0: Eu podia, calma, mas depois eu venir melhor.
1: E
0: E
1: deu-lhe
0: molho que
1: para lá
0: vamos.
1: um bom berenar, ou
0: E
1: não?
0: que vamos, bom, a bom
2: Não,
0: berenar.
2: eu
1: Berenada.
2: já sei, já não falha. Para uma boca se chega para isso,
1: Exato.
2: antes
1: É, deixa essa
2: desistiu.
1: berenada.
2: Para que também te tens de realizar, registrar, montar aquele documental que agora falaremos, porque
0: Sim,
2: que
0: sim,
2: has
1: sim.
2: feito uma boa feinada.
0: Exato, això ha estat el nostre pas de temps aquí en mesos i molt hem entretengut, pues, juntament amb Aina Drové, a fer aquest documental.
2: Aina Adrobé, també que t'acompanya. Aina, com estàs? Benvinguda.
3: Gràcies, molt bé, molt bé.
2: Aina, tu també investigadora, que has volgut explicar de qualque manera aquesta història. Com ha estat?
3: Sí, bueno, és una passió de fa temps, i jo vaig publicar un llibre fa 2 anys i, bueno, i xerrant amb algunes persones de Felanitx, amb en Llorenç, amb en Tomeu Belutxo, amb algú més, pues varen pensar que sempre, bé, sempre no, però és veritat que les dones normalment queden com ocultes, com silenciades, i van dir, també hi ha dones que han patit, que han patit de totes maneres. I vàrem acordar, ens vam posar d'acord en començar a fer una feina per veure que sortiria. I fa, pues no sé, quant de temps fa exactament que mos hi vàrem posar, però fa temps.
2: Fa estona, clar.
3: I
2: I ja
3: ara...
2: vos coneixiu, vosaltres dos, Llorenç, Aina?
3: No,
0: no,
3: no,
0: no havíem
3: no,
0: coincidit mai, sí, veritat.
2: No vos coneixiu. Ha
3: no, no.
2: estat per aquest projecte.
3: Sí, bé, en Llorenç va fer també el documental de Porreres, no? I a Felanitx
0: Sí,
2: ah,
3: ja el
2: sí?
0: exacte, mem. Silenciada surt un poc arrel de la projecció que se va fer el documental que, més enllà de les bales, que va fer Veus Feministes de Porreres. I clar, per això és com una seqüela, que diuen, no sé què, una segona part, però
3: Sí.
0: en versió felanitxera.
3: Sí.
0: I clar, quan m'ho varen proposar, no vaig poder dir que no, més que res perquè era Felanitx i jo, pues, m'agrada col·laborar en coses del meu
2: Del
0: poble.
2: poble, clar, també és una manera de contar història, no? Història silenciada més i patida per aquestes dones.
3: Sí,
2: Volta,
3: sí.
2: com heu arribat en aquestes històries d'aquestes dones? Perquè si eren silenciades, vos ha costat arribar-hi.
1: Clar, les heu hagut de recercar o ja les coneixíeu?
3: Clar, és el que comentava abans, que jo vaig fer un llibre, bueno, el 2002 vaig publicar un llibre i el 2024 una ampliació, una reedició d'aquest llibre, i clar, teníem molt de noms d'homos que havien patit, que havien actuat, que havien fet coses durant la República i havien patit durant la guerra. I clar, i teníem la dona de, la germana de, la filla de, la amiga de, la cunyada de... I són dones que sembla com si no haguessin fet res, però existeixen, existeixen. I varen pensar que, clar, han estat sempre com al marge, i per això els vam posar el nom també de Silenciades. Volia comentar també que en Tomeu Mestre, en Belutxo, va fer una xerrada, una conferència de dones extretes del llibre i li va posar de nom Silenciades també. I és això que dius, si nosaltres xerram a Felanitx de Pere Oliver Domenge, segurament hi ha gent que li sona el nom perquè va ser bala republicà. Però si xerram d'en Asunción Prieto, si xerram d'en Catalina Escarré, a ningú li sonaran aquests noms. I són sa dona d'Esbala, sa dona d'Esbala, perquè no la varen matar ella, sa viuda de Rafael Estades, sa filla d'en Salvador Riera, persones assassinades, persones que varen haver de fugir, persones que varen patir molt, i són dones, i no surten enlloc, no surten. Gairebé ningú coneixeràs el nom d'aquestes dones, no sa família o sa gent més
2: Més
3: propera.
2: propera,
1: Clar.
3: Però també varen patir molt.
2: Clar, Llorenç, no vos hi heu parlat per poc, perquè aquest documental ho feu com una recreació històrica, també.
0: Exacte, com que hi havia tantes dones silenciades, havien de triar un parell de testimonis, que han estat 5, i després volíem explicar històries d'altres dones, I clar, la manera per ja no sigui un altre testimoni, sinó era posar imatges o recrear un poc com vivien aquelles dones en aquells anys. I van triar 5 dones de Felanitx que han interpretat o representat aquestes dones i bueno, han estat a cases un poc d'època, ambientades en aquell temps i també vestides.
2: Director de cine,
0: així
2: dones,
0: com
2: ja.
0: Anaven. No serà tant.
3: Quasi, sí.
2: Home, sí, perquè recrear aquella època, ses cases, els vestits, supos que també s'han hagut de vestir un poc.
0: Exacte, s'han hagut d'espentinats, s'han fet recuits, han tapat tatuatges sin duen, han fet un poc això. Perquè mos quedàs més a manca una cosa de cent.
2: Sí,
0: I hem recreat ses persones, que són la Maria Lida Mestre Guià, na Maria Oliver Obrador, na Catalina Pons Oliver, na Maria Nicolau i na Maria Esquendell.
2: Aquestes són ses que han fet com a actrius?
0: No, aquestes
2: són
0: ses
2: dones silenciades.
1: Exacte. Ses recreades.
0: Sí.
2: Ses que han recreat.
0: Sí.
1: I quantes experiències vitals diferents hi ha? Per exemple, més o manco, quines històries de vida hi trobam?
3: Exactament, no ho sabria dir, però, per exemple, ara pensava, clar, dèiem 5 dones que expliquen el seu testimoni de les seves famílies i 5 recreacions, però, per exemple, na Catalina Oliver Massutí, sa neta d'Esquerra Balla Republicà i neta d'en Pere Reus, que era un activista cultural i social de la vila. I ella tenia el seu padrí matern exiliat a Filipines, el padrí patern afusellat en el cementeri de Palma. I les dues padrines, totes dues, les dones d'Esbala i de l'altre padrí, tancades a presó. Clar, dius, una d'elles, na Catalina Oliver, es refereix 4 drames de dues dones, però també de 2 homes. I dels fills d'aquestes dues famílies, perquè els pares d'aquesta dona, d'Anna Catalina, que mos explica tot això, els pares també eren nins en aquell temps, i ell explica, en el documental ell explica que els nins, que tenien 7, 8 anys, anaven a visitar els pares a la presó. Primer anaven a Can Mir, i llavors anaven a la presó de dones, a visitar les mares. I eren nins.
2: Can Mir era aquí
3: aquí a Palma.
2: A Palma.
3: Allà on estava tancat un dels padrins, perquè l'altre padrí se va poder exiliar, bé, va fugir, però l'altre padrí estava tancat fins que el van afusellar. I les dues padrines estaven... Les dues padrines del testimoni, però dels nins, quan eren nins, encara no eren padrines, eren el pare i la mare... Estaven un tancat a la presó d'homes i l'altre de dones.
2: Clar, aquestes històries no se contaven.
3: No.
1: No.
2: Aquestes dones...
1: Càrregues que arrossegaven tota la vida, silenciades.
3: Claro. I aquesta família... Clar, hi ha famílies també que... Bueno, que sí que han pogut contar o han volgut contar o les seves històries, però n'hi ha que no han contat absolutament res. Hi ha un cas que jo crec que deu ser més histèric, és de l'Esparter, en Rafael Estades, que la reneta, ja la reneta, perquè en Rafael Estades, quan el van assassinar, tenia ja almenys 60 anys, i et serraneta, sa que mos ho conta, que hi ha dues versions, una versió que el se'n van endur de casa seva quan el van trobar i li van clavar tatxes pel cap, el van torturar pel camí, i el van tirar allà en el cementeri de Palma, i l'altra versió que ells no sabien. Hi ha una causa judicial, perquè quan van trobar el cadàver d'aquell home allà, sempre s'obria una causa, por hallazgo de cadàveres, en el voltant del cementeri de Palma. I sa família no en sabia absolutament res d'aquesta causa. I sa reneta ho conta, diu, no, nosaltres no sabíem res d'això. Clar, són cases que dius, com pot ser mai que no ho sapiguessin? Doncs pues no ho sabien.
2: Quan va tenir sa reneta, quan va xerrar amb ella?
3: Ara, és que no ho sé, no li vaig demanar, però Ana Lorena és més jove que jo. Pentura en té 40 i un parell.
1: Clar, i aquestes... històries silenciades duen cap a l'oblit, no?
3: Clar,
1: perquè
3: clar. Perquè la
1: història s'acaba per...
3: Si ningú en xerra.
1: No conèixer.
3: Clar, si ningú en xerra.
2: I en el testimoni han sentit una lota que entrava de l'Argentina.
3: Sí.
2: Llorenç, com ha estat aquesta connexió? Perquè també teniu connexió més enllà.
0: Si deia era anar-hi. Però, clar, com que no teníem molt de pressupost...
2: Perquè, clar, amb tot això ho heu autofinançat. més o menys.
3: Hem fet un Verkami.
2: Ah, fet un Verkami.
3: Hem fet un Verkami. Molt bé.
1: Heu cobert despeses?
0: Sí, bueno, el Verkami l'havia organitzat Felaní per la Igualtat, més que res per pallar un poc els llastos que tinguéssim del documental. No molt manco per pallar la nostra fengui, que ho hem fet totalment altruista i per col·laborar amb això. I clar, se va superar en quasi 1.000 euros el límit que s'havia posat, però bé, així i tot, ja havien gravat les entrevistes, perquè el projecte anava en van sí o sí, I clar, en Lorena, no, en Alejandra, Alejandra,
2: que és aquesta lota que viu a l'Argentina.
0: Que viu a Argentina, el que varen fer va ser una conferència amb Skype, i clar, Naina surt també en el documental que d'esquenes que rep la pantalla, diguéssim, la pantalla d'ordenador, i veiem en Alejandra pues, que va contant un poc
2: la seva història
0: des d'allà.
2: I quina és la història d'en Alejandra?
3: És una història dramàtica, com totes. D'en Alejandra li varen assassinar el padrí. El padrí feia feina a l'Ajuntament de Felanitx i era cap de la Guàrdia Cívica, perquè la Guàrdia Cívica era una policia fidel a la República, perquè no s'ho duen gaire ben la Guàrdia Civil, era així. Bueno, i aquest home feia feina a l'Ajuntament de Felanitx. I el van detenir, sense cap acusació formal ni res, el van detenir, quan va esclatar el moviment, el van detenir el dia Sant Jaume, en esport, i el 38 el van assassinar. La seva dona pràcticament no sabia res, no, ni l'informava ni res de lo que havia passat, però el van afusellar el juliol del 38, a Palma, allà, en el cementeri de Palma. I tenien un fill, que quan van matar son pare havia de tenir 15 o 16 anys, i sa mare, clar, se van quedar, sa mare, ells havien viscut a Argentina i a Cuba, però com que eren d'origen felanitxer, son pare havien vengut a Felanitx, però sa mare era gallega i s'havia criat a Argentina. I, clar, sense dobbes, marginat per la gent, passant una penada, sa mare passava molta pena que també li matessin el fill. I van tornar a Argentina, se'n van anar. I van quedar a Argentina, i sa mare, sa padrina Alejandra, ho va passar tan malament, sense dobbes, patint, que va acabar ingressada en Alejandra era un neuropsiquiàtrico.
2: Un problema de salut mental.
3: Sí. I que ella no la podia veure, anava a visitar-la, però per veure el nin, era una nina quan l'anava a visitar, per poder visitar-la havien de baixar en els jardins per veure el nin, per veure els lots. I sa padrina no volia baixar perquè deia que no, que els franquistes la matarien. Estava tan aterrada, havia passat tan malament, que ella deia, diu, no la podia veure jo, la meva padrina, perquè ella no volia baixar en el jardí, de por que tenia. Clar, quan se'n van anar de Felanitx, també ja, ella deia que se'n van anar perquè tenia por que matassin el seu fill, que ja tenia 20 anys, que ja era un home, i llavors si també li matarien. I ho va passar molt malament, la història en Alejandra també és tremenda, és tremenda. I ell enyora molt, ha vengut a Felanitx, jo l'he conegut a Felanitx, el que passa que, clar,
2: és complicat.
3: Sí, ve de tant en tant, però bueno.
2: Clar, com ho has contat tot això, Llorenç, per donar-li un format audiovisual, perquè clar, també llavors s'ha de saber explicar, no només s'ha d'enregistrar.
0: Exacte, bé, hi ha moltes imatges de l'arxiu familiar, de totes aquestes dones.
2: Sí, hi ha fotografies.
0: Hi ha moltes imatges, els han digitalitzades, a bona qualitat. I després pues, hi ha moltes imatges gravades a Felanitx, per exemple, llocs indrets emblemàtics o que se xerren en el documental, com pugui ser l'Ajuntament molt important, el mercat municipal que va ser presó en aquells anys, després també el Cris Rei, a Sant Salvador, també va ser un punt molt important. I després, pues, a la recreació, on també surt el Calvari, surt la part de la Mola, l'Iglésia, també hi ha un punt important que és la xerra de l'Iglésia, i clar, a Felaní tenim la parròquia i això, i també hi ha imatges del centre neuràlgic de Felanitx.
2: Sí, és a dir, que has anat a gravar un poc.
0: Sí, anava sortint dies, na Maria, na Naina me deia, hauríem d'anar a gravar això, i jo sortia les hores baixes i anava gravant un poc.
2: I tens una càmera teva.
0: Exacte, sí. sortíem i després m'ho anàvem.
2: Clar, és que aquest dia és que parlem d'aquest festival que fan de cinema aquí internacional, que tenim tanta gent. I hem estat parlant molt de cinema, de pel·lícules, de com se grava, de les històries, de cineastes, però també persones com vosaltres, que sou del vostre poble i que voleu contar una història silenciada, en aquest cas, del vostre poble, també feis mans i mànigues sense cobrar, per poder-ho
0: fer. Exacte, no arribàvem al nivell de pel·lícula documental de l'Atlàntida. Però bé, nosaltres hem fet una cosa un poc més xisolana, però que bueno, serà un record i manco.

0: Però és que ja has demanat molta aina, no?
1: Tothom hi està convidat, se necessita tenir una entrada. Tothom hi està convidat.
2: No. És un espai obert, hi haurà cadires, i allà de vora Mollet d'en Pareó, de vora les barques, veurem un poc la posta de sol, i després, quan faci fosca...
1: No pot ser millor.
2: No pot.
0: La projecció. Sí, clar, allà hi fa molt de concerts...
2: Exacte.
0: Moltes activitats, però clar, aquest documental també és colpidor, no és... per passar una bona estona, menys
1: no refrescant.
3: No, bueno, en Tomeu Balutxo diu que Falenits per la Igualtat haurien d'haver demanat també, és una broma la que vaig a dir, però ho diu, que haurien d'haver demanat a l'Ajuntament que digués un contenidor de Kleenex, perquè ploraran. És possible que hi hagi gent que plori. Jo he plorat quan he vist les... Bueno, quan ho hem anat veient és impacta, impressiona, no és una cosa dramàtica, no, perquè no és un relat de trinxeres que en deim, ni, però és impressiona.
2: Si te pares dins la seva pell, pues, te'n congeix un poc, escau totalment, i més així quan comença el documental, que hi ha una gravació, per dir un poc, una gravació de l'any 97,
0: sí,
2: que és un testimoni, que és una surt Safia, Safia de Sesperter, o sigui, hi ha un tall de, que són 7 segons...
0: I davant l'estret.
2: Per de l'arxiu familiar de Sesperter.
0: Sí. I el vídeo?
2: El vídeo. El seu, era seu, sí. I el mos han cedit, i són 7 segons, és un vídeo que dura 5 minuts, però hem estret els 7 segons millors, per començar i perquè ja diguis, quan comences a veure el documental, dius, ostres, he d'estar atent, que no m'ho puc perdre res i més que...
1: I ja són 7 segons decisius, colpidors.
2: Jo penso que sí, i crec que Naina està d'acord amb la seva opinió.
3: Sí, perquè és una doneta ja molt gran. Et safia d'en Rafael Estades, d'aquest que comentàvem abans, que l'havien torturat, que l'havien clavat... Bueno. I ell ho... explica que si son pare la ve, son pare la sentit... Bueno, és un... aquesta dona, clar, ho varen passar molt malament, i ho varen passar tan malament que varen haver de fugir de Falenich, se'n varen haver d'anar com si fossin ells els culpables. I clar, i ara que quan les donis... Quan... aquesta dona és morta ja, és un vídeo que varen gravar...
0: Sí,
2: l'any 97.
3: Ja està morta aquesta doneta, però... Clar, en es, ara fa la nit varen posar un Stolperstein, una pedra de la memòria, en Rafael Estades, i hi havia el net, que és l'únic que ja queda viu, i la reneta, que surt en el documental. Clar, la gent, la família ho valora moltíssim, però clar, els més propers, i que varen viure in situ i en directe tot el drama, ja no hi són. Però...
1: Clar, un acompanyament que tenen ara que Pantura en vida no varen tenir.
3: De cap manera.
1: I va faltar aquesta confiança, fins i tot, per l'entorn.
3: Sí.
1: Per l'entorn, pot ser de carrer, de social.
3: Que, sí, quan veníem ho comentàvem que les famílies d'aquests testimonis tots se'n varen anar de Falenich, excepte es d'anar Maria Antònia Ibáñez, que varen quedar a Falenich, i sa dona d'Esbala, que també va quedar a Falenich. Però els altres se'n varen anar tots, perquè no podien viure a Falenich. No. Hi ha el cas d'anar Aina Llodrà, que era una nina quan la van tancar a la presó, devia tenir 18 o 20 anys, com a molt. No sabia perquè l'havien tancada, però a sa causa judicial posava que era comunista i maçona. I ella no sabia ni que era comunista, ni maçona, ni sabia res de tot això. Tenia 18-20 anys. I clar, d'aquesta nina, després quan la van mullar a la presó, després se va casar i se'n van emigrar, se'n van anar primer a Mèxic i després se'n van anar a viure a Palma. I... Però clar, de Naina Llodrà ens en parla sa filla, perquè clar, Naina era una nina quan la van tancar a la presó pràcticament. I sa filla, bé, hi ha altres fills, però encara són vius, però de Sesperter, per exemple, ja et serraneta, clar, són set generacions, segons els anys que tenien quan les varen maltractar, torturar, matar, el que sigui, doncs ara tenim fills, nets o renets, ja.
0: Un documental que podreu veure a Porto Colom, se titula Silenciades, i ara Aina Llorenç, per acabar, farem una cosa més fresqueta, si vols parell bé, un paraulòmetre, unes preguntes més curtetes. Ana Maria, que la coneixes, Ana Maria,
2: sí.
0: Llorenç.

0: El paraulòmetre.
1: I doncs, si tot d'una fem el paraulòmetre en Maria, que ara ha entrat a l'estudi. Llorenç, ara te vols dedicar a això? T'ha agradat? Bé, ja t'hi dedic, es predica fer pel·lícules o fer documentals.
2: No, ja crec que no. No, jo ja m'he dit, ho vaig fer per porreres perquè tenia una amistat amb els que ho varen tenir idea i ho he fet un falenig perquè trec que la causa val la pena
1: és
2: i és el meu poble.
3: Bé, Llorenç, hem de dir que a vegades gairebé fas pel·lícules en el Webcom Anamo.
2: Bé, també, exacte. El Webcom Anamo amb aquesta llibertat de fer coses xules.
1: Sí, i poètiques de la poesia.
2: Sí, sí, mostrar històries, que això és el que ens agrada.
1: Sí.
3: I de, bé, anem amb les preguntes del paraulòmetre. Estau preparats?
2: Sí, sí, sí.
3: Sí, clar, Aina, te'n pots acostar al micròfon perquè tu també rebràs. Primera pregunta. De totes, quina és la història o el moment de rodatge que vos va sorprendre més?
2: Si comencin,
3: que a vegades és mal de fer triar. O remoure, o que bona recordeu impactar.
4: Jo diria, quan a Catalina Olivem, bueno, tots, però a Catalina Olivem a sortir explica que el seu padrí el varen condemnar a mort i el varen avisar, li varen dir que l'assassinarien, quan l'assassinarien, i el varen visitar sa dona i els dos fills. Tenia un nin i una nina que devien tenir 6 i 8 anys, o 7 i 9, i ell va donar una, com una postaleta amb una foto seva i a sa part de darrere el seu comiat. I va posar, no recordo de memòria, però el recibe con un beso muy fuerte el postrer adiós de tu papaito. Mm. A sa nina. Que sa nina tenia 7 o 8 anys, no en tenia més. I això, clar, dius, i es posa 27 de juliol de 1938. El 28 de juliol el van assassinar en el cementeri de Palma. Això, clar, dius, i ho han guardat, perquè aquesta imatge, la mossa passada, i surt en el documental, i ho han guardat, i això escarrufa. Clar. A mi m'escarrufa. Han passat molt d'anys, però m'escarrufa a mi, vull pensar que sa família...
1: Llorenç, coincideixes amb aquest testimoni?
2: Sí, sí, sí, sí, també, i també ara pensava el testimoni que hi ha del net de s'Esparter, que explica de que quan ell era petit, que devia tenir 2 o 3 anys en els braços de sa mare, el varen apuntar i...
1: Amb una pistola.
2: Sí, amb un sable, diu ell.
4: Un sable, sí.
2: Amb un sable.
4: Wow. I que l'apuntaven
2: i diu, no quedarà ni s'arrel.
1: Sí. Més preguntes. Ara...
3: Seguim amb preguntes un poc més lleugeres.
1: Sí, sí. Oh?
3: Estau llegint qualque cosa aquest estiu? Teniu qualque lectura pendent? Ja m'aixequen les
2: xarxes. Jo estic llegint el llibre, el diari de la Maria Lídia Pomar, que també se xerra en el documental, que és un diari que es va escriure una dona silenciada, que explicava dia a dia el que passava a Falanitge en aquells anys.
3: I tu, Aina?
4: Jo he acabat Com voleu, germans, que canti.
1: Ah, sí, d'en Pons. Sí.
4: D'en Pons, sí.
1: Que també expliques la història d'una dona.
4: Sí, bueno, d'un home i una dona, de dos germans. I, clar, està, sobretot la història del germà està ambientada a Falanitge i, clar, conta moltes coses que a mi me sonen de l'època de la República i de la guerra, i ara l'he acabada. I com que l'he acabat, doncs ara estic mirant a veure quin altre comença.
3: I xerrant de Falanitge, com vos es passau la calor? En el poble? En esport?
2: Bé, jo cada dia vaig en esport i si no és un bany a la piscina, pues és a serenar, el bany ordena Cleo.
3: En Llorenç té molta sort en aquest sentit.
2: Esport, és una joia.
5: Està no tothom ho té.
3: Ell pot triar, la piscina o la mà. No sé, nai, no.
4: Jo no, jo com que ara visc a Campos i ja m'he venut a la perdició i tenc aire condicionat.
5: Ah, anava a dir, quina és la perdició?
1: Aire
5: condicionat.
3: Sí.
5: Que quan que surts, no. Ho coneix.
1: Aquí també tenim d'aire condicionat.
4: Sí, surt si no... el menys possible, però...
1: Si no, no vos podríem fer les entrevistes, que no. Murmurien.
5: Quins estius, haver estat tancat.
4: Sí.
3: Mm. Ben llorant, Nedo.
4: Sí. Sí. Sí, si tens de vora la mà, suposo que és diferent, però jo, per exemple, que visc a Campos, jo fa anys que no vaig a la vorera de mà, perquè no hi cabem. No hi cabem. Per aparcar, o sigui, si he d'anar a peu... Moriré de calor pas que a mi.
5: I en tanta costa, eh? I en tanta costa.
4: I en tanta costa.
5: Com teniu.
4: Clar, però ve massa gent, hem de reconèixer.
1: No, anava a dir, costes no n'hi ha cap
5: fora. Bé, no, costes no.
2: De Morera de Mar.
5: De Morera de Mar.
1: Això sí.
3: Sí, jo dic, quina capa munta diu, ara.
5: Salant de la mà.
2: Penyes.
4: No.
3: Bé, darrera pregunta, mam. Preparats per Sant Agustí i Pescoso?
2: Això sempre s'està preparat.
3: Clar, evidentment.
2: El dia 29 d'agost, l'endemà, ja mos preparam
1: ja pensàvem l'any que ve.
2: Per dir 28, clar que sí.
3: Mare meva, una bona marató, eh? Llorenç Badell.
2: M'ho han deixat ben com... pres.
3: Que jo l'he viscut, eh?
2: Sobretot viure la part del dematí. Que és la part
3: guai.
2: I important del Falunitxers.
3: I de reivindicar. I...
2: Vall dels Cavallets, la Quique, la Penya del Coso, la sortida dels Cavallets ens convent, les autoritats Vall d'Espali, i això. La part de les hores baixes ja és una altra
3: és un
2: festa
3: afegit.
2: Que no sé si...
5: Ja és per joves, o no tan joves.
2: Sí,
1: no, però ja
2: s'ha desvirtuat. Però...
5: També.
2: La de l'hora baixa ja s'ha desvirtuat.
5: Jo també he arribat, a l'hora baixa. Sí,
1: qualque pit.
5: Sí, qualque pit, qualque any.
3: I tu, Aina, no, Sant Agustí, Coso...
4: No, jo ja som vieja.
3: Ah, no diguis això.
4: Sí. Jo durant molt d'anys hi vaig anar, però clar, ara...
3: Ho has viscut.
4: Però com que m'he venut... S'aire condicionat, jo, a les 5 de l'hora baixa, pensar que sortia a casa nostra avui, perquè valia la pena, i en Llorenç ha passat a ser Carme.
3: Tanta sort.
4: Ja m'ha vingut aquí, però si hagués d'anar a córrer en calçars a Quica...
1: Crec
4: que no hi aniria.
1: Llorenç Badell, Aina Drove, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies, Val.
1: De comptar el silenciat et sabora. A Porto Colom, divendres a les 9:30. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
4: A vosaltres.
0: Tres ràdios, dial.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
6: Tèntol!
7: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Gastronomia artesana amb la senyoreta Brià.

0: de Felanitx hem de pegar sa vall, perquè avui hem de parlar de sa cuina de sa vall. Ens vas de senyoreta Brioix, que l'han fet entrar corrents.
1: Com estàs?
2: Bé, tu?
1: Espera, que no pot sentir.
2: No s'ha parlat dels auriculars.
0: Quina meravella que estàs negra, de morena.
1: Estic torrada.
0: Torradíssima.
2: No?
1: Home, si són la senyoreta Brioix, no estic cremada, torrada.
2: Bé, morena. Morena,
0: no? Ha anat a la mà.
1: Com es pa moreno?
0: Ha anat a la mà, perquè color.
1: He anat a la mà. He anat a llaure.
2: Edà, ho has fet tot, ja.
0: Se nota.
1: Com estàu, vosaltres?
0: Vas enfornant molt, idò.
1: No, aquest dia és no.
2: Aquest és que tens no. Coloreta.
1: No feis mala cara, vosaltres, tampoc. Eh? Bueno. No feis mala cara.
0: No, però de la mà no, ja t'ho
1: no,
0: dic.
1: No, no. Bé, me sap greu. Ja, un altre any, idò. Mireu, jo avui venc amb una paraula que no sé si sabeu què vol dir, sofisticada. O la paraula luxe. Li posen amb un significat. Tot això va cosit, eh? És un moment que vos demanaré aplaudiments, dues vegades.
2: Ho farem.
1: Sí. Després, set salines, a Polònia, una frase, dues receptes i concepte arsià de Napolònia, la cuinera de sa vall. Men, d'on surt aquest programa?
2: Tenim feina.
0: M'encanta.
1: Sabíeu que, perquè ja vos vaig dir el menú que vaig fer, que va ser el meu aniversari, i va caure en les meves mans aquest llibre que he duit avui, de La cocina de sa vall, les recetes de Polònia.
0: Que va ser el regal d'aniversari.
1: Sí, el meu germà Jordi. Sí, el meu germà Jordi i na Maite, amb les nines, na Maïna Clara, em van regalar aquest llibre. Clar,
0: és
1: això...
0: un llibre d'aquest que...
1: Sí, que tothom vol tenir. Sí, sí,
0: això per una banda i per altra, que no té cap
1: no, perquè fa 60 centímetres. Sí.
0: És un element també de decoració.
1: És un element de decoració. Si tens una estanteria de gínjol, el pot posar allà també. Bé
0: però aquesta història m'encanta.
1: A mi me té loquíssima. Perquè, a més, hi ha unes fotografies meravelloses de Murray, que ja no és en altres, però bé, la qüestió és que les fotografies són una meravella i hi ha moltes coses que jo me sent reflectida que he menjat a casa o similar.
0: Encara que fos cuina de sa vall.
1: Sí, perquè és una cuina nostrada. Per exemple, hi ha una fotografia d'un fiambre, li deim així a casa, que és el que fan a Miquela o a Belola, sí. Vull dir, és el mateix. O, per exemple, sopes, arrossos, peixos, hi ha de tot que no és una cosa rara, no són...
0: Contextualitzem un poc, perquè sa
1: vall... Molt bé, perfecte.
0: Espai meravellós, verge, de la família Marc, que es troba a Set Salines.
1: Sí, i a Set Salines hi havia aquesta finca, que aquesta finca rebia gent de la societat i havien de menjar. I als amos de la casa també li agradava molt menjar. De fet, en el pròleg que escriu una Carmen Delgado, diu que el seu amo, en Joan Marc Cordines, era un gran amant de la cuina mallorquina, però que també li agradava la cuina sofisticada. Per tant, aquí ja tenim aquesta primera paraula, que vol dir sofisticada? Què vol dir sofisticada? La cuina sofisticada? Vol dir... dins el context gastronòmic, vol dir la gastronomia o cuisine, que seria com l'alta cocina, no?
2: L'alta cuina d'aquell temps.
1: Sí, d'aquell temps.
2: No sé encara alta cuina.
1: Que era la moda que hi havia a França, que en Paul Bocuse va ser un precursor d'aquesta cuina, perquè ja venia de més enrere d'en Escoffier, però en aquell moment, en el 1900... anem a dir, jo què sé, en el 26 va néixer en Bocuse, doncs posa-li 20 anys més, no? La qüestió és que en el segle XX va ser una corrent gastronòmica d'estilitzar plats, de fer les coses d'una manera més luxosa. I que volia dir luxe, també, jo ho tinc apuntat per aquí, men si ho trobam, val? És una d'aquestes paraules que li dona... com dir-ho? Li dona certa... És a dir, luxe vol dir que no és accessible per a tothom, que és una cosa més especial. Aquest no accessible per a tothom...
2: Finura.
1: Vol dir que, imagineu-vos, si contextualitzem, Set Salines, Mallorca, en aquell moment, aconseguir mantequilla, o mantega, si s'ha de dir ben dit, no era fàcil.
2: No. Clar, no.
1: Pues allà la tenien. O si havien d'aconseguir... Clar, això vol dir luxe. no estava a l'abast de tothom, però allà, a Savall, a part de que tenien una producció pròpia de moltíssimes d'hortalisses i tenien caça i tenien unes meravelles increïbles.
0: Caça, sobretot.
1: I, a més, tenien cuina, unes cuines ben sortides, ben muntades. Clar, tot això s'entén, no?
3: Llavors, sí.
1: Aquí ve la part de luxe. I sofisticació era que una lota que va néixer en el 1940, que va començar fent de teta a gent a Felanitx, posava, ho diu aquí dins el llibre, va acabar anant a estudiar per ordres de Marc a França, aquesta cuina dels millors, i va fer feina a diferents restaurants d'alta cuina i va aprendre totes aquestes sofisticacions.
0: I totes les tècniques.
2: I no li han fet una pel·lícula, sí.
1: No, però ara que veníeu de fer un l'altre...
2: Sí. A ella.
1: A ella.
0: Troquen a Palani Drové, se mereix.
1: Se mereix un aplaudiment. Un aquí
2: vamos.
1: Clar, molt bé, Margalida, ho has sabut cosir perfectament. Per què? Perquè aquest aplaudiment és que el llibre té un enfocament molt guapo. De fet, l'autora, és a dir, l'autora no és només una, però ella hi participa, ella redacta receptes, no? I diu que ella és una jove molt experta en el que seria res. És una dona inexperta, però va aprendre la cuina de la padrina. I quan un dia, que aquí jo ara li ficaré un pot de fantasia perquè no ho record exactament, però dins un anar i venir del Marc va coincidir que en Marc sempre anava amb el seu cuiner, a més, a dir, a Polònia, estava resident aquí, a Mallorca, i quan venien aquí era el suport del cuiner del Marc aquí.
0: És a dir, que ella vivia sempre a Savall.
1: El que jo tinc entès és així, és així, no? D'acord. Llavors, va passar que un dia aquest altre cuiner no va venir i ella va haver de resoldre, i ho va resoldre amb unes sopes, després d'una conversa. Ho va resoldre amb unes sopes que li van entusiasmar, no? I clar, va dir, i on has après? Diu, de sa padrina. Llavors, aquesta cosa nostrada que va aprendre...
2: En Marc li van entusiasmar.
1: Li van encantar. Es feia de pa blanc. Que si no, el pa moreno fa barrimet. Fa com... fa fang.
0: És que
1: en aquella
0: època el pa blanc era bo.
1: Idò, això d'aquí anem.
0: Ara les tornes han canviat.
1: Absolutament. Ara te posen el gra sencer i no remugues, no? Sí, sí. La qüestió és que li va sorprendre moltíssim i la va enviar a estudiar fora tota aquesta altra sofisticació. Però què va passar? Que la gent, en certa manera, sap que agrada després. Imagina't que tu te conviden, tu inventa't un país. Celestí, ja. Margalida, sí.
0: Alemanya.
2: Sí.
1: Molt bé, vens d'Alemanya i arribes i te donen a lo millor foie, com ho fan a França. Mm. Ja n'has menjat altres vegades, perquè tothom se copia i fa el mateix. Mm-hmm. Però que te donen sopes, què passa? Mm-hmm. És una surprise.
0: O un cuní.
1: O un cuní de qualsevol... Mm. Sí,
0: de
1: ceba.
0: Si una cosa és a Savall, són cunis.
1: I perdius, no? I, sí.
0: Exacte.
1: S'entén, no? Llavors,
2: totalment.
1: Si ordenem un poc, aquí dèiem que justament aquesta dona, na Polònia Drové, que va ser la cuinera de Savall, va saber com d'alguna manera treure el que va aprendre de sa padrina i la sofisticació de lo que va aprendre a París. Uh-huh. I a més, afegint el luxe d'accés a diferents productes.
0: També.
1: Sí?
0: Clar, tenia totes aquestes premisses
1: totes
0: fantàstiques, que també m'encantaria saber com va ser la seva estada a França.
1: A mi també m'encantaria.
0: No ho explica.
1: De fet, hi ha moltíssimes petites coses que se podrien dir, ordenar. Jo crec que si se pot aprofundir un dia en aquesta dona, si és viva, no ho sé, m'encantaria conèixer-la, m'encantaria conèixer també, de fet, he tirat cables i no m'ha anat com jo voldria, jo volia que rebre més informació. De fet, quan vaig explicar, m'han regalat aquell llibre, fins i tot vaig enviar un missatge a en Sebastià Alzamora, perquè té un llibre que parla d'en Mascaró i en Marc.
0: El rei del món.
1: El rei del món. Llavors, aquí també me va contestar el missatge, me va dir que no, que dins el llibre només sortia una qüestió
0: part.
1: De ses... Sí, només hi havia, parlava d'unes sopes i de més. Però bé, és aquesta cosa com que sembra aquest regal m'ha sembrat com a molta il·lusió de descobrir que més coses, perquè a més Savall no me queden fora de Campos.
0: I de conèixer Napalán i Drové.
1: T'imagines? Això ho han de descobrir. Llavors, una de les frases que ella diu que m'encanta, és a dir, que, perquè Napalán, com deia, sap molt de la cuina mallorquina, li faltava sofisticació i l'envien a aprendre. I ella, encantada. Tot i estar en el Maxim, l'Escargot i a la Tour d'Argent, a França. Després de tot això, ella diu una frase que també necessita un aplaudiment, que és: la bona cuina necessita de temps i d'amor. Molt de les dues coses. La trob fantàstica, aquesta frase. Sí o no?
2: És que és així.
1: És clavat. I després, anirem a les receptes més tard, que són escoit dues d'Ubergini. En el llibre, a la pàgina ja en el final, és un llibre de 160 pàgines, a la 144, hi ha un comentari dins un requadre, perquè té petits requadres. Si, per exemple, xerra dels arrossos, fa com un requadre d'arrossos i explica una cosa. Si parla de set sopes, lo mateix, no? Hi ha com petits requadres que fan referència a l'ingredient principal o de la recepta principal de lo que se parla després. En el final, en aquesta pàgina 144 de 160, hi ha un comentari 100% tersià. Resumit, i diu que a la cuina, en les receptes que hi ha aquí redactades, moltes no tenen ni gramatges ni quantitats, perquè tot depèn de l'experiència que té un cuiner de saber fer les coses,
2: uh-huh.
1: I també del punt i del producte que tens a damunt la taula.
2: Experiència.
0: Fer. I que també ser més gran, més petit, tenir una cocció, tenir una altra.
1: Perquè just el producte de temporada, just és això. Uh-huh. Enguany les maduixes són més dolces, enguany les peres són més petites, enguany el vi, vull dir, el raïm serà d'aquesta altra manera, no? Les coses no són... sí, estan dins una temporada, però no estan dins un dia determinat ni d'una manera exacta i justa, no? Llavors, els temps i les quantitats, així dit, canvien. Molt recomanable, si voleu anar a la biblioteca, suposo que estarà...
0: Segur. Sí, jo crec que la biblioteca de Cort, o que són especialitzades...
1: Misericòrdia, també, pot ser que el tinguin...
0: Segurament hi haurà aquest llibre.
1: La cocina de Savall, les recetes de Polònia Drobert. Bé, la qüestió és que anem a les receptes que he triat. He triat dues d'Ubergini, perquè ara encara... comencen, després hauran un esclat.
0: Que ja n'hi ha.
1: Però ja n'hi ha, perquè fa una calorada.
2: Ja n'hi ha, sí.
1: Mira, ella fa una recepta d'ubergines en el forn que s'assembla moltíssima a ses... Sabeu aquesta que se diu ubergines a la parmesana? Sí, que és com una espècie de lasanya, per dir-ho d'alguna manera, que va fent capes, no és que sigui una lasanya ni preferi, però va fent capes d'ubergini, tomàtiga, i hi ha gent que hi posa carn, gent que no... Bé, la qüestió és que ella fa... Ubergini, farina, ceba tomàtica, un pot de llet, formatge ratllat per mesar per gratinar, i ella talla l'ubergini en rodó o per llarg, les posa en aigua perquè treguin l'amargor, la degota, l'enfarina i la fregeix.
0: La fregeix, d'acord.
1: La col·loca dins una safata de forn, i posa un pot de sal i ho reserva. I en aquest oli on ha fregit, evidentment, si n'has posat molt, no li posis tot, dins una cosa lògica, hi posa la ceba, la tomàtica, i fan sofregit. Quan està fet el sofregit, hi posa un pot de llet i ho cou una estona fins que evapora. Posa tot això damunt les ubergines, formatge, ubergini, forma... I així, fa capes.
2: Fa pisos.
1: I el forn.
0: Gratinadet.
1: Bé. Fred és bo.
0: Jo ho he fet, això, qual que piqui, és bo.
1: És boníssim.
0: I a vegades també he posat carn.
1: Hi ha gent que posa carn, hi ha gent que després posa patata, però la seva recepta és purament així.
0: És vegetariana.
1: És vegetariana, és fàcil, és d'ara, és tomàtica, ceba i ubergini, i si no vols posar formatge no hi posa ni no passa res. Però fresqueta és bona. Si fas un pamboli, com a companatge, està estupendo. Fas com un tall. I després hi ha una altra recepta, que és una mica més complexa, però no difícil, No, no és que sigui difícil, però potser és una cosa com que la presentació és més acurada, perquè a més en el llibre surt individual, que és un timbal d'Uberginis. Aquesta presentació que està en fotografia, vos heu d'imaginar una flanera de flam individual, que està tota ella forrada de pessetes d'Ubergini, llavors és... una vegada està farcida, li fa la volta com si fos un flam, llavors tu per de fora només veus com a Ubergini, però una vegada ho xapes, el farciment és d'una altra cosa. Està ben explicat, s'ha entès?
2: Sí, perfectament.
1: Sí? Perfecte. Llavors, ella, en aquest timbal d'Uberginis, que a mi m'ha recordat molt a la granada d'Uberginis, que la fèiem... Sí. Tu també te sona? La fan?
0: Sí, ma mare em fa de...
1: Em fa? I la fa en carn o la fa d'Ubergini?
0: Depèn.
1: Depèn, sí? Mm. I li posa ou.
0: Sí.
1: Sí. Com la fa ta mare?
0: Després... Bé, sí? Si vols un dia t'ho dic, perquè ara no sé exactament com la
1: vale,
0: fa, però d'acord. Fa granada.
1: Haurem de convidar ta mare, jo crec que la secció la fa fer ella.
2: Però clar, no és... Clar, la granada no és en forma de flan, per exemple.
1: A mi sí, me la van ensenyar a fer en el seu moment, se pot fer molt de púding, sí, se pot fer dins un pírex, se pot fer dins un molde qualsevol, però...
0: Ella clar, la fa com això, dins un molde de
1: gran, fan. Però un restaurant tu la pots posar individual
2: clar,
1: i queda moníssim.
2: Clar, anem en el plat individual.
1: Individual, sí. Fas un castell amb la seva salsa tomàtica, el seu floc...
2: Luxe.
1: Aquí seria més sofisticació que luxe, no? Perquè un Ubergini també, no? Vull dir, estan accessibles, sí? Bé, la qüestió és que ella fa, aquest timbal, fa aubergínia a daus fregida, sofrit de ceba, all, moraduix i carn picada. Aquí sí que hi havia recepta, però la recepta, els gramatges, només era 250 grams de carn, ja està.
0: Ja
1: vull dir, clar, te quedes un poc a l'aire, perquè si has començat amb una aubergínia o 12 aubergínies, la qüestió és, daus d'aubergini... ceba, all, moraduix, carn picada, sal i pebre. Això se fa tot doradet. I dues cuarades de farina i llet. Sí? S'entén? És com si fessis un sofrit, on hi ha l'aubergini que està feta d'aus, amb un pot de carn, quan allò ja t'agrada de coloringo, fiques unes cuarades de farina i un pot de llet, allò farà com una espècie de farsa. I una vegada que ha refredat, quatre ous batuts. Per què? Perquè si no has refredat faràs truita i se t'acollarà. I la idea és que ha de fer com a de pegamento.
0: Sí, de fet és un plat que se menja fred.
1: Exacte. I una vegada estan mesclats els quatre ous en tot l'altre, se poden emplenar els mollos que tu decides. Qui és que fas un pirex gran o un mollo gran metàl·lic o un que t'agrada, ha d'anar en el forn, és així. Vull dir que ha d'aguantar la temperatura. S'han de quallar.
0: S'han de
1: coure. I ho pots fer, si no, amb un d'aquests de silicona i en els microones. No cal que encenguis el forn. Si saps els tempos comparatius, te pots llegir les instruccions dels microones, que és una cosa que ningú fa, estic segura.
0: Ningú.
1: Seria lliçó primera de... Llegeixes les recomanacions del fabricant. Bé, la qüestió és que això... ho poses dins un mollo, aquest mollo el tapes amb un poquet de pa arreat, sí? I pots posar també un poquet d'ou, si vols, perquè faci com un pot de crostera, o si no t'agrada aquesta crostera, i, per exemple, si has de convidar una margalida, no hi posis pa arreat, i així serà, per ser liacs, ho tapes amb un tros de paper d'alumini, la qüestió és que faci com o crostera, o que no faci crostera de forn de cremat. Llavors ho tapes amb un tros d'alumini que no estigui en contacte. I bany maria. Quant de temps? Si has fet un mollo petit, has de saber quant de minuts serà allò, i si fas un mollo gran, i si fas una peça que l'ha d'arribar enmig, és més gran o més petit, això et sentit comú, però per norma general, si fas una flanera, dependrà del teu forn, del teu bany maria, de tot. És a dir, aquest tempos...
2: Bany maria.
1: El bany maria perquè sigui una calor indirecta. Si no cremaria, rebateria massa. Sí? I això ho deixes refredar. I una vegada ho tens atemperat i refredat, li fas la volta. I tu presentes a una safata, o en aquell... una safata,
0: que això és el moment...
1: És moment d'aplaudiments.
0: Exacte. Fem uns aplaudiments...
2: Clar.
0: Per aquesta granada.
2: Presentes aquell flan de granada.
1: Aquell flan petit o gran, sí.
0: Fem una pausa.
2: Vinga.
0: I acomiadam, que avui...
1: Gràcies.
0: Cuina de dalt de tot, no te'n vaig.
1: No me'n vaig.
2: No, cuina bona.
3: IB3 Ràdio és història.
4: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestre.
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
8: Calor.
7: Moscars.
8: Gelats que se desfan massa ràpid.
9: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
10: Com les ganes de passar-ho bé.
8: I les converses que enganxen.
10: Les rialles.
8: La bona companyia.
9: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: D'acomiadar, però estem tots embadalits mirant les fotografies d'aquest llibre.
1: Hem de corregir una cosa.
0: Hem de corregir una cosa.
2: Sí. Sí. Sí.
0: El pròleg d'aquest llibre l'ha fet Carmen Delgado, que és la dona de Joan Marc Cervera.
1: Fill, que, fill. De fet, en el llibre ho posa entre parèntesis, hijo.
0: Fill de Joan Marc Ordina.
1: Sí, que està posat entre parèntesis, hijo en castellà,
2: no
1: perquè està escrita... No
2: fill.
1: Confondre. Sí, jo no m'he expressat malament, sí.
0: Déu meu, quina meravella aquest llibre.
1: Sí o no?
0: La cuina de sa vall.
1: Jo crec que li faré, no prest, però faré una altra...
0: Una altra secció.
1: Sí,
0: dedicada.
1: A més, l'enrequiré un poc. A lo millor aquest dia vos demanaré 5 minutets més, perquè crec que menys si duré un convidat o convidada.
0: Ho preparam. Moltes gràcies, senyora Tabriós.
1: A vosaltres.
0: I moltes gràcies a tots. Fins aquí, avui hem menjat molt bé. Tani Carmen,
2: bueno, sí,
0: Maria Pons,
2: sí,
0: Miquel Jou,
2: no?
0: Celestí Ribé. Demà tornem.
2: Sí,
0: una ferrada.
2: Fins demà.
0: Gràcies, fins demà.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. I Vetres Ràdio.
1: Com estàu avui a l'Aviador fent balanç de la Mobo i repassant les novetats escèniques dels propers dies? Comença la cultura IB3. Benvingut tothom.

0: I és que d'aquí a un minut parlarem amb la directora de la MOFESM, Mariona Jaume, en qui repassarem aquest 10 anys d'una de les cites musicals més consolidades de les illes. 10 anys i prou perquè el festival s'acomiada, deixant per ser un caramull d'orfes de fidels seguidors, seguidores, que han omplert els concerts edició rere edició. Després comentarem allò que ens espera les pròximes setmanes pel que fa a les arts escèniques, com sempre, de la mà d'en Javier Matesanz. I tot serà en Andrea Sánchez, el control tècnic.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

El mató un policia motoritzat. Una de les darreres bandes que ha actuat a la Mobo, els argentins, eren cap de cartell de la darrera edició d'un festival que s'acomiada. Ho fa dalt de tot, consolidat, sent referent de les cites musicals a l'estiu a les Balears, deixant darrere concerts memorables, milers d'espectadors i espectadores i també una manera diferent de tractar el públic i els artistes.

0: I volem parlar amb Mariona Jaume, directora de la MOVO. Com estàs, Mariona?
1: Hola, bones tardes. Estic més o menys bé.
0: Això t'anava a dir, perquè, clar, acomiadar-se és un subidor, vulguis o no, perquè tothom automàticament te demana per què, però a la vegada reconeix 10 anys de música, bé, música bona, música nostra, d'experiències inoblidables. Però, clar, l'endemà ha de ser duret. Els dies després de que baixes la barrera i dius no se tornarà a aixecar, ha de ser duret.
1: Sí, exacte. Exacte, estem ara en aquest punt de cansament, tant físic com emocional, que vaja, està durant més de lo previst.
0: I refredada o és que tens la veu així com emocionada encara?
1: Estic un poc constipada, els ventiladors i tot això, sí, perdona.
0: No, que sí, me preocupa la teva salut, bàsicament. Corallà, que es va l'Anna Maria Jaume, la Ludwig Band, entre d'altres, han format part d'aquest darrer cartell, de la darrera edició, que a més, i això no estava previst quan es va organitzar, va tenir un component emocional extra, no? El record de Joan Roca, sí. Baixista d'Antonio Font, que es va deixar fa uns dies. Supos que també un d'aquests moments memorables que no volíem, cap de nosaltres, que no desitjàvem. Però bé, en Pau, en Pere de Bon, en Joan Miquel i en Jaume es van pujar a l'escenari, que és allò que millor fan, i van aprofitar el moment per retre tribut, no? També a un músic que estimaven, també des de la MOVO.
1: Sí, exacte. Hem de dir que tots els grups que han passat per la MOVO han tingut màxim respecte cap a aquest tema i molts d'ells han fet també un recordatori i un homenatge a en Joan. I des d'aquí ho vull agrair també. I la d'Antonio Font va ser com un altre univers. O sigui, des del principi nosaltres els vàrem deixar les portes obertes perquè fessin el que ells trobessin. I realment va ser un moment molt guapo, molt màgic, que molt va tocar a tots. Ja t'ho veu, dius, no? No només perquè Antonio Font tocàs a la MOVO, a la desena MOVO quan s'acabava, sinó perquè s'acabava d'acabar una altra cosa, no? Que era Antonio Font tal com el coneixem.
0: Efectivament.
1: Sense Joan Roca. I jo crec que la gent estava molt amb Antonio Font, no? Molt amb ells, i va ser super emocionant.
0: Coincidències, causalitats, que també formen part d'aquest homenatge.

0: Mos heu confitat les mans moltes vegades i parlant d'Antonio Font i el sentim, i jo crec que si una cosa és aquesta banda, t'entusiasmi més o manco, que normalment t'entusiasma, és el bon rotllo, no? I això també traspuava la Mova des de l'inici, des de la primera edició. És aquesta cosa, anava a dir familiar, però que, bueno, era una família molt grossa ja des de la primera edició, no? Teníeu com de 8 anys, més o menys, contra de 8 i 20, la gent, la bona gent que impulsàveu aquesta cosa, no? I aquest bon rotllo que s'ha mantingut, no? Per alguna cosa i per molta feina que hi ha darrere, va ser un festival sempre com a... és el nostre.
1: Sí, me'n faràs tornar a plorar.
0: No era la meva intenció, però si plores, plorarem junts.
1: Sí, és la veritat que... Joder, perdó.
0: Està molt bé que t'emocionis, és que és moment per emocionar-te. Jo he vist plorar gent. Quan vàreu anunciar que partíeu, i també quan se va produir el fet, vull dir que això també forma part de l'alegria, no?
1: Sí, no, ara el que deies és veure de que des del principi hi ha hagut un públic superfidel i un bon rotllo, no? Com un ambient superconcret, i sense el festival com un espai també com molt segur, no només per els músics que venen, que crec que se senten sempre a casa, sinó també per... O sigui, siguin d'aquí o de fora, se senten com molt bé, sinó també per al públic, no? Que ha sentit que la Mova ha estat com la seva cita anual, i això a nosaltres ens fa com supercontents i evidentment, i per orgulloses de poder haver-ho fet durant 10 anys, no? Mm-hmm. Que, com bé dius, és una feina de darrere que no sabeu, i que ara el millor està fent com una onada de reconeixement cap a tota aquesta nostra feina que semblava que no s'acabaria mai, no? I tot lo bo s'acaba. Però sí, jo crec que aquest públic fidel, que evidentment ara cresquent, ha estat una de les nostres ancles per poder seguir, perquè ens han ajudat molt tothom que ha anat venint i que això, que se sentia com a casa.
0: Mm-hmm. Ens vols recordar una mica els inicis? Aquells inicis, supos que plens d'entusiasme, d'impuls, d'empenta, sí. De... Uau, vinga, anem-nos tirant, llançant a la piscina i...
1: Jo era públic quan tot això va començar.
0: Sí, tu eres públic. No tenia ni edat d'organitzar, o què?
1: No, jo tenia aproximadament la mateixa edat que t'organitzadors.
0: Que la resta, sí.
1: Sí, el que passa que jo no estava dins l'organització, però bé, va sortir de, com ja s'ha explicat diverses vegades, no? d'una idea loca de dos enlots, un d'ells n'Arnau Moratinos, que és el festival d'un seu nom, que és Mova, Moratinos Bordoi, varen idear com a fer un festival per escoltar la música que ells volien, no? Perquè culturalment o artísticament les verbenes o les quintades no els hi donaven allò que ells cercaven, no? Uh-huh. Són gent, tots els que varen començar i els que som ara, són gent hiperespecial amb una sensibilitat musical molt heavy i, per dir-ho d'alguna manera, no mainstream o que de qualque manera el fet de no ser, un poquet diferents mos ha dit ajuntem-nos, no? I jo crec que així s'ha anat conformant la Mova, gràcies als seus organitzadors de cada any, que han anat canviant des del primer any fins ara. Això és vera, que hi ha gent que ha sortit i gent que ha entrat. Però, va, l'entusiasme, com tu deies des del principi, devia ser enorme, perquè ja t'ho pots imaginar, uns lotets de 18 anys fent una festa que cada un va posar 50 euros perquè allò arrencàs de qualque manera.
0: Imagina't.
1: Fora saber el que era una subvenció, fora saber el que era un patrocini, saps? Tenien un palet amb els logos de la gent que els donava algo. Ja no sé si els anomenaven patrocinadors, saps? O sigui, un palet amb fols,
0: sí,
1: amb impresos. El que seria una lona de patrocinadors, però en aquell moment era això. No? Vull dir que era una cosa molt... molt senzilla, molt minimal i alhora supertendre, no? I jo crec que aquests al·lots, al veure l'impacte que estava tenint això, varen dir, ostres, a lo millor han tingut una bona idea, no? I bueno, a partir d'aquí van a crescent i se varen engrescar a dur, per exemple, el primer grup nacional, el Petit de Caleril,
0: Sí.
1: que enguany han tornat, que com que varen venir i se varen trobar tan bé, els organitzadors de Somogó jo crec que els hi va pegar una alegria enorme i varen dir això és increïble, podem fer més grups, no? I clar, també va venir després el primer internacional, que és el de Billy i The Visions and the Dancers, que també va anar super bé, vull dir, com a, que són gent que han anat provant, ho faig en tercera persona perquè jo era públic, com bé deia,
0: Sí.
1: llavors són gent que han anat provant i han trobat coses que ho feien bé i coses que ho feien malament, no? I a base de l'experiència han anat aprenent. I això també és una cosa molt tendra, com deia, i molt vulnerable, perquè t'exposes, no només és un risc personal i grupal, sinó que hi ha un públic que ho consumeix. Hi ha unes terceres persones que formen part de Somogó també. Llavors, un risc i una pressió afegida a tot això. I res, després ja això, pues, ja la coneixeu ara, no? Que ha crescut molt i ha canviat.
0: Maria Jaume, Maria Heng, o Cautos, Júlia Colom, Salvatge, com moltíssims d'altres que també han crescut com a bandes paral·lelament a la Movo, no? I de fet, una de les coses que es diu quan se fa referència al festival, crec que el motiu que s'ha contribuït o que ha contribuït a consolidar, diguem, una escena musical d'aquí, no? Més enllà que també, evidentment, cada any hi havia grans noms de la plana nacional, també d'altres punts de l'estat espanyol, per exemple, o de fora, diguem, no? I clar, tot això és una de les coses més guapes que te poden dir, no? Que un festival no és només un mostrador, no és només una plataforma per escoltar de manera successiva banda, sinó que també serveix una mica de trampolí, de plataforma, no? Per als músics d'aquí.
1: Sí, nosaltres en xerram moltes vegades d'això, de que creiem que hem fet també una feina de professionalització del sector en relació a això, als artistes que varen venir fa molts anys i que han tornat després amb un projecte seu però totalment diferent, no? Com a veure l'evolució de tota aquesta gent, d'aquests grups que anomenaves ara, és molt emocionant. Bueno, per exemple, la Maria Jaume, record que dissabte estava, bueno, que s'anava a desmaiar, jo crec, de
0: Pobreta.
1: l'emoció. També entre el públic teníem a la Maria Hein, que no aturava de plorar. Vull dir, que sí que les persones que anomenaves i altres grups com Ànimos, per exemple, que han anat creixent amb nosaltres, i això també ens fa com molt contents perquè el que dèiem, no? Que al final no som un macrofestival, llavors els artistes que passen per Somogó ens coneixen, saben com som, saben amb la bona intenció que ho feim i el que des, no? No és que vengui un grup, no és una cosa de consumició, no és una cosa de consumir, com entès com a capitalista, sinó un ambient molt més amable i on els artistes ja de compte de se senten a casa i poden créixer nosaltres, no? I això també és super guapo.
0: Parlant de créixer, ja heu dit que partiu perquè heu crescut. Me sembla molt honest, això, no? No sé, que teniu altres feines, altres
1: Sí.
0: prioritats, que
1: Sí.
0: evidentment cadascú en la seva professió i en les seves circumstàncies personals ha derivat cap a altres bandes i això està molt bé, no? No sé si hi ha hagut fins i tot qualque possibilitat d'un relleu també generacional d'aquests que tenen ara de 8 o 20 hagin dit, vinga, ara nosaltres. És difícil, també, això.
1: Ai, aquesta pregunta ha estat com molt
0: Sí,
1: recurrent
0: ja ho
1: aquests dies
0: sé. Me sap greu,
1: durant el
0: sé.
1: propi... No, que va acabar. Dic durant el propi
0: Sí,
1: festival,
0: no? Sí.
1: que t'anaves trobant gent i te deia, no, però de veres que ho deixeu? És com, sí, ho duim anunciant un any. Vull
0: Sí,
1: dir,
0: sí, sí.
1: és evident que ho deixem i és evident que no és relleu, però també perquè per una qüestió personal nostra del grup. Vull dir, jo estic segura que si cercàssim relleu, potser trobaríem joves engrescats en fer alguna cosa, no? Però l'altre dia en xerràvem en el diumenge després de Somogó, no? Que sempre fèiem un dinar tots junts
0: Sí.
1: per estar un poc junts i relaxar-nos després de tot aquest estrès. I xerràvem de que tot això que ha passat és com una casualitat i una causalitat molt loca, que ens hàgim ajuntat 14 persones que durant aquests 10 anys hagin tingut com a prioritat Somogó, que hagin sabut respectar els tempos de cada altra persona, Me refereixo que 14 persones vivim bé ja costa molt, no? I que 14 persones tinguin la mateixa prioritat i les mateixes ganes de fer alguna cosa costa encara més. Llavors, mos costa molt pensar que hi hagués pogut haver un relleu generacional en relació a la nostra relació, saps? Com
0: Totalment.
1: que lo millor sí que hi ha un grup de joves que faran algo i tinc moltes ganes de consumir-ho. Vull dir, vull anar en aquest festival nou que surti ara i en aquest nou cicle de concerts o el que sigui, no? Però, com bé deies, ho deixem perquè hem crescut, mos hem fet grans, entre cometes, ja sé que no som molt grans, però bueno, tothom té les seves altres prioritats i les seves feines i bueno, tot canvia, però alhora estem això com a molt conscients de lo que hem fet, molt orgullosos de tota la feina feta i tinguem clar que davant tot això és amistat i una cosa que també xerram molt és que no la volem perdre i hem de trobar la manera, no? Perquè com ens fem grans, les amistats se van diluint o bueno, tenim menys temps o li posem menys importància. I en aquest cas l'excusa era se movo, muntar un festival, llavors hem de cercar de quina manera aquesta relació se transforma.
0: I segur
1: Perdó per aquesta xapa
0: que va,
1: monumental.
0: per favor. Només faltaria. M'encanta més allò que dius, no? Jo crec que només cal donar-vos l'enhorabona, dir
1: Gràcies, Rafa.
0: que allò més difícil en aquest món, i ho saps perfectament, Mariona, és deixar-ho temps. Jo no
1: Ja
0: sé si és
1: veus,
0: massa aviat, segurament sí, però en tot cas també és a temps. I jo crec que està bé acabar l'entrevista precisament a Anna Maria Jaume, no? Perquè ella representa moltes
1: perfecte.
0: coses i jo crec que
1: Sí.
0: s'identifica molt allò que és el bon rotllo que deien del mòbil. He triat festa i drama
1: Bo.
0: perquè és vera que sempre, el mòbil ha estat una festa, però és un poquet drama el forat que es deixa i també per
1: Defineix
0: voltre.
1: bastant bé la situació. Moltes gràcies,
0: Una
1: Rafael.
0: ferrada enorme a tots i a totes.
1: Gràcies,
0: Vinga, visca
1: moltes
0: la música,
1: gràcies.
0: Mariona. Adéu.
1: Igual.

0: TV3 Ràdio és patrimoni. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: L'Aviador, IB3 Ràdio.
2: Sis i 27 minuts, aquesta sintonia ens diu que ja està aquí en Javier Matesanz. La capella de en Javier Matesanz sonarà després, Javier, però no t'importa, no?
3: No.
2: Sempre sona el teu nom.
3: No, sempre m'he després, m'han menysprees aquí, però és igual, és igual. És igual, la humilitat és...
2: És el teu segell.
3: Exacte.
2: Presentes tu
3: Hola,
2: les convidades
3: tarda,
2: que tenim.
3: Rafael,
2: què tal, com estàs? Com estàs, Javier
3: Matesanz? Molt bé, molt bé.
2: Presentes tu les convidades que tenim avui?
3: Me fa por. Tres variacions sobre la por. Hauries és de lo que parlarem avui. Tres variacions sobre la por. Què pensaves? Que jo no don cap puntada sense
2: no,
3: fil.
2: No, si és que hauries d'haver estat tot.
3: Ah, sí, sí.
2: Jo... no seria, sabem lo que...
3: Seria el més dolent del... Però igual, anem a parlar del que hem de parlar. Què és això? Què és això? De moment, un projecte. Un projecte molt original. Jo diria que la hibridació de gèneres que fa o de disciplines que fa, quasi inèdita, i tenim aquí amb nosaltres a dues de les responsables, ens falta un que s'ha posat malaltat, són na Maria Garalbe, na Maite Villar i en Joan Casanyes, que no ha pogut venir.
4: Ha desaparegut.
3: Volia, però el pobret... Sí, que
2: ha fet màgia.
4: S'ha fet la seva desaparició.
3: És un projecte que mescla moviment, manipulació d'objectes i màgia, per contar-nos, per parlar de la por en general, però crec que encara res no està tancat, tot és un projecte que està ja treballant i que finalment serà una residència, etc, etc, etc.
2: Maria Garalbe, Mate Villar, bon dia, com estàs?
4: Bon dia, bon dia.
2: Javier Sanroyes, no, acabat d'arribar a les 7 i encara no us ha saludat.
4: No sé bien quan dir hola.
2: Benvingudes a les dues.
3: Teniu obert el micro per quan vulgueu. D'on surt això? I la mescla d'aquestes disciplines, aquesta... No, nous llenguatges, que és el que preteneu, explorar els nous llenguatges escènics, teatrals, com arriba aquesta combinació de disciplines?
4: Per casualitat?
5: Sí, perquè mos feia ganes.
4: Mos feia ganes. Mos feia
5: sobretot ganes. Fer feina plegats i perquè mos va aparèixer que era com una idea curiosa de mesclar moviment, màgia, text, tota aquesta dramatúrgia al voltant de sa por, que se pot expressar tant amb el moviment com amb la màgia d'una manera molt clara. I no sé, mos va aparèixer un punt de partida interessant per aquest projecte.
4: Sí, ens agradava molt que, de fet, cadascú de nosaltres som molt diferents. Molt. Uh-huh. I cercar un llenguatge comú per estructurar un projecte d'arts escèniques on, per un costat, la paraula, perquè hi haurà paraula, segurament, clar que sí, la dramatúrgia textual, més la dramatúrgia corporal, al final el teatre és màgia, i de quina manera la màgia podia entrar dins d'aquest espectacle, no com a fet màgic, o sigui, no com

0: com a número de màgia, sinó com a arribar a aquests moments que sovint en el teatre físic es passa molt, no? Ara de sobte el que volem és que... I la realitat te supera,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però la màgia, si, de forma popular, està com a molt relacionada amb l'entreteniment, amb així divertit, lleuger, pot ser il·lusionisme, pot ser màgia de prop, el que tu vulguis, no? Però és com més entreteniment. I aquí heu triat la por. I justament perquè la màgia pues, també pot ser inquietant.
2: Clar,
1: pot ser,
2: clar. És que tot això que se veu, que desapareix, que la multiplicació d'objectes, fins a quin punt això també se pot dur cap en aquest camí de la por, les màscares, els rostres, es jugar amb les llums, tot això és cosa màgica, no? Al final,
0: sí,
2: que
0: sí,
2: també
0: sí.
2: Se pot entendre com a efectes especials, pot ser en cine, però incloure això dins una obra de teatre... És difícil, no és fàcil, perquè clar, no és com l'àmbit que tu t'esperes veure màgia i la màgia a l'uso, no és així.
0: És desmitificar, de fet, no? El concepte de la màgia.
2: Sí.
0: I donar-li un ús teatral.
2: Un ús dramatúrgic, clar. Sí, sí.
1: Però, i per què la por? Perquè mira que estem ficats a un món que fa por, efectivament, però justament de vegades no és el gènere... que més s'utilitza en el teatre. Teatre de por, mira que cine...
2: És complicat,
1: no? Però hi ha poc, n'hi ha, però no és massa habitual.
0: Bueno, està dins de tot el procés d'investigació. Quan vam començar a fer feina, havíem de començar per algun puesto i van decidir que havien de fer un treball, com el treball de creació és un treball que a l'actor i a l'actriu l'implica moltíssim personalment, i de sobte va eixir aquesta idea de per què no parlem de la por? A què tenim por? Mm-hmm. I tenim por a moltes coses.
1: Moltíssimes.
3: I estava investigant, estava fent recerca sobre què és la por, d'on mos ve la por, com gestionar la por, perquè clar, també té moltes arestes el tema, la qüestió.
2: I per molt que facem i investiguem, sempre acabem veient que per moltes pors que hi hagi, la mort sempre et sa por que mos fa...
3: Sa gran por.
2: Més
0: sí,
2: por a tots.
0: És allà on tothom...
3: Més que la malaltia, més que patir.
2: Sí, és sa mort, jo crec, el perquè final, ja és
3: no?
2: definitiu,
3: no,
2: no hi ha volta enrere.
0: I pensar que t'has de morir, perquè una vegada estàs mort, ja està, no? Però el...
1: O no.
0: Bueno,
2: no, o no.
3: És que no ho sabeu. És una altra obra.
1: És una altra obra, la segona
2: obra. Però és incògnita de...
1: No,
2: fa por,
1: claro. Allò desconegut.
0: Efectivament.
2: Totalment.
0: A morir.
3: De totes maneres, me ressonava tot això que estava comentant a l'inici, perquè la Maite, tu com a directora, com a integrant de Migrants, ja has mesclat gèneres, ja has fet coses híbrides. Supos que ara per tu és això com un salto mortal encara més, no? És com tot allò que ha fet i li fic màgia. Li fica aquesta pàtina d'aquesta cosa misteriosa que també té la por, no? És com a... que no te poses per poc, Maite.
0: No. He de dir que de sempre jo vinc del teatre circ.
3: Sí, sí.
0: On hi havia màgia.
3: I moviment.
0: Sí. I la màgia sempre havia estat alguna cosa molt, molt, molt present. I, bueno, vam coincidir amb Joan, i tot d'una vam veure que en algun moment havia de passar alguna cosa.
3: Que xula.
0: I gràcies, a més, després va aparèixer Maria, o primer va aparèixer Maria, bueno, no sabem, no? Els temps, no sé exactament la cronologia. Però sí que hi havia alguna cosa que ens feia, o que ens fa pensar que entre el moviment, la màgia, hi ha alguna cosa teatral molt interessant.
1: Ara esteu posant els fonaments, l'inici, i teniu una primera residència a l'octubre, me deies, no?
2: Sí, ara ja vàrem fer una setmana de residència a Santanyí, residència Anyell, i per octubre farem una altra setmana allà mateix i una primera mostra.
1: I això se concretarà com? A escenes tireu tot tres? O encara no se sap? Bueno, sou els tres
2: els
1: arquitectes del projecte.
2: Sí, però qui sap si després hi haurà més intèrprets o qualcun de nosaltres decidirà que no actua. No ho sé, d'entrada sí que som creadors els tres i som
0: sí,
2: intèrprets.
0: Sí, estem cercant material, estem cercant llenguatge.
2: És que és difícil, al final, perquè és això que diu, tots som molt diferents. I clar, ella crea d'una manera, jo creï d'una altra, en Joan, sa màgia, clar, vendrà, potser, un punt després, quan ja tenim què volen dir, com volen dir, després se fica la màgia o no. I estem trobant com confluen aquests llenguatges per poder crear un nou llenguatge propi de tot tres.
0: I de fet ha estat molt interessant perquè diu una Maria, no? que Maria crea d'una manera, jo creo d'una altra, i aquesta setmana fent feina plegades mos adonaven que, ostres, això que està fent Maria és molt interessant, no?
2: Mos vam anar com retroalimentant.
0: Sí, sí,
2: jo és que ara necessito, i dic, vols un text?
0: Sí.
2: I me diu, sí, pot fer un text? Dic, sí, sí, qualque cosa puc fer és un text. I me'n vaig anar 5 minuts, vaig escriure un text, i d'aquest text ella ja va treure com tota una idea.
1: Ho dius com si fos una cosa senzilla, no? Això en Bob Dylan, sí, fas una cançó, vinga, va, i guanya un parell de premis, però no, ara m'aniria bé un text, me'n vaig 5 minuts i torno amb un text. Ho has dit tu, eh? I a més era bo, mai,
0: va ser real, és que va ser real.
1: I ho diu humilment, però com si hagués he anat, he comprat dues Coca-Coles. No, però no, he dit un text.
0: Saps el que passa? Mira, hi ha una cosa que és molt interessant, que ho hem parlat moltes vegades, no? El concepte de quan els actors i actrius tenen aquest moment de residència, no? Quan estàs en una residència, que és un moment de luxe. No? És un moment de luxe per nosaltres, perquè de sobte estàs immersa en un procés de creació i pot succeir això, que estàs treballant i de sobte pues és que necessitem un text. I na Maria va pujar a la seva habitació i va fer un text. I va baixar amb el text i el vam llegir i a partir d'ahí se va generar altres coses, perquè, clar, estàs immers 24 hores.
3: Són les 6:37, estem entrevistant a Maite Villar i Maria Garalbe, dues de les tres potes que té tres variacions sobre la por. I jo te proposo ara un repte, repeteix l'hora, 6:37. Menys si a les 6:43, Maria, tens un test.
1: Per una obra llarga, de més.
3: Sí, però... i te donaré les premisses.
2: No, si vols, m'encanta aquest joc.
3: Mentre continuem parlant amb Maite, intentant comunicar amb Nalbi, que havia d'entrar també.
1: Això saps que ho va fer en Simenon?
3: Jo Simenon,
1: en públic i tancat dins una espècie d'urna i tal, li van dir, pues, con aquest tema, aquest no sé què, i un robatori i una senyora i tal, i pum, i en 24 hores sense dormir, amb una màquina tal, davant de tothom...
3: No, Maria, te fa una trilogia en 24 hores.
1: Sí, i va treure una novel·la.
2: No. Era un text d'una pàgina. Era una pàgina, però que va donar...
0: Es va donar per molt.
2: Sí, no era un text sencer, no, això no...
1: Mai no diguis
3: que no.
1: Mai no diguis això.
3: Perquè si no, te duríem el circ, no te duríem un escenari.
2: Dóna'ns les pautes, que comences a escriure...
1: Jo el que sí me quedo una mica en les ganes, com que no està en Joan, que mos parlaria d'això, com integrar amb la màgia? Màgia que no és un espectacle de màgia, sinó que la màgia s'utilitza pues, una mica també per explicar, per narrar, per formar part com un llenguatge més, una mescla de llenguatge... clar, però una màgia s'entén, si fa màgia, que te fa un truc, te fa un no sé què... Sí, no?
0: Va més enllà. Vull dir, la màgia nosaltres l'entenem com un element més significatiu de l'escena. No és el moment puntual que te fa el truc. Ja. Va més enllà. És el que parlàvem abans, és transcendir el concepte de la màgia.
2: Per exemple, que això no sé si serà o sí, però una idea que vam treballar, que no vol dir que hi sigui, sí, sí. Però com una persona pot sortir del seu propi cos i veure el seu cos des de fora. Això se pot fer amb màgia.
1: Clar.
2: I és com una cosa que mos pot aportar en Joan.
1: És el que diríem, ha estat un moment màgic, no? Més que fer un truc, sinó crear moments màgics.
2: Moments màgics, atmosfera màgica, levitar...
1: Aquí en el vostre dossier surt també bastant el poètic, moments poètics, que no sé si, clar, també estan molt a prop.
0: És que no se pot desvincular el... la poesia visual de la màgia, de cap manera.
1: El famós realisme màgic, no?
0: Exacte.
1: Que és una cosa absolutament quotidiana que t'estan contant i de cop parles amb un esperit o parles amb tota naturalitat,
2: exacte.
1: No? Com fan també aquests escriptors hispanoamericans. Pues, bueno,
2: sí,
1: ara,
2: és que de fet en Joan està enamoradíssim de Cien Años de Soledad i és un poc aquest camí és que li agrada seguir en teatre. Ara fiques això que apareix aquí i... que no sigui un truc, un joc d'agafa aquesta carta, no? Que digui alguna cosa, que se necessiti allò, passa per un motiu. I això jo crec que és molt emocionant.
1: Darrerament, parlant molt, han existit durant anys, però parlant molt amb convidats que venen per aquí, les residències.
2: Sí.
1: Nosaltres sabem el que és i el que serveix, però diguem un moment pedagògic. Explicar una residència, per què ajuda a un projecte que està work in progress, tal, en què consisteix una residència?
0: Una residència és aquest moment en el qual el fet de conviure 24 hores amb els teus companys estableix no només el llenguatge de feina, el llenguatge teatral que es farà servir, sinó, jo penso, no? M'agrada pensar que s'estableix també fins i tot l'ètica de feina que durà endavant aquest projecte. 24 hores són moltes hores i una setmana sencera, no? Entonces, de sobte, el primer dia està com tot descol·locat, no? Sí. I a poc te n'adones que les coses van col·locant-se a puesto, comences a entendre't en els teus companys, a crear dinàmiques de feina, de menjar, de... Es parla moltíssim, moltíssim.
2: Molt, molt.
0: I, en aquest...
2: I de coses que no tenen a veure, però després però... dius, sí, que tenen a veure.
1: Clar, perquè els vincles creatius, que ja se tenen d'alguna manera, perquè per això poses en marxa, s'enriqueixen amb els vincles també després personals, no? A la persona vas coneguent i d'alguna manera saps com respira ell, tu, i comences a complementar la teva creativitat, suposo,
0: totalment,
1: no?
2: Sí.
0: I aquest espai 24 hores obert, vull dir que en qualsevol moment pots posar-te a treballar, no tens horari.
1: Quan podrem veure el resultat final de tot això? O estàu treballant sense una data concreta l'any que ve, a finals d'any? Perquè...
2: És que ara mos agrada treballar sense data concreta, perquè normalment quan fem un projecte quasi sempre tenim una data o tenim una fita, un objectiu allà posat, que això com que també t'acaba... generant una temporalització i te fa anar més ràpid o te fa treure un resultat, no? I aquí mos agrada dir, no, és que això ho fem perquè mos ve de gust investigar per aquí i si necessitam un any, si necessitam dos...
0: Sí, teatre físic, la creació col·lectiva, són projectes que casen malament amb els calendaris perquè... Bueno, quan tens un text ja el tens escrit i comences a partir del text, tens una feina prèvia que ja està feta, però quan treballes des de lo físic has de començar de zero i has de crear la dramatúrgia física, que al final és moviment, és partitura.
2: Estàvem amb agulletes. En Joan i jo fem porters i ella dirigim els porters i el dia següent en Joan no se podia aixecar del llit. Clar, és que també és això, és aprendre
0: és
2: entre
0: els
2: tres.
0: Sí.
2: Ella està més formada físicament, però nosaltres...
1: Bueno, ara amb el Facebook, ja, nosaltres tenim pressa de veure-ho, ja, però frisant, però vosaltres... Però la gent que escolta això pensarà, i de què viuen? Clar, perquè dius, clar, no mos paguen per fer-la normalment, dius, no, si és un any és un any, si són sis mesos, i tal.
3: Ara mos diran de què viuen, de molt de projectes més que tenen en marxa, que volen comentar amb elles. Fem una pausa,
1: vale.
3: Això és la ràdio, de vegades hem de fer una pausa, i continuem parlant d'Anna Maite Villar i Anna Maria.
4: I de tres ràdios, participació.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. L'aviador i Betres Ràdio.
3: Sis 45 minuts, continuem el programa, continuem parlant amb Maria Garalbe i Maite Villar, dones del teatre que tenen aquest projecte que fa molt bona pinta, Tres variacions sobre la por, que anem amb la calma, que ara mateix, després de la residència, vendrà una altra, i ja veurem quan estrenarem, estarem molt pendents, però clar, na Maria té altres històries en marxa, acaba de...
1: Altres, diu, si fa... Té una secció per ella... Per ella
3: acaba de... Bueno, acaba, fa uns dies que va estar a la Beckett, allà en la llibre Teres, lectura dramatitzada dirigida per Ernest Llobet i, a més, interpretada per actrius enormes.
2: Sí.
3: Com va anar?
2: Va anar increïble.
3: Sí, no?
2: Va ser preciós. M'agrada moltíssim, a més, voreró des de fora, perquè aquesta vegada jo no interpretava, anava només com a espectadora i va ser brutal poder-ho veure. És que li comentava abans a Maite de que jo anava preocupada perquè jo sóc molt exigent i pensava, això no m'agradarà del meu text, diré, això ho he de canviar, estaré tot el temps pensant. I no va ser així. Va començar l'obra i m'haig oblidat que era meva. Vaig disfrutar, vaig gaudir, vaig riure, vaig plorar, vaig emocionar.
1: I vas gaudir de canvis que veies o realment era com tu la imaginaves?
2: Era com jo m'imaginava, sí. Però de tenir les actrius allà fent allò m'agrada moltíssim. I a més de tenir el públic amb jo i se va crear una cosa màgica. Que
1: pot sortir d'una cosa així? La Beckett és la Beckett, hi ha molta gent que
2: pot sortir. Que... Ja ha sortit una cosa.
1: Veus? Ja ho sabia, ja ho sabia. L'haurem de tornar a convidar, això és un no parar, eh?
2: Ha sortit una cosa, però no et segura. Ho puc comentar, perquè tanmateix crec que no... Bé, no ho sé.
3: Dali, no sé. Tu no sense fora por.
2: Fora por, perquè tampoc no sé si serà, però com que me fa il·lusió ho coment. Després m'ha venir de la lectura m'ha venir una editora de l'editorial Planeta que vol publicar les llibreteres en castellà.
3: Que bé.
2: I sí, però clar, això és, ja sabeu, és un procés.
1: Bueno, sí, però si te venen directe, una cosa és procés d'enviar manuscrits a veure si m'acriden, si no llegeixes, sí. Si agrada, però que te vinguin ells a dir tu, m'agrada, t'has veutat ja un parell de fases,
2: sí,
1: no?
2: Sí, jo estava sopant, que ja, clar, amb unes amigues allà mateix a la Beckett i m'ha venir una dramaturga també molt crac a felicitar i m'ha venir ella també a proposar això. Clar que ella no publica ella directament, però està dins l'editorial i ara estic mirant qui directament me podria publicar.
3: I d'estarem molt pendents d'aquesta publicació, que ja seria veurem, encara... un més en aquesta aventura
2: seria
3: les llibreteres que va començar ja fa estona i que mos està donant moltes alegries. Teníem pendents parlar amb el Vinyan, el coneixeu, no?
0: És una jove
3: promesa, sí, que està, jove promesa, que està començant
0: amb ja, això. Ja fa estona, que no, és una jove promesa.
1: Sí. Fa 7 dies, ja.
3: De fet, fa com a 25 anys que fa aquesta cosa. És, en realitat, ara vaig a xar seriosament, és un tio encara jove, el que passa que va començar molt pres. Joan Albinyana, com estàs?
9: Com està, Rafa? Diuen que de jove promesa a vieja gloria on passi. Jo crec que ja l'he fet.
3: En tot cas, hem de parlar de Via Fora, un muntatge que fa uns 25 anys, ara me diràs tu la data exacta, Albi, que representa el CUDI, un recorregut a través de la història del poble, un espectacle que itinera, que conté música, teatre, passat llunyà, recent, i que tot això se fa 30 i 31 de juliol i també el 6 i el 7 d'agost. Òbviament, el CUDI, el punt de trobades a la porta d'Esmoll a les 9. Joan, què feis? Perquè feis tantes coses i tan maques i a més en la implicació també del poble, no?
9: Sí, bueno, el Via Fora 24 anys fa que el feim.
3: 24.
9: Jo el vaig començar el primer any com a actor, quan encara...
3: T'he vist en aquestes imatges, tot jovenet. No has canviat tant, clar. Però, clar. Un poquit,
9: bueno,
3: sí.
9: Bueno, una mica.
1: Si en 24 anys no ha canviat gaire...
3: Ha madurat.
9: I això, i a poc, pues, bueno, està com molt guai, perquè per una part molt... de la meva vida i de la vida de la companyia que jo tenia, que se deia Neorural, i sí. Som nosaltres que vam començar com a actors i tal, i a poc, al llarg dels anys, mentre pues, estudiava direcció de dramatúrgia, vaig començar a fer com una dramatúrgia, a fer d'ajudar en direcció, i finalment l'any 2023 se va retirar en Carles Pujols, el director, i d'ençà d'aquell any pues, ho dirigeix jo. I res, sí, sobretot jo crec que és com un format que crec que és l'únic lloc de Mallorca on passa, que és aquesta idea de teatre que és popular, que la figuració és del poble, que se xerra d'escenes històriques que van succeir, evidentment dramatitzades i teatralitzades, i no sé, combina pues, això, que és teatre itinerant, que se fan escarrers les murades, que hi ha música en directe, que això, que hi ha com actors professionals mesclats amb gent del poble, no sé, és un format molt, molt xulo i queda com molt encantat, perquè per això.
1: I enguany té especial protagonisme la dona.
9: Sí, perquè... Bé, això que passa és que històricament els personatges femenins sempre han quedat com rellegats a la foscor, precisament pel fet de ser dones, i enguany mos varen proposar en l'equip creatiu pues, cercar referents de dones de segle XIV, de segle XVI, que poguessin tenir una veu pròpia. I per això s'han escrit com dos monòlegs, un monòleg que xerra d'una dona aristòcrata mallorquina, d'una certa noblesa que està com condemnada a només generar descendència, i després una altra dona que del segle XVI, que és una germanada que se revolta contra els nobles.
3: I a més, actorassos i actrius enormes, Sebastià Trovell, Lorena Faus, Elisa Garau, Jaume Gaià, Joan Gelabert, Carmen González, Salvador Miralles, Sara Palomo, Jo Maria Pasqual, Jaume Xua, algun d'ells han treballat amb tu de manera profusa, Albi, i aquests figurants que és gent del poble que, diguem, que voluntàriament forma part de l'espectacle, no?
9: Sí, sí, són gent del poble que molts són molt joves i tal, però que els agrada molt el teatre, molts estan vinculats amb l'auditori, amb grups de teatre amateur o infantil, o fins i tot en grups de teatre amateur de la poble, i sí, se vinculen amb el projecte i se generen pues, aquestes, com, és molt guai, perquè és com una dimensió on les imatges són molt més èpiques, on pues, tenir 30 persones en un espai pues, són com imatges molt més pictòriques, pràcticament recorda una òpera en certs moments.
3: Amb una música més de Jaume Oliver, que és el director musical, que és molt John Williams, és molt èpica aquesta música, és guai, ara la sentíem, no?
9: És super cinematogràfic, el que composa. És vera que duim un ensemble petita, que hi ha una flauta travessera, un saxo, un baix, una guitarra, acordió i percussions, i després van canviant d'instruments, músics, però amb aquests instruments aconsegueix generar... Sí, és molt cinematogràfic el que aconsegueix en Jaume.
3: Que xulo, màgia, no? Parlàvem abans de l'espectacle d'Anna Maria Garalbi i de Maite Villar. Jo crec que és màgia poder concitar tantes coses a la vegada, no? Aquesta, parlar d'història, reivindicar certes coses, parlar del poble, que el poble s'impliqui, i a més amb tota aquesta gent meravellosa, no? Amb músics també que interpreten en directe, no? Jo?
9: Sí, sí, sí. L'espectacle d'itinerant, cada escena passa a un lloc de la murada diferent.
3: Sí.
9: I els músics acompanyen el públic d'una localització a l'altra. I és música original composada per l'espectacle, per cada escena, i moltes escenes amb música... O sigui, moltes escenes no s'entenen sense la música. És com necessari perquè l'escena avanci, en certa manera.
1: Escolta, i no hi ha dos anys iguals, no? Cada any feis alguna proposta nova, com enguany lo de la dona, amb diferents monòlegs teus, a més, escrits per tu. Això com ho decidiu? Hi ha un comitè amb l'Ajuntament? O teniu llibertat absoluta? Com ho feis?
9: Hi ha com un equip creatiu. Això, hi ha una sèrie d'escenes originals que estan escrites per historiadors. Uh-huh. Historiadors que són molt rigorosos i molt fidels en els fets que varen passar. Aquestes escenes se filtren per el dramaturg, en aquest cas són jo, i s'estableix com un diàleg amb aquests historiadors o amb l'Ajuntament per veure fins a on se pot arribar a l'hora de teatralitzar, fins a on podem permetre-nos el fet de ser fidels o no, i a partir d'aquest diàleg, pues, se reescriuen les escenes i se van com corregint, en certa manera. I els canvis proposats, sí, des de l'equip creatiu, amb en Jaume, jo, en Carme Suárez, que a banda d'estar en el Teatre del Cudi és com la productora executiva de l'espectacle, anem decidint a veure quins canvis podem introduir cada any. Com que hi ha una vintena d'escenes escrites, normalment, pues, de vegades, qualcun any agafant qualcuna i la reinterpretant de qualque manera i tal. Si has d'anar com reescrivint-les, perquè de cada any tinguem com una biblioteca d'escenes que, a banda de que siguin rigoroses històricament, també teatralment siguin interessants i entretingudes i que la gent passi gust de veure-les.
3: Idò, ja sabeu, les cites, demà mateix i divendres a partir de les 9 i dijous que ve i divendres que ve també, 6 i 7 d'agost a partir de la mateixa hora. Punt de trobada, Porta d'Esmoll. Per cert, arribes allà i ja està, o t'has d'inscriure a qualque banda, Albi? Com va la cosa?
9: No, és entrada lliure, va. És vera que és en el carrer i tu pots seguir la comitiva i t'aniràs duent, i ja està. No t'has d'apuntar enlloc i a gaudir.
3: I de gaudir. Molta merda, estimat.
9: Moltes gràcies, guapo. Gràcies.
3: Vinga,
9: a tots.
3: Gràcies. Adéu, Albi. Un d'aquests incombustibles, Maite? Tu també. Per cert, és que t'he de demanar, senyores, allò de dirigir a l'Escola d'Arts Escèniques de les Illes Balears, que també va ser una etapa molt, molt guai.
0: Va ser una etapa.
3: Que no l'enyores, però que bé, perquè ara estàs en altres coses també.
0: Estic en altres coses, però he de dir que vaig aprendre moltíssim. 8 anys de cap d'estudis, 4 anys de direcció de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears. Va ser un bon aprenentatge personal, professional, perquè ningú no t'ensenya a dirigir un centre.
3: I molts d'anys, Maite, amb els quals també va passar abans i continuarà passant, van sortir fornades d'intèrprets, actrius i actors que valen molt la pena i que convé tenir molt en compte que ja estan fent coses meravelloses i, clar, part d'aquest mèrit també vos correspon a aquest equip. I jo crec que això s'ha de recordar, no?
0: Jo crec que sí.
3: El talent que tenim aquí.
0: Jo crec que sí. I, de fet, una de les coses més meravelloses que te pot passar com a docent d'aquesta escola és que arriba un dia que comparteixes escenari amb les persones que has fet feina amb ells com a docent, no? Com el cas de Joan Casanyes, no? De repente un dels teus alumnes passa a ser el teu company de feina i això és que no té preu.
3: Maria, Maite, gràcies per estar aquí, gràcies per acostar-nos a aquest projecte que pinta molt bé. Deia en Javi que ja teníem no només interès, sinó certa urgència. Però bueno, sí, ja, ja se tradueix.
1: Bueno, i una abraçada a en Joan, que havia de venir, en Joan Casanyes, però està malaltet, que es millori. Ja el cridarem per altres coses.
2: Sí, té material.
3: Moltes gràcies per estar
2: aquí. Moltes gràcies a vosaltres.
0: A vosaltres.
3: Javier, fins la setmana que ve, més, tu deies, no? Juliol i agost.
1: Juliol i agost.
3: Això saps escèniques i les hem d'esprema.
1: Sí. Sí, ja potser una mica manco tal, però bueno, aquesta secció sempre està nodrida.
3: Clar que sí, aquesta setmana que estem repassant la música que està sonant de l'Atlàntida Filfest, avui és el torn de Teo Lucadamo, actua a ses voltes a partir de les 8:30 i donant ritme, molt de ritme. De fet, acabam el programa d'avui, tornant demà a les 6. Ara us deixem en les notícies.
10: El otro día me hice amigo de un metrónomo y fuimos a dar un paseo por el centro, ¿no? Él me dijo que su sueño en verdad era ser cardiólogo, pero para ser cardiólogo hay que tener corazón. Y yo, cabrón, ¿a qué carajo quieres ser cardiólogo si todos los cardiólogos carecen de tu ritmo? Además, para ser cardiólogo hay que estudiar demasiado y si estudias demasiado se te pierde todo el ritmo.
11: Yo diciendo, literalmente,
12: ¿qué cojones, tío, para que vas a querer ser cardiólogo?
11: Eres
12: un metrónomo, tronco, o sea,
11: eres el corazón.
12: Lo que tiene lo que...
11: El ritmo.
12: El corazón.
11: El del ritmo.
12: El ritmo.
11: Yo flipando en colores con el metrónomo diciendo, no, tal, que yo quiero estudiar. Yo diciendo, joder, lo que daría yo por ser tú, ¿sabes? Ser un metrónomo. Y el pavo, que no, que yo quiero ser cardiólogo, tal, yo quiero licenciarme. Yo, bueno, tío, ya tú sabrás lo que haces, pero mientras tanto...

0: a IB3 Ràdio entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. La ràdio és testimoni del que passa en aquestes illes i el món. Des que es va fer la primera emissió d'aquesta casa, d'aquesta IB3 Ràdio, ja fa 21 anys, s'han comptat canvis de govern, ascensos i descensos esportius, naixements i comiats, entrades i sortides de presó, per exemple, inauguracions, accidents, rissagues, inundacions, baremes, onades de calor, augments de l'IPC, manifestacions, música, teatre i un llarg, etc. I com nosaltres, la resta de mitjans de comunicació que va contant la vida amb el major rigor possible. I ho guarden amb zel i ben indexat els companys de documentació. Un testimoni molt, molt valuós que no hi ha reel d'Instagram que l'aguanti.

0: estadístiques, no? Xerrant només de diagnòstic, xerrant de lo que ens passa a les persones i d'aquesta manera te pots sentir identificada, no? I és quan se romp el silenci, quan se cauen els tabús, quan s'evita l'estigma. Això és el que feis, és l'importància de l'activisme, de donar testimoni.
1: Sí, a ver, es una formación preciosa, todos unidos, hablando, no desde la queja, porque si algo tiene bonita esta formación es que hablamos, pero hablamos desde lo vivido, sin... Y si nos vamos a la queja, porque a veces es natural o nos vamos, intentamos volver, ¿no? Es una formación que te guía a hacerlo desde la superación, desde vamos a recoger aprendizajes y vamos a hablar de lo que pasa para ayudarnos, inspirarnos unos con los otros. Yo animaría a, bueno, a un montón, bueno, a todas las familias que lo sientan a hacer esta formación, ¿eh? Es sanadora, es uff. Sí.
0: Passen moltes coses, no, Gemma? Quan les persones se troben i xerren, passen moltes coses, no?
1: Claro, es que piensas y dices, ostras, yo que me creía que esto solamente me pasaba a mí, yo que creía que esta culpa solo la sentía yo, o que yo era un bicho raro, o que esta impotencia o esta sensación, y luego te das cuenta que no, que no. Y es realmente, bueno, para yo siento que es lo que le da un sentido profundo, ¿no? a la vida, ese compartir. Ese compartir, sí.
0: I de comparteix, na Gemma ha compartit molt, ha compartit moltes vivències, moltes pors, molt d'amor en aquell llibre, Cuando el dolor y el amor se unen, que vos recomanam si vos heu sentit d'alguna manera interpel·lats amb aquesta xerrada que acabam de tenir. Na Gemma Penedès, que és formadora, que és experta, i ella mos ho deia, coach, experta en autoconeixement, amb autoestima, que tot això m'imagino que també has anat aprenent i formant-te al llarg de tots aquests anys, i autora de Quan el dolor i l'amor se unen i activista d'Obertament Balears. Gemma, jo crec que mos has donat moltes pautes, moltes idees, m'aquest amb el que deies de demanar ajuda.
1: Moltes gràcies.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà. IB3 Ràdio, formació.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
2: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
0: Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
7: Avui faré de testimoni.
0: Vinga, i de testimoni és la paraula, jo només tinc ganes de saber per on li pegues, com diuen.
7: És que n'hi ha moltíssims en el cinema, saps que n'hi ha de molts, de càrrec únics, de persecucions, de matances, d'assassinats, fins i tot n'hi ha que se passen. El testimoni, vull dir. Per acabar la temporada, no? Que vull acabar en temporada.
0: Cert.
7: Avui ja està. El meu és el meu darrer programa, així que jo crec que directament ompliré la llista de mites i s'haurà acabat.
8: Cuando la policía la interrogó sobre este pobre hombre que se creía un esposo amado y respetado, les contó usted...
9: Lo que Leonard quiso que les dijera.
8: Les contó que estaba con usted en su casa a las 9:25 y ahora dice que eso es mentira.
9: Sí, mentira.
8: Y cuando dijo que se había herido accidentalmente en la muñeca, volvió a mentir.
9: Sí.
8: Y hoy nos cuenta una historia totalmente distinta. La cuestión es saber si mintió entonces y está mintiendo ahora. ¿O es usted en realidad una embustera habitual y crónica?
7: A 1957 s'estrenava la història d'un jove acusat d'haver assassinat a una senyora major amb qui mantenia una relació de caràcter amistós per heredar la seva gran fortuna. Tot apunta que és culpable, sempre i quan no el defensi, evidentment, Charles Laughton, i no diries qui, Billy Wilder.

0: mescla. Tyrone Power, Marlene Dietrich i Elsa Lancaster acompanyaven a Lawton en un dels millors pel·lícules sobre testimonis en fals i judicis de la història del cinema. El seu títol era Testigo de Cargo. Era molt, fa molts i molts d'anys, no? Perquè 1957 ja fa quasi que són 80 anys. No, 70. 70 anys, així, a lo loco.
1: 70 anys, sí, sí.
0: 70 anys, mare de Déu. A més de ser una gran pel·lícula, és una adaptació d'una novel·la de Agatha Christie amb una dosi d'intriga necessària que varia, creix, decreix i te fa patir fins en el final de tot. A més, et unió perfecta entre el sarcasme de Billy Wilder i el misteri criminal d'Agatha Christie. Vull dir que m'encanta. Ja està, no hi més. M'encanta aquells discursos davant el jutge, sí, amb aquelles perorates de «Usted es culpable!», són fantàstics.
1: I de res, has començat fort en Testigo de Cargo.
0: Has començat per un mite i ara seguim amb un altre mite, però dels anys 80.
2: No sabían que había un testigo.
3: Carter no me dijo lo del testigo.
2: Sí, un niño de unos 8 años.
3: Un hombre fuerte.
2: Soy oficial de policía, señora. Tengo que hablar con el niño.
3: Una mujer de fe.
4: No entiende que nosotros no tenemos nada que ver con sus leyes.
2: Lo entiendo, pero su hijo es testigo de un caso de homicidio.
3: Viven en mundos distintos.
4: Ahora tiene un testigo.
2: Sí, tengo un testigo.
0: Único testigo va aconseguir un parell de coses. Primer, alimentar el mite de Harrison Ford, que venia de ser
1: Han Solo.
0: Ara anava a dir Luke Skywalker no. Han Solo, les pel·lícules de Star Wars, i estat Indiana Jones, i un moment donat va alimentar una altra vegada el mite de Harrison Ford. Va presentar a Viggo Mortensen joveníssim en aquesta pel·lícula. Va ser capaç de que mos oblidassin de ser protagonista de Top Guns per convertir a Kelly McGillis en una dona Amish, i va transformar a Danny Glover de col·lega de Mel Gibson a Arma Letal amb un assassí terrible. A més, va consolidar Peter Weir com a director de thriller després de El Año que Vivimos Peligrosamente, que és la pel·lícula que havia fet just abans. Un inamish és l'únic testimoni de l'assassinat d'un home en el seu primer viatge a la ciutat. El policia que l'ajuda haurà d'amagar-se entre la comunitat que veu el món d'una altra manera i que no entén de modernitats. Se podria dir que és la millor interpretació de Harrison Ford i un dels thrillers més potents dels anys 80.

0: però ho has dit i no ho havia pensat. És vera que aquests personatges o aquests actors venen de fer personatges molt potents en aquell moment, dècada dels 80, però les oblidam a Único Testigo. Veiem sí, el que representa.
1: Exacte, eh? Exacte. Sí. Pues un altre nin i un altre testimoni involuntari, però molt més contemporani.
2: Solo quiero que sepas una cosa. No soy un monstruo.
3: Necesito que seas precisa. Cuéntamelo todo.
2: Sí. No lo sé, creo que se ha caído. La ventana estaba abierta.
3: La autopsia no es concluyente. Va a ser difícil defender una caída accidental. Por eso han abierto una investigación por muerte sospechosa. Eres la única persona que estaba presente. Y encima, eres su mujer.
2: Alto. Yo no lo maté.
3: Esa no es la cuestión.
0: Explica, Tony Camps.
1: Solo quiero que sepas una cosa, li diu sa mare. No soy un monstruo. Aquesta frase del personatge de Sandra Hüller va donar anatomia d'una caïda gran part del mèrit de la seva ristra de premis. Palma d'Or en el Festival de Cannes, Globus d'Or a la millor pel·lícula estrangera, Oscar en el millor guió original i una llarga llista de premis per ella moltíssim. És una pel·lícula brutal. És història d'un nin sec d'un matrimoni que més o manco se duen bé, aparentament se duen bé, i que el nin sec un dia que ve de passejar en socà per la caseta que allà on viuen en els Alps francesos, caminant a través de la neu, de sobte arriba a casa seva i se troba en son pare, que ha mort, suposadament ha caigut del balcó d'aquesta cabana aquí on viuen, del pis de dalt, ha caigut a baix i ha mort. A partir d'aquí, una investigació, una anatomia d'una caiguda, tal qual ho diu el títol, res més. Encara que en realitat hi ha molt més, perquè també és la dissecció d'una relació matrimonial, d'una família, a través d'una investigació. És com una peça d'orfebreria a la que no hi fa falta res, ni falla absolutament res. És com un trencaclosques en el que cada peça, cada frase, cada mirada encaixa perfectament en el seu lloc. És una joia del cine. I ara poden deixar de banda els judicis i anem a un argument que és gairebé un gènere en si mateix. És d'un testimoni que passa de generació en generació.
4: És una pura sangre, un fuera de serie. Ocúpate de que esté bien, yo le enseñaré a jugar. No soy tu padre ni tu novio, así que no juegues conmigo, soy tu socio.
0: Venga.
1: Va, que aquesta és del teu actor preferit. Que sí,
0: sí.
1: El color del dinero és la continuació d'una de les pel·lícules que convertiren a Paul Newman en un mite. El Buscavidas. Una pel·lícula en blanc i negre que, a més, El color del dinero li va valer l'Oscar en el millor actor. Aquesta és una història sobre billar, d'un campió retirat, que era el protagonista de El Buscavidas, que un dia coneix un jove amb un talent bestial que juga per dobles, i està interpretat per Tom Cruise. S'aliança i s'abrega d'egos amb un lot al mig, està servida. Estem parlant de l'any 1988, és a dir, les relacions entre els personatges i la lota, el paper de la lota, com ells dos manden i comanden, és el que dèiem abans, no? Són políticament incorrectes, sobretot en el cinema dels anys 80. Però és Scorsese, és Martin Scorsese en estat pur. A més, és una reflexió sobre els canvis generacionals, sobre com s'entén el món des d'una o des d'una altra edat. Però és una pel·lícula artesana que manté l'equilibri entre el cinema comercial i el segell personal del director, i a més té Elisabet Mastrantonio i John Turturro fent els papers secundaris, que són absolutament magnífics. A mi m'encanten tots dos. I Mastrantonio és una lota que una actriu que va fer molt poques coses, sí. I que és vera que en els anys 80 va aparèixer que feia una sèrie que començava a sorgir, però després se va volatilitzar i va desaparèixer, no sabem si per voluntat pròpia o per voluntat de productors, però va desaparèixer i bueno, a mi m'agradava moltíssim.
0: Vinga, idò, El color del dinero, bona elecció i més testimonis.
1: Més testimonis, sí, però aquesta vegada d'una galàxia molt, molt llunyana.
5: Cumpliré con nuestro destino. Acabaré lo que tú empezaste.
1: Hay historias sobre lo que pasó. Y contestan Harrison Ford, todas ciertas. Ah, 30 anys després de la destrucció de la segona estrella de la mort, que se contava El retorno del Jedi, la galàxia encara està en guerra. Una nova república s'ha construït, però està amenaçada sobre una sinistra organització que ressorgeix de les cendres de l'imperi galàctic, la Segunda Orden. Això és El despertar de la fuerza, la primera de la tercera de les trilogies de la Guerra de les Galàxies, que és complicat el tema, les trilogies de la Guerra de les Galàxies, que va dirigir J.J. Abrams, que va recuperar en els herois que protagonitzaren aquella mítica saga que va començar el 78. El que m'agrada d'aquesta pel·lícula, és veritat que va ser molt criticada, però a mi el que m'agrada d'aquesta pel·lícula és la forma de passar aquest testimoni. Recompon tot el que sentírem els que vàrem veure la primera trilogia i ho converteix en una història nova que es veia i que emociona a cada un dels fotogrames. Et cerques històries absurdes, que les llicències de guió són excessives, que passen tantes coses per alt que fa por, però és una pel·lícula d'aquestes per gaudir-la, per dir, ah, oh, que bé, quin homenatge més guap. És veure que de sobte som un planeta, el després som un altre, i el cent demà som un altre, i hem votat 6 galàxies per mig. Però és igual, funciona tot tan bé, és com a tan... És un homenatge tan guapo, tan emocionant, que, bueno... A sus pies, senyora Abrams. Jo no li puc dir res més en aquest home.
0: La pel·li de 2015 i que seguidors de la saga tornaven Harrison Ford, a Carrie Fisher, no? Allà
1: sí.
0: A Mark Hamill, allà el Luke Skywalker, tota aquesta gent. I de, ho perdones tot.
1: Jo li perdono tot.
0: O pràcticament tot. Sí. Vinga, i de testimoni a la nostra paraula i de les galàxies on anem ara?
1: Anem a una pel·lícula que és un testimoni de la història recent del nostre món.
6: Vas a meter preso a Videla.
7: A todos los responsables.
8: Lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder.
7: ¿En cuántos juicios estuviste?
6: Ninguno.
7: El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio.
9: 99.
10: Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces.
7: ¿Dónde? Chicos.
10: Sí. ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren?
7: Entonces traemos a los que no tienen carrera.
1: Per aprendre de la història és necessari que els testimonis expliquin què va passar. Però que no només ho facin els que guanyen, que són els que sempre escriuen la història, sinó també els que perdren, perquè és l'única manera de no tornar a repetir alguns errors garrafals. Més o manco, aquesta seria la premissa d'Argentina 1985, la història del juicio a les juntes contra Videla i tots els generals que durant la sagnant dictadura militar d'Argentina de finals dels anys 80 sembraren el terror entre els que no eren simpatitzants. És una batalla, és un testimoni, o sigui, la pel·lícula és un testimoni d'aquella època i, a més, és una pel·lícula sobre judicis, carregada de testimonis i de gent que explica què és el que va passar. És una batalla de David contra Goliat amb els herois menys esperats que va servir perquè el món se n'adonés de lo que havia passat en el país sud-americà. És una pel·lícula enorme, amb un Ricardo Darín enorme i que te posa de molt, però molt mala llet, però que te fa creure en algun moment en què la justícia és possible i que el ser humà mereix ser salvat. Però només en algun moment, hem de dir, perquè després veus el que hi ha després i dius, uf, mare de Déu. Bueno, i amb aquesta pel·lícula acabant la llista d'avui, acabant temporada i ja... Volveremos en setembre, o no.
0: Clar, és que tu te n'has d'anar de vacances.
1: Jo me'n vaig de vacances.
0: I és mes d'agost, serà un poc diferent. Exacte. I tornar el dia 31 d'agost, nova temporada, així que més vols.
1: Salut i cinema.
5: Los Jedi.
6: La fuerza te está llamando.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és servei públic. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Anem arribant al final del programa deixant testimoni i essent testimoni, perquè ara aquest programa quedarà enllaçat a tot IB3, els companys de documentació l'indexaran també en cura i qui sap si un dia molt, molt llunyà éssers d'una altra civilització, d'un altre planeta, d'una altra galàxia, connectaran amb les nostres veus, la nostra música i les nostres ànimes. Ara ens toca baixar a barrera i ho farem amb una dona que en aquesta casa també ha deixat testimoni.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Cristina Ors, Missè, conversadora polisèmica, com estàs?
2: Molt bé, bones tardes, bon dia.
0: Que bé tenir-te, o bon vespre, és igual, perquè mira, bon en el final mos poden escoltar en directes de matí, a les 4 de la matinada, quan vulguin, quan vulguin, fins i tot els extraterrestres, quan vulguin. Escolta, si a tu te dic testimoni, que és la paraula polisèmica que han triat per el programa d'avui, que te ven al cap primer de tot?
2: Bueno, un testimoni, com a missè, com tu dius, un testimoni judicial, els testimonis que empleem nosaltres sempre de jutjats, habitualment.
0: Exacte, de fet, mos diu el diccionari que testimoni és la persona que compareix a declarar davant la justícia, el que ha vist o sentit, el que sap d'alguna cosa, que compareix a certificar la identitat d'algú. És una figura rellevant, aquesta del testimoni, Cristina, en un procediment judicial?
2: Moltíssim rellevant. Sobretot, bueno, també depèn dels procediments, no? Però si tens testimoni, sempre millor que no si no els tens. Però sí, molt rellevant.
0: I com se trien aquests testimonis i en base a què se trien?
2: Bueno, doncs com te dic, un poc en funció del procediment, però també en funció de lo que ells han pogut veure, sentir, interactuar dins el que ha passat. Tampoc no me n'he deixat triar molts, també t'he dit que la justícia, almenys aquí a Balears, mos diuen que han de moderar el nombre de testimonis que portam per una qüestió d'economia processal i que el judici no se faci massa llargs. I, per tant, pues, escolles les que més, bueno, pues, depèn del procediment, però els que més consideres que pues, han estat més, com te diria jo, en el meu ollo, no?
0: Sí,
2: que han estat al més al temps i no te queda més remei que triar. Val. Que triar com a màxim un o dos.
0: Ah, com a màxim un o dos. Val.
2: Sí, a no ser que siguin procediments molt, molt complicats, que si ja has de dir tots els testimonis que normalment no te posen pegues, però si són assumptes més lleugers, més simples, doncs no pots dur tampoc una tira de testimonis. D'un o dos i n'ha de bo prou.
0: Vale, idò, és rellevant i també és interessant saber a qui triaràs i per què el triaràs i que sí, pot ser una persona que, com tu dius, hagi estat molt a prop dels fets i que les pugui contar i que efectivament pugui donar testimoni, però a lo millor també que s'expliqui bé, no ho sé,
2: És molt important que s'expliqui bé. Jo, molt important. Sobretot, jo no m'agrada per un tema molt ètic i també molt professional. Jo no sol parlar amb ells mai. Però sí que abans de judici li dic, contestau. No, perquè a vegades el que em passa és que contesten en monosíl·labs, en sí o no. I això és complicat. No pots contestar una pregunta amb un sí o no perquè mos obliguen a tirar de sa llengua i a vegades pues, a sa persona o perquè està assustada o perquè no sap el que ha de contestar, pues, te contesta amb un sí o no. I sempre els dic, explicau-vos. Quan jo te demano una cosa, digues sí o no, però explica't. Explica't damunt el que jo te demano.
0: Però ara has dit una cosa, que no sols parlar amb els testimonis abans. No. Això no surt a les pel·lícules americanes, que les preparen molt.
2: No, és que aquí no ho fem en això, o jo no ho faig. És a dir, aquí els testimonis, evidentment, han de dir la veritat, tenen una obligació de dir la veritat, i per tant, jo no te vull dir que cadascú fa el que considera que ha de fer, però jo rossaria, per jo, rossa la il·legalitat per parar un testimoni. Una altra cosa és que tu a un testimoni li puguis dir el que li demanaràs, o que tu el cridis, o que a través d'un tercer el cridi li diguin, escolta, t'ha cridat de testimoni per aquest assumpte o per aquell altre assumpte i sàpiga que va. I una altra cosa és que tu et preparis, que tu li diguis jo te demanaré això i tu vull que me contestis això i això i això. Això ja no. Això ja no és un testimoni, això ja és el que tu vols que te digui.
0: No ho fas tu o no se pot fer?
2: No se pot fer.
0: Val.
2: És a dir, no se pot fer. No hi ha cap article que com a tal te digui tu no pots preparar un testimoni, però bueno, un testimoni que ve preparat, molt ben preparat, se nota a la llengua. I per tant també a moltes vegades és difícil, és molt fàcil de glapir, no? De glapir quan està massa preparat i està dient pues, el que li han dit que digui.
0: I tu deies, el testimoni ha de dir la veritat, de fet hi ha aquesta expressió, és fals testimoni, no? També. I això és el contrari que s'ha acusat. que pot no dir-la. Això sempre la gent que està fora de lo que és l'entorn judicial crida l'atenció, és a dir, el testimoni i la veritat, l'acusat no té per què. És així?
2: No, clar, és així. Per què no té per què? És a dir, és cert, que quan tu no crides l'atenció ho puc entendre, però l'acusat ha de tenir totes les avantatges, perquè de qualque manera tots els seus drets de defensa han d'estar coberts, sempre. I, per tant, un d'aquests drets no te diria que és dir mentides, però sí te diria que no dir tota la veritat o no dir tota... Sí. O sigui, és un dels seus drets que té. Inclús aquell any no parlar, també és un dels seus drets. O sigui, que o contestar només les preguntes que consideri que li interessa. Vull dir, aquí està molt cobert el seu dret.
0: Molt bé, i tornem en el testimoni. Tu ara deies un o dos testimonis, una o dues persones. Se pot arribar a condemnar algú basant-se exclusivament en el testimoni d'una persona i res més?
2: Sí, sí, sí, sí. Se pot condemnar algú, a més, amb indicis, inclús. És a dir, si el jutge considera que té suficientment prova, inclús només documental, o indicis de lo que hi pugui haver un procediment, no fa falta que tingui un testimoni, una persona que vagi allà i expliqui el que ha passat o el que no ha passat. Sí, sí, sí que se pot.
0: Val. I tu deies que potser a vegades van nerviosos, estan assustats, i a més és que hi ha casos delicats de violència de gènere, de, no sé, de crim organitzat, de que és que estic denunciant o sent testimoni contra el meu veïnat, i la gent té por, com és lògic. Quines eines de protecció hi ha? Quines eines preveu la justícia?
2: Bueno, hi ha eines, però la majoria de vegades és que directament no venen. No? Els pots cridar, els cita judicialment, amb una través de citació judicial, amb advertències de que han de venir i si no tenen multes coercitives, inclús poden cometre el delicte de desobediència, però si no venen, no venen. No? I la majoria dels missatges directament no demanam que s'obrin diligències perquè no venen o perquè no se presenten. Perquè a vegades, no sé, a vegades és pitjor que venguin, perquè encara que si una persona ve assustada i té por de lo que sigui, a vegades te dirà coses que no t'interessa que te diguin, o a vegades dins d'aquella por pues, pot no dir la veritat o no en recorden-se'n bé de lo que va passar i sigui pitjor. Per tant, és complicat.
0: És complicat i és interessant i mos agrada també parlar amb persones, amb missers com a Cristina Ors, perquè és que veig moltes pel·lícules americanes i el nostre sistema legal no té absolutament res a veure amb aquest anglosaxó. I per cert, Ana Cristina Ors, ja que estem a finals de juliol i és moment de descansar també, la trobam, i per això també li agraïm especialment que connectim nosaltres, la trobam fent un camí emblemàtic molt espiritual, que jo diria que és un camí testimoni de moltes coses, de promeses, de trobades, de moltes coses, que és el camí de Santiago, no?
2: Sí, sí, sí. Avui ja estic descansant. Ara avui 25 quilòmetres de segona etapa. Pues, com tu dius, complicat, però bueno, desperta moltes coses. Jo faig un camí de silenci personal, un tema personal meu, i desperta moltes coses, és a dir, anar molt de dins i bueno, caminar, i 7-8 hores cada dia de caminar, però només caminar. És interessant, molt interessant.
0: Que bo. No sé si després voldràs donar testimoni de lo que has viscut o t'ho quedaràs per tu.
2: Sí, sí. No, sempre, no sé, perquè ho vulgui sentir, cap problema.
0: És un camí de trobada per molta gent, personal, col·lectiu, és molt interessant. Sí,
2: trobes molta gent, avui hem trobat mallorquins, els mallorquins és per el món del que hi som molt, que corren molt els mallorquins, però sí, gent de tot el món i és divertit, perquè parles amb gent, bueno, te trobes amb gent, pues, que a mi de repente pues, tens una conversa que no sabies de bon bé o sentir aquella conversa, és divertit, és divertit.
0: Molt bé, i jo ara t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció, a veure si tens algun costum abans d'anar a dormir. Jo crec que avui dormiràs bé després de 25 quilòmetres, però tens algun costum que t'ajudi a dormir millor?
2: Sí, jo m'he dit 15 minuts sempre abans d'anar a dormir.
0: Aquesta meditació que per cert també fa cada vegada més gent en sa queixarram, igual que s'agraïment, cada vegada més gent mos diu que acaba repassant el dia i agraint. Tu tens alguna cançoneta que te faci ganes d'escoltar, que t'agradi o que t'agradaria compartir amb els oients?
2: Bueno, jo m'agrada molt d'aquestes balades que tenen els rockeros, aquestes bandes de rock que fan aquestes balades tan guapes, que és de Whitesnake Is This Love.
0: Vinga, idò, mos encanta, mos sumam a la petició i te donant ses gràcies, una abraçada i bon camí per demà.
2: Gràcies, moltes gràcies, una abraçada.
1: a IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez.
1: Hola, com anem?
0: Va, Nora Olive.
2: Bon vespre.
0: Com esteu?
2: Bé.
1: Bé,
2: bé.
0: Què us passa? Què ha estat?
2: Bueno.
1: Aquest estudi està un poc buit.
2: Sí.
0: Enllona Boninés, vols dir?
1: Home, ja...
2: Una mica.
1: Poca... I encara li queda, oh?
0: Sí, sí.
1: Vull dir que no. Se m'haurà de passar i aquí endavant, no? Perquè...
0: Exactament. Encara queda una estoneta.
1: A veure, havien baixat les temperatures.
0: Mhm. Mm.
1: I avui ha tornat a fer una calorada de l'infern i jo, a més ni nas no és, o sigui, jo estic de mal humor ja.
0: Estàs de mal humor.
1: Començant malament.
0: I de tranquil, que ara amb això que explicarem n'hi posaràs una miqueta més, eh? Això és música cinema èpic.
2: Xavi, no m'agrada aquesta música.
0: Com que no t'agrada?
2: No.
1: Xavi,
0: Xiu Xiu, reverents, eh?
1: No? Xiu Xiu és el programa per acabar bé el dia.
0: Tens raó. Però bé, m'has d'explicar una cosa que vulguis o no, em fan pipar un poc. Però bé, ho fareu amb música de felicitat, si voleu. Per exemple, això.
1: Home, sí, jo crec que va millor.
0: Millor per explicar...
2: Sí, sí.
0: Sí? Qualsevol
2: Venga,
0: cosa.
1: Va. Ben, però què ha estat?
0: Bé, la qüestió és que això que mos fa tanta il·lusió d'explicar, mos ha posat tant de mor humor, han estat unes declaracions en concret. Eh? Ahir de matí, imagino que ho sabeu, com a bons periodistes esteu informats, la policia local de Sant Josep va irrompre a una villa de luxe, Casa Paola, d'acord, a Eivissa, i va desarticular una festa il·legal.
1: Home, hi ha un procediment correcte, una cosa habitual.
0: Exactament, però les declaracions del promotor, és a dir, que havia engegat la festa i se'n volia lucrar, mos han descol·locat una miqueta. Això sí, sí que és, per ventura, una música estàndard, neutra, sí, ni felicitat, ni...
2: Bueno, bé, lo que tu diguis. I què ha dit?
0: Bueno, llegesc literalment el titular del periódico de Ibiza. Diu... Nos gastamos muchísimo dinero en esta, a dir literalment, fucking Island, y así nos lo agradecen. Se demana, una pregunta retòrica. Així mos ho agraeix, ella. Bueno, afirma que varen pagar 7.000 euros por noche i 25.000 euros al DJ por pinchar casi 3 hores. Idò, ben bé, què vos pareix?
1: Home, jo primer demanaré un aplaudiment.
0: Molt
1: com
0: bé.
1: Mínim.
0: Molt bé, per aquest promotor, senyors i senyors, que diu nos gastamos muchísimo dinero en esta, insistes...
2: Fucking Island.
0: Insistes, declaracions recollides pel periódico d'Ibiza.
1: Això és com en Llados aquest, no?
0: Idò.
1: Llados que deia fucking café i fucking croissant.
0: Exacte, fucking panza.
2: Jo el que me flipa bastant és que el DJ costi més que el vespre... a Casa Paola.
0: Exactament. És a dir...
1: Home, és que els punxadiscos estan petant.
2: 25.000 euros,
0: no? No, aquest promotor no anava de bromes. Bueno, en qualsevol cas, i sempre avui tenim Toni Cardell, el control tècnic.

0: Bueno, i d'ací, coses que no canvien mai, com per exemple demanar una mica de sal o aquell ingredient que mos falta en els nostres veïnats. D'acord? No només passa a les pel·lícules, sinó que també passa a la vida real. Avui, en canvi, tot i que vivim més junts que mai gràcies a les xarxes socials, o aparentment també vivim més separats dels nostres veïnats.
1: Així és una paradoxa del món modern, podríem dir. Compartim ascensor, parets i comunitat, però sovint no sabem ni el nom de qui viu a la porta del costat. Coneixeu els vostres veïnats?
0: Jo he de dir que sí.
2: Jo no.
1: Ui.
2: Però bé, en el cas de... No els conec. A Sant Jordi perquè fa poc que hi som, i a Sant Cervera perquè canvien molt.
0: Uh-huh.
2: Sempre canvia de veïnat. És una que de lloguer i van canviant.
1: Vull
2: que...
0: I tu, Nora, en Llum Major?
2: No hi ha oportunitat.
1: Jo sí, jo fa tota la vida que he viscut en el mateix edifici i conec la majoria dels veïnats.
2: Molt bé. Perquè
1: n'hi ha un parell de lloguer, però sí, és de tota la vida.
2: Com ha de ser.
0: Com ha de ser, exactament. Això perquè mos ho dus, Nora, mem, explica-mos-ho.
1: Idò, un estudi elaborat a partir de més de 3.000 enquestes confirma que les relacions entre veïnats són cada vegada més escasses i superficials. Mm-hmm. De fet, només un 8% dels enquestats comparteix problemes personals amb els seus veïnats, o sigui que els hi tenen confiança, i només un 2% fa activitats amb ells, com per exemple sortir a passejar, anar a sopar... Per què creus que és això?
2: Home, tal vegada ja no som tan simpàtics com abans, m'ho han tornat un poc sulls.
0: Això que has dit tu abans, Jordi, que canvien, és més sovint.
2: Exacte, també.
0: Sí, és vera. Mm. O sigui, quantes cases heu viscut vosaltres, per exemple?
1: Una.
0: A una.
2: No, jo tres o quatre.
0: Tres, clar. Canviant més de casa més sovint. Ens movem més.
1: Mm-hmm. Idò, a un món on les relacions veïnals profundes pràcticament han desaparegut, ara hi predomina la cordialitat i el sentiment de comunitat va perdent pes. Avui parlam de les noves formes de viure i entendre barris i comunitats. Per què coneixem tan poc els nostres veïnats? Què diu de nosaltres com a societat?

0: Home, jo ara sí que m'he quedat amb intriga de saber per què coneixem tan poc els nostres veïnats.
1: Mm-hmm.
2: No passis pena, Jordi, que aviat vos ho explicaré. Però abans hem sortit a demanar pels carrers de Llucmajor si coneixen aquells que tenen a la porta del costat. Ha sortit un estudi que diu que ja no coneixem els nostres veïnats. Coneixeu els vostres veïnats?
3: Nosaltres sí. A una banda un Biel i l'altra banda Catalina i Sebastià. A davant, pues, tots, en Miquel, en Joan, sa mare amb Francisca, això mateix.
4: Sí, he de dir que sí. Depèn, sí, més o manco, no tot, però sí, de cada vegada sí. Doncs
5: pues mira, això és una cosa que penso moltes vegades i la veritat és que no. El meu veïnat de tota la vida em fuit i la gent pues, ja no surt al carrer. No. Un temps sortim a la fresca i com que jugàvem entre tots, però ara ja... O sigui, conec que viu de vora jo, però tampoc el veig mai.
6: Que nom? Un nom. Aina, Miquel, Pep, Lluís, Pere... Jordi, vol més. Nobody
7: else than you. En vol més.
0: Vol més. Jo crec que ha llançat noms a l'atzar. Ja
7: clar, és el típic.
0: Miquel, Jordi, Aire. Bé, doncs molt bé.
2: Però sembla que hi ha experiències diverses, no? Teníem alguns que sí que coneixien els veïnats de tota sa vida, però n'hi havia d'altres que deia que aquests se'n havien anat. Mm-hmm. Però si vos fixeu, aquells que ens enumeren a tots els que viuen en el seu carrer, com aquest senyor que mos ha dit en voleu més, són aquelles veus més grans. Mm. És a dir, les persones que fa tota sa vida que viuen a una casa. Però basta només saber el seu nom o fa falta construir una relació més enllà de dir bon dia?
0: A què te refereixes? Els hi ha de demanar què tal, també? O sigui, dir bon dia i els hi ha de demanar què tal.
7: És que acaba en quin moment passa.
2: Quan ho fas, quan ho fas.
7: Segons aquest estudi, un 8%, només un 8% dels enquestats comparteix problemes personals amb els seus veïnats. Clar, què és un problema personal? Què vol dir?
0: Un que problema... l'ascensor està romput?
2: No,
7: que m'ha deixat que morena.
2: Això és un problema de comunitat. Jo diria, per exemple, si t'has discutit amb els teus fills, si t'has discutit amb la teva parella, jo crec que això ja és algo més personal, o no?
7: Sí. No, què va passar? Ahir vespre que fèieu tant de renou. Hi havia una festa, no ho sé. Són qüestions personals. Clar, només un 8% dels enquestats en parla. I és un 1% fa activitats amb ells. Passejar, sortir a sopar...
0: S'altre dia vaig veure que els 5 dies que s'ha vingut a Picasso a Palma tenien problemes d'aquests amb el renou.
2: Mira.
0: Coses feien per aquell...
7: Festes, festes.
2: No sé on que... Bé, i dos tirs van una mica per aquí. Heu sopat mai amb els vostres veïnats?
4: Crec que és una cosa que s'ha perdut. Però bé... Per sort, crec que més de poble fer-se amb el veïnat, per tant, diria que sí.
2: I has anat mai, jo que sé, a sopar o caminar amb els veïnats?
4: Sopar alguna, amb algun sí, però sí, que alguna vegada sí.
8: Cordial de... Si hem de mostrar un nou al món d'anar, però no hi ha aquest ambient que hi havia un temps.
6: Però que resulta que és vera que no coneixem els veïnats. Saps per què? Perquè a Llucmajor... l'han posat de tal manera que la gent se'n va del poble. Jo me'n record del lot que tot això està ple de gent. I ara no hi ha ningú.
2: I no creus que pot ser també estar relacionat amb el fet de que la gent ja no se pot comprar una casa, que viu de lloguer, i tal vegada això no els hi permet arrelar?
3: Bueno, no arrelen perquè... una pot ser aquesta, i segona perquè la gent de fora no són com els mallorquins. Els mallorquins estàvem avisats a fer, per exemple, la meva padrina, cada vespre ens reuníem amb tots els veïnats. Ara ja no se fa, perquè una, perquè és que tot, quasi tot feien feina. Arriben cansats, fa molta calor, els que feien feina m'anem a dormir, i la gent major, pues, si ha de sortir tota sola, pues, tampoc no surt. És que ha canviat tot molt.
7: És a dir, una variable important, la calor. No ho sé.
2: I
7: què
2: m'ha
7: dit, Jordi?
0: Home, que feim feina.
2: Sí. Clar.
0: És un factor, és veres?
2: Clar, no, és que un temps no...
7: no se feia feina, no, home, no.
2: A casa, no, home, sí que feien feina, però a vegades la dona se quedava
7: sí,
2: a casa.
7: Sí, això
2: és. Llavors, pues, en aquest sentit...
7: O feines localitzades a poble, en el poble.
2: Exacte.
7: Ara, per aventura, estan més deslocalitzades.
0: Ara tots agafant cotxe per anar a fer feina.
2: Idò, alguns sí, altres no. En general, allò de sopar a la fresca és molt més de poble que no de ciutat. M'atreviria a dir que ciutat tal vegada no saben ni què és. Tot i això, en els pobles, molts diuen que s'ha perdut o que ja no s'estila. I en els altres?
3: Jo crec que just se mantenen els pobles petits. Nosaltres, com que són de Porreres, encara crec que se mantenen qualque carrer fer això, però... De fet, jo crec que en els pobles com aquí, Llobelló, que és més gran, crec que s'ha perdut molt.
6: Perdona. Ara toques un tema que aquí no se fa. A on se fa? És a Felanitx. Perquè jo he vingut allà. A Felanitx fan sopar de fresca, de veïnats. Aquí no, jo no he vist encara.
7: I aprofitant d'això, clar, ara avançarem un esdeveniment que tindrà lloc a Xiu-Xiu. Uh-huh. I és que dimarts, de la setmana que ve, estarem en directe a un sopar a la fresca. Ja està confirmat. Sí, nosaltres no, farem els programes d'aquí, però enviarem qualcú, qualque reporter, a qui li agradaria anar, a vosaltres dos. A fer un sopar a la fresca. I m'han dit que després poden quedar a sopar.
2: Poden
7: a sa poble.
0: A sa poble i poden quedar a sopar.
7: Jo els he dit ja que durem una coca.
2: Pega un poc en fora, oh?
0: Jo, si la coca la teniu feta i preparada, jo me llanço.
2: Mos ho jugarem a pedra, paper, tisores.
7: Ja ho veurem, dimarts. I, per tant, allà hi ha un grup d'amics que cada un pit per setmana, durant l'estiu, sempre queden per fer un sopar a la fresca i nosaltres anirem in situ.
0: És que sopars a la fresca són fantàstics.
2: Són lo millor, oh?
7: Sí.
2: És lo millor. Idò, bé, ara que escoltàvem, no?, aquesta gent, és que, clar, encara hi ha pobles que conserven aquestes activitats, els sopars a la fresca i, sobretot, bé, en els més petits, no? Mm.
0: Mm-hmm. Sí. Jo, mira, un dels sopars de la fresca més guais que record és quan va ser pandèmia, que només varen deixar a alguns pobles, el Manco Son Cervera, a sopar a la fresca, normalment se fa a plaça, tothom reunits. I era cada es carrer quedaven amb una tauleta i podies juntar-te amb la gent del teu carrer a fer un sopar a la fresca. I va ser fantàstic, això.
2: Però podíeu juntar les taules o cada un en el seu portal i vos creu, me podeu
0: En lloc de fer tota la plaça plena de taulades, una taulada per carrer. I érem la gent desveïnat. I va ser una cosa molt xula, va ser molt guapo.
7: És una cosa que inquieta, és el fet de que, clar, segons aquest estudi, hi ha dades, no m'ho relacionant tant com abans amb els nostres veïnats.
2: És així. Resulta que les relacions més sòlides solen ser entre les persones que resideixen, com hem dit, des de fa més temps en el seu barri o les que tenen la seva propietat comprada. Per això, per lo general, la gent gran té més vincle amb els seus veïnats. D'altra banda, també cal recalcar que és aquesta part de la població la que més ús de les instal·lacions locals, de comerços, etc., que fan ús, a diferència dels més joves, els quals se veuen afectats per els problemes d'habitatge, no?, que tenim ara mateix, i no poden partir de casa. Per tant, no poden conèixer els seus veïnats perquè no tenen veïnats, perquè viuen a casa.
7: A moltes de vegades han de partir en llocs que no coneixen perquè són l'únic lloc on se poden permetre comprar un habitatge.
2: Exacte. I també s'ha parlat de multiculturalitat, és a dir, de gent que ve de fora a viure a les nostres illes. I la combinació de cultures també pot donar lloc a noves tradicions o costums entre veïnats.
7: Per exemple. Sí, sí. Molt bé, molt bona conclusió, no? És a dir, I'll be there for you. És a dir, cap i a la fi, estressarem allà per tothom, no?
2: Oh, yes. Finalment, la directora de l'estudi, Marta Murrià, conclueix que és molt bo mantenir un tracte cordial amb els veïnats, encara que sigui mínim, per tal de crear un vincle. Però jo aquí diré una cosa i aniré més enllà.
7: Amem.
2: I és que faig una crida pública aquí a IB3 Ràdio per tirar per sa borda això de ses relacions cordials i reprendre ses tradicions que feia en barri, que feia en poble. Per favor, oients d'IB3 Ràdio, oients de Xiu-Xiu, animeu-vos a sortir a sopar amb els veïnats, a fer sopars a la fresca i mil plans més. I qui sap, pot ser sa porta d'escostat s'amaga qualque sorpresa, perquè a vegades els millors regals i amistats els tenim més a prop de lo que pensam.
7: Nora Oliver, senyores i senyors, molt bé, fantàstica conclusió, moltíssimes gràcies. I això, molt bé, aquesta crida. Per tant, tu proposes que passant del 8% de la població que li expliques problemes personals en els veïnats, a quin percentatge tardaria que passàs això?
2: 100%!
7: És a dir, tu no diries que el teu veïnat de la porta de davant te digui, escolta, Nora, me passa això.
2: Clar que sí, clar que sí. Estem per això, els veïnats, home. No només estem per donar sal o donar un preu quan falta.
0: Bé, jo un pil, a un veïnat, quan jo estava visquent un pis de Palma, quan estudiava, vivint un pis de Palma, li vaig contar un problema personal i era se m'ha perdut un paquet, el tens tu? Perdona. Això és la meva relació.
7: Clar, molt entristit perquè era un paquet important.
0: Exacte, mira.
7: Molt bé, molt bé. Nora, moltes gràcies per aquest reportatge a peu de veïnat.
1: Xiu, xiu.

0: la situació. Estau ferides? Com estau?
1: Dues cabres que havien quedat atrapades a un penya-segat entre Son Saura i Sa Cova d'Espardals, al sud de Ciutadella, han estat rescatades gràcies a la intervenció de dos escaladors equipats amb material de muntanya.
0: L'operació es va dur a terme dimarts cap a les 8 del matí. Un dels escaladors va baixar amb cordes fins als animals i els va col·locar un nus escorredor al voltant de les banyes per poder-los pujar fins a la part superior del penya-segat, on esperava el seu company.
1: Les dues cabres se trobaven en bon estat i una vegada en una zona segura se'n van anar pel seu compte.
0: És el segon rescat semblant en pocs dies en aquest mateix indret, on podria haver-hi un pas natural que permet als animals baixar, però no tornar a pujar. Després de tot, sortadament, aquests animalons estan...

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
1: Si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada.
2: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot?
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
4: Amb continguts i reportatges.
3: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
7: Efectivament.
3: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
3: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
11: Per jo, la cançó d'aquest estiu ha estat la mateixa que va ser 2010, Gol de Cali i el Landi, perquè ens ha recordat amb aquest Mundial jo que vàrem viure també a 2010. Gràcies.

0: Más allá del futbol. I clar, nosaltres mos hem demanat, clar, se sent aquí hi ha molt de balears que manegen.
1: Hi ha dos beringos.
0: Hi ha dos beringos. Què hi fan, aquests balears il·lustres amb els dos bes? Voleu, anirem per...
1: És a dir, tu has espipallat un pot de cada famós. Fet un pot de recull
0: de famoses il·lustres aquí a Balears.
1: Molt bé.
0: I a veure que com manegen els dos bes. Començàvem amb el ja mencionat Marco Asensio. Resulta que en Marco Asensio no només juga a futbol, sinó que també juga a l'empresari. I primer de tot té una immobiliària.
2: Oh, per sorpresa de ningú.
0: Per sorpresa de ningú. També dedica part del seu negoci a la restauració. I, de fet, té un restaurant a Madrid, que es diu El Bombàstic.
1: Ah, Bombàstic.
0: Bombàstic.
2: Hi ha una cançó de Nati Peluso.
1: Com és aquesta cançó?
2: No me'n recordo, era
0: fantàstic.
2: Natural o no plàstic.
0: Bombàstic.
1: Tu li vas a fer escola, Jordi.
0: I d'aquí neix el nom. Però bé, no és propietari, juntament amb Marcos Llorente i Ibai Gómez, que jo pensava que era Ibai, simplement. No, és futbolista. Ibai Gómez. I a més d'això, també té una agència de màrqueting esportiu per connectar, segur que hi connecta marques amb esportistes a nivell internacional, fa un poc això. I també té 15 milions de seguidors a Instagram, dels quals també ja se treu un profit. Si fas una story, te paguen una pasta.
1: Imagina, 15 milions de persones.
0: És molta gent. He intentat veure si hi havia qualque així o qualque negoci que no li hagués sortit del tot bé.
1: Has fet...
0: Ja que som...
1: Un avançament. Hi ha qualque famós dels quals anomenaràs que hagi negocis que no han sortit bé?
0: Sí. Em pensava trobament, esperava trobament, n'hi ha un. Però ja hi entrarem.
1: No, ja hi entrem.
0: Ja hi entrarem, però bé, per qualque motiu, les immobiliàries i la restauració són negocis bastant segurs.
1: Entesos.
0: Per tant, en Marco Asensio li ha anat bé. Per tant, sembla que quan se retiri del futbol no haurà d'anar a repartir currículum per cap banda. Bé, Marco Asensio.
1: Molt bé.
0: Voleu més?
1: Sí, clar.
2: Vinga, va.
0: També tenim, clarament, Chenoa.
3: Som mallorquina! Som una mallorquina! Vos duc aquí a tots!
0: No podia faltar una mallorquina de pot de veres
1: con
0: el Chenoa. Però, a més, tots coneixem aquesta faceta de cantant i presentadora, però en el Chenoa també mou aquests dos parets. Com els mou? Primer de tot, en el Chenoa té un immobiliari.
1: Ah, també! Aquesta informació no són fake news, és a dir, està contrastat. No,
2: clar. Faré recompte de les vegades que un famós té una immobiliària.
1: En duim dos, de moment.
2: Sí,
0: no, està contrastat. No diré noms per no fer promoció, tampoc, però...
2: Sí, justament.
1: Home, imagina que has d'anar a comprar una casa o a vendre-la i una Chenoa que te du a la paperassa.
2: Clar, però imagina que són immobiliàries de cases de luxe, no? Que nosaltres, els mortals, no podíem comprar mai.
1: No ho sé, no ho sé.
0: Però bé, a més de negociar amb l'habitatge... També fa moltes col·laboracions publicitàries d'on hi treu un bon grapat. La veritat, és una persona que a televisió treu molt.
2: Sí.
0: I recordem que és presentadora d'Operación Triunfo, que no deu ser poca cosa.
2: No, ho va fer bé, a mi m'agrada, va fer bé.
0: I també presenta altres programes on també hi treu benefici, com The Floor o Dog House. Recordem que Dog House...
1: Com?
0: The Floor. I Dog House. Dog House, recordem que és... Va sortir ell amb el seu ca i va sortir una dona de ses Canàries.
1: Ah, si me'n record.
0: Diguem que el ca li havia robat.
1: Exactament, és a dir, Chenoa feia aquest programa, i quan el va promocionar va comparèixer a pantalla i a fotos que van circular arreu, a xarxes, a mitjans de comunicació, en què sortia amb un canet, amb una cusa, no sé si una cusa o un ca. Bé, és per de més.
2: És una cusa, és una cusa.
1: Una cusa. I va comparèixer una dona reclamant aquest animal perquè deia que era seu, que l'havia perdut, i, però clar, la diferència és que per mi Chenoa era a Madrid, o és a Madrid i aquesta dona és a Canàries.
0: Sí, no, la història és curiosa. No sabem com ha arribat aquí, però bé, tal vegada això. Negociant l'habitatge, per exemple, programes, canta i roba cans. No ho sabem, no està confirmat.
1: Per ventura té un negoci de cans.
2: Segreix cans.
0: No direm, però bé, ella va entrar a Operación Triunfo i triomfat.
1: Home,
0: podem dir que ha triomfat.
1: Com es col·loca.
0: Més famosos. Jorge Lorenzo,
1: home,
0: no podia faltar.
1: Home. Jo no ho sé, Jordi, si aquesta és la moto que fa servir en Jorge Lorenzo.
0: Aquest tall està tret d'una carrera de MotoGP.
1: Exacte, és la seva moto.
0: No, és broma, però és vera que jo me l'imagino així, amb una Vespino per la serra.
1: Ah, sí?
2: Claro.
0: No crec que ho faci, però bé.
1: Però sí. És molt de motociclistes. Sí, és a dir, corredors de moto, motociclistes, que per contracte no poden anar amb moto.

0: Tot, per
1: clar,
0: home, perquè sent els a pica, etc, etc.
1: Se sent els a pica. Sí. Jo pensava que era per ells, perquè s'ha un poc autocontrol. Ei, també,
0: però imagina't
1: no?
0: trobar Jorge Lorenzo de vora, si ets un poc picat, jo no, però per no tirar
2: rum, rum.
0: Home, amb aquí, amb una 49...
1: Sí. Però bé, en Jorge Lorenzo, després de la seva retirada del motociclisme, no se va quedar aturat i va muntar un immobiliari.
0: Home,
1: que sí, no podia faltar. A més d'això, va...
0: Per ventura tot tenen el mateix assessor fiscal.
1: Sí, no, estic segur que hi ha un assessor que recomana fer un immobiliari, ets únic. Però bé, va cofundar també una marca d'ueres de sol, ben coneguda. Ara bé, aquest va ser un dels primers negocis que va fer i era mentre ell era fent la carrera de motociclisme. Mm-hmm. Què va passar? Que no li va sortir gaire bé perquè, segons ha explicat a entrevistes, se va centrar tant en la marca d'ueres que va baixar el nivell esportiu. I li varen baixar el seu contracte de MotoGP l'any següent, perquè no va fer tan bons resultats.
3: Ostres.
1: I clar, cobrava més de la MotoGP que de la marca d'Ueres. I el seu ingrés principal se va reduir. Per tant, no li va sortir tan bé.
0: És a dir, exacte, mal negoci.
3: Se va concentrar massa en la feina, tio.
1: Però bé, ara ja s'ha retirat, ho ha surat, i també inverteix la boca en moda, i ara també li van els cotxes de luxe.
0: Està beníssim.
1: No li va estar venant motos, ara compra cotxes de luxe. Però no tot li ha sortit bé.
0: Ah, aquí està la teca.
1: Aquí ja sí.
0: Què ha passat?
1: Idò, a veure. Resulta que part del seu patrimoni va anar a criptomonedes.
0: Espera un segon. Toni Cardell, podem llevar la música? Perquè això crec que
1: és molt important.
0: És molt, molt interessant, també.
1: Va invertir en criptomonedes, a 2% del seu patrimoni, i no li ha anat gaire.
0: Ah, no. És
1: no. Un 60% dels doblers invertits en criptomonedes els ha perdut per complet.
0: Això el primer negoci que Jorge Lorenzo no li acaba de funcionar.
1: Exacte. I la segona, que m'apareix la dada més fantàstica que trobarem avui, és que va comprar una nòria. Jorge Lorenzo va comprar una nòria a Itàlia. Jo no sé per quin motiu, però la va comprar per 1,4 milions i sabeu que li varen estafar amb aquesta nòria 200.000 euros.
0: Clar, ara m'enraïm, però no facin de gràcia. No,
3: però la va comprar per tenir-la a casa seva o a qualque banda?
1: No,
3: o
1: mira, no.
3: Va dir, vull ser feriante, tio.
1: Segur que la va comprar per anar a ell.
3: Una atracció al ram.
1: Exacte.
3: I el meu.
0: La nòria de Jorge Lorenzo.
1: Jorge Lorenzo parent tickets del ram.
0: No, home, seria un reclam, eh?
1: Seria un reclam. Però no, sí que va comprar una nòria ambulant, però la va llogar a una persona que seria la que la duria per totes les fires.
3: Uh-huh.
1: Però es veu que aquesta persona no va pagar correctament, anava traçant els pagaments i amb això ha perdut 200.000 euros. Va perdre i ara no sé com li donar. Suposo que...
0: Però la nòria funcionava.
1: La nòria funcionava. Però també comentava que si deixa de funcionar també... Ell ho perd tot.
0: Clar, 1,4 milions.
1: Sí, i segons quines fires jo no me'n fiaria massa. Ja ha robeat. Ja, no ho sé, eh? Per tant, jo crec que es titulaix la conclusió d'avui és que les nòries no són una bona inversió. Si teníeu pensat, per qualque motiu, comprar una nòria a Itàlia, no ho faceu.
3: Si teniu 1,4 milions d'euros, no mos els gasteu amb una nòria.
0: Exactament.
1: Més gent, tot.
0: Va, més gent, Jordi.
1: Rossi de Palma. I atenció, perquè per primera vegada en aquesta secció no tenim inversió immobiliària.
0: Molt bé, molt bé. Sí.
1: Rossi de Palma s'ha dedicat a altres coses. Perquè a més de la seva carrera com a actriu, segur que té una col·lecció de mobles de luxe per una marca francesa que... No ho cap de...
0: Una, o sigui, ho podem analitzar. Una col·lecció de mobles per una marca de luxe francesa.
1: Exacte.
3: O sigui, ha tret com a col·lecció Rossi de Palma.
0: Exacte, exacte. Molt bé.
3: Sofà Rossi de Palma.
0: Com seria el nom? Rossi. S'anunci.
3: Rossi de Palma.
0: Més o manco. Bé, és igual. No,
1: jo, fantàstic, perquè... no, perquè és la creadora d'un perfum propi, també.
0: Molt bé.
1: Eau de protection.
0: Com és, això?
1: Eau de protection.
0: Però espera, has de fer l'anunci. Espera, puja un segon, Toni, la música i farem l'anunci en directe.
1: Eau de protection. Un perfum, vai. Rossi de Palma.
0: Molt bé! Molt bé, Jordi!
1: I també té, sabeu, productes de cosmètica.
0: Uh-huh.
1: I és curiós perquè sabeu que tot segueix una estètica, Rossi de Palma. Ella ha fet com la seva pròpia estètica. És una marca personal i tot té com una mateixa línia. Uh-huh. O sigui, els mobles, els cosmètics, el perfum, tot té una línia.
3: Yeah.
1: I se guanya sa vida amb això, a més de l'actriu i imatge de moltes marques de moda internacional. O sigui que Ana Rosa Palma podrien dir que fa immersions amb estil, no? No ha perdut la classe.
3: He de dir que Ana Rosa Palma és una dona molt estilosa, perquè jo una vegada me la vaig trobar a un avió. Venguent a Mallorca, me la vaig trobar, tornava a fer les vacances de Nadal, me la vaig trobar, i anava la senyora de punta en blanco, superestilosa. No me vaig atracar tant. T'imagines? Me vaig desasiento.
0: E-au de Rossi.
3: O de protecció.
0: Exactament.
1: Bé, per acabar tenim el nostre empresari il·lustre, que és, clarament, en Rafael Nadal.
2: Plátano.
0: Perdoneu, què tens, Rafael?
1: És complicat resumir tot el que ha fet en Rafael Nadal, perquè la veritat és que té un pot de tot. O sigui, jo no m'agradaria jugar contra ell una partida de Monopoly, perquè deu manejar aquestes coses. Però bé, primer de tot hem de dir que en Rafael Nadal té un immobiliari. Clarament, no podia faltar. També inverteix en motels i restaurants per tot el món, però la gran inversió d'en Rafael Nadal se troba a la ja conegudíssima per tots, Rafa Nadal Academy, que és aquest centre d'alt rendiment per esportistes a Manacor, i també té el seu museuet, que vàrem anar a
0: seguir. Exacte, que en Jordi va ser, de fet, un dels dies, ha dit públicament, més feliços de la seva vida com a reporter de Xiu Xiu.
1: Home, és que una visita gratuïta i guiada per les instal·lacions de la Rafa Nadal.
0: No. És que te van fer una visita guiada, però un segon, això ho hem de recordar. En Jordi el van enviar al museu de Rafael Nadal, exacte, quan havia obert, i li van posar per a ell un guia personal. Clar.
1: Sí, sí, jo anava allà a passejar-me un poc, a demanar a la gent que em trobau, i no, vaig tenir una persona de vora jo, durant una hora, que m'ha explicat absolutament tot. Va ser una cosa, o sigui, jo... Som més expert d'en Rafael Nadal que el propi Rafael Nadal, jo crec, ja.
0: Però vau fer mig amb aquest guia?
1: Jo diria que sí. Hauríem de demanar-li si ell...
0: El podríem convidar qualque dia. Ah, va acabar fart una mica de tu.
1: Jo crec que sí, també.
0: Perquè va haver qualque moment en què tu també te vas lluir, Jordi.
1: Clar, sí. Perquè jo anava darrere els grans slams. I ell em volia explicar moltes coses, però jo volia veure els trofeus, el Roland Garros... I res, sí. Però,
0: I que, para, explica una cosa que se va passar.
1: Què va passar?
0: Quan va arribar a totes les sales en què arribaves, arribàveu allà i dius, això és Roland Garros?
1: Sí, sí, sí.
0: Això és el Gran Slam?
1: Això és el Gran Slam. Fins que vàrem arribar al Gran Slam i va ser un moment molt emocionant. I després vaig estar 20 minuts tancat a una sala amb aquest guia, veient un vídeo sobre la història d'en Rafael Nadal. Va ser un moment...
0: Un moment indescriptible.
1: No t'entrarem més.
0: Jo en aquell llistat de xiu-xiu, Jordi, n'afegiré un darrer, una font d'ingressos que té una persona d'aquestes a les quals han comentat, i és que jo la vaig demanar per una entrevista i m'han demanat, amb un e-mail, molt bé, des de xiu-xiu, sol·licitant per fer una entrevista, perquè es consideren que és d'interès, bla, bla, bla, bla, bla. I m'ho van dir, molt bé, perfecta l'entrevista, quan pagau?
3: Ah!
0: Ep, vaig dir.
1: No diran noms, però. És dins aquesta llista.
0: Exacte.
1: Tenim aquests 5.
0: Exactament.
1: I vosaltres?
0: No d'en Rafael Nadal. Poden ser la resta.
3: Poden ser la resta. Pagar amb Cangre Burgers.
0: Perquè... Exactament. No vaig respondre això, però per aventura li podríem enviar. No ho sé. Bé, també podria ser una altra font d'ingressos.
1: Sí. Bueno, no sé si molt grossa, però... No, en el cas de xiu-xiu, no?
0: No va ni esforçar a proposar res, perquè hagués acabat ràpid. Però bé, Jordi, no
1: sé. La gent estarà intrigada, però no ho direm.
0: No ho direm, o sí.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: Fes calor, posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo. Quan hi ha vacances?
1: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Calor.
4: Moscars.
3: Gelats que se desfan massa ràpid.
5: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
6: Ella somriu mentrestant.
0: Xiu, xiu.

0: mentrestant.
1: Sabeu qui somriu?
2: Qui somriu?
1: Ella, na Maria Antoni Miró. Com anem?
3: Bon vespre. Bé, no ho podíeu saber perquè realment no estic a l'estudi avui.
1: Ja, t'enyora.
3: Una altra vegada.
1: Però bé, sí, com que sempre rius i somrius.
3: Sí, home, sí que estava somrient perquè estava esperant xerrar amb vosaltres. Com estàs?
1: Bé, molt bé, molt bé. M'ho he tornat a calor. En Jordi diu que està un poc malhumorat, enyora nines, però bueno, què farem?
2: Però bé, dins xiu-xiu se'm
3: passa. Clar, anava a dir.
1: I tu?
3: Sí, jo estic sense nines. Jo, molt bé, la veritat és que tinc moltíssima, moltíssima feina. Segur que us vaig dir que estava de vacances durant absolutament 3 dies. Mm-hmm. Sí. I això ja s'ha acabat. Oh. I clar, no puc explicar què estic fent, però quan t'ho pugui explicar, sereu els primers en saber-ho.
1: Mos dones una exclusiva.
3: Sí, tens superbones notícies. El que passa és que per contracte encara no ho puc desvelar.
1: Per contracte i tot. Increïble.
3: Per contracte i tot no puc desvelar què estic fent, però bé, la setmana que ve potser intentaré venir en persona, que així mos podem trobar i conversar. Però bé,
1: clar.
3: Com sabeu, la secció que duc avui sempre xerrant d'objectes d'estiu. Mm-hmm. I en descobrint curiositats, particularitats, i avui xerrarem de ses xancletes.
4: I estic content que aquesta vegada sí que pens que l'he encertada 100% intuïció no tinc destí per aquest camí sóc més valent ara però no hi surt des llit vaig estar com...
1: Amem, ses xancletes! Xoquins! Com li deies vosaltres, ses xancletes?
2: Xancles.
5: Sí.
1: I tu, Maria Antònia?
3: Clar, jo seré sincera, jo dic xancles, però xancles és un barbarisme.
1: Sí.
3: Llavors, hauríem gros. De dir xancletes, per dir-ho correctament. Uh-huh. A veure, per la gent que potser no sap de quines sabates estem xerrant encara, si és que no ho ha sabut, són aquestes sabates planes que bàsicament consten bàsicament d'una sola i d'una tira en forma de Y que separa el dit gros dels altres, no? Uh-huh. I serveix per anar calçat. Pregunta, què penseu d'aquestes sabates? Vosaltres sou usuaris de xancles? Trobeu que se'n poden dur pel carrer? No se pot? Nora, no sé si tu penses que fa això un víctim xanclet, sí o no? No ho sé.
5: Jo sóc una gran suporter de les xancletes. Jo sóc una fashion victim i vaig sempre en totes les tendències del dia i jo duc la típica que fan allà els escandinaus d'anar amb xancletes i texans.
2: Uau.
3: Oh.
5: Queda superbé.
1: No esperaves, Maria Antònia, ni tu ni ningú aquesta resposta.
2: Bé, sí. No, sí, de fet...
3: És que jo... està modern, no?
2: Na Nora ha vengut en xancletes a la redacció més d'una vegada. O sigui, ve a fer feina en xancletes.
5: Sí, ai, t'has fixat, que bé.
2: Clar, perquè dic ara que vas a platja aquesta volta.
3: Que és que Jordi, li mires moltes peus.
1: Hem pensat tot el mateix.
5: De fet, avui en Xavi estava descalç a la redacció i he vist en Jordi mirant massa de baix a taula.
1: És vera. Bé, que no passa res. Jordi, és a dir, diuen que hi ha guilty pleasures, però no tenen per què ser guilty. És a dir, que està bé.
2: Déu meu, eh?
3: Ai, com
2: va. S'ha posat estrany aquesta secció.
1: Sí, s'ha posat una mica estrany. Això li ve de ràbia, senyors.
3: No, anava a dir, esperau perquè millora. Perquè, clar, jo estava pensant, a veure, aquesta sabata és el més senzill que pot haver. És a dir, és bàsicament una sabata que s'adapta molt bé al nostre peu. Però avui he pensat... Per què la xancla, la cinta d'enmig, va entre el dit gros i els altres i no entre cap altre dit? I una altra pregunta que m'he fet és en quin moment els humans varen poder començar a tenir els peus com els tenim ara per dur les xancles que existeixen avui en dia?
4: Peus, cames, panxa, pit, cap, espatlles, mans i braços. Peus, cames, panxa, pit, tenen tots els nins petits.
1: Maria Antònia, nosaltres ara xerraven d'en Jordi, però mem, és que tu també insistes, que vas fer una secció dedicada exclusivament en els peus l'any passat.
3: Bona, va ser les meves primeres sensacions i record com... No sé, vaig pensar, quina sort poder xerrar dels temes que m'interessen. A veure, pregunta, per què aquesta cinta de les xancletes va entre el dit gran i el segon i no altres? No ho sé.
2: Home, la veritat és que és una cosa que crec que cap de nosaltres s'ha plantejat mai.
5: Jo no. Sí.
2: Ah, mira.
1: Amem.
5: Jo sí.
2: Bé, suposo que és per comoditat.
3: Sí, exacte. Però a veure, per què? Perquè la forma del peu humà és concreta. No, anem per parts. Primer de tot, l'espai que hi ha entre el dit gros i els altres és el més ample i flexible del peu. Mm-hmm. Per tant, evitaria el que és com forçar aquesta fricció d'obrir-te més el peu. més, es dir gran despeu té una funció com a de fer com a de palanca quan caminam. I a la vegada, quan caminam, fem com un gest com a de pinça. Per tant, com a que naturalment, amb les nostres passes, com a que el peu van agafant-se en aquesta cinta, no? Per tant, el dit gros d'espeu és el que aguanta, sobretot, la gran part de la força i pes quan nosaltres tirem els cos cap endavant per caminar.
1: A mi, és cert que hi ha peus que són molt diferents, però abans has comentat que no sempre han tingut els peus així, no? Eren diferents abans.
3: Clar, perquè si anem als nostres parents més pròxims, que serien els ximpancers, ells bàsicament tenen peus de ser mans. Ah, que ho heu vist en els documentals?
1: Sí.
3: És que rufen una mica.
1: És vera, sí.
3: Clar. Evidentment, ells el que tenen en els peus, els que tenen és dir molt més llargs, encorbats, i bàsicament això els serveix per anar per d'un arbre a un altre, en tot cas.
1: I en quin moment els humans varen canviar aquest peu mà pel peu que tenim ara?
3: Tot va començar fa entre 4 i 7 milions d'anys a Àfrica. Bàsicament, els boscos van anar desapareixent i els humans van haver de començar-se a desplaçar moltes distàncies. I clar, els nostres peus varen passar a ser peus d'aquest tipus de primats en els que tenim ara. Per tant, ara, per el que us vull explicar, necessito que tots vos mireu els peus. Ho esteu fent?
1: Sí.
3: I si no, mireu els peus de Nanora, que estan descoberts.
1: Entes, ben, jo també du xancleta.
5: Els estic aixecant perquè els puguin veure.
2: Jo no els estic mirant, però...
1: Jordi, els estic incomodat.
2: Coneu perfectament el meu peu, no necessito.
1: No, per de Nanora, que els demostrava.
2: Ah, no, no.
5: Els tinc guapos, jo, els peus.
2: Ara no miraré.
1: Bé, Antònia, per la moda, continua.
3: Bueno, continuem. Vos heu de pensar que el que va passar, bàsicament, a la evolució és que el dit gran se va posar alineat amb la resta dels altres. És a dir, ja no és com el pols oposable que tindríem a les mans, sinó que estan tots a la mateixa fila. Després, els dits se varen acurçar. És a dir, fixeu-vos que els dits de les mans són molt més llargs que els dits del peu, perquè què passa? Si fossin més llargs, serien molt més fàcils de rompre quan anem caminant. També el taló se va fer més ample per aguantar l'impacte contra en terra i va aparèixer una cosa molt interessant, que se diu sarc plantar, o el que li deien nosaltres, el pont. Bàsicament, el pont que tenim funciona com una molla i això fa que absorbeix com cada cop que anem en terra i després ens ajuda a impulsar-nos per seguir caminant. Per tant, ara el que hem fet està mirar les mans i els peus i com són diferents i per què.
1: És a dir, si algú demà té examen de podologia, això és la vostra ràdio.
2: Exacte. Però és vera que s'han de reforçar perquè el caminar du feina. No fa cap broma.
3: És una feinada. I vos diré que el peu humà és de les coses més complexes que hi ha a nivell biològic. Tenim només en el peu 26 ossos, 33 articulacions i més de 100 músculs.
1: I tot això com ho van descobrir, Maria Antònia?
3: Entre molts de descobriments, i un d'ells va ser mirar els peus d'en Lucy.
1: En Lucy? Qui és en Lucy?
3: En Lucy és el nom popular d'un dels esquelets fòssils més famosos de la història de la paleontologia, que pertany a l'espècie d'Australopithecus afarensis. Bàsicament, és molt curiosa perquè se va conservar prop del 40% del seu esquelet, que això és moltíssim, tenint en compte que en el Lucy va viure fa 3 milions d'anys.
5: Uau!
2: I el nom del Lucy, per què?
5: Perquè mola.
3: Va ser descobert... perquè mola. Perquè mola i perquè us he donat una pista. Perquè va ser descoberta el 24 de novembre del 74 a Etiòpia per un grup de paleontòlegs. I, bàsicament, durant les celebracions de que havien trobat precisament aquest cos, sonava a la ràdio una cançó com tal dia com avui. Lucy in the Sky with Diamonds, dels Beatles. I l'equip va decidir posar-li aquest nom perquè és la cançó que sonava a la ràdio.
1: I ja que soni.

0: Na Llucia, Australopithecus. Perquè m'ho entenguem. No, Nora?
1: Ho has intentat.
0: Deixa qualque cosa, que si no se fa incòmode aquest silenci. Ben, bonit,
2: no fa gràcia. Li podríem dir Llucia. Jo no li vull dir Lucy, li dic Llucia.
0: Llucia, Australopithecus.
3: Asustro.
2: Exacte. És el nom d'aquesta bona dona.
1: És Asus o Aus?
0: No ho
1: jo
0: sé,
1: crec que és Australopithecus, eh?
0: No ho sé.
2: Australopithecus, però crec que ho he escrit malament tot el dia.
0: Clar, Asus, per tant, tu és d'aquelles coses que deien malament tota la vida, no ho sabem.
2: No, no, és oficialment és Australopithecus.
0: Austra,
2: han de ser en propietat.
0: Totalment cert. Tens ràdio pública.
2: Luca, exacte, servei públic. Ara et direm un nom també d'una persona important. Un dels principals líders investigadors d'aquest descobriment s'anom Donald Johansson. I la seva teoria és que precisament se va fer molt popular aquesta lota, aquesta troballa, precisament perquè li van posar aquest nom tan entranyable. Ell diu, segurament gran part de la fama que ha tingut el meu descobriment és haver-li posat el nom d'una cançó dels Beatles. Això ho diu ell. Però bé, per què va ser tan important en Lucy, en Llucia? Perquè va canviar la nostra manera d'entendre els orígens dels humans. Perquè va aportar proves certes que els primers homínids caminaven drets molt abans que desenvolupar els seus cervells de manera més gran. I vos demanareu, com eren els peus d'en Lucy?
3: Just mos demanàvem això aquí, tothom. En Toni Cardell està en el control tècnic expectant.
2: Pensant, com eren els peus d'en Lucy? Eren una cosa que se diu híbrid evolutiu. Perquè, és a dir, el seu peu estava a mig camí entre els que podíem imaginar de ximpancés i els nostres. És a dir, ja tenien els dits delineats, ja no tenia el que seria el pols oposable, de tal manera que sí que tenia com aquest sistema de palanca que m'ha explicat abans, d'anar-s'hi i poder caminar, però encara tenia trets primitius, com per exemple que tenia els dits molt llargs i encorbats. Per tant, encara tenia la capacitat d'agafar-se a branques i arbres amb els peus. Jo me la man, perquè no me'n van poder quedar així, que és perfecte. No? Vull dir... Però bé, ell encara havia de fugir de depredadors i potser pujar arbres per dormir-hi de nit. Per tant, no va ser així.
0: Amem, això és profundament interessant, de Maria Antònia, i fonamental, però jo entenc que aquests homínids encara no duen calçat i manco molt manco xancletes com les nostres, que és el tema que ens ocupa.
2: Clar, és vera, no duen xancletes en aquell passat tan antic, però si m'ho anem bastant més abans, hem de dir que les xancletes ja sortien en els jeroglífics.
0: Egipte existia el pictograma d'unes xancletes, vols dir?
2: Exacte, o sigui, dins dels jeroglífics que tenien els egipcis, ja existia les icones de xancletes, que seria Tijet, i apareix diferents gravats de tombes, a papirs, i sobretot apareix a la paleta de Narmé, de fa més de 5.000 anys, i surt una figura superimportant d'Egipte, el portador de les xancletes del faraó.
3: Home, així com va el món, potser torni aquesta feina, no ho sabem.
2: Sí, portador de xancletes de gent molt rica, imagineu-vos. Bé, en aquella època, en de contextualitzar, tenir calçat no era baladí, era símbol de poder i riquesa. Per tant, aquest servent no era un qualsevol, sinó que era un funcionari que bàsicament la seva funció era anar darrere el faraó, dugue-li les xancletes en sa mà i un poal d'aigua per si encara rentar-li els peus.
1: Ah, mira.
2: Clar, amb els temps, ja, terrible. I és vera que amb els temps va pujar de nivell aquest home, aquest bon home. Bueno, més que res és com era una persona que passava molt de temps amb el faraó. Llavors va arribar a ser un títol nobiliari i de fet aquests homes després ja tenien com un rol de mà dreta i organitzaven audiències i fan gestions. Bàsicament un gestionador.
0: Totalment, estaves a prop del faraó mentre li feies el favor i a part de l'estatus també tenia cap altre significat.
2: Mira, sabeu que les xancletes a l'antic Egipte també tenien com un sentit que podem dir-li metafòric, perquè bàsicament, com que tenien aquesta expressió, se suposa que era com que tu xafaves els teus rivals amb les sabates. M'explico millor. Bàsicament, quan varen descobrir la tomba d'en Tutankamon el 1922 i varen trobar 40 parells de xancletes de tot tipus, de papir, de no sé què, i entre elles n'hi ha unes molt especials, supervistoses, de talla 45, que estan fetes de fusta, cuir i or, i a la planta, a la plantilla, que diguéssim, hi ha dibuixats presoners amb les mans lligades i persones que s'han interpretat que eren enemics dels egipcis. Per tant, s'interpretava que cada vegada que jo, faraó, caminava i duia aquestes xancletes simbòliques, era que trepitjaven els seus enemics. Mm. Que forta!
0: Sí.
2: Vos
0: sí
2: que... imagineu? Posar-vos una... Digueu, digueu.
1: Sí que devien pesar, no? Si estaven fetes d'or i fusta.
2: Sí, són molt massives, per això quasi més una escultura que unes sabates.
1: Clar,
2: també,
1: no?
2: Quan, en aquella època no devien caminar gaire faraons, els devien d'un braç.
0: Maria Antònia, mos queden res, 2 minuts, però què mos pot dir les xancletes a l'actualitat en aquests 2 minutets?
2: En aquests 2 minutets vull dir que vam començar sent un souvenir de la gent dels Estats Units que tornava a la Segona Guerra Mundial i la Guerra de Corea, i després, bàsicament, al Japó, de tota la vida, hi ha hagut les xancletes que diuen Zori, que els diuen també en calcetins, que són molt gracioses, del Japó, Munenam a Brasil, que l'any 62 van fer l'empresa més important de xancletes, que s'anomen hawaianes. Hawaianes, per cap motiu en especial, perquè els hi va fer gràcia, eren els anys 60 a Brasil, i van dir, farem unes xancletes, inspirem-nos en una tradició japonesa i els hi posaran hawaianes perquè fa més gràcia. I bé, així ha estat. Per tant, jo us diria que substitut de les xancletes, si voleu anar més elegant, podeu fer unes aubarques, si voleu més plàstic, poseu-vos unes crocs, i això, quin consell més d'estil pot donar? Que si n'agafeu unes de pell, pues, sereu més romans que egipcis, i a mi m'agrada molt més anar descalça que en sabates.
0: Home, està molt bé anar fora res, està perfecte. Marintó, Miró, escolta, moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres i bé, llarga vida a les xancletes, en
1: Esteus. Sí.
0: En Lucy.
2: Xancletes de la ràdio. I en Lucy.
0: Exactament. Ara frissam ja de saber que la notícia que mos donarà la setmana que ve. T'esperam aquí a l'estudi i mos donarà aquesta exclusiva mundial, aparentment mundial, no?
2: No, l'exclusiva serà per novembre, però la setmana que ve us puc contar més coses.
0: Ah, bé, sí, qualque cosa. Molt bé, Maria Antònia Miró, que estiguis bé. Moltes gràcies.
2: Vinga, bon vespre.
0: Adéu. I res, nosaltres fem una aturada per serveis informatius i tornant tot d'una amb més i més xiu-xiu. Tu i jo, de vora demà, agafat a sa mà.
4: Nostalgia Airlines Souvenir.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Avui esperam un cel destapat a totes les illes i temperatures que es tornaran a enfilar, que avui poden arribar als 37 graus a punts de l'interior de Mallorca i el mar. Avui condicions tranquil·les. El president del Govern central, Pedro Sánchez, tanca files amb el màxim responsable de l'executiu espanyol a les Balears, el delegat Alfonso Rodríguez, en relació amb les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de diumenge. Ho ha dit aquest dimecres a vespre, després de la tradicional reunió estival amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina a Palma.
2: Absoluta confianza por parte del Gobierno de España en el delegado del Gobierno. Creo que es una persona con una experiencia política contrastada, con una capacidad de gestión también contrastada y que lo único que hace es, bueno, pues hacer bien su trabajo y vamos a esperar a ver cuál es el resultado de esta investigación que se ha abierto como consecuencia de esta manifestación.
1: Abans de trobar-se amb el monarca, Sánchez s'ha reunit amb la presidenta del govern, Marga Proens, i el tema principal de debat ha estat la política migratòria. El socialista ha demanat a Algèria que activi els mecanismes de repatriació de les persones que han arribat a les costes illenques des del país africà. La presidenta, però, insisteix en que les dades no han millorat.
3: El govern d'Espanya no pot continuar de braços creuats davant l'emergència migratòria.
1: Ara dèiem que Sánchez s'ha posat al costat de Rodríguez, posició molt diferent a la que ha adoptat el Consell de Mallorca, qui en el ple d'ahir ha exigit la dimissió del delegat del govern precisament per les càrregues policials a la manifestació. Ha estat arran d'una moció de Més presentada al ple que alhora reclama responsabilitats polítiques al ministre de l'Interior, Grande Marlaska. Tot plegat en una sessió plenària en què s'ha aprovat la rebaixa de la tarifa de residus sòlids urbans que reduirà un 10% fins als 103 euros per tona. Aquest abaratiment ha prosperat en un platens i farcit de retrets. La institució ha autoritzat una modificació de crèdit extraordinària de 41,4 milions d'euros per regularitzar les tarifes de tractaments de residus. El conseller d'Hisenda, Rafael Bosch, ha confirmat que la rebaixa serà efectiva al setembre.
4: De tirar fens a Canaputxa, a Durlo són Reus, es passà de 58.000 i pico tonelades a 38.000 i pico tonelades.
1: L'operació antidroga duit a terme a diferents municipis de Menorca i també la península s'ha saldat amb 9 detencions i diversos decomisos. La investigació duit a terme per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera es troba ara sota secret de sumari. El comitè de l'empresa de serveis de terra Swissport ha convocat una vaga indefinida a l'aeroport de Palma a partir del 4 d'agost que afectaria aerolínies com Condor i Grup TUI. Recordem que els serveis de terra ja varen fer aturades parcials aquest dimarts, sobretot perquè s'augmentin les hores de feina a les persones que no fan una jornada de 40 hores setmanals i també volen negociar un incentiu per sobrecàrrega de treball i estrès laboral. Amb aquest apunt arribam a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a partir de les 7 a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Molt bé, ara clar, ara feia una estona ja que sonava la sintonia i les cançons i per sort en Marc, el tenim aquí. Com estàs, Marc?
1: Molt bé, com estàu?
0: Perquè tenim nosaltres, els dimecres, en aquesta hora sempre fem gent que fa coses. Hi ha hagut un problema, i és que la persona que teníem programada ha anat a una altra banda.
1: Perquè fa coses.
0: Exacte, i què se diu? Quin és el tòpic? Coses en directe.
1: Ah, sí.
0: Però bé, el tindrem d'aquí una estona. Marc, com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Sí, m'han dit que tenim tech avui també,
1: És que m'ha passat una cosa. Bé, no, he decidit una cosa.
2: Uau, tu has decideixes moltes coses?
1: Clar, jo és que ara cada setmana tinc la pressió de contar alguna cosa interessant. Així que jo cada setmana dic, què puc fer aquesta setmana?
2: Exacte, una t'apuntes a l'autoescola, l'altra comença a fer skincare.
1: M'apunt i deixo l'autoescola.
3: Ah, mira.
1: Me faig skincare i deixo de fer skincare.
2: I doncs, què has començat i deixat de fer aquesta setmana?
1: Què he començat i he deixat de fer? M'he apuntat en el gimnàs. Ha estat una decisió no voluntària del tot. És a dir, què ha passat?
2: Te poden obligar a apuntar-te.
1: És que me va obligar l'univers.
2: Molt bé.
3: Val. Mira.
1: L'altre dia estava jo tan tranquil en el sofà i veig com m'han etiquetat una story. I dic, ai, que curiós. Va, la mir, perquè no me veia, no? I dic, ai, mira, una story aboné a mon pare. Però no era mon pare, era jo.
3: I això, men, com és això que te vas confondre amb ton pare?
1: Perquè d'en fora me vaig veure una figura que corresponia més a la imatge que jo tenia de mon pare que de sa meva. I ja va ser com a...
3: això és un pot de bo.
2: Era una senyal de qualque cosa més enllà, no?
1: Sí, sí,
2: això...
1: man, jo sé que s'han de respectar totes les corporalitats.
3: Exacte.
1: Fantàstic. Però l'input visual que vaig tenir en aquell moment me va generar molta atenció.
2: Impactat.
1: Me va impactar. No me vaig reconèixer. Clar, havia de fer alguna cosa, no? I vaig dir, bé, s'ha acabat. Entre això i que el mateix dia me vaig intentar fermar un calçons i no me fermava.
3: Ai, ja està.
1: Vaig dir, aquí està passant alguna cosa. I vaig dir, m'apunto.
3: M'he d'apuntar al gimnàs. M'he d'apuntar al gimnàs.
1: Me posaré a fer dieta. I, com que no és suficient, la dieta, vaig dir, vull també una tortura física.
3: Ah, bueno.
1: No?
2: Sí.
1: És a dir, jo,
2: clar, també hi ha un punt de càstig, no?
1: Claro.
3: Autocàstig.
1: Jo era com a Marta, mereixes patir, i vaig dir, no només dieta, no només menjar bé. Gimnàs.
3: Mira, però fer-ho per voluntat pròpia, jo crec que té molt de mèrit, perquè ja si algú te diu... Bueno, crec que t'hauries d'apuntar al gimnàs, eh? A mi, jo, això, me baixaria un poc la moral, eh?
2: Bé, a més, perdó, tenim una persona aquí experta, perquè en Nora va cada dia una hora en el gimnàs. O sigui, és una superheroïna, pràcticament.
3: Jo bé, 45 minuts, tampoc.
2: Bé, però cada dia...
1: Cada dia, no? Intent, m'has d'explicar com se fa, perquè...
3: No, ho intent, m'oblic a anar-hi, perquè, si no... Jo és que sóc una persona molt poc esportista, però et vaig dir, aquest estiu... a tope.
1: Sí, 45 minuts.
0: A
1: més,
0: no era poc esportista, tu.
2: Va, 45 minuts diaris al gimnàs.
0: Però diari, vol dir 5 dies a setmana o 7?
3: 5.
0: Ah, molt bé.
3: Però està bé.
1: No som tants.
2: No sé. Poc esportista sóc jo, com a pas, 45 minuts diaris en el sofà mirant...
0: Va, t'hi vas apuntant al gimnàs, tu no fa gaire.
2: Sí, sí, sí. Bé, la cosa ha baixat.
0: Ah, sí?
2: No entrarem en això. No entrarem en això perquè hi ha marques que feia aquí, assegut, i mos contaràs la seva experiència.
1: És una situació més comú, no?, de lo que me pensava. Bé, i doncs res, que vaig dir. Ara que tothom ja ha fet l'operació en biquini en el seu moment, i ja tothom està cremat del sol, i ja tothom... No, jo m'hi poso ara. Perquè jo me crec que, bueno, jo me poso ara, pum, i reclamar. Jo aquí, o sigui, en disciplina, me poso el dia. Així que, lògicament, vaig en el gimnàs, me planto allà, jo feia molt d'anys que no anava al gimnàs, i clar, arriba jo a un gimnàs que vaig dir... un gimnàs o estic a un concessionari? És que vaig arribar allà a una recepció que pareixia una clínica, me va atendre una lota així amb un polo, tot elegant, que vaig dir, bé, què és això? M'apropa allà i me comença a xerrar de bé, com si m'estigués comprant un cotxe, perquè me va començar. Sí. Tarifes, permanència, quotes, compromisos. Tenia ja una por. Jo no estava tan compromès amb ningú com amb el gimnàs, perquè va ser una cosa abrumadora. Que de fet està... Ell me diu, és que ara, a més, te compensa en la tarifa d'estiu... t'estalvies no sé quan... No, m'estalviaria si no vengués. Si jo me quedés en el sofà, aquí sí que m'estalviaria. Però bé, vaig dir... Ja està, ja he pres la decisió... I... El que em va fer molta gràcia va ser la lletra petita, que és...
3: Molt petita,
1: que m'acabaven la quota encara que no anés al gimnàs.
2: Sol passar,
1: no? En general, sí.
2: És habitual.
1: En totes les quatre, no?
2: Sí, és habitual.
1: I res, pues ja està. Jo ja estava compromès.
2: Però també té un punt que està bé. Que, vull dir, clar. Si no hi vaig, estic perdent aquest dos mes, no?
3: Clar, te motiva a continuar.
1: S'ocupa, no? La paranoia sí, que tinc allà tot el rato. Sí, la veritat que és algo que, de, bueno, així m'hi farà anar. No ha funcionat tant.
2: No ha
1: però
2: funcionat.
1: Bé, això ho veurem més endavant.
3: Val. Ganes, sí, solo ganes.
1: La força de voluntat i la quota no han estat tan fortes com jo me pensava. Però bé, què vaig fer el primer dia? El dia que anava a començar.
3: Dia D.
1: Dia D.
3: Sí, dia D. Vengo.
1: Me vaig anar a comprar... l'equipació completa, no?
2: Això
1: s'ha de fer.
2: Sí, té un punt emocionant, també, és, eh?
1: Ses maies, ses camiseta tèrmica, el conjunt transpirable, sa botella aquesta...
4: De proteïna.
2: A més, vas a típica tenda d'esports i veus a tot el teu entorn que gent que fa esport i dius, ostres, te sents important.
1: Clar, me sento entre iguals.
2: Soc un aventurer.
1: Soc un d'ells. I res, me com tot, després m'ho prop i veig que estic entre esportista olímpic i cuiner de xiringuito de playa. Lo just entre una cosa i l'altra. Però bé, és veritat que això me motivava més que el compromís de la quota, no? Aquest conjunt que deia, bé...
3: És que no hi ha res millor que comprar-se roba nova i sobretot per al gimnàs. Jo, quan entro, bueno, jo m'agrada molt anar a una tenda en concret, que trobo que és molt cara, però és que tenen els conjuntets de gimnàs més monos que te'l poses i dius quines ganes d'anar al gimnàs i que tothom vegi el meu outfit de
1: clar,
3: gimnasta.
1: És que t'ho poses i ja sents que estàs fent cardio. Ja estàs cremant amb els conjuntets.
3: Ja estàs cremant.
1: I doncs res, a més, la botella aquesta de purpurina que motiva tant, que posa... La que jo m'he comprat va per hores. Posa
2: la clàssica.
3: Sí.
1: A les 12 has d'haver begut... Bé, al revés. Sí. Has d'haver begut fins aquí.
4: Ah, això està molt bé.
1: Clar, sí. te va marcant. Què passa? Que era ja la una i jo no havia begut res i el que m'aporava la botella era, pots espavilar? Ja de moment ja anava perdent contra una botella. No? Això, el primer. Però res, vaig anar al gimnàs, el primer, pas per vestuari, que el vestuari és un univers.
3: Sí.
1: El vestuari és molt fort. Perquè, clar, jo entro allà... Jo, la veritat, que mai he tingut molt de problemes en despullar-me, en companyia, en públic, me dóna igual. Però ja, la gent caminant nua... No, però amb una actitud de com si anessin amb un smoking, perquè... Que jo deia, bueno, ja està, aquesta és el rotllito d'aquí, no?
3: No, però molt bé, la gent segura de si mateix segura amb
1: fantàstic.
3: El seu cos, això m'apareix perfecte.
1: El que passa que hi ha un moment que no em porta estiguis tan segur, perquè jo estava... assegut a la banqueta i un home me va començar a donar xarla, que fantàstic, sent simpàtica, però xerrant-me del pis, de l'hipoteca, del fills, amb pèl. Jo...
3: No sabies on mirar, tu.
1: És que, clar, igual una persona que m'està xerrant de fons d'inversió en pilotes, no cap jo de trobar-li espum.
3: Exacte.
1: Però bé, és vera que beníssim. Beníssim. I què vaig fer? Bé, ja està, vaig passar per aquesta situació, fantàstic, jo ja vaig tot canviat, i me'n vaig a ses màquines.
0: Un segon, que tenim problemes tècnics. Sí. Espera, ara posem el micro correctament. Exacte, aquí.
1: Sí? Sí. No el tocaré per si de cas. Perdonau,
0: no, no.
1: Que estic tota rata aquí
0: conmigo, no,
1: ara giraré aquí.
0: Bé, què va passar?
3: Les màquines.
1: Me'n vaig a les
3: terror, el terror.
0: Però, home, quin tipus de gimnàs t'agradaria fer tu allà?
1: A mi m'agradaria fer-ne cap.
0: Gimnàsia estar obligat a fer.
1: Clar, jo vaig dir, vaig acatar un poquet.
0: Entesos.
3: Però tu saps, tu saps emplear les màquines o anaves, tu vas dir, mira, jo veig aquesta, m'agrada, la vaig a provar.
1: Jo no sé emplear cap màquina i no m'agrada cap.
0: Però es podria anar en compte entrenador personal o entrenadora?
1: Ho havia pensat, però encara me fa un pot de vergonya que veïn que tenc zero habilitat per emplear res. Així que vaig dir, bueno, vaig un poquet a passejar-me per la sala de les màquines, a veure la gent realment que fa, quina no me genera hostilitat, no? Això és el que me vaig posar.
0: Però una reflexió que jo faig. Clar, si en gimnasos hi ha gent que te jutja perquè no fas bé l'exercici o perquè no tens prou bona forma física, si opinió d'aquesta gent no t'ha d'importar una bleda.
1: Totalment. Però és que aquesta persona que jutjava jo mateix. M'estava jutjant que com potser ara mateix tan miserable, perquè em vaig posar... Clar, jo vaig anar a una màquina que pareixia una cosa que jo podia arribar a practicar. És més, les màquines normalment de vora tenen una il·lustració amb un ninot que t'explica com se fa. Res que veure. Una posició que el meu cos no era capaç d'encaixar dins aquella màquina. Mai va una màquina i estava... Ja, jo fent un munt de força,
3: però
1: a una
3: era?
1: Palanca...
3: O sigui, estaves assegut, tombat, com estaves?
1: És que estava a una màquina que estava assegut, entre assegut i tombat, amb unes palanques en els costats.
3: Val.
1: Que jo els havia d'aixecar. O això me pensava jo.
0: Però què exercitaves? Quin
3: braços?
0: Múscul?
2: El cos.
1: Jo exercitava. Sí, jo el que estava...
0: El cap, per entendre bé com anava aquella màquina.
1: Era allò com el Cluedo. Jo havia de saber realment què estava passant. Però m'he donat compte, quan ja duia 10 minuts en aquella màquina, que el que jo estava estirant era sa palanca per ajustar l'assiento. I el que estava fent jo era venga per amunt, venga per avall, venga per amunt. I o sea, com un ascensor
3: delirant. I tu ja supercansat, oh? Tu, uf, quin exercici.
1: I realment el que estava fent era perdre el temps. I clar, la cor que se m'estava generant de sa màquina. Pressió, no?
3: Ostres, això és horrorós.
0: Quan se queden? Sí. Falta molt. Molt bon tornar.
1: I jo veia com la gent estava allà comentant i jo deia, buah, que estan veient la meva tècnica increïble i en realitat estàvem veient que no sabíem ple aquella màquina. Però bé, jo m'ho he aixecat dignament, tot correcte. Vaig anar a una altra màquina, m'intenta apropar, intenta xifrar realment quina postura m'he de posar allà enmig, me la vot. Me la vot perquè és que no era... demandava unes postures i unes extremitats que jo no tenia. Clar. Així que, res. Jo vaig dir, bé, me vaig a passar un poquet en sa botelleta, que se m'apegui alguna
3: cosa. Exacte. Jo te diré que sempre que tinguis dubte has d'anar o sa bicicleta o sa cinta, perquè ja l'únic que has de fer és o colcar en bicicleta o córrer o caminar. I aquí, play it safe.
0: I ja mires les màquines, ben com ho fan, i vas agafant nota, prens nota, i després ja, clar, és molt bé.
1: No? És que, tal qual vaig dir,
3: sí, sí.
1: Vaig en el cardio, que jo, més o menys, crec que és algo que me sona més, no? A les cintes, a les bicis...
3: Exacte.
1: Bé, me vaig posar allà una el·líptica, que me fa molta gràcia.
3: Ah, mira.
1: Moment, així com si estigués esquiant, no?
0: Sí.
1: I vaig tenir com una visió extracorporal i mos vaig veure tots allà, fent el mateix moviment així mecànic, que apareixien zombis, mirant aquella tele, que poden ser notícies sense volumen.
3: Ah, que hi ha tele!
1: Hi ha unes pantalles... Oh. Que ja podríem posar, pues, no sé, uns exercicis de Nayeng Fonda, una algo així,
2: sí.
1: Sen notícies. Sense volumen, enterant-te parcialment de lo que està passant de fora.
3: I
1: de
3: gimnàs.
2: Bé, però fixa't que és una cosa que, o sigui, estàs fent exercici i t'estàs actualitzant.
1: Clar, però...
2: O sigui, és brutal.
1: Però m'arribava aquesta informació sesgada, ja. Clar, què està passant de fora del gimnàs mentre jo estic aquí? S'està acabant el món, només veig aquí unes imatges que no cap d'entendre. Però bé, jo ja, ja estic suant, no? Ja deia, bof, estic aquí a tope. Estic mitja hora a la màquina i quan ja dic, ja bastament,
3: ja basto.
1: La màquina me posa, has cremat 40 calories.

0: Hi ha uns perfils de gent que me vaig quedar al·lucinant, perquè primer, la persona, aquesta persona que fa renouets tot el rato, cada vegada que aixeca una pesa o fa un abdominal...
1: Bé, però és normal, també.
2: No, és normal.
1: És normal, surt l'aire per qualque banda.
3: Sí, al final.
0: Jo vaig sentir un renous que deia, això feu en privat, perquè era... massa tens, aquest renou.
2: No, mem, jo puc entendre, saps, de l'esforç, jo qualque vegada que fas com, saps, un renou que te surt, però és que hi ha homes que... perquè
3: que...
2: són homes, sí, fan com...
3: Que crida.
2: Sí,
0: perquè el miris. I jo em sentia enviolentat, que també m'aviolentava molt aquesta gent que aixeca pes i el molla de cop,
2: ah, sí,
0: perquè
2: ai,
0: se
2: sí,
0: senti, se pesa a caure...
2: Sí, sí, sí. De mira lo que puc aixecar.
0: Exacte, perquè tothom se giri. Jo me girava en plan, per favor...
3: Per favor, parar mal.
0: Sí, te caurà damunt, saps? També una dels perfils que hi ha molt en els gimnasos és... la gent que se fa selfies, no?
3: Sí, sí.
0: Que jo,
3: això
0: m'ha
3: passat, això.
0: Fantàstic.
3: Que de compareixer per darrere i fer així.
0: És que jo me vaig donar compte de que hi havia un lot que s'estava fent una selfie allà en aquella paret que és tota de miralls i jo sortia darrere així, que apareixia una babosa informe que vaig dir, per favor, te la pots repetir? Que jo me'n vaig aquí discretament, per favor.
2: És literalment el darrer que farien els gimnàs, perquè me sortirien els pèls de punta, tota la cara suada, per favor, no fotos en el gimnàs. I a més que surts la gent per darrere, és que a mi això m'ha parit superincòmode.
0: Clar, i si surts la gent per darrere, empleant les màquines, increïble, però estic jo, que estic atrapat allà a una cinta, no. Has de saber també on fer-te la selfie.
2: Sí, totalment.
0: Clar, no? També una cosa així que vaig al·lucinar és veure que una lota de vora allà aixecant unes peces amb unes rodes de tràiler que pareixia de pel·lícula d'acció com si estés aixecant del llit així estirant una agilitat, una facilitat i jo de vora, en la cinta, en l'elàstic rosa, intentant que esté embuellat, és una cosa que vaig dir, clar, és que si me posen aquí que competidors, en aquests companys d'espai, jo no puc tampoc...
2: És que aquesta devia tenir molt de gym, o sigui, aquesta hi va cada dia, però viu allà.
0: És que una facilitat que jo vaig dir, mira, m'aniré a les classes dirigides, no? Perquè així igual qualcú que me digui, escolta, clar, fer això, fer lo altre, igual no faré tant ridícul. No?
3: I n'hi ha molt de spinning, pilates...
0: Vaig dir, spinning, no?
3: Per
0: perquè a mi, anar amb bici no me molesta, tampoc m'entusiasma, sobretot si fa calor, i vaig dir, bé, això dins el gimnàs, climatitzat, no? Fantàstic.
1: Fantàstic.
0: Vaig a la sala de l'spinning, jo no sabia si tenia gimnàs, o estava a una discoteca, perquè era una habitació a les fosques, amb unes llums de neon, amb la música a tope, amb, en aquest cas, la professora, així amb un micro d'aquest de Madonna, cridant... imagineu-vos que sou una muntanya.
3: El que em faltava, clar.
0: Jo, per sobreviure, el que m'he d'imaginar és que estic en el sofà. Això és el que he de fer. No, si m'imagino que estic a una muntanya, agaf i me'n vaig. Però bé. Va ser divertit, almenys. No?
2: Mira.
0: I tal. Però aquí, clar, spinning és la que mos sona més típica,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Jo avui he duit uns exercicis i noms d'exercicis o de classes.
2: Val.
0: I vosaltres m'heu de dir, a menys si esteu tan enterats, si són exercicis de veres o classes de veres o m'ho he inventat.
2: Val. M'agrada.
1: Bé, en hora segurament ho sabrà tot.
2: No crec.
0: Vale. Aquest exercici... és real o m'ho he inventat?
3: Molt bé.
0: Hip thrust.
3: Real.
2: Real.
0: I si qualcú m'ha estat dir el que és?
2: Sí, és...
3: És que te poses... una... Bé, no ho sé si m'equivoco, però... És a dir, te tombes, poses alçada d'un banc,

0: s'esquena un banc i aixeques, alces les anques.
1: Exacte. És exercici estrella d'escul, de fer glúteo. O sigui, sí. Fantàstic.
2: Molt bé, companys.
1: Molt bé, estàu posats, estàu posats. Cobra Kendo.
2: Home, Cobra Kendo sona a atracció de PortAventura.
3: Sí, sí, totalment.
1: La descripció real o inventada és una versió d'Skendo que se fa a nivell d'enterra que combina Kendo i Pilates. Però això diu Cobra.
0: Però t'ho estan inventant o és verídic?
1: Però ho de dir si és real o no.
3: És que jo no sé què és Kendo.
0: Skendo és, com una espasa, és un art marcial amb espases, no?
1: Sí.
3: Jo crec que és fals.
0: Cobra Kendo, uf.
3: És que, no sé, és que Pilates i no sé, i espasa.
0: Cobra Kendo. Jo diré que és fals, també.
1: Efectivament. Bé. És fals, m'ho he inventat.
2: No, però, molt ben treta la descripció, sí, jo he dit. Ai, massa detallada. Per
1: un exercici que té sobrenom de Good Morning.
0: Uf.
2: Home, és vera que aixecar-se de matins ja de llits és un exercici com a tal.
3: Té descripció.
1: És un exercici... Si existeix o no, és un exercici per estimular les lumbars i la femoral.
2: Jo, és cert.
0: Jo també.
3: Jo crec que és fals.
0: Un segon. Marc, jo crec que en tot el món, en qualsevol idioma del món, per aventura no en anglès, però existeix aquest exercici, Good Morning.
3: Jo crec que és fals.
1: L'exercici pot existir, però igual no sonem així.
0: Pot ser.
1: No, sí, és vertader. És un exercici real.
0: Molt bé,
1: val? Un altre tipus d'exercici de classe.
3: Vinga.
1: Blind Weight Lift.
0: Blind Weight Lift.
2: Home, sona mentida.
3: O sigui, aixecar pes amb els ulls
1: no,
3: bandats.
1: No, realment és... Bueno, sí i no. És fer exercicis de pesa en els que te van... O sigui, d'aixecar pes, en els que te canvien la càrrega de pesa sense tu saber quina és. Així no prepares el cos per pujar aquella pesa, sinó que tu et trobes aquest
0: volum. Està bé, això.
3: Me pareix un poc perillós, això.
0: Sí, però jo crec que sí que existeix.
3: Jo crec que no.
2: Jo diré que sí, que existeix.
1: Doncs no existeix. No he inventat.
0: Però per veure, Colcaguru
2: pot dur lesions. Clar,
0: Colcaguru podria dir per enganar el cervell, perquè realment tires més de lo que penses.
3: No ho sé, ja m'ho pareix un poc perillós,
0: sí,
3: això.
0: Sí, també.
1: Un exercici que té el sobrenom de Superman.
3: Aquest és real, aquest és real.
1: I me sabeu dir que és...
0: Va, Nora, te toca.
3: No ho sé.
2: Botar d'un primer pis.
0: Te posa quatre grapes i alces.
3: Sí, ah, mira, sí.
0: Un braç cap endavant, alhora que fas la cama. Alces el braç dret, has d'alçar la cama esquerra.
3: Exacte.
0: I t'equilibres.
1: I després te canvies.
3: Sí, exacte.
1: Molt bé, aquesta el controla.
3: Ué.
1: Un altre exercici, una altra classe. Hot yoga.
3: Això sí que existeix.
0: Sí, això també.
1: Són... classes de ioga a una sala on la temperatura és superior a una temperatura habitual d'una sala de gimnàs. Sí.
0: En Jordi ja pensava coses...
2: Clar, jo... Hot yoga. Però un altre tipus de hot yoga, però
1: bé. Després pot acabar d'una altra manera, perquè puja la temperatura i segons quines postures, però, és a dir, la coneixíeu, no? Veig que els tres esteu posats amb el hot yoga.
0: Jo també pensava per allà per on anava amb en Jordi.
3: Ah, no, jo no.
0: Però... Bé,
3: és que m'ha sortit per TikTok, però a mi m'apareix una tortura, això. O sigui, clar, això és per covard-te.
1: És que és una fusió entre el ioga i una sauna. I realment tu estàs allà suant.
3: Molt.
1: Moltíssim.
3: Profusament.
1: Exacte. I cremes més.
3: Deu fer un olor, però...
1: Sí, sí. Deu ser intens. I bé, heu passat el test. Està molt bé, està molt bé.
3: Top.
1: Jo no el vaig passar aquest test, així que jo havia de compensar de qualque manera i vaig dir, bé, me ficaré en el món de la proteïna, no?
0: Clar, és igual, no aniré a gimnàs, però bé, la proteïna ho farem tot.
1: Jo deia, bé, si jo faig un poquet, encara que sigui un poquet de cinta, però me posa ja disciplina en la proteïna, segur que ho arreglam. Proteïna i suplements. Vaig a les tendes aquestes especialitzades que apareix una farmàcia.
0: Vinga, tornem a tenir problemes.
1: No sent res?
0: Amem. No? És a dir, Marc Escafí, no te sent,
3: ja? Què està passant?
1: Tot està
3: desmuntant. Sí.
0: El fantasma! El fantasma! Diu a la ràdio...
1: Si voleu que me'n vagi, m'ho deixa.
0: És una man del fitness.
2: Exacte.
1: Val, perdó. Val. No, està tot bé. Jo, mira, jo me posaré
0: així. Està tot relativament bé.
1: Està tot funcionant més o menys. No, va. És que he deixat de sentir la música i...
0: ara ja te l'hem tornat a connectar.
1: Ja sento perfecte.
0: Ara imagina jo sempre quan passen aquestes coses, imagines cap tècnic de la ràdio que seva escoltant el programa i pensant... Ui.
1: Aquí què fan? No, arribar allà, que apareix, és com una farmàcia per a futurista, no?
2: Ah. Sí, és vera.
1: Els suplements i la proteïna. I bé, jo, innocent, vaig allà i dic, mira, proteïna, no? Jo estic aquí començant, en el gimnàs, per favor, necessito un poc...
0: Bien, no?
1: Sí, no? A mi m'han dit proteïna, no? I me diuen, clar, bé, pues, així com un preparat de proteïna, jo pensant que me donaria... una quantitat de consum diari, bé, que me n'he enduit una bombona de butano de proteïna de gust a guix, perquè fa gust a guix.
3: No,
1: guix amb vainilla, si voleu, però a guix, que ara t'he col·locat a camió, que pareix un extintor, que no, jo no dono abasto d'aquest consum de proteïna, però bé, ho havia de comprar, perquè clar, jo després en el gimnàs sentia la gent xerrar d'unes coses, d'unes coses que són macros, que jo pensava que macro era una tenda, xerrant, no, claro, és que quan duses macro, quant de grans de proteïna dus avui? M'he menjat un plàtano. Això té proteïna. Té proteïna o no té proteïna?
3: Potàxio.
1: És que clar, hi ha la gent comulgant amb aquesta religió, jo no en tenia res. Així que ja quan duia un parell de dies, ja va ser el moment de dir, això ja... Això segur que ja veig les millores, no? Me vaig a la meva bàscula, me pes, me vaig a la bàscula, li dono així una manejadeta, gir les piles, me torna a pujar, dic, és que m'estic parant en les sabates, me lleig les sabates, és que m'estic parant en roba, me lleig la roba... Bé... Amb una setmana de sacrifici havia perdut 200 grams.
0: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Marc Escafí, senyors i senyors. Bueno, escolta, que tot s'ha de començar, s'ha d'arrincar, és com un dièsel, a poc a poc.
1: No me compensa aquest sacrifici per 200 grams. Així que he decidit, com tot, jo ara ja ho he provat una setmana i ja hi aniré quan tingui la consciència afectada. Ja.
0: I t'hem preparat per això aquesta cançó meravellosa... de Carmen Silva, que deia allò de... Ah, no entrarà. No. Diu, goodbye, adiós, adéu, arrivederci. Com deies, i gimnàs ja tornarà.
1: Ja ho he intentat, no? Sí. Lo important era intentar-ho.
3: Mm-hmm. Marc, has de venir en Joan al gimnàs.
0: Escolta, exacte. Un dia podríem fer un especial xiu-xiu des de gimnàs.
3: Des de gimnàs.
2: Bé, que vagi bé.
3: Prohibit fer renous raros.
1: Clar, igual vosaltres podeu estar en el gimnàs i igual nosaltres dos aquí...
2: Comentant, com s'ha jugat.
1: Veiem els vostres exercicis aquí en pantalla.
0: És gimnàs. El gimnàs a què vas anar bonetjava o no? Hi havia sauna, hi havia...
1: Sí. És vera que feia ganes anar-hi. No tantes ganes perquè jo hi torni, però feia ganes. Uh-huh. De totes maneres, les agulletes que he tingut després... no, ja està. És que són massa senyals. Ja, hi ha molta informació que m'està donant l'univers de que no hi vaig. Ja està, pagaré la quota religiosament, hi vaig o no hi vaig, quan portava la lletra petita, i ja està. Si en l'estiu me vaig un poc més prim, perquè tinc molta calor, un paràsit intestinal, perquè si no, ja t'he dit jo que des gimnàs no és.
0: I de qualque dia hauries de venir també la secció que té na Marta Sant Pas, que és des de la banqueta i cada setmana passa a revista, passa a revisió, menys si han fet o no han fet esport.
1: Igual vendré en aquesta secció que estic ara, que me compensa més, perquè ja suficient culpa tinc ja de deixar el gimnàs com perquè me repassin...
3: És que clar, és que has començat a tope, o sigui, has de començar progressivament, i vas una setmana i vas dos dies, i després ja vas augmentant la freqüència, però és que has començat
1: ja.
3: Con todo.
1: És que som massa entusiasta. Jo volia arreglar una vida en un mes, i no podia ser.
3: Exacte.
0: Bé, Marc, per la resta estàs bé, eh?
1: Estic beníssim, no? O sigui, jo després estic encantat, de salut, me vaig anar a mirar i m'agrada... Va ser aquest moment de conflicte, però
3: de
1: estic beníssim.
0: Bé, la setmana que ve vendràs amb un altre coroll, una altra història...
1: Supos que sí, amem. O igual tornes a autoescola, o tornes a skinker... És que, clar, hi ha moltes coses que he deixat a mitges.
2: Anem obrint aquí. Portes i ja veurem.
1: Podeu agafar relleu a voltres també de qualque cosa, és a dir, jo començo a ser skinker, agafar voltres, o en gimnasi, també pot ser. Jo vos dono idees.
0: Exactament, vale. Això és fantàstic. I de res, Marc, escolta, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, s'estiu, que no passis gaire calor, i sobretot que facis el que vulguis, al cap i la fi.
1: Jo cada setmana provaré algo que m'entretén i vos ho contaré aquí i riurem.
0: Molt bé, i de res, nosaltres ara fem una aturada per la publicitat, vos deixem així amb aquesta cançó, i ara tornem amb gent que fa coses, que ara sí, ja el tenim.
4: Meu anjo, aconteceu uma coisa engraçada. Na primeira fila eu vi uma garota chorando. Me deu vontade de voltar correndo, lhe abraçar, sentir você bem perto de mim. Mas minha vida é essa, viajar, cantar para todos, contar a todos o imenso amor que sinto.

0: IB3 Radio és humor.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
4: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
8: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
9: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
8: Una mica més mala bava, sí. Podrien dir.
4: Font de misteris.
10: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
11: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
12: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Molt bé, i d'ara sí, ara sí, l'hora no sé què toca, però bueno, ha arribat el moment de conèixer...
1: Gent que fa coses.
0: I avui, qui fa coses és...
2: Suso Álvarez, impulsor i president de l'ONG d'Amics de Buba.

0: Molt bé, sí, seria meravellós i serà meravellós quan venguin Suso aquí perquè francament té una història espectacular i mos la contarà perquè ja mos ha dit que tornarà. Però bueno, ara ha arribat el moment de tancar programa i ho farem un influencer de fluencers. Avui vos veig més de fluencers que influencers, pot ser?
1: pot ser. Mm. És que estem... C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour. Bueno, que m'ha tirat aquest tema, però això, que estem a meitat de setmana i és com a dimecres, és el dia que ningú li importa.
0: Jo. Com que és el dia que ningú li importa?
1: És que el dia que està enmig, és quan te diuen estàs enmig com el dimecres. I doncs
0: com el dijous. Mm.
2: Però és el dia de l'espectador, per exemple.
1: Ah, mira.
2: El més econòmic en el cine.
1: Has anat avui al matí.
0: Llicenciat.
2: No hi ha sessions de matí que hem de fer, ja està.
1: Oh, sí, no ho sé.
0: Me recomanes qualque pel·lícula, ara?
2: Home, avui s'estrena Spider-Man. Però bé, ja en xerrarem d'això.
0: Sí, en xerrarem. Bé, m'han enxerrat, de fet, l'espot publicitari de promoció d'aquesta pel·lícula. El va fer Messi durant el Mundial.
2: Va fer Messi, clar. Va dir hola.
0: Amb un anglès impecable.
2: Sí, Messi.
0: Que ja en van parlar.
2: Sí,
0: però
2: sí.
0: Bueno, molt bé. I de que comenci Influencer de Fluencer, vos presentem un producte. Bueno, és el coixí estrus. I és un producte per dormir a qualsevol banda, d'acord? És com un casc que es tou i està encoixinat i quan te cobreix completament el cap té un forat per respirar i dues obertures per les quals pots ficar les mans. D'acord? Ho enteneu o no?
1: No.
0: Ho
1: estava imaginant. Jo no ho estic.
0: Imagina't un casc de moto, d'acord? Que està... que té com una colxa i per tant pot dormir a raó. Què vols sembla?
1: No, a mi em pareix bona idea, la veritat.
0: És que tu no la tens tot aquest producte.
1: És que jo m'ho compraria tot. No, però també vos diré que, no sé, m'apareix una mica de mala educació tenir aquest producte, perquè és com a, si estàs de classe t'estàs avorrint, o si estàs a la feina...
2: Però això és per dormir a casa, entenc, en el llit, a casa teva, no per dormir a l'institut.
1: No, això és per dormir per fora. O sigui, imagina't ara que entres a la redacció i te trobes en Xavi dormint amb el coixí damunt la taula.
2: A les redaccions, a les oficines, no crec que sigui el lloc, no? Això és més pensat per anar a l'aeroport.
0: I no, de fet, està pensat per fer migdiades, per fer beca de l'oficina, a l'aeroport, o damunt una taula...
1: Veus?
0: Sempre que no t'importi, matisa aquesta empresa que ho comercialitza, semblar un personatge secundari d'una pel·lícula de ciència-ficció.
1: Ah,
2: home, és que és vera que, clar, pot assustar a l'oficina. Jo no ho comps.
0: No? De fluencer? No ho recomanem?
2: Però dona'm una taula i no passa res.
0: Amb els braços.
2: Em s'ha fet tota la vida.
1: De fluencer.
2: No.
0: Molt bé. I d'acord, un altre producte. En aquest cas presentam el telèfon plàtan amb Bluetooth, és exactament... El que sembla és un auricular sense fil, amb una forma de plàtan que se connecta al mòbil i permet contestar telefonades xerrant per una fruita que és de plàstic.
2: Aquesta he de dir que m'agrada. O sigui, crec que té el seu encant.
1: És que a mi m'apareix una cutrada, jo això no m'agrada.
2: Però té la seva essència, no?
1: O sigui, però és que ja existeixen els auriculars. Per què vols un auricular en forma de plàtan? És que no té sentit. Mm.
2: Jo me fa gràcia, no sé.
0: Hi ha coses que no se poden explicar.
2: Hi ha coses que no se poden explicar i a mi xerrar per un plàtan me fa certa gràcia.
0: Molt bé, te poden regalar.
2: He de confessar.
0: Té botons, té una bateria recargable, és compatible amb assistents de veu, de manera que tecnològicament funciona a la perfecció. Per tant, Jordi, això te recomanes?
2: Jo ho recomano. Jo crec que tothom hauria d'anar així, però comprar-se tothom.
1: Ah, o sigui que tothom anigués amb el plàtan, no, aquest?
2: Clar, o sigui, ja s'han acabat els mòbils quadrats, avorrits, no, ara tothom amb un plàtan a la mà i a viure la vida, jo, fantàstic.
1: A mi me sap greu, a mi m'apareix defluencer, això.
0: Defluencer totalment, jo també, Jordi, me sap greu.
2: Jo ho compro. Ara, ja estic mirant, jo, per en el mòbil.
0: Sí, bueno, qüestions, més qüestions. Un camp de golf per a s'excusat. És a dir, és un paquet que inclou una petita gespa artificial, un pal de golf en miniatura, una pilota i un forat amb una bandereta.
1: Per favor, Xavi, avui estàs duent uns articles més horrorosos.
0: Home, en Jordi ahir va dur també teca.
2: Jo he de dir que a mi tots els productes que siguin relacionats amb anar-se excusat, jo ho trob bé. També però... el piano per tocar-nos els peus, que fa...
1: Mira, el peus, ja, sí, el que t'agrada, no?
0: Per aquí l'heu entès? És a dir, mentre seus, pots jugar a gol.
1: A mi m'apareix horrorós perquè quan tires la pilota, com la vas a cercar si estàs assegut en el vàter?
0: No, perquè te torna, té un sistema que te torna.
2: És que està tot pensat.
0: Està canalitzat.
2: És com un boomerang.
0: Exacte, bé.
1: No.
2: A mi jo m'agrada.
1: D'influencer totalment. Llegiu una revista, home.
0: Sí, no, no estaria malament.
1: Llegiu el diari en el lavabo.
0: No ho sé, però tanta sort que, segur que hem arribat en el xiu-xiu. No, sí, perquè després d'aquest producte... Mare de Déu, bueno, efectivament hem arribat en el xiu-xiu. Número 440. Demà tornem, més i millor. Estireu bé.
1: Estarem
2: fantàstics.
0: Moltíssimes gràcies, Nora Oliver, Jordi Suárez, Andrea, el control tècnic, i tots vosaltres, oient, per ser-hi. Demà mos veiem, més i millor, més xiu-xius.
3: Y yo ya tengo puesto Alexa, IB3 Radio.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia, Pedro Sánchez defensa el delegat del govern central a les Illes, Alfonso Rodríguez, després de les crítiques rebudes per les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística de diumenge.
2: Creo que es una persona con una experiencia política contrastada, con una capacidad de gestión también contrastada y que lo único que hace es, bueno, pues hacer bien su trabajo y vamos a esperar a ver cuál es el resultado de esta investigación.
0: Ho ha assegurat aquest dimecres vespre després de reunir-se amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina a Palma, una compareixença en la qual també ha anunciat que ha demanat a la Comissió Europea que el nou centre de lluita contra els incendis de la Mediterrània Occidental s'ubiqui a la base aèria de Son Sant Joan a Mallorca. Abans de la trobada amb el monarca, el president del govern espanyol s'ha reunit també amb Marga Proença. Els dos polítics han acostat postures sobre migració i han parlat de turisme i de cogestió aeroportuària.
3: El que no pot ser és que mentre aquí estem alineats, xerrant de límits i posant límits, tinguem que AENA preveu augmentar de 31 a 36 milions de passatgers l'any 2031 i que després d'haver ampliat l'aeroport de Palma, ara planteja ampliar l'aeroport d'Eivissa.
0: Però ens això sí ha assegurat que la reunió ha acabat sense cap avanç ni cap novetat. És dijous, dia 30 de juliol. El Consell de Mallorca exigeix la dimissió del delegat del govern central a les Illes, Alfonso Rodríguez, per les càrregues policials en la manifestació contra la massificació turística a Palma.
4: Ha estat arran d'una moció de més presentada al ple que també reclama responsabilitats polítiques al ministre de l'Interior, Grande Marlaska. El PP, Vots i Coalició per Mallorca ja han votat a favor, mentre que el PSOE l'ha rebutjada.
0: La dona del president espanyol, Begoña Gómez, canvia d'advocat i fitxa el lletrat mallorquí Jaime Campaner.
4: L'assistirà a partir d'ara en la causa en la qual Gómez està acusada de tràfic d'influències i malversació. Campaner substitueix així Antonio Camacho, exministre de l'Interior, durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Hi ha hagut 9 detinguts en una operació antidroga duita a terme a diferents municipis de Menorca.
4: La investigació duita a terme per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera es troba sota secret de sumari. A més de les detencions, els agents també han decomissat diverses substàncies i dobles.
0: I les Balears encapçalen la pujada del preu de l'habitatge a tot l'estat espanyol, segons les darreres xifres del Consell General del Notariat.
4: Unes dades que hem conegut aquesta matinada. També crida l'atenció que cau la compra-venda de pisos en un poc més d'un 20% el mes de maig.
0: A les 8:30 del matí en parlarem amb el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, en José Miguel Artieda, i de l'exterior ens farem ressò dels nous atacs aquesta matinada dels Estats Units contra l'Iran. Uns atacs llançats com a represàlia, asseguren pel llançament de múltiples míssils contra la base aèria i el quarter general de l'exèrcit nord-americà a Jordània. Mitjans iranians informen ja del manco dues persones ferides. I en els esports, el Reial Mallorca s'enfrontarà avui a Al-Ittihad per tancar la seva estada a Marbella. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia. El conjunt vermell disputarà a les 10 del matí al Banús Football Center el tercer partit amistós de la pretemporada i el darrer a terres andaluses. Un enfrontament que podreu seguir per IB3 Televisió. L'U d'Eivissa i l'S d'Eivissa es veuran les cares el pròxim 8 d'agost a l'amistós amb motiu de les festes de la Terra. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal inicia avui els entrenaments de pretemporada després d'haver superat ahir les proves mèdiques, i en bàsquet ja coneixem el calendari de la primera FEB 2026-2027. La Lliga començarà el 25 de setembre amb un derbi mallorquí entre Palma i Figui, mentre que l'Èstia debutarà a la pista del Cantàbria.
0: I tancant la portada amb la previsió del temps per avui. Avui és el primer dia precisament de la setmana en què s'activen avisos per calor a les Balears. S'activaran a les 12 al nord i a l'interior de Mallorca. Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada calorosa i també de rècords de temperatura, ja que l'anterior jornada a la boia de la Dragonera vàrem assolir un rècord. Vàrem assolir els 31,4 graus de temperatura superficial de la mà. Jornades caloroses les que tenim per davant. Avui, de moment, esperant que la temperatura màxima giri entre els 33 i els 36 graus a bona part del territori, i fins i tot a l'interior de Mallorca podríem assolir els 37 graus de màxima. En el cel, molt de sol al llarg de tota la jornada i pel seu costat, el vent bufarà en conjunt bastant fluix de xaloc i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les, tot i que al sud i a l'est de les Pitiuses sí que podrem veure encara qualque redol de maró, molt poca cosa. Ara mateix tenim a les Pitiuses 23 graus a Sant Francesc i 24 a Eivissa. A Mallorca, 22 graus a Santanyí, 23 a Andratx i 24 a Cala Rajada. I a Menorca, 24 graus a Ciutadella i 25 a Es Castell.
0: Són temperatures d'aquesta hora, quan són ara les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Boussà, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández. Comencem.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha demanat a la Comissió Europea que el nou centre de lluita contra els incendis del Mediterrani Occidental s'ubiqui a la base aèria de Son Sant Joan, a Mallorca. Ho ha dit aquest dimecres vespre, després de la tradicional reunió estival amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina a Palma, una compareixença en què també ha tancat files amb el màxim responsable de l'executiu central a les Illes, el delegat Alfonso Rodríguez, en relació amb les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de diumenge.
4: Sánchez manté la confiança amb l'exbatlle de Calvià i comparteix que si hi ha alguna responsabilitat en l'acció dels agents antiavalots, es depuraran.
2: Absoluta confiança por parte del gobierno de España en el delegado del gobierno. Creo que es una persona con una experiencia política contrastada, con una capacidad de gestión también contrastada y que lo único que hace es, bueno, pues hacer bien su trabajo y vamos a esperar a ver cuál es el resultado de esta investigación que se ha abierto como consecuencia de esta manifestación.
4: Ha assegurat que empatitza amb les reivindicacions dels milers de mallorquins que diumenge sortiren als carrers de Palma. En aquest cas, però, considera que la principal demanda és un canvi de model i relaciona el problema amb el problema de l'habitatge. Per això ha fet una crida a totes les comunitats governades pel PP i en especial a Marga Proens, amb qui s'ha reunit al consolat demà abans de trobar-se amb el monarca, perquè apliqui la llei estatal d'habitatge.
2: Que dejen a un lado su dogmatismo neoliberal, su sectarismo ideológico y que utilicen las herramientas que habilita el Estado precisamente para intervenir un mercado que no está funcionando.
4: La presidenta del govern també ha aprofitat la reunió bilateral per traslladar queixes de Sánchez, en aquest cas sobre gestió aeroportuària.
3: Lo que no pot ser és que mentre aquí estem alineats, xerrant de límits i posant límits, tinguem que AENA preveu augmentar de 31 a 36 milions de passatgers l'any 2031 i que després d'haver ampliat l'aeroport de Palma, ara planteja ampliar l'aeroport d'Eivissa.
4: Els presidents han acostat postures sobre la política migratòria. Sánchez ha demanat a Algèria que activi els mecanismes de repatriació de manera més intensa.
2: Para que, en efecto, bueno, pues esta migración irregular, que es verdad que estamos controlando mejor en relación con el año pasado, pues no tense a unas islas, las Islas Baleares.
4: La presidenta del govern, però, insisteix que les dades no han millorat.
3: Li he tornat a traslladar una vegada més en el senyor Sánchez escrit d'auxili que ve de les quatre illes, que ve dels ciutadans de les Illes Balears. El govern d'Espanya no pot continuar de braços creuats davant l'emergència migratòria.
4: La reunió ha durat prop d'una hora i Proens lamenta que hagi finalitzat sense avanços ni novetats, tot i que sí que destaca predisposició en certes qüestions.
3: L'he vist predisposat i s'ha compromès en que hi hagi aquesta reunió a nivell tècnic. I després també li he recordat la necessitat d'encetar també la negociació dels convenis de carreteres i també he vist, cosa que amb altres xerrades no havia estat així, voluntat política.
4: Sánchez i Proens també han parlat de temes més locals, com ara càrregues policials.
0: Sánchez feia aquestes declaracions des de Mallorca just el dia que coneixíem que la seva dona, Begoña Gómez, ha canviat d'advocat, Antonio Camacho, pel lletrat mallorquí Jaime Campanell. L'assistirà a partir d'ara en la causa en la qual Gómez està acusada de tràfic d'influències i de malversació. Ens ho explica Neus Marcant.
7: El nou advocat ha presentat un escrit davant el jutjat en el qual demana que s'ampliï el termini per presentar el nou escrit de defensa. La pròxima passa és l'obertura del judici oral. Begoña Gómez ja ha comunicat al jutge Peinado el canvi de lletrat. S'ha de recordar que Campaner relleva Antonio Camacho, exministre de l'Interior, durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, que s'havia encarregat de la representació de la dona del president des del començament de la investigació l'any 2024.
0: I qui és Jaime Campaner?
7: Doncs és un advocat penalista mallorquí especialitzat en dret penal econòmic i procediments judicials relacionats amb la corrupció, el frau i el blanqueig de capitals. En 43 anys ha intervingut en procediments judicials, hem de dir, complexos i també molt mediàtics, com el cas Noos i el cas Pujol contra l'expresident de la Generalitat Catalana. També ha estat advocat de Joan Laporta, del Futbol Club Barcelona, i ha participat en altres casos d'abast internacional. El seu despatx, Campaner Lou, té oficines a Madrid, a Palma i a Eivissa.
0: I encara coagen les càrregues policials de la manifestació de diumenge contra la saturació turística i la polèmica al voltant d'aquestes càrregues. El Col·legi d'Advocats de les Balears reclama que s'obri una investigació judicial independent.
4: Demanen que s'esclareixin les causes de les lesions patides per almenys una vintena de persones i condemnen l'ús desproporcionat de la força en la protesta contra manifestants indefensos i periodistes. A través d'un comunicat, el Col·legi diu que s'ha d'investigar qui són els responsables d'ordenar i executar les càrregues policials. L'advocada Pilar Barceló, que pertany a la Comissió de Drets Humans, afegeix que la investigació que ha iniciat la Policia Nacional responsable de les agressions als manifestants no serà independent.
8: No se pot esperar que la mateixa policia faci una investigació neutral dels seus companys, això per un costat. Per l'altre costat, nosaltres demanem una investigació judicial perquè, en principi, segons fonts properes a la plataforma, tenen localitzat ja una vintena, com a mínim, de persones ferides que tenen partes de lesions.
0: I el Consell de Mallorca ha exigit la dimissió del delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, per aquestes càrregues policials en la manifestació de diumenge estat, arran d'una moció de més presentada al ple que alhora reclama responsabilitats polítiques al ministre de l'Interior, Grande Marlaska, per l'actuació de la Policia Nacional. El Partit Popular, Vox i Coalició per Mallorca hi han votat a favor i el Partit Socialista l'ha rebutjada.
4: La iniciativa defensada pel conseller ecosobiranista Vial Paeres també condemna les agressions registrades durant el dispositiu policial, entre elles la patida per un fotoperiodista mentre exercia la seva feina. Reclama una investigació dels fets per determinar les responsabilitats polítiques i operatives derivades de l'actuació policial.
9: Explicar qui va ordenar aquell dispositiu, qui va decidir impedir l'accés a les voltes, qui va autoritzar les càrregues, per què se va actuar contra persones que exercien pacíficament el seu dret a manifestació i contra els professionals de desinformació. Exigim la dimissió del delegat del govern i, si no es produeix, exigim al govern d'Espanya i al PSOE el seu cessament.
0: Tot plegat en una sessió plenària en què s'ha aprovat la rebaixa de la tarifa de residus sòlids urbans, es reduirà un 10% fins als 103 euros per tona. Aquest abaratiment ha prosperat en un pla tens i farcit de retrets envers la política pel trasllat de fems d'Eivissa a la planta de Sant Reus.
4: La institució insular ha autoritzat una modificació de crèdit extraordinària de 41,4 milions d'euros per regularitzar les tarifes de tractament de residus, 38 dels quals provenen dels acords assolits entre el Consell i el Govern. Es tracta d'una injecció a TIRME aprovada amb els 18 vots a favor del PP i vots, 13 en contra del PSIP i més i dues abstencions del PI. El conseller d'Hisenda, Rafael Bosch, ha confirmat que la rebaixa serà efectiva al setembre.
10: De tirar fems a Canaputxa, a Durló, Son Reus, es passar de 58.000 i pico tonelades a 38.000 i pico tonelades.
4: A l'oposició, el PSIP i Més per Mallorca han carregat contra la gestió de les polítiques de residus. Catalina Cladera i Catalina Inés Perelló, portaveu socialista i ecosobiranista, respectivament.
11: És una barbaritat. És inacceptable que els dobbers públics se dediquin a finançar una empresa pública, senyor Bosch. Hauríem d'estar empagaïts. Nosaltres ho denunciem alt i clar.
12: És un fracàs en polítiques de residus. I aquesta promesa de baixar la tarifa ve condicionada per importació de residus.
4: Argumentari que xoca amb l'aval de vots, Toni Gili.
13: Bajar la tarifa i, por ende, hacer un cumplimiento del uno de los acuerdos suscritos entre Vox y el Partido Popular de la reducción del 10% sobre la tarifa de residuos, que verán agravados todos los ayuntamientos y todos los ciudadanos de Mallorca.
4: L'única abstenció ha vengut del PI, Coalició per Mallorca, que reclama un pacte d'estat en matèria de residus per la seva complexitat. És Toni Sales.
14: Som illes i mos escandalitzam de que venguin fems de nostres germans i vicents que nosaltres mos pareix bé per els dos donar una mà, encara que pensam que Menorca i Eivissa han de trobar unes solucions endèmiques.
4: Amb aquesta inversió, el Consell de Mallorca continua assumint la totalitat del cost corresponent a la fracció orgànica de recollida municipal, FORM, de manera que no repercuteixi en la ciutadania.
0: I a Menorca, Sant Lluís sancionarà amb més de 10.000 euros l'empresa Serveo, que gestiona el geriatri municipal, per incompliments del contracte. El ple d'avui n'aprovarà la sanció. S'han detectat diverses irregularitats, algunes de les quals es consideren faltes molt greus. També s'aprecia una obstrucció per part de l'empresa de les indicacions municipals i s'acordarà ampliar el personal del centre. Ho explica Eloi Pons, que és regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament.
15: Aquesta ampliació comptarà amb 4 gericultors o gericultores més, una mitja jornada tècnica de farmàcia o tècnic i també una persona a bugaderia neteja.
0: L'ampliació del contracte serà de més de 700.000 euros per als pròxims 4 anys.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I l'operació antidroga, duita a terme a diferents municipis de Menorca i de la península, s'ha saldat en 9 detencions i diversos decomisos. La investigació s'ha desenvolupat per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera i es troba sota secret de sumari.
16: Així és, els escorcolls domiciliaris s'han fet en diferents punts de Menorca, uns d'ells a Castell, al carrer Estuart, molt a prop de l'Esplanada. Paral·lelament s'ha fet un altre escorcoll al camí de Santa Maria de Maó, a un conegut punt de venda de drogues molt a prop de l'estació d'autobusos, on ja s'havien fet altres intervencions policials en el passat. A més, s'han fet altres 2 escorcolls, més a Ciutadella i un altre a la península. El nombre total de detinguts en aquesta operació és de 9 persones. Els agents també han decomissat diverses substàncies i dobles.
0: I a Eivissa, els organitzadors de la festa il·legal que la policia local va desmantellar dimarts a Sant Josep s'exposen a una sanció de fins a 300.000 euros per fer una activitat que no estava permesa.
16: Segons la investigació de la policia, la festa la van organitzar per persones d'alt nivell adquisitiu del sector de les finances procedent de Nova York, que celebraven un aniversari. Quan la policia hi va arribar, hi havia 250 persones a l'interior de la casa i 100 més esperaven per entrar-hi. José Antonio Granados, cap de la policia local de Sant Josep.
17: Había contratación de DJs profesionales de renombre, con actuación de bailarinas, con personal de seguridad, un trasiego importante de vehículos de transporte público y discrecional, con origen y destino en la casa.
0: I a Menorca, 6 mesos després dels despreniments de Cala Sant Esteve i del Fonduco, una vintena de famílies continuen sense poder tornar a casa seva. Ara l'Ajuntament d'Es Castell ja té el projecte per consolidar el penya-segat i confia que les obres permetin recuperar la normalitat abans que acabi aquest any.
16: Recordem que fa 6 mesos els despreniments van obligar a evacuar 105 habitatges d'aquesta zona. La majoria dels residents ja han pogut tornar, però una vintena de famílies encara esperen una solució definitiva. Els propietaris del Fonduco ja coneixen el projecte que defineix les actuacions per estabilitzar el penya-segat. Lluís Camps, Batle d'Es Castell.
18: Desbrossar i es fer net de vegetació i després hi ha pues, accions en bolonar, val? Posar uns ferros per poder consolidar el penya-segat i després hi ha instal·lació d'una malla específica i en moments tindràs punts molt concrets algun tipus d'unitat, formigó injectat a pressió.
16: Les obres estan valorades d'uns 200.000 euros. Cada propietari haurà d'assumir a partir d'ara la part que li correspon segons la seva finca.
0: 7 i 19 minuts. I que també
19: torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
1: Escoltau l'informatiu matí. i Betres Ràdio.
0: I ho destacàvem a la portada. Les Balears encapçalen la pujada del preu de l'habitatge a tot Espanya, segons les darreres dades del Consell General del Notariat que hem conegut aquesta matinada. També crida l'atenció que cau la compravenda de pisos en un poc més d'un 20% del mes de maig.
16: Així és, de fet, les Illes registren un dels majors descensos de transaccions a tot l'estat espanyol després de la Comunitat Valenciana. Pel que fa als preus del metre quadrat, al maig van augmentar un 16,3% respecte del mateix mes de l'any passat. Per tant, és l'increment més elevat de totes les comunitats i se situa, per tant, molt per damunt de la mitjana estatal, que és del 8,8%. Després de les Balears, els increments més destacats els troben a Castella-La Manxa amb un 15,4% i també a Andalusia, un 14%. Pel que fa al tipus d'habitatge, el preu del piso es va augmentar un 14% interanual fins al 2.455 euros per metre quadrat. En canvi, els habitatges unifamiliars van registrar una pujada més moderada, amb un preu mitjà de 1.445 euros per metre quadrat.
0: I el Govern i la Unió de Pagesos de Mallorca projecten la primera promoció d'habitatge públic destinat a joves agricultors. Seran 3 pisos ubicats a l'antiga cambra agrària de Sant Joan i disponibles a partir de l'any 2028. El projecte disposa d'un pressupost de 470.000 euros, Neus Pericàs.
20: L'edifici té actualment una planta baixa, una primera planta i un porxo on s'habilitaran 3 domicilis de 2 dormitoris, un d'ells adaptat per a persones amb discapacitat. Tots 3 seran en règim de lloguer i estaran destinats a joves agricultors. La iniciativa neix de la mateixa Unió de Pagesos, que assegura que ha rebutjat ofertes de capital estranger per comprar l'immoble per ètica. Ho explica el secretari general, Sebastià Ordines.
21: L'Unió de Pagesos durant més de 20 anys va reclamar que les càmeres agraris tornassin en els seus legítims representants i des de que se va publicar en el mitjà de comunicació que la Càmera Agrària de Sant Joan havia de ser de l'Unió de Pagesos, havien rebut multitud d'ofertes, majoritàriament de capital estranger. L'ètica de l'Unió de Pagesos mos impedia que això fos així.
20: Una iniciativa que aplaudeix el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, qui destaca el tarannà pioner del projecte. Espera que marqui un precedent, ja que representa una ajuda en el problema de l'habitatge.
22: Esperamos que marque un precedente. Es cierto que ya con otro tipo de entidades también del tercer sector tenemos acuerdo y sumamos distintas iniciativas, pero en este caso y en este sentido una iniciativa como esta es pionera y queremos que sea la primera de muchas. Nos encantaría que así fuera porque creemos que es un punto más y al final pues un paso más al frente para seguir luchando contra este problema y este desafío.
20: D'aquesta manera es pretén incentivar el relleu generacional al poble i al sector primari. El calendari preveu que les obres comencin a final d'any o durant el primer trimestre de 2027 i s'executaran durant 18 mesos, de manera que el termini per entrar als habitatges apuntaria a 2028.
0: I l'Ajuntament de Sant

0: ambiental greu en el procés d'abastiment d'aigua potable de l'aeròdrom. Per això demana al Saprona que investigui el cas i que presenti una denúncia als tribunals si és necessari. Aena, per part seva, defensa que l'aeroport compleix amb el límit autoritzat d'extracció d'aigua.
1: L'entitat ecologista assegura que l'aigua del pou que abasteix l'aeròdrom presenta un nivell de salinitat 4 vegades superiors als permesos per al consum humà. Per això, per aquest fet, considera que l'aeroport disposaria d'una planta dessalinitzadora o potabilitzadora. El problema, segons el GEN, és que el govern no té constància de cap instal·lació d'aquest tipus ni tampoc de cap punt autoritzat per abocar la salmorra que generaria durant aquest procés un residu altament contaminant que requereix un tractament específic. Joan Carles Palem és el portaveu del GEN Copa Eivissa.
2: Se té que estar fent desalació, sí o sí, a l'interior de l'aeroport. Hem demanat a l'administració responsable, el govern balear, i ens confirma que no tenen ninguna instal·lació declarada dins l'aeroport i, per tant, aquesta instal·lació està funcionant, com a mínim està funcionant il·legalment.
1: El portaveu del GENCO recorda també que els veïnats fa temps que denuncien que l'aigua de la zona és cada vegada més salada i que arriba amb poca pressió. Aena, per part seva, diu que l'aeroport d'Eivissa respecta el límit d'extracció d'aigua i afegeix que l'aeròdrom s'abasteix exclusivament de 5 pous autoritzats mitjançant l'aigua de pluja.
0: I les conclusions de la segona jornada de la biodiversitat marina alerten d'un deteriorament significatiu de l'estat de les aigües de les illes. Assenyalen també de la necessitat d'una actuació coordinada entre totes les administracions.
3: El document insisteix ja en la necessitat d'aprovar una llei balear de l'aigua que n'adapti, diuen, la gestió a la realitat insular. Destaca la urgència d'aconseguir una implicació més gran dels municipis i també del sector turístic i portuari en la gestió de l'aigua i de no abocar-hi aigües fecals. Ho explica la coordinadora de l'informe, Raquel Baquer.
4: La causa és l'empitjorament de la qualitat de l'aigua perquè ens arriben aigües brutes a la mà, ja sigui o bé, perquè hi ha sistemes de clavegueram en mal estat, tot això s'ha veu agreujat amb l'augment de població i de pressió humana i turística que hi ha als mesos d'estiu. Una altra font són també els vaixells que de vegades s'aboquen les seves aigües brutes directament a la mà.
3: Recorda que cal crear aquesta llei justament en el pla hidrològic actual dita que s'ha de fer i que no té un règim sancionador. A més, destaca que les incidències per contaminació fecal es van duplicar l'any passat respecte de 2024 i passaren de 46 a 92.
0: I Ports de les Illes Balears ha reforçat aquest estiu la vigilància de xàrters il·legals amb el servei de 22 embarcacions pròpies. Des de principis de l'estiu s'han aixecat 121 actes per infraccions relacionades amb el transport marítim i també el lloguer d'embarcacions.
1: Ports assegura que l'activitat il·legal de vegades és difícil de demostrar i que qui lloga el servei no sol saber que es tracta d'una embarcació il·legal. És César Pavón, el director del Centre de Control de Vigilància del Litoral.
5: Pero en algunos casos es complicado de demostrar en este sentido, porque son embarcaciones que se alquilan sin ningún tipo de contrato. Y normalmente suele ser con conocimiento de la persona que lo alquila ya.
1: L'any passat, 162 infraccions van ser per xàrters il·legals per un valor total de quasi 500.000 d'euros.
0: I són ara les 7:27, fem un cop d'ull al que destaca avui la premsa a les seves portades, que recullen el suport del president Pedro Sánchez, el delegat del govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, per les càrregues policials de la manifestació contra la saturació turística. Això després de reunir-se a Palma amb el rei Felip VI i també amb la presidenta del govern, Marga Proens.
1: De fet, Última Hora titula Pedro Sánchez avala l'actuació del delegat del govern després de les càrregues del 26J i en la imatge de la portada precisament hi apareix Pedro Sánchez i Marga Proens en la reunió mantinguda i el consolat en què el president del govern central va demanar a la màxima autoritat de les illes a Proens limitar els preus del lloguer. Per altra banda, Diari de Mallorca es fa ressò també del suport de Pedro Sánchez, Alfonso Rodríguez, amb una foto conjunta amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina i anuncia que el president de l'executiu central demanarà a la Unió Europea un centre a Mallorca per la lluita contra els incendis ara d'actualitat. I en el titular, en canvi, destaca que l'advocat mallorquí Jaime Campaner assumeix la defensa de Begoña Gómez, la dona del president, i pel que fa al digital, el Mallorca Diario recull també que Sánchez manté la confiança amb Alfonso Rodríguez, recordem el delegat del govern a les illes després de les càrregues policials de diumenge. L'Ara Balears, per la seva banda, destaca la resposta de la presidenta Proens cap a la protesta contra la massificació turística, afirmant que les polítiques del govern de l'executiu van en la línia del que es demana. A Eivissa, el diari diu que l'Ajuntament de Sant Josep

0: estudia desallotjar un assentament de xaboles a la zona de Cala de Bou, mentre que el periòdico destaca també la reunió d'ahir entre Pedro Sánchez i Marga Proens, que ha demanat al president del govern central solucions a l'emergència migratòria a l'arxipèlag. El Menorca, per la seva banda, recull els 9 detinguts en una operació contra el tràfic de drogues a diferents zones de l'illa.
1: Ho explicàvem també a l'informatiu matí d'avui. Quant a la premsa estatal, els diaris posen la vista avui en la plana política i judicial.
0: Així és, perquè El País destaca que l'àtic de lutze del govern de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, només és d'ús residencial. El Mundo, per altra banda, titula que Sánchez creu una altra línia vermella indultant la corrupció del Partit Socialista i Junts. ABC, per part seva, afirma que el jutge del cas Plus Ultra investiga com la secretària de l'ex-president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, va comprar una casa i La Vanguardia, anant ara cap a Catalunya, obre amb la imputació a l'ex-director de la Guàrdia Civil per fer pressions a l'UCO en el cas Leire Díez.
1: I també són algunes de les qüestions destacades avui a les portades dels diaris editats a l'Estat. Amb aquest resum de premsa arribarem a les 7:30, tot d'una repassam els principals titulars d'aquest matí de dijous.

0: Pedro Sánchez defensa el delegat del govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, després de les crítiques rebudes per les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística de diumenge.
1: Creo que es una persona con una experiencia política contrastada, con una capacidad de gestión también contrastada y que lo único que hace es, bueno, pues hacer bien su trabajo y vamos a esperar a ver cuál es el resultado de esta investigación.
0: Ho ha dit aquest dimecres vespre després de reunir-se amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina Palma.
2: Una compareixença en la qual també ha anunciat que ha demanat a la Comissió Europea que el nou centre de lluita contra els incendis de la Mediterrània Occidental s'ubiqui a la base aèria de Sant Joan, a Mallorca.
0: Abans de la trobada amb el monarca, el president del govern espanyol s'ha reunit també amb Marga Proens.
2: La presidenta del govern assegura que no hi ha hagut cap avanç ni novetat. Ara bé, han acostat postures sobre migració, també han parlat de turisme i cogestió aeroportuària.
3: Lo que no pot ser és que mentre aquí estem alineats, xerrant de límits i posant límits, tinguem que AENA preveu augmentar de 31 a 36 milions de passatgers l'any 2031 i que després d'haver ampliat l'aeroport de Palma, ara planteja ampliar l'aeroport d'Eivissa.
0: I el Consell de Mallorca exigeix la dimissió del delegat del govern central, Alfonso Rodríguez, per les càrregues policials en la manifestació de diumenge contra la massificació turística.
2: Ha estat arran d'una moció de més presentada al ple que també reclama responsabilitats polítiques al ministre de l'Interior, Grande Marlaska. El PP, Vots i Coalició per Mallorca hi han votat a favor, mentre que el PSOE l'ha rebutjada. És l'ecosobiranista Biel Paeres.
4: Explicar qui va ordenar aquell dispositiu, qui va decidir impedir l'accés a les voltes, qui va autoritzar les càrregues, per què se va actuar contra persones que exercien pacíficament el seu dret a manifestació i contra els professionals de desinformació.
0: I la dona del president espanyol, Begoña Gómez, canvia d'advocat i fitxa el lletrat mallorquí Jaime Campaner.
2: L'assistirà a partir d'ara en la causa en la qual Gómez està acusada de tràfic d'influències i malversació. Campaner substitueix Antonio Camacho, exministre de l'Interior, durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Hi ha hagut 9 detinguts en una operació antidroga a diferents municipis de Menorca.
2: La investigació duita a terme per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera es troba sota secret de sumari. A més de les detencions, els agents han decomissat diverses substàncies i doblers.
0: I les Balears encapçalen la pujada del preu de l'habitatge a tot Espanya, segons les darreres dades del Consell General del Notariat.
2: Unes xifres que han conegut aquesta matinada també criden l'atenció que cau la compra-venda de pisos en un poc més d'un 20% al mes de maig.
0: I avui fa 17 anys d'aquest moment.
5: Ja anem amb una notícia de darrera hora. Sembla que s'ha produït una explosió davant el quarter de la Guàrdia Civil de Palma Nova.
0: 17 anys de l'atemptat d'ETA, que el dia on varen morir els guàrdies civils Diego Salvales Aún i Carlos Sáenz de Tejada, avui a les 9 del matí es farà un acte homenatge a les dues víctimes.
2: I a més, enguany es descobrirà una escultura de l'artista José Carlos Terroba Bello, un tricorni de ferro d'un metre 10 d'alçada i més de 200 quilos.
0: A la segona hora d'aquest informatiu hi serem en directe. I pel que fa al temps, avui és el primer dia de la setmana amb avisos per calor a les Balears. S'activaran a les 12 al nord i a l'interior de Mallorca. Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada de calor. I hem de destacar que al llarg d'aquests dies anteriors també han tingut rècords quant a la temperatura superficial de la mà. Abans d'ahir va ser la boia de Mó, que vàrem arribar als 30,6 graus. I en el cas d'ahir, vàrem arribar als 31,4 graus a la boia de la Dragonera. De moment, esperant que al llarg d'aquesta jornada la temperatura màxima giri aproximadament entre els 32 i els 36 graus i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca podrien fregar els 37. D'altra banda, en el cel, el sol serà el gran protagonista de la jornada i pel seu costat el vent bufarà molt fluix, principalment de xaloc, i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les, tot i que a punts del sud i de l'est de les Pitiuses sí que podran tenir qualque redol de maror. Ara mateix tenim a Mallorca 20 graus a Lloret, 24 a Manacor i 26 a Banyalbufar. A Menorca, 23 graus a Son Bou i 24 a Cala Morell i a les Pitiuses, 22 graus al Cap de Barberia i 23 a Sant Carles.
7: Informatiu matí. Esports.
0: I arribem a les 7:35, encetam la informació esportiva, començant parlant del Reial Mallorca, que avui disputa el tercer partit amistós de la pretemporada. Xisco Ribas, bon dia.
7: Bon dia. El conjunt que entrena Luis García s'enfrontarà a l'Al-Ittihad de la Saudi Pro League a les 10 del matí al Banús Football Center, un partit que servirà per agafar ritme de competició i continuar perfilant l'equip de cara a l'inici de Lliga i que també podreu seguir per IB3 Televisió. L'equip rival, per cert, milita el porter exmallorquinista Predrag Rajkovic. El serbi, recordem, va fitxar per l'equip saudita fa gairebé 2 anys. Un altre jugador que també jugarà a la Saudi Pro League és el portuguès Samu Costa. El Mallorca i l'Al-Nassr ja han arribat a un acord total pel migcampista i només resta pendent l'intercanvi de documentació perquè l'operació es faci oficial. D'altra banda, la situació de Johan Mojica continua sense novetats. El Mallorca encara no ha rebut cap oferta que consideri interessant pel lateral colombià, que si res no canvia, es reincorporarà els entrenaments a la resta de la plantilla la setmana que ve. I abans del partit d'avui, qui ha parlat és Pablo Torre, que afronta la nova temporada amb l'objectiu de convertir-se en una peça clau de l'equip després d'un primer any marcat pels problemes físics. Són declaracions de Pablo Torre a IB3.
8: Tenía algún problema en el cuerpo, tampoco voy a decirlo, que fui a mirarlo este verano a un doctor a Venecia que me recomendó de Michelis y bueno, creo que hemos mejorado cosas, entonces a ver si se puede ver este año también, la mejor versión mía.
7: El migcampista càntabre assegura que ja està plenament recuperat i ha destacat la bona sintonia amb el tècnic Luis García des de la seva arribada.
8: Me ha gustado mucho la forma que tiene de ver y de entender el fútbol. Yo creo que entiendo el fútbol, pero bueno, él todavía te va dando más consejos o más pautas. Tiene mucha personalidad, ha jugado también en primera división, sabe lo que es esto, nos puede aconsejar tanto futbolísticamente como de otros aspectos. Entonces, bueno, estamos contentos de tenerle, claro.
7: Pablo Torres marca també el repte de millorar els seus registres per ajudar l'equip en la lluita per l'ascens. La U d'Eivissa i l'S d'Eivissa tornaran a veure les cares aquest estiu en un amistós amb motiu de les festes de la Terra. El partit repetirà el duel de l'any passat i es disputarà el pròxim 8 d'agost. Durant l'acte, el director esportiu de la U d'Eivissa, durant l'acte de presentació, Michel Sanz, també ha fet referència al mercat de fitxatges i ha avançat que el club espera tancar les pròximes hores la incorporació d'un lateral esquerre.
9: Si queremos hacer una plantilla de 22-23, faltan 6-7 futbolistas. Hay uno que está en camino, que viaja para aquí hoy, pero está pendiente de rescindir de su equipo, es decir, que mañana estará aquí. Lateral izquierdo. Nosotros vamos a trabajar con muchísimo rigor en selección del futbolista y eso lleva tiempo. Si no trabajamos con rigor, tendríamos 22 futbolistas. Nosotros lo que queremos es máximo nivel, 30 de agosto.
7: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal inicia avui els entrenaments de pretemporada després d'haver superat ahir les proves mèdiques. La plantilla que dirigeix Antonio Vadillo torna a la feina amb la mirada posada en la Supercopa. Escoltam el jugador brasiler Lucao.
10: Tenemos mucha ilusión porque sabemos que la Supercopa es un torneo muy corto y que todos que están ahí pueden salir campeones. Y nosotros somos uno de ellos. Yo creo que para nosotros lo importante es estar siempre ahí, competiendo para ganar títulos. Y bueno, Supercopa otra vez estaremos.
7: Tots els futbolistes del Palma s'han mostrat il·lusionats amb el nou curs i convençuts que l'equip s'ha reforçat per tornar a lluitar per tots els títols. En bàsquet, els tres equips balears de la primera FEB ja coneixen el calendari de la temporada 2026-2027. La competició començarà el 25 de setembre amb un derbi mallorquí entre Palmer i Figui, mentre que l'Èstia Menorca debutarà a la pista del Cantàbria. Pel que fa als altres derbis balears, l'Èstia rebrà el Figui el 16 d'octubre i el Palmer el 27 de desembre. Ja a la segona volta, el Figui s'enfrontarà al Palmer el 19 de març, el Palmer visitarà l'Èstia el 16 d'abril i el darrer derbi arribarà precisament a l'última jornada de la Lliga regular el 7 de maig amb el duel entre el Figui Mallorca i l'Èstia Menorca. El Palmer, per tant, tancarà la fase regular a la pista del Zamora. I acabant la informació esportiva parlant d'atletisme perquè arriben bones notícies per a l'esport balear. Esperança Cladera i Marc Escandell han estat preseleccionats per disputar els campionats d'Europa de Birmingham. La velocista Morera i l'atleta eivissenc formen part de la llista inicial de la selecció espanyola per a la cita continental.

0: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
1: Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
1: Si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada.
2: I si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
3: Calor?
4: Moscars?
3: Gelats que se desfan massa ràpid?
5: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
6: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
7: Set i 41 minuts del dia com avui, però, del 2009, els guàrdies civils Diego Salvales Saún i Carlos Sáenz de Tejada morien a Palmanova en el que va ser el darrer atemptat d'ETA amb víctimes mortals a Espanya. D'això en fa 17 anys i, com cada 30 de juliol, es fa un acte homenatge al nucli calvianer.
8: Així et serà a les 9 del matí amb les principals autoritats polítiques i els familiars de les víctimes. A més, es descobrirà una escultura per honorar-los de l'artista José Carlos Terro Babello. Es tracta d'un tricorni de ferro que estarà damunt un mànol blanc. L'escultura, que fa 1,10 m i pesa més de 200 quilos, s'ubicarà al carrer Diego Salvales Aún, on es va produir l'atemptat. A més, compta amb un sistema d'il·luminació verda que recorda l'uniforme dels agents de la Guàrdia Civil.
7: És un dels episodis més foscos de la història recent de les Illes Balears.
9: A les 2:07 anem amb una notícia de darrera hora. Sembla que s'ha produït una explosió davant el quarter de la Guàrdia Civil de Palmanova, a Mallorca. Segons informa el Servei d'Emergències de l'1-2, que és qui ha rebut l'avís, hi hauria ferits.
7: Sara Casas, editora de l'Informatiu Migdia, explicava d'aquesta manera que havia hagut una explosió a les 2:10, però no va ser fins minuts més tard que el periodista Patricio Asensi va poder concretar-ne alguns detalls.
10: Estan pensant que potser pugui haver un segon cotxe bomba instal·lat a qualque banda de Palmanova.
9: Patricio, les autoritats parlen ja de cotxe bomba.
10: Parlen de cotxe bomba i de que hi pot haver un segon cotxe bomba.
9: Que podria haver un segon cotxe bomba.
10: Sí, sí.
7: Va ser llavors quan es va confirmar que era un atemptat perpetrat per la banda terrorista ETA. Però com va ser, Cristina?
8: Idò, com dèiem, a les 2:10 del migdia va explotar una bomba adossada als baixos d'un cotxe Nissan Patrol de la Guàrdia Civil que estava aparcat just davant del quarter de Palmanova, a Calvià. Va ser quan els agents de l'Institut Armat Diego Salvales Aún, que era en aquell moment alumne en pràctiques de 27 anys, i Carlos Sáenz de Tejada, agent de 28, varen posar en marxa el vehicle i varen morir en esclatar l'artefacte explosiu. Més tard, es va localitzar un segon explosiu que estava programat per ser detonat, però en aquest cas els GDs el varen poder desactivar abans que això succeís. Amb aquest escenari, es varen tancar tots els accessos a Palmanova i es va iniciar l'operació Gàbia. També es va tancar l'aeroport i els ports de les illes per impedir que els terroristes escapassin, cosa que no varen poder impedir.
7: A les 9 del matí es farà aquest acte homenatge a Calvià i serem en directe a partir de les 8:30. I ara el que fem és balanç de la darrera hora dels incendis forestals de la península que evolucionen de manera favorable. El d'Àvila i el de Madrid ja estan estabilitzats, però el de Castelló continua sense control i se n'ha declarat un de nou a Zamora, que ha obligat a evacuar 12 municipis. La nova onada de calor, que afectarà bona part del país fins diumenge, dispara el risc d'incendi. En aquest context, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha instat, Caterina, les comunitats autònomes a reforçar les mesures preventives davant els focs.
11: I ara per ara el que foc que més
7: més preocupa és el de Vall d'Uixó, a Castelló. Més de 1.200 professionals i 30 mitjans aeris treballen en aquest moment per controlar les flames. Els equips d'extinció asseguren que encara han d'esperar unes 48 hores per avaluar l'evolució del foc i plantejar-se, per tant, la seva estabilització. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha advertit que les pròximes hores seran decisives per consolidar els treballs d'extinció.
11: La evolució continua siendo favorable. Con máxima prudencia, con máxima cautela, con todas las prevenciones posibles, pero sigue siendo favorable.
7: I pel que fa als incendis d'Àvila i de Madrid, s'han estabilitzat els grans focus, tot i que de moment es manté l'emergència nacional en aquestes zones. A Madrid, 9.500 persones continuen encara evacuades i el confinament es manté en alguns pobles i també urbanitzacions, mentre que a la província d'Àvila s'ha aixecat finalment totes les mesures d'evacuació i també de confinament, segons ha explicat el ministre de l'Interior, Grande Marlaska.
12: Referir por último que en cuanto a las medidas que pesan sobre distintas localidades, tanto de la comunidad restrictivas de la movilidad, tanto en la comunidad de Madrid como en Ávila, empezar diciendo que se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento, respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila.
7: I també ara la preocupació se centra a Zamora. L'incendi ha obligat a evacuar un milenar de persones de les localitats més properes al foc. Els mitjans d'extinció que treballen a la zona s'hi han incorporat mig centenar d'efectius i també una vintena dels mitjans de la unitat militar d'emergències.
13: I més enllà de les fronteres espanyoles, França també continua pendent dels incendis forestals.
7: Parlam del gran incendi que afecta directament al departament de la Gironda. Ja s'ha estabilitzat, tot i que això, el servei d'emergència mantenen encara l'alerta màxima davant l'empitjorament prevista per les condicions meteorològiques en temperatures que podrien arribar als 41 graus. El foc ha calcinat, de moment, 42.000 hectàrees, ha deixat 126 bombers ferits i, de moment, es mantenen en 15 les persones detingudes en relació a aquest incendi.
13: I el president del govern central, Pedro Sánchez, ha negat que l'indult a l'expresidenta del Parlament de Catalunya i de Junts, Laura Borràs, tingui com a objectiu guanyar-se el suport de la formació independentista als pressupostos generals de l'Estat.
7: Sánchez assegura que el fet que el Consell de Ministres ha de seguir el que ha dit el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en cap cas, diu, té res a veure amb els 7 vots de Junts que necessita el Congrés dels Diputats per aprovar lleis.
14: Lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política. Eso, por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro.
13: I el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra ha autoritzat la Policia Nacional per investigar diferents comptes bancaris de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, les seves filles i la seva secretària personal.
7: Unes diligències que s'emmarquen en el rescat de 53 milions d'euros atorgat pel govern espanyol a l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge situa Zapatero com a líder d'una suposada xarxa de tràfic d'influència que hauria obtingut beneficis econòmics per influir en la concessió d'aquesta ajuda.
13: I de l'exterior, aquesta matinada, els Estats Units han llançat una nova onada d'atacs contra l'Iran com a represàlia, diuen, pel llançament de múltiples míssils contra la base aèria i el quarter general de l'exèrcit nord-americà a Jordània. Mitjans iranians informen del manco dels ferits.
7: I hores abans, el president dels Estats Units, Donald Trump, llançava aquesta amenaça.
15: We're going to be hitting them very hard.
7: Escolta'm, el colpejaran molt fort, diu. Tenien 5 míssils disparats i els 5 van ser interceptats, però tot i això van disparar, així que ara els toca a nosaltres, ha dit.
13: I s'eleven a 28 els morts pel terratrèmol. Al Japó se cerquen supervivents, mentre tant a contrarrellotge. Algunes de les víctimes del sisme de magnitud 7,1 s'han trobat sota la runa d'edificis que s'han esfondrat.
7: Un sisme que va ser de màxim nivell, segons l'escala nipona, va tenir l'epicentre a la prefectura de Kumimoto, que té uns 700.000 habitants.
13: I encara un darrer punt de la crònica internacional. Rússia ha ordenat la crida i cerca internacional del fundador de Telegram, Pavel Durov.
7: El Servei Federal de la Seguretat russa l'ha acusat de col·laborar amb activitats terroristes per no haver eliminat canals també xats i bots, segons Moscou. Haurien estat utilitzats pel Servei d'Intel·ligència ucraïnesos per a organitzacions terroristes per coordinar actes de sabotatge, atacs i ciberfraus. L'ordre arriba després que les autoritats russes
16: hagin obert una causa penal contra el fundador de l'aplicació de missatgeria.
7: Són ara les 7:50 minuts, anem en directe fins a Calvià. D'aquí a 10 minuts, a les 8, els socorristes tornen a manifestar-se davant l'Ajuntament del municipi i continuen exigint unes peticions de millora del servei al consistori, qui és el que negocia les condicions amb l'empresa concessionària que té en plantilla els professionals del salvament marítim. Segons els convocants, la protesta es du a terme, ja que l'Ajuntament no ha donat resposta a les reclamacions després d'una primera reunió amb els socorristes a principis d'aquest mes de juliol. A Calvià hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon dia.
17: Bon dia, idò, just ens trobam a les portes de l'Ajuntament de Calvià, a les escales de l'entrada principal, encara amb poc ambient de protesta, amb Ariel Gauna, que és el responsable sindical de la Unió Socorristes de Calvià. Bon dia, Ariel.
18: Buenos días, gracias por acercarse aquí.
17: Segona manifestació davant l'Ajuntament de Calvià per exigir unes millores que encara no arriben. Quines serien aquestes principals reclamacions?
18: Bueno, en principio estamos reclamando la extensión del servicio. Calvía explota sus playas desde el 15 de marzo hasta el 30 de octubre, hasta el 30 de noviembre, y el socorrismo abarca desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre. Hay dos meses y medio donde se explotan las playas sin un socorrista activo. Bueno, esa es una de nuestras principales reclamaciones. Luego tenemos la necesidad imperiosa de mejorar nuestras instalaciones, nuestros puntos de vigilancia que no cumplen con la ley de riesgos laborales. Asimismo, también necesitamos la renovación de algunos puestos de socorro, como son el caso del puesto de La Romana, el puesto de Playa de Tora, una playa exclusivamente de residentes, allí no hay concesión, y además la colocación de un puesto de socorro en Playa de Ilietas, que directamente no hay, los compañeros hacen curas, desmayos y todo tipo de atenciones en la propia arena.
17: I la darrera notícia que és que l'Ajuntament vos ha convocat a una nova reunió just demà. Què esperau d'aquesta trobada?
18: Sí, es correcto. El Ayuntamiento nos ha convocado a una nueva reunión para el día de mañana, después de que esta manifestación se haya hecho pública. Es lamentable que tengamos que recurrir a estos métodos para que las reuniones salgan rápido, pero bueno, es así. No, lo que esperamos es que, bueno, se ha elaborado un informe en cuanto a la infraestructura de los puestos de vigilancia, que claramente recomienda el reemplazo por unos puestos cerrados. Creemos que eso es algo importantísimo para nosotros y que se tiene que dar. También, bueno, lo que comentaba antes, extender el servicio ya es una necesidad visible. Cinco de los últimos siete agamientos en el último año se dieron en playas no vigiladas y fuera del horario de servicio.
17: Una de les peticions que demanau és suprimir la figura del socorrista reactiu. Ens podries explicar molt breument en què consisteix aquesta figura i per què la considerau incongruent?
18: Sí, bueno, nosotros en esta figura la vemos incongruente porque es un amaquero que se le han adosado funciones del socorrista. No vigila, no previene y a la hora de socorrer ya en la mayoría de los casos es tarde. Entonces, bueno, no es compatible la actividad del amaquero con la del socorrista. El socorrista tiene que vigilar, tiene que prevenir y tiene que socorrer. Y sin embargo, el socorrista reactivo no lo hace.
17: Gràcies, Ariel. Idò, acabau d'escoltar les paraules del responsable sindical de la Unió de Socorristes de Calvià, que exigeix noves mesures al consistori per millorar les condicions laborals del col·lectiu amb aquesta pròxima reunió demà amb l'Ajuntament del municipi.
7: Gràcies, Lluís. Idò, tornarem a connectar amb tu durant la pròxima hora de l'informatiu quan ja hagi començat aquesta convocatòria, aquesta manifestació. La regidora de Platges i Litoral de Calvià, Elisa Montserrat, ha explicat a IB3 Ràdio que s'han convocat, com en deien també els socorristes, en aquesta reunió de demà després de rebre l'informe de riscos laborals sobre les torres de vigilància i els punts de socors que reclamava el col·lectiu.
19: Ja vam rebre aquest informe aquesta setmana, l'hem estudiat, l'hem analitzat, hem tret conclusions i demà ens reunirem amb els socorristes.
7: Recordem que els socorristes denuncien que les torres de vigilància no ofereixen una protecció adequada davant l'exposició perllongada al sol. 7:55 minuts, moment ara per la cultura.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: La fi de la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest comença el compte enrere. Queden 4 dies de festival i avui podríem dir que els noms propis de dones prenen protagonisme, de Siri Husteff a Virginia Woolf, passant per l'adaptació d'una de les grans novel·les d'Ernie Arnaud. Sense oblidar la fantasia queer de Jean Quinn i les actuacions de Maylin, Magic Orchestra i de Teo Planell. Tot això serà avui, l'endemà de la denúncia d'un clàssic de Rafa Cortés i el debut d'una realitzadora referent en el món dels videoclips de Bàrbara Ferrer. Ha parlat amb ell Sandra Martínez.
1: Comencem per la denúncia, la de Rafa Cortés, que intenta fer la segona part d'Allò, Raimond, des de fa 17 anys, sense aconseguir cap suport a Mallorca. I el que dol més, assegura el director, és que ara mateix podria fer realitat aquest projecte a pràcticament qualsevol comunitat autònoma. Només és aquí, precisament allà on la vol filmar, per lògica, gairebé per amor propi, on les coses són més difícils i on no s'entén encara que aquesta indústria és una bona inversió en molts sentits.
2: I a mi em fa molta pena aquestes pel·lícules que diuen que passen a Mallorca, més grans o més petites, s'acabin fent a una altra banda. I això mos perjudica, perquè a més ensenyen una platja que no és mallorquina i diuen que és Mallorca, ensenyen un lloc que no mos correspon ni mos identifica, diguem que és Mallorca, i acaben fent uns equilibris que no mos fan bé ni econòmic directe ni reputacional després.
1: De 7 anys són molts anys, però Cortés ho té claríssim. Raimond serà mallorquí o no serà?
2: Per mi, Raimond és Mallorca. Si Mallorca no m'ajuda en el final, en el seu conjunt, no estic parlant dels governs, estic parlant de tot, és difícil aquí, i la tinc que fer una altra banda, ploraré molt, ho passaré molt malament. Jo la vull fer a Mallorca, jo la faré a Mallorca i si algú m'atura, pues ja sabrem qui és quan siguis moment.
1: Cortés té previst tornar a comptar amb Alex Brendemühl com a protagonista i també en el guió, com ja va passar amb Jo. Jo, ja ho sabeu, un debut que va fer història al cinema balear ara fa 20 anys i veurem què passa amb una altra òpera prima que s'ha pogut veure a l'Atlàntida. Parlem de Mala Bèstia, un conte, una fantasia al voltant de l'amor, de la necessitat de ser estimats. Frega el terror, juga amb la fantasia, però és més real del que ens podria semblar. De fet, la seva directora, Bàrbara Ferrer, ha estat la primera sorpresa en veure cap allà on ha arribat fins i tot aquesta història.
3: Jo pensava que no tenia res a veure amb la pel·lícula, no? Que estava fent com una pel·lícula allunyada de mi. Vaig acabar la pel·li i em vaig donar compte de que parlava molt també de les meves pors i que connectava molt precisament amb aquest desig de ser escollida, no? I crec que també planteja molt també com aquesta idea de l'amor, no? De l'amor incondicional, planteja els vincles i també planteja una mica des de vegades d'on estimem, no? Des d'una necessitat o des d'un amor pur i real.
1: Ferrer, que ha trobat en la pràcticament debutant la valenciana Maria Schwinning el rostre idoni per la seva protagonista, una adolescent a voltes dona, a voltes nina, que tan aviat fa por com fa estimera i que també ha tocat ben de prop a l'actriu.
4: Ella no ha fet esta pel·lícula per als altres i jo tampoc, és com que l'hem fet una mica per nosaltres, per tot el que teníem dins, i ara que hi ha gent que puga connectar, que hi ha gent que li genera curiositat, pues és un extra, perquè també és una mica el que fa el cine, no? Connectar-nos a tots, i qui no connecte, no connecta, i no passa res. Però, bueno, m'agrada poder parlar d'aquesta pel·lícula molt.
1: Ídia del Río i Roger Casamajor completant el repartiment d'aquesta Mala Bèstia, el debut de la realitzadora de llarga trajectòria en el món publicitari de videoclips, amb feines per a Rosalia, Amaya i Badgiel.
5: Lluna de pau.
0: I arribarem a les 8 amb la música de Maria Dalma Bonet, que avui vespre du al Teatre Principal de Mahó L'aigua no cansa, el seu darrer disc, amb el qual la cantautora celebra 60 anys de trajectòria artística. El concert comença a les 8:30 i forma part de l'esplèndid festival i de Sons de nit.
5: Mirall nocturn de la llum fosca del sol.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 30 d'agost, dia en què vos explicam que el president espanyol Pedro Sánchez ha defensat el delegat del govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, després de les crítiques rebudes per les càrregues policials a la manifestació de diumenge contra la massificació turística.
2: Creo que es una persona con una experiencia política contrastada, con una capacidad de gestión también contrastada, y que lo único que hace es, bueno, pues hacer bien su trabajo. I vamos a esperar a ver cuál es el resultado de esta investigación.
1: Ho ha dit aquest dimecres vespre després de reunir-se amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina Palma, una compareixença en la qual també ha anunciat que ha demanat a la Comissió Europea que el nou centre de lluita contra els incendis de la Mediterrània Occidental s'ubiqui a la base aèria de Son Sant Joan a Mallorca. Abans de la trobada amb el monarca, el president del govern central s'ha reunit també amb Marga Proens. Els dos polítics han acostat postures sobre migració i han parlat de turisme i cogestió aeroportuària.
3: El que no pot ser és que mentre aquí estem alineats, xerrant de límits i posant límits, tinguem que AENA preveu augmentar de 31 a 36 milions de passatgers l'any 2031 i que després d'haver ampliat l'aeroport de Palma, ara planteja ampliar l'aeroport d'Eivissa.
1: Tot d'una, vos no oferim més detalls en un informatiu en què hi ha més qüestions destacades de l'actualitat. El Consell de Mallorca exigeix la dimissió del delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, per les càrregues policials en la manifestació de diumenge a Palma.
4: Ha estat arran d'una moció de més presentada al ple que també reclama responsabilitats polítiques del ministre de l'Interior, Grande Marlaska. El PP, Vots i Coalició per Mallorca hi han votat a favor, mentre que el PSOE l'ha rebutjada.
1: I la dona del president espanyol, Begoña Gómez, canvia d'advocat i fitxa el lletrat mallorquí Jaime Campaner.
4: L'assistirà a partir d'ara en la causa en la qual Gómez està acusada de tràfic d'influències i malversació. Campaner substitueix Antonio Camacho, exministre de l'Interior durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Hi ha hagut 9 detinguts en una operació antidroga a diferents municipis de Menorca.
4: La investigació duita a terme per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera es troba sota secret de sumari. A més de les detencions, els agents també han decomissat diverses substàncies i dobles.
1: I les Balears encapçalen la pujada del preu de l'habitatge a tot Espanya, segons les darreres xifres del Consell General del Notariat.
4: Unes xifres que hem conegut aquesta matinada també crida l'atenció que cau la compra-venda de pisos en un poc més d'un 20% al mes de maig.
1: A les 8 i mitja en parlarem amb el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, en José Miguel Artieda, i després serem en directe a Palma Nova, on se celebra a partir de les 9 un acte d'homenatge als guàrdies civils Diego Salvales Saún i Carlos Sáenz de Tejada per l'atemptat d'ETA, un dels episodis més obscurs de la història recent de les illes i que es va viure així.
5: I estaven els semàfors, el cotxe que ja sortia. Més que veure ha estat sentir l'explosió i, bueno, per així el cotxe se movia. I quan té arrencat, que el semàfor s'ha pogut advertir amb arrencat...
4: D'això en fa 17 anys, va ser el 2009, i avui, com dèiem, es farà l'acte institucional. S'inaugurarà també una escultura d'un tricorni de ferro d'un metre 10 d'alçada i més de 200 quilos. Aquest s'ubicarà al carrer on es va produir l'explosió.
1: I dels esports, el Reial Mallorca s'enfrontarà avui a l'Elitiat per tancar la seva estada a Marbella. Xisco Ribas, bon dia.
6: Bon dia. El conjunt vermell disputarà a les 10 del matí al Venus Football Center el tercer partit amistós de la pretemporada i el darrer a Terres Andaluses. Un enfrontament que podreu seguir per IB3 Televisió. L'U d'Eivissa i l'S d'Eivissa es veuran les cares el pròxim 8 d'agost a l'amistós amb motiu de les festes de la Terra. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal inicia avui els entrenaments de pretemporada després d'haver superat ahir les proves mèdiques, i en bàsquet ja coneixem el calendari de la primera fet. La Lliga començarà el 25 de setembre amb un derbi mallorquí entre Palma i Figuí, mentre que l'Èstia debutarà a la pista del Cantàbria.
1: I tanquem la portada amb el temps. Avui és el dia de la setmana amb avisos, el primer. Amb avisos per calor a les Balears s'activaran a les 12 al nord i a l'interior de Mallorca. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, així és. Tornem a tenir per davant una jornada marcada per la calor. I de fet hem de dir que aquests dies anteriors han tingut rècords en la temperatura superficial de la mà. Abans d'ahir va ser en el cas de la boia de Mahó, que vàrem arribar als 30,6 graus, i ahir a la boia de la Dragonera en 31,4 graus. Esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 32 i els 36 graus i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca podrien fregar els 37 de màxima. Quant al cel, tindrà molt de sol al llarg de tot el dia i pel seu costat el vent bufarà fluix de xaloc. Tindrem en general unes condicions marítimes molt tranquil·les, tot i que a punts del sud i de l'est de les Pitiuses sí que podrem veure qualque redol de maró. Ara mateix tenim a Menorca 24 graus a Vinibeca i 25 a Fornells, a les Pitiuses 22 graus a Buscastell i 27 a Sant Francesc, i a Mallorca 23 graus a Establiments, 24 a Campos i 26 a Son Cervera.
1: I són ara les 8:05, en Rafa Andrés al control tècnic i en Cristina Bausà, Caterina Bain, Toni Sastre i Lluís Hernández. Continuem.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha demanat a la Comissió Europea que el nou centre de lluita contra els incendis del Mediterrani Occidental s'ubiqui a la base aèria de Son Sant Joan a Mallorca. Ho ha dit aquest dimecres vespre, després de la tradicional reunió estival amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina Palma, una compareixença en què també ha tancat files amb el màxim responsable de l'executiu central a les Illes, el delegat Alfonso Rodríguez, en relació amb les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de diumenge.
4: Sánchez manté la confiança amb l'exbalda de Calvià i comparteix que si hi ha alguna responsabilitat en l'acció dels agents antiavalots, es depuraran.
2: Absoluta confiança por parte del gobierno de España en el delegado del gobierno. Creo que es una persona con una experiencia política contrastada, con una capacidad de gestión también contrastada y que lo único que hace es, bueno, pues hacer bien su trabajo y vamos a esperar a ver cuál es el resultado de esta investigación que se ha abierto como consecuencia de esta manifestación.
4: Ha assegurat que empatitza amb les reivindicacions dels milers de mallorquins que diumenge sortiren als carrers de Palma. En aquest cas, però, considera que la principal demanda és un canvi de model i relaciona el problema amb el problema de l'habitatge. Per això ha fet una crida a totes les comunitats governades pel PP i en especial a Marga Proens, amb qui s'ha reunit al consolat demà abans de trobar-se amb el monarca, perquè apliqui la llei estatal d'habitatge.
2: Que dejen a un lado su dogmatismo neoliberal, su sectarismo ideológico y que utilicen las herramientas que habilita el Estado precisamente para intervenir un mercado que no está funcionando.
4: La presidenta del govern també ha aprofitat la reunió bilateral per traslladar queixes a Sánchez, en aquest cas sobre gestió aeroportuària.
3: El que no pot ser és que mentre aquí estem alineats, xerrant de límits i posant límits, tinguem que AENA preveu augmentar de 31 a 36 milions de passatgers l'any 2031 i que després d'haver ampliat l'aeroport de Palma, ara planteja ampliar l'aeroport d'Eivissa.
4: Els presidents han acostat postures sobre la política migratòria. Sánchez ha demanat a Algèria que activi els mecanismes de repatriació de manera més intensa.
2: Para que en efecto, bueno, pues esta migración irregular, que es verdad que estamos controlando mejor en relación con el año pasado, pues no tense a unas islas, las Islas Baleares.
4: La presidenta del govern, però, insisteix que les dades no han millorat.
3: Li he tornat a traslladar una vegada més en el senyor Sánchez escrit d'auxili que ve de les quatre illes, que ve dels ciutadans de les Illes Balears. El govern d'Espanya no pot continuar de braços creuats davant l'emergència migratòria.
4: La reunió ha durat prop d'una hora i Proens lamenta que hagi finalitzat sense avanços ni novetats, tot i que destaca la predisposició de Sánchez en certes qüestions.
3: L'he vist predisposat i s'ha compromès en que hagi aquesta reunió a nivell tècnic. I després també li he recordat la necessitat d'encetar també a la negociació dels convenis de carreteres i també he vist, cosa que amb altres xerrades no havia estat així, voluntat política.
4: També han parlat de temes més locals, com ara les càrregues policials.
1: Precisament que el Consell de Mallorca ha exigit la dimissió del delegat del govern espanyol Alfonso Rodríguez per aquestes càrregues policials en la manifestació de diumenge contra la massificació turística. Ha estat arran d'una moció de Més presentada al Pla i que alhora reclama responsabilitats polítiques al ministre de l'Interior, Grande Marlaska, per l'actuació de la Policia Nacional. El Partit Popular, Vox i Coalició per Mallorca hi han votat a favor i el Partit Socialista l'ha rebutjat.
4: La iniciativa defensada pel conseller ecosobiranista Biel Paeres també condemna les agressions registrades durant el dispositiu policial, entre elles la patida per un fotoperiodista mentre exercia la seva feina. Reclama una investigació dels fets per determinar les responsabilitats polítiques i operatives derivades de l'actuació policial.
8: Explicar qui va ordenar aquell dispositiu, qui va decidir impedir l'accés a les voltes, qui va autoritzar les càrregues, per què se va actuar contra persones que exercien pacíficament el seu dret a manifestació i contra els professionals de desinformació. Exigim la dimissió del delegat del govern i, si no es produeix, exigim al govern d'Espanya i al PSOE el seu cessament.
1: Tot plegat en una sessió plenària en què s'ha aprovat la rebaixa de la tarifa de residus sòlids urbans, es reduirà un 10% fins als 103 euros per tona. Aquest abaratiment ha prosperat en un ple tens i farcit també de retrets envers la polèmica pel trasllat de fems d'Eivissa a la planta de Son Reus.
4: La institució insular ha autoritzat una modificació de crèdit extraordinària de 41,4 milions d'euros per regularitzar les tarifes de tractament de residus, 38 dels quals provenen dels acords assolits entre el Consell i el govern. Es tracta d'una injecció a Tirme aprovada amb els 18 vots a favor del PP i vots 30 en contra del PSI Pimés i dues abstencions del PI. El conseller d'Hisenda, Rafael Bosch, ha confirmat que la rebaixa serà efectiva al setembre.
9: De tirar fems a Canaputxa, a Durló, Son Reus, es passar de 58.000 i pico tonelades a 38.000 i pico tonelades.
4: A l'oposició, el PSI Pimés per Mallorca ha encarregat contra la gestió de les polítiques de residus. Són Catalina Cladera, portaveu socialista, i Catalina Inés Perelló, portaveu ecosobiranista.
10: És una barbaritat. És inacceptable que els dobbers públics se dediquin a finançar una empresa pública, senyor Bosch. Hauríem d'estar empagaïts. Nosaltres ho denunciem alt i clar.
11: És un fracàs en polítiques de residus. I aquesta promesa de baixar la tarifa ve condicionada per l'importació de residus.
4: L'única abstenció ha vengut del PI Coalició per Mallorca, que reclama un pacte d'estat en matèria de residus per la seva complexitat. És Toni Sala.
12: Som illes i mos escandalitzam de que venguin fems de nostres germans i vicents que a nosaltres mos pareix bé per els dos donar una mà, encara que pensam que Menorca i Eivissa han de trobar unes solucions endèmiques.
4: Amb aquesta inversió, el Consell de Mallorca continua assumint la totalitat del cost corresponent a la fracció orgànica de recollida municipal, de manera que no repercuteixi en la ciutadania.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, ha canviat el seu advocat, Antonio Camacho, per lletrat mallorquí Jaime Campaner. L'assistirà a partir d'ara en la causa en la qual Gómez està acusada de tràfic d'influències i de malversació. Neus Marcant.
13: El nou advocat ha presentat un escrit davant el jutjat en el qual demana que s'ampliï el termini per presentar el nou escrit de defensa. La pròxima passa és l'obertura del judici oral. Begoña Gómez ja ha comunicat al jutge Peinado el canvi de lletrat. S'ha de recordar que Campaner relleva Antonio Camacho, exministre de l'Interior, durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, que s'havia encarregat de la representació de la dona del president des del començament de la investigació l'any 2024.
1: I qui és Seneus Jaime Campaner?
13: Doncs és un advocat penalista mallorquí especialitzat en dret penal econòmic i procediments judicials relacionats amb la corrupció, el frau i el blanqueig de capitals. En 43 anys ha intervingut en procediments judicials, hem de dir, complexos i també molt mediàtics, com el cas Noos i el cas Pujol contra l'expresident de la Generalitat Catalana. També ha estat advocat de Joan Laporta, del Futbol Club Barcelona, i ha participat en altres casos d'abast internacional. Al seu despatx, Campanello Palau té oficines a Madrid, a Palma i a Eivissa.
1: I l'operació antidroga duita a terme a diferents municipis de Menorca i de la península s'ha saldat amb 9 detencions i amb diversos decomisos. La investigació duita a terme per la Policia Nacional, per la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera es troba sota secret de sumari.
4: Els escorcolls domiciliaris s'han fet en diferents punts de Menorca. Un d'ells és Castell, al carrer d'Estuart, molt a prop de l'Esplanada. Paral·lelament s'ha fet un altre escorcoll al camí de Santa Maria de Maó, a un conegut punt de venda de drogues a prop de l'estació d'autobusos on ja s'havien fet altres intervencions policials en el passat. A més, s'han fet dos escorcolls més a Ciutadella i una a la península. El nombre total de detinguts en aquesta operació és de 9 persones i els agents també han decomissat diverses substàncies i doblers.
1: Arribem ara a les 8:15 del matí.
14: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: I ho destacàvem els titulars. Les Balears encapçalen la pujada del preu de l'habitatge a tot Espanya, segons les darreres dades del Consell General del Notariat que hem conegut aquesta matinada. També crida l'atenció, Caterina, que cau la compravenda de pisos en un poc més d'un 20% al mes de maig.
15: Així és, de fet, les illes registren un dels majors descensos ja de transacció de tot l'estat espanyol després de la Comunitat Valenciana. Pel que fa als preus del metre quadrat, el maig va augmentar un 16% respecte del mateix mes de l'any passat. Per tant, és l'increment més elevat de totes les comunitats i se situa molt per damunt de la mitjana estatal, que és del 8,8%. Després de les Balears, els increments més destacats es van produir a Castella-La Manxa, amb un 15%, i Andalusia, amb un 14%. Pel que fa als tipus d'habitatge, el preu dels pisos va augmentar un 14% interanual fins al 2.455 euros per metre quadrat. En canvi, els habitatges unifamiliars van registrar una pujada més moderada, amb un preu mitjà de 1.445 euros per metre quadrat.
1: I el Govern i la Unió de Pagesos de Mallorca projecten la primera promoció d'habitatge públic destinats a joves agricultors. Seran 3 pisos ubicats a l'antiga cambra agrària de Sant Joan i que estaran disponibles a partir del 2028. El projecte disposa d'un pressupost de 470.000 euros. Neus Pericàs.
16: L'edifici té actualment una planta baixa, una primera planta i un porxo on s'habilitaran 3 domicilis de 2 dormitoris, un d'ells adaptat per a persones amb discapacitat. Tots 3 seran en règim de lloguer i estaran destinats a joves agricultors. La iniciativa neix de la mateixa Unió de Pagesos, que assegura que ha rebutjat ofertes de capital estranger per comprar l'immoble per ètica. Ho explica el secretari general, Sebastià Ordines.
17: L'Unió de Pagesos, durant més de 20 anys, va reclamar que les càmeres agraris tornassin en els seus legítims representants i des de que se va publicar en el mitjà de comunicació que la Càmera Agrària de Sant Joan havia de ser de l'Unió de Pagesos, havien rebut multitud d'ofertes, majoritàriament de capital estranger. L'ètica de l'Unió de Pagesos mos impedia que això fos així.
16: Una iniciativa que aplaudeix el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, qui destaca el tarannà pioner del projecte. Espera que marqui un precedent, ja que representa una ajuda en el problema de l'habitatge.
18: Esperamos que marque un precedente. Es cierto que ya con otro tipo de entidades también del tercer sector tenemos acuerdo y sumamos distintas iniciativas, pero en este caso y en este sentido una iniciativa como esta es pionera y queremos que sea la primera de muchas. Nos encantaría que así fuera porque creemos que es un punto más y al final pues un paso más al frente para seguir luchando contra este problema y este desafío.
16: De esta manera es pretén incentivar el relleu generacional al poble i al sector primari. El calendari preveu que les obres comencin a final d'any o durant el primer trimestre de 2027 i s'executaran durant 18 mesos, de manera que el termini per entrar als habitatges apuntaria a 2028.
1: I a Eivissa, l'Ajuntament de Santa Eulària impulsarà la construcció d'entre 16 i 20 habitatges a preu limitat. L'operació la finançaran un 60% del Consell d'Eivissa i es desenvoluparà en un edifici al carrer del Tinent Coronel Costa Ribes, al centre urbà valorat en 2,2 milions d'euros. La iniciativa es presenta avui al Pla Municipal Carmen Ferrer, es la balassa de Santa Eulària.
19: Si sumamos las que vamos a poder realizar ahora con las del Puig d'en Valls, pues estaremos cerca de los 120 viviendas de precio limitado y creemos pues que es una cosa única en Eivissa y que realmente es un reclamo por parte de los ciudadanos.
1: I de la clònica laboral, el Comitè d'Empresa de Serveis de Terra de Swissport convoca una vaga indefinida a l'aeroport de Palma a partir de dia 4 d'agost, que afectaria aerolínies com Condor i TUI. Recorda'm que els treballadors de Swissport fan ja des d'aquesta setmana aturades parcials. Les pròximes són aquest dissabte, dia 1 d'agost.
20: Els representants de 600 treballadors reclamen que s'augmentin les hores de feina a les persones que no fan una jornada de 40 hores setmanals. D'altra banda, volen negociar també un incentiu per sobrecàrrega de treball i estrès laboral. A més, reclamen dos dies lliures consecutius per afavorir així un descans real.
1: I la patronal i els sindicats USO i FICE han arribat a un acord d'augments retributius per a les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys. El pacte inclou millores tant per a les mestres i educadores com per a la resta de personal no docent. Els sindicats Comissions i l'ESTEI diuen que l'acord no és vàlid i estudien impugnar-lo. La xarxa 0 a 3 també hi està en contra i anuncia un començament de curs calent pel que fa a les mobilitzacions. Carme Moreno.
21: Els sindicats USO, FECIE, la patronal Escola Catòlica, CCIP i les escoletes de Piment han acordat que durant 10 mesos les mestres de 0 a 3 anys veuran incrementat el seu salari amb 1.250 euros bruts mensuals. Pel que fa a les educadores, l'augment és de més de 200 euros bruts al mes. El secretari de la mesa negociadora i jurista d'Escola Catòlica, Marc González, espera que la Conselleria d'Educació doti de finançament aquest acord perquè es pugui aplicar a partir del pròxim mes de setembre.
22: Per tant, aquí hi ha una millora que afecta, per una banda, els docents de centres no integrats, però per una altra banda, la totalitat de docents i no docents de centres 03 concertats. Tot el tema del complement d'Illes Balears és un complement nou. A partir d'ara ho cobrarà tothom, el que hem acordat, i això és el que més significatiu.
21: Juan Carlos Lorenzo, del sindicat USO, diu que l'acord permetrà desbloquejar el conflicte laboral al sector.
23: Ja se sabe que la part patronal, pues, evidentemente, no estava per la labor de ir a un convenio autonómico, porque hay un convenio a nivel estatal, pero este acuerdo permite avanzar en mejorar aspectos como es la parte retributiva.
21: Pepa Ramis, de Comissions Obreres, en canvi, denuncia que l'acord no és vàlid, ja que diu s'ha signat sense comptar en la participació del sindicat que representen les treballadores del sector 03. A més, Ramis tampoc no està d'acord amb el contingut.
24: Com és que hi ha un suposat sindicat que diuen que representen els interessos de les treballadores, tornen a dur a una mesa de suposada negociació un acord que ja està rebutjat? Això no té ni cap ni peus. Per tant, demanam a les patronals i demanam a USO i FECIE seriositat.
21: La portaveu de la xarxa 03, Noelia Jiménez, denuncia que els sindicats que han signat l'acord i la patronal no escolten les seves reivindicacions.
25: Que no millora a totes, perquè les educadores que estan a les integrades queden igual. I nosaltres no defensem això, nosaltres defensem millores globals. Clar, imagina't, tu estàs a 4 hores cobrant una cosa durant 10 mesos. La resta d'hores que tinguis a un altre preu. I després tot això només 10 mesos, perquè en el juliol i en l'agost tornes a tenir el salari que tenim ara. És que al final és una locura això.
21: Jiménez també lamenta que cap membre de la Conselleria d'Educació no s'ha reunit en la xarxa 03 aquest mes de juliol per oferir-los noves millores de condicions laborals i salarials, i ha assenyalat que preparen mobilitzacions en vista al pròxim curs escolar.
1: I en aquests moments s'està produint la segona manifestació dels socorristes de Calvià, i anem en directe. Ha començat fa uns minuts, a les 8, aquesta protesta davant l'Ajuntament del municipi per exigir millores de les seves condicions laborals a Calvià i a Lluís Hernández. Lluís, bon dia. Quin és l'ambient a les portes del consistori?
26: Bon dia, Aido. Aquí davant l'Ajuntament calvianer, prop de 40 socorristes es concentren ara mateix en silenci, fent un paral·lelisme de les possibles morts que poden causar a les platges.

0: 15 de marzo hasta el 31, hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, el servicio de socorrismo activo comienza en mayo y termina en octubre.
1: Gauna precisament ha valorat d'oportunista la darrera notícia de la proposta per part de l'Ajuntament de Calvià de realitzar demà mateix la reunió per arribar a un acord.
0: Tenemos unas torres de vigilancia que no cumplen con la ley de riesgos laborales. El ayuntamiento se ha escudado en decir que son las que la Dirección General de Emergencias permite, pero bueno, eso también se salta un montón de leyes que protegen al trabajador.
1: I per això els socorristes de Calvià denuncien que les torres de vigilància presenten deficiències i no compleixen la normativa de prevenció de riscos laborals.
2: Gràcies, Lluís. Hem arribat a les 8:25 minuts. Anem amb els esports.
3: Informatiu matí. Esports.
2: Informació esportiva, que ens estan parlant del Reial Mallorca, que avui disputa el tercer partit amistós de la pretemporada. Xisco Ribas, bon dia.
4: Bon dia. El conjunt que entrena Luis García s'enfrontarà a l'Al Ittihad de la Saudi Pro League a les 10 del matí al Banus Football Center, un partit que servirà per agafar ritme de competició i continuar perfilant l'equip de cara a l'inici de Lliga i que, per cert, ho podreu seguir per IB3 Televisió. L'equip rival, per cert, milita el porter mallorquinista Pedrag Rajkovic. I un altre jugador que també jugarà a la Saudi Pro League és el portuguès Samu Costa. El Mallorca i l'Al Nasser ja han arribat a un acord total pel migcampista i només resta pendent l'intercanvi de documentació perquè l'operació es faci oficial. D'altra banda, la situació de Johan Mojica continua sense novetats. El Mallorca encara no ha rebut cap oferta que consideri interessant pel lateral, que si res no canvia, reincorporarà els entrenaments amb el grup la setmana que ve. I abans del partit d'avui, qui ha parlat amb IB3 és Pablo Torre. El càntabre afronta la nova temporada amb l'objectiu de convertir-se en una peça clau després d'un primer any marcat pels problemes físics.
5: Tenia algun problema en el cuerpo, tampoco voy a decirlo, que fui a mirarlo este verano a un doctor a Venecia que me recomendó de Michelis y bueno, creo que hemos mejorado cosas, entonces a ver si se puede ver este año también, la mejor versión mía.
4: El migcampista assegura que ja està plenament recuperat i ha destacat la bona sintonia amb el tècnic Luis García des de la seva arribada.
5: Me ha gustado mucho la forma que tiene de ver y de entender el fútbol. Yo creo que entiendo el fútbol, pero bueno, él todavía te va dando más consejos o más pautas. Tiene mucha personalidad, ha jugado también en primera división, sabe lo que es esto, nos puede aconsejar tanto futbolísticamente como de otros aspectos. Entonces, bueno, estamos contentos de tenerle, claro.
4: Pablo Torres marca també el repte de millorar els seus registres per ajudar l'equip a la lluita per l'ascens. La UD Eivissa i l'SD Eivissa tornaran a veure's les cares aquest estiu en un amistós amb motiu de les festes de la Terra. El partit repetirà el duel de l'any passat i es disputarà el pròxim 8 d'agost. Durant l'acte de presentació, el director esportiu de l'UD Eivissa, Michel Sanz, també ha fet referència al mercat de fitxatges i ha avançat que el club espera tancar les pròximes hores la incorporació d'un lateral esquerre.
6: Si queremos hacer una plantilla de 22-23, faltan 6-7 futbolistas. Hay uno que está en camino, que viaja para aquí hoy, pero está pendiente de rescindir de su equipo, es decir, que mañana estará aquí. Lateral izquierdo. Nosotros vamos a trabajar con muchísimo rigor en la selección del futbolista y eso lleva tiempo. Si no trabajamos con rigor, tendríamos 22 futbolistas. Nosotros lo que queremos es máximo nivel, 30 de agosto.
4: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal inicia avui els entrenaments de pretemporada després d'haver superat ahir les proves mèdiques. La plantilla que dirigeix Antonio Vadillo torna a la feina la mirada posada en la Supercopa. Escoltam el brasiler Luca.
7: Tenemos mucha ilusión porque sabemos que la Supercopa es un torneo muy corto y que todos que están ahí pueden salir campeones. Y nosotros somos uno de ellos. Yo creo que para nosotros lo importante es estar siempre ahí competiendo para ganar títulos y bueno, Supercopa otra vez estaremos.
4: Tots els futbolistes del Palma s'han mostrat il·lusionats amb el nou curs i convençuts també que l'equip s'ha reforçat per tornar a lluitar per tots els títols. En bàsquet, els tres equips balears de la primera FED ja coneixen el calendari de la propera temporada. La competició començarà el 25 de setembre amb un derbi mallorquí entre Palma i Figuí, mentre que l'Èstia debutarà a la pista del Cantàbria. Pel que fa als altres derbis balears, l'Èstia rebrà el Figuí el 16 d'octubre i el Palma el 27 de desembre, i ja la segona volta

Volta el Figuis s'enfrontarà al Palmer el 9 de març, el Palmer visitarà l'Esti el 16 d'abril i el darrer derbi arribarà a l'última jornada de la Lliga regular el 7 de maig amb el duel entre el Figuis i l'Esti. El Palmer tancarà la fase regular de Lliga a la pista del Zamora. I un darrer punt per a la informació esportiva, perquè en atletisme arriben bones notícies per a l'esport balear. Esperança Cladera i Marc Escandell han estat preseleccionats per disputar els campionats d'Europa de Birmingham. La velocista morera i l'atleta eivissenc formen part de la llista inicial de la selecció espanyola per a la cita continental.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Són ara les 8:30 repassant quines seran les claus d'aquest dijous. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es posa al costat del delegat del govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, després de les crítiques rebudes per les càrregues policials a la manifestació de diumenge contra la massificació turística.
2: Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina a Palma, el mateix dia en què el ple del Consell de Mallorca ha exigit la dimissió de Rodríguez. Ha estat arran d'una moció de Més que el PP, Vox i Coalició per Mallorca han votat a favor, mentre que el PSOE la rebutjada.
1: Abans de la trobada amb el monarca, Sánchez també s'ha reunit amb Marga Proens.
2: En aquesta reunió han acostat postures sobre migració i han parlat de turisme i cogestió aeroportuària. I en aquest context, el president espanyol ha demanat a la Comissió Europea que el nou centre de lluita contra els incendis de la Mediterrània Occidental s'ubiqui a Mallorca.
1: I a les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a Eivissa. El grup ecologista Gent Gop sospita que l'aeroport està com atent un delicte mediambiental greu en el procés d'abastiment d'aigua potable de l'aeròdrom. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. Consideren els ecologistes que l'ENS està potabilitzant aigua del pou del qual s'abasteix, que està salinitzada dins les instal·lacions aeroportuàries i després abocant la salmorra sense autorització. Per això demana al Seprona que investigui el cas i que presenti una denúncia als tribunals si és necessari. Aena, per part seva, defensa que l'aeroport compleix amb el límit autoritzat d'extracció d'aigua.
1: I a Mallorca, l'Ajuntament de Llumajor ha aprovat per unanimitat declarar l'emergència sanitària davant la situació generada per l'acumulació de fems al municipi. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. Ha estat per una moció conjunta dels partits de l'oposició, PSOE, MESO i Llibertat, que demanaven contractar un servei extraordinari de reforç per restablir-ne la salubritat. Ja havien presentat una denúncia davant Salut Pública i una queixa al Defensor del Poble, que també han exigit al consistori que adopti mesures.
1: I l'operació antidroga duta a terme a diversos municipis de Menorca i de la península s'ha saldat amb 9 detencions i en diversos decomisos. Excel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. La investigació duta a terme per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera es troba sota secret de sumari. Els escorcolls domiciliaris s'han fet en diferents punts de Menorca. Els agents també han decomissat diverses substàncies i doblers.
1: Són ara les 8:32 minuts. Fem una pausa.
6: Calor?
7: Moscars?
6: Gelats que se desfan massa ràpid?
8: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
7: Com les ganes de passar-ho bé.
6: I les converses que enganxen.
7: Les rialles.
6: La bona companyia.
8: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
9: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
10: Josep, com
11: Hola.
10: Estàs?
11: Molt malament, fa Porque? Molta calor. És a dir,
10: Fes calor, posa'ns aire.
11: No, ara estic bé aquí.
10: Fa calor psicològic.
11: No ho sé, jo. Quan anem a vacances?
10: Quan anem a vacances?
11: Nosaltres?
10: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
11: Xiu-xiu és tot l'estiu.
10: Sí.
11: Ah, que bé.
10: Servei públic.
11: Servei públic total.
9: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
12: Podem gravar, idò.
13: Dale play.
12: Raúl Valls, com estàs?
13: Molt bé, Joan Mimàs.
12: Aquí fent un programa...
13: La gran vida.
12: Passen tantes coses.
13: Cada dissabte i cada diumenge.
12: A partir de les 9.
13: Puntuals a les 9.
12: No, i no t'obram.
13: Aquí, a IB3 Ràdio.
9: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
13: Saps què t'ho vull dir?
12: Sí.
9: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: I moment ara per una de les entrevistes de l'informatiu matí la dedicam a parlar de l'habitatge. El Col·legi d'Agents de la Propietat presenta avui el nou curs d'expert universitari en agents de la propietat en els APIs. És un títol propi de la UIB en col·laboració amb el Col·legi Oficial del Sector. Per parlar-ne d'aquesta titulació, així com també del sector, de l'actualitat del sector en general, saludam el president dels APIs aquí a les Balears, en José Miguel Artieda. Bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Primer de tot, en què consistirà aquest curs? A qui va dirigit?
14: Bé, aquest curs va dirigit a tots els professionals del sector, estiguin o no estiguin en el nostre col·legi, també en els empleats d'aquestes immobiliaris que volen donar més formació en els seus empleats i a qualsevol ciutadà que estigui interessat pues, en aprendre un poc, estar més assessorat, informat de lo que és el sector immobiliari, no? Que avui en dia està tan de moda.
1: És necessari fomentar la formació dels professionals del sector immobiliari, per què?
14: és fonamental. Jo vull recordar que enguany es compleix el 75 aniversari de la Constitució del nostre col·legi d'aquí a Balears i bueno, hi ha certa sincronia, no?, entre el que són els deures del col·legi i l'objectiu d'aquest curs d'expert universitari. No? Vull recordar també que és el lema del nostre col·legi és eficàcia i honorabilitat en les transaccions immobiliàries. I això només es pot aconseguir en la qualificació professional, no? I el que tracta l'objectiu d'aquest curs és de professionalitzar el sector i reforçar la confiança amb els ciutadans, que veiem que en aquest sector hi ha molt d'intrusisme i està molt de moda, diguem, tot tipus de fraudes o d'abusos. I, bueno, està, pues, aquest curs és una demanda dels propis agents immobiliaris i també és una garantia completa pels consumidors, no? És una passa important cap endavant, pues, per professionalitzar aquest sector i canviar un poc la imatge que té el ciutadà cap a l'immobiliari.
1: El Decret Llei d'Habitatge 2024 va introduir canvis, entre d'altres, la creació d'un registre oficial d'agents immobiliaris. Com s'està desenvolupant?
14: Bueno, inicialment aquest registre havia de ser obligatori i després es va tombar pel Govern Central i ha passat a ser voluntari. Nosaltres, com que des col·legi estem a favor de la professionalització, de que el ciutadà sàpiga a qui anar i on anar i sobretot recolzar l'administració, però nosaltres obligam a tots els nostres col·legiats a estar en aquest registre perquè el ciutadà pugui veure qui és que compleix totes les garanties pròpies nostres, que són bastant similars, però no idèntiques a les que marca el govern. I bé, com va? Pues ara, enguany, ja s'ha concedit la licitació perquè un programa, per desenvolupar el programa, per controlar aquest registre i ara estem pendent de que es finalitzi i tothom pugui accedir i veure pues, de qui és i quines garanties du el professional que està dins aquest registre.
1: I senyor Artieda, pel que fa més a les xifres del sector, les xifres relacionades amb l'habitatge, avui hem conegut que les Illes encapçalen la pujada del preu de l'habitatge a tot l'estat espanyol, segons dades del Consell General del Notariat. També crida l'atenció que cau la compravenda de pisos en un poc més d'un 20% en el mes de maig. Quina lectura en fais?
14: Bueno, pues és lo que estem visquent, no, des de fa ja 2-3 anys. No estem batent rècords de pujada de preus i baixa de número de transaccions. A pesar de que l'any passat el que era el còmput anual va pujar un 5% del número de transaccions anuals aquí a Balears, però és veritat que dos darrers trimestres veiem que s'ha contingut inclús una certa baixada en número de transaccions. Això és lògic, no? Hi ha poc producte, el producte que ja escar, no és bo, i el número de transaccions pues baixa, perquè és que realment el producte que va dirigint el resident pues és molt escàs i molt car, no? I per això va ser el número de transaccions, però bé, és una cosa que és una dada que hem d'anar analitzant, també si aquesta baixada número de transaccions fa que baixi el preu, és difícil, perquè la demanda és molt alta, la qual fa que predomini la pujada de preus.
1: Ara li anava a demanar quines són les previsions que es poden fer per als pròxims mesos, per tant.
14: Bueno, pues de lo que és de compraventa, pues ja està normalitzat, no? Ja estem veient pujades, però pujades d'un 5, un 7%, ja allunyades d'aquelles que anaven més de doble dígit. I el que és de lloguers, pues també ja veiem bastant des de fa ja pràcticament un any pues que s'han contingut aquestes pujades tan grosses que han viscut des de passat el Covid, no? En el qual ja està normalitzat el preu de lloguer i això ja deu ser 9 mesos i crec que seguirà així.
1: I també avui hem volgut aprofundir en el sector de l'habitatge per diverses qüestions amb José Miguel Artieda, el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària a les Balears. Gràcies per haver estat amb nosaltres en directe.
14: A tot vosaltres.
1: Bé. I ara arribem a les 8:40 minuts. Anem en directe fins a Palma Nova. Tal dia com avui, però, del 2009, els guàrdies civils Diego Salvat Lezaún i Carlos Sáenz de Tejada morien a Palma Nova en el que va ser el darrer atemptat d'ETA amb víctimes mortals a Espanya. D'això en fa 17 anys i com cada dia 30 de juliol es fa un acte homenatge al nucli calvianer. Comença d'aquí uns minuts a les 9 del matí i allà ja hi ha el nostre company Toni Sastre. Toni, bon dia.
15: Bon dia, i de vos pal, jut de vora l'escultura que d'aquí a pocs minuts es descobrirà aquí al carrer Diego Salvat Lezaún, en honor, en memòria als guàrdies civils assassinats Carlos Sáenz de Tejada i Diego Salvat Lezaún, que du el nom d'aquest carrer. Poden veure també just dues fotografies dels agents amb una gran bandera d'Espanya de fons i jut davall d'aquestes imatges moltes de corones de flors ja en aquesta hora, pocs minuts de que comenci l'acte. També estan ultimant els darrers preparatius els treballadors municipals que revisen que tot estigui a punt per aquest sentit homenatge. I per aprofundir en aquest acte d'avui, tenc al meu costat el Balda de Calvià, Juan Antonio Mengual. Bon dia, Balda.
16: Bon dia a tothom.
15: Ja fa 17 anys d'aquest atemptat. Què representa pel municipi un homenatge com el d'avui? Perquè és important recordar-ho.
16: Home, jo crec que no oblidar és la nostra obligació. A més, és un requeriment de la família, com us ho ha demanat, que tant en quant no estigui investigat i analitzat aquests assassinats, continuem amb aquests homenatges. Així m'ho varen fer sebre i nosaltres donant continuïtat en aquest homenatge que jo crec que és necessari i per tant és un dia trist, és un dia que jo particularment m'angoixa moltíssim quan estic aquí i sents els nervis i la tensió que de la pròpia gent que recorda en aquests moments tan crítics que van ser uns moments que ens van capgirar a Mallorca, a una illa on pensàvem que estàvem lliures de qualsevol amenaça d'ETA i aquí va explosionar un cotxe bomba, i van tenir inclús una altra bomba i van tenir uns moments i unes hores crítiques i jo crec que no ho tenim que oblidar i el que fem aquí és fer un record en Diego, en Carlos, a sa família, en els quasi 900 assassinats d'ETA a tot Espanya i, per tant, Calvià no oblida, Calvià està a la vora de la família, de la Guàrdia Civil i aquest és un sentit homenatge que, a més, enguany complementam amb un monolit que ha fet un artista d'aquí, de Calvià, en Carlos Terroba, i ha fet un monolit de ciment amb unes llums indirectes i amb un tricornio a l'abast i li titulen aquest monolito Honor. I aquest monolito representarà pues, aquest homenatge que se fa cada any i que el farem tant en quant pues, no sigui investigat i que sapiguem què va passar, qui varen ser els assassinats i estigui tot resolt.
15: Precisament sobre l'escultura li volia demanar d'on sorgeix aquesta idea?
16: Pues sorgeix bàsicament del propi autor, d'en Carlos, d'en Carlos Terroba, que ens va oferir. Ell és una persona que se sent molt la Guàrdia Civil, se sent molt aquesta situació i se va sentir amb una obligació seva i ho va voler transmetre i ho va voler fer i ens ho va demanar. Ens ha fet una sessió totalment gratuïta d'aquest monolito i nosaltres l'hem rebut com a ajuntament i ara el posam i per tant en Carlos agraït li la seva feina. En Carlos Terroba, per la gent que no ho sàpiga, és l'autor d'aquest cor que tenim a Palma Nova i és autor de moltes obres, d'escultures i és una persona també entranyable i ell s'ho ha sentit molt i ens ha fet aquesta donació a l'Ajuntament i a la pròpia família i al pobre Calviano i per tothom, perquè aquest monolito estarà aquí per tothom.
15: Gràcies, Valdo, per atendre el micròfon d'Ivetra Ràdio.
16: Gràcies a vosaltres, un saludo a tothom.
15: Ja ho heu sentit, són les paraules del Valdo de Calvià, Juan Antonio Mengual, minuts abans que comenci aquest acte d'homenatge en el que hi participarà també el president del Parlament, Gabriel Lecén, el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, o els pares de Diego Salvat, entre d'altres autoritats.
1: Gràcies, Toni, n'estaran pendents. 8:44. I ara vos explicant que evolucionen de manera favorable els incendis forestals a la península. Els d'Àvila i Madrid ja estan estabilitzats, però el de Castelló continua sense control i se n'ha declarat un de nou a Zamora, que ha obligat a evacuar 12 municipis. La nova onada de calor que afectarà bona part del país fins diumenge dispara el risc d'incendi. En aquest context, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha instat les comunitats autònomes a reforçar les mesures preventives davant dels focs.
17: Referir por último que en cuanto a las medidas que pesan sobre distintas localidades, tanto de la comunidad restrictivas de la movilidad, tanto en la comunidad de Madrid como en Ávila, empezar diciendo que se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento, respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila.
1: L'incendi que més preocupa és el de la Vall d'Uixó, Castelló. Més de 1.200 professionals i 30 mitjans aeris fan feina per controlar les flames.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
1: Bon dia, Menorca. 9 detinguts en l'operació contra el narcotràfic efectuada ahir en diversos punts de l'illa. Els agents han decomissat diverses substàncies i també doblers. La investigació duita a terme per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Vigilància Aduanera es troba sota secret de sumari. Tot d'una, en donant més detalls.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
0: Edició Menorca. Excel Camarasa.
1: Entrem en matèria. L'operació antidroga duita a terme a diferents municipis de l'illa i la península també s'ha saldat finalment amb 9 detencions i diversos decomisos. La investigació duita a terme per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Vigilància Aduanera es troba sota secret de sumari per ordre judicial. Els escorcolls domiciliaris s'han fet en diferents punts, un d'ells a Es Castell, al carrer d'Estuart, molt a prop de s'Esplanada. Paral·lelament s'ha fet un altre escorcoll al camí de Santa Maria de Mó, a un conegut punt de venda de drogues a prop de l'estació d'autobusos on ja s'havien fet altres intervencions policials en el passat. A més, s'han fet dos escorcolls més a Ciutadella i un altre, com dèiem, a la península. El nombre total de persones detingudes en aquesta operació és de 9. Els agents també han decomissat diverses substàncies i doblers. Més qüestions. Sant Lluís sancionarà més de 10.000 euros l'empresa Cerveo, que gestiona el geriàtric municipal, per incompliments contractuals. Al ple d'avui n'aprovarà la sanció. S'han detectat diverses irregularitats, algunes de les quals considerades faltes molt greus. Per exemple, en el pla individualitzat de vida dels usuaris. També s'aprecia una obstrucció per part de l'empresa davant les indicacions municipals en el fet de no atendre les sol·licituds de documentació. També s'acordarà ampliar el personal del centre. Ho explica Eloi Pons, és el regidor de serveis socials.
4: Aquesta ampliació comptarà amb 4 gericultors o gericultores més, una mitja jornada de tècnica de farmàcia o tècnic i també una persona a bugaderia neteja.
1: Una ampliació de contracte de més de 700.000 euros per als pròxims 4 anys, que suposa un augment del 7,5% respecte del contracte vigent. Està previst que els nous treballadors s'incorporin entre el mes de setembre i octubre. Mentrestant, a Ciutadella, l'Ajuntament fa marxa enrere i estima el recurs presentat per l'empresa Ganados Pellicer en el cas de la fugida de 4 caps de bestiar de l'escorxador municipal al juny de l'any passat. Els animals, un brau i 3 vedells, es van escapar de les instal·lacions i van haver-se de sacrificar a trets. Inicialment, el consistori havia rebutjat la reclamació, però la nova documentació aportada acredita tant la titularitat dels animals com el perjudici econòmic. Ara, el consistori indemnitza l'empresa amb poc més de 7.000 euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament assumirà els primers 2.000 corresponents a la franquícia de la pòlissa, mentre que la resta serà abonada per l'asseguradora municipal. Menorca és l'illa on més han davallat les reserves d'aigua de tot Balears en els darrers 10 anys. Mentre que al juny del 2016 les reserves hídriques estaven al 60%, en aquest mateix mes d'enguany havien disminuït fins al 34%. D'altra banda, les reserves de Mallorca i Eivissa estan al voltant del 46%. El govern assegura que el problema és que no s'ha invertit en infraestructures de l'aigua en aquesta illa. En aquest sentit, l'executiu autonòmic ja ha adjudicat el projecte d'una nova desalinitzadora al Llevant i també treballa en la connexió de la planta de Ciutadella a la xarxa municipal. Juan Manuel Lafuente és el conseller del cicle de l'aigua.
5: Fem un seguiment, és una situació bastant... S'aïlla, així com l'any passat teníem el problema d'Eivissa, enguany tenim el problema a Menorca, per tant s'aïlla que tenim unes dades més preocupants. I tenim fet el projecte i estem en fase d'expropiació de terrenys per fer la connexió de la desaladora de Ciutadella a la xarxa principal del municipi, que és la part d'Escaragolí.
1: En plana política, el PP de Mot denuncia les condicions precàries en les quals es troba el mercat d'espais. La climatització de l'espai està variada i funciona de manera precària des de fa 3 anys. Acusa l'equip de govern de no haver resolt la situació en tot aquest temps. Els populars detallen que els venedors treballen a 32 graus, una dada que qualifiquen d'alarmant en un espai destinat a la venda de peix fresc. Expliquen que els ventiladors instal·lats no serveixen perquè assequen el producte i fonen el gel que l'ha de conservar. Antonio Airós és regidor dels populars maonesos.
6: Hem constatat que va haver una empresa que va fer un pressupost però que finalment no es va executar. I per això volem demanar al senyor Pons perquè els pressupostos del 2022 es va incluir una partida de 270.000 euros i els propers pressupostos de 2023 aquesta partida va desaparèixer. No entenem que l'Ajuntament no porti una solució definitiva i eficient a un problema que ja ve de molt de temps enrere.
0: Podeu escoltar l'informatiu de la vostra illa a ib3notícies.com.
1: Quan falten 2 setmanes per a l'eclipsi solar, està tot confirmat per assegurar que l'observació d'aquest fenomen sigui segura. Per reforçar aquesta seguretat, els ajuntaments també han marcat zones on estarà prohibit accedir lliurement. Samat Houman.
7: Es Mercadal, en concret, ha marcat 3 punts de restricció. Tallarà el camí de Tramuntana fins la platja de Cavalleria, la carretera al Far i l'accés al Toro. En aquest cas, l'Ajuntament ha avançat que per pujar organitzarà un servei de bus i els tíquets s'hauran de recollir al propi consistori. A Ciutadella també prohibiran anar al Far de Puntanati, on tancaran l'aparcament a les 8 del matí. Des del Consell de Menorca asseguren que està tot preparat. El conseller de Medi Ambient, Simon Gurrón, el que li preocupa més és el que no poden controlar i que recau en la responsabilitat individual a l'hora de mirar el sol.
8: I sobretot, el que més me preocupa, mos preocupa, és la salut. Que la gent miri l'eclipse en seguretat, en la protecció adequada, per tal d'evitar aquestes lesions oculars que moltes vegades són irreversibles si no se fa bé.
7: El pròxim eclipsi visible des de Menorca serà d'aquí 150 anys. Per tant, el 12 d'agost és una bona oportunitat per assistir a un moment astronòmic únic.
1: I 6 mesos després dels despreniments de Cala Sant Esteve i el Fonduca, una vintena de famílies continuen sense poder tornar a casa seva.
7: Fa 6 mesos, els despreniments van obligar a evacuar 105 habitatges de Cala Sant Esteve i del Fonduco. La majoria dels residents ja hi han pogut tornar, però una vintena de famílies encara esperen una solució definitiva. Els propietaris del Fonduco ja coneixen el projecte que defineix les actuacions per estabilitzar el penya-segat. Lluís Camps és el batle del castell.
9: Desbrossar i es fer net de vegetació i després hi ha pues, accions en embolonar, val? Posar uns ferros per poder consolidar el penya-segat i després hi ha instal·lació d'una malla específica i en moments, indrets, punts molt concrets, algun tipus d'unitat, formigó injectat a pressió.
7: Les obres estan valorades en uns 200.000 euros. Cada propietari haurà d'assumir la part que li correspon segons la seva finca. Tot i això, l'Ajuntament recomana que tots els afectats que contractin amb una única empresa per reduir costos i escurçar els terminis. Precisament, el president del Consell, Adolfo Vilafranca, recorda que el conveni signat ahir entre el Consell i l'Ajuntament permetrà mobilitzar 250.000 euros per als afectats.
10: Obrir unes línies d'ajudes perquè els veïns, els que són els propietaris dels penya-segats, puguin fer les reparacions i, per l'altra banda, poder pal·liar aquelles despeses que van tenir que suportar quan van tenir que inclús sortir de casa i tenir que anar a hotels o a diferents allotjaments.
7: L'Ajuntament confia que si els veïns arriben a un acord i els terminis es compleixen, bona part de les actuacions puguin estar acabades abans de final d'any. El projecte de Cala Sant Esteve encara està en fase de redacció.
1: Gràcies, Amat Houman. Això és tot per ara. L'actualitat, recordin, continua aquí, a IB3 Ràdio.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
11: Són ara les 8:55 minuts, moment per la cultura. Queden 4 dies de la 16a edició de l'Atlàntida i avui podríem dir que els noms propis de dones prenen protagonisme. De Siri Hatchberg a Virginia Woolf, passant per l'adaptació d'una de les grans novel·les d'Ernie Ernaux, sense oblidar la fantasia queer de Jean Quinn i la recuperació d'una pel·lícula oblidada de Fernando Trueba i les actuacions de Mainline Magic Orchestra, que escolta Mare de Fons, i de Teo Planell. Tot això serà avui, quan Sandra Martínez, bon dia.
12: Bon dia.
11: Seguirà també la presentació dels curtmetratges realitzats a les Illes, el Talent Balear.
12: Sí, molts d'aquests treballs es van poder veure ahir al cinema Rivoli. En total es projectaran 22, una mostra de la diversitat i del bon moment que viu el cinema fet a les Illes. Del documental a la ficció, passant per l'animació i el cinema experimental, aquestes obres han explorat temes com la memòria, la identitat, la sexualitat femenina, les relacions personals o el territori. Entre els títols seleccionats, Los días azules, Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra o Pulsiones, l'òpera prima de Candela Benedetta, un curtmetratge nascut d'un moment de vulnerabilitat personal que la directora ha presentat amb especial il·lusió.
13: Per jo, presentar Pulsioneres Atlàntida marca un abans i un després dins la meva carrera professional com a cineasta i la veritat és que estic superagraïda amb el festival, amb l'oportunitat i amb tot de poder tenir un lloc segur, com sempre és aquest festival i tan amistós i tan amable, per projectar i per ensenyar la meva primera obra als espectadors que la vulguin rebre.
12: També seleccionada La innocència, el nou treball de Miqui Duran, un thriller de 15 minuts que explora la fina línia entre l'esperança i la por de patir les desaparicions de menors, inspirant-se en casos reals ocorreguts a les Illes. Una història que combina tensió pròpia del gènere amb una reflexió sobre l'impacte emocional d'aquestes situacions. Andreu Fullana n'és el productor.
14: La innocència és la primera vegada que se veurà gran pantalla, és com s'inici d'aquest projecte que fa un any i poc estàvem rodant per tota Mallorca, esperant que el viatge sigui molt, molt guapo i arrencar aquí a l'Atlàntida és algo molt especial, perquè a més és a casa i partir sempre des de casa és algo molt especial.
12: Molts d'aquests treballs, que com dèiem avui encara es podran veure, han iniciat ja el seu recorregut internacional després de passar per festivals de prestigi com ara el South by Southwest o el Festival de Màlaga o la Seminci, i consoliden el talent balear com un dels grans aparadors del cinema emergent de les Illes i també un punt de trobada imprescindible pel sector audiovisual.

0: Es pot ser la cançó més coneguda de Glenn Hansard, el Falling Slowly, que li va suposar un Òscar a la millor cançó original d'aquella joia de pel·lícula que fou Once. Hansard ha mort als 56 anys, víctima d'un accident de motocicleta als afores de Dublín, la seva ciutat natal.
1: Líder de la banda The Frames, es va endinsar en la música de ben jove, actuant als carrers de Dublín abans de fundar el grup, que el va donar a conèixer i amb el qual va publicar 7 àlbums que el varen consolidar com un dels grups referencials del rock irlandès. Considerat com un dels creadors més sensibles de la música irlandesa, la seva interpretació a Fair Tale of New York, també al funeral de Shane McGowan, acompanyant The Pogues, és també un dels moments musicals pel qual se'l recordarà.

0: I hem arribat a les 9, repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dijous. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el delegat del govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, després de les crítiques rebudes per les càrregues policials a la manifestació de diumenge contra la massificació turística.
1: En la compareixença posterior a la reunió estival amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina, Palma, ha dit que manté la confiança en l'exbalde de Calvià.
2: Absoluta confianza por parte del gobierno de España en el delegado del gobierno. Creo que es una persona con una experiencia política contrastada, con una capacidad de gestión también contrastada y que lo único que hace es, bueno, pues hacer bien su trabajo y vamos a esperar a ver cuál es el resultado de esta investigación que se ha abierto como consecuencia de esta manifestación.
1: Posicionament que contrasta amb el del Consell de Mallorca, que exigeix la dimissió de Rodríguez, ha estat arran d'una moció de Més aprovada amb els vots a favor de PP, Vox i Coalició per Mallorca i els vots en contra del PSOE. La defensada l'ecosobiranista Vial Paeres.
3: Explicar qui va ordenar aquell dispositiu, qui va decidir impedir l'accés a les voltes, qui va autoritzar les càrregues, per què se va actuar contra persones que exercien pacíficament el seu dret a manifestació i contra els professionals de desinformació.
0: Durant la visita a Palma, Sánchez també s'ha reunit amb la presidenta del govern, Marga Proens, i ha anunciat que ha demanat a la Comissió Europea que el nou centre de lluita contra els incendis de la Mediterrània Occidental subi aquí a Mallorca.
1: La Popular lamenta que la trobada hagi acabat sense cap avanç ni novetat. Un dels punts de desacord és la gestió aeroportuària.
4: El que no pot ser és que mentre aquí estem alineats, xerrant de límits i posant límits, tinguem que AENA preveu augmentar de 31 a 36 milions de passatgers l'any 2031 i que després d'haver ampliat l'aeroport de Palma, ara planteja ampliar l'aeroport d'Eivissa.
1: Això sí, han acostat postures sobre política migratòria.
0: I avui es compleixen 17 anys de l'atemptat d'ETA a Palma Nova, Calvià, que varen morir els guàrdies civils Diego Salvà, Lezaún i Carlos Sáenz de Tejada. En aquesta hora de començar l'acte homenatge a les víctimes, anem en directe fins allà. Toni Sastre, bon dia.
5: Bon dia, Ida. Just acaba de començar aquest homenatge. L'encarregat d'obrir aquest acte és el balde de Calvià, Juan Antonio Mengual. D'aquí uns minutets es destaparà l'escultura d'un tricorni de ferro, no, no, els guàrdies civils. També poden veure moltes corones de flors just al davall de les imatges dels dos agents assassinats, tal dia com avui, tot amb una gran bandera d'Espanya de fons. I és que més d'un centenar de persones no s'han volgut perdre aquest acte d'homenatge i per al balde de Calvià, que he pogut parlar fa uns minuts a l'informatiu matí, Juan Antonio Mengual, avui és un dia trist i que no s'ha d'oblidar.
6: És un dia que jo particularment m'angoixa moltíssim quan estic aquí i sents els nervis i la tensió que de la pròpia gent que recorden aquests moments tan crítics que van ser uns moments que ens van capgirar a Mallorca, a una illa on pensàvem que estàvem lliures de qualsevol amenaça d'ETA.
5: Participen en aquest acte el president del Parlament, Gabriel Decent, també la vicepresidenta, Maria Antònia Estarelles, el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, o els pares de Diego Salvadezaun, entre d'altres autoritats civils i militars.
0: I les Illes Balears encapçalen la pujada del preu de l'habitatge a tot Espanya, segons les dades del Consell General del Notariat, que hem conegut aquesta matinada. També crida l'atenció que cau la compravenda de pisos en un poc més d'un 20% el mes de maig. En una entrevista a l'informatiu matí, el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, José Miguel Artieda, atribuït la caiguda de la compravenda al fet que l'oferta d'habitatge destinada al resident és escassa i molt cara.
7: És una dada que hem d'anar analitzant, també si aquesta baixada número de transaccions fa que baixi el preu, és difícil perquè la demanda és molt, molt, molt, molt alta, la qual fa que predomini la pujada de preus.
0: Hem arribat ara a les 9 i 4 minuts. Comença el programa al dia.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Encetam aquesta jornada en un dia en què es poden arribar a assolir els 37 graus de temperatura a l'interior i nord-est de l'illa de Mallorca. Les menys altes s'esperen, això sí, al llevant de les illes. Recordem que ens trobem de ple en aquesta quarta ja onada de calor que continuarà al Manco fins diumenge. A banda del temps i de la meteorologia, l'actualitat avui se centra en la visita del president Pedro Sánchez a Palma, compartint tot d'una de les imatges que descrivim pels oients de l'arribada del president al consolat demà. Allà està rebut per la presidenta del govern, Marga Proens, on varen mantenir una reunió que es va allargar durant 45 minuts. Sánchez ha demanat a la Comissió Europea que el nou centre de lluita contra els incendis del Mediterrani Occidental s'ubiqui a la base aèria de Son Sant Joan, a Mallorca. Entre tots els temes a abordar, la gestió aeroportuària, la política migratòria, les càrregues policials de la manifestació de diumenge passat o també la gestió de l'eclipsi de dia 12 d'agost. La conclusió, segons afirmava la presidenta del govern ahir, és que hi ha bona predisposició per part del cap de l'executiu, però poques novetats, ho escoltam.
1: Com és habitual, avui sortim sense avanços i sense novetats. És vera, com dic, que ha manifestat la seva predisposició en el conveni ferroviari i en el conveni de carreteres i també per la renovació del règim fiscal.
0: I en acabar l'encontre, Pedro Sánchez es va traslladar fins al Palau de l'Almudaina, on va ser rebut per el rei Felip VI. Tots dos van abordar la situació dels incendis de la península. Tot d'un abordarem aquestes qüestions, el contingut de les dues reunions a través de la nostra tertúlia d'actualitat, just un dia després d'assabentar-nos d'algunes novetats relacionades amb el cas de la dona del president del govern. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. Novetat respecte del seu cas en concret i amb un vincle balea. Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, ha fitxat l'advocat mallorquí Jaime Campaner. Ell serà qui la defensi la causa on l'acusen de tràfic d'influències i de malversació. Entre altres judicis, el misser ha participat, recordem, en el cas Nos i en el de l'expresident Pujol. I també destacam una nova operació contra la droga a Menorca. Un operatiu conjunt de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i Duanes han actuat en diversos punts de l'illa de manera simultània des de primera hora del dematí d'ahir. S'han efectuat diversos escorcolls domiciliaris i el balanç va ser de 9 persones detengudes. L'operació és ara mateix sota secret i no n'han transcendit més detalls.
0: Avui és notícia també la condemna per agressió sexual de l'excap de traumatologia de l'Hospital de Son Espases. José Luis Suárez ha estat condemnat a 2 anys de presó i haurà d'indemnitzar la víctima, un auxiliar d'infermeria, amb 25.000 euros.
2: Els fets van succeir l'abril de 2024. La sentència considera provat que el metge es va aprofitar del seu càrrec i va mostrar els seus genitals a la dona a qui va, a més, tocar un pit. Una sentència que també ordena l'Ipsalut a indemnitzar la sanitària, i avui en parlarem d'aquest cas amb en Pere Quecles, advocat encarregat de la defensa de l'acusat.
0: Avui és dia 30 de juliol, un dia per recordar.

0: Tal dia com avui, però del 2009, els guàrdies civils Diego Salvà i Carlos Sáenz de Tejada moriren a Palmanova, en el que va ser el darrer atemptat d'ETA amb víctimes mortals a l'estat espanyol, com dèiem avui fa 17 anys, i com cada 30 de juliol es fa un acte homenatge a Calvià. Ha començat just fa 8 minuts, a les 9 del matí, amb les principals autoritats polítiques i els familiars de les víctimes. Avui s'inaugura també una escultura de l'artista José Carlos Terroba Bello. Es tracta d'un tricorni de ferro damunt un marbre blanc ubicat al carrer de Diego Salvà, on recordem que va ser on es va produir aquest atemptat. Després també ho abordarem al final de la nostra tertúlia, però ara són les 9 i 9 minuts, com sempre i de manera habitual. És el moment de la reflexió de la nostra frase del dia.
1: La frase d'avui és de l'empresari nord-americà Henry Ford, que un dia va dir que el fracàs és una gran oportunitat per tornar a començar amb més intel·ligència.

0: I me pots sorprendre amb allò del que parla tothom avui?
1: Idò, avui tothom parla de que Georgina, Cristiano Ronaldo i tota la seva trup ja són per Mallorca.

0: Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez ja són a Mallorca per passar uns dies de vacances. La parella ha arribat en el seu jet privat i una vegada més han triat les Balears com a destinació d'estiu. Tot d'una en va arribar, varen anar al seu iot, del qual ara mostrem imatges. Han de dir que no són ses d'enguanya, són imatges de recurs. Aquest iot és de Cristiano Ronaldo i també han tingut qualque vegada una vila de luxe, també per si tenien mal de mà poder tocar terra ferma. No és la primera vegada que Ronaldo i Georgina trien Mallorca per desconnectar. En els darrers anys s'han convertit en visitants habituals, combinant dies de descans en sortides per mar i estades algunes de les propietats més exclusives de l'illa. La seva arribada, com és habitual, ha despertat molta expectació entre els curiosos i aficionats que eren en aquell moment a l'aeroport, tot i que la parella intenta mantenir un perfil discret durant les vacances. Mallorca i les Balears en general continuen sent un estiu més un dels grans punts de trobada de cares conegudes des de l'esport i del món de l'espectacle, en la presència ja de diverses celebrities que han triat l'illa per gaudir del Mediterrani. No sé qui creus que pot faltar, Marta Guerau, per arribar, ho dic perquè tenim un vaixell ancorat per Mallorca que està ple del boi millor de tot Hollywood.
1: No, que no falta ningú, perquè tenim per una banda Ronaldo i Georgina, però just hem llegit aquest matí que teníem un altre vaixell que es diu el Rising Sun, que és igual que aquest, no sé si més gros o...
0: Un iot per l'estil. Un lleutet de protecció oficial seria el concepte.
1: 100 metres crec que té, o sigui que ni més ni manco.
0: És com una ciutat flotant, allò.
1: Pràcticament, i tot apunta que podrien també estar navegant Pedro Pascal, Jennifer Aniston...
0: Courtney Cox.
1: Courtney Cox, amigues de Friends, recordes de l'època de Friends? O sigui que demà, per cert, ve el nostre company Julián Aguirre, o sigui que mos podrà fer un bon repàs de totes les celebrities que tenim per les illes.
0: Si ve el mestre Aguirre, ell ja mos dirà qui passeja i qui no per Balears, que any rere any revalida el fet de ser una de les destinacions de celebrities internacionals. Jo només tenc un emperò, i és que penso que aquestes celebrities, jo entenc que estan de vacances, però què els hi costa passar per l'estudi 1 d'Ivetra Ràdio a saludar-nos? Ara t'ho imagina't. La Jennifer Aniston i la Courtney Cox.
1: Tu saps que
0: què els hi costa venir en sa barca, amb un dingui, fins a Can Pere Antoni, i travessen un carrer i venen aquí i diuen hello, we are here.
1: Home.
0: No serien nosaltres feliços de poder entrevistar a la Mònica i a la Rachel de Friends?
1: Tu imagina't quina exclusiva. Que se va on són, exactament, perquè en Jaume Noguera m'ha explicat com se fa la recerca d'un iot en concret. Quan tu tens el nom del iot...
0: A mi això fa un pot de por.
1: Sí, no ho direm, exactament, però sí que és un lloc de la Serra de Tramuntana. Està ja navegant per un lloc en concret de la Serra de Tramuntana.
0: I llavors, Cristiano Ronaldo, que és el tema d'avui, perquè, clar, se mos solapen els temes. Clar, volíem parlar de Cristiano Ronaldo, però ja hem anat...
1: Exactament, perquè
0: a sa darrera hora.
1: Tu pensa que ja demà parlarem d'operació sortida. És divendres, darrer dia del mes, o sigui que els famosos, les celebrities, també se'n van de vacances. Hi ha moltíssima gent que ja ha començat a arribar, moltíssima gent que en va, i els famosos no són una excepció.
0: I famosos discrets, amb barquetes petites...
1: Exactament, com aquesta, que veiem a pantalla.
0: Zero maletes, és a dir, encara me fa gràcia això de... Intenten passar desapercebuts, però clar, duen aquest seguici de gent entre fills... que clar, en Cristiano Ronaldo en té un parell. Llavors, tot el que serien és que ens acompanyen per tenir cura d'aquests nins, més totes les maletes, perquè tant ell com ella, perquè aquí són un poc, com deien, com ensenyant a mi a Història EGB, són un poc com Isabel i Fernando, tanto monta, monta tanto, perquè tots dos tot el dia fan vídeos i mai repeteixen outfit. Això també s'ha de notar quan passeges.
1: Quin estrès, de totes maneres, però no són gens discrets.
0: Poc, te dic una cosa, estrès poc quan te fan ses maletes i tens jet privat, que no has de passar gairebé ni per sa duana.
1: I tu no creus que és un poc estantís, tanta opulència i demostrar-la de forma tan directa?
0: Sí,
1: és
0: com la casa que ha mostrat ell, que s'ha de dir, mostraven que tenien casa nova. De fet, hi havia hagut un rumor que deien que se casaven dia 1 d'agost. Te'n recordes que ell va mostrar aquella pedreta petiteta. Aquell anellet que li varen regalar, El Anillo Pa Cuando, que cantaven a Jennifer López. Hi havia un rumor que deia que se casaven dia 1 d'agost a la Quinta de Regaleira, a Sintra, que jo he anat, que per cert és una casa preciosa, que si qualque dia has de fer ses noces d'argent, ara que s'estira tant que set celebrities borroquesau, com no Susana Griso, troc que la Quinta de Regaleira seria meravellós, però ja ho han desmentit. Se casaran, però encara no han volgut confirmar ni com, ni quan, ni on.
1: Idò, és part dels temes que
0: abordarem.
1: Exactament, investigarem. Recordem que demà tenim el nostre periodista Julián Aguirre i podrem fer el seguiment de totes aquestes celebrities, perquè sí que és vera que ha estat un estiu molt calent referent a visites i només està començant perquè queda tot el mes d'agost per
0: Estimada,
1: davant.
0: Estimada, calent de visites i calent de temperatura, perquè...
1: Això sí, quarta onada de calor.
0: Avui dematí, quan he vengut cap aquí, se nota que ha tornat a pujar totes.
1: Ho hem comentat abans. Avui, ja ahir va quedar per inaugurada aquesta quarta onada de calor i el manco s'allargarà fins diumenge, o sigui que tenim calor per estona. Amb la bona companyia de tot l'equip que fa possible aquest programa, Joan Jiménez, els comandaments tècnics, que té Jaume Àlex Fortesa, Miquel Rosselló, Jolanda Ruiz i Francesca Mateu a la producció, començam aquest dijous.

0: Són les 9 i 36 minuts. Avui també és notícia la condemna per agressió sexual de l'excap de traumatologia de l'Hospital de Son Espases. José Luis Suárez ha estat condemnat a 2 anys de presó i haurà d'indemnitzar la víctima, un auxiliar d'infermeria, amb 25.000 euros. Una sentència que considera provat que el metge es va aprofitar del seu càrrec de superioritat i va mostrar els seus genitals a la dona, qui va, a més, tocar un pit. També ordena l'Ipsalut a indemnitzar a la sanitària, un fet que varen succeir l'abril del 2024. Podem saludar Pere Quecles, que és la advocat que ha defensat José Luis Suárez. Pere, bon dia.
1: Bon dia, Marta. No he defensat en José Luis Suárez. Jo sóc l'advocat de la víctima.
0: Disculpe l'error. L'advocat de la víctima, de l'auxiliar d'infermeria, exactament.
1: Correcte. Bon dia, Marta.
0: Pere, 25.000 euros és la quantitat que rebrà la víctima, la infermera en concret, per tota una sèrie d'abusos, tota una sèrie de situacions que l'han duit a una indemnització que qualsevol persona podria considerar insuficient.
1: Bé, sí, se podria considerar insuficient, el que passa que nosaltres ens vam fer ressò d'una jurisprudència bastant recent del tema de la indemnització de dany moral i, bé, vam considerar que era una quantitat adequada en aquest cas per poder indemnitzar la víctima. Ja sabem que un fet d'aquestes característiques, les indemnitzacions sempre se poden considerar insuficients. I també és vera que hi ha molta gent, o una part de la gent que pot sentir aquesta notícia, que pot dir que el tema dels dobbers era el que més interessava a la víctima. No és així. Consideram que el dany moral s'ha d'indemnitzar a una determinada quantia. El dret estableix una sèrie de criteris per calcular aquesta indemnització i varen considerar que en la recent jurisprudència, que també s'ha fet ressò la sentència que s'ha dit en el seu moment, era una quantitat adequada en aquest cas.
0: Pere, hi ha una qüestió que ningú entén en concret, no? I és que aquesta persona, tu mos podràs corregir si no és així, ja tenia algun tipus de precedents a l'hospital, ja sabia que no anàs tot sol, que sempre hagués, que sempre que entrés un pacient hagués estat acompanyat per un auxiliar d'infermeria, que no entrassin els pacients tots sols. Això és així? Se li demanava ja que no estigués tot sol amb un pacient?
1: Sí, segons sembla, i bueno, és així, està corroborat, aquest senyor va tenir diverses denúncies abans d'aquest procés o d'aquests fets i l'hospital pensa ressò d'aquestes denúncies, si bé hem de dir que això també està clar, que no està condemnat per aquestes, se va establir un protocol que determinava que aquest senyor no podia passar a consulta tot sol, per garantir el tema de la integritat o la inviolabilitat o com li vulguen dir de les pacients que entraven a la seva consulta.
0: Té diagnosticada alguna malaltia, trastorn mental en aquest cas? O sigui, no sé si hi ha hagut un informe forense que hagi pogut determinar què és el que ha passat amb el condemnat.
1: Sí, la nostra clienta té un clar síndrome d'estrès posttraumàtic, els fets la varen traumatitzar d'una manera molt clara, molt evident, i ha estat en tractament durant 2 anys, s'ha esgotat el procés d'incapacitat temporal, ara de fet fa molt poc se va dictar una resolució per part de la Seguretat Social de que s'havia d'incorporar en el seu lloc de feina, però si bé això és així, se li ha de fer un estudi per part del Servei de Prevenció de Riscos per determinar les limitacions que pugui tenir i la reubicació o la recol·locació a un servei adequat a la seva problemàtica causada per aquests fets.
0: Quant de temps passa en què la víctima dona un avís d'alarma de que aquesta situació és insostenible fins que arriba la denúncia?
1: El mateix dia, és a dir, aquesta senyora va sofrir els fets i el mateix dia va a la Policia Nacional. De fet, hem de tenir en compte que, clar, ella tenia una relació de confiança amb aquesta persona i té un xoc total perquè pensa que, perquè això, i com és possible que jo me passi, i així succeeix, és a dir, ella li passen aquests fets, surt de l'hospital, està totalment bloquejada, arriba a casa i en aquell moment pot ser prendre la determinació d'anar a la policia i se denuncia el mateix dia.
0: Hi ha constància de que hi ha hagut algun tipus d'abús a una altra persona, no sé si per part de l'Hospital de Son Espases o d'un altre centre o lloc en concret?
1: Bueno, que sàpiga, hi ha hagut diverses denúncies, de fet, està pública, ha sortit per premsa, però ja vos dic, no hi havia hagut cap condemna i, de fet, com se va dir per part de l'advocat del condemnat, es veu que una denúncia en principi no vol dir res i que, per tant, des del moment en què no hi ha hagut condemnes, doncs les denúncies s'arxiven, acaben o se diu que no hi ha prova suficient. De fet, també hi va haver un judici que coneguem abans d'aquest i aquest senyor va ser absolt perquè, no sé, perquè la víctima potser no va ser lo suficientment creïble o perquè hi va haver altres circumstàncies que desconeixem, si bé l'únic que sabíem o l'únic que sabem és que hi va haver una sentència absolutòria.
0: Parlant de 2 anys de presó, clar, jo m'imagino que a vegades quan se parla de 2 anys en concret, si no hi ha antecedents, me refereixo a denúncies fermes, podria arribar a no entrar a la presó?
1: Sí, en aquest cas seria possible. Ja sabem que els requisits per no complir pena de presó estan establerts en el Codi Penal, que és una pena de menys de 2 anys, pagar la responsabilitat civil i una suspensió de condemna durant un temps i que no torni a delinquir. El que passa és que, clar, la suspensió de condemna, a pesar de que els requisits se compleixen, és una potestat del jutjat de penal 8, que és el que s'encarrega de les executòries, i bueno, veurem en el seu moment quin és el criteri que pugui tenir per suspendre o no l'entrada a presó d'aquesta persona. També hem de tenir en compte que hi ha tràmit de recurs. Sense cap tipus de dubte, aquest assumpte anirà a l'audiència i quan no, al Tribunal Suprem. Això ho tenim clar. Que això és una primera etapa, és un primer esglaó i veurem què és el que passa.
0: Ja per acabar, per a que Clés, com se troba la seva defensada, com se troba la víctima?
1: Bueno, ella, la veritat és que té un cert alivi perquè per ella això, en certa manera, ha acabat. Hem de tenir en compte que des del moment en què se celebra el judici i s'ha de tornar a reviure al cap de 2 anys tota aquesta situació, això forma part del tema de la revictimització, ella ha de contar tot el que va passar. Hem de tenir en compte també que la víctima, això és així perquè és una realitat, sempre està qüestionada, sempre està qüestionada, i ella tenia molt clar quin era el seu relat, tenia molt clar el que havia succeït, i ara, en certa manera, està una mica aliviada perquè tot el que pugui passar més endavant ja és un tema de papers, de recursos. Ella no ha de tornar a donar la seva versió, la seva explicació enlloc, i, en certa manera, això, el que em deia, me possibilita tirar endavant, continuar, perquè ha estat 2 anys amb això damunt, si la véssiu, està totalment demacrada, és a dir, ha estat un procés des de que jo la vaig conèixer l'any 2024 amb els fets, fins ara no és la mateixa persona, però jo crec que a poc haurà d'anar remuntant i amb l'ajuda terapèutica i un poc de tot, jo crec que la cosa anirà endavant.
0: Pere Quecles, advocat de la víctima, disculpeu l'errada anterior. Moltíssimes
1: No,
0: gràcies per
1: faltaria.
0: atendre'ns.
1: Marta, una ferrada com sempre.
0: Igualment
1: Gràcies.
0: per tu. Vos demano una valoració final abans d'anar a publicitat sobre el que ens ha explicat Pere Quecles, no? Com pot afectar una persona, no? Perquè estava explicant
2: Oh,
0: que vivia un
2: tremendo.
0: autèntic malson, no? De
2: Tremendo.
0: baixa.
2: Y además, ahora cuando hablaba un poco del proceso de la víctima, de su defendida, ¿no? Yo me imagino lo que esta mujer estaría reviviendo con todo el proceso y pensando que este individuo había sido absuelto previamente por otro caso, ¿no? Imagínate revivir todo eso y pensar, bueno, ¿y si ahora lo vuelven a absolver? No sé, la verdad es que es una cosa que llama la atención y a mí, pues yo que lo siento mucho, pero me siguen pareciendo escasas las penas
3: Sí, a mí
2: por
3: también.
2: este tipo de abusos, ¿no?
3: A mí también me parece. Bueno, primero de todo, mucho ánimo a la víctima y también agradecer que haya decidido pasar todo este proceso tan duro, porque es como decía el abogado, la revictimización, porque hay que volver a recordarlo todo. Y como apuntaba José Manuel, claro, teniendo en cuenta que ya previamente había sido absuelto, tú te piensas si denunciarlo o no. Y lo hablábamos a micrófono cerrado, que en pleno siglo XXI siga pasando esto. Y es que desgraciadamente no es la única. Es que hay muchas mujeres que callan por miedo y porque es muy difícil que finalmente se pueda conseguir una victoria, que yo insisto a mí, que la indemnicen con 25.000 euros por todo el calvario que ha
0: És
3: pasado.
0: anecdòtic.
4: A més, que ha dit que aquesta data ja no és la mateixa. I no crec que ho sigui mai, perquè ja no només és el moment que passa això, sinó és tot el que ve després. Moltes lotes, per exemple, no denuncien per por, per la sensació de que molta gent no els cregui, de lo que han de viure després, de moltes vegades haver de reafirmar-se i haver de recordar el que va passar. I és veritat que jo quan escolto aquestes coses em poso un mal cost terrible, i sobretot espero que casos com aquests puguin ajudar, i sobretot si hi ha persones que han sofert una situació perescuda o així, que per favor denunciïn, i sobretot
0: que
4: el sistema les protegeixi i les doni suport durant tot el procés, perquè crec que sense això hi haurà moltes atletes que no podran denunciar.
0: Darrera pausa per publicitat, tornem tot d'una.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: Clar, és que la pregunta que fem és si la intervenció de Campaner podria canviar el curs, no?, de tot el que està passant, si la seva intervenció podia ser determinant. Just fa setmanes dèiem, quan hi ha un jurat popular, les probabilitats de sortir culpables són altíssimes, perquè els percentatges són, crec que, del 98 o del 99%, no? Quin paper juga Jaume Campaner aquí? A ver, com podria canviar el curs?
1: És un magnífic abogado, però no és un hechicero, o sea, no hace magia. Yo creo que la instrucción del juez Peinado, aunque ha tenido algunas decisiones un tanto rocambolescas, la mayor parte de sus decisiones han estado avaladas luego por la audiencia, ¿no? Cuando se han presentado recursos. Entonces, yo creo que hay cosas complicadas para la defensa de Begoña Gómez. Ahora, si hay alguien que es capaz de intentar revertir esa situación vía su elocuencia frente a un jurado, que la tiene, desde luego, mucha más que la del anterior abogado, Antonio Camacho, y además su pericia a la hora de poder cuestionar la legalidad de algunas pruebas o de la totalidad del procedimiento, pues, hombre, yo creo que hoy Begoña Gómez está en mejores manos, dada su situación, de las que estaba hasta hace dos días.
0: Ens queden 3 minuts i mig, si vos sembla. Vull valorar amb vosaltres que avui també és un dia per recordar, cada any en parlam. És dia 30 de juliol, tal dia com avui, però de l'any 2009, els guàrdies civils Diego Salvà i Carlos Sáenz de Tejada moriren a Palma Nova. Va ser, recordem, el darrer atemptat d'ETA amb víctimes mortals a l'estat espanyol. Avui fa 17 anys i just a les 9 ha començat un acte a Calvià, un acte d'homenatge amb les principals autoritats polítiques, també els familiars de les víctimes. S'inaugura una escultura de l'artista José Carlos Terroba Bello. És un tricorni de ferro damunt un marbre blanc que més s'il·lumina, ubicat al carrer de Diego Salvà, que recordem és el carrer on es va produir l'atemptat. Ja fa 17 anys, Guillem és periodista jove, o sigui que no estava exercint en aquest moment, però els meus companys sí que recorden perfectament aquest dia.
2: Perfectament. Jo me acuerdo que era mi último día de vacaciones, estaba en Extremadura y la impotencia que sientes de no poder estar aquí con tus compañeros, llegué al día siguiente y me acuerdo que lo primero que me mandaron fue al Molinar, que luego hubo varios atentados
0: en restaurantes
2: y también en avenidas. Yo creo que nos golpeó a todos. Fue algo que nos golpeó a todos.
1: Yo recuerdo perfectamente dónde estaba. Estaba reunido con un cliente. Me acuerdo exactamente el momento en el que me lo comunican. Y recuerdo perfectísimamente, además, el momento en el que vi dónde había sido la explosión. Yo por ahí he pasado, en esa época concretamente, que yo iba mucho a entrenar a la pista de atletismo de Magaluf, que está a escasos 300 metros de esa calle, y la cantidad de veces que yo había pasado por allí. Y bueno, yo que he vivido en el País Vasco, lamentablemente, los peores años del terrorismo de ETA, pues fue un... A mí me agitó por dentro, ¿no? De pensar que, bueno, vienes a una isla como Mallorca y te puedes encontrar una especie de déjà vu, ¿no? De una realidad ya vivida y pasada, un drama.
3: Bé. Clar, jo tinc un petit record, era petit, perquè crec que tenia 11 anys.
1: Sí, va... sí, molt petit.
0: Sí, exactament.
3: Però sí que tinc un record d'entendre que estava passant una cosa que no havia passat mai, i sobretot, perquè clar, jo he viscut tota la meva vida a Calvià, i clar, ja la proximitat ja fa que canviï coses. I sí que tinc aquest record, no record concret, però sí record de la sensació generalitzada de que acaba de passar i un poc de xoc del poble. És veritat que no tinc cap record concret, però bueno, sobretot dies com avui que se faci aquest record, crec que és important sobretot que ho sàpiga la gent que no ho va poder viure com jo, per exemple, tot el que va suposar això i totes les repercussions i tota la història, i pues, crec que dies com aquests són importants.
0: De no oblidar, veritat, la importància de no oblidar.
1: També en memòria històrica.
0: Exactament. Són les 10, o sigui que fem una pausa per publicitat també, escoltam els informatius, els nostres companys dels serveis informatius, i tot d'una encetam aquesta segona hora de programa aquí al dia.

0: Les notícies de les 10.
1: Bon dia. L'índex de preus de consum s'ha enfilat 3 dècimes aquest mes de juliol i s'ha situat en el 3,5%. Segons les dades provisionals que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística, aquesta és la taxa més alta registrada des del maig de 2024.
2: Així és, i el que més ha encarit justament la senalla de la compra dels ciutadans ha estat el repunt de l'electricitat i dels carburants pels vehicles particulars, que han pujat concretament amb més força que el juliol de l'any passat. Amb aquesta dada, la inflació ja encadena 5 mesos consecutius per sobre de la barrera del 3%.
1: A més, la inflació subjacent, que és la que reflecteix millor l'estat real de l'economia perquè no inclou els aliments frescos ni els productes energètics, també ha pujat 1 dècima i s'ha situat en el 3%.
2: Des del Ministeri d'Economia, el ministre Carlos Cuerpo ha volgut llançar un missatge de calma, ha recordat que el pla de resposta als efectes de la guerra continua actiu i que els descomptes als carburants a les benzineres es mantenen vigents. Segons l'executiu, aquestes ajudes han aconseguit rebaixar la inflació un punt de mitjana i han esmorteït, per tant, més d'un 60% la pujada dels preus. Les dades definitives es publicaran ja el pròxim 13 d'agost.
1: I avui hem sabut que les Illes Balears encapçalen la pujada del preu de l'habitatge a tot Espanya, segons les darreres dades del Consell General del Notariat que hem conegut aquesta matinada. També crida l'atenció que cau la compravenda de pisos en poc més d'un 20% al mes de maig.
2: Pel que fa als preus del metre quadrat, el maig va augmentar un 16% respecte del mateix mes de l'any passat. En una entrevista avui a l'informatiu matí, el president del Col·legi de Gent de la Propietat Immobiliària, José Miguel Artieda, ha atribuït la caiguda de la compra-venda de pisos al fet que l'oferta d'habitatge destinada al resident és molt escassa i molt cara.
3: Hi ha poc producte, el producte que hi ha és car, no és bo, i el número de transaccions pues baixa, perquè és que realment el producte que va dirigint el resident pues és molt escàs i molt car, no? I per això baixa el número de transaccions.
1: A Menorca, Sant Lluís sancionarà amb més de 10.000 euros l'empresa Serveo que gestiona el geriatre municipal per incompliments contractuals. Al ple d'avui s'aprovarà aquesta sanció.
2: S'han detectat diverses irregularitats, algunes de les quals es consideren faltes molt greus. Per exemple, en el pla d'individualització de vida dels usuaris. També s'aprecia una obstrucció per part de l'empresa davant les indicacions municipals en el fet de no atendre la sol·licitud de documentació. També s'acorda ampliar el personal del centre. Eloi Pons, regidor de Serveis Socials.
4: Aquesta ampliació comptarà amb 4 gericultors o gericultores més, una mitja jornada de tècnica de farmàcia o tècnic i també una persona a bugaderia neteja.
1: I en els esports, segon partit del Reial Mallorca en el seu estat a Marbella, el seu rival d'avui és l'Al Ittihad de l'Aràbia Saudita. Toni Fuster, bon dia.
5: Bon dia, a punt de començar aquest partit. Ara mateix el futbolista es troba damunt el terreny de joc del Banús Football Center a Marbella, amb Arnau Tenas a la porteria, debut del nou fitxatge del Reial Mallorca, Mateu Morey i Luis Orejuela laterals, Valient i Sumajoro com a defensa. Central del mig del camp del Mallorca està format per Sergi Darder i Antonio Sánchez, Roque i Jean Virgili, els estrens de la mitja punta, Pablo Torre, i en atac, Abdon Prats. Aquest és el 11 que ha sortit l'equip de Luis García Plaza. L'únic futbolista que no està convocat és Arnau Puigmal, que encara no està a disposició de competir. No es troba la convocatòria de l'equip àrab l'exporter mallorquinista Pedro Rakovic. Ara mateix, sorteig de camp. Anem a veure amb el Mallorca on jugarà. El partit el podeu seguir en directe per IB3 Televisió. Per cert, el partit de la setmana que ve del Trofeu Ciutat de Palma entre el Mallorca i el PSG es retarda una hora. Es disputarà el dimecres 5 d'agost, finalment a les 9 del vespre a l'estadi de Son Moix, segons ha informat el club mallorquinista. A punt de començar aquest Mallorca Al Ittihad en el Futbol Center de Banús.
1: Així hem arribat a les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Són les 10 i 5 minuts, continuem aquí en directe, al dia. En aquest moment continuem amb moltíssima calor perquè, de fet, no són ni les 10 i mitja, 10 i 5 minuts, i tenim 29 graus de temperatura. La cosa va pujant. Un dia que podem arribar a aconseguir els 37 a l'interior i nord-est de l'illa de Mallorca, les menys altes, per si vos trobeu ara mateix circulant per l'illa i voleu acostar-vos a algun lloc en concret que vos pugui donar una petita treva, tampoc podeu esperar massa, s'esperen al llevant de les illes. Mos trobam de ple en aquesta quarta ja onada de calor que continuarà al Manco fins diumenge. O sigui que ens espera també un cap de setmana, Xisco Nadal, bon dia de nou, de moltíssima calor.
1: Bon dia, Marta. Això sembla, tot i les altes temperatures, la situació dels grans incendis forestals que continuen actius a la península és favorable. Així ho assegura el govern espanyol, que ha donat per estabilitzat el foc que els darrers dies ha cremat a Madrid i també a Àvila. El que continua sense control, però, és l'incendi a la Vall d'Uixó, a Castelló, incendi que ja afecta un perímetre de 81 quilòmetres. A més, ahir cap vespre es va declarar un nou foc forestal a Zamora. En aquest cas, de moment, s'han hagut d'evacuar al Manco 7 pobles fronterers amb Portugal.
0: Situació de moltíssima calor, com dèiem, d'aquesta quarta onada de calor que està afectant a les illes. De fet, hi ha moltes comunitats autònomes en alerta taronja, de moment la nostra no, però, com dèiem, podem esperar que continuï pujant el termòmetre al Manco fins diumenge. Però ja que estem parlant de calor extrema, de sequera també, de risc d'incendis, sabeu quin és sobretot un dels sectors que més està patint les conseqüències d'aquestes temperatures?
1: I doncs sí, Marta, el camp.

0: Els pagesos asseguren que el canvi climàtic ja no és una amenaça de futur, sinó una realitat de present que està canviant la manera com conreen la terra a les illes. Hi ha cultius tradicionals que necessiten hores de fred durant l'hivern per completar el seu cicle, i aquest fred cada vegada arriba més escàs. En això s'hi suma una demanda d'aigua molt més gran per mantenir les explotacions agrícoles, Marta.
1: I davant d'aquest escenari, la Unió de Pagesos reclama un pacte contra el canvi climàtic i adverteix que, sense mesures, no només està en joc la producció d'aliments, sinó també la conservació del nostre paisatge i la prevenció dels incendis. Per conèixer de primera mà com està afectant aquesta situació al sector primari, ja podem saludar la nostra companya Maria Antònia Esquines, que es troba avui amb el coordinador de Unió de Pagesos de Mallorca, Joan Gaià. Maria Antònia, bon dia.
2: Molt bon dia, companys. Així és, aquí estic amb en Joan Gaià a la seva formatgeria Escollet. Aquí estic envoltada de cabres, molt de cultius i de més, on se nota un poc que ara tot és un pot de secà, i jo li volia demanar a en Joan Gaià si és vera, que tots pensam que el canvi climàtic és de futur, però jo crec que ja és un present, i a veure com ho estan visquent ells en el camp.
3: Bon dia. No, el canvi climàtic és una realitat que els pagesos toquem cada dia, malauradament, perquè adaptem molts de feina i cada vegada hem de fer més coses per poder continuar produint, i hem d'esmolar el cervell per veure com afrontem aquestes coses.
2: I quins són els canvis més evidents que veus dia a dia? Molts veiem quan passegem pel carrer que per ventura les plantes són més marrons que verdes, o fins i tot que els animalons es troben més a sombra que no tant en el sol, perquè ja no llauren, ja no poden menjar dels cultius que hi ha a terra. Quins són aquests canvis diaris que deus? Per ventura la gent no se n'adona, però passen.
3: No, més enllà del canvi típic de color de les estacions, dels cultius herbàcies, dels cereals, ara Mallorca és grolla perquè s'ha assajat, s'acaba de assajar cereal, però tot l'altre, m'ho donen compte que hem tingut un estiu de molt de sol, molta radiació, això vol dir s'hortalissa moltes coses que se cremen. Tenim que ja la llesta han començat a vermar, històricament se vermaven al setembre, som en el juliol i ja la llesta vermen, això és un adelantament brutal, i a més té un altre efecte, aquest excés de calor fa que el raïm concentri més els sucres, per tant, surten vins amb més alcohol, quan hem marxat precisament demanda un vi amb menys alcohol. La gerroba, que històricament també se covia dins, se començava a covir dins el gost, és en terra ja, vull dir, l'haurem de replegar, no importa res pel sol-la. I cada any te'n dones compte que hi ha coses d'aquestes que s'incorporen en aquesta motxilla que tenim de diferents feines, i això mos hem d'adaptar i no queda més remei.
2: A més d'hortalitzes, fins i tot el garrover, també posau molt d'exemple la maler. Què li passa exactament amb aquesta calor?
3: Clar, és la combinació de dues coses, l'excés de calor en l'estiu i la falta de fred en l'hivern. Els arbres que necessiten descansar en hivern, és a dir, que són de fulla caduca, tots aquests anys que en hivern no fa suficientment fred, això està estudiat, se diuen hores fred, són hores de menys de 8 graus, i els arbres en el Mediterrani i Mallorca necessiten entre 500, 700 i 800 hores de fred. Quan no arribem a aquestes hores, l'arbre no descansa així com toca, i després és més fràgil, té una salut més delicada, els fongs l'afecten més, la xilella l'afecta més, la calor l'afecta més, i clar, la combinació de molts d'anys successius, som a una part de Mallorca que, per exemple, no queden amb el des de la setja. Jo crec que en totes les comarques de Llevant no hi deu venir una explotació que es posi amb el des de la setja.
2: O sigui, tenim molta calor, falta d'aigua, perdoneu, molta calor, falta de fred, i ara te volia demanar també falta d'aigua. Com pateixen els cultius? Com ho feis quan hi ha aquest poc excés d'aigua per poder granar, per poder fins i tot donar d'aigua als animalons?
3: Clar, el tema de l'aigua és una assignatura pendent. Jo sempre dic que hi ha països, Israel viu dins un desert i té un sistema agronòmic modern que utilitza i que optimitza l'aigua. Nosaltres tenim un xeremull de depuradores que tiren aigua dins la mà, i mal depurada, a més. Per tant, jo crec que seria intel·ligent socialment que cap gota d'aigua anés a la mà, sinó que tornés a l'ecosistema a través dels cultius, perquè farien dues coses, produiríem menjar i infiltrarien l'aigua en el subsol. Per tant, és el repte que tenim, i sense aquesta aigua no hi ha agricultura de futur, perquè ara no regiem, nosaltres podem tenir unes pastures a la setja, però ningú te diu que així com passin els anys això no hagi de canviar. Per tant, feim un pot tard en el tema de gestió de l'aigua.
2: Joan, també aprofitaré per demanar-te. Avui dia hi ha milers d'incendis actius i inactius que ja han passat, per aventura que no han tingut tant de desgràcies, però quin paper jugau en els pagesos per evitar aquests incendis que estàveu exposats tant de dies en el sol, que teniu maquinària, fins i tot amb benzina? Com ho feis? Heu d'anar molt alerta o això ja no és molt el vostre paper?
3: No, evidentment, fer feina a la pagesia en aquestes temperatures i en maquinària sempre té un risc. Val? Vull dir, una selladora pot llevar una pedra i fer una xispa, una desbrossadora també. Hi ha feines que s'intenten no fer-se, vull dir, la gent que és un poc conscient en l'estiu no passa desbrossadora. Malauradament sempre hi ha accidents, sempre hi ha qualcú que és més inconscient, però per exemple una tasca com sellar no pots no fer-la en l'estiu. I quan arribem en aquest moment, qui dia passa, més gra hi ha en terra, pitjor la coïta, per tant s'ha de fer sí o sí. És una manera de fer feina que és molt, és delicada, diríem.
2: Ja per acabar, per qui mos escolta, per qui mos veu, Joan, com ho poden fer la ciutadania per evitar que la pagesia patesqui falta d'aigua, excessos de calor, poc fred? Com vos podem ajudar perquè aquest canvi climàtic no sigui tan evident, tan ràpid?
3: Jo crec que, sense cap dubte, és consumint els productes d'aquí. Quan consumim un producte d'aquí, consumim un producte que ajuda a fixar el boni a la terra, que redueix les emissions de CO2, coses de fora, que mantén fora vila net, que mantén les guerrilles netes, que fan falta molt d'animals, fan falta molt de pagesos, però es pot ser que ja anem fent això. Com més consum de producte local hi hagi, més iniciatives podran contribuir precisament a mantenir el paisatge i el territori, que és l'interès que tenim tots.
1: Maria Antònia, estem escoltant Xisco i jo aquesta intervenció de Joan Gaià, a qui tenim tanta estima, col·laborador habitual també de la nostra secció Taula de Camp, no? Però avui hem duit el camp a la ràdio perquè tu te trobes just a la seva finca. A mi m'ha cridat l'atenció que quan parlàveu de calor, diuen els experts que enguany és un dels anys més calorosos d'ençà que hi ha registres. No sé si Joan, si m'escolta, si no li pots traslladar a tu la pregunta, ha notat alguna particularitat en el camp respecte a aquest 2026 diferent d'anys anteriors?
2: Joan, me comenten des de la ràdio que enguany ha d'estar sent l'estiu més calorós, ja anem per la quarta onada de calor. No sé si enguany, 2026, ha notat qualque diferència a altres onades de calor d'anys passats o de més, evidentment, en el camp.
3: No, jo crec que, malauradament, és la notícia de cada any. Hi ha aquella frase que corre per internet que diu que serà l'estiu més fred del reste de la teva vida. I això és la reflexió, eh? Vull dir, que ho hem d'anar assumint perquè per poder fer qualsevol cosa per canviar-ho o per mitigar-ho.
2: Ja ho heu sentit, companys. Jo crec que cada estiu és un repte per a aquesta gent que es dedica en els camps, els pagesos, que mos duen producte local tan bo que repetesc i els que mos senten l'hem de consumir.
1: I tant que sí, que no només quedi en el paper, perquè tantes vegades mos ho ha dit Joan aquí, no?, que hem d'apostar per al producte local, però que se noti de bon de veres. Maria Antònia, Joan, moltíssimes gràcies a tots dos. Després tornem a connectar i seguim parlant amb la realitat dels nostres pagesos i com s'enfronten a aquesta onada de calor. Moltíssimes gràcies, companya.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins després.
1: Clar, i és que la calor va molt lligada en aquest alt risc d'incendis que estem vivint, els incendis que ara mateix assolen la península mentre les flames continuen avançant en diversos punts del país i els equips d'emergència lluiten per contenir nous focus. L'estiu torna a evidenciar una realitat cada vegada més preocupant, que és aquest risc d'incendi forestal. No és una excepció, és una amenaça recurrent.
0: A les Illes Balears estan registrades 180.631 zones d'alt risc d'incendi, amb un 65% d'aquestes zones concentrades a Mallorca, principalment a la Serra de Tramuntana. El nivell de risc d'incendi forestal es calcula mitjançant la integració de tres factors: la perillositat potencial, la importància de la protecció i la dificultat de l'extinció.
1: Avui podem saludar Lluís Verdiela, que és vicedegà del Col·legi Oficial d'Enginyers Forestals de les Balears, qui ja ens escolta perquè ens pugui explicar aquesta situació. Bon dia.
4: Hola, muy buenos días a todos.
1: Encantada de saludar-lo. Ara mateix el vincle és molt potent, altes temperatures, risc d'incendi. Quina és la situació a les Illes Balears en aquests moments?
4: Bueno, pues la verdad es que nos encontramos como cada verano, pero cada verano realmente sentimos que la tensión es mayor frente a una nueva campaña de alto riesgo, de riesgo extremo, frente a este severo problema, este severo riesgo estructural que tenemos, que son los incendios forestales. La verdad es, para estar francamente muy preocupados y para pedirle, como siempre, a todos los mallorquines y a toda la gente que nos visita una máxima atención y una máxima precaución porque todavía nos queda todo el mes de agosto y parte de septiembre que en las que en fechas que todavía vamos a estar en una situación de extrema vulnerabilidad.
1: L'any passat va ser un bon any respecte als incendis i una de les conclusions que varen treure a alguns enginyers forestals van ser que s'havien fet els deures, perquè, clar, el que no hi hagi incendis forestals, està clar que hi ha una part que no poden controlar, però una altra part sí que depèn de l'actuació de l'home, sí que depèn de que s'hagi fet una feina al camp. Aquí s'han fet bé les feines?
4: Bueno, estamos en camino de irlas cumpliendo, pero no, nos falta mucho recorrido. Los expertos han pedido que se genere un trabajo en el medio forestal que afecte al menos al 1% de la superficie forestal de cada territorio, de cada isla. Ese 1% en Mallorca supondría actuar sobre unas 2.200 hectáreas al año, y en estos momentos se ha hecho un gran avance en los últimos años, pero todavía estamos cerca de las 1.100 hectáreas, es decir, nos falta todavía un 50% para alcanzar el mínimo ratio que se pide para ir manteniendo un territorio que pueda ser defendible. En términos también de inversión, se piden a nivel de todo el Estado ahora mismo unos 1.000 millones de euros de inversión, que no es mucho dinero en relación a los costes de extinción que estamos teniendo. Es decir, por lo menos tendríamos que ser capaces de equiparar el gasto que hacemos en extinción por una inversión positiva de generar un paisaje y recuperar un paisaje mosaico que nos ayude a tener un territorio resistente al fuego. Ahora mismo tenemos grandes partes de las islas que reúnen dos situaciones, una gran extensión de territorio forestal continuo y una gran densidad de combustible vegetal. Y estas dos cosas acompañadas por una línea de interfaz urbano-forestal que año tras año incrementamos, es decir, vivimos dentro del combustible, especialmente en algunas zonas como Ibiza o en algunas áreas forestales de las otras islas, pues esto provoca que los intensos que con esa continuidad forestal sean cada vez más extensos, con esa densidad de la cubierta vegetal sean cada vez más intensos y con esas zonas de interfase forestal sean cada vez más peligrosos. Y eso es lo que hay que revertir con una actuación decidida en recuperar ese paisaje mosaico que dé la oportunidad a los servicios de extinción de trabajar cuando se va a producir sí o sí, antes o después, porque lo probable termina por suceder este tipo de perturbacions tan severes.
0: Som en conversa amb Lluís Barbiela, heu sintonitzat IBETA Ràdio, això és El Dia, i Lluís Barbiela és vicedegà del Col·legi Oficial d'Enginyers Forestals de les Balears, i parlant precisament d'aquesta onada d'incendis que està patint l'estat espanyol i també relacionant-los precisament en ca nostra a les Illes Balears. Lluís, en els mitjans de comunicació sovint es parla sobretot de la prevenció d'aquests incendis que s'ha de dur a terme durant l'hivern. Això què significa? Quina és aquesta prevenció? Ara parlàveu de paisatges mosaic, no sé si passa per en hivern fer més nets dels boscos, crear com a més franges on no hi hagi vegetació, perquè l'altre dia parlàvem precisament amb una enginyera de boscos que mos deia que després del pas de Juliet per els boscos de Lluc encara hi havia molta branca, molt d'arbre tomat, que això només que hi hagi una miqueta de foc, allò, aquesta biomassa és combustible per aquests incendis. Aquesta prevenció passaria per durant l'hivern fer una feina proactiva? Y si era así, ¿por qué no lo fue?
4: Bueno, tenemos en las últimas décadas un déficit absoluto de gestión de nuestro medio rural. De un lado, se van abandonando zonas de cultivo marginal. En el incendio de Andratx de 2013, más del 35% de la superficie que se quemó en ese momento eran bancales abandonados. Esto significa que ese incendio 30 años antes simplemente hubiese sido imposible. tenemos que ser conscientes de que necesitamos recuperar nuestro tejido rural, nuestra capacidad de generar espacios activos, espacios vivos, en recuperar una bioeconomía que hemos perdido. Y esto exige una cultura del riesgo de un lado y un compromiso social del otro. Me ha encantado los comentarios previos a esta intervención relativos a la necesidad de tomarnos muy, muy en serio el consumo del producto local. Cuando hablas de actividad, de paisaje mosaico, cada hectárea de olivar en Tramuntana ahora mismo es un tesoro de prevención frente al riesgo de incendios forestales. No solo preserva cultura, no solo preserva economía rural, no solo preserva paisajes, sino que además son actuaciones generan esa discontinuidad imprescindible para, si en caso de perturbación, ser capaces de intervenir con nuestros medios de extinción. Tenemos que es importante mejorar esos medios de extinción, pero hay que ser muy, muy conscientes de que la extinción es una simple respuesta al problema. Lo que necesitamos es la solución, y la solución al problema es la prevención. Ahí Exacte. És on estem comprometidos, no?
1: Parlant de prevenció, senyor Berbiela, si li sembla, i per acabar, i ja que aquests dies mos afrontam aquesta quarta ja onada de calor, l'actuació és determinant, l'actuació de la població respecte als incendis, què podem fer, què no hem de fer? Crec que és interessant que puguem repassar aquestes pautes.
4: Yo creo que lo primero es que la sociedad balear, la sociedad mallorquina, ibicenca, menorquina, tiene que ser consciente que vamos a convivir con el riesgo de incendios. Es decir, el año que viene volverá a haber incendios y al año siguiente también. Lo que no tenemos es por qué convivir con un incremento cada año de nuestra vulnerabilidad. Y cada uno tiene que ser consciente de que es responsable de su seguridad. Por lo tanto, es inaceptable que cuando compras un chalet en mitad de la sierra no te des cuenta que no solo estás comprando tu residencia, sino que estás

0: cientos de chalés donde las ramas de los pinos entran por la ventana y cuando la abres te dan en la cara. Eso tiene que cambiar. Tenemos que ser conscientes que tenemos que hacer un trabajo muy importante de prevención de nuestros núcleos rurales, de nuestras urbanizaciones y de nuestras viviendas aisladas, ¿no?
1: Tota i cada petita actuació compta, cada una d'elles és important respecte a la prevenció d'incendis, més aquests dies, no?, en què les temperatures són tan altes. Agraïm a Lluís Berbiela, vicedegà del Col·legi Oficial d'Enginyers de Bocs, Cos de les Illes Balears, que hagi estat amb nosaltres just avui. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: Un placer y sobre todo pues nuestro soporte, nuestro apoyo, nuestra admiración a toda esta gente que en la península y aquí pues trabajan día a día contra el fuego.
1: Moltíssimes gràcies, senyor Berbiela. Fem una petita pausa per publicitat i tot d'una vos parlam d'una cosa molt curiosa, perquè sembla que no arriba, o quan un és jove no té tendència a pensar en la jubilació. Però si penseu o si planifiqueu la vostra jubilació, probablement sereu conscient d'algunes pautes que ja podeu començar a fer i que vos estalviaran moltíssims de problemes en un futur. Vos ho explicam tot d'una.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és humor.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,45 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 11,50 euros kilo y los bastones de cacao bandeja de 5 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar, espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
4: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
5: Josep, com
6: Hola.
5: Estàs?
6: Molt malament, fa Porque? Molta calor. És a dir,
5: Tens calor, posa'ns aire.
6: No, ara estic bé aquí.
5: Fa calor psicològic.
6: No ho sé jo.
7: Però
6: quan anem a vacances?
5: Quan anem a vacances?
6: Nosaltres?
5: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
6: Xiu-xiu és tot l'estiu.
5: Sí.
6: Ah, que bé.
5: Servei públic.
6: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
8: Tèntol!
9: Tèntol!
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: Just vos ho comentàvem abans dels anuncis, la jubilació és un tema molt important i moltes persones ho pensen de forma recurrent, però realment, i aquí va la pregunta, es planifica bé la jubilació? Els experts assenyalen que retardar aquesta planificació és un dels principals errors que es cometen, ja que començar amb temps permet viure amb més tranquil·litat en el futur.
1: A més, la jubilació no només implica deixar de fer feina, sinó també un canvi d'estil de vida, de rutines i de necessitats.

0: El dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

0: 10 i 47 minuts. Continuem aquí a Ivetres Ràdio. Això és El Dia. Mireu, just abans parlàvem de jubilació, ara parlam d'un altre moment important de la vida de les persones, perquè és veritat que hi ha moments que canvien completament la dinàmica d'una casa, el naixement d'un fill, l'arribada d'una nova parella, l'adopció d'un altre animal. Per nosaltres solen ser motiu d'alegria, però per un cap, per un moix, representen un canvi important, sobretot de rutines, dolors, d'espais, d'atencions.
1: I per això aquesta setmana volem parlar de com es pot facilitar aquesta adaptació als nostres animalons de companyia perquè la convivència sigui positiva des del primer dia, evitant errors molt habituals i entenent què ens està comunicant l'animal en cada fase d'aquest procés. Saludam un dijous més en el nostre manescal de confiança, Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris, un home conegudíssim arreu del globus com a Catman.

0: Avui demano, Ruiz, quan arriba un nou membre a ca nostra, què és el que realment canvia des del punt de vista d'un ca o d'un moix?
1: I canvia tot. Tot, absolutament tot. I de fet, ell, pobret meu, no entén res del que està passant, perquè canvia el joc, canvia els olors que deien a Marta, canvia la gent que estava envoltant-nos, o sigui que canvia tot, tot, tot, tot. I ja t'he dit, ells, en principi, no entenen massa bé què és el que està passant.
0: Clar, perquè molta de gent espera que el seu animal accepti aquest canvi com a de manera immediata, no? Com a paciència infosa. Per què aquesta expectativa no sol ajustar-se a la realitat animalera de ca nostra?
1: I no se sol ajustar perquè han de deixar temps que els animals s'habituïn a aquells canvis, no? que ha passat, i cadascú, igual que les persones, cada animal té el seu temps i han de donar temps a que els canvis s'implementin a poc a poc. I una de les coses que no podem fer és intentar forçar l'animal justament a que mos estimi o a que vulgui fer el que nosaltres volem, perquè això provocarà segurament estrès i, en el final, problemes d'adaptació.
0: Clar, no volem problemes d'adaptació. Per tant, si a ca nostra ha d'arribar un nadó, per exemple, anem en aquest primer supòsit, com es pot preparar un animal abans que no arribi la criatura a casa?
1: Clar, quan arriba un nadó, normalment ja l'animal veurà que hi ha canvis, perquè normalment feim canvis també a ca nostra, no? Has de muntar per la cunita o el que sigui.
0: Sí.
1: I tot això el veurà. Jo el que faria també seria reforçar, si vols, les ordres bàsiques de sí i no, no? Per quan arribi, que això estigui ben marcat. Intentar també, bueno, pues que estiguin nosaltres, si estan muntant, jo què sé, una prestatgeria o el que sigui pel nadó, i que tot se faci sempre amb un, des d'un punt de vista positiu, no? Que no sap per què ha dit això de reforçar les ordres bàsiques, però que no sigui d'una manera agressiva, no? L'arribada d'un nadó per nosaltres, bueno, per nosaltres ja no entenc, no? Però supos que és una cosa també estressant, bueno, pues que aquest estrès quedi una mica en nosaltres i no traspassar els ànimes.
0: Setatsatius, però una mica allò que diuen els americans de tough love, no?
1: Yeah.
0: A modo, és a dir, amorosament, però clar, que es caos mos entengui, curar canvis que no van amb ell, perquè de vegades tot no passa per la seva òrbita, i deixar-los una mica agombolats. He sentit a parlar que hi ha gent que, quan es nin a l'hospital, du una manteta, qualque cosa que faci l'odor nin, i ja la deixa a casa perquè aquest aroma no li sigui estrany quan arribi aquest nou vingut.
1: Podria ser una opció, però han de fer els canvis poc a poc, no? I quan arribis a doca nostra, bueno, doncs els han de presentar i deixar en escaca o el mos que faci el que vulgui. Vull dir, no han de
0: presentar aquesta escena de nicho. Aquest és en Bernat.
2: I és una escena molt potent, eh? Jo puc parlar de la meva experiència personal quan vaig presentar a la meva filla a la moixa que tenia en aquell moment i vaig fer aquest procés que deia en Xisco Nadal, de dur un trosset de roba, un pijamat ja utilitzat a casa perquè el manco tingués, no?, coneixement d'aquesta olor en concret que havia vengut per quedar-se, o sigui que no és cap tonteria. I de fet ho vaig fer recomanada per un veterinari.
1: Sí, està perfecte. Sí.
2: I la presentació, quan diu en Xisco, com explicava, no?, com dius Mixo, aquest és en Miquel. Per exemple, com s'ha de fer?
1: S'ha de fer poc a poc i sobretot deixar els animals, si vols, el seu espai.
2: Vull dir, si s'acosta massa, força, per exemple, no?
1: Per això que han reforçat les ordres bàsiques,
2: sí.
1: No? Uh-huh. Si s'acosta massa o fa algo que no ens agrada, pues, evidentment, com que això ja està fet abans, ja ho tenim, ja en tenim guanyat aquesta part. I si no, pues això, no forçar, no? Perquè de vegades és com, Mixo, que això és en Miquel, que això és en Miquel. No, això no. O sigui, deixem en el Mixo que aprengui.
2: Perquè en Mixo igual no li agrada,
1: ser,
2: al principi,
1: i,
2: en Miquel.
1: No,
2: en Mixo
1: no.
2: Se pot sentir el rei destronado.
1: I pot ser no.
0: Sí,
1: I pot ser no.
0: Creus que li hauries de llegir en veu alta la novel·la de Delibes? Perquè es moix també s'adapti en aquest nou canvi. Trobes que mentre estàs embarassada i ets en el balancí intentant que no se te posin els turmells com a botes, has d'anar fent lectures en el moix perquè ell on es cap, perquè
2: poca
0: vagin entenent una mica.
2: Tu te'n rius, però ho passen molt malament.
0: Que hi ha canvis.
2: Ho passen malament.
1: Ho passen
2: o no?
1: Malament, sí.
2: I a més, és que hi ha casos molt durs de gent que diu, i fins i tot abandonament animal per mort de que ve un nadó.
1: Que
2: I no per una qüestió d'al·lèrgia, sinó per una qüestió
1: sí,
2: de comoditat.
1: No
2: I tu ho saps ben bé.
1: Sí.
0: Clar, això, havíem parlat molt de gelosia, Manu. Som amb en Manu Catman, no som en Escalda de confiança, avui parlant precisament d'introduir nous elements a la llar, quan tenim animals, ja siguin fills, ja siguin parelles, o ja sigui que venguin padrins a conviure amb nosaltres que mai havien estat amb aquest mojo, amb aquest ca. Sovint se parla de gelosia. No sé si a tu t'agrada aquest concepte de gelosia, no, perquè aplicat a un animal, és com si el féssim una mica, el féssim persona.
1: Sí, humanitzar-lo.
0: Jo
1: crec
0: que, no,
1: que el sentiment de gelosia és un sentiment humà, no? I no crec que un animal puguin dir que té gelosia. Sí que, clar, canvien coses i l'animal se pot estressar o pot estar incòmode o el que sigui, i això pot provocar un comportament potser diferent, però no per gelosia. No, no, a mi no m'agrada emplear aquest terme i crec que no l'hauríem d'emplear perquè això és dels humans i fins i tot no hauria de ser dels humans tampoc, però això és un altre meló que no és el moment de xerrar.
0: Ho dic perquè si un dia vols compartir secció amb Susana Iborra, mos avises i te convidam amb ell, ho dic perquè ara estava aquí fent un crossover meravellós. Manu Katman, ara que parlant de gelosia, parlant de parelles, com hem d'introduir una nova parella dins la nostra llar i que comenci a conviure
2: si
0: amb els nostres animals.
2: Si no li agrada en el mos, ja t'he dit jo que no te convé.
1: Això és important. I si es cae lladre,
2: jo crec
1: que aquí hem de tenir en compte això. No, això és una broma. No,
0: és a dir,
1: lo que justament
0: una
1: no...
0: cosa,
1: no,
0: que,
1: no,
0: estan fent,
1: que, no.
0: Que estan fent ràdio a la ràdio pública de les Illes Balears o és una reunió de trabuquedets que van aportant elements en aquest debat? Ho dic perquè si es cae a lladre o es moix no li agrades ja descartar una parella...
1: Algo passa,
2: Però alguna cosa passa.
1: Algo
2: passa.
1: Algo
2: passa.
1: Trabucades les deixem fora. El que hem d'intentar sobretot és no, o sigui, justament no hem d'intentar justament que es casa faci superamic de sa nova parella, perquè no, això s'ha de fer a poc a poc. Si s'ha de fer, potser sa parella no li agraden els animals, bueno, pues escolta a poc a poc, i si marxa, marxa, i si no, pues ja ho veurem.
0: Clar, però,
1: no he dit res més, que però, ja està, en Xisca està rient, però no... no
0: t'has
1: no...
0: trobat a consulta parelles que s'hagin separat per mort d'escà?
1: Sí.
2: No me diguis.
0: O d'esmoix.
1: Sí, d'esmoix.
0: O de ciguana.
1: Però, sí, era una parella. Sí, sí, era una parella.
2: Però què, van dir primer el moix?
1: El moix es pixava cada dia en el casco de la moto d'ell. I, bueno, va arribar... Sí, sí, horrible. Perquè tu t'imagines, te poses això i sol el que fa
2: i
1: tot.
2: I no deixava a la part de dalt
1: i
2: de ser
1: ella li va
2: per
1: dir
2: exemple.
1: En un punt, li va dir, escolta, els moixos estaven abans, me sap greu, però sí, sí.
2: Ho va tenir clar? Li va tremolar el pols? Home...
1: Sí, sí, sí. Sí,
2: però que curiós, un moment, analitzant aquesta situació en concret, per què ho feia, creus? Perquè ho identificava com un element alié, protegir el seu terreny.
1: Sí, sí, perquè els moixos són superterritorials i és per això que són més complicats que els cascans. Els cascans normalment són més amigables,
2: opció,
1: si vols, en aquell
2: una opció, no sé, més pràctica, que és deixar el casc a un lloc on el moix no tingués accés? No varen trobar aquesta opció?
1: De tot això,
0: teràpia de família.
1: De tot això varen parlar, però això provocava entre ells, entre la parella, provocava una situació molt, molt, molt complicada i crec que no la van poder superar. No era una qüestió només dels moixos, vull dir que...
2: Havia més coses,
1: però,
2: clar.
1: Bueno, que jo aquí no me ficaré, que jo no som especialista en parelles, només faltaria, però bueno, sí, sí, sí. Estàvem obrint aquí melons
0: clar,
1: en aturam,
0: eh? Han duit un infant, han duit sa parella. Com ho gestionam si duim un altre què? Perquè també passen ses persones. Hi ha gent sense que tens una connexió immediata, però hi ha gent que per un tema de pell no hi ha manera de que connectis. Què fas quan dos moixos, per exemple, o dos cans, on que hi ha un moix, no s'adapten a conviure plegats?
1: Clar, són situacions diferents. Jo crec que si són dos cans, el que hem de mirar és que l'edat sigui més o manco igual, que el nivell d'activitat també, que estiguin bé de salut tots dos, perquè potser un pot córrer i l'altre no, vull dir, tot això sí que l'hauríem de mirar.
0: Per tant, mai tenir un ca major amb un cadell.
1: No, jo no dic això, no, jo no dic això, se pot fer, però que ho han de tenir en compte, que cadascú tindrà les seves necessitats i que ens hem d'adaptar nosaltres, no, en aquell moment per cobrir les necessitats del major i per cobrir les necessitats del cadell o del petit.
0: Clar, ja no vull demanar-te com has introduït nova parella amb animals. És a dir, que un amant dels moixos, que en tingui tres, s'ajunti amb un amant dels cans que en tingui dos i decideixin compartir sostre. Clar, allò deu ser, entre adaptacions, potser se jubilen i encara no han aconseguit dormir plegats.
1: I potser, no t'he dit que no.
0: Més enllà d'una trobada a un hotel.
1: Que... El que passa que això se pot fer, el que s'ha de fer de poc a poc. No, el que no podem és arribar i ara t'he trobat l'amor de la meva vida, també ens a casa meva i amb el teu cap, amb el teu moix o el que sigui, que això sigui un caos, no? S'ha de fer a poc i s'han de presentar, el que han dit, no? Com el nadó, doncs exactament igual, sobretot si són moixos.
2: I si no...
0: Estimats, amb aquesta frase, perdoneu-me, dit des de fora, des d'aquesta barrera que m'adona no tenir animals, és a dir, la frase que acaba de dir el nostre manescal, no pot ser que trobis l'amor de la teva vida i ja el fiquis dintre teva en somoix i tal.
1: Pues no, pues que s'ha de fer a poc a poc.
2: Que no,
0: no, no.
2: Que necessita un temps.
0: Hem arribat a un món contemporani on a mi de cada vegada se me fa més difícil conviure. Tu imagina't, el que costa enamorar-te, que t'enamoris i que ho deixis córrer.
1: No, perquè és mos te bufa. Jo no he dit això, però t'he dit que anirem... Com...
0: Quedam avui parlem per fer un cine. De... No, no, perquè es mos avui m'ho toca dia de mos.
2: Mira, ja que estem parlant d'amor i de parelles, me deixeu que acabi amb una cançó preciosa i, a més, amb una qüestió molt trista, perquè el músic irlandès Glenn Hansard, que ha conegut per protagonitzar i escriure la música de la pel·lícula Once, que segur recordareu, va guanyar l'Oscar la millor cançó original el 2008, és aquesta, que és Falling Slowly, ha mort als 56 anys en un accident de moto, segons s'han informat format mitjans irlandesos, era cantant del grup de Frames i tenia 56 anys.
0: Hansard ja havia aparegut a pel·lícules com The Commitments d'Alan Parker i a Once el músic va actuar a les ordres del seu antic company de banda, John Carney, que va crear la pel·lícula al voltant de les experiències compartides quan eren a la banda de música. A Once també apareix na Merketa Irlova, coautora també amb Hansard d'aquest Falling Slowly.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Els 9 detinguts de l'operació antidroga efectuada ahir a Menorca passaran entre demà i dissabte a disposició judicial. A hores d'ara s'estan tramitant les diligències sobre aquest cas. Els detinguts romanen, mentrestant, a les dependències policials de Maó i de Ciutadella a l'espera de declarar davant del jutge.
2: Durant l'operació es varen fer diversos escorcolls domiciliaris a Maó i Es Castell, dos a Ciutat, a més d'un cinquè a la península. S'hi varen decomissar diverses substàncies i també d'obvés. La investigació duita a terme per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i també Vigilància Duanera està sota secret de sumari.
1: Avui també es notícia la condemna per agressió sexual de l'excap de traumatologia de l'Hospital de Son Espases. José Luis Suárez ha estat condemnat a 2 anys de presó i haurà d'indemnitzar la víctima una auxiliar d'infermeria amb 25.000 euros.
2: La sentència del jutjat penal número 2 de Palma considera provar que el metge es va aprofitar del seu càrrec i va mostrar els genitals a la dona, qui va tocar també un pit. També ordena l'IB Salut com a responsable civil indemnitzar la sanitària. A més, la sentència posa el focus en la diferència jeràrquica entre el condemnat i la víctima, que ha patit seqüeles emocionals. Els fets varen succeir l'abril de 2024 i avui l'advocat de la víctima, Pere Quigles, ha assegurat que 2 anys després del plet, el lletrat ha reconegut que el cas ha passat factura, com dèiem, a la salut de la clienta. Declaracions al programa El Dia.
3: Ha estat totalment demacrada, és a dir, ha estat un procés des que jo la vaig conèixer l'any 2024 amb els fets. Fins ara no és la mateixa persona, però jo crec que a poc a poc haurà d'anar remuntant i amb l'ajuda terapèutica i un poc de tot, jo crec que la cosa anirà endavant.
1: D'altra banda, l'Ajuntament de Llucmajor ha aprovat per unanimitat en declarar l'emergència sanitària davant la situació generada per l'acumulació de fems al municipi. L'equip de govern va votar a favor d'una moció conjunta dels partits de l'oposició. Són la batllessa Xisca Les Coles, Alejandro Gafart, de Llibertat, i Jaume Oliver, del PSOE.
4: Aquest acord que hem arribat amb aquestes empreses externes a FCC és que continuïn amb aquesta recollida de desbordaments fins que se faci efectiva la nova adjudicació.
5: Contratar immediatament, per la via ràpida, express, un reforço per a poder arreglar el problema.
6: I és que just arribar aquí mons consta, m'ho han fet sabre, que a dia d'avui FCC no té cap camió disponible.
1: I pendents un dia més dels incendis forestals de la península, els d'Àvila i Madrid ja estan estabilitzats, però el de Castelló continua sense control i se n'ha declarat un de nou a Zamora, que ha obligat a evacuar 12 municipis.
2: L'incendi que més preocupa per hores d'ara és el de la Vall d'Uixó. A Castelló, més de 1.200 professionals, 30 mitjans aeris, treballen a aquesta hora per controlar les flames. Els equips d'extinció asseguren que encara han d'esperar unes 48 hores per avaluar l'evolució de l'incendi i plantejar-se'n l'estabilització.
1: I en futbol, hem arribat al descans del segon partit amistós del Reial Mallorca, la gira andalusa. Com van les coses al Banús Futbol Center? Toni Fuster, bon dia.
7: Bon dia. Doncs de moment un partit entretengut en gols i amb el resultat de 2-1 favorable al Reial Mallorca en el partit contra l'Al-Ittihad. Repassant com han estat aquests gols, al minut 4, Sergi Darder, en feina de pressió, roba una pilota dins l'àrea i defineix davant el porter Mohamed Alazzi. Aquest ha estat l'1-0. Al minut 13 empata l'equip ara per una jugada combinada dintre de l'àrea que ha resolt Mateo. I 5 minuts més tard, a la treta d'un corna per part de Pablo Torre, el central francès Abubakar Soumahoro remata de cap i marca el 2-1. Esperem, per tant, que surtin els jugadors de nou al terreny de joc i sabrem si hi haurà canvis a l'equip de Luis García Plaza en vista en aquesta segona part.
1: Hem arribat a les 11:04, el resultat del partit del Mallorca a les 12 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Són les 11 i 5 minuts, encetem aquesta tercera hora de programa i vos contam que l'estiu a Menorca és sinònim de cultura, però també de noves maneres de viure-la. House and Weird Menorca ha estrenat enguany una nova proposta, el Festival de Curtmetratges Nou Nes, un cicle de projeccions a l'aire lliure que durant 5 dijous converteix el pati de la galeria en una sala de cinema sota les estrelles.
1: Els curtmetratges seleccionats exploren disciplines tan diverses com l'art, la fotografia, el disseny, l'arquitectura, la natura, la dansa o la moda. Sempre la voluntat d'obrir noves mirades sobre la creació contemporània. I, a més, aquests curtmetratges dialoguen en Directionless, l'exposició organitzada per l'artista Rashid Johnson, on l'obra d'una vintena d'artistes d'arreu del món ens proposa multitud de camins i possibilitats per explorar aquest present tan complets en què vivim. I avui volen conèixer com és aquesta iniciativa, què la fa diferent i quin paper juga, sobretot dins del projecte cultural de Hauser & Wirth a Menorca. I per això ara saludam a la seva directora, Anna Mar Rescalvo. Mar, molt bon dia, com estàs?
2: Hola, molt bon dia, moltíssimes gràcies.
1: No, encantat de saludar-te i de parlar d'aquesta galeria de House and Weird, que és un espai d'art contemporani, però que aquest estiu també s'ha convertit en una mena de cinema a l'aire lliure. No sé com encaixa aquest festival que heu organitzat de curtmetratges dins la identitat del vostre centre.
2: De fet, és a dir, nosaltres som un centre d'art que ens dedicam a crear exposicions d'artistes. Enguany tenim una exposició de Directionless, que com molt bé heu dit, ha estat organitzada per Rashid Johnson en col·laboració amb tres artistes més, Charles Gaines, Cristina Iglesias i Firelei Baez. I el que fem és organitzar diferents activitats al llarg de tota la temporada que sempre dialoguen amb l'exposició. És cert que aquest any tenim aquesta novetat, no?, d'aquests curtmetratges que es poden veure cada dijous a les 9:30 en el pati central del Centre d'Art, on abarquen temàtiques molt properes a nosaltres i molt properes a l'espai i també a l'exposició. Són temàtiques que xerren dels artistes que tenen obra aquí a Silla del Rei, que dialoguen amb la natura, un component molt important en el nostre centre, també amb la fotografia i, com molt bé heu dit, amb tota aquesta part de moviment que també integra una part important del nostre projecte.
1: Claymar, aquest festival es desenvolupa a un escenari tan especial com és l'Illa del Rei, on teniu la vostra galeria. Fins a quin punt aquest lloc també forma part de l'experiència del festival?
2: Bueno, clarament, Silla del Rei és un component importantíssim, no? És un espai únic en el centre d'Esport de Mó, on hi trobam un hospital de principis de segle XVIII que s'ha estat restaurat per un grup de voluntaris des del 2004. Unes sargantanes endèmiques que també són especials, una natura que ens envolta que és increïble, i en aquest Port de Mó, amb tanta història, tant de patrimoni i tantes cultures, fa que sigui un component increïble que forma part també de l'experiència del visitant, sense dubte.
1: Clar, el festival ja ha començat i encara queden diverses sessions per endavant, ho dic perquè la gent no passi pena, dius, fai tard. No, no fais tard, perquè encara hi ha possibilitat d'atacar-se a la Hauser & Wirth de Menorca per poder gaudir d'aquest festival. Però quin balanç en feis d'aquestes primeres projeccions?
2: Bueno, el balanç és sempre molt positiu, perquè nosaltres tenim la sort que quan organitzem activitats sempre tenim moltíssima afluència de públic i normalment sempre estan a tope, no?, de participació. Com molt bé heu dit, són unes projeccions que es poden veure encara cada dijous a les 9:30 fins dia 6 d'agost i que vos recomanem moltíssim. Comentar també que, a part d'aquestes projeccions que se fan cada dijous, tenim moltíssimes altres activitats, com per exemple les sessions de dibuix que tenim cada dimecres durant tot l'estiu a les 7:30, o les visites guiades que són cada dia a les 12:15 o a les 6:15 de cada vespre, i fins i tot tallers familiars per tots els públics cada divendres i dissabte matí. Per tant, si veniu, segur que alguna d'aquestes activitats podreu gaudir. Això sí, us recomanem que vos apunteu abans, perquè, com he dit, les places sempre van molt cercades.
1: Idò, tot això té preparada la Hausen & Wirth de Menorca, només un apunt final. Recordar-vos que aquest festival convidaran els visitants a fer una donació voluntària destinada a entitats socials de Menorca. Per tant, no només se podrà gaudir dels curtmetratges de l'Illa del Rei i de la galeria Hausen & Wirth, sinó que també hi haurà un component social que, vulguis que no, tot plegat suma una mica més. Marres Calvo, director de la galeria, enhorabona per el projecte i res, quan tinguis qualque cosa més en marxa, ja mos telefona i en parlam.
2: Moltíssimes gràcies, encantat sempre de participar amb vosaltres.
1: Una abraçada.
2: Adéu, bon dia.
1: Bon dia, començam amb art, Marta Gadau.
0: Començam amb art i continuem amb calor. Home, una galeria és un bon lloc, per escapar-se un poquet
1: del... I més a l'Illa del Rei, eh?
0: Que veritat, lloc, que és un lloc preciós, sens dubte. 30 graus de temperatura en aquest moment, Xisco Nadal i pujant. Recordem que ens trobàvem immersos en aquesta quarta onada de calor.
1: Jo he vist ara la cara de la nostra propera convidada, la nostra col·laboradora.
0: Sí, perquè descansa aquí, clar, sota l'aire condicionat, no?, mentre es recupera al carrer.
1: Fa cara de felicitat.
0: Hi ha foc.
1: Perquè ha entrat en el nostre refugi climàtic, aquí de l'estudi 1.
0: I tant que sí, després de venir corrents, us deia nana, lògic, no?, refugiar-se. Tot d'una la saludarem, recordem que és la nostra com ara, però abans, si vos sembla, feim una aturada més en el camí. Com sabeu, aquests dies no hem deixat de parlar de calor, de rècords de temperatura, de com aquesta situació està afectant el nostre dia a dia, però hi ha col·lectius que no poden refugiar-se a l'ombra, ni tampoc encendre, com nosaltres aquí a l'estudi, l'aire condicionat quan el termòmetre es dispara.

0: Pensant, per exemple, pensem en totes aquelles persones que fan feina a l'aire lliure, pagesos, operaris o jornalers que passen hores sota el sol i que han de continuar fent feina malgrat les temperatures extremes. Per conèixer com s'afronta aquesta realitat sobre el terreny, tornem a connectar a la nostra companya Maria Antònia Esquines. Maria Antònia, quina la fas?
1: Molt bon dia, companys. T'ha faltat dir una persona que també ara mateix està en el sol. Una periodista amb un quàntum fent un directe des del camp. No, però en Joan mos cuida molt, molt
0: pensava,
1: bé.
0: Me pensava, bastant... estimada, que nosaltres no eren notícia, però si jo vols que te posi de protagonista de la connexió, tenim una, com no. És un, dos, tres, una patidora in situ, que és la Maria Antònia Esquines nostra.
1: No, no, aquí els protagonistes són les cabres i en Joan Gaià, que som aquí amb ell, i és vera que mos cuida la mar de bé, a sombra i bastant serraceres, gràcies als cultius i en els arbres que té. Vos comentava, mirau, ara aquí la jornada de feina ja ha començat. En Joan, aquesta horeta que nosaltres no hem estat en directe, ha hagut de seguir fent la feineta perquè, com sabeu, tornem a viure una jornada de molta calor. I jo li volia demanar a en Joan a veure a quina hora s'hi posen, perquè a partir de la una del migdia ja fa molta calor per estar exposat en el sol.
2: Depèn un poc, però la majoria, entre les 6 i les 7, solen començar. N'hi ha que comencen més prest, més tard no. Vull dir, perquè tot el que avança, les hores que encara fa bona anar, és feina feta.
1: Clar, companys, perquè abans ho parlàvem, el canvi climàtic és un fet, no és un mite ni és una cosa que està molt en fora, està aquí present. I a micro tancat, en Joan me comentava que has fet una de les conseqüències d'aquest canvi climàtic és que han hagut de canviar la raça de les cabres. Ara ells mos ho explicarà millor. Conta'n, Joan.
2: No, nosaltres teníem una raça de cabres molt típica en formatgeria, que és la cabra Sanen, és una cabra de nord d'Europa, de Suïssa, i que els dos estius tan locos que va fer fa un parell d'anys, la mort va precipitar i va de canviar d'animals. I vàrem optar, havíem de triar una cabra del Mediterrani, diríem, perquè fos més resistent a la calor, i vàrem optar per una cabra d'aquí, de Illes Balears, que és la cabra d'Ibiza i Formentera, la cabra Pitiusa, que és l'única cabra de llet que hi ha. Probablement a Mallorca ja has tingut una cosina en el passat, però a mallorquins fèiem això de que tot el que ve de fora més bo i no se va catalogar ja mai com una raça. I la veritat és que estem molt contents del canvi, els veïns. Han berenat, estan grassetes, desxiant-se'n ara que no els amonyim, i jo crec que és una aposta de futur, precisament tornar un poc enrere, races autòctones i varietats locals perquè són més fortes, més resistents en aquests canvis.
1: I Joan, quan el termòmetre supera els 30 graus, el ritme de feina és més lent, l'heu d'adaptar, quines prevencions preneu els pagesos que esteu tantes hores posades en els sols?
2: El que són els treballadors del camp, tot el que exigeix la normativa, aigua, capells, crema solar, hores de descans, s'intenten adelantar les jornades precisament per evitar les hores de màxima calor. Moltes vegades poden veure gent de matí que fa feina i gent que fa feina a hores baixes, però les hores intermitges s'eviten a tota costa. I després hi ha els autònoms, que ho fan més pillo i que potser no pensava que posen molt la crema i a vegades no poden ser aigua fresca dins del sector, però bé, els treballadors ho tenen cobert, que és el que toca, perquè s'arriba a fer molt feixuig.
1: Ara ho comentava, la normativa, no? Trobes que l'actual és suficient, que ho podeu dur més o manco a poc, així, seguint aquestes passes, o que s'hauria d'actualitzar perquè la calor, el canvi climàtic i tot, va molt aviat i ha canviat bastant com per aplicar aquesta normativa actual?
2: Hombre, totes aquestes coses s'han de negociar perquè dins el propi sector hi ha diferents maneres de fer feina, és un tema que és complicat. Tot el que sigui millorar el benestar dels treballadors i també dels pagesos en general és una bona notícia. El que no poden fer és intentar vendre productes de qualitat a una de les zones més turístiques d'Europa que volen fer tot bé, molta producció ecològica, molt de benestar animal, i després tractar malament les persones, seria una animalada. I crec que tots els canvis que vengin en aquest sentit són bons.
1: Clar, ho han comentat, el canvi climàtic es nota tant en els animals, en els cultius, en les persones que han de dur a terme aquesta feina dia a dia, però i la maquinària agrícola té qualque tipus de malbé? Perquè clar, moltes van en benzina, hi ha molt de risc d'incendi, no sé, conta'ns un poc.
2: És molt important en aquest moment de l'any fer feina en les màquines a punt, és a dir, que tinguin tots els sistemes de refrigeració revisats, que se ventilin, que se bufin, se fallin nets els sistemes d'intercanvi de calor, radiadors, totes aquestes coses per evitar el sobreestilfament de les màquines, perquè un sobreestilfament d'una màquina dins la pagesia fent feina pot ser molt delicat, pot provocar un incendi. els dies de més calor s'ha d'anar molt alerta, perquè ara ja estem d'assetjar una assetjadora per fer una xispa, pot ser letal. Les màquines normalment van equipades amb extintors, perquè si ho pots apagar tot d'una t'evites el desastre. Així tot, cada any, malauradament, hi ha qualsevol accident d'aquestes característiques. Tota precaució es pot ja sempre amb aquestes coses, però és això, en les màquines ha d'anar molt alerta.
1: No sé si ens pots contar qualque tipus d'anècdota d'aquests darrers anys de tanta calor, de qualque cosa que has hagut de, per ventura, adaptar, de qualque, fins i tot, problema, qualque ensurt que no sabies que podia passar i has dit, ostres, això no ho he tingut en les meves mans, a partir d'ara ja aniré un poc més alerta.
2: Bueno, en general, canviar els hàbits. En si veien els animals, surten a mitjan de matí, perquè no els agrada sortir abans per un tema de robada i això. En l'estiu això és impensable. De fet, avui sou aquí, els animals són en el cestador, a dins el corral, i hi ha una tanca que hi ha immediatament a devora el cestador, perquè en l'estiu intentem no dur-les a les tanques que no tenen ombra, perquè passejarien moltes hores, però estarien en el sol, i com podeu veure, lleven a sombra tranquil·lament, ara remullen perquè han berenat, per tant, fins a l'hora baixa no hi tornava una certa activitat dins el corral.
1: La teva jornada de feina comença de ben les 6 i ara fins quina hora has d'estar fent feinetes pel camp? Perquè sé que lo mireu, ara no sé si us en diu, però tinc una cabreta aquí de vora. Me'n digues cosa. Ai, pega.
3: Messi, la sentim.
1: Pega, s'ha tot, ha volgut ser entrevistat. No, però vos he dit que fa molta bonda. No gemeguen gent, jo d'ençà som aquí no els he sentit perquè els he volgut dir, vinga, ara a Messi diuen cosa, però no, no me diuen ni si estan bé ni si estan malament.
3: Jo crec que tenen molta calor cabretes. També.
2: Estan avançades a la gent, són ximples, són dòcils, ara s'enfila perquè li feien un pot de llar, això era un masclet que un guany aquí, queda, i això, vull dir, no, ja no sé si m'havia demanat de Berlusconi.
1: No, contava un poc això, de fet, companys, comentar-vos que tenim aquí el nostre company de xarxes que està fent un vídeo a la vegada directa, tot una que estigui penjat aquest contingut el podreu recuperar i podreu veure el que estic veient ara jo, cabretes que s'enfilen, que fins i tot mengen herba, no aturen de menjar, aquests animalons tenen molta calor i fan molta bonda.
3: Ens ha encantat poder escoltar-te, sentir aquesta crònica en directe des del camp, perquè precisament ara que tenim aquestes temperatures tan altes, inevitable parar atenció als nostres pagesos, saber com estan enfrontant aquests dies, no només ells. Ha explicat la Maria Antònia, no?, el que suposa posar en marxa la maquinària, els animals, no?, és un autèntic repte, no?, aquest estiu 2026, ho està sent per a moltíssimes persones. Moltes gràcies, companya, bona feina.
1: Igualment, moltes gràcies, fins després.
3: Són les 11 i de 9 minuts, continuem amb Lluís Fertesa als comandaments tècnics, aquí, en directe, al dia, i ho fem tot d'una amb més propostes.

0: Parlaven de canvis de temperatura, d'adaptar-se, però a vegades un s'ha d'adaptar a altres tipus de canvis, els canvis que tenen lloc al propi cos, no? Els canvis a l'edat, a la pubertat, formen part del creixement dels infants, però què passa quan aquests canvis arriben abans d'hora? En els darrers anys, els professionals sanitaris han observat un avançament progressiu a l'edat d'inici de la pubertat, especialment, Xisco, en nines.
1: Després de la pandèmia de la Covid-19 es va produir un augment significatiu de les consultes relacionades amb la pubertat precoç. Aquest increment s'ha vinculat a diversos factors que van actuar de manera simultània durant aquest període, com l'augment del sobrepès i l'obesitat, el major ús de pantalles, les alteracions del son i l'increment de l'estrès emocional. En parlant precisament amb la nostra comare, en Anna Isabel García. Anna Isabel, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, aquí la fresca, beníssim.
1: Bueno, t'he vist que has entrat aquí de dins i has dit, escolta, quan si hem d'estar mitja hora, no passa res, que jo aquí estic fresca. A quina edat se considera que la pubertat arriba abans d'allò que seria esperable o desitjable?
2: La pubertat precoç se considera a partir dels 8 anys en nines i a partir dels 9 anys en nins. No? Sempre amb això sabem que les nines se desenvolupen una mica abans que els nins i se considera precoç en aquesta edat, abans dels 8 i abans dels 9 anys. El que passa és que normalment aquesta pubertat precoç, encara que mos assusti en els pares o mos doni preocupació, la majoria de vegades, el 90%, té una causa idiopàtica o una causa que no és per una malaltia, sinó que per un motiu pràcticament desconegut, encara que se comencen a saber algunes coses, ser hormonal s'activa abans d'hora i provoca aquests símptomes de pubertat abans de temps.
0: Clar, quines són les causes? Perquè has dit, se comencen a descobrir, se comencen a saber, però m'imagino que és un tema relativament recent.
2: Sí, està com en constant estudi, sobretot per això que comentàveu, que en els darrers anys s'ha observat com que està adelantant-se encara més o que hi ha més casos de pubertat precoç, no? Com que s'ha duplicat o inclús quintuplicat el nombre de casos de pubertat precoç en nines. I s'ha vist que, com bé comentava en Xisco, la pandèmia va tenir molt que veure perquè se varen juntar moltes d'aquestes coses que se saben que poden, diguéssim, per si soles provocar un adelant d'aquesta pubertat, no? Per una banda, ho deies bé, s'increment de l'obesitat provoca una pubertat precoç, perquè s'acumula de greix, fa que una hormona que se diu leptina, que està molt ara de moda xerrar de la leptina, amb això de l'Ozempic i aquestes medicacions d'anàlegs de la GLP-1, també provoca una pubertat precoç, aquest acumul de greix. I a part, l'ús de pantalles pareix una tonteria, però clar, va ser al final una de les eines que van fer servir les famílies en aquest
0: Qué
2: confinament,
0: curiós.
2: Perquè al final tenint les criatures a casa 24/7 teniu en compte que els nins van ser els darrers en sortir, pràcticament, no? En el carrer, durant la pandèmia. Per tant, al final era una manera com de tenir-los una mica entretenguts. I aquest ús de pantalles que va provocar la llum blava, saben que disminueix la secreció de melatonina. La melatonina és molt important per la son. I aquesta afectació de la son també sabem que pot provocar una pubertat precoç, però augment de hormones de l'estrès i com alterar diferents eixos hormonals, no? Per tant, l'ús de pantalles de manera una mica secundària també va provocar això. I com bé deies, també l'aïllament al final va provocar conseqüències emocionals, estrès, augment de cortisol, augment d'altres hormones que també tenen que veure amb la depressió, l'ansietat, i clar, tot va ser com un còctel perfecte per a que s'adonés aquesta pubertat precoç. I per això en els darrers anys s'ha vist aquest augment, perquè al final això ha tingut conseqüències també no només durant la pandèmia, sinó després, no? Que al final ha afectat en aquests nins i nines, no?
1: Clar, com a pares, quan s'haurien de preocupar si creuen que el seu fill pateix aquesta pubertat precoç?
2: Al final, més que preocupar és ocupar-se, no? És a dir, simplement observar i dir, bé, no mos alarmarem, però mirarem a veure a quina edat comença a haver aquests canvis, no? Què és el que he d'observar jo? En les nines, el primer símptoma o signe per xerrar de pubertat és l'aparició del botó mamari, no? És a dir, comença a aparèixer greix davall d'aquell muronet de nina que tenen quan són petites, no? Aquest seria el primer signe. Després, també està l'aparició de vello púbico, ara no m'ha sortit la paraula en català. L'aparició de vello púbic tant en nines com en nins i l'aparició de suor amb olor. Això també és molt característic dels adolescents o de la pubertat, no? Que aquesta suor comença a produir un olor que abans no produïa i a vegades és molt característic, no? d'aquest inici
0: clar,
2: de la pubertat.
0: Això amb 8 anys xoca, no? Clar. Normal, que també els pares se quedin sobtats.
2: Clar, clar, clar. Llavors, si això succeeix, és important consultar amb el pediatre perquè comenci, diguéssim, a fer averiguacions, perquè al final no és una cosa preocupant. Ja vols dir que la majoria de vegades no té res que veure amb una malaltia, la majoria de vegades vegades és perquè simplement això s'ha activat abans d'hora i ja està, però clar, al final sí que s'ha d'estudiar.
0: Perdona, Anna, he dit 8 anys, però és que pot aparèixer molt abans dels 8 anys. 8 clar. Anys és l'edat límit, no? Sí. Perquè se pugui considerar precoç, sí. Però això pot ocórrer amb 6, amb 5, a vegades amb manco, no?
2: Sí, ara jo m'imagino el meu fill que en té 5, o sigui, si l'any que ve comença clar. A aparèixer-li, bé, també m'assustaria, no? Però clar, hem de saber que normalment no és per cap malaltia, no? S'ha d'estudiar, perquè sí que és vera que hi ha altres temes hormonals que se poden alterar i poden ser patològics, però la majoria de vegades és algo benigna.
1: Clar, i per què, dius, mos hem d'ocupar, no mos hem de preocupar, però quines són les conseqüències més usuals de patir aquesta pubertat precoç? Sí. En què pot afectar el nen?
2: Al final, a nivell físic, el fet de que l'eix hormonal s'activi abans d'hora fa que els cartílags se comencin a tancar abans d'hora. Això vol dir que aquest nen o aquesta nina, per ventura, farà una estirada molt gran en un moment donat, però que tornarà de créixer molt prest. No? Llavors, són, per ventura, nins i nines que en aquella edat, 9, 10, 11 anys, seran els més alts de la classe, però quedaran allà. És a dir, per ventura,

0: una situació un poc en plan... No, sí, ara per un tros s'ha vist d'una altra manera, no? Però jo en aquell moment ho record com que un poc de persecució, no? En plan de, anda, mira ja, saps? Era com... Clar. I clar, això per aventura és una cosa que pot donar una conseqüència psicològica també, no?
1: Clar, que una edat on tens eines per dir, escolta, no diguis dois, ja està fet, però quan tens 11 anys que tot és un drama, sobretot perquè tothom vol pertany a un grup i no vol ser diferent, sinó que vol formar part del conjunt, aquesta podria ser una de les causes, una de les conseqüències de patir i aquesta pubertat precoç, però sabem perquè en els darrers anys sembla que hi ha més casos. Tot seria per mort de la Covid? L'alimentació tindria qualque cosa a veure? Per on passaria tot plegat?
0: Sí, la Covid, com vos deia, va ser com un còctel perfecte de diverses coses, però sabem que n'hi ha més, no? Per aventura. També se xerra molt dels disruptors endocrins, no? Això és una paraula que està molt de moda ara i s'estan descobrint coses noves encara, i per això sé que també tenen que veure en l'activació d'aquest eix hormonal abans d'hora, no? El fet de servir, supos que vos sonen aquestes paraules, bisfenol A, aquest famós plàstic que hi ha...
2: Està per tot, clar.
0: Està per tot. Els ftalatos, que també estan presents a la pel·lícula antiadherent de l'espell. Hi ha molt de plàstic, sobretot, que tenen aquestes substàncies que ens poden afectar a nivell endocrí, a nivell de les nostres hormones, i clar, una persona que encara no s'ha desenvolupat també li pot provocar aquestes conseqüències. Per tant, entre això, pandèmia de obesitat infantil, que això també, encara que no fos pas Covid, també tenim dades bastant preocupants al voltant de l'alimentació dels nens i del màrqueting que tenim en l'alimentació, com estan pensades les publicitats, com estan pensades les caixes de cereals en el supermercat, no? Tenim aquí un tema important, no? És la manca d'activitat física. Manca d'activitat física a l'aire lliure. Manca de vitamina D, no? Són moltes històries, les pantalles també, que com vos dic, la Covid va fer que tots s'ajuntàs, però per separat encara estan, no? Llavors, són com moltes cosetes que hauríem de, diguéssim, revisar si mos passa.
2: Consultar un professional i sobretot recordar que no és una malaltia. Tot i així, per acabar, hi ha algun tipus de tractament? Se pot donar un tractament farmacològic?
0: Sí, hi ha tractaments que se poden fer servir per frenar les hormones, però també se donen casos molt greus, que realment siguin molt, molt pres per aquesta nina o aquest nin, que realment tingui problemes pel seu creixement, no? Per això se fan proves complementaris, no? Quan se detecta una pubertat precoç se fa una analítica de sang per veure nivells hormonals i se fa una radiografia per mirar quina quantitat de cartílag queda per sobre més o manco quin marge de creixement té aquell nin o aquella nina, i depenent de quina edat se doni això i de quins símptomes doni, se pot donar un tractament o un altre. Per tant, és important sempre consultar com vegem aquests signes.
2: Anna Isabel García, moltíssimes gràcies per aquest repàs.
0: A vosaltres, com sempre.
2: Petita pausa per publicitat, escoltam uns consells i seguim en ruta aquest dijous amb moltíssimes més propostes.

0: IB3 Ràdioes. Investigació.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro.
6: Sa mà es dretana i sa cama es descarrana.
7: Josep, com
8: Hola.
7: Estàs?
8: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
7: Pens calor, posa'ns aire.
8: No, ara estic bé aquí.
7: Fa calor psicològic.
8: No ho sé jo. Quan hi ha vacances?
7: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
8: Xiu-xiu és tot l'estiu.
7: Sí.
8: Ah, que bé.
7: Servei públic.
8: Servei públic total.
2: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Just avui que parlàvem de parelles abans amb el nostre veterinari, no deixem de banda aquesta qüestió. És vera que la manera de lligar, de trobar parella, ha canviat. Ara parlem de lligar en temps de xarxes socials, però és cada vegada més complex. La manera de relacionar-nos i de cercar l'atenció d'una persona que ens agrada ha canviat amb l'arribada d'aquestes plataformes. I avui en dia, molts de joves, i no tan joves, publiquen stories amb la intenció de captar l'interès de qualcú en concret.
1: Sí, però les interpretacions que es creen al voltant d'aquestes pràctiques poden arribar a ser exagerades, ja que el fet que una persona visualitzi una història o interactuï amb una publicació no sempre significa que hagi un interès sentimental. Les xarxes han generat una dependència per l'atenció que rebem de les persones que ens importen.
0: Aquesta pràctica té un nom, que és el Gatsbying. El terme prové de la novel·la El Great Gatsby, que el protagonitza, organitzava, recordeu, aquestes grans festes amb l'esperança que la seva estimada Daisy hi aparegués. Avui ens acompanya l'antropòloga social Alba García. Alba, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què te pareix a tu això de publicar stories de manera indirecta per captar l'atenció d'una persona i que pugui interpretar aquesta persona que tu estàs interessada?
2: Jo m'estimaria més la casa de Gran Gatsby enfrente de la casa de Nadeix i tot això. Però, bueno, a la figa de la cap també és una característica de lo pendent que estem de les xarxes socials i com estem canviats la nostra forma d'interactuar de forma social. O sigui, a la figa de la cap el nostre cervell necessita reconèixer les cares, les expressions, necessita aquesta interacció que sigui humana, que sigui de tu a tu. I que ara comencem a utilitzar aquestes plataformes que no tenen aquest rasgo i que no tenen aquesta part que és essencial a la persona, pues, hombre, diu molt de com estic canviant les relacions, ja no només amoroses, sinó també...
0: Tu creus que les generacions més joves, dic més joves perquè són les que estan més acostumades a xarxes socials, no interpreten ja lligar, si no és a través de xarxes socials? Qui diu xarxes diu plataformes per trobar parella, etc.
2: Jo és que ara les interaccions socials haurien de mirar molt com eren prepandèmia i postpandèmia. És a dir, les generacions que ara poden tenir 20 anys, que la pandèmia tenien 15, 16, clar, se van acostumar a l'educació per pantalles, a la interconnexió amb pantalles, i una societat tan essencial com l'adolescència, que és on fas tots els vincles, tens aquest auge hormonal que també te'l fa... Vulguis o no, crec que ara els ha afectat a els adults joves a fer tot aquest tipus de corrent, i no tan adults joves, perquè, clar, evidentment, els que són adults, a lo millor a la trentena, clar, agafen aquestes corrents, segueixen, i, clar, fa...
0: Adults i adults majors, una persona que s'acaba de divorciar, per exemple, no? A l'hora de trobar parella, o sigui, que podrien dir que afecta a tothom, però publicar stories condicionen les xarxes, o sigui, publicar una història en concret, hi ha certa manipulació al darrere, en el sentit de ara publicaré això, faré això en concret, està com a molt repensat, on queda, no sé, l'espontaneïtat...
1: De fet, ara m'avenes cap, que ara estan recuperant els primers tuits que va fer en Ferran Torres, el golejador del Mundial, i ell en té un de tuit que diu: princesa, totes les indirectes no van parar a ti. I m'ha fet gràcia, ara que parlam d'aquest Gran Gatsby, d'aquest enviar stories per demostrar que està amb la mar de cofois i que podem estar in the mood for love, que
0: la nostra millor clàssics. Versió. Sí.
1: Doncs fins i tot en Ferran Torres, en 14 anyets, ja parlava d'aquest tipus de...
2: És que la cosa és que...
1: D'interaccions.
2: Són les interaccions... No arribaria, no m'atreveria a dir tòxiques, però, claro, tu estàs entenguent, que la persona a la que va aquesta en directe ho agafarà. Dos, que ho veurà la història. Que la història que tu has posat ho interpretarà. Que aquest dia se connectarà a xarxes socials. Perquè dura 24 hores, en realitat estàs tenint tot un pensament darrere que després això te condicionarà a l'hora de si al final tens una relació amb aquesta persona. Perquè, claro, tu estaràs pensant, quan estiguis amb aquesta persona, també... aquest comportament que quan no estigui en tu.
1: Sí, però tot més, com és d'important que les escoles, que crec que s'ha perdut, s'expliqui el que és l'esquema de la comunicació d'en Martinet, que ha d'haver un emissor, un receptor, un missatge i sobretot un context. Si aquest context no és, ja no hi ha manera d'interpretar. Tu ja pots llançar com bòtils de nàufrag a l'univers en forma d'story, que si la persona que ha de rebre aquest input o no està connectat o no ho interpreta perquè no té context, és lore, que dirien ara els moderns, claro. de tota aquesta interacció, tu només veuràs a una persona, jo què sé, que està fent una part mitjana a un restaurant, d'aquí a que t'hagis d'interpretar que com que tu un moment determinat li vas enviar un aubergini, ho fa pensant en tu, per favor.
2: També n'hi ha que entendre una cosa, les indirectes depenen molt del context cultural també de la persona, a lo millor no. És com això, com una cançó. Tu pots interpretar la cançó d'una manera, però un altre ho pot interpretar d'una altra forma, una cançó, un llibre, el que sigui.
1: És que enviar cançons, Alba, encara me sembla millor. Abans, quan una persona t'agradava, solies gravar una cinteta que se deia Lentes, i ja li enviaves, ja hi havia tota una intencionalitat. I depenent de les lletres de les cançons, si totes eren Te amo, Sin ti no soy nada, T'estim, del llac, jo què sé, en molt particular que se deia la cançó, o Paraules de moda en Serrat, ja enviaves com una mica de...
2: Sí, és que sempre s'ha fet. És que ses cançons, ses cartes, ses postals, o sigui, sempre ha hagut...
1: Ses cartetes de l'O, que compraven aquell paper que feia l'Horeta per enviar...
2: Claro, sí,
0: on han quedat? Mare de Déu, no m'havien recordat fins ara,
1: Tu no enviaves de cartitas de olor, que se deien, perquè eren castellà, en aquella època
0: qualcuna,
1: no estaven normalitzats.
2: O posar cartes, posar el teu perfum de la carta. Jo me'n recordo posar el Fantasy de Britney Spears, que és aquesta colònia, aquesta que no pot ser més dolça i no pot ser més tal, i Fantasy per cartes...
1: Tu ja eres tremendona a Val la Let.
2: Jo vaig néixer travesti, encara que... o sigui, jo vaig néixer vedete. Jo sóc una dona dels anys 50, vedete, però vedete del paral·lel de Barcelona, no vedete buena, vedete de les... d'aquesta, el que vaig néixer en el 94. Què hem de fer?
1: Ja, jo a vegades ho penso, que jo vaig néixer en una època que no me toca.
2: Claro.
1: Jo sempre he pensat que som un home del segle XIX. Jo hauria estat feliç en
2: havíem
1: aquella
2: acabat
1: època.
2: Malament, que tenim ara estem més... Ja. Nosaltres hauríem acabat malament, tu i jo en concret.
0: Però, companys, no hi ha d'haver un punt, un poc d'equilibri, perquè és vera, no? Ens hem passat salada en es bou, en certa manera, perquè ara tots tres ens hem posat nostàlgics, no? Enyorant un temps en què les coses se feien de manera més artesanal, en què conqueria una persona, duia el seu temps, no? I de sobte ara és un clic, ara és una piulada, és un story. No pot ser, dic jo, que de sobte sorgeixi una nova tendència, que la gent estigui farta, que comenci a deixar de banda les xarxes socials, com un reneixer, no? Això està passant o és una imaginació només?
2: No, o sigui, que les relacions han canviat.
0: Sí?
2: O sigui, això ja és un fet. També es veu que hi ha un contraste entre el que són, se diu millennials, que són aquestes persones que són, ara mateix estarien entre 35, a lo millor, i 20 i molts, ¿vale? I la generació Z a l'hora de relacionar. Els millennials encara no tenien tant aquesta... O sigui, expressaven els seus sentiments, són més oberts, però no arriben a la generació Z, que són molt més oberts, tenen una diversitat sexual molt més àmplia, tenen més coneixements, i és vera que a l'hora d'interactuar ho tenen més clar. Sin embargo, aquesta generació millennial, que és la que ara podria accedir, si tingués recursos, a una vivenda, tenir fills, a aquesta edat, diguem, tradicional, de fer aquest tipus de coses, sí que és més tardia, perquè, claro, aquestes interaccions també es dificulten més, la feina ja no se troba per allà, no s'interactua tant amb la feina, abans era el cercle, era, se trobava la feina, se trobava en el grup d'amics, inclús entre el mateix poble, famílies conegudes i tot això,
0: no.
2: I, clar, això s'ha perdut. Clar. Aleshores, és una de dues, o te relaciones a través de les redes socials, de les diferents aplicacions que n'hi ha, o és molt complicat. Per exemple, això que dèiem de... Bueno, que n'hi ha una, entre els millennials com un auge de la solitud, que de vegades és escoïda, perquè també són molt independents, tenen tant dones com homes, tenen una formació acadèmica més alta que les generacions anteriors, han tingut accés, tal. Però, bueno, també és vera que diuen, per què m'he de complicar la vida si ja tinc masses coses obertes? O sigui, és això. Ja han canviat molt.
1: I també perquè tenim massa informació. Ara parlàvem precisament d'aquest gran Gatsby, que és aquesta tendència que volíem comentar amb la nostra antropòloga social, en Alba García, que és penjar stories o penjar... publicacions a internet amb l'esperança que la persona que a tu t'agrada les vegi i entengui que li has enviat aquesta mena com a de carta sense remitent a ell. Però també jo faig una passa enrere. Quan tornarem a ser anonimat i quan tornarem a tornar a quedar amb una persona sense saber qui et son pare, qui et sa mare, qui són els amics, qui són els germans, com té casa seva i de què ha dinat. A mi de vegades m'agradaria tornar a tenir, quan te presenten a qualcú, no tenir tot aquest context que ara les xarxes socials han fet gairebé obligatori. I també, és que ho han duit un altre extrem. Qui no té xarxes o qui no comparteix, ja començam a sospitar d'aquesta persona. Perquè deim, cosa amaga. Quan en realitat, pot ser l'únic que vols, és que no tothom sàpiga que ahir vares menjar pa amb oli de camaiot.
2: Ja, però també jo ho miro des d'un punt de vista i jo com a dona sí que m'agrada saber el màxim que pugui de la persona a la que quedaré. Sobretot si és, en el meu cas, que podria ser tant una dona com un home, ser bisexual, si, desgraciadament, si quedo amb un home, m'agradaria ser el màxim. I és per un punt de por. És per un punt de por de saber d'estar segura, d'enviar una foto a una amiga, d'enviar que daré aquest puesto i tal. Que és el que deu, mai ja passa res. Les estadístiques, pues, evidentment, això que se diu, no són tots els homes i tal, però sempre són homes. Aleshores, no pots evitar tenir aquesta certa... I és vera, i és el que tu dius, o sigui, canvia la perspectiva, canvia les indirectes, canvia... Depèn tant del gènere de la persona, de l'orientació, del context, de tot. I, a més, és que funciona com un telèfon roto, perquè clar, pot arribar gent que en realitat no sigui interessada.
1: Perquè ha quedat clar que és tota una qüestió de perspectiva. Jo, per exemple, clar, a Déu gràcies, crec que mai, o gairebé mai, he hagut de sentir por o qualsevol tipus de recança a l'hora d'interactuar amb algú. En el cas d'una dona, quan t'ho posaves sobre la taula, entenc que és diferent, però jo com a homo, que solia quedar amb altres homos, jo enyor poder tornar a anar a qualcú i descobrir una prestatgeria, no haver-la vist abans. Ho dic perquè, fins i tot, amb amistats, ja saps com són les cases de tothom, ja perd una mica aquell factor sorpresa, que són molt d'anar al bany per saber si utilitzen gel de marca blanca o és bo, que per mi això marca un abans i un després. Hi ha dos tipus de persones, qui compra marca blanca i qui utilitza cosmètica bona. Si tens una casa d'aquestes opulentes, és a dir, després de cadascú, no volia pecar de classista, evidentment, depenent del nivell econòmic, però quan vas a una casa bona, saps si és bona de veres en funció de xampú.
2: Sí, té la tovallola de més d'adorno i no l'utilitza, tal, n'hi ha coses...
1: Ve que tu també ets observadora.
2: No tant, però bueno, n'hi ha coses...
1: Et de ses meves. Jo sempre que vaig a una casa desconeguda, de qualcú impossible, dic, ai, m'estic fent un pixo.
0: No és vera.
1: Un moment en el bany.
0: Però has obert un calaix alguna vegada?
1: No, calaixos. Si està mig obert, pot ser... En soditat he fet clac perquè s'acabes d'obrir, però mai no m'agrada obrir perquè no me l'obri com obrissin els meus.
0: Conclusió, que se mos esgota el temps. Com a antropòloga...
1: Una altra vegada relacionar-nos, supos.
0: No, això sens dubte. I com a antropòloga, què penses del terme gatsbing, que és el que hem explicat abans, això d'atreure l'atenció de les persones a través d'una història?
2: A veure, el terme, ja de per si hem d'entendre que qui hagi llegit el llibre del gran Gatsby, jo soc la primera que m'agrada i que ho he llegit, però és un amor molt tòxic. Perquè el fill a la cap està acossant i està perseguint a la lata que li agrada. Vale? Que per compromís s'ha hagut de casar-se amb un altre home. Aleshores, agafar això com a referència és perillós. I després, a lo tot, n'hi ha missatges privats.
0: Exacte.
2: O sigui, aleshores, no, ho pots enviar per missatge privat, enviar-li directament, i ja està, i mos estalviem... treball, esforç i també mals entenguts que podrien passar.
0: Mira, i és veritat.
1: I ara que parlem del gran Gatsby, parlarem d'una nova nissaga literària que està triomfant arreu com es Masque Rivales, que ara parlarem amb l'editora de Montena, perquè en Masque Rivales ja ha arribat en el cinquè volum, falten els dos darrers, ara ho comentarem, però aquesta d'aquesta marató no és per fer sofà, crispetes i sèries, doncs hi són jo per fer sèries i llibres.
2: Jo s'ho convido en aquesta...
0: Sí?
2: He de dir que vaig s'ho convido, a més m'he llegit els llibres en anglès, o sigui, s'ho convido.
0: Ai, mira, i d'on en parlam. Alba, moltíssimes gràcies per
2: moltes
0: la visita.
2: Gràcies.
0: Mos veiem aviat. Petita pausa i continuem.

0: IB3 Ràdio Oix, informació. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
4: Si a tu te dic vel,
5: si a tu te dic mare,
6: si a tu te dic pinta,
7: mur, portada,
8: si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: al dia, IV3 Ràdio.
1: 11:48, com cada dijous, toca xerrar de sèries i avui no xerrarem d'una novetat, sinó del fenomen serièfil de la temporada Más que rivales, el gènere de l'esports romance que viu un dels seus moments més dolços. Si fa uns anys els grans fenòmens arribaven de les xarxes socials i de BookTok, ara hi ha un altre factor que multiplica l'èxit d'una història, són les adaptacions audiovisuals.
2: Canada-Russia final showcasing the two most talked about prospects in the world. Canada's Shane Hollander.
3: Shane Hollander, I wanted to introduce myself.
4: Okay.
2: And Russia's Ilya Rosanov.
5: Aquest és el cas de Game Changers, la sèrie de Rachel Reid. El segon llibre de la saga, Heated Rivalry, que s'ha traduït com a Más que rivales, s'ha convertit en un fenomen internacional després de la seva adaptació televisiva. I això ha disparat l'interès pels llibres originals i aquí a l'estat espanyol, l'editorial Montena ja n'ha publicat 5 de títols d'aquesta col·lecció. Canviar el juego, Más que rivales, El precio a pagar, Un mismo objetivo i Modelo a seguir, mentre que encara resten 2 entregues per arribar al mes de setembre. I com que l'estiu és temps de lectura, avui volem endinsar-nos dins aquesta nissaga i entendre per què aquesta història d'amor entre jugadors de hockey i rivalitat entre ells dos ha connectat en centenars de milers de lectors arreu del món. I per això saludam a Gemma Vilagines, editora de Montena. Gemma, molt bon dia, com estàs?
6: Hola, molt bon dia. Doncs molt bé, per aquí, amb ganes de parlar de Más que rivales, que és una sèrie que ens encanta.
5: Una sèrie que ha desfermat un boom, perquè a Montena els llibres varen arribar després. No sé si sol ser habitual, això, que una sèrie provoqui aquestes ganes de llegir i que un editorial com Montena, vos hagueu parat ses piles a corre cuita, per en manco de 6 mesos ja tenir gairebé tota sa col·lecció publicada.
6: Doncs sí, efectivament, normalment acostuma a passar al revés. Nosaltres tenim com els llibres publicats i després venen les adaptacions, tant siguin autors nacionals com internacionals. I en aquest cas vam contractar els llibres que havíem vist només el tràiler, perquè a més quan ho vam fer encara no sabíem ni quines plataformes emetrien la sèrie, etc. O sigui, sí que és veritat que ha sigut un cas una mica...
1: Teniu ull, eh?
6: Estrany. Bueno, és veritat que el tràiler era boníssim i ens entrava moltíssimes ganes a tots de... Sí que havíem llegit els llibres en anglès i sabíem que hi havia potencial, però clar, al final aquí la sèrie ha sigut com el trampolí important. I llavors va tocar doncs comprar-los el més ràpid possible, traduir el més ràpid possible, mantenir la qualitat i portar els llibres al carrer perquè es demanaven. Llavors, ha sigut també bonic viure des de l'altra banda.
5: Clar, perquè no només vareu comprar els drets de Más que rivales, els de Heated Rivalry, que seria el segon volum, sinó que vareu comprar tota la nissaga. No sé si ja teníeu clar des del començament que era un cavall guanyador, perquè pot ser que la sèrie agradi i que agradi un llibre, però no tenen per què agradar tots.
6: Sí, això és cert. El que passa és que aquest tipus d'històries i l'estructura que té la sèrie, no? Que tens com a cada llibre veus una parella diferent, però tots els protagonistes es van entrellaçant en els diferents llibres, normalment atrauen moltíssim les històries d'aquests personatges secundaris també, i com que són un tipus d'història que generen un fenomen fan molt potent, els lectors volen més i més i més i anir-se més en l'univers. Llavors teníem bastant clar que havia de ser una aposta per tota la col·lecció en aquest cas.
5: I com experts de literatura juvenil i de young adult, que se diu ara, d'adults joves, que tenen d'especial sí. Aquestes nissagues? Ho dic perquè jo ho veig sobretot en nebodes, filles d'amigues, sobretot nines, no tant nins, però que comencen una nissaga d'aquestes i si hi ha 20 llibres, 20 llibres que se llegeixen. És a dir, és un non-stop.
6: Sí, bueno, a nosaltres, òbviament, com a editorial, ens semblen com una manera perfecta de generar, d'ampliar l'univers de la història, no? I també permeten molt bé a l'autor o a l'autora desenvolupar personatges secundaris i trames secundàries que potser en llibres que són standalones o únics, diguem, no et permet, no?, tot aquest espai. Llavors... passa moltes vegades que les lectores es llegeixen una història i diuen «Ostres, m'encanten els protes, però aquest secundari hi veig un potencial d'història». Llavors, aquesta estructura de llibres, d'un llibre per parella, permeten molt poder fer aquests desenvolupaments una mica diferents i generen com aquest van ampliant el fenomen fan al voltant de la història.
1: I a més hi ha una part molt important, no?, que és tota la LGTBIQ+, no?, i el concepte que se fa d'un esport tan masculinitzat, aquest cànons en un públic, no?, que encara està en formació, també és molt important, no?, per obrir un poc la ment, per intentar, no?, tenir una comprensió i créixer, no?, valorant-ho, analitzant aquests factors com a part d'una normalitat de la vida.
6: Sí, jo crec que és un missatge molt important que té aquesta sèrie de llibres i tot i que pensem a vegades que vivim en un món que està molt avançat ja en aquesta línia, la veritat és que no tenim referents reals en el món real, no tenim tants d'esportistes que representin o que puguin representar, que puguin ser un referent. No?
1: I alguns que ho han fet, a més, han estat criticats, o sigui que no sempre han tingut el suport necessari.
6: I, de fet, la sèrie ha obert una mica aquest debat, o en el moment en el que va sortir va obrir aquest debat, van sortir també jugadors de futbol, altres esportistes, com alçar la veu, i jo crec que és bonic també que aquest tipus d'històries que potser no sempre estan en el focus del discurs públic obrin aquest tipus de debats.
5: Un dels millors capítols de la sèrie, que això ho explica en Canviar de Juego, que seria el primer llibre d'aquesta saga de Game Changers, d'en Rachel Reid, és la història entre Scott Hunter i en Kip Grady, que parlàvem, no?, de la importància de referents, importància d'aquest partit, on Scott li diu davalla, i davant tothom és quan t'aprofita per presentar-lo com a la seva parella. Que a mi me sorprèn molt que parlaven d'aquesta literatura young adult, adult jove, però també moltes dones a partir de 30 s'han apuntat el que seria la febre de Hit It Rivalry. De fet, ara teníem la nostra antropòloga, en Alba, que mos ha dit que ella ha caigut de grapes en aquesta nissaga i que, bé, ha trobat, diguéssim, el seu imperi romà.
6: Sí, jo crec que són històries que són molt transversals. De fet, aquesta en concret és un juvenil una mica alt, o sigui, el que nosaltres diríem un juvenil alt, quasi new adult, no?, que és una franja d'edat una mica més alta, però...
1: Què seria, 17, 16?
6: Sí, por ahí, cap amunt. I és veritat que són un tipus de fenòmens que són supertransversals. També passa... diem cap a l'altra banda, no? A fenòmens adults, com per exemple l'assistent o Encantado Bingo, que els estan llegint adolescents. Llavors, ara estem en un moment en el que hi ha com molt traspàs de línies en aquest sentit pel tipus de contingut que es demana i també per les xarxes socials, no? BookTok ha democratitzat, diguem, molt l'accés a la informació, als llibres, a les recomanacions i això fa que neixin aquests fenòmens com supertransversals, que sempre n'hi han hagut històricament, però que ara potser estan més en el mainstream.
5: De fet, a Montena també publicau una best-seller mallorquina com a Joana Marcús, que també és un fenomen adolescent, però que moltes mares, me consta, i algun pare aprofiten perquè, ja que li han regalat la novel·la en el nin o a la nina, aprofiten per llegir-la. M'ha agradat el concepte aquest de new adult. Jo crec que me quedaré aquí. A partir d'ara, quan me demanin edat, jo diré,
1: jo soc un new adult.
5: Jo diré new adult. Li dic, m'ho ha dit la meva editora de referència.
1: És un terme preciós.
5: Na Gemma de Montena m'ha dit que jo puc ser un new adult. Com a classificació me fascina.
6: Em sembla molt bé.
5: Per cert, Gemma, queden dos llibres per publicar que són els més esperats de tota aquesta sèrie perquè és la continuació de la història dels protagonistes principals, en aquest sentit, d'en Shane Hollander i d'en

0: Emília Rosanov, supos que esperau que aquests dos llibres, o sabeu que hi ha ja molta de gent que està comptant els dies perquè arribi setembre, que crec que és dia 3 que publiqueu el primer, per saber com continua aquesta història d'Emília i Inescot. I en Shane, perdona.
1: Sí, estem, la veritat és que creiem que serà dels que més funcionin aquests dos que estan per venir, perquè a més encara no apareix a la sèrie res d'aquesta història, llavors el que ve al setembre jo crec que generarà molta expectació, i a l'últim encara més. El que passa és que és veritat que a l'últim ja ens haurem d'esperar l'any que ve, entremig ve la segona temporada de la sèrie, o sigui que tenim més que rivals per molta estona i estem molt contents.
0: No, i que també és editorial, en aquest cas viurà un procés contrari. Primer va arribar la sèrie i després la febre pels llibres, i ara un llibre s'avança en allò que serà la segona temporada. La gent que tingui ganes de saber què passa després d'aquella visita a la cottage dels protagonistes, el Manco, podran passar-se les ganes gràcies a aquesta novel·la que arribarà al setembre. I te volia demanar, més enllà de Más que rivales, el hockey i les històries d'amor entre i amb esportistes són un gènere que ha vengut per quedar. Ho dic perquè he fet una mica d'investigació i, clar, s'ha creat tota una paraliteratura al voltant de lo que serien de rivals to friends o de rivals to lovers, és a dir, primer pareats i després amants, que jo és que penso que he perdut la meva adolescència. Jo m'hagués hagut d'apuntar a hockey herba o a judo per mirar de viure una història d'aquestes, perquè veig que jo vaig badar.
1: Bueno, però com ets niu adult, potser encara pots, saps, intentar-ho. No,
2: mai és tard,
1: jo
2: mira.
1: Crec que... Mai és tard. Jo crec que és... sí, a veure, al final el món editorial funciona molt per tendència, sempre, no? I normalment pues, hi ha com una gran mega saga o un gran fenomen que arrossega moltíssima publicació de la mateixa tendència. Hem vist grans fenòmens de l'esport romans. Jo crec que això anirà i vindrà, potser. Pues hi ha un moment en el que arriben altres tendències, altres categories, però anirà tornant. És veritat que et dona molt de joc, no?, per generar un context i un entorn perquè posi una història d'amor. Al final, un context així com esportiu i molta rivalitat. O sigui que jo crec que per quedar-se una estona segur que es queda.
0: Idò, Gemma Vilagines, editora de Montena, la responsable de que hagi arribat a Espanya aquest Game Changers, en la teva editorial, moltes gràcies, i res, ja en tornem a parlar, perquè segur que serà una febre, en són llibres nous. Una abraçada forta i molt bon estiu.
1: Moltes gràcies, bon estiu.
2: Que tinguis bon dijous, Xisco Nadal, tu també.
0: Igualment, i mos quedem amb una mica de música.
2: Mos quedem preciosa, amb una mica Marta. De música preciosa, aquesta Falling Slowly, perquè, vos ho han dit abans, el músic irlandès Glenn Hansard, conegut per protagonitzar aquesta pel·lícula Once, ha mort en un accident de moto als 56 anys. Vos deixem en la seva cançó.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acaba d'anunciar que els incendis d'Àvila i Madrid surten de l'emergència nacional. Després d'escoltar els tècnics i els governs de les dues comunitats afectades, l'executiu ha decidit rebaixar el risc al nivell operatiu 2.
2: Amb tot, Sánchez demana no abaixar la guàrdia. També ha fet una crida a la prudència davant la quartonada de calor d'aquest estiu. Ha recordat que molts dels focs es donen per imprudències humanes i ha advertit que aquests actes no quedaran impunes.
3: La emergència continua. Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y por tanto vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo, y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid de las zonas afectadas.
1: Pel que fa a l'incendi de la vall d'Uixó, a Castelló ja ha cremat gairebé de més 10.000 hectàrees i manté 7.000 persones confinades.
2: Les tasques d'extinció avancen, però els bombers encara no el donen per estabilitzat. Això sí, la millora de la situació permetrà que prop d'un milenar de persones de veïnats desallotjats puguin tornar avui mateix a casa seva.
1: I sobre la crida de Sánchez a les forces polítiques i sobretot al PP a subscriure un pacte d'estat contra l'emergència climàtica, els populars han anunciat avui que tornaran a registrar en el Congrés el seu propi pla contra els incendis. És una bateria de 50 mesures que Feijó ja va presentar fa un any en el Senat i varen ser rebutjades. Miguel Tellado és el secretari general del PP.
4: És un plan que contempla 50 medidas concretas de ejecución inmediata que compromete a todos los niveles de la administración. Y nosotros creemos que ese es el camino.
1: Mentrestant, l'índex de preus de consum s'ha enfilat 3 dècimes aquest mes de juliol i s'ha situat en el 3,5%. Segons les dades provisionals que ha publicat avui l'INE, aquesta és la taxa més alta registrada des del maig de 2024.
2: En concret, el que més s'ha encarit la senalla de la compra dels ciutadans ha estat el repunt de l'electricitat i dels carburants per als vehicles particulars, que han pujat amb més força que el juliol de l'any passat. Amb aquesta dada, la inflació ja encadena 5 mesos consecutius per sobre de la barrera del 3%.
1: I en els esports, victòria del Reial Mallorca i bones sensacions en el segon amistós a terres andaluses. Toni Fuster, bon dia.
5: Bon dia. El de Luis García s'han imposat per 4-2 a l'Al-Ittihad. Els gols han arribat al minut 4. Sergi Darder, en feina de pressió, ha robat una pilota dins l'àrea i ha definit davant el porter Mohamed, convertint el primer. Al minut 13, empat a l'equip àrab en una jugada combinada dintre l'àrea que resol Mateo. 5 minuts més tard, ha batrat un corna per part de Pablo Torre. El central, Abubakar Sumajoro, remata de cap i marca el 2-1. I a la segona part arriben els altres gols. El 55, Orejuela, cedeix una pilota a Pablo Torre, que n'afineix. El 65, canvi de joc de Lato a Sito Lubumbo, que fan la pilota regateja i el seu xut acaba dins la porteria del Al-Ittihad, 4-1. El 75, Annan se n'aprofita d'una errada del porter Nil per fer el 4-2 i precisament a l'inici de la segona part per part del Mallorca han entrat també al camp Adrián Fuentes i Antonio Raillo. També han jugat Nil Torreguitart, Lato, Calatayud, Morlanes, Alex Sala, Lubumbo, Marc Domènech, Andro i Olaizola. L'equip torna d'aquí a unes hores a Palma per continuar la pretemporada a Son Bibiloni i preparar el quart amistós de dimecres que ve contra el PSG a l'estadi Son Moix a partir de les 9 del vespre.
1: Amb el resultat del partit del Reial Mallorca, Marbella, hem arribat a les 12:04 amb més notícies a l'una en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
6: El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

0: L'accés a l'habitatge i els problemes per trobar un lloc assequible per viure són ja a dia d'avui qüestions de salut pública. I perca, perquè s'angoixa que ocasiona no tenir on poder viure més si tens infants o persones dependents a càrrec, es pot convertir en un problema greu de salut mental. Més d'un 40% de les famílies assenyala que l'habitatge és la seva major font de preocupacions. I l'angoixa que senten no es queda només en la part econòmica, sinó que es tradueix en insomni, ansietat, consum d'ansiolítics. Per tant, el model d'habitatge actual, com vivim i els problemes associats a la residència impacten directament a la nostra salut. Soledat no desitjada, envelliment, precarietat habitacional i un llarg etcètera. Per això, és urgent redefinir com a societat com volem viure i per aquest motiu enguany, la nova edició de l'Escola de Salut Pública de Menorca posa el focus a l'habitatge i la salut. Avui en parlarem. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetrà Ràdio. És dijous 30 de juliol.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvingudes.
4: Comença l'espectacle.

0: Avui se celebra el Dia Internacional de l'Amistat. Hola, Axel, com estàs, amic?
1: Hola, què tal, com
0: va? Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: El Dia de la Sobrecapacitat de la Terra, Dia Mundial d'Esbrodat i Dia Mundial del Pastís de Formatge.
2: A vivir, que són dos dies.

Sabor de pastís de formatge. Gust de pastís de formatge, va. Els orígens d'aquest pastís tan boníssim són un misteri. Hi ha qui diu que ve de l'antiga Grècia, concretament de l'illa de Samos, davant la costa de Turquia, on es preparava fa uns 4.000 anys per donar energia als atletes que participaven als Jocs Olímpics. Sembla que el primer text literari que explica la recepta dels pastís de formatge data de l'any 230 després de Crist i és obra de l'escriptor Ateneo. La recepta consistia en barrejar formatge amb farina i mel, fer una mescla, després escalfar-los per convertir-ho en una massa. Diuen que després els romans van portar la recepta a Europa un cop van conquerir Grècia i es van estendre en el territori. Els romans van innovar la recepta afegint ou. Els romans la servien com a postre en ocasions molt especials. Segles més tard, els primers colonitzadors europeus d'Amèrica van portar cap allà aquest pastís de formatge al Nou Món.

0: un poquet de sugar també porta, els pastís de formatge.
1: Va, anem a dinar.
0: Després, la recepta moderna, tal i com la coneixem, sembla que va sorgir als Estats Units perquè allà se li va afegir un altre ingredient essencial a la recepta moderna. La crema de formatge, per allò, del formatge de Filadèlfia, deu ser, no? El que és cert, i aquí no hi ha dubtes, que el pastís de formatge s'ha tornat universal a tot el món. A Menorca, molts restaurants i cuiners incorporen als seus menús delicioses receptes de pastís de formatge amb formatge de Mont Menorca, formatge curat, semicurat. Inclús cuiners i persones innovadores han fet postres ben curioses amb el pastís de formatge, com per exemple, recepta de pastís de formatge de Mont amb marmelada de sobrassada i mel.

0: I resulta que, si miram la història de la gastronomia menorquina recuperada fa uns anys per l'Associació Gastronòmica de Fra Roger, resulta que en el llibre de cuina del frare nascut a Mo l'any 1704, en francès Roger Gomila, idò, si l'obrim i el fulletjam a la recepta número 82, hi trobam una recepta amb el nom d'un altre pastís d'una altra manera, de nous, formatge i panses.
1: Aquesta ampliació comptarà amb 4 gericultors o gericultores.
0: Anem a escoltar un àudio d'una cuinera, una Rosa Roger, que ens explica aquesta recepta tan especial i tan antiga.
2: Jo em dic Rosa Roger i tinc un bloc de cuina que es diu Tiberis. Jo faig una recepta molt antiga amb formatge, que té un curiós nom. Altre pastís, d'altra manera, de nous, formatge i panses. La recepta pertany al receptari de menorquí de Fra Roger, del segle XVIII, i vos anima a fer-la i descobrir el gust d'una recepta tan antiga.
0: Una Rosa Roger que va fer aquesta recepta espectacular de bona en la darrera fira del formatge a Mont. I de veritat que és una recepta molt bona, molt bona. L'heu de descobrir i intentar fer-la. Si no la coneixeu, al seu blog teniu totes les passes també, per si voleu intentar-ho. I ara el que farem nosaltres és intentar que en Axel Camarasa respongui a la pregunta d'avui.
3: Estic preparadíssim.
0: Estàs preparadíssim? Bé, no et veig gaire preparat. Et veig molt preparat enviant missatges al mòbil. Imagina que fas feina.
3: Estic fent feina.
0: Ah, no deus estar cercant la resposta a la pregunta.
3: No, perquè no la sé,
0: no
3: la pregunta.
0: No la saps. Suposo que no has mirat, no, l'examen?
3: No.
0: No? Vinga, va, comencem. Anem. Pregunta. Avui va des el pastís de formatge més gran de la història. Quan va pesar?
3: Ah, pesar. Llavors no.
0: Quants
3: és més gran.
0: Quilos?
3: És més pesat.
0: Més pesat i més gran, perquè després t'explico més coses. Però quilos. Volem els quilos.
3: 432.
0: 432 quilos. Tu t'imagines quan
3: no.
0: Són 400 quilos,
3: bueno,
0: de pastís?
3: M'he imaginat, rotllo, una paella d'aquestes que fan per 200.
0: Ahà.
3: Pues he pensat que el formatge pesa molt.
0: Vale.
3: És la base de galeta.
0: Val. Idò.
3: I els meus càlculs amb la intel·ligència artificial
0: del teu cap
3: i les dues arrels quadrades i una derivada,
0: sí, sí,
3: em surten 433 quilos.
0: Vale, i tu creus que d'aquí podrien sortir unes 200 porcions, no? És la teva...
3: A més de 2 quilos per cap.
0: Bueno, t'he de dir que aquest pastís va alimentar a 24.533 persones.
3: O sigui, has fet curtíssim,
0: perquè el pastís de formatge més gran de la història va pesar 3.129 quilos. Va ser creat per Philadelphia Cream Cheese i sí, i va donar de menjar a 24.533 persones amb una porcioneta cadascuna. Es va fer a Estats Units, que és on fan les coses enormes.
3: A lo grande.
0: L'any 2024.
3: A
0: és que allà són molt grossos tots plegats.
3: La cara d'en Tomeu, no es paguen diners.
0: No es paguen diners, sí, sí. Bé, bé, és que és molt divertit posar a internet on es googleu.
3: A internet. Molt bé.
0: És que en som de boomers en aquest programa.
3: S'internet.
0: Ai, ai, ai. Avui deixem a banda els dies internacionals. Conversarem amb la directora de l'Escola de Salut Pública de Menorca, Ana Maria José López, sobre habitatge i salut. Això centrarà la nova edició de la cita que se celebra, com és habitual, a l'illa del Llatzeret durant el mes de setembre. Conversarem també amb la Carme Borrell. Ella és qui coordinarà el curs Habitatge, Desigualtats i Salut de l'Evidència a l'Acció i en parlarem en detall de qüestions que ara mateix preocupen els experts en salut pública, com és també l'habitatge, que preocupa a tothom, bàsicament, de la societat. La música al programa la posarà avui en Muchachito Bombo Infierno, en Jairo, que demà actua en el claustre. Tindrem oportunitat de conversar amb ell abans que arribi a la nostra illa. Avui és dijous. A la recta final del programa saludarem a la presidenta de l'Associació de Veïns des Canutells, Nana Riera. I com sempre, abans d'entrar en matèria, després de que hagi contestat a la pregunta obligada del concurs, a veure les notícies, Per on passa l'actualitat?
3: Passa per la plana de succeïts, perquè els nou detinguts en l'operació antidroga efectuada ahir aquí a l'illa passaran entre demà i dissabte a disposició judicial. A hores d'ara s'estan tramitant encara les diligències sobre el cas. Els detinguts romanen en dependències policials tant de Mol com de Ciutadella a l'espera de declarar davant el jutge. Durant l'operació es van fer diversos escorcolls domiciliaris, tant a Mol com a Ciutadella i Es Castell, a més d'un cinquè a la península. S'hi van decomissar diverses substàncies i també doblers. La investigació duita a terme per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera està encara a hores d'ara sota secret de sumari. També és notícia que Sant Lluís sancionarà més de 10.000 euros l'empresa Cerveo, que gestiona el geriàtric municipal, per incompliments contractuals. El ple d'avui n'aprovarà aquesta sanció. S'han detectat diverses irregularitats, algunes de les quals considerades com a molt greus. Per exemple, en el pla individualitzat de vida dels usuaris, també s'aprecia una obstrucció per part de l'empresa davant les indicacions municipals en el fet de no atendre la sol·licitud de documentació. I també s'acordarà ampliar el personal per aquest centre, ho explica el regidor de Serveis Socials, Eloi Pons.
1: Aquesta ampliació comptarà amb 4 gericultors o gericultores més, una mitja jornada tècnica de farmàcia o tècnic i també una persona a bugaderia neteja.
3: Una ampliació de contracte de més de 700.000 euros per als pròxims 4 anys, que suposa un augment del 7,5% respecte del contracte vigent. Està previst que els nous treballadors s'incorporin entre el setembre i l'octubre. I acabem explicant que l'Ajuntament de Ciutadella fa marxa enrere i estima finalment el recurs presentat per l'empresa Ganados Pellicer en el cas de la fuita de 4 caps de bestiar de l'escorxador municipal al juny de l'any passat. Els animals, un brau i 3 vedells, es van escapar de les instal·lacions i van haver-se de sacrificar a trets. Inicialment el consistori havia rebutjat la reclamació, però la nova documentació aportada acredita tant la titularitat dels animals com el perjudici econòmic que va patir l'empresa. Ara el consistori indemnitza amb 7.200 euros i d'aquesta quantitat l'Ajuntament assumirà els primers 2.000 corresponents a la franquícia de la pòlissa, mentre que la resta serà abonada per l'asseguradora municipal.
0: I de les notícies a aquesta hora del dia, a les 2:30 més, les que també està fent ara feina en Excel i que vos contarà d'aquí una estoneta. Gràcies, company.
3: Gràcies,
0: que vagi bé. Molt bé. Avui no t'has endut un pastís de formatge.
3: Ai, ni una porció ni res.
0: Porció.
3: No podia ser un d'aquests 25.000?
0: No.
3: No.

0: sol encegador. Arriba
1: de... I en quant al temps, l'Agència Estatal de Meteorologia ens informa que tenim cel clar, ho podem veure si som al carrer, si tenim una finestra a prop, tenim predomini de sol a aquesta hora del dia, màximes que arribaran als 34 graus, mínimes que no davallaran dels 21, vent de llevant girant a migjorn amb brises costaneres a escavespre, humitat del 62% a aquesta hora del dia, 32 graus a Mos, sensació tèrmica de 34. Les 12:17, pausa i seguim.

0: El dia Menorca. Ara tornem.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre?
7: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
0: El dia Menorca, fet a casa.

0: La nova edició de l'Escola de Salut Pública posarà enguany l'atenció a l'habitatge com una qüestió de salut pública. L'accés a un habitatge digne, com sabeu, és a dia d'avui una de les principals preocupacions de la ciutadania menorquina, espanyola i europea. Un problema que, a més del debat social, de les polítiques que han de marcar el dret a l'habitatge i de la part econòmica per accedir a un pis o una casa, també genera un problema de salut, perquè les condicions residencials influeixen tant en el benestar físic com també en el benestar mental de les persones. Tenim comunicació amb Maria José López, que és la directora de l'Escola de Salut Pública de Menorca. Maria José, bon dia, com va?
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Perquè centrar part important de l'Escola de Salut Pública en guany a l'habitatge i a la salut?
1: Bueno, aquest és un dels principals cursos d'aquest any. L'escola sempre ha tingut una mirada molt cap al que anomenem els determinants socials, no? De la salut, les condicions de vida que determinen l'estat de salut d'una persona. I malauradament, l'habitatge és un d'aquests components socials que ha anat empitjorant, no?, els últims anys. Llavors, sabem que hi ha un grup que ha investigat molt sobre aquest tema, que és el grup de la Carme Borrell, Habitatge i Salut, i vam proposar un curs per a l'escola i vam decidir acceptar-lo, no? I, de fet, és un curs que ha tingut molta sol·licitud. Uh-huh. Estem segures que serà un curs molt rellevant.
0: Que la salut pública, justament el que fa feina és en tots aquests problemes de salut que afecten a la societat al llarg de la història de la salut pública, i si mirem al passat, i sobretot ho sabeu els experts en salut pública, cada moment de la història hi ha hagut un problema de salut pública que és el que ha estat més rellevant a la societat. Per tant, avui en dia no deixem de ratllar dels problemes d'accés a l'habitatge i aquest problema d'accés a l'habitatge per a les famílies, com hem ratllat ratllem sempre la part econòmica, la vulnerabilitat que se centra en els doblers, però clar, tot això té un impacte directe en la salut.
1: Totalment. De fet, aquest grup ha fet molta recerca, no?, i ha demostrat amb diferents indicadors de salut mental i també altres de salut física lligats a símptomes respiratoris o d'altres, com les famílies amb problemes d'accés a l'habitatge doncs tenen molts pitjors indicadors que la població general, no?, de la mateixa edat o de les mateixes condicions. Per tant, és un tema molt rellevant, que també interacciona, no?, amb d'altres, però un tema que genera també el que nosaltres anomenem, no?, moltes desigualtats socials en salut.
0: Desigualtats socials que, a més, impacten directe amb la salut pública, angoixa, ansietat i molts problemes mentals i també problemes físics que es poden... Els metges, imagino que s'ho troben en les consultes, no?, cada vegada més.
1: Correcte, no? Això ho diem a vegades, no?, que esperem que els metges a vegades donin solucions a problemes que no són estrictament biomèdics, no?, sinó que tenen una arrel més social o més polític, no?, un component més econòmic, contextual, i que, per tant, per tractar aquests problemes de salut també s'han de fer altres accions fora de les consultes, no?, que són les realment eficients, no?, intervencions en polítiques més estructurals, en polítiques d'equitat, etcètera, no?, que són les que finalment tenen un impacte més important en alguns d'aquests problemes, no?, en molts dels problemes de salut mental, de fet.
0: I com abordar la problemàtica de l'habitatge des de la salut pública, posant també un poc d'èmfasi en quines són les qüestions dins salut pública, que, com bé dius, no té res a veure amb el que és un metge o una persona que ens podem trobar atenent la salut de cada persona.
1: Sí, bueno, hi ha una cosa que sempre diem, no?, que és que a vegades una miqueta s'ajunten els termes de salut pública i sanitat pública, no?, que són dues coses diferents, no?, i la sanitat pública és més aquesta part assistencial, però la salut pública precisament intenta abordar el que anomenem moltes vegades les causes de les causes, no?, d'on ve l'arrel de determinats problemes de salut, no? I sí que hi ha una part que a vegades és individual, no?, i té a veure, pues, amb els hàbits de vida o amb altres factors, o també pot ser també amb factors biològics o genètics, però sabem, hi ha evidència científica, de que la major part dels problemes de salut tenen una arrel més contextual, no?, i per tant, polític, econòmic, social. Llavors, des de la salut pública treballem molt de manera intersectorial, no?, amb aquests altres sectors que no són específicament sanitaris, però que poden tenir aquest efecte, no? I dades com les que, per exemple, genera aquest grup de recerca, doncs serveixen per anar a aquests sectors, no?, i intentar pues que el que anomenem, no?, que totes les polítiques tinguin aquesta part de salut, no?, que incorporin la salut en totes les polítiques.
0: en aquest curs, que també ens havia d'acompanyar Anna Carme Borrell en aquesta conversa,
1: Sí.
0: que és qui coordina els curs Habitatge, Desigualtats i Salut de l'Evidència a l'Acció. L'estem telefonant, però de moment no agafes telèfon. Imagino que
1: Vale.
0: està en matí de feina o bé, coses que passen.
1: Sí,
0: Ella fa
1: sí. Ella
0: feina,
1: és la que més en sap,
0: ella és
1: d'això.
0: la que més en
1: Més
0: sap.
1: encara que jo.
0: Bueno, l'anam
1: Molt
0: telefonant,
1: més que
0: avam
1: jo.
0: si en aquesta conversa en directe de
1: Sí.
0: cop agafes telèfon i pot entrar també a fer-nos alguna de les
1: Perfecte.
0: seves reflexions com a experta en tota aquesta problemàtica de l'habitatge i sobretot com enfocarà, no, aquest curs d'Habitatge, Desigualtats i Saluts de l'Evidència a l'Acció, com passar de l'Evidència a l'Acció en aquestes qüestions.
1: Sí, ella, pel que sé, té un curs pensat de manera bastant pràctica, no? Ensenyant algunes dades i alguns exemples, però la idea és poder fer treballs en grup i que els diferents assistents, que també són molt diversos, tenim metges, tenim sociòlegs, tenim gent de perfil molt diversos, però tots amb interès en l'habitatge i en la salut pública, intentaran fer possibles plans d'acció, no? Quines passes haurien de seguir per intentar poder influir en aquest àmbit, no? Que potser no és el nostre, no podem nosaltres directament canviar aquesta política, però sí que podem incidir o fer coses per intentar minimitzar, no? El problema.
0: Aquest problema, si ratllàvem d'aquesta funció de la salut pública, d'analitzar d'on ve l'arrel d'un problema en aquesta

0: amb un sou molt precari, no? de pagar un habitatge, i per tant això no et permet potser portar els hàbits de vida que tu voldries.
1: I això afecta aspectes com la inseguretat residencial, també les condicions físiques dels habitatges, característiques del barri on es viu, també poden influir directament en aquest benestar físic i mental de les persones que contribueixen a generar, a tenir aquestes desigualtats en salut.
0: Totalment. De fet, nosaltres sempre diem, no, des de Salut Pública, que el codi postal influeix molt més a la nostra salut que el nostre codi genètic, no? On vius, en quin barri t'has criat, quin és el nivell socioeducatiu d'aquell barri, quin és el nivell econòmic. Això sabem, però demostrat amb dades, no? I amb numerosos estudis científics, que té un impacte molt més gran, no? A la salut de les persones que qualsevol altre factor biològic, no? I també el tipus d'habitatge també està molt relacionat amb el barri en el que vius.
1: Més si et trobes en una situació que per un motiu concret et fa canviar realment, perquè et pots trobar de tenir una vida bé i de cop i volta per una situació baixar uns quants esglaons en aquest bé, que avui en dia també és relatiu.
0: Exacte. I a més, com els preus de l'habitatge ara mateix són tan elevats, i a la vegada, no? Molts treballs tenen uns sous tan precaris, qualsevol petit moviment, no? D'aquests que tu dius, qualsevol baixar un escaló et pot suposar un canvi de vida molt gran, no? No poder arribar a acabar a pagar aquest lloguer o a pagar aquesta hipoteca amb totes les conseqüències que això té, no? I que a més fins i tot impacta de manera molt important en determinades poblacions encara més vulnerables, com poden ser els infants o de més. Uh-huh.
1: Teniu dades que hagin pogut servir per poder fer una radiografia d'aquestes situacions que estem ratllant?
0: Sí, jo no tinc aquí els números, això te'ls sabria dir millor la Carme, però ells han comparat, per exemple, diferents indicadors de salut mental, ansietat, depressió i d'altres, i han vist diferències molt significatives, no? Amb resultats molt pitjors en aquesta població, i també hi ha estudis que han mirat diferents símptomes, no? Per exemple, símptomes respiratoris o d'altres, i veuen exactament el mateix, no? Perquè a més tot el tema de l'habitatge també està lligat amb altres àmbits concrets, no? Com pot ser, doncs, per exemple, la pobresa energètica, no? No poder posar la calefacció a l'hivern o passar una calor extrema a l'estiu, i tot això té efectes directes sobre diferents símptomes respiratoris, cardiovasculars i d'altres.
1: Quins són els principals reptes actuals de la salut pública, a més dels que ja hem anomenat?
0: Bueno, pues malauradament n'hi ha molts, no? Més enllà de l'habitatge també. Jo crec que el canvi climàtic és un també dels grans reptes, i que de fet també s'abordarà en aquesta escola en diversos cursos i de diferents maneres. També parlarem molt del tema de l'ètica en salut pública, que és un tema molt transversal i que afecta a moltes àrees, però jo diria ara mateix en salut pública, canvi climàtic és un tema molt important, salut mental, que està afectat per molt d'aquests determinants socials, seria dos dels temes, jo crec, més principals, i que es tractaran a l'escola a diferents cursos i de diferents maneres.
1: Maria José, ja tindrem oportunitat de poder conversar amb la Carme, perquè a l'escola encara hi queden unes setmanes,
0: sí.
1: Hi ha places disponibles.
0: Encara sí, mira,
1: encara sí.
0: Aprofitem.
1: Aprofita.
0: Per la publicitària.
1: I tant.
0: Hi ha alguns cursos que ja estan plens, però encara queden algunes en diferents cursos. I mira, ja que parlàvem de l'habitatge, hem tingut algunes baixes perquè no han trobat allotjament a un preu assequible per poder venir. O sigui, que imagina't la de conseqüències que té el tema de l'allotjament. Per tant, encara queden algunes places i com ja he dit, a la web de l'escola està tota la info, però jo crec que aquest any realment es tracta molt dels temes emergents, i que també esperem, perquè també és el que volem amb l'escola, no?, que serveixi no només per generar aquest coneixement, sinó també perquè aquest coneixement després es traslladi, no? I sortint d'aquí accions, polítiques o poder fer arribar tot el que generi d'aquí a les persones que poden realment prendre les decisions en salut pública.
1: I de tota la informació a la pàgina web de l'Escola de Salut Pública de Menorca, quines coses, baixes dins el curs de ratllada la problemàtica de l'habitatge per no haver trobat els que volen participar-hi un habitatge assequible per poder passar aquests
0: Correcte.
1: Dies que dures curs a Menorca. En fi, gràcies, Maria José López, directora de l'Escola de Salut Pública, i acabis de passar bon dia.
0: Moltíssimes gràcies. Adéu.
2: Estan escoltant El Dia a Menorca.

0: Muchachito Bombo Infierno tornen al claustre demà divendres acompanyat de la seva banda i amb les seves cançons que tant mos agrada ballar.
1: Del que jo anava a venar, donde parece que sí, funifunina y no la.
0: Jo no sé si du dues setmanes sense guaratxa o si és capaç de fer-ho. Jairo Pereira, Muchachito Bombo Infierno, com estàs? Buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo estés? Pues molt content de que ja estem a punt d'anar cap allà.
0: Bueno, quan agafeu l'avió, Jairo? Porque todavía no estás aquí, ¿o sí?
2: No, no, estic arribant. No em deixen conduir-ho, però aprofito per dormir sempre, aunque aquesta vegada vaig amb moltes ganes de veure a la família de Menorca. El claustre és un lloc molt, molt familiar per nosaltres, per l'Evit créixer aquest lloc, són família, no? De fet, l'última vegada que vaig tocar el claustre va ser tan familiar que és que pinxava el meu col·lega, el nostre col·lega, el Javilón,
0: sí,
2: i es va posar malalt i total, que no va poder anar. Jairo, toca tu. I vaig agafar la guitarra i vaig començar a tocar ja pel que estava. O sigui, d'aquesta mena per mi és el claustre, no? Són família, són la meva gent i a part, pues, bueno, m'acompanya, ell era el contrabaix i ara és el teclat, que és el power trio que ve amb mi fent, que són tres o més orquestes, i portem al músic de los Pinceles, a Santos de Veracruz, mi compañero de los 9 años, que també que està amb moltes ganes també de fer una volteta per Menorca, que estem tots, vaja, ja agafam, ficant-nos ja el blanquet del cop.
0: Total, que puede salir mal, ¿no, Jairo?
2: Sí, la verdad es que hay que tener buena intención, ¿no? Porque mira cómo está el mundo, Clara.
0: Correcto.
2: Hay que tener buena intención y tenemos que hacer que todo el entorno nuestro sea el mejor posible, ¿no? Porque el mundo está como una cabra y estamos en manos de un chimpancé con una pistola. Entonces, más vale que hagamos un entorno bonito, que nos queramos mucho y que seamos buena gente.
0: Que puede salir mal és el nombre de justament teu últim disco, Sense expectatives, no hi ha res que pugui sortir malament. Si estem malament, ens hem d'obligar a estar bé, i si jo qualque vegada, si he estat malament, m'he posat una cançó d'en Muchachito i se m'han acabat i se m'han passat les tonteries, Jairo.
2: Ah, pues, moltes gràcies, això és molt bonic. Mira, això ja és una missió que jo ja me puedo dar com un canto en los dientes, perquè per molta gent és així, no? Que és una sensació d'alegria i de força, i bueno, això és el que hem volgut sempre, no?, transmitir, sense eludir com està el món i sense fer molt el colgao, no?, però sí una miqueta, no?, de reivindicar l'alegria, no?, i la que avui en dia cada vegada és més difícil, sobretot a la ciutat gran, no?, que la gent cada vegada li costa més viola, ser amable, és una cosa que perdem los papeles, no?, però s'ha de recordar pues, d'on venim, com som, i d'on venim des del principi, no?, com humanitat. Bueno, pues això, totes aquestes coses, Clara.
0: En Jairo, Muchachito, natural de Santa Coloma de Gramenet, artista que té el gent de sa música al carrer molt dins, perquè ell és d'aquí, de ses voreres, de ses terrasses, on justament en Jairo va començar la seva carrera artística a principi dels anys 90. Ha llovido, també, des de llavors, Jairo, des d'aquelles èpoques, amb tots els teus amics, que si la colla voladora, que ara has estat amb els G5, no?, donant voltes i pisando l'accelerador.
2: Sí, el G5 és una història, bueno, la contaré més ràpida perquè no la conegui, que està Chico Veneno, està el gran Tomasito de Jerez, y están los dos delincuentes, y yo. Y bueno, es un grupo que van a hacer de una forma muy familiar y que no se puede disolver porque no existe. Es un grupo muy difícil de, una vez entras, ya no puedes salir, ¿no? Es como, has entrado en la mafia de la buena onda de Jerez.
0: Aquest G5 que heu estat amb una cançó que m'encanta. El que quiera dormir, que se compre una colchoneta.
2: Y dormimos casi.

0: El que quiera dormir que se compre una colchoneta, pues així estem avui en dia també, que si volem dormir ens hem de comprar una colchoneta perquè això és impossible trobar lloc per dormir. Sobretot a Menorca, no sé si també ho coneixes, tota la... a Barcelona esteu igual, no?
1: A Barcelona, bueno, a Barcelona ja estem...
0: Pitjor, no?
1: No et dic com estem ja a Barcelona. Això és una meravella. Això és cada dia millor. Això, què puc dir jo de Barcelona? Està cada dia millor.
0: Cada dia millor, sí, sí, com Menorca, que també estem cada dia millor. Bueno, pisando l'accelerador, toca descansar uns dies a Menorca, Jairo, o seguiràs ahir a tope? Et quedes només pel concert, fas un vaig i vinc, o te quedes uns dies amb els amics d'Esclaustre i de Menorca?
1: Pues mira, quedaré uns dies, perquè estem preparant ara mateix el disc, ja et deia que entrem a l'estudi al setembre, i pues, aprofitaré per donar la volta, veure la família, els amics i passar una estona allí agradable amb la meva penya, no? Que tinc moltes ganes.
0: En tota la teva carrera, has comptat quantes cordes has hagut de comprar de la teva guitarra?
1: No, però fixa't tu, no? No he portat mai les comptes de res, no? No soc més de lletres. Però no he portat la compta ni tan siquiera de los bolos que he fet, no sé. Però de les cordes he trencat tantes. Jo en recordo una vegada que encara feia el carrer, tocava el carrer, i vaig anar a la tenda New Fono, que estava al carrer Ample, a Barcelona, que en continua estant, i arribava allí i el mostrador feia parra, i soltava totes les monedes que havia tret del carrer, no? Y le diría, dame tres cuartas. ¿Para cuántas cuartas me lleva? Que es la que siempre rompía, la primera y la cuarta. Y ellos, pues, bueno, con el proyecto va a crecer y va a surtir, y bueno, van a poder grabar el disc, pues, bueno, eran del más contentos del món, ¿no? De que el tío que iba con las monedillas ahí a comprar cuerdas, estaba surtiendo en la tele, ¿no? Y bueno, pues, me han regalado un timpani, para todas las cordas que vaig comprar, que és un instrument així antic de la música clàssica, i el tinc aquí a casa, i bueno, pues molt és un record molt bonic, no? Em recordo de quan començava, i també em recordo de lligar les cordes, perquè no tenia calés per comprar, llavors les lligava, les feia un nul i continuava tocant, no? Bueno, i feia les pastilles, feia totes les coses que no podien fer, i no sé com m'ha sortit bé la moguda, però bueno, tinc molta sort d'estar molt arropat sempre amb amics, amb companys i d'una forma familiar. I quan no he tingut els companys al costat, doncs he agafat una orquestra i m'he anat a la carretera una altra vegada. No sé parar.
0: Quina manera de sonar la guitarra.

0: Jo, Jairo, que t'he vist en diferents ocasions, tant a Barcelona com a Menorca, que t'he vist embarassada d'un fillet després de l'altre, ballant amb una panxa que déu-n'hi-do, si pandèmia, amb en Josep Desclaustre, nerviós perquè no ens podíem aixecar i és impossible no aixecar-se quan toques seguir terra. En totes les versions que has passat pel claustre, tu sol, acompanyat amb amics, amb uns altres, que és que no hi ha qui et tregui de l'escenari a vegades, que toques i toques i toques qualque vegada, t'han dit prou, ja està, surt, vés-te'n, que s'ha acabat.
1: No, ja el camí ja fa temps que ja em van dir, no hace falta tanto, Jairo, ¿sabes? No. I llavors fem una miqueta menys ja de concert, no? Perquè si fos per nosaltres, de vegades no marxaríem, no? Bueno, d'aquest, el pitjor de tots és el Joan Garriga, ja et dic jo, el de Dominguet. Aquest és el pitjor per marxar d'un escenari. Aquest no marxa, si vas amb el Garriga, que també vam anar al claustre.
0: També, sí.
1: Sí, també molt amic de la penyica del claustre. I nada, no volia marxar. Si vas amb el Joan, sí que no baixes de l'escenari, ja... Amb el Joan i el Tomasito, olvídate de bajarte.
0: Realment se'ls veu i se'ls gaudeix moltíssim des de baix a l'escenari perquè vos ho passeu tan bé que transmeteu i transmets això en el públic. Si algú no està en un concert de Muchachito, no és d'aquells que dius, ui, només ha tocat una hora, ai, se m'ha fet curt. No, no, el Muchachito es presta, es dona i s'entrega al 100% en el públic, en els amics. I a més sorpreses, perquè també a banda dels amics d'Esclaustre, en Aikau, en Javilón, músics, també que de cop pugen a l'escenari. Hi haurà sorpreses demà?
1: Sí, hem fet una col·laboració sorpresa molt guapa per la gent que conegui el claustre, no per la penya que feri un artista molt, molt conegut, sinó per la penya que conegui el claustre. Tenim la millor col·laboració que podem tenir aquesta nit.
0: Què me dius?
1: Ja, però és una sorpresa.
0: Ai, que jo em sembla que ja ho sé, no ho diré, però només una pista. És una col·laboració femenina?
1: Correctament. Ah!
0: I demà si l'acerto, ja t'ho diré quan s'acabi el concert. Sí, si és sí, la que sí. Em penso, serà molt especial.
1: Sí, fa molta il·lusió, molta il·lusió. Ho diem ja, ho diem, vinga.
0: Ho vols dir? Vinga, va, digue-ho, va.
1: Ho diem. Va. Cantarà la Dudu, que la Dudu pues, l'hem vist créixer i, bueno, no pot ser més bonica, una persona més llum. I estic molt content de que pugi a l'escenari i, bueno, que canta les cançons millor que jo.
0: Què me dius?
1: Bueno, és que és una fenòmena.
0: És una fenòmena.
1: És una fenòmena de la música i, bueno, i una persona pues, estupenda com és, no? La Dudu. I nada, molt content, és una col·laboració que tinc molta gana i estic molt nerviós.
0: Però per aquells que no coneguin a Dudu, què més podem dir d'ella, vam?
1: Pues
0: és joveneta.
1: La petita de...
0: És molt joveneta.
1: Molt joveneta, que bueno, ja se va fer... Ja és una doneta, ja no... Yo cuando las veo digo, ay, cómo crecen, me parezco a mi abuela ya, ¿sabes? Porque les digo, ay, cómo ha crecido. Pero bueno, que hay mucha ilusión porque la he visto crecer, la he disfrutado, me llama Tito Jairo, mi sobrinita.
0: Sobrinita, sí.
1: Y bueno, pues mucha ilusión de que estigui amb nosaltres y yo creo que está muy ilusionada también.
0: I tant, que sí, una bona col·laboració en Adonia, que té una veu espectacular, que té 13, 14, 15, por ahí anda, no?
1: Sí, jo crec que té ara 13 anys que
0: 13, té ara Adonia. Sí.
1: Però bueno, que atentos, que tendremos aquí,
0: oi,
1: cuidado
0: sí.
1: Con lo que viene, que esta es una pot ser un artista molt potent.
0: Escolta'm, què més sentirem demà en el claustre? Les teves cançons de tota la vida, un poquet mesclades amb les últimes cançons del teu darrer disc, un poc del show de sempre.
1: Sí, bueno, nosaltres saps que no fem, gairebé no fem el mateix bolo sempre. No portem, no m'agrada molt, bueno, de fet no puc seguir el guió bé, no? Llavors el nano ja et van dir, mira, Jairo, tu arranca que te seguimos, ¿no? Llavors, pues, cada concert, aunque sigui semblant, no és igual, ¿no? I té una gran part d'improvisació i sobretot el que diré i moltes coses en les estructures estan obertes, ¿no? Perquè ens agrada disfrutar. I, a més, en aquest temps que ara tot va molt... Es compta molt... molt amb la màquina, l'escenari, no? Uh-huh. Hi ha moltes coses gravades. Això és una condena pel músic, perquè, hòstia, tot el dia fer la mateixa cosa és una cosa que és una condena, no? Una miqueta. Nosaltres no critiquem, però sí que ens agrada la música orgànica, no? que esté viva i que esté per al moment.
0: Idò, Jairo, arranca que te seguimos. Demà en el claustre, a partir de les 9 del vespre, concert de Muchachito, Bombo Infierno, acompanyat d'en Lere, Narecio, en Santos i els amics que ben segur tenen ganes de tornar-lo a abraçar i de tornar-lo a ballar. Una abraçada i moltes gràcies, un plaer compartir una estoneta de programa avui al Dia Menorca en directe. En Jairo, des de Barcelona, demà que agafa l'avió i el tindrem aquí, a Menorca uns dies.
1: Clara, moltes gràcies, una abraçada a tots i a totes i que esteu molt bé.
0: Igualment, Jairo, que vagi molt bé, bon viatge cap a Silleta.
1: Gràcies, bonica.
0: Les 12:47 minuts.

0: Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
1: IB3 Ràdio és cultura.
0: Josep, com
2: Hola.
0: Estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
0: Fes calor, posa'n aire.
2: No, ara estic bé aquí.
0: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Però
2: quan hi ha vacances?
0: Quan hi ha vacances? Nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
0: Sí.
2: Ah, que bé.
0: Servei públic.
2: Servei públic total.
1: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: El dia Menorca.

0: Recte final del Dia Menorca, els dijous, donant veu als veïns i veïnes de les diferents associacions i entitats dels barris de la nostra illa. Avui cap a la urbanització dels Canutells, que en plena temporada turística està en obres per llevar la rampa d'accés a la mà. Anna Ribas, presidenta, com va?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Bon dia, com van les feines, les obres a la rampa dels Canutells?
1: Pues trob que avui les han finalitzades.
0: Bé està.
1: Han retirat ja l'estructura que subjectava l'hormigó que van tirar ahir. Vull dir que prest estarà a punt.
0: I com ho veus? Com està acabada aquesta obra? Quina era la necessitat d'aquesta zona de la costa, dels Canutells, de llevar la rampa d'accés a la mà?
1: No, bueno, la rampa estava feta malbé. Fa 2 anys el temporal la va espanyar i bueno, hi havia uns escalons importants, l'hormigó s'havia mogut i bueno, teòricament aquest hivern s'havia de fer i finalment s'ha fet ara. Des de la setmana passada es van començar a fer les obres.
0: Mm-hmm. Per tant, és més aviat arreglar-la o substituir la vella que hi havia, que estava molt malmesa. Sí. Per la nova, l'estructura ha quedat més o manco igual o en quin moment està ara, a dia d'avui, com està la zona?
1: No, ara està correcte. Avui matí venien els operaris a acabar-la. Ara està bé, ja.
0: Està bé, i per tant, les petites embarcacions podran tornar a tenir accés a la mà després d'aquestes obres que justament han arribat en els mesos de temporada alta.
1: Sí, no era potser el millor moment, però bueno, el Valdem us va explicar que era un tema de permisos i que bueno, hi han tingut moltes dificultats i bueno, m'ho estimem més que es faci. Perquè si no, bueno, hi havia moltes dificultats per tirar les barques, tant empreses com a particulars.
0: Que han durat més o menys un parell de setmanetes les obres, Anna?
1: Pues mira, van començar la setmana passada, el dilluns.
0: Val, sí. Un poquet manco, fins i tot. Ha estat
1: curtet
0: i, a més, són unes obres que estaven molt esperades per els veïns i l'organització dels Canutells, aquesta rampa d'accés, perquè les petites embarcacions ja no podien entrar, no?, amb com havia deixat estemporal la rampa.
1: Bé, ho feien, però amb bastantes dificultats. Hi havia molt d'escalons, sí, no era gens fàcil.
0: I com està anant l'estiu a la vostra urbanització? Havíem ratllat també, Anna, els mesos d'hivern d'aquella empresa nàutica que volia posar motos aquàtiques a la zona. Com està tota la qüestió a dia d'avui?
1: Sí, bueno, respecte a l'empresa aquesta no tenim notícies. És a dir, nosaltres vam lliurar les al·legacions nostres, vam després lliurar totes les signatures que havíem recollit. L'Ajuntament ens va fer arribar les al·legacions que ells també havien fet en aquesta petició i ara estem a l'espera de que la resolguin. No hem rebut la notificació de si l'han denegat, com nosaltres confiem que sí sigui, però de moment no sabem res.
0: La rampa dels Canutells durant l'estiu dona servei a moltes empreses de lloguer de caiacs i de les embarcacions petites i altres serveis relacionats amb la mà?
1: Sí, de fet, bueno, segons el document de l'Ajuntament, hi ha 7 empreses autoritzades a fer-ne ús. I, bueno, això des d'empreses de caiacs, a lloguer d'embarcacions, i després, a part de tot això, hi ha tots els particulars i els banyistes, perquè estan a banda i banda.
0: Clar, particulars i banyistes, que si encara hi posen més empreses, seguretat i saturació de la rampa.
1: Sí, i a més, bueno, al costat de la rampa, els amarristes utilitzen la zona per càrrega i descàrrega de les persones i dels objectes que van a les barquetes que estan aquí a la cala, amb boies.
0: Mm-hmm. De moment no teniu resposta, però que bé, tampoc s'ha instal·lat l'empresa amb les motos aquàtiques, no?
1: No, efectivament, de moment no han vingut i no tenim, bueno, no ens han comunicat quina ha estat la resolució que han pres.
0: Mm-hmm. Altres qüestions que tingueu dins l'associació de veïns que vos preocupin i ocupin en aquests dies d'estiu, s'urbanització?
1: Bueno, van fer obres de clavegueram, estan pràcticament acabades, però queda la part de l'enllumenat. Després també han arranjat el camí, bueno, la carretera, que comparteix un tros amb camí de cavalls, que era una demanda també nostra. Nosaltres l'objectiu és que la desviïn, no? Que no passi per la carretera amb els cotxos, que representa el perill, però de moment almenys han asfaltat un trosset de manera que sigui més fàcil caminar per aquesta carretera. I bueno, els temes pendents, nosaltres tenim sobretot el tema de fems i neteja, el tema de senyalitzacions, bueno, aquell dia a dia és el més difícil.
0: Fems i neteja, que els hi passen en els fems i neteja?
1: Bueno, que hi ha una part que és, troc jo, de manca de coordinació, de, bueno, de dificultats a l'hora d'oferir un bon servei, i per una altra banda, evidentment, actituds incíviques de les persones, perquè deixar trastos vells, ara mateix hi ha un somier aquí baix, a la plaça de Raons, constantment deixen coses que no pertoca en els contenidors.
0: Cada vegada hi ha més gent que viu tots any, els canotells?
1: Sí, cada vegada som més els que vivim tot l'any. Però bueno, també és veritat, perdó, també és veritat que hi ha molta gent estrangera que està comprant cases aquí, especialment en francesos.
0: I això fa que es requereixi d'una major eficàcia dels serveis en quant a sí. FEMS. Si cada vegada hi ha més gent que viu tot l'any i que, a més també, turistes en aquesta temporada alta que estem ara i persones que puguin comprar, que vinguin a passar 6 mesos o que passin temporades llargues, tot i que no estiguin tot l'any, es requereix de més serveis en quant a connectivitat. Hi ha bus per arribar fins als canotells?
1: Sí, quan l'hotel obre, s'inicia el servei de bus i només hi ha anada i tornada. Em sembla que hi ha quatre trajectes que fa l'autobús, que no és gaire.
0: I això és suficient pels veïns que puguin requerir d'autobús?
1: No és suficient, i sobretot que els horaris tampoc s'adapten gaire en el cas que hagis d'anar a fer feina. Per tant, tots ens desplaçam en cotxe, el qual a vegades és una mica absurd.
0: Que són horaris pensats, com dius, en què obre un hotel i llavors l'autobús deixa de funcionar quan tanca l'hotel i, per tant, entenc que durant l'hivern no hi ha autobús.
1: Exactament. Quan obre l'hotel s'inicia el servei, quan l'hotel tanca el servei acaba, tal qual.
0: Ho heu pogut comunicar això a l'administració pertinent per si podria canviar?
1: Sí, nosaltres vam fer aquest comentari en es Bala, el que passa que, bueno, ell... Bueno, us va dir que això, que s'ho mirarien, que no depenien només d'ells. Bueno, entenem que no és fàcil. També és veritat que tampoc caldria tal vegada un autobús tan gros, amb un de petit bastaria, però clar, tot és començar, no?
0: Tot és començar i canviar un poquet la mentalitat de la gent, però si hi ha freqüències i hi ha una fàcil connectivitat, la gent deixa el cotxe a casa i mentre l'autobús, però clar, si hi ha poques freqüències, costa un poc més de compaginar els horaris. Anna, presidenta de l'Associació Veïns dels Canotells, Anna Ribas, moltes gràcies per estar avui al Dia Menorca i que acabis de passar un feliç dijous i bon estiu.
1: Gràcies, igualment.

Aquí és on nosaltres volem quedar. Gràcies, família, per acompanyar-nos un dia més. Podem fer una volteta avui que vespre, si vos sembla, per Mercat d'Estiu d'Es Mercadal. Què us sembla? Us veiem allà? I de nosaltres quedem per aquí una estoneta perquè hem de preparar el programa de demà. M'ho retrobem demà, com sempre, aquí el Dia Menorca a partir de les 12. Una abraçada a tot l'equip que ha fet possible aquesta hora de ràdio.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. Més per Mallorca ha exigit avui a la presidenta del govern, Marga Proens, que aprovi demà mateix un decret llei amb mesures urgents per frenar la saturació turística i afrontar la crisi de l'habitatge. La formació reclama una reacció immediata a l'executiu de Palma després de la multitudinària manifestació de diumenge que va treure al carrer unes 70.000 persones.
2: El líder de Més, Lluís Apesteguía, ha criticat durament la reunió d'ahir entre Pedro Sánchez i Marga Proens al Consolat de Mà, la qualificada d'acte de cinisme i immobilisme perquè cap dels dos presidents va recollir el clam de la ciutadania. A Més, proposa un pla per eliminar més de 140.000 places turístiques, apujar l'ecotaxa i crear un impost per als lloguers de, per als cotxes de lloguer. Escolta'm, Lluís Apesteguía.
3: Li exigim que demà, en el darrer Consell de Govern del mes de juliol del 2026, del tercer any de la seva legislatura, aprovi un decret llei que lluiti en contra de la massificació turística i que permeti a la gent de les Illes Balears viure dignament a casa seva.
1: Fora de les Balears, ofensiva del PSOE i Més a Madrid contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per la compra d'un àtic de luxe a Chamberí, que emprarà com a oficina provisional mentre duri la reforma del seu despatx. Els partits de l'oposició han mogut fitxa de manera urgent per exigir que se'n reveli el cost real d'aquesta operació, que qualifiquen d'inexplicable i opaca.
2: Tant el PSOE com Més Madrid han demanat l'expedient de compra de l'habitatge, que té 485 metres quadrats, 200 d'ells de terrassa, i que està en una de les zones més cares de la ciutat. És el ministre i líder dels socialistes madrilenys, Òscar López.
4: Si la senyora Ayuso ha decidido tener una residencia oficial, que lo diga. Y que siga los trámites oportunos y que la apruebe. Y que todos los madrileños y madrileñas sepan que ha decidido tener una residencia oficial. En su caso, una no, dos. Una para el invierno, un ático en Chamberí de lujo, y una para el verano en Rascafría.
2: Isabel Díaz Ayuso defensa que aquest immoble només s'utilitzarà per a reunions institucionals mentre que es reforma la Real Casa de Correos. La presidenta madrilenya insisteix que tot plegat forma part d'una campanya de desprestigi orquestrada pel govern central i els seus mitjans afins.
1: Mentrestant, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamar, ha rebutjat suspendre la investigació d'Hisenda a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i a la seva família pel cas Plus Ultra.
2: El magistrat denega la petició de Zapatero, recolzada per la mateixa agència tributària que demanava frenar la inspecció dels anys 2021 a 2024 per un xoc amb la causa penal oberta sobre unes joies de la seva oficina. El jutge avala la Fiscalia Anticorrupció, recorda que la via administrativa ha de continuar i ordena a Hisenda que avisi el jutjat si detecta qualsevol indici de delicte fiscal.
1: I ho acabem de saber, ha mort als 62 anys l'actor Manolo Solo, l'actor guanyador d'un Goya pel seu paper en Tarde para l'aire. Tenia una extensa filmografia amb la participació a pel·lícules com El buen patrón o bé La pel·lícula. I recentment la sèrie Anatomia d'un instante, on interpretava de forma exemplar el general Gutiérrez Mellado. Amb aquesta trista notícia de la plana cultural, arribarem a la 1:04 minuts. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El Mallorca guanya 4-2 contra l'Al Ittihad de l'Aràbia Saudita, més o manco els suplents de l'equip àrab. Segon i darrer partit amistós jugat a Marbella. En les pròximes hores l'equip tornarà a casa després d'una setmana d'estància a la província de Màlaga. Golejadors Dardé, Soumahoro, Pablo Torre i Lubumbo. No vos perdeu el gol de Lubumbo. El partit ha estat oferit per IB3 Televisió i val la pena que vegeu el gol del jugador angolès. D'altra banda, els despatxos no han acabat, els partits que estan en joc. Encara no és oficial la sortida de Samu Costa, continuen les negociacions per Josep Cerdà, jugador de l'Andorra, i no se sap quin serà el futur de Johan Mojica, que tornarà dilluns a l'illa. Quant a l'Audi Eivissa, avui sentirem una segona part de la xerrada que va tenir el nostre company Víctor Sancho amb l'entrenador blau-cel Raúl Llona. Per cert, que l'Eivissa ha fitxat un lateral esquerre, Hugo Sant, procedent del Valladolid. Pel que fa a segona federació, l'Atlètic Balears continua en la presentació dels seus nous jugadors. Avui ha estat el torn de Pablo Hernández i Martí Palleres. En futbol sala, avui ha començat oficialment la pretemporada de l'Illes Balears Palma Futsal. Escoltarem les primeres paraules de l'entrenador Antonio Vadillo. Per cert, que el pivot Bruno Gómez ha estat traspassat a l'Anderlecht després d'haver jugat cedit la temporada passada al Semei. Amb el Palma, recordem, va guanyar Bruno Gómez, dues Champions i dues Intercontinentals. En atletisme ja és oficial la convocatòria pels europeus de Birmingham, on són Esperança Cladera i Marc Escandell. I en ciclisme, Enric Mas disputarà la Clàssica de Sant Sebastià i la Volta a Burgos abans de la Volta a Espanya. És la 1:07, en la producció de Xisco Ribas i Toni Fuster i el control tècnic de Joan Jiménez. Això és Esports 3, començant. Començant pel principi, que nosaltres que partim cap a Marbella, on està el nostre company José Peña. José, bon dia.
2: Bon dia, Gavi, com estàs?
1: Un partit més o manco entretengut, i jo m'aquest amb el gol de Lubumbo.
2: I Sant Germán o manco. Jo trobo que ha estat un partit bastant entretengut, molt intens. El que comentava durant la retransmissió, en el final, és vera que l'Al Ittihad no ha vingut amb cap jugador d'aquest de primer nivell, només el central Simic, que sí que ha sortit a la segona part, però clar, al final és més complicat que tingui una ingerència directa en el
1: allò,
2: partit.
1: Perdona, José, sí que, allò m'han dit, no sé si és vera o no, que l'equip titular de l'Al Ittihad juga avui vespre contra el Màlaga.
2: Ara sí, és correcte, jugaran a les 8, i clar, quan hem arribat nosaltres, que hem arribat bastant prest, l'Al Ittihad i el Mallorca han arribat aproximadament 1:50 abans de que comencés el partit, han començat a baixar jugadors, jo no veia en Rajkovic, jo no veia en Nesiri, no veia en Diaby, i m'he costat un moment els membres de l'estaf de l'Al Ittihad i m'han dit que l'altre bus arribaria més tard perquè són els dels jugadors que jugarien el cap vespre, i efectivament, així està, que no ha jugat cap de... podrien dir de les grans estrelles del conjunt saudita. Però encara i així, el que comentava, els jugadors que jugaven avui s'han de guanyar també la confiança del seu entrenador.
1: I tant que sí.
2: Perquè és una plantilla llarga i en el final hi ha bastants estrangers, la qualitat d'ells és bastant més alta que la dels saudites, i per tant avui, davant del Mallorca, era una bona oportunitat per demostrar al seu tècnic que tenen el nivell suficient per poder lluitar per aquesta posició, i el Mallorca, i doncs el que s'ha trobat un equip molt combatiu, que ha lluitat molt, que ha ficat la cama forta, i hi ha resposta de Luis García, que arribem, jo diria, preparats, a millors sensacions, sense cap mena de dubte, que quan van acabar la pretemporada de l'any passat, i que jo crec que poden donar el nivell suficient per poder lluitar tu a tu dimecres que ve contra el Paris Saint-Germain.
1: Ha estat un golàs el de Lubumbo, ha estat un bon gol el de Pablo Torre amb assistència d'Orejuela, i ha estat Dardé, ha estat molt viu, robant pilota dintre de l'àrea contrària per establir l'1-0, però m'ha agradat molt també la rematada de cap de Soumahoro per fer el 2-0 a la sortida d'un corna.
2: Sí, tothom ha estat bé. Tothom ha estat bastant bé. En Sumauro, per exemple, igual si ens posem a analitzar, podríem dir que no ha estat massa contundent en el primer gol del rival, però després s'ha sabut imposar molt bé per a dalt en el seu gol de corna. Ha estat molt bé Pablo Torre, espectacular. Si l'altre dia filtrava l'assistència en Enzito, avui ha marcat un i ha estat a punt de marcar d'un altre que hagués estat el gol de la pretemporada, però el porter ha estat viu i no s'ha tirat en terra perquè li ha cercat la vaselina per a dalt el Càntabre. Qui tal vegada ha tingut pitjor sensació i pitjor partit en lo personal ha estat Nadri Fuentes, molt frustrat en vista el madrileny. Ja ho sabeu, de moment és el gran fitxatge de l'estiu i d'any gran, perquè és l'únic per el qual el Real Mallorca ha pagat un traspàs, 3 milions, i jo m'imagino que un davanter que arriba un club gran com és el Mallorca, després no va estar mai a una institució tan important durant la seva carrera, a partir d'aquesta pretemporada, sense haver marcat, sense haver estat important de cara a porteria, li frustra, perquè sap que el Mallorca fitxarà un altre davanter en qualsevol moment, i ell i de vol donar raons de sobre de moment en el Luis García perquè el posi com a titular. Per tant, diria, no la nota negativa, perquè ha fet feina, s'ha esforçat i ha lluitat com qualsevol altre, però sí que veus que el jugador ha partit enfadat i ha acabat el partit amb mala sensació.
1: Tres cares noves en l'equip inicial, Arnau Tenes a la porteria, Soumahoro en defensa i Antonio Roca en banda dreta. De moment no han pogut debutar tots, sobretot Puigmal, que continua amb problemes físics, no?
2: Sí, ell va a part, ell va a part. La bona notícia serà si ja el podem veure entrenar la setmana que ve. Dubt que pugui arribar davant el Paris Saint-Germain, tenint en compte que és que no l'hem vist fer ni mig exercici en l'equip aquesta setmana. Però bé, Arnau Tenes, es veurà que ha encaixat el primer. Poc podia fer, perquè ja deien que ha estat una jugada un poc imprecisa de la defensa a l'hora de refusar. Han estat verds del filial, cert és també que quan ha sortit en Nil, que ha debutat en aquest estatge, també ha tingut una petita errada que ha suposat el segon dels saudites, però en general bastant bé. En Antonio ja va jugar l'altre partit contra l'Alfate i ha tornat a demostrar que és un jugador desequilibrant i que entonat pot ser molt perillós. I en general, en línies generals, molt bé. Comentaves lo d'Anderdé. De moment, tot apunta a que farà aquestes feines més de pivot defensiu de 6, més posicional, fins que n'arribi un altre. A la primera part s'anava tornant una mica a Antonio Sánchez, que també estava avasat a fer aquestes feines més defensives, però Darder, que ja ho va demostrar Martín de Michelis, pot fer feina ajudant en les defenses a pressionar fort en el mig del camp, i de moment és el que més li demana Luis García.
1: Ha tingut minuts a la segona... Bé, a la segona part han tingut minuts tots, no? Però entre les cares noves, Àlex Sala i com deies, Adri Fuentes, no? I després
2: sí,
1: la gent jove...
2: Àlex Sala cansat, eh?
1: Sí. Sí.
2: Molt cansat en Àlex Sala. Mira que ha sortit 20 minutets, però l'han tingut a la Superflash per la tele i ens assegurava que entre la calor, l'exigència del rival, que encara li falta rodatge, no? Perquè va arribar tard a la pretemporada i tampoc ha tingut massa continuïtat en el Lecce, en la seva sessió, i li ha costat una miqueta, però tranquil·litat amb aquest futbolista que pot donar moltes alegries, també. I quin era l'altre que m'ho comentaves?
1: No, també? Minuts per...
2: Ah, és del filial.
1: Sí, Domènech, Olaizola, Nil, Jandro, Calatayud,
2: sí,
1: Orejuela...
2: Sí, avui no ha jugat Neymar. Sí, no ha jugat Neymar, ha estat l'únic.
1: Sí.
2: La resta diria que han jugat tots. Molt bé, els dos laterals. Jo te diria que ara mateix són els dos futbolistes del planter que més a prop estan del primer equip. Destacar per un costat el físic d'en Calatayud. Tu el veus de prop i veus que és un jugador de primer equip, que ja no és un nin, per dir-ho de qualque forma, pot aguantar perfectament qualsevol toc i qualsevol topada amb els rivals, té molta profunditat, se'l veu super acoplat. I molt bé també Orejuela, que igual és un poc més petitó, però encara i així corre una autèntica barbaritat, se fica per mig per tot. Jo m'atreveria a dir que de moment són els dos futbolistes que més a prop estan de quedar en el primer equip, si així ho decideix Luis García.
1: Parlant de noms propis, m'ha semblat una mica fred Antonio Roca.
2: Bueno, és molt simpàtic, el que passa que és... Igual és un poc més introvertit, però és super simpàtic en el tracte. No és que Rubio, el nostre càmera, va parlar una bona estona amb ell després d'un entrenament i va ser super proper. Li va agrair molt les seves paraules perquè no ha estat un any fàcil el que va passar la temporada passada a l'Espanyol. I és super, super proper, super amable, molt natural. Igual damunt la gespa, no serà el que més aixequi la mà ni el que més crits pegui, però després és un tros de pa, o sigui, un 10.
1: I ara recoll trastos i tornada cap a casa, no?
2: Sí, sí, el que passa és que no s'irà ja. O sigui, haurem d'esperar fins a les 10 del vespre. I el Mallorca el mateix, no sabem quin truix han tingut amb el xàrter, que no... Sí, sí, és vera. Havien de... Ells feien comptes per tibans, però els darrers dies no sé quin truix han tingut i també partiran a les 10 del vespre. O sigui, nosaltres ja tenim puesto per anar a dinar, per anar a celebrar el final d'aquestes tasques, que és veritat, molt bé per part del Mallorca, que ens ha posat moltes facilitats, ens ha donat moltes entrevistes, hem estat...
1: Que bé.
2: Molt en contacte amb els protagonistes, ja ho heu sentit durant aquesta setmana, que han tingut moltes veus, i res, molt bones sensacions. Ho deia Pablo Ortega en acabar el partit. Necessitaven renovar el vestidor, que entrés gent nova, nova energia, i se nota, Se nota que la sortida de certs jugadors i l'entrada d'altres que no venien contagiats per dinàmiques d'altres temporades, ho ha agraït bastant.
1: Molt bé. I de José, per part meva, només agrair-te les teves intervencions cada dia per contar-nos des de Marbella l'actualitat de l'equip mallorquinista. Gràcies per la teva bona feina.
2: Sí, gràcies a vosaltres. Si vols que te doni un darrer punt de mercat, ara aprofitant que han xerrat de Nortells, ens ha assegurat que de moment el club no ha rebut cap oferta per en sèrie d'arder del futbol saudita. Ja vos contàvem que tal vegada és l'única sortida que en Sergi veuria bé aquest mercat, tot i que està 100% involucrat i convençut de quedar. Bueno, 100% no, diran 99,9999%. Hi ha una petita part, hi ha una probabilitat molt baixa de que si ve un equip saudita i li ofereixi un contracte que el Mallorca no li pot igualar, s'ho podria plantejar per una qüestió pura i exclusivament econòmica, que òbviament resoldria la vida d'en Sergi, que ja està resolta, però
1: sí,
2: bueno,
1: no, bueno,
2: igual, en joc de tenir resolta dues generacions, igual ja
1: han
2: resolt per sis, per quatre o sis, saps? I és l'únic que tal vegada, però diu Pablo Ortiz que de moment cap oferta damunt la taula per en Darder, que lo d'en Samu li he demanat directament si la setmana que ve es pot resoldre, ja ha pastelejat una miqueta el director esportiu, i la resta... tot igual el que m'ha anat contant, no hi ha massa més notes.
1: T'anava a acomiadar, però en Toni Fuster crec que no, té qualque cosa per
3: anar,
1: tu.
3: Bon
1: Toni,
3: bon dia. No, era per veure si en José Manuel Peña ha rebut qualque oferta saudita, també.
2: Escolta'm una cosa, jo també estic compromès en el 99,999%, però si me venen...
3: Sempre queda un 0,0001, no?
2: Claro, perquè jo sí que no li he resolt la vida a ningú, no tenia la meva resolta, o sigui que igual un contracte d'aquesta gent m'ho va fer pensar.
1: José,
2: però de moment tampoc res.
3: Molt bé, dimecres, José.
1: Una abraçada, bon viatge de tornada.
2: Vinga, Lots, abraçada forta, gràcies. Adéu,
3: bon viatge.
1: Gràcies a tu. 1:18, Toni Fuster, t'ha agradat?
3: Sí, m'ha agradat, bona sensació de
1: Mallorca. No hi havia massa rival, eh? No hi havia massa rival.
3: Bé, escolta, han jugat contra un equip que no... Que
1: ha deixat els bons, però avui vespre jugar contra el Màlaga.
3: Sí, però crec que han vist bons gols.
1: Això sí.
3: Pilota aturada, Pablo Torre, una molt bona trata de corna, on en Sumajor ha fet una molt bona rematada de cap. El gol d'en Lubumbo, un golàs, una altra vegada, ja l'altre dia en va fer dos, important, i bons gols, o sigui, hat-trick, podem dir així, en dos partits que ha jugat allà a terres andaluses, i la resta jo crec que no...
1: Minutatge per tothom,
3: per anar agafant rodatge, l'únic que no han pogut veure en Arnau Puig mal.
1: No, hi ha Arnau Peña que no ha sortit.
3: Arnau Puig mal, dic.
1: Aymar Peña, que no ha sortit.
3: Aymar Peña del filial. I ja veurem ara, avui ara tornen cap a Palma. I ja
1: a les 10 del vespre, ha canviat la cosa, mos contava José Peña, i no tornaran fins a les 10 del vespre. Anem a escoltar veus, per exemple, només acabar el partit, Àlex Sala estava amb en José Peña.
2: Sí, perquè estem amb Àlex Sala, que avui sí, a la fi, just abans de tornar cap a Mallorca, ha conseguido debutar con la camiseta roja, hoy de azul. Alex, enhorabuena por el debut.
4: Muchas gracias, bueno, contento. sirve para ir cogiendo ritmo y poco a poco preparándonos para la competición.
2: Oye, con todo respeto, pero está fundido, ¿eh? Ha sido duro, ¿eh?
4: Sí, al final entre el calor, un poco que llevaba pues semanas sin jugar partido, cuesta, pero es necesario para llegar al máximo nivel, luego es lo importante.
2: Hoy te hemos visto en la posición que tú dices que más te gusta, más tirando de interior. ¿Qué tal te has visto combinando con los nuevos compañeros?
4: Bien, bueno, al final creo que nos tenemos que ir conociendo, creo que también tenemos que ir todos cogiendo un poquito más de tono físico, pero bien, me he encontrado bien y poco a poco creo que mejor.
2: En 5 o 6 días llega el PSG, o sea, no está mal en la Etihad, pero claro, vienes contra el doble campeón de la Champions, me imagino que te hará bastante ganas jugar contra los franceses.
4: Sí, al final muchas ganas, va a ser un partido bonito y nada, prepararlo ahora durante la semana, a seguir mejorando y esforzándonos para llegar lo mejor posible.
2: Muy bien, Alex, pues enhorabuena por la victoria y también por el debut.
4: Muchas gracias.
1: Sala, un nou migcampista pel Mallorca que avui ha jugat uns minutets a la segona part en aquest partit contra l'Al Ittihad a Marbella. I ara sí, escoltam el munt de coses que ha respost després d'anar haver acabat també el partit al director esportiu del Mallorca, Pablo Ortells, que ha xerrat amb els mitjans un pot de tot, de les sortides, de les arribades, del partit, de la pretemporada i de més coses.
5: Ple mercat, estem tractant de fer una plantilla competitiva...
2: ¿Has visto el partido? Bueno, los dos partidos. La verdad es que el otro día costó un poquito más, el campo igual estaba un poquito más espeso, pero al equipo se le ve que físicamente, pese al calor y pese a llevar poco rodaje, está bastante, bastante rodable.
6: Bueno, yo creo que son partidos de pretemporada. Es importante ganar para tener ya una mentalidad positiva y ganadora, pero sobre todo creo que lo mejor o que más llama la atención pues es que lo que vas trabajando en el día a día pues se va viendo en el terreno de juego. Estamos intentando pues, jugar con nuestra idea, siendo protagonistas en el juego y pues los jugadores están asimilando muy bien.
2: Los chicos han... Perdona, dale,
7: Juan. No, ¿cómo has visto a los 7 jugadores nuevos en estos 2 primeros partidos?
6: Pues bien, yo creo que poco a poco hay unos que llegaron antes, otros que se han incorporado más tarde, pues van teniendo sus minutos, como decíamos antes, pues muy involucrados y muy implicados en el día a día y con el grupo, y en el terreno de juego pues es cuestión de tiempo, las pretemporadas sirven para esto, para ir cogiendo minutos, ir conociéndonos todos y contentos, sobre todo los veo felices y con muchas ganas.
8: Pablo, hi ha Nadón, Nadri, Domènech, el Lugumbo que pot jugar de davanter, però arribarà algun davanter més? Teniu previst que arribi algun davanter més?
6: Bé, en línies generals, algun jugador més arribarà. Estem en ple mercat, estem tractant de fer una plantilla competitiva, un bon equip i alguns jugadors doncs, pot ser que arriben i uns altres s'haurà.
2: Sempre sabem, Pablo, que el Mallorca necessita vendre per poder incorporar, és una de les línies discursives del club. Creus que se podrà desbloquejar la situació d'en Samu aquesta propera setmana perquè entri ja aquesta quantitat important de milions al club?
6: Bé, Samu és un jugador que estem negociant en un club que pot eixir i sí, al final sempre dic el mateix, la situació següent, quan totes les parts estan d'acord, si totes les parts estan d'acord, doncs anirà.
2: Sí, dale, sí.
8: En Mújica, teniu previst que s'incorpori la setmana que ve i que sigui un jugador més o té opcions de sortir?
6: No, a dia d'avui tots els jugadors que estan en contracte a Mallorca han de tornar, Mújica i Samu, espero el Mundial tenen unes vacances un poc més llargues i durant la setmana que ve s'hi incorporen.
9: Ayer nos dijo el míster, antes de ayer, mejor dicho, en la entrevista a Radio Marca, que cree que es buen paso para Jan Virgili quedarse este año. No sé si has hablado con el míster de él, si has podido incluso hablar con Jan. ¿Qué tal le ves a nivel personal y metido en dinámica de equipo?
6: Yo creo que Jan está feliz aquí. Yo creo que, como decía el míster, ¿no? Pues, tener un año completo siendo importante, pues yo creo que para su progresión y su formación va a ser bueno. Y él está feliz aquí, entonces nosotros de momento es un jugador del Mallorca, contamos con él y esperamos tenerlo con nosotros.
2: I un altre jugador que va assegurar des del primer moment que tenia com a repte personal i com una obligació quedar al Mallorca i tornar-lo a primera divisió era en Sergi Darder, però també el seu entorn ens ha assegurat que tot i les ganes de quedar, una oferta d'un club saudí que dona molt de dubte tal vegada li podia fer-se replantejar aquesta situació. Aquesta setmana heu estat en 2 clubs saudis, hi ha molt de qataris també per aquí. Passes pena de que en Sergi li pugui arribar una oferta? No sabent, fins i tot, li ha arribat ja una oferta en el Real Mallorca d'un club d'aquesta categoria per en Sergi?
6: No, que t'ha dit el seu entorn, no desconec. Nosaltres en Sergi, com tu dius, des del primer dia ell ha volgut quedar-se. Jo crec que és un exemple per a tots, la seva implicació. Com a jugador per a mi personalment i del Mallorca jo crec que és imprescindible que estigui en altres i vamos, no tinc cap notícia al respecte.
7: ¿Raillo, su continuidad está garantizada?
10: Sí, nosotros contamos con Raillo, es nuestro capitán, lleva muchos años con nosotros y estamos encantados de que siga con nosotros.
9: Pablo, ¿os gusta Josep Cerdà a la dirección deportiva?
10: Bueno, hay jugadores que, como he dicho antes, que la plantilla estamos tratando de mejorarla, nunca doy nombres porque son jugadores que pertenecen a otros clubes, unos tienen más sentido, otros menos, vosotros sois los que estáis todos los días pues, diciendo nombres. Pero nosotros siempre que podamos intentaremos tratar de mejorar la plantilla.
11: Per les últimes.
12: Sí, per cert, Pablo, el pròxim partit serà ja la presentació davant de l'afició, davant del Paris Saint-Germain. La temporada passada va ser una presentació un poc agra. Hi havia baixolers, males sensacions en qualsevol jugadors. Quin tipus de trofeu Ciutat de Palma i quin tipus de presentació esperava un guany?
10: Bé, jo sempre espero que se estigui amb l'equip. Jo crec que nosaltres som els primers que hem de donar passes per a que la gent s'enganxi a l'equip, però jo veig un bon ambient, jo crec que hem d'anar tots, jo crec que ja som més de 18.000 socis i jo crec que és molt important, crec que necessitem de l'ajuda de la gent, necessitem que els punts als molts es quedin, i hem d'anar tots a una. Hem d'anar tots a una i jo crec que l'afició de Mallorca segur que sempre està d'acord.
7: Pablo, ¿crees que cada dia que passa Jan Virgili està un poco más cerca de seguir en el Mallorca?
10: Bueno, nosotros vivimos el día a día, como decía antes, para nosotros es un jugador muy importante y nosotros queremos que se quede, así se lo hemos transmitido y así esperamos que pase, pero es una situación que en el mercado veremos.
11: ¿Acabamos?
13: El míster me va a dir que te demanàs de tu. Si hi ha en Raillo, Valient, Nabu, en David López i Nola Izola, si hi ha aquests, no arribarà cap central més? O sea, descartau que hi arribi un altre central?
10: Evidentment, si hi ha aquests, pues, som cinc. Però, com t'ha dit antes, podran haver entrades, podran haver eixides i durant aquest mes pues, veurem com acaba la plantilla.
1: Les valoracions de Pablo Hortells, acabada l'estada a Marbella després del segon partit que avui el Mallorca guanyà recordant per 4-2 a l'Al Ittihad amb gols de Dardé, Soumahoro, Pablo Torre i Lubumbo. Un apunt més, Toni Fuster, perquè hem de recordar, hem d'afegir, per si qualcú no ho sap, que el partit del Ciutat de Palma contra el Paris Saint-Germain ha canviat d'horari.
3: Serà dimecres 5 d'agost a l'estadi de Sant Moix a partir de les 9 del vespre, és a dir, s'ha retardat una hora. Havia de ser les 8, serà les 9, abans hi haurà presentació de l'equip mallorquinista i a les 9 el partit. Es portes en joc començarà a les 8 del vespre fins a les 11:30, mero manco.
1: Dit això, és la 1:27, m'anaran cap a Eivissa.

0: subscripció i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir,
1: Fes calor, posa'ns aire.
2: No, no, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Però
2: quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: De nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio, Esports 3.
5: Una i 29, volen anar cap a Eivissa, que tenim fitxatge nou i comptes pendents. Víctor Sancho, bon dia.
6: Què tal, bon dia, Gavi.
5: Teniu un nou futbolista.
6: Sí, sí, lateral esquerre, jovenet, 20 anys, arriba del Real Valladolid, es diu Hugo San Modesto, més conegut com Hugo San. I bé, és un jugador interessant, crec jo, jove. A veure, a l'Eivissa en la nova plantilla no tenia cap lateral esquerre, haurà de venir algun altre. Entenc que serà un jugador més veterà, perquè aquest encara sub-23, farà dins uns mesos els 21 anys. És interessant perquè ve de jugar 9 partits amb el primer equip, 5 de titular, tenia aquesta experiència en una categoria tan complicada com la segona divisió, ja ajuda bastant, ha fet feina dinàmica del primer equip bastant de temps, i arriba en propietat. Ahir, quan van saltar els rumors sobre la possible arribada de Hugo San a Eivissa, es deia que seria cedit, no?, perquè un jugador interessant, perquè el primer equip havia comptat amb ell, però l'Eivissa l'ha fitxat de propietat 2 anys. Vull dir, són incorporacions interessants, sempre amb un jove ja que veure com acaba funcionant o no, però bé, són jugadors, tots el perfil similar que parlava el míster Raúl Jona ahir en la primera part de l'entrevista que vam escoltar, d'un perfil que han tocat segona divisió, que volen seguir jugant a segona divisió o marxar a altres lligues, i que finalment amb l'oferta de l'Eivissa, amb l'interès de l'Eivissa, han acabat cedint i arribant aquí. El cas d'Hugo San, ens diuen que és aquest també, ell volia apurar les seves opcions de quedar-se al primer equip o mirar una opció també a segona divisió, i finalment arriba un equip de primera federació que ja sabem que té l'exigència d'intentar lluitar per l'ascens. Així que és un jugador interessant, ja el mesurarem a partir de la setmana que ve amb els amistosos, però bé, de moment el perfil és aquest, Javi, jugadors que tenen experiència a segona divisió, encara que siguin joves com Hugo San.
5: A veure, quin rendiment pot oferir el nou futbolista de l'Au d'Eivissa. I per altra banda, ahir deixàvem pendenta una part de la conversa teva amb el tècnic Raúl Llona, no?
6: Sí, sí, així és. Bé, una conversa va ser llarga, jo crec que valia la pena. És la primera entrevista que ha fet a un mitjà d'aquí de l'illa i de les Illes Balears després de la seva presentació. Jo crec que és una persona agradable, es pot parlar amb ell de tot, s'explica bastant bé. Jo crec que en aquest sentit ja ens deien des de Lleó persones que havien parlat que era en aquest tracte proper molt bon, i a banda de bon entrenador. Així que de moment ja veurem com funciona l'equip, que això és el més important i ja ho sabem, i esperem que no trigui massa a funcionar pels antecedents que tenim a l'Eivissa. Però de moment en aquest sentit molt bé, perquè és una persona que es pot parlar tranquil·lament amb ell, que bé, accepta qualsevol mena de qüestió, i veurem quan arribin els mals moments si les crítiques també les du bé, no?
5: Veurem. Sentim Raúl Llona.
7: El sábado jugaremos entre nosotros un rato también, y eso ya nos va a servir para en la tercera semana, bueno, pues una tercera semana ya exigente con 3 partidos donde intentaremos, pues sobre todo, meter ese volumen de carga y de competición a la vez, ¿no? Entonces, bueno, por eso te digo que la pretemporada está configurada con los partidos que hemos querido.
6: ¿Cómo está siendo tu adaptación a la isla? Mitchell se ha venido con la familia, no sé si tienes la familia por aquí también.
7: Sí, sí, sí, yo también tengo a la mujer y al hijo mayor, y bueno, pues te diría que bien, pero tampoco me ha dado tiempo a conocer mucho, porque bueno, pues estamos ahora muy centrados en poner todo en marcha, y en, bueno, para eso hay que dedicar horas, y es verdad que estamos en ello, ¿no? Pero bueno, habrá tiempo para todo seguramente.
6: Mira, hace poco entrevisté al nuevo entrenador de otro deporte del equipo de baloncesto de referencia de aquí de la isla, el Clas Basket de Sant Antoni, y él me decía, los entrenadores sois entrenadores 24 horas al día, ¿no?
7: Bueno, es verdad, porque siempre tienes que estar, aun cuando estás en casa, pues pendiente del teléfono o pendiente del ordenador para hacer alguna cosa o algún partido o algo que te pueda llegar, pero también es verdad que, bueno, yo en mi caso intento

0: 1:56, les paraules d'Antonio Vadillo, el tècnic de l'Illes Balears Palom Futsal, avui, abans de començar el primer entrenament de la pretemporada. I anem acabant. Demà farem un bloc dedicat a la segona federació, perquè hi haurà presentació de futbolistes del Poblense, mirarem de xerrar amb el tècnic de la penya esportiva Santa Eulària, i avui l'Atlètic Balears ha presentat dos nous jugadors, Martí Palleres i Pablo Hernández. Me sembla que podem fer un breu i escoltar què ha dit Pablo Hernández, un dels nous futbolistes de l'Atlètic Balears.
1: Bueno, al final yo terminé mi etapa en el UCAM Murcia. Son dos clubes más o menos similares en cuanto a objetivos. Y obviamente desde que recibí la llamada del Baleares no tuve ninguna duda en plantearme. Al final sabía al club dónde iba a venir y pues con mucha ilusión, y sabía que iba a venir aquí sí o sí. Bueno, pues como ha dicho Omar, un jugador medio centro con capacidad de organizar juegos, pero también para defender y cortar duelos y todo tipo de situación defensiva u ofensiva para organizar, pues en ese aspecto pues como me defino.
0: És la veu de Pablo Hernández, sentint també que ha dit l'ex jugador del Poblense, ara a l'Atlètic Balears, Martí Palleres.
2: Bueno, ja te dic, nosaltres sempre ho hem dit amb el míster, mai m'han ficat la pressió des del primer dia d'això. Nosaltres anàvem partit a partit, sabem que si fem la feina que mos toca, pues, complirem, i a l'hora del play-off, pues, a jugar, se juga més amb el coca, en res més. De cara a ascendir és molt difícil perquè se donen moltes casuístiques en els partits i al final un detall és el que determina l'èxit d'una temporada, no? Jo crec que la feina se va fer bé, com tant ells com a la poble, i pues, els petits detalls són els que marquen la diferència. Bueno, ha estat una part important, això s'ha de dir, i també que sigui Balears el club que jo sempre he tingut en compte d'aquí, de cara a 700, pues, no és que ara ha tingut un paper important, però també el club m'ha estirat bastant. Molt bé, jo estic molt il·lusionat, sé que és un puesto que és per pujar, realment és l'objectiu que tenim i és per el que farem feina, i jo estic amb moltes ganes d'aquesta temporada. Estic segur que serà bona.
0: Pablo Hernández i Martí Palleres, els dos fitxatges de l'Atlètic Balears que han estat presentats en el dia d'avui. I anem acabant aquesta edició de dijous recordant que avui el Mallorca tornarà a les 10 del vespre després d'aquesta estada d'una setmana a Marbella, on ha jugat dos partits, els ha guanyat tots dos. El d'avui, prestat a les 10 del matí, ha guanyat per 4-2 l'Al-Ittihad, el segon equip de l'Al-Ittihad, on està Rajkovic, l'exporter del Mallorca, que amb el primer equip jugarà avui vespre contra el Màlaga. Un Mallorca que ha jugat amb Bartau, Tenas, Morey, Valient, Somajoro, Orejuela, Antonio Sánchez, Dardé, Roca, Pablo Torre, Virgili i Abdón a l'equip inicial. Després ha jugat ja la resta de la plantilla mallorquinista, exceptuant el jove Peña, que és l'únic que n'ha sortit al terreny de joc. Dardé ha fet l'1-0, robant una pilota dintre de l'àrea. Somajoro ha fet el segon a la sortida d'un corna de Pablo Torre, en rematat de cap. El tercer ha fet Pablo Torres amb assistència del jove Orejuela, i el golàs l'ha fet Lubumbo en el minut 67 per establir el 4-1 en aquell moment. Encara Visiri ha marcat el 4-2 definitiu. Fins aquí aquesta edició de dijous. Demà més, a partir de l'1:05, com cada dia, Esports 3. Adeu.

0: Son las 2.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. La manifestació contra la massificació turística de diumenge continua en primera plana de l'actualitat, encara en part de l'atenció enfocada en les càrregues policials. Avui esperàvem sentir el delegat del govern estatal a les Illes, al centre de les crítiques tota la setmana, però Alfonso Rodríguez ha optat per guardar silenci, malgrat l'aval sense fissures que va rebre ahir de Pedro Sánchez. La gestió de l'operatiu policial i el seu paper continuen motivant l'encreuament de retrets entre el govern i el PSI, mentre Més per Mallorca ha intentat avui recuperar el debat de fons amb una exigència a la presidenta Proens, que demà mateix aprovi un decret amb mesures contra la saturació turística. L'atenció, per tant, no afluixa. En uns moments sentirem els protagonistes de la crònica política destacada aquest dijous 30 de juliol, dia en què Calvià ha fet un homenatge als dos guàrdies civils assassinats per ETA a Palma Nova, ara fa 17 anys. Lluís Fortesa és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia.

0: I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Que passen per una dada. L'Estat transferirà a les Balears gairebé 3.500 milions d'euros en finançament autonòmic.
1: Són les denominades entregues a compte, l'avançament de dobbers que l'Estat transfereix a les comunitats després de fer una estimació de quan recaptarà en impostos com IRPF o IVA. Si li suma la liquidació de l'any 2025, Hisenda preveu un finançament total per les illes de l'any que ve de 4.600 milions d'euros. És un 11% més que l'exercici anterior.
0: El Consell de Mallorca i les navilieres firmen un conveni per compartir dades sobre l'entrada de vehicles a l'illa. Guillermo Ortego, bon dia.
2: Bon dia. Amb aquest acord, les navilieres es comprometen a oferir totes les dades de vehicles que han arribat o sortit de Mallorca des de l'any 2024 per tal que el Consell pugui plantejar mesures reguladores per evitar la congestió de vehicles a l'illa.
0: A Menorca, els 9 detinguts en l'operació antidroga efectuada ahir passaran entre demà i dissabte a disposició judicial. Axel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. A hores d'ara estan tramitant les diligències sobre el cas. Els detinguts romanen a les dependències policials de Maó i de Ciutadella a l'espera de declarar davant el jutge. Durant l'operació es van fer diversos escorcolls domiciliaris a Maó, a Es Castell i dos a Ciutadella, a més d'un cinquè a la península. S'hi varen decomissar diverses substàncies i doblers. La investigació duita a terme per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Vigilància Aduanera està encara sota secret de sumari.
0: I l'Observatori de Sostenibilitat d'Ibiza Preservation adverteix del perill de la pujada de la temperatura de l'aigua en la Posidònia oceànica. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Explica Ibiza Preservation que l'any passat es van registrar temperatures marines per sobre dels 28 graus durant 45 dies i que per sobre dels 28 graus de temperatura la Posidònia es mor. A més, diuen, les temperatures màximes estan avançant i afecten no només la Posidònia. Reconeixen que és un efecte global, que està en mà de tots revertir, però assenyalen que un punt capdalt seria disminuir la pressió humana sobre l'illa.
0: I de la crònica esportiva arrenquem amb futbol. El Reial Mallorca s'acomiada de l'estada a Marbella amb una nova victòria. Toni Fuster, bon dia.
5: Bon dia. L'equip que entrena Luis García Fernández s'ha imposat per 4-2 al conjunt àrab de l'Al-Ittihad. El gol mallorquinistes han estat obra de Sergi Darder, Sumajoro, Pablo Torre i Lubumbo. D'altra banda, en declaració posterior, el director de futbol, Pablo Orteis, diu que confia en que quedi el club mallorquinista Jan Virgili i dona pràcticament per perdut a Samu Costa. També diu que hi haurà més fitxatges. A la primera federació, Hugo San Modesto, nou fitxatge de la U d'Eivissa per a les dues pròximes temporades. El lateral esquerrà arriba procedent del Reial Valladolid i el Palma Futsal ha iniciat la pretemporada al pavelló Toni Pizà de Sindioteria, a Palma. Avui doble sessió amb tota la plantilla al complet.
0: Quant al temps, s'ha notat la pujada del termòmetre, especialment a l'interior nord i nord-est de Mallorca, on està activat l'avís groc, que es mantindrà encara els pròxims dies. La previsió meteorològica detallada amb Pedro Roger. Bon dia.
6: Bon dia. Avui, jornada de sol i de calor. Tindrem molt de sol pel que resta de dia i una petita pujada de la temperatura, que ni tan sols es notarà arreu. Avui la màxima girarà aproximadament entre els 32 i els 37 graus, i tot això acompanyat per vent fluix de xaloc i calma a la mà. Un panorama bastant semblant al que tindrem demà. Tornarà a ser un dia molt assolellat, amb algunes boires al matí a l'interior de Mallorca i un poc de calitja a les Pitiuses. El termòmetre no variarà gaire, tot i poder experimentar puntualment un petit augment, tant en la mínima com també en la màxima. El vent bufarà de nou de xaloc, ho farà fluix en qualque cop moderat i a partir del capvespre podran aparèixer alguns redols de maror a punts de l'est de les Pitiuses i del nord-est de Mallorca. A la resta del territori, molta calma a la mà.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Era una de les declaracions més esperades de la jornada, però al final el delegat del govern de l'Estat a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha optat pel silenci i s'ha escudat en la diputada socialista Mercedes Garrido per tornar a defensar el seu paper a la manifestació de diumenge contra la massificació turística que va acabar amb càrregues policials contra alguns participants. Rodríguez arribava avui a un acte a Palma amb el suport total ahir del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, però així tot ha declinat condemnat. Fer declaracions sobre aquesta qüestió s'ha limitat a fer a respondre només preguntes sobre l'aniversari de l'atemptat d'ETA a Calvià, Olívia.
1: Sí, d'aquesta manera ha estat la també vicepresidenta segona del Parlament, la socialista Mercedes Garrido, qui ha reiterat el suport del partit i de l'executiu central al seu company de files. Ha recordat que les actuacions de la policia són ordenades sempre pels alts comandaments del cos i en cap cas ordres directes del delegat.
8: Les ordres amb un operatiu d'aquest tipus surten directament de mandos policials d'aquest operatiu, de mandos que estan dirigint aquest operatiu en aquest moment. En cap moment, mai surten, ni han sortit, ni amb aquesta manifestació, ni amb altres, de la delegació del govern o del propi delegat del govern.
1: Tot i aquesta explicació, la vicepresidenta segona i també consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha considerat que encara no s'ha confirmat qui va donar l'ordre de carregar contra els manifestants. Per això demana que s'arribi al fons de la investigació.
9: Demanar que s'esclarisquin els fets i a veure que si s'ha hagut més força pues que s'agafin les mesures perquè aquests fets no se tornin a repetir.
0: L'actuació de la Policia Nacional i el paper que va jugar o no el delegat en aquestes càrregues coeja des de diumenge. Fins ara sabem que s'ha engegat una investigació interna i que formacions com Més per Mallorca han exigit a Rodríguez que dimiteixi. El coordinador general d'aquesta coalició, Lluís Apesteguía, manté aquesta petició i a més recupera el debat de la contenció turística. Ha exigit avui a Marga Proens que aprovi demà mateix un decret de mesures urgents contra la massificació en el darrer Consell de Govern de la temporada.
1: Demana concretament un decret que inclogui l'impost als cotxes de lloguer, la limitació de l'entrada de vehicles a Mallorca, l'increment de l'impost de turisme sostenible i també l'eliminació de places turístiques, entre d'altres. Diu l'ecosobiranista que és obligació de la presidenta escoltar la societat.
10: Si no és capaç d'entendre que les 70.000 persones que sortien a Palma l'estaven interpel·lant directament, és que no només té una incapacitat d'escoltar la ciutadania, sinó que, a més, no en té cap tipus de voluntat, perquè el clam va ser claríssim.
1: I també el BCI s'ha dirigit a la presidenta Proens, però en aquest cas per exigir-li, després de la reunió d'ahir amb el president Pedro Sánchez, que agafi el guant del govern de l'Estat en temes com el finançament o la condonació del deute.
8: Des de la condonació del deute o també des de lo que és ara el nou sistema de finançament, Balears s'hi ha oposat fins ara, quan és un sistema de finançament que beneficia a tots els balears i la condonació del deute, qualsevol persona que mos escolti entendrà que si el banc te diu ja no m'has de pagar més hipoteca, estigui content.
1: Paraules de Mercedes Garrido, el govern manté, però, que aquestes reunions no passen d'una fotografia i poc més. La vicepresidenta i consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, s'ha referit, per exemple, a les polítiques de migració, que són competència seva dins l'executiu. Critica que l'estiu passat Pedro Sánchez va prometre un seguit de millores que diu que no han arribat i que la realitat és que les illes ja acullen 880 menors migrants, que són 3 més just la setmana passada.
9: Són paraules institucionals que dic que sempre són benvingudes. Els fets de l'any passat enguany no han notat cap canvi. No crec que hi hagi molta esperança que d'aquí el que mos queda de legislatura n'hi hagi.
1: A la trobada, recordem, es va parlar de migració, també de la reivindicació balear que s'aprovi la cogestió aeroportuària, actualment en mans exclusives de l'Estat. I en una setmana en què els incendis forestals arrasen diferents localitats de la península, el president Pedro Sánchez també va explicar que ha proposat a Europa que el nou centre de lluita contra els incendis a la Mediterrània s'ubiqui a Mallorca.
7: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: En manco de 24 hores, a Menorca hi ha hagut dos ofegaments. Avui matí s'ha trobat un cadàver a Cala Enforcat. La policia ho investiga i a Es Migjorn Gran va morir un home de 51 anys a una piscina, Axel.
3: A les 7 i quart d'avui matí, la Guàrdia Civil ha rebut un avís per part de l'U2 que un veí havia vist un cadàver a Cala Enforcat, a Ciutadella, molt a prop d'un penya-segat on també hi ha un establiment hoteler. Segons informa la Guàrdia Civil, la persona que ha perdut la vida és de mitjana edat i un resident a la zona. S'haurà de fer ara una autòpsia per determinar-ne les causes de la mort. La comissió judicial s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i ja s'ha aixecat el cadàver. Ahir, al voltant de les 7 i mitja, un home de 51 anys va perdre la vida a una piscina d'esmitjorn. El van trobar flotant i els efectius de la policia local van ser els primers a atendre'ls fins que van arribar les ambulàncies. Tot i les tècniques de reanimació, que van durar més de 30 minuts, no se li va poder salvar la vida.
0: Avui és notícia també la condemna per agressió sexual a l'excap de traumatologia de l'Hospital de Son Espases. José Luis Suárez ha estat condemnat a 2 anys de presó i haurà d'indemnitzar la víctima, un auxiliar d'infermeria, amb 25.000 euros.
1: Les sentències del jutge penal número 2 de Palma considera provat que el metge es va aprofitar del seu càrrec i va mostrar els genitals a la dona, a qui també va tocar un pit. També ordena l'IBE Salut com a responsable civil a indemnitzar la treballadora. A més, la sentència posa el focus en la diferència jeràrquica entre el condemnat i la víctima, que va patir també seqüeles emocionals, uns fets que varen succeir l'abril de l'any 2024. L'advocat de la víctima, Pere Quegles, es mostra satisfet amb la sentència, però després de 2 anys de plet sí que ha reconegut que el cas ha passat factura a la seva clienta. Són declaracions al programa El Dia.
11: Ha estat totalment demacrada, és a dir, ha estat un procés. Des que jo la vaig conèixer l'any 2024 amb els fets, fins ara no és la mateixa persona, però jo crec que a poc a poc haurà d'anar remuntant i amb l'ajuda terapèutica i un poc de tot, jo crec que la cosa anirà endavant.
1: El metge condemnat, a banda d'aquest cas, tenia diverses denúncies prèvies per assetjament. Per això, l'Hospital de Son Espases va activar un protocol perquè no passés consulta mai tot sol per evitar una agressió a una pacient.
0: Més coses a Eivissa. L'Ajuntament de Sant Josep entrarà al solar de Casa Lola, on hi ha un assentament, per valorar quines són les construccions il·legals que queden per enderrocar. Una vegada s'hi pugui accedir, també s'instarà el cessament del campament il·legal. La propietària del terreny, Paquita Marsan, ja ha denunciat l'ocupació al jutjat de l'Illa, Gemma Guasch.
12: Els veïns de Casa Lola han denunciat en diverses ocasions l'acumulació de fems i la inseguretat que pateixen des que s'han instal·lat al solar desenes de persones que viuen a infrahabitatges. Una situació que s'ha agreujat en els darrers mesos, però que es pateix des que el 2022 el consistori va enderrocar una sèrie de construccions il·legals. L'Ajuntament assegura que ja té data per entrar i valorar les edificacions que encara s'hi han d'enderrocar. Vicent Roig és alcalde de Sant Josep.
13: En vies executives directes s'han fixat data perquè el celador municipal entri a la finca, valori la situació real sobre el terreny i s'insti amb totes les garanties el cessament efectiu d'escampament il·legal.
12: Ho ha assegurat el ple de l'Ajuntament en resposta a una moció dels socialistes que ha quedat rebutjada i que sol·licitava una actuació de l'equip de govern en relació a l'ocupació de la finca i les construccions il·legals. Escoltant primer la regidora del PSOE, Pilar Ribas, i després de nou Vicent Roig.
14: Fa 3 anys i pico que governa i no hem vist cap avançament. Mentre vostè deixava caducar els expedients, la finca s'omplia de persones que potser d'una altra manera pues, no hi haguessin arribat a estar.
13: Votarem que no, perquè aprovar qualsevol dels punts d'aquesta proposta suposaria validar la falsa narrativa d'inacció que pretén construir suposició socialista.
12: D'altra banda, l'alcalde també ha assegurat que s'inspeccionarà una altra zona on també hi ha instal·lat un petit assentament a Cala de Bou.
0: El preu de l'habitatge es dispara un 16% a les Balears el mes de maig, la major pujada de tot l'estat espanyol, segons les darreres dades del Consell General del Notariat. En paral·lel cau la compravenda de pisos a les Illes i un poc més ho fa un 20%, Carme Moreno.
15: De fet, les Illes registren un dels majors descensos de transacció de l'Estat després de la Comunitat Valenciana. Pel que fa als preus, del metre quadrat al maig va augmentar un 16% respecte del mateix mes de l'any passat. En una entrevista a l'Informatiu Matí, el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, José Miguel Artieda, ha atribuït la caiguda de la compra-venda de pisos al fet que l'oferta d'habitatge destinada als residents és escassa i molt cara.
16: És una dada que hem d'anar analitzant, també si aquesta baixada número de transaccions fa que baixi el preu, és difícil perquè la demanda és molt alta, la qual fa que predomini la pujada de preus.
15: El Col·legi d'Agents de la Propietat ha presentat avui el nou curs d'expert universitari en agents de la propietat, els APIs, un títol propi de la UIB en col·laboració amb el Col·legi Oficial del Sector.
0: Tot això quan l'encariment del cost de la vida manté la pressió sobre la butxaca de les famílies. L'IPC ha avançat a pujar 3 dècimes aquest juliol fins al 3,5%, sobretot per l'augment del preu dels combustibles i de l'electricitat. Tot i aquest context, les Balears continuen sent la comunitat on més aliments es consumeixen per habitant. Ho exposa l'informe de consum alimentari elaborat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Concretament, durant el 2025, Olivia Cadellenc ha consumit més de 680 quilos d'aliments, un centenar més que la mitjana espanyola.
1: Sí, que això apunta aquest informe, que a més diu que les Balears mengem més a casa per optimitzar temps i pressupost. Tot i això, són la quarta comunitat que més d'obès gastam en aquest concepte. Atenció, fins a 2.069 euros per persona cada any, que són 194 més que la mitjana nacional. Així tot, és un 5% més que l'any anterior. Tot i aquest encariment de preus, els consumidors mantenen l'alimentació basada en productes frescos. Destaquen la fruita, les hortalisses i la carn, i segons han explicat avui al Mercat Pere Garau, sempre de proximitat.
17: Ara fruita, meló, cindri, obercós, tot ha pujat.
18: Sigo comprando menos cantidad porque no se puede tirar nada.
19: Fruita i verdura, però el tot no, nostre. O sigui, tot això que de fora no menys res.
20: Jo només com dimarts, dijous i dissabtes, a les pageres que queden vius, que no s'ha carregat la societat de consum, que són les que jo comp.
21: Perquè si no consumim fresc, hem d'anar a consumir congelat, que no té gust de res.
1: Segons l'informe, de cada vegada ens preocupa més per seguir, a més, una dieta sana, tot i que ens decantam més pel dolç, també hem de dir que el berenar salat guanya pes.
18: Jo salado, dulce, jo bolleria no como. A mi no me gusta la bolleria. Aparte es que no me gusta el dulce. A ver, comeré un dulce un día.
22: Dulce y salado. Cuando viene a veces unas tostadas con pan boli, así, con tomate, y algunas veces pues ensaimada cuando me toca.
20: Salat, dolç, tens la meva dona com a cola dolça.
1: Malgrat que baixa un 2,5% el consum fora de la llar, durant l'any passat la despesa mitjana fora de casa ha estat quasi de 1.000 euros. En aquest cas sí que és similar a l'any anterior.
7: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Avui és el primer dia d'un seguit de jornades amb avisos per calor. El Pla i el nord de Mallorca estan en avís groc per altes temperatures que poden fregar-se a 37 graus. I amb la pujada del termòmetre, ja ho sabeu, el mapa d'alertes per foc també canvia.
15: El color vermell, identificat amb el nivell màxim d'alerta, s'estén avui a bona part de Mallorca, des del centre fins a tota la costa nord i llevant i l'estrem sud de l'illa. També Menorca es divideix amb la meitat est en alerta vermella i la resta groga, és a dir, nivell moderat de perill, mentre que les Pitiuses, Formentera, es manté en avís moderat i a Eivissa, només la zona de Sant Joan de Llebrige, està en alerta vermella. Un mapa que, de cara a demà, variarà una altra vegada i sumarà nous municipis amb alerta màxima per risc d'incendi. El cap de setmana els termòmetres es poden enfilar fins als 38 i 40 graus, principalment a Mallorca.
0: I en aquest context, Menorca ja ha començat les actuacions de prevenció d'incendis forestals. Les primeres feines han començat a l'aeròdrom. Els treballs consisteixen en tasques d'eixarmada, poda i manteniment de la franja perimetral de protecció, Excel.
3: El projecte preveu actuar en total sobre més de 180 hectàrees de massa forestal als 8 municipis de Menorca amb una inversió de prop de 3 milions d'euros que es finançaran amb fons de l'impost de turisme sostenible. Sentim el president del Consell Insular, Dolfo Vilafranca.
23: Teníem plans forestals dins un calaix que no s'havien executat i per primera vegada el Consell Insular impulsa un pla que abarca tota Silla i pensant que aquesta és la millor manera d'actuar davant d'un incendi, que és la prevenció, que és actuar antes, evidentment, que se produeixi l'incendi, evitant el que és més important, que és el combustible, no? que són els boscos, que és la matèria que es pot inflamar.
3: Les actuacions inclouen la creació i el manteniment de franges de fins a 30 metres entre les zones urbanes i forestals, així com treballs en camins, tallafocs i punts d'aigua. És el primer cop que tot això es fa en una actuació coordinada i dins un únic contracte per a tot Menorca. Sentim el tècnic de l'Ibanat, Jorge Casado.
24: Lo que se está presentando hoy es una iniciativa que el Consejo Insular coge el problema a nivel global de toda la isla y dentro de un mismo programa, para cada municipio presenta un plan con las mismas características para, de manera global, proteger toda la interfase urbano-forestal de competencia municipal. Como sistema territorial cerrado no hay muchos precedentes de este tipo.
3: L'objectiu és reduir el risc d'incendi i facilitar la protecció dels nuclis habitats i del patrimoni natural de Menorca.
0: A la península, canvi de front en la crisi dels focs forestals enmig d'una onada de calor extrema. Quan es comença a controlar el devastador foc del centre d'Espanya, la pitjor part se centra ara en la província de Zamora, on un nou incendi descontrolat ha obligat a evacuar 12 municipis i una residència de gent gran pel perill imminent de les flames.
1: L'epicentre és ara mateix al municipi de Fermoselle, al parc natural de Ribes del Duero, on els veïns han hagut d'ajudar a bombers a defensar les cases amb poals d'aigua. El president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmat que el foc es va originar per una imprudència i demana ara màxima precaució.
2: Pedir en esta cuarta ola de calor màxima prudència a totes les persones. Y cuando hablo de prudencia, parece ser, todos los indicios indican que el incendio de ayer de Fermoselle indica algún tipo de imprudencia.
1: A l'altre flanc preocupant, a Castelló, més de 400 efectius continuen fent feina contra rellotge a la vall d'Uixó per mirar d'estabilitzar un perímetre que ja ha arrasat 10.000 hectàrees.
0: L'única dada positiva de la jornada arriba de Madrid i Àvila, on el govern estatal ha donat per acabada l'emergència nacional en veure que l'incendi s'ha estabilitzat tècnicament. Escoltem el president espanyol, Pedro Sánchez.
4: La emergència continua. Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y por tanto vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo, y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid de las zonas afectadas.
0: 2:23, una petita pausa i tornem amb més assumptes de l'actualitat.
5: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
7: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho avançàvem en portada. Calvià ha homenatjat els guàrdies civils Diego Salvá, Lezaún i Carlos Sainz de Tejada, assassinats per ETA tal dia com avui. Ja han passat 17 anys d'aquell atemptat, el darrer de la banda terrorista amb víctimes mortals a l'estat espanyol. Per recordar-los, més d'un centenar de persones han participat en un acte breu, però motiu al carrer on es va produir l'atac. Ens ho conta Toni Sastre.
6: Com a novetat d'enguany, s'ha inaugurat l'escultura d'un tricorni de ferro damunt un marbre blanc amb el lema "O no". És obra de l'artista José Carlos Terroba. També aquesta obra disposa d'un sistema d'il·luminació verda que recorda l'uniforme dels agents de la Guàrdia Civil. Posteriorment, els pares de Diego Salvá Lezaún han col·locat una corona de flors en memòria d'ambdós agents. Durant el seu parlament, Montse Lezaún, la mare d'en Diego, ha dit que ja no té odi ni rancor, només dolor.
10: Un dolor esquivo que viene y va sin marcharse del todo. Un dolor que aparece cuando menos te lo esperas. Un dolor que pasa y pesa como lo más grande de las cargas. Un dolor que quiero compartir con vosotros porque es necesario. Es necesario recordar para no olvidar. No olvidar es la única manera de que la barbarie no se repita.
6: Per al batle de Calvià, Juan Antonio Amengual, avui és un dia trist que no s'ha d'oblidar.
25: És un dia que jo particularment m'angoixa moltíssim quan estic aquí i sents els nervis i la tensió que de la pròpia gent que recorden aquests moments tan crítics, que van ser uns moments que ens van capgirar a Mallorca, a una illa on pensàvem que estàvem lliures de qualsevol amenaça d'ETA.
6: Per altra banda, el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, ha dit que recordar els agents en un dia com avui és un acte de justícia.
26: Es necesario recordarles, es necesario recordar a una banda de terror que intentó instaurar una manera de convivir a la fuerza y contra la que, afortunadamente, con mucho esfuerzo, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la política, la democracia en general, consiguió vencer.
6: Després de 17 anys, l'atemptat continua sota investigació policial.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Una actualitat que passa pel ple de l'Ajuntament de Palma. Avui hi ha arribat també el debat sobre l'edifici de Gesa. Vox, el soci del PP a Corts, ha tornat a mostrar contrari al projecte. L'oposició, a més, també avui n'ha demanat la retirada. Tant Vox com PSC i Més per Palma han presentat, Carmen, al ple diferents propostes per al futur de l'edifici i els seus voltants.
15: Sí, el regidor portaveu del PSOE, Xisco Dalmau, ha demanat que s'aturi el projecte presentat per l'edifici de Gesa i s'obri un procés de participació en l'objectiu d'arribar a un consens.
8: Moltes entitats veïnals reivindicant aquell espai públic lliure, aquella zona verda que s'ha de blindar i aquesta necessitat de que l'edifici de Gesa sigui útil per la ciutadania i no només sigui un projecte del senyor Martínez.
15: Tant Neus Trujol de Més per Palma com Lucía Muñoz d'Unides Podem han assegurat que el projecte fomenta el ciment en detriment dels espais verds i allunya, diuen, la ciutat de la mà.
9: Els veïnats fa moltíssims anys, fa més de 20 anys, que reivindiquen un gran parc i que el projecte que hi hagi sigui per disfrutar els veïnats i perquè els veïnats tinguin millors serveis públics. I què fa el Partit Popular? Aprova un projecte en solitari, perquè no hi ha ningú més que recolzi aquest projecte, que aquest projecte el que significa és condemnar el que havia de ser una zona verda en el ciment.
11: Tot el ple de l'Ajuntament està en contra d'aquest projecte gris que inclou un gran aparcament soterrat, que inclou una gran pèrgola, que al final redueix l'espai verd.
15: El regidor i portaveu de Vox a Cort, Fulgencio Coll, es mostra contrari perquè diu que el projecte de reforma de l'edifici no ha de suposar cap cost a les arques públiques.
12: Teníamos que dedicar el esfuerzo de recuperar el edificio a coste cero, lo que se llama un proyecto que es una concesión administrativa. El presupuesto previsto inicialmente por el ayuntamiento son 75 millones de euros de fondos que no son claros, si son ITS, si son europeos o si son de impuestos del ayuntamiento.
15: El regidor portaveu del PP a Cort, Llorenç Bouçà, s'ha mostrat tranquil i ha dit que espera arribar a un acord amb Vox més endavant.
13: Jo estic convençut de que els nostres

0: Per la seva banda, el govern central assegura que ja reforça els mitjans humans i materials a la zona per garantir el control de la frontera i també l'atenció humanitària.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la investigació d'Hisenda a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i a la seva família pel cas Plus Ultra.
0: El magistrat denega la petició de Zapatero, a la qual dona suport la mateixa agència tributària, que demanava frenar la inspecció dels anys 2021 a 2024 per un xoc en la causa penal oberta sobre unes joies localitzades a la seva oficina. El jutge avala la Fiscalia Anticorrupció, recorda que la via administrativa ha de continuar i ordena a Hisenda que avisi el jutge si detecta qualsevol indici de delicte fiscal.
1: I a la plana internacional, els Estats Units, en resposta a l'agressió iraniana de dimarts passat contra les seves bases a Jordània, amb una intensa onada d'atacs, desenes d'objectius del cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica han estat blanc de la represàlia de Washington. Amb aquest apunt arribarem a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
2: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
3: Bon dia, Menorca. Arriba a l'equador de la temporada turística i tot fa pensar que tornarà a ser de rècord. Les dades del juny així ho deixen entreveure. L'arribada de passatgers per via aèria continua creixent i durant el primer semestre de l'any ja han arribat un 2,4% més de viatgers que el primer semestre del 2025. Tot d'una, en donem més detalls.
2: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
3: Menorca torna a batre un rècord de turistes. Al mes de juny, l'illa ha rebut 316.000 passatgers per via aèria, segons les dades publicades per l'Institut Balear d'Estadística, l'IBESTAT. Això suposa un lleu increment del 0,6% respecte del mateix mes de l'any anterior. És, de fet, l'illa que en manco creix, tot i la clara tendència a l'alça dels darrers anys. Durant el primer semestre han arribat 845.000 passatgers, és un 2,4% més que el 2025, és a dir, prop de 20.000 turistes més. En els darrers anys, el creixement ha estat constant. Per posar-hi perspectiva, des de 2022, l'augment, de gener a juny, ha estat de quasi el 18%. En els darrers 10 anys, del 41%, la qual cosa suposa 245.000 passatgers més. I la xifra encara augmenta més si es compara amb el 2004, que és quan es tenen els primers registres. D'aleshores ençà, la pujada ha estat superior al 70%. Unes dades que es donen a conèixer a l'equador de la temporada alta i quan està a punt de començar l'agost, el mes habitualment més fort pel que fa al nombre de visitants. Precisament aquest cap de setmana és un dels de major activitat a l'aeroport. Es preveuen 578 vols, són 3 manco que el mateix cap de setmana de l'any passat. I precisament a les portes del mes d'agost, la platja de Sant Tomàs continua sense serveis. L'arena és buida de gandules i parasols perquè, de fet, l'estira i arronsa amb costes per la quantitat de serveis a instal·lar ha endarrerit l'adjudicació i ha suposat també una reducció important del nombre d'elements autoritzats. Això ha fet que l'empresa que havia guanyat el concurs hi hagi ara renunciat. Ara s'ha ofert el segon de la licitació i cal esperar uns dies per veure si accepta i formalitza després la concessió. Finalment, Costes ha autoritzat 60 parasols dels 150 que s'havien sol·licitat i 120 gandules de les 344 demanades. També es permetran 3 patins amb pedal, 3 piragües i 2 taules de paddle surf. El consistori ho considera del tot insuficient, tenint en compte, diu, que hi ha més arena que anys passats i que les platges de Sant Tomàs i també Sant Adeodat sempre han disposat d'aquests serveis. La reducció també suposarà ingressar manco diners per al consistori. L'Ajuntament havia pressupostat 200.000 euros per aquest concepte. En plena de succeïts, els 9 detinguts en l'operació antidroga efectuada ahir passaran entre demà i dissabte a disposició judicial. A hores d'ara s'estan tramitant les diligències sobre el cas. Els detinguts romanen en les dependències policials de Moó i Ciutadella a l'espera de declarar davant el jutge. Durant l'operació es van fer diversos escorcolls domiciliaris a Moó, Es Castell, 2 a Ciutadella, a més d'un 5è a la península.

0: varen decomissar diverses substàncies i també doblers. La investigació, duita a terme per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Vigilància Aduanera, està sota secret de sumari. I en manco de 24 hores hi ha hagut dos ofegaments a l'illa. Avui matí s'ha trobat un cadàver a Cal Enforcat. La policia ho investiga. Ahir, a mitjorn gran, va morir un home de 51 anys en una piscina. A les 7 i quart d'avui matí, la Guàrdia Civil ha rebut un avís per part de l'U2 que un vesí havia vist un cadàver a Cal Enforcat, a Ciutadella, molt a prop d'un penya-segat on també hi ha un establiment hoteler. Segons informa la Guàrdia Civil, la persona que ha perdut la vida és de mitjana edat i un resident a la zona. S'haurà ara de fer una autòpsia per determinar-ne les causes de la mort. La comissió judicial s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i ja s'ha aixecat el cadàver. Ahir, al voltant de les 7 i mitja, un home de 51 anys també va perdre la vida, en aquest cas, en una piscina d'esmitjorn gran. El van trobar surant i els efectius de la policia local van ser els primers a atendre'l fins que van arribar les ambulàncies. Tot i les tècniques de reanimació, que van durar més de 30 minuts, no se li va poder salvar la vida. I la Policia Nacional de Ciutadella ha bloquejat 240.000 euros procedents d'una estafa bancària. Un matrimoni resident al municipi va denunciar una estafa en la qual haurien perdut 590.000 euros. Els delinqüents els hi van fer diverses telefonades fent-se passar pel seu banc i alertant-los d'una possible estafa. Els hi van indicar que havien d'evitar-ho, cancel·lant les operacions, bloquejant els comptes i canviant les contrasenyes d'accés. En realitat, estaven autoritzant dues transferències de 350 i 240.000 euros. El banc va poder recuperar la primera i per mitjà de la Interpol es va bloquejar l'altra transferència a un banc de Croàcia.
1: Edició Menorca. Excel Camarasa.
0: Més qüestions. Menorca ja ha començat les actuacions de prevenció d'incendis forestals. Les primeres feines han començat a l'aeròdrom. Els treballs consisteixen en tasques d'eixarmada, poda i manteniment de la franja perimetral de protecció. El projecte preveu actuar en total sobre més de 180 hectàrees de massa forestal dels 8 municipis amb una inversió de prop de 3 milions d'euros que es finançaran amb fons de l'impost de turisme sostenible. Sentim el president del Consell Insular, Dolfo Vilafranca.
2: Teníem plans forestals dins un calaix que no s'havien executat i per primera vegada el Consell Insular impulsa un pla que abarca tota l'illa i pensant que aquesta és la millor manera d'actuar davant d'un incendi, que és la prevenció, que és actuar antes, evidentment, que se produeixi aquest incendi, evitant el que és més important, que és el combustible, no? que són els boscos, que és la matèria que es pot inflamar.
0: Les actuacions inclouen la creació i el manteniment de franges de fins a 30 metres entre les zones urbanes i forestals, així com també treballs a camins, tallafocs i punts d'aigua. És la primera vegada que tot això es fa en una actuació coordinada i dins un únic contracte per a tota l'illa. Jorge Casado és tècnic de l'Ibanat.
3: Lo que se está presentando hoy es una iniciativa que el Consell Insular coge el problema a nivel global de toda la isla y dentro de un mismo programa para cada municipio presenta un plan con las mismas características para, de manera global, proteger toda la interfase urbano-forestal de competencia municipal. Como sistema territorial cerrado no hay muchos precedentes de este tipo.
0: L'objectiu és reduir el risc d'incendi i facilitar la protecció dels nuclis habitats i també del patrimoni natural de l'illa. Precisament durant el mes de juny s'han netejat més d'un quilòmetre i mig de torrents. La Conselleria de la Mar i Cicle de l'Aigua ha executat actuacions de manteniment, conservació i millora a 7 torrents. Els treballs de neteja i desbrossament han abastat aproximadament 1.600 metres lineals de llera, als quals s'afegeixen diferents intervencions per reconstruir murs i parets de deteriorats, condicionar canalitzacions i també protegir camins. Les actuacions s'han desenvolupat als torrents de Vinyalà, Son Patrici, Carbonell, Montpalau, Montetoro i Santa Catalina, així com el torrent situat al costat del polígon industrial de Ferreries, un afluent del torrent de Son Granot. Aquestes actuacions formen part del contracte de manteniment, conservació, adequació i millora de les lleres de Menorca i permeten millorar la capacitat de drenatge, retirar obstacles i vegetació acumulada i també reparar elements deteriorats per reduir el risc d'incidències durant els episodis de pluges intenses.
1: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
1: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
0: Una calor que torna a pitjar i que tot apunta que es mantindrà durant els propers dies. Vegem quina és la previsió per a les pròximes hores. Pedro Roger, bon dia.
5: Bon dia, avui dia de calor i de cel clar a Menorca. Tindrem molt de sol tot el dia i una màxima que girarà aproximadament entre els 33 i els 35 graus. El vent bufarà fluix de xaloc i tindrem la mà com una bassa d'oli. Un panorama pràcticament idèntic al de demà. Tornarà a ser un dia molt assolellat i calorós. No canviarà gaire la temperatura i el vent pel seu costat tornarà a ser fluix del sud-est i continuarem amb molta calma a la mà.
0: Dues i 40 minuts. Moment ara per a la informació política. Els socialistes veuen la proposta de llei del litoral com un atac a les competències insulars. En concret, critiquen que el govern de Marga Proença retalli poder de decisió a l'administració insular en la gestió dels recursos hídrics. I ho fa, remarca el secretari general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, just en un moment crític de manca d'aigua.
6: No és el millor moment, ni s'hauria de fer mai, no? Perquè aquí a Menorca sí que entenem que, un, som molt diferents de les altres illes, perquè depenem quasi el 90% dels aqüífers, les altres illes no. Dos, no volem suplir, és a dir, substituir aquest model per un model de... el model d'Eivissa, no?, d'infraestructures. Eivissa té, diria, tres desaladores. Nosaltres això aquí a Menorca no s'ha plantejat mai.
0: A Ciutadella, l'Ajuntament fa marxa enrere i estima finalment el recurs presentat per l'empresa Ganados Pellicer en el cas de la fugida de quatre caps de bestiar de l'escorxador municipal al juny de l'any passat. Els animals, un brau i tres vedells, es van escapar de les instal·lacions i van haver-se de sacrificar tres a trets. Inicialment, el consistori havia rebutjat la reclamació, però la NOC acredita tant la titularitat dels animals com el perjudici econòmic. Ara el consistori indemnitza l'empresa amb poc més de 7.000 euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament assumirà els primers 2.000 corresponents a la franquícia de la pòlissa, mentre que la resta serà abonada per l'asseguradora municipal. I ja molt la gent gran podrà veure l'eclipsi de manera còmoda i adaptada als cinemes o CIMAX. L'Ajuntament maonès ha impulsat aquesta iniciativa. Els cinemes posen a disposició dels assistents un total de 200 localitats de la sala 1 dels cinemes per veure aquest esdeveniment astronòmic de manera còmoda en un entorn climatitzat. El preu simbòlic serà d'un euro. Les entrades es poden adquirir al casal de jubilats Vassallo i també al del Camí des Castell. Gran final per a la cultura. Passejar aquests dies pel centre històric de Ciutadella és també anar descobrint art a cada cantonada. El festival Street Art arriba a la 14a edició amb 21 intervencions que transformen parets i racons en una galeria a l'aire lliure. Humor, reivindicació i estils ben diversos conviuen en un recorregut que sorprèn residents i visitants. Organitzat per Ciutadella Antiga, l'Street Art dona una nova vida a espais oblidats i convida a redescobrir el centre històric a través de l'art. Illa Marquès és gerent de Ciutadella Antiga.
7: La idea va néixer de crear un festival on la gent pogués gaudir de l'art des del carrer, passejant i gaudint del poble tan polit que tenim. Són pares deteriorades i després també l'Street Art juga molt també amb els elements.
0: Les obres ja són gairebé totes al carrer i s'hi podran veure fins a l'octubre. I acabam parlant de les festes patronals perquè Menorca es troba ja en plena època de celebracions. Aquest cap de setmana se celebra Sant Cristòfol, el Mitjorn Gran, mentrestant la resta de pobles ultimen també els preparatius per a les respectives celebracions. Avui s'ha donat a conèixer el programa de festes de Sant Gaietà, que celebra Llumassanes. Coincidint amb la festivitat, el dia 7 d'agost se celebrarà la missa solemne i la posterior sortida del Sant pels carrers del nucli, una activitat que es recupera. La nit culminarà amb una gran torrada popular popular i actuacions musicals. El cap de setmana es viuran els actes més tradicionals, amb el primer toc, l'entrega de la bandera i la sortida de la qualcada, seguida de les completes i el jaleo, el pla de Sant Gaietà, a més de la revetlla amb el grup Xafogó. Diumenge, després de la diana i la missa de caixers amb el repartiment d'aigua arròs, se celebrarà també el jaleo del matí. Al capvespre hi haurà gegants i castells de focs d'artifici. Les festes es clouran el dilluns amb la tradicional sardinada. Sentim Joan Benegas, és president de l'Associació de Veïns de Llumassanes.
8: Pues sí, aquest any novetat, tenim bastantes activitats per fiats, vull dir que em sembla molta il·lusió perquè hem vist que la natalitat està pujant a Llumassanes. Després, aquest any, per novetat, que fem l'any que no es feia, el sant es sortirà pels carrers de Llumassanes i intentarem que el màxim possible el pugui acompanyar amb una ofrena floral que li farem després.
0: Amb els preparatius de les festes patronals arribem pràcticament a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
1: Informatiu migdia. Esports.
2: Toni Fuster, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Vinga, el Reial Mallorca tanca la pretemporada a Marbella amb una victòria contra l'Al Ittihad.
3: Sí, el de Luis García han guanyat per 4-2 contra l'equip àrab. El Mallorca ha jugat d'inici amb Bernau a la porteria, Mateu Morell i Orejuela als laterals, Valient i Sumajoro com a centrals. Al mig camp ho han fet en Darder i Antonio Sánchez, Roque i Jan Virgili als estrens, i a la mitja punta Pablo Torre i en atac Addon. El primer gol arriba al minut 4, Sergi Darder, amb feina de pressió, roba una pilota dins l'àrea i defineix davant el porter Mohamed Alapsi. Al minut 13, empat a l'equip àrab per una jugada combinada dintre de l'àrea que ha resolt Mateo. 5 minuts més tard, a la trata d'un corna per part de Pablo Torre, al central Abubakar Sumajoro remata de cap i fa el 2-1 per al Mallorca. A la segona part, ja al 55, arriba el 3-1. Orejuela cedeix la pilota a Pablo Torre, que defineix. Al minut 65, en un canvi de joc del Lato, Lubumbo fan la pilota regateja i el seu xut acaba dins la porteria del Al Ittihad. És el 4-1 i el tercer gol, per cert, de Lubumbo en aquesta pretemporada a Marbella. Al 75, Bisri se n'aprofita d'una errada del porter Nil per fer el 4-2 definitiu. Precisament a l'inici de la segona part han entrat també al camp Adrián Fuentes i Antonio Raillo, i també han jugat Nil, el porter suplent, Lato, Cavatallut, Morlanes, Alex Sala, Lubumbo i Marc Domènech. A banda de la crònica del gols del Mallorca, connectam amb Marbella. En aquesta hora on s'hi troba l'enviat especial d'Ivetra, José Manuel Peña, que ens conta també altres detalls.
4: El Reial Mallorca posa el punt i final al seu estàs de pretemporada aquí a Marbella amb una nova victòria, en aquest cas contra l'Al Ittihad, i amb un balanç general que podríem tildar d'excel·lent. I és que, més enllà d'haver sumat dues victòries en dos partits, el més important és veure com la plantilla respon a les ordres del seu nou entrenador i que, més dins del vestidor, l'ambient és molt millor que el d'ara fa tan sols un parell de mesos. Només ens queda veure debutar Arnau Puigmal, que ha estat l'únic futbolista que durant aquests dies no s'ha deixat veure amb el grup per molèsties físiques. Ara l'equip tornarà avui prop de les 10 del vespre cap a casa per preparar des de ja el trofeu Ciutat de Palma, la presentació davant una afició que té moltes ganes de conèixer en primera persona a Luis García i els seus deixebles. I no serà una prova fàcil, ja sabeu, el PSG de Luis Enrique serà el convidat de luxe per aquesta presentació en societat de l'equip.
3: Gràcies, José Manuel Peña. Serà dimecres que ve a partir de les 9 del vespre. S'ha retardat una hora l'inici d'aquest partit. 8:30 hi haurà presentació i a les 9 el partit. Nosaltres de les 8 començarem els portes en joc fins a les 11:30 del vespre. Sentim el que ha dit després del partit el migcampista del Real Mallorca, Alex Sala, a Ivetres.
5: Bien, bueno, al final creo que nos tenemos que ir conociendo, creo que también tenemos que ir todos cogiendo un poquito más de tono físico, pero bien, me he encontrado bien y poco a poco creo que mejor.
3: Sala espera arribar el millor possible al partit de dimecres contra el PSG.
5: Sí, al final muchas ganas, va a ser un partido bonito y nada, prepararlo ahora durante la semana, a seguir mejorando y esforzándonos para llegar lo mejor posible.
3: I també ha parlat el director de futbol, Pablo Ortells. El sentim. Primer parla de la possible sortida del portuguès Samu Costa i després de Jan Virgili.
6: Bé, Samu és un jugador que estem negociant en un club que pot eixir i sí, que al final sempre dic el mateix, la situació se dona quan totes les parts estan d'acord, si totes les parts estan d'acord, pues anirà avant. Yo creo que Jan está feliz aquí, yo creo que, como decía el míster, ¿no? Pues, tener un año completo siendo importante, pues yo creo que para su progresión y su formación va a ser bueno. Y él está feliz aquí, entonces nosotros de momento es un jugador del Mallorca, contamos con él y esperamos tenerlo con nosotros.
2: A Primera Federació hem de continuar escoltant algunes declaracions importants de l'entrenador de la UD Eivissa, Raül Llona.
3: Un tècnic que té clar que arriba a un club amb molt poca paciència. El conjunt pitius es troba a la segona setmana de feina i preparen el primer partit amistós. Víctor Sancho, bon dia.
7: Bon dia, Raúl Jona insisteix que és un tècnic que creu en el procés, però diu que no només en el debut en Lliga, en un mes, a Antequera s'ha de veure ja els trets del seu equip, sinó que també en el primer amistós de la setmana que ve.
8: No hay excusa para que ese primer día pues, se vea un equipo que quiere ser valiente, que quiere ser agresivo sin balón, que quiere jugar alto, un equipo que con balón quiere tenerlo, quiere ser asociativo, quiere proponer. Es innegociable desde el primer día. Otra cosa es que en qué punto podamos llegar de todo esto que estoy diciendo, ¿no? Pero lo que tengo claro que ese primer día se tiene que ver y te diría que incluso desde el primer amistoso.
7: Jona no s'ha tallat. Sap que arriba un club amb poca paciència. Ho accepta, però no es conforma.
8: Porque sea habitual o porque sea lo que se hace, no deja, a mí no me sigue sin gustar. Quiero decir, claro. ¿No? Es que es lo habitual y ya parece que eso lo tenemos asumido. Bueno, hasta cierto punto.
7: Creo que la seva feina no decebrà.
8: No vamos a fallar, eso lo tengo muy claro porque tengo una confianza máxima tanto en el trabajo de mi cuerpo técnico como en el trabajo mío y en el que vamos a ser capaces de conseguir con la plantilla.
2: I a la segona federació, Toni, l'Atlètic Balears presenta més jugadors.
3: Avui ha estat el torn de l'ex-Poblé, Martí Paeres, i de l'ex-jugador de l'UCA Múrcia, Pablo Hernández. Paeres, es mostra content i ambiciós.
9: Molt bé, jo estic molt il·lusionat. Sé que és un puesto que és per pujar. Realment és l'objectiu que tenim i és per lo que farem feina i jo estic amb moltes ganes d'aquesta temporada. Estic segur que serà bona.
3: I Pablo Hernández va formar el planter del Tenerife, compta amb experiència primera i segona federació, després de defensar les camisetes del Tenerife, de Melilla, Son Maresme i UCAM Múrcia. A la darrera temporada va disputar 30 partits oficials i es va classificar pel play-off d'ascens a primera federació. El sentim.
10: Con muchas ganas, la verdad. Al final llegó un buen club, un club donde quiere estar a lo alto de la tabla y bueno, pues con muchas ganas e ilusión.
3: El director general de l'Atlètic Balears, Patrick Messou, ha afegit també que el club ha arribat pràcticament ja al 1.800 abonats.
2: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha començat avui la pretemporada.
3: La plantilla que entrena Toni Vadillo s'exercita al poliesportiu de la Indioteria de Palma, ja que el Palau d'Esport de Somos es troba amb obres. No ha faltat ningú a l'entrenament. Ara toca fer feina, posar-se físicament bé i Vadillo serà l'encarregat de donar les pautes per aconseguir un gran bloc i els objectius que s'ha marcat el club. El jugador brasiler Lucas Machado n'és optimista i creu que hi ha plantilla per competir bé durant la temporada.
11: No, veo bien, como siempre, ¿no? En los últimos años Palma siempre tuvo plantilla que sabíamos que íbamos a llegar a semifinales, finales. El año pasado fue así, perdemos dos finales que nos dejó muy, muy tristes, pero este año vamos a pelear otra vez y la plantilla está hecha para eso.
3: D'altra banda, Lala Lucao diu que tenen il·lusió en vista el primer títol de la temporada, la Supercopa d'Espanya, que disputarà el Palau Blaugrana de Barcelona a principis del mes de setembre, recordant que el mallorquín s'enfrontarà al Pozo Múrcia en el partit de semifinals. El Lucao.
12: Tenemos mucha ilusión porque sabemos que la Supercopa es un torneo muy corto y que todos que están ahí pueden salir campeones. Y nosotros somos uno de ellos. Yo creo que para nosotros lo importante es estar siempre ahí, competiendo para ganar títulos. Y bueno, Supercopa otra vez estaremos.
3: A banda de la pretemporada, el Palma Futsal i l'Anderlecht han arribat a un acord pel traspàs de Bruno Gómez. El pivot brasiler posa punt i final a l'etapa en el club mallorquí. Després de la cessió, el CMI de Kazakhstan iniciarà una nova etapa a la Lliga Belga.
2: I acabem amb atletisme. Esperança Cladera i Marc Escandell han estat convocats per als europeus del mes que ve.
3: La velocista morera competirà als 200 metres i als relleus 4%. Recordeu que va fer medalla a les dues proves als Campionats d'Espanya disputats el passat cap de setmana. També ha rebut la cridada de la selecció Marc Escandell. El formenterer, encara sub-23, formarà part dels relleus 4%. L'objectiu del plusmarquista balear és continuar agafant experiència internacional a la primera fila de l'atletisme espanyol.
2: Gràcies, Toni. Després dels esports, arriba la cultura.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: Ha mort a 62 anys l'actor Manolo Solo, un imprescindible del bon cinema espanyol dels darrers anys, guanyador d'un Goya pel seu paper en Tarde para la ira, i havia estat també nominat per la seva actuació a El buen patrón, o bé la pel·lícula Cerrar los ojos i Una quinta portuguesa. Si l'heu vista, Sandra Martínez, bon dia.
13: Bon dia.
2: Deveu recordar una de les seves recents interpretacions, la del general Gutiérrez Mellado en la sèrie Anatomia d'un instante.
13: Sí, l'adaptació de la novel·la de Javier Cerca sobre el 23F, amb uns extraordinaris Álvaro Monte com Adolfo Suárez, Eduard Fernández com a Santiago Carrillo i, com deia, Manolo Solo com a general Gutiérrez Mellado.
14: Yo soy militar, no soy político.
15: ¿Y ese señor? Es cómplice de su mentira.
13: Aquest és només un exemple de la seva extensíssima filmografia. Va haver-hi anys que va fer feina en 15 produccions diferents, i això en 30 anys de carrera. Tarde para la ira, dirigida pel també actor Raúl Arévalo, li va suposar el seu únic Goya per la interpretació d'una persona amb drogodependència amb una veu molt especial.
16: No, siempre sí, no, que tú aquí tienes un amigo para lo que tú quieras, que yo contigo...
13: De fet, una juguesca va fer que durant la prova del paper per fer una gràcia, però va mantenir la petició del director i li va suposar aquesta característica, aquesta actuació, el reconeixement dels seus companys de professió. Ho agraïa d'aquesta manera en el seu discurs.
17: Y gracias por dirigirme y gracias por tirarme por el barranco, porque creías que yo iba a volar y efectivamente tenía alas para volar.
13: Celda 211, El laberinto del fauno, La flaqueza del bolchevique, La isla mínima, Beautiful, Siete vírgenes, són altres dels títols on va participar l'actor sevillà, que no rebutja mai posicionar-se en qüestions polítiques o socials com ara la monarquia o la situació a Palestina.
18: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
2: I avui a l'Atlàntida se sent la veu d'una dona, Judith Godrej, el símbol del mito francès després que fa 2 anys denúncies, abusos i violacions de 2 dels directors de la Nouvelle Vague francesa i reclama canvis en la legislació per garantir la protecció dels més vulnerables. Des d'aleshores, Sandra no ha tornat a rebre cap oferta de feina de la indústria gala. Avui, a les 7 al Rivoli, presenta el seu debut com a directora a l'adaptació de Memòria de noia, la novel·la de Annie Ernaux, que rememora la seva primera experiència sexual i les seves conseqüències.
13: Sí, parlem de més d'una pel·lícula. És com un projecte que aposta per l'educació, per la sororitat, per ressorgir de les adversitats i seguir endavant. Ho va saber Ernaux i ho ha tocat amb les mans també, com dèiem, la directora, quan va denunciar a l'Acadèmia del Cinema, també al Festival de Canes, allà on se la volgués escoltar, el que li havia passat a ella i de ben segur a moltes altres dones que no havien aixecat encara la veu. Potser conscients que la societat encara no perdona els crits de les dones.
19: Most guys who are accused of rape, they keep working or they do their comeback. But women who speak out, they don't work anymore. In my case,
13: Ernaux, Premi Nobel, Premi Formentor, ha participat en el procés de desenvolupament d'aquesta història en una col·laboració que ha estat més que una simple entesa. La transformació d'una adolescent en escriptora, l'empoderament i la presa de consciència per defensar els dèbils i els oprimits, tot això, explica Grodeix, és el que volia recollir en aquesta pel·lícula.
19: My story and the story that I wanted to tell, which was also how and why she became a writer, and also how and why she spent her entire life fighting for minorities and fighting always on the side of those who were oppressed by abuse of power.
13: Tess Barthelemy, la seva filla, posa rostre, sobretot ulls, a la protagonista que trenca el cor de l'espectador en un instant en una mirada a càmera quan descobreix que la llibertat és l'únic camí.
2: Hi ha cançons que marquen una carrera, que fan passar a la història un nom, i malgrat l'èxit d'aquest Falling Slowly, que li va suposar un Oscar, Glenn Hansard, mort al 56, víctima d'un accident de motocicleta als afores de Dublín, la seva ciutat natal va ser molt més que això.
13: Músic de carrer durant anys, encara lluïa la guitarra atrotinada d'aquells temps en les seves actuacions d'ara. Va fundar The Frames, el grup que el va donar a conèixer i amb el qual va publicar 7 àlbums referencials del rock irlandès, però va ser amb el duo format amb Marqueta i Glover, durant un temps la seva parella, amb qui va tocar el cel amb aquest tema i amb Guants, la pel·lícula gairebé autobiogràfica de la seva relació i que els faria triomfar a Hollywood.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 30 de juliol. Després del suport de Sánchez, el PSIP ha tornat a defensar avui el paper del delegat del govern espanyol en la manifestació de diumenge contra la massificació turística que va acabar amb càrregues policials contra alguns participants. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Els socialistes tanquen files amb el seu company de partit, Alfonso Rodríguez, i han recordat que les actuacions de la policia són ordenades sempre pels comandaments del cos, en cap cas pel delegat. En canvi, el govern considera que encara no s'ha confirmat qui va donar l'ordre de carregar contra els manifestants i han demanat que s'arribi al fons de la investigació. Són la socialista Mercedes Garrido i la vicepresidenta Antònia Maria Estarellas.
2: Les ordres amb un operatiu d'aquest tipus surten directament dels mandos policials d'aquest operatiu, de mandos que estan dirigint aquest operatiu en aquest moment. En cap moment mai surten, ni han sortit, ni amb aquesta manifestació, ni amb altres, de la delegació del govern o del propi delegat del govern.
3: Demanar que s'esclarisquin els fets i a veure que si s'ha volgut més forts.

0: casa.
1: Total.
0: Sí, enguany mos van encomanar fer els trofeus. I en terra compactada, precisament, han fet un tòtem, que és el trofeu en el logo del Premi FAT, i hem pogut fer la terra compactada, i la veritat és que també n'estic content, perquè han quedat molt bé, i ha estat un exemple més de la versatilitat. Tampoc no havíem fet mai topall premis o trofeus, per mirar, també hem fet un trofeu, i la terra compactada fins ara servia per fer parets a fora vila, ja també servia per fer trofeus de disseny a Barcelona, i mira, tenim tot aquest truix.
2: Clar, que suposen tant de premis per Huguet? Vos tapen o... Què suposa?
0: Bueno, jo la veritat és que fa il·lusió, saps? Fa il·lusió i ajuden, saps? La veritat és que ara, en xerrat fins ara, jo també a vegades m'incomodo una mica, perquè parlant totes aquestes coses que hem parlat fins ara, i si ens pensa que tot és color de rosa, que tot és molt fàcil, que aquí es desfer calça, i la veritat és que la cosa és bastant més complicada i costa més, i una cosa és dissenyar i fer coses guapes, que això ho feim bastant, però altres fer una empresa que funcioni, que això se vengui, que se compri, que no hagi problemes logístics, problemes de molt diversa índole, per tant, tot això és molt complicat. És molt complicat, i la veritat és que els premis és una cosa que ajuda, que te dona suport, que dins aquests anys que han estat complicats, i són, sempre hi ha moments complicats, amb el veure que tens aquest efecte, que tens aquest reconeixement, ajuda. Això és el tema principal per mi dels premis.
2: Clar, perquè quin percentatge de clientela mallorquina teniu?
0: No gaire gran, no gaire gran. No el tinc mesurat.
2: O de Balears.
0: Bé, és igual, és el mateix. No ve d'aquí. Nosaltres és evident que no tenim massa clients d'aquí. Nosaltres, en el moment que xerram de fer coses manuals o coses artesanes, això, evidentment, du feina, més que una producció industrial, no, per tant, no és barat. Jo intentant tenir coses que no siguin cares, però barates tampoc no ho són, i per tant és evident que el poder adquisitiu de la societat mallorquina du ja bastant d'anys que no millora, i per tant és més fàcil poder trobar clients amb més capacitat per Europa que no per Mallorca. Per tant, a Mallorca feien coses,
1: sí, vaig passar l'altre dia per un hotel molt nou que han fet en el barri del Terreno, i allà hi havia rajoles Huguet.
0: Sí, allà n'hi ha moltes. Sí, moltes. Allà és un cas, t'anava a dir una excepció, perquè quasi és una excepció, perquè sí que fem feina aquí amb hotels, és un dels clients que tenim importants, però tampoc no en fem de més, en fem i fem coses, i aquest del Terreno han volgut, realment és un cas una mica excepcional, perquè és la propietat, el grup Piñero. Han intentat fer un hotel molt especial, amb molt de producte local, hi ha molt d'artesania, ja almenys nosaltres, hi ha il·luminació, hi ha mobiliari, vull dir, és un cas lloable, que hauria de passar més sovint, però que no passa. On els hotelers han intentat realment fer un hotel especial en caràcter que transpiri o que transpuï molta mallorquinitat. Per tant, passa, i a vegades passa, però bé, no passa tot el que jo crec que hauria de passar, i com vos deia abans un poc en el principi, que la meva d'una manera un poc críptica, ara vos ho dic més explícit, clar, nosaltres sortim a fora perquè el món mos interessa i mos agrada molt anar pel món, però és que també perquè no tenim més remei, perquè la societat mallorquina té una capacitat limitada, i aquests productes necessitam també créixer i trobar clients arreu del món, perquè Mallorca, malauradament, la darrera vintena d'anys, les coses no són el que eren o el que havien estat ni el que voldríem.
1: Tant és així que teniu rajoles a Estats Units, al Japó...
2: Arreu.
0: Sí,
1: per
0: sí,
1: tot.
0: Sí, sí, sí, sí, ara des de Nova Zelanda fins a Bahamas,
1: també.
0: Per tot, hem arribat modestament, però no voldria que presqués que tot l'havien enviat contenidors
1: cap a
0: Nova Zelanda. No, això és fàcil. Vull dir, hi ha dues coses per nosaltres que han estat molt importants. Una és la comunicació. Vull dir, internet, les xarxes socials, això facilita moltíssim la comunicació, per tant, és molt fàcil, estant un poblet d'una illeta de la Mediterrània, arribar a Nova Zelanda. I contacte gent del món amb molta facilitat. Això, quan jo vaig començar fa 29 anys, no era tan fàcil. Avui en dia és molt fàcil.
1: Sou com un poc influencers, també. Per exemple, Instagram, que teniu 267.000 seguidors, un poc també influencers del món del disseny i l'arquitectura.
0: Sí,
1: en aquest sentit.
0: Bueno, hi ha bastanta gent que m'ho copia. Sí. Per tot el món hi ha molta gent que fa el que nosaltres fèiem, perquè tot això és una cosa...
2: Clar, això també vols dir.
0: Això també és una tradició mediterrània, i això és una cosa que realment va néixer al Mediterrani, ara per tot el món se'n fa, però realment va néixer
1: les rajoles hidràuliques.
0: Esterrazzo, tot això va néixer al nord d'Itàlia, sud de França, i tot.

0: Clar, no,
1: i a Mallorca tots els pobles tenien una fàbrica de rajoles hidràuliques un temps.
0: Per això és una cosa que és molt d'aquí i que avui en dia podem arribar i comunicar-nos amb tot el món, i a més hi ha una sort també a tot el món, que jo crec que tot el dia hi ha transports i contenidors amunt i avall, i vaixells que van i venen, per tant, és fàcil. I per ahir que estem aïllats, però no estem aïllats, perquè venen de Nova Zelanda, que vos deia, per venen des de kiwis a xots, no ho sé, i hi ha molt de material i molta cosa que circula tot el dia pel món. I igual que venen a Mallorca els contenidors plens i se'n tornen buits, nosaltres mirant d'omplir-los, i hi ha aquesta logística mundial instal·lada que tot va i ve. I mira, les rajoles també, no volen ser menys que els altres.
2: Clar, jo entenc d'hidràuliques antigues, restaurades. Clar, si tu ara venguessis aquí nostra, podries dir si són Duguet?
0: No, possiblement.
2: D'aigües, d'aquestes d'aigües.
0: Bueno, no, te podria dir que segurament no són Duguet, perquè el Gaida hi devia...
2: No, és a Palma.
0: Bé, Palma també.
2: Pis a Palma, sí.
0: I de Palma, cada barriada de Palma tenia seva fàbrica. Vull dir, per tant, això a Mallorca jo sol que explicar que d'haver els anys 60 hi devia haver potser un centenar de fàbriques, perquè cada poble sabia les seves. A Campos n'hi havia 3 o 4.
2: No hi ha manera de saber-ho.
0: No, segur. Vaja. Que... No.
2: Aquesta era la pregunta.
0: Segur que no eren Duguet, seguríssim. Devien de ser qualcú del barri, perquè fins als anys 60 tot era molt local de barri. Vull dir, no hi havia ni transports i cada poble sabia les seves. Vull dir, després de centenar que hi havia, a l'any 90 ja només en quedava una, i petita. Però...
1: I ara quantes en queden?
0: No, i ara en queden dues, nosaltres i uns altres, que també a Inca també en fan.
1: A Inca.
0: Que també han recuperat i també en fan. I és una cosa que existia moltíssim abans, va desaparèixer totalment, i que ara, a partir dels anys 90, que quan s'hi va començar a valorar una altra... Una vegada passat el boom aquest dels 60, que ho va arrasar tot, i tot seguia tot tradicional, i tot seguia tot fet a mà, tot allò va desaparèixer, perquè en els 60 tot era créixer ràpid, barat, lo nou el més bo que l'antic, i tot això, a partir dels 90, la cosa va començar a pair, i s'hi va començar a valorar. Una altra vegada seguia tot tradicional, la rehabilitació, i a partir d'aquí hem entrat en una altra dinàmica.
1: I en Bialoga, què li queda per fer? Què te queda? Què t'agradaria? Has fet museus, has fet sales de música, espais, hotels...
0: No ho sé. Jo la veritat és que me passa una cosa que jo m'apareix... Jo me sorprèn moltíssim, perquè jo quan vaig començar... Jo era un lot que havia estudiat fora, tenia 23 anys quan vaig començar, però venia de Londres, per tant, era, no sé, de món, més o menys. I havia acabat la carrera ja d'arquitectura tècnica allà i tot això. Però jo en aquell moment, en el 96 o el 97, jo pensava que faria arquitectura tradicional per un mercat local, perquè en el 97 les coses anaven així. Clar, 30 anys després, clar, m'haurà passat de tot. I ara fem arquitectura contemporània per un mercat internacional, i fem topalls de porta, i fem terra compactada, i fem cada dia fem coses rares. Per tant, per una banda, jo estic molt orgullós de dir, mira, com ha evolucionat, fem projectes, tenim Norman Foster, Herzog de Mero, no sé. Els millors arquitectes del món tenim contacte amb tots. Però jo, per una banda, estic molt orgullós, perquè dic, jo això no m'ho hauria imaginat mai. I això ha superat totalment
1: la capacitat d'imaginació.
0: Per molta imaginació que jo tingués quan tenia 23 anys, mai m'hagués imaginat que arribaria a fer les coses que he fet. I, per tant, per una banda, estic molt orgullós, però, per altra banda, estic com a mi mica assustat. Dic, perquè ja, què més puc fer? Pues no ho sé, perquè he fet molt més del que m'hauria imaginat.
2: Que 30 anys després no només és que hagis mantingut la fàbrica i el llegat familiar, sinó que l'has fet créixer. No sé, per exemple, ara quant de treballadors sou.
0: Sí, no, ara tenim, som una cinquantena.
2: Cinquantena.
0: Sí, i per tant, no sé què passarà. Jo l'únic que sé que passarà segur és que l'arquitectura seguirà evolucionant, i els arquitectes sempre cerquen fer un poc millor, com poden millorar. Ara parlàvem també d'aquesta higroscopicitat que aborda, o de sostenibilitat,
1: o ara parlàvem d'aïllament
0: tèrmic.
1: No?
0: Sí, vull dir,
1: bé, i també la sostenibilitat
0: coses,
1: que s'haurà de...
0: Duen moltes coses, per tant, això no sé què passarà, però tota aquesta gent que fila tant del món de l'arquitectura i disseny, en el final necessiten a qualcú com nosaltres, qualcú té ofici. Qualcú té un ofici que és qui te permet, qualcú ha de fer allò, qualcú ha de fabricar aquella rajola. Ja pot tenir les idees que vulguis, però qualcú ho ha de fer. I a dia d'avui no hi ha, només hi ha màquines que fan coses estàndard, una producció molt rígida, molt industrialitzada, per tant, no sé què farem.
1: I d'una qualitat,
0: però la qualitat, però la qualitat seguirà evolucionant, seguirà innovant, i seguirà necessitant artesans, gent amb ofici com nosaltres, que ho fabriqui. Per tant, què passarà? No ho sé. Vull dir, què podem fer? No sé, jo crec que hi ha moltíssimes coses per fer, n'han fetes moltes i han fet molt de projectes molt xulos, però encara en queden molts.
1: Pau, tu t'agradaria fer feina a la fàbrica de ton pare?
3: No sé.
1: Que encara és molt petit.
3: Que quan jo vull ser periodista.
1: Ah, tu vas ser periodista.
2: Has de quedar aquí.
1: Que sí, d'home, en lloc ara m'ho vull. Quant d'any tens, Pau?
3: 9, faré 10.
1: I no, clar, encara és molt petit. Però t'agradaria ser periodista?
3: Sí.
1: De què?
3: Esportiu.
1: Ah, fantàstic.
2: També ho pot compaginar, no? Sí, sí, sí, serà bo de fer, però...
3: És el que em diu ell.
0: Bueno, perquè nosaltres... Jo, una de les coses més importants que hi ha...

0: Que sé, ara no xerrem tant de negoci. Oh, sí, no ho sé, home, Maria.
1: Sempre dius això, després si jo m'ho miro un poc, eh? Però no te preocupis.
0: No, bien. Si jo ho dic per positiu.
1: Home, un lloc on vam passar l'estiu, Conquet de Campos, no sé si quedes allà, si te'n vas a la Colònia...
2: Sí, jo som de la Colònia, era de la Colònia, ara ja no sé exactament, no és el que era. Però sí, la colònia encara.
0: La colònia Sant Jordi.
2: De Sant Jordi, sí. Ara de Sant Pere fa molta competència, però la colònia sempre... Fins ara sempre he vist de Sant Jordi. Ara de Sant Pere s'ha de moda.
0: Passejant de Campos, sí.
2: Bé, per la nostra contrada, més o menys.
1: Clar, pega un poc en fora la colònia de Sant Pere de sí. Campos. Mam, i un menjar d'estiu?
2: Un menjar d'estiu... el meló. Meló i cindri.
3: Bona tria.
0: Pau, tu què t'agrada menjar en l'estiu?
4: Els xipirons del Marisol de la colònia.
1: Ah, mira, però... Ho ha tingut claríssim, eh? Eh?
3: Els xipirons del Marisol.
0: De la colònia.
1: I mira, té molt bon gust.
0: Ja n'has menjat un guany?
4: No.
0: Però aviat.
4: És que anem d'aquí uns dies a la colònia, llavors.
3: Bé. No l'has de menjar cada dia, però...
0: Els xipirons t'esperen. Pau, no passis pena.
1: T'hi duran, segur. I, Biel, una lectura d'estiu. No sé si enguany tens qualque llibre pensat per anar a vorera demà, si en tens qualcun en marxa...
2: No, tenc una avalanxa de coses que no sé per on...
1: Una pila,
2: no? Per on li he d'envestir, Ara tenc precisament aquesta setmana, que m'ha arribat una revista, aprofit per fer propaganda, d'un espai d'arquitectura mallorquí molt significatiu, que són els Aulets, d'en Xisco Cifuentes i en Sebastià Martorell, que els han dedicat una revista superimportant a nivell internacional que es diu Croquis, i per tant acaba de sortir els croquis dels Aulets, i aquest estiu m'hauria de poder mirar amb un pot de calma, tot i que se m'ajunta amb una... En l'anterior que va sortir fa 3 mesos, que casualment també és d'uns altres mig mallorquins, que són els Peris Toral, d'en Marta Peris i en José Doral, que viuen entre Barcelona i Mallorca, i també els han dedicat... És una cosa que jo ara ho dic i pareix que passa cada dia, però és una cosa absolutament excepcional. Que Croquis els dediqui cada trimestre, fan un arquitecte internacional, i justament ara hem enganxat 2 mallorquins, i són amics, i col·laboram, i els tenc allà, que tenen moltes coses per llegir, però aquestes dos...
0: Aquesta de feina segur. També. Pau, tu què llegiràs?
4: Jo en 3 dies m'he acabat un llibre de 300 pàgines.
0: Què dius?
3: En 3 dies?
0: I quin llibre és?
4: Un del David Walliams.
0: I què se diu?
4: Una amiga excepcional.
0: Uau, t'ha agradat?
4: Sí.
0: I te'l llegeixen més que ton pare, no?
2: Jo faig més feina.
3: Fa de vacances.
0: Clar que sí, ben fet, Pau.
1: Bé, darrera pregunta. Si haguessis de posar una pica, quina seria? Quina posaries?
2: Quina pica. Bueno, ara estem a la terra compactada. Ara l'hauríem de posar a la terra compactada, que és el nou hit.
0: Clar que sí.
3: Quin color triaries? Clar, és que és color...
2: No, una terra clareta.
0: Color terra.
2: Terra, sí. Pau, terra, però una terra té un to més claret, una terra amb color un poc càlid. Sí, una terra... Sí, ara això és la nostra jugueta nova. Ara.
0: Que bé. Tu, Pau, t'agrada? Quin color t'agrada, tu?
4: Verd.
0: El verd.
3: Bona tria.
0: Molt bé, Pau, així m'agrada. Idò, moltes gràcies per venir a la ràdio. Pau, ara ja sap com és això de fer periodisme, ja pot quedar, si vols.
3: No fem esports, nosaltres.
1: De moment.
0: Podem presentar els nostres companys d'esports, si vols. Sí?
4: Vale.
0: Ah, idò. Dit i fet. Idò, Biel Huguet, moltíssimes gràcies. Enhorabona per tots aquests premis.
2: Gràcies
0: a vosaltres. No sé si els hem enumerat tot, però han fet 5 cèntims.
2: Sí, està bé. Molt massa bé.
3: I que en venguin més.
2: Sí. Senyal
3: arribin.
2: Senyal qui som.
3: Sí. Ara bona.
0: Gràcies. Mallorca. Gràcies.
5: IB3 Ràdio és informació.
6: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
7: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós.

0: L'entorn de les nostres cases són la nostra vida i són molt inflamables. Un escuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Les Tites Netes, amb Tomeu Mesquida.

0: Ai, moment per fer les fites netes amb en Tomeu Mesquita. Tomeu, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: Com duts l'estiu?
1: Suportant l'estiu.
0: Ara ens les té encara xerres.
1: Encara xerres, sí, no passis pena.
0: Jo crec que ens oient també. Sí, ja,
1: és molt familiar, això.
0: Ell... gràcies, adéu, adéu. Molt bé, bé, Tomeu, hem de ser aquí,
1: sí.
0: Que hem de xerrar de les fites netes. Avui ens hem de posar un pot seriós.
1: Sí, no, és un tema molt divertit.
0: Hem acabat el campionat.
2: Jo encara m'acomiadava i ja vaig sentir això.
0: T'has sentit tot balear.
2: Perdoneu, bé, això és com un... Sí, és com plaça.
1: És així.
0: I com dèiem, hem acabat el campionat del trampó, que està fantàstic.
1: Sí, ha tingut repercussió internacional.
0: Se sabe que ja la setmana passada no era.
1: Seba blanca mallorquina.
0: Seba blanca mallorquina.
1: Tomàtica, col de bou i preva arròs.
0: Val.
1: Això ja són els guanyadors.
0: Preva arròs o blanc, hi ha gent que li diu preva blanc.
1: Sí, preva blanc també.
0: Tomàtica de
1: col de bou. Col de bou que va destacar, però hi havia altres variants.
0: Sí, tot i que també hi ha altres que són aptes.
1: I la ceba blanca mallorquina o ceba novella. Però vaja, va guanyar la ceba blanca mallorquina. No hi ha massa discussió entre els productors.
0: També, unanimitat.
1: Unanimitat.
2: I el trampó Tomeu Mesquida seria en tap de cortí?
1: Sí, jo vaig fer això, cadascú va afegir un ingredient. Fruita també varen dir que estava bé. Hi ha gent que posa poma, pera...
0: Jo m'agrada molt en poma, que li dóna aquest toc.
1: Que cadascú ho fa. Feis molt de trampó aquest estiu i passava gust.
0: Sí, jo m'agrada teat petit i la domàtica pelada sempre.
1: Sempre, això també, m'ho van dir bastant clar.
0: Molt bé, doncs, com dèiem, avui mos hem de posar un poquet seriosos.
1: Sí, però és una mirada optimista, també. Sempre aquí, intentar trobar posicions.
0: Ho hem vist, hi ha molt d'incendis, molts, a la península. I, clar, avui xerrarem un poc de com podem fer net perquè no hi hagi aquests incendis tan grossos.
1: Sí, exacte, com que aquestes setmanes està... Bueno, sí, crec que fa una setmana ara que va començar, no? O vuit dies. Llegim moltes notícies, escoltant declaracions, de tot el dia, no? Un dels discursos que més sentim és que els focs tornen en si ven, cada planificació, tot això, no? I jo pensava, bé, no me veurem de quina manera podem aterrar a nostra i quines coses estan fent, quines coses són bones idees i quines altres. A vegades repetim els discursos i, vaja, després s'ha de veure fins a quin punt són solucions reals. És veritat que és un tema molt complicat, tampoc vull entrar-hi molt, però ja s'han cremat 77.000 hectàrees aquesta setmana, el que duim d'any són 172,396 hectàrees en tot l'estat i, vaja, que 35 grans incendis, o sigui, les xifres són bastant complicades. És vera que sí, que enguany encara no han tingut cap susto aquí a Balears.
0: Creuem els dits, per favor.
1: Esperem que tot vagi bé, és vera que s'ha fet molta feina, d'ençà que, això, en el 2013 varen tenir aquest incendi que encara m'ho han recordat tots d'Andratx.
0: I d'Eivissa també.
1: D'Eivissa. O sigui que és un tema bastant... que l'hem de xerrar i hem d'anar fent-nos aquesta idea de que hem d'estar preparats i de la millor manera possible.
2: Hem de fer prevenció.
1: Sí, prevenció, que és un dels temes complicats. Clar, no hi ha una sola causa i això també fa més complicat fer la planificació, però sí que és vera, bé, tenim aquest escenari de canvi climàtic que ja ho hem tractat en cas de tots els cultius que hem xerrat aquí tenen afectacions, en els boscos també, a les zones més boscoses. També hi ha hagut un abandonament agrari d'aquests espais, ja no se treballen tant, els oficis vinculats a les garrigues i en els boscos han estat
0: ja
1: substituïts,
0: no
1: hem de menester carbó per enclentir-nos,
0: ja no tant de pagesos de ramat,
1: exacte, les oliveres s'han anat deixant perquè duen molta feina a la mà d'obra i a lo millor se fan més, són més rendibles en el pla, vull dir, tot són factors que han anat acumulant aquesta situació i sí, hem de mirar de quina manera se pot fer una mica de prevenció. Sí que volia fer com un petit, l'únic advertiment, que a mi jo no tinc cap solució i aquí ara tothom està opinant moltíssim sobre el que està succeint. Sí que és vera que quan xerram de boscos a Balears, o en concret aquí a Mallorca, per exemple, a la Tramuntana, a mi m'agradaria recordar que és un paisatge molt antropitzat, que se diu, no? que els humans l'hem anat construint de la nostra manera i necessitats i hem fet aquests aprofitaments, i que es vol recordar que, clar, si de sobte hi ha un canvi d'ús, si no fem res, allò no és una recuperació natural de l'espai, sinó que, clar, aquell ofici ha desaparegut i allò tindrà una resposta que podem estar més a favor, més en compte.
0: Que, per exemple, a Galícia, si te compres una casa que
1: té estàs obligat a mantenir
0: un bosc com fora vila, tu com a propietari estàs obligat a a tenir clar. Un manteniment del bosc i de tot.
1: Sí, que aquí hi ha molta crítica, no? Que està dient que les lleis no permeten fer net, però és vera que hi ha, els pagesos vos ho explicaran millor que jo, hi ha traves burocràtiques o hi ha dificultats burocràtiques per poder fer net, per poder fer les feines. El que passa és que els propietaris tenen l'obligació de mantenir les seves finques. Bé, és un tema que no entrem
0: molt
1: perquè
0: complexa.
1: És molt polèmic, jo
0: sí,
1: tampoc
0: no,
1: sé...
0: Sé tot,
1: i no hi ha una solució bona, uh-huh. però avui, com que les fites netes xerram de coses positives...
0: I tant que sí. I sí. aquí és on entren els animalons.
1: Exacte, sí, animalons, clar. Que és un dels temes també que se sol xerrar, perquè
0: bé,
1: ramats...
0: Bé, no són animalons, perquè aquests són
1: no,
0: animals
1: són
0: grossos.
1: Animalons, sí. Sí, els animals tenen funció bona, positiva, negativa, tot això ho volia explorar una mica, i clar, jo volia xerrar de la vaca mallorquina, ja anem en el bessó, que és una raça que la fa interessant precisament la seva gestió que fa de la vegetació i el seu paper que té en zones on hi ha risc d'incendi, ja sigui l'albufera o ja sigui espull major, perquè mos entenguem, s'adapta i anirem coneguent aquesta raça i quines coses pot aportar la prevenció. I per fer-ho he xerrat amb en Biel Puigcervé, que ell és manescal i és president de l'Associació de Cria de Bestiar de Boví de Raça Mallorquina i és una de les ànimes de la recuperació d'aquesta raça que va estar en els anys 80 apuntat de desaparèixer.
0: Però són vaques que van a lloure perquè mos entenguem?
1: No, i no. Ell mos anirà explicant avui perquè no és bona idea tampoc deixar els animals a lloure. Però
0: d'acord.
1: Bé, el primer que li hem demanat una mica és que mos conti els inicis.
0: Com és?
3: Per dos motius. Un perquè és vaca i l'altre perquè és mallorquina. Ah, m'explicaré. Entre els remugants i els monogàstrics són molt més eficients els remugants. No vull dir que la somera no faci una bona feina. Però dels remugants tenim una eficiència digestiva molt superior a la vaca. I aquesta eficiència fa que sigui molt més robust en el seu menjar, capaç de menjar càrrecs, de menjar fanàs, tot el substrat de base, i també pot brostejar arbuts i tipus d'arbres. En canvi, la ovella menys i la cabra és la que menys eficiència digestiva té. I això què fa? Pues que fa que la cabra només mengi els brotets bons, els brotets tendres i, és, en teoria, l'animal més danyí perquè impideix molt el creixement de segon quins arbres. Aquesta vaca petita pues, hi ha una diferència amb altres races, que són més grosses, degut a que aquestes vaques grosses han de més de menjar molt més i la garriga mallorquina, la muntanya mallorquina, no dona per més. No dona per més del que el clima hi fa.
0: I d'aquesta capacitat que encara té més mèrits i pensant que la raça va estar molt a prop com d'estomeu de desaparèixer,
1: sí.
0: Aquest tipus de vaca mallorquina.
1: Hi ha una història supercuriosa, no sé, ho contaré el més ràpid que pugui, no sé si sabeu que, clar, aquesta vaca en els anys 80, com vos deia, va estar a punt de desaparèixer, de fet només quedaven com a petits grups aïllats entre l'Ofre, Arians, Son Vidal, per la serra, i només trobaven vaques femelles, diguem. I clar, varen començar l'associació, les va començar a adquirir per mirar de trobar una manera de reproduir-les, però faltava un mascle. I fora un mascle no hi havia una manera. Tenien una dotzena d'animals, però no hi havia manera de trobar un mascle. Ja se començaven a plantejar inclús pues, haver d'introduir una altra raça i mirar a partir d'aquí de com a tornar a seleccionar un animal que sigui propici per això que mor d'ell, d'estar per la muntanya, pocs recursos, que no siguin molt grans, que siguin...
2: I
1: per casualitat,
2: va
1: comparèixer un mascle, que era un recent nat que pasturava en sa mare per les finques del Malluig, els estancs de la tramuntana, i li varen posar
2: no?
1: de nom...
0: El Miracle.
1: Pioner.
0: Pioner.
1: Sí.
2: Que
1: és un
2: modern,
1: bon,
2: eh?
1: És un bon nom.
2: És un,
1: sí, i gràcies a en
2: Pioner
1: i 12 vaques que eren bastant majors i ja tenien la fertilitat bastant alterada, varen poder començar amb molta consanguinitat i a poc varen fer grupets i després en Pioner va tenir fills, aquests fills varen anar amb les cosines i a partir d'aquí han pogut recuperar aquesta raça que és una feinada que s'ha fet en Biel i tots els pagesos, però vaja, que va estar ben a punt de,
2: clar,
1: de no comptar.
2: Quan va viure en Pioner? No
1: sabem si es viu o no.
2: Ah, clar.
1: No. Jo suposo que ja no
2: sí.
1: són massa anys per un,
2: sí,
1: per un vedell.
0: Sí, però vaja que... És,
1: però va fer la seva feina.
0: És una història fantàstica.
1: Sí,
0: com
1: sí, és molt xula, que t'acomparegui vengut de les muntanyes del Malluig com un espre...
0: Sí.
1: No, va ser com un espanorana i idò, sí, la recuperarem i
0: gràcies
1: no provaré.
0: Gràcies a en Pioner.
1: En Pioner. Sí.
0: Molt bé. Tornarem a escoltar ara
1: sí.
0: en Puigcervé. Sí,
1: sí, li he demanat, clar, exactament com s'hauria de fer, perquè el que comentava comentaves tu, Margalida, no has posat animals a lloure. Tenir animals a la muntanya també pot fer molt de mal. Tota la problemàtica que hi ha amb les cabres no entraran, però també hi ha molt de debat. I ell mos diu com hauria de ser la manera de poder treure aquest profit en aquests animals per fer prevenció d'incendis.
3: De manera que sigui el que se diu un pastoreig regeneratiu. O sigui, molta intensitat d'actuació i després un període de repòs important perquè la planta es recuperi. D'aquesta manera el que fem és millorar la qualitat del menjar que hi ha en els boscos, les garrigues, i te donen motivació perquè els animals hi estiguen. Si posen molts animals a un puesto petit, arribarà que ho faran, ho desertificaran. Si posen molt pocs animals en un puesto molt gros, no se notarà el seu efecte, les plantes tornen bé i tampoc serà un sistema de pastoreig efectiu. És mantenir una cobertura important, però de baixa talla, diguéssim, que no sigui massa gros. De manera que puguin passar les persones, els bombers, els animals, que arribin per tot, i això el que fa és que ens ajuda a mantenir la matèria orgànica, i la matèria orgànica és la font de la fertilitat. Dins aquesta tàctica de pastoreig s'ha d'incloure les motoserres, aixermadores, trituradores, totes les feines forestals, purament forestals, silvícoles, que ajuden a aclarir els bots, a fer franges contra incendis, a recuperar rotes, totes aquestes tàctiques forestals que estan en unió, en simbiosis, amb l'actuació dels animals.
0: I d'això, no és mallar vaques...
2: No és a llaure.
1: No, hi ha d'haver un control.
0: Bosc, sinó que s'ha de fer bé.
1: Exacte. I evitar posar molts animals, també, o molt poc, el que comentava ell, perquè, clar, molta pressió animal pot fer problemes d'erosió, compactació del sol, que els arbres no puguin, quan brosten, no, vaja, que els estiguin remugant tota rata i no puguin desenvolupar-se, o sigui que té bastant... Hi ha d'haver qualcú que estigui vigilant. I si és un lloc nou, primer ha d'haver aquesta feina que comentava ell i després ja hi podran entrar els animals a mantenir.
0: Clar, no ho han dit com són aquestes vaques, són petitones, eh?
1: Són
0: no
1: vaques molt petitones.
0: Una vaca grossa.
1: Són molt guapes.
0: Petit marron.
1: Hi ha com a dos fenotips, si no vaig malament, però sí, són de color roig, com les ovelles mallorquines roges, també, i n'hi ha algunes que són més morenetes de cara i altres no. Les banyes un poc així, petitones, i segur que el millor anem d'excursió no heu vist qualcunes. Per Cúber n'hi va haver un temps, per Gorblau...
0: Quantes n'hi ha?
1: Ara ho tenc apuntat, ara t'ho diré. Crec que n'hi ha unes 600, però no vol dir que totes siguin reproductives. O sigui,
0: però sí que totes fan net.
1: Totes que són... Sí, malament no facin cria, serveixen per fer net, clar. Ja ho veurem, sí.
0: Clar, és una raça molt adaptada a Mallorca, meu, però és territori que la va seleccionar també, clar, canviem molt aviat, com dèiem.
1: Com nosaltres, s'ofreixen la calor, les sequeres, la muntanya també està canviant i li ha volgut demanar en Biel que mos conti menys si tindrà o no. Clar, malament que hi hagi tant d'animals ara, està en perill aquesta raça i li ha demanat si el canvi climàtic o aquest nou escenari els pot perjudicar o no.
3: El bestiar s'està acostumant. El que passa és que l'especialització, l'alta producció dels animals, implica que les vaques frissones hagin de mestre ventiladors per produir la llet. En canvi, doncs una vaca mallorquina que està a la garriga ja se cerca un ombre a vall d'una usina, allà on fa una mica de l'oratge, agafa un coll, agafa un coster a l'ombra i és, diguéssim, molt més adaptable als canvis de les condicions. Sabem, tant per les persones com per els animals, doncs que hem de més temps protegir molts de la temperatura doncs amb una bona cobertura vegetal, etcètera. Vull dir que no ens quedarà més remei i els animals s'adapten. Quan s'hauran d'adaptar a unes altres condicions, ara s'hauran d'adaptar a aquestes condicions que molt venen.
2: Clar, i aquí, Tomeu, arribem a una qüestió que va més enllà de la raça. Què passa quan una feina és necessària per tota la societat, però no és rendible per precisament qui l'ha de fer?
1: Clar, i amb això abans, per això m'he mossegat la llengua, perquè clar, és una raça de vaca mallorquina que òbviament no és per llet, perquè el que mos contava ell, la garriga o la muntanya te dona l'aliment per mantenir aquests animals, però tampoc no són vaques frissones que puguin estar fent llet contínuament. I clar, això em planteja un dubte, que és que l'únic aprofitament que em pot fer és càrnic de les vedelles, també és un número petit, tampoc t'interessa llevar molt de... però fan una feina molt bona. I què passa? Que així com les ovelles també pasturen manco, ramats de cabres n'hi ha manco, hi ha un parell de ramats i poca cosa més, molts plantatges de bat, que és un debat molt estès i que aquest dia s'ha agafat força de si l'administració hauria de tenir o no ramats públics, diguem, perquè com de veiem, de qualsevol tipus d'animal, perquè tot això el que vos deien al principi, de la serra o molts espais que són naturals o que nosaltres tenim com a naturals, ens han construït, nosaltres formant part d'aquest ecosistema, nosaltres en fèiem una gestió, han desaparegut i ara hi ha un desequilibri que per això hi ha molt de combustible, per exemple, disponible a les muntanyes quan hi ha un incendi, no? I el debat seria una mica si no hi ha manera de fer això rendible, nosaltres seguim necessitant aquest benefici sistèmic o ecosistèmic que generaven aquestes pastures i aquesta feina a la muntanya, qualcú l'haurà de fer.
2: Clar, aquest ofici.
1: I qualcú haurà de mantenir això.
0: Clar, I els animals podrien... Una part, no?
1: Hi ha molt de pobles a la península,
0: sí,
1: que tenen ramats que són...
0: Ara aquest dies ho hem vist, que pobres animals fugen corrents sobre els incendis.
1: Totalment. Que fan. Però hi ha pobles on han fet gestió i la gestió, per exemple, de ramat, el ramat és propietat del poble i a lo millor això també genera oportunitats laborals d'incorporació fora vila, no? Oficis rurals, amb unes condicions
0: de ramader,
1: amb unes condicions que aquí a Mallorca són complicades, i a més, clar, qui tingui animals ho sap, has d'estar 24-7, sigui 31 de desembre, sigui 10 de gener. Què passa? Que aquí, pues, si fossin ramats que fan un servei i no miram tant que mos donguin un benefici, pues, a lo millor pots tenir dos pastors. Un se'n pot anar de baixa de maternitat o de paternitat, pot anar de vacances, a lo millor generam una manera de mantenir els boscos que sigui més econòmica i tenim dos oficis nous. Vull dir, hi ha beneficis i hi ha...
2: Per tant, beneficis n'hi hauria.
1: N'hi hauria,
2: sí. Tant de prevenció
1: sí.
2: Com de...
1: Sí, és un debat, vull dir, jo tampoc diré el que ha de fer l'administració
0: no,
1: i molta gent
0: i
1: ho sabrà.
0: No és una solució definitiva, seria una ajuda...
1: A... Exacte, i no canviaríem el sector, però vaja, si estan desapareixent els ramats i arribem a un punt que els propis ramaders no en poden treure un benefici econòmic, haurem de mirar com ho fem.
2: Sí.
0: Acabam amb la paraula que introduïm avui al nostre glossari. Tomeu,
1: sí.
0: Quina serà?
1: Avui la paraula és rota.
0: Ai, m'encanta.
1: Sí.
0: Tots els pobles tenen una rota.
1: Hi ha moltes rotes a tots els pobles, jo diria, on hi havia moltes, perquè segons el Cover Moll és un tros de terra que era garriga i que ara ha estat sembrada. O sigui que...
0: I que també és un lloc de passeig. Si ja dic, vaig a fer la rota...
1: Sí, o anem a fer una torrada a la rota, no?
0: Que és caminar per aquest
1: Depèn
0: espai.
1: Del poble, tenen una manera de ser aquestes rotes.
0: Exacte,
1: és,
0: una altra.
1: Sí, és molt xulo. I té moltes definicions, rota. Si entrau en els diccionaris, una d'aquestes paraules molt interessants.
2: En fideus de rota o de caseta.
1: Exacte, dona molt de nou. I que les rotes són aquests espais, que no ho he dit, de mosaic, no? Que has de tenir un pot de tot, la diversitat, i la diversitat sempre és el més meravellós a tots els espais. I les rotes generaven aquestes faixes de discontinuïtat que s'aixerren tant avui que quan hi ha un incendi troben un buit, una clariana, i allà s'aturen. O sigui que també és important mantenir les rotes.
0: Clar que
1: l'afegim.
0: Sí. Afegidíssima, rota. Feim una petita pausa i acabem amb música.
4: Tres ràdios dial.
0: Josep, com
5: Hola.
0: Estàs?
5: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
0: Pens calor, posa'ns aire.
5: No, ara estic bé aquí.
0: Fa calor psicològic.
5: No ho sé, jo.
6: Sí,
5: psicològic. Quan hi ha vacances?
0: Quan hi ha vacances?
5: Nosaltres?
0: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
5: Xiu-xiu és tot l'estiu.
0: Sí.
5: Ah, que bé.
0: Servei públic.
5: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Acabam el programa amb música, han entrat Miquel i na Maria, i en Tomeu que ha anat a cercar quantes vaques...
1: Se'n nota, sí, 600 caps de vaca mallorquina repartits en 48 guardes, i n'hi ha unes 120 mares, que vol dir que són reproductives. Ja està, ja ho hem dit.
0: Ja te pot quedar que sigui d'avui, pot dormir.
1: Gràcies a en Biel, sí, que m'ho ha enviat informació.
2: A la bufera, península de Llevant i Galatzó.
1: Sí, hi ha finques per tot, vull dir, hi ha 48 guardes repartides.
0: Molt bé. I de gràcies d'aquesta vaca mallorquina. Però bé, com dèiem, posant música avui dedicada a Cas Elliot, una de les veus de Mamas and the Papas.

Avui dedicam aquesta píndola musical a Casa Elliot, coneguda també com Mama Cas, una de les veus del grup de Mamas and the Papas, perquè mos va deixar tal dia com ahir, però de l'any 1974, en només 32 anys.

Amb The Mamas and the Papas, Elliot va contribuir a definir el so d'una generació. La seva veu va donar vida a cançons que formen part de la història de la música popular, com aquesta, California Dreaming, com Monday Monday.

Una cosa a destacar sobre Casa Elliot, una cosa que m'ha interessat sobre la seva vida, és que va haver de superar prejudicis pel seu físic, que no encaixava amb els cànons d'una indústria musical obsessionada amb la imatge, però va demostrar que el seu talent i carisma podien trencar els estereotips. Una dona que així va obrir el camí a moltes altres artistes, reivindicant que l'èxit no havia de dependre d'un cànon de bellesa.

0: Idò, fins aquí avui aquesta música preciosa. Cas Elliot, que li hem dedicat moltíssimes gràcies. Maria Pons, fins demà.
1: Fins demà.
0: Demà ja és divendres, eh?
2: Ja és divendres, sí.
0: Celestia Olivé, fins demà.
3: Ja hi som, fins demà.
0: I cas jo.
4: Fins demà.
0: També fins la setmana que ve.
5: Fins la setmana que ve.
0: Que estiguis bé.
5: Igualment.
0: Bon cap de setmana.
5: Igualment.
0: I nosaltres, com dèiem, tornem demà. Moltíssimes gràcies. Miquel Soler ha estat pel control tècnic.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Diversos efectius i medis terrestres combaten un incendi als voltants de l'aeroport d'Eivissa. De moment no hi ha habitatges afectats o en risc, tot i que el foc ha cremat una extensió encara indeterminada de zona agrícola. S'ha declarat fa unes dues hores a escudolar a Sant Josep de sa Talaia. El govern ha autoritzat ajudes per valor de 500.000 euros als escorxadors de Palma i d'Inca per garantir la continuïtat del servei, així com el compliment de la normativa sanitària i de benestar animal. La Conselleria d'Agricultura els considera una infraestructura clau per garantir la viabilitat del sector primari, assegurar la continuïtat de la cadena de valor agroalimentària i oferir als ramaders unes instal·lacions adequades. Més qüestions. Els serveis de tren i metro dels serveis ferroviaris de Mallorca reduiran les freqüències durant el mes d'agost. Passarà a haver-hi un tren cada mitja hora i no cada 10 i 20 minuts com la resta de l'any. El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, ha justificat aquesta decisió per les obres als tallers de Son Rotlán, unes obres de modernització, ha dit, necessàries.
2: Con esta mejora de los talleres, mejora el mantenimiento, mejoramos en tiempo y lo que permitirá es un mantenimiento mucho más eficiente del material móvil y en última instancia, ¿en qué va a revertir? En un mejor servicio para los ciudadanos.
1: Encara parlant de mobilitat, el Consell de Mallorca ha firmat amb les navilieres Balearia, Transmet i GNB un conveni de col·laboració per a l'intercanvi d'informació relativa al transport marítim de vehicles a Mallorca de cara a aplicar-ne la limitació l'any que ve. Les dades que es demanen són el nombre total de vehicles que entren a l'illa, també els que surten i la diferència neta diària. És el president del Consell, Llorenç Galmés.
3: Neix del diàleg i del consens en tots els agents implicats amb aquesta regulació. Amb aquest conveni, les navieres també aportaran una informació clau. Us permetrà prendre les millors decisions en base a millorar la qualitat de vida de tots els mallorquins.
1: El ple de l'Ajuntament de Campos ha rebutjat una moció d'Endavant i Més per Campos, al qual es reclamava que el Parlament derogués les recents modificacions de la llei que protegeix Estrenc i en què també reprovava l'actuació de la batlessa, la popular Xisca Porquer, en la manifestació del passat 5 de juliol.
4: Senyor secretari, per respecte institucional i atesa que aquesta proposta afecta directament a la meva persona, sortiré de la sala de plens durant el debat i la votació.
1: UGT desmenteix el govern i nega que hi hagi previst un reforç de plantilla d'agents portuaris per al pròxim 12 d'agost, el dia de l'eclipsi solar, un dia en què es preveu que s'incrementin el trànsit marítim i la concentració d'embarcacions. Asseguren que la intenció de la gerència és cobrir l'augment de la demanda allargant jornades amb hores extraordinàries, una mesura que no comparteixen. Ho explica Joan Guardiola, delegat sindical d'UGT a Ports de les Illes.
5: No han dado explicaciones, están, entre comillas, obligando al personal de ports a hacer horas extras para cubrir un servicio que creemos que es archi mega peligroso. A dar servicio a una aglomeración de personas que pueden salir con sus embarcaciones y que será completamente de noche.
1: En la plana internacional, un míssil rus ha impactat contra Polònia enmig de l'onada d'atacs contra Ucraïna. El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, considera que aquest incident és un acte temerari de Rússia i una conseqüència perillosa, diu, de la guerra contra Ucraïna. En les darreres hores han mort 8 persones en els atacs russos. Amb aquest apunt hem arribat a les 6 i 4 minuts. Més informació a l'informatiu vespre de les 7.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: l'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs, IB3 Ràdio.
1: Com està? L'art, la literatura, la poesia, les sèries i el cinema donen forma al programa d'avui. Benvinguts i benvingudes a l'Aviador. Començarem repassant l'actualitat cultural i institucional amb la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Antònia Roca. Després ens acostarem a una edició nova i ja van 21 d'Illa en Vers, un recital que concita poesia, música i pintura i que es fa demà i també dissabte a Menorca. Acabarem amb les sèries que ens du cada dijous na Cata Rossell i en l'escapada cinèfila d'Anna Marta Pérez, avui un homenatge trist però també especial. I tot passarà des d'ara mateix i fins a 7 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
2: Postveritat i altres drames. Millennials que parlen d'inquietuds, cultura i vida a l'Aviador.
1: No serà la sessió de Millennials que recuperarem a partir de setembre, però sí tota l'actualitat cultural, com deien, de Mallorca, amb la vicepresidenta del Consell.

0: Escolta'm, Tartar Helena, que és una de les bandes que actuarà en el context de la Lluna Envers, el cicle de música que cada any ens regala la Fundació Mallorca Literària. També comentarem aquesta qüestió amb Antònia Roca, que és la nostra convidada d'avui. Com esteu?
1: Hola, molt bones tardes.
0: Vicepresidenta del Consell de Mallorca, consellera de Cultura, moltíssimes coses a tractar. A l'estiu la cultura no atura, diria que afortunadament. De fet, crec que és l'època com més profusa, no?, si parlem d'activitats culturals.
1: Sí, jo sempre dic que hi ha activitat cultural i que això és bon senyal perquè, significa que la cultura està viva a la nostra illa i, com dius, aquest estiu està carregat d'activitats de tots els nivells, ja sigui d'exposicions. Ahir inauguràvem, per exemple, la darrera exposició del Mallorca Fotofest, que és el festival de fotografia que està dut a terme arreu de Mallorca, 11 municipis amb més de 30 exposicions, i ara els concerts estan de la Lluna Envers, els estius de la Misericòrdia i moltíssima activitat cultural i nits de l'art que hi ha arreu dels municipis. La veritat és que és un plaer gaudir de l'estiu i de la cultura.
0: Intentarem repassar-ho tot, que no és fàcil. Parlàveu d'art i tirant cap endarrere un període de mesos perquè s'anunciava precisament aquesta renovació, aquesta reforma, aquesta nova vida del Krekovich, que, si me permet l'opinió, crec que és un d'aquests espais que fins ara han estat una mica infrautilitzat i poc conegut, també.
1: Sí, el Krekovich és veritat que és un museu que no s'ha tingut sempre molta difusió, no? I nosaltres li hem volgut fer ara una volta. En fet, després de 10 anys s'ha renovat la museografia. Hem recuperat l'espai de manera que ara, si el visiten, és molt més ampli, és més contemporani, diria jo, no? Un espai més obert on ara se veuen les obres, perquè les obres de Krekovich són obres immenses i n'hi havia potser massa, no? I necessitaven perspectiva, no? A més, també s'han canviat, que és vera que hi ha moltíssimes obres i només estaven exposades unes quantes, i jo dic que fa molt d'anys que no se renovàvem i ara se veu una museografia totalment diferent, molt més espaiosa, i a més s'ha ben separat en dues sales, no? Hi ha una sala, la més grossa i la principal, amb aquesta obra de Krekovich, però després també ara el que hem anomenat sala 2, on se poden veure els autors del segle XX relacionats amb l'illa de Mallorca, que varen tenir vincle aquí a la illa o que varen dibuixar paratges de la nostra terra i que també se pot visitar. I volem que sigui un espai renovat, no?, que la ciutadania i el pugui visitar. També sempre tenim un espai, no?, on hi ha col·laboracions amb associacions de veïnats, amb els instituts, que quan no pot ser de manera el mantenim. I a més també hem fet una passa més, hem fet els premis Krekoart per primera vegada, uns premis que s'idea és que siguin cada 2 anys i amb l'objectiu, no?, de pintar la façana principal de que Krekovich va guanyar Noriol Engrill, i jo crec que va presentar una proposta que segur que no deixarà ningú indiferent, no? Serà aquesta imatge espectacular de Krekovich en aquesta façana principal, que esperam poder veure's més de setembre, perquè les altres temperatures no han deixat fer feina aquestes setmanes com estava previst, però també és una manera de cridar l'atenció, no?, del museu, i que la gent digui que passa aquí, passen coses i succeeixen, i convidar la ciutadania a gaudir també d'aquest espai.
0: S'apostarà més per les exposicions temporals, per exemple, per dur cap al Krekovich per aventura mostres que se podrien fer un altre lloc, però que precisament amb aquesta intenció de visibilitzar més l'espai i se poden dur el Krekovich a partir d'ara, més activitats per aventura?
1: Sí, nosaltres ja ho hem anat fent aquests anys. Hem celebrat, per exemple, el Dia dels Museus, on hem fet activitats familiars que fins al moment tampoc se feien. Hem tingut escoles celebrant allà els dies dels museus. Hem celebrat també diferents cicles de conferències, o recordo una que vaig anar, per exemple, de la Caterina Belriu a xerrar de la gastronomia vinculada a les rondalles, no? Per tant, nosaltres ja tenim en ment el Krekovich, que la programació que feim, esdeveniments culturals que se desenvolupen, i ho hem vingut impulsant, i així ho continuarem fent durant aquests mesos i per seguir, no?, pues donant veu i visibilitat també en aquest espai del Krekovich.
0: Feia uns dies que feu balanç també de la temporada del Teatre Principal. Si parlem de xifres, hem de dir que són bones xifres. 61.000 espectadores han passat per aquest espai escènic de referència, no només de Mallorca, de totes les illes, i diria fins i tot de l'estat espanyol. Una mitjana del 70% de l'ocupació de les sales. què hi ha darrere d'aquestes xifres que repeteixen bones, clar.
1: La veritat és que l'altre dia, fent balanç principal, a mi m'ha vist juliol de fa 3 anys, que quan vaig arribar en el Departament de Cultura i en el Teatre Principal, i en concret en el teatre, doncs, nosaltres vam arribar amb la proposta que havíem defensat la passada legislatura, que va ser la proposta de fer un concurs per triar la direcció del Teatre Principal, i van ser unes setmanes, el mes de juliol, no?, que vam estar rebent tots els col·lectius per escoltar tothom, per compartir entre tots, no?, el que pensant que havia de ser el Teatre Principal. Van ser setmanes complicades, setmanes dures, perquè se m'ha criticat moltíssim, se m'ha dit que no tenia projecte cultural, inclús m'ho van demanar la meva dimissió. L'única vegada que la posició ha demanat la meva dimissió va ser aquell primer estiu, aquell juliol i agost, de fa 3 anys, no? Per tant, va ser un camí difícil perquè, com dic, no va estar ben vist per tothom, però jo crec que va ser valent, que va ser decisiu, i crec que aquest resultat mos avala en aquesta decisió. Vull dir, jo crec que no hi ha millor resultat que s'incrementi el nombre d'espectadors, que s'aprovi una programació per unanimitat, com ha succeït en aquesta programació de setembre-juny, i aquest mes de 60.000 persones que han passat pel Teatre Principal, jo crec que valen la decisió valenta que vàrem prendre fa 3 anys de triar la millor persona que volgués dirigir el principal, i crec que els resultats valen aquesta feina, no? Per tant, jo crec que aquesta feina va començar en aquell moment, amb aquella decisió que va dur, pues, a l'actual direcció a fer tota aquesta programació que ha duit pues, aquests bons resultats, no? Han fet 6 sold-outs durant tota la temporada. Hi ha hagut programació molt diversa, hi ha hagut molta programació infantil per les famílies, més accessible també el teatre, perquè hi ha bucles magnètics amb moltes més de les funcions, són molt més adaptades totes, no? Jo crec que a part també de la programació, pues, s'ha fet aquesta feina d'obrir el teatre a la ciutadania, que tothom hi trobi el seu espai, com jo dic sempre. Jo sempre vaig dir que no venia satisfet amb gustos personals i que se tractava de que la millor persona dirigís aquell espai i que tothom hi pugui trobar el seu moment, no? Jo crec que ho hem aconseguit i aquests resultats d'aquesta darrera temporada, pues, és el que ho avala.
0: Clar, és una programació eclèctica, òbviament, que mira d'arribar a un ventall ample d'espectadors i espectadores. També hi ha programació en castellà, per exemple, amb obres que ve de fora. No sé quin seria el pròxim repte del principal, perquè és vera que si atenem a les xifres són bones, a partir d'aquí, no sé si augmentar pressupost, per exemple.
1: S'està
0: mantenint més a manco, no?
1: No, hem incrementat també el pressupost durant el darrer, només el darrer any crec que va estar entorn d'un 13% cada pressupost apostant per la Fundació del Teatre Principal, perquè hi creïm fermament, no? I jo crec que també una programació de nivell, pues, també ha d'estar recolzada, que no passa d'altra manera, per els pressupost que feim des del Consell de Mallorca, no? Per tant, sempre tenim en ment aquest marge de millora i de fer programacions, pues, que estiguin en el nivell que pertoca. Jo crec que s'està aconseguint per aquesta programació, no? I també que jo vaig a moltíssimes rodes de premsa, no? I escolten els directors artístics que venen de fora, o els artistes que venen, no? I tothom, o molts manifesten, és dir, pues, estem aquí a un teatre de molt de nivell, no? Que bueno, s'ha apostat moltíssim per tot, renovar tota la part tècnica que també feia falta, no? I jo crec que aquest nivell, pues, s'està aconseguint, i que no pot ser d'altra manera, pues, volen que així sigui, que les persones continuïn apropant-se al teatre, gaudint ara d'aquesta programació ja aprovada, com deia, per l'any que ve.
0: A més, amb una temporada d'òpera que és referència també de l'estat espanyol, que se mantindrà, òbviament, i que, diguem que és un poquet la joia de la corona, no? Si parlem de la promoció del principal de Palma.
1: Sí, ara just hem acabat aquesta 40 temporada d'òpera, en la darrera Tosca, que va ser un dead sold out que s'ha fet. La veritat és que l'òpera té moltíssima expectació, no? I ara, pues, de cara a l'any que ve, pues, tindrem Faust, tindrem Madame Butterfly, i quan no pot ser d'altra manera, pues, esperant que també siguin gust de la ciutadania, inclús també està previst en algunes, pues, se planteja la direcció, ara algunes se feien 3 dies, pues, fer-les 4 dies per precisament per això, no? Perquè estem notant que la gent respon molt bé a totes aquestes funcions i bé, has de rebut incrementar si és possible, no? També jo crec que algo que s'està aconseguint en els principals és fer xarxa, no? De teatres, pues, ja sigui en teatres d'aquí, com pugui ser Inca o Manacor, també a Ciutadella, ara també una de les coproduccions que enguany se fan amb el Teatre del Liceu, que feia moltíssims anys que no hi havia una coproducció. Jo crec que això també és molt positiu pel teatre principal, no? I perquè després les produccions, pues, no només aquí, sinó que surten a fora i puguin fer pues, xarxa i puguin veure-se o moltes les espais. Jo crec que també és fonamental i que des del Teatre Principal s'hi està fent molta de feina i també s'està aconseguint.
0: Parlàvem abans de totes les coses que passen culturalment parlant a Mallorca, en aquest cas, durant l'estiu també, parlant de cultura en vena, moltes ja han passat, molt de teatre, música, moltes encara han de passar. També posar en valor els espais, no?, dels quals disposa el Consell de Mallorca i omplir-los de cultura.
1: Sí, mira, ara també una de les coses que han fet noves enguany ha estat el Teatre Principal i la Fresca, que han fet quatre funcions a la Misericòrdia, que també s'han exaurit les entrades a totes elles, i això és de lo que se trata, no? Jo sempre ho dic, en el cas de la Misericòrdia, el centre de cultura més gran de la nostra illa, i que hi hagi... Pues,
0: de més guapos, també.
1: Sí, la veritat és que és un espai preciós que ja de per si, no?, vesteix moltíssim, i cada dijous i divendres tenim espectacles familiars pel més petit de la casa, i els dissabtes hi ha diferents espectacles, ja siguin de jazz, de teatre, diferents tipus musicals, no?, perquè tothom que vulgui pues, se pugui apropar a gaudir d'aquests dissabtes a la Misericòrdia, no?, que també pues, sumen a tota l'activitat cultural que hi ha arreu de la nostra illa.
0: La Lluna al Vers és un altre d'aquests cicles ja consolidats de l'estiu, grans artistes, no?, Maria Arnal va actuar fa unes setmanes, Paco Pecado d'aquí poc, Tartarrena, que la sentíem abans també, un poquet també obrint camí, no?, amb bandes que de vegades no són del tot conegudes aquí a Mallorca. Me'n recordo Rodrigo Cuevas, que va tocar fa uns anys, i poc després li donàvem el Premi Nacional de música folklòrica en aquest cas. Vull dir que també s'arrisca en part i en la qualitat com a objectiu, sempre.
1: Sí, jo crec que la Lluna en Vers ja és una de les cites culturals de l'estiu a Mallorca, també, aquests que 14 concerts a 7 municipis, no?, que és aquest també funció del Consell de Mallorca, de com no pot ser d'altra manera, pues, dur la cultura per tota la nostra illa, no?, i són 7 municipis és que se desenvolupa la Lluna en Vers, que molts de concerts que ja s'han duit a terme, i ara un dels grans que serà el pròxim dia 7 a Sant Joan, que és un dels grans, no?, que se fa sempre el principal cada any. Jo crec que és una de les cites consolidades de la tasca que du termes a Fundació Mallorca Literària en totes aquestes activitats que feim durant l'any, no? Ara, justament, l'altre dia també vàrem poder celebrar l'acte central de Blai Bonet, amb aquest any que hem celebrat de Blai Bonet. Vàrem tenir una veu plena de nius que vàrem inaugurar a la Misericòrdia amb quatre artistes increïbles de la nostra terra que vàrem tornar a posar veu en els versos de Blai Bonet, i que també se va fer a casa seva, no?, Santanyí, el 100 de maig, que també és una de les activitats que s'han duit a terme aquest estiu, i un any que culminarà el pròxim 10 de desembre, data del seu naixement.
0: I a més respon al públic, no? Són activitats que se facin o no es facin, jo crec.
1: Just aquesta darrera, que per posar-ne un exemple, 350 entrades exaurides en el Pati de Dones de la Misericòrdia.
0: I a més, si no vaig errat, coincidia en la final del Mundial, potser?
1: Se de Santanyí, sí. Això va ser el dia abans, que era el dissabte, va ser l'inauguració. Sí, a la Misericòrdia.
0: Un rival potent aquí.
1: Sí, i just es diu menja, a les 7 va ser una veu plena de nius i dues hores després va ser el Mundial. Coincidències que són imprevisibles.
0: Sí, no, clar, sí. Qui anava a saber tot el que passaria en aquest Mundial?
1: Efectivament.
0: Ha estat molta cosa. Arriben els Premis Mallorca, se convoquen, d'aquí poc tindrem notícies, no sé si pot avançar qualque novetat al respecte.
1: Estan a punt de publicar-se, esperant que surtin en els pròxims dies, i bueno, són uns premis que, tal i com ens van comprometre també, no?, han mantingut les 5 categories que hi havia en català, i bueno, sempre hi havia també aquell susto, aquell dubte que se posava damunt la taula, que quan dèiem que posarien també premis en castellà seria costa des de català, i això no sempre van defensar que no seria així. Hi ha 5 premis en català en les quanties econòmiques que hi havia, i han creat 5 categories més en castellà. Per tant, jo dic que això és més cultura, és més opcions per als autors, i és més edició de llibres i, en definitiva, més activitat cultural per l'illa de Mallorca.
0: I a part de fer feina, a part de gaudir d'aquestes activitats, que també forma part de la seva feina, però estic segur que ho disfruta, vacances ja ha tingut o no?
1: Lo de les vacances és sempre complicat. Espero que
0: jo li aconsello que les agafi ara perquè li queda un any per davant bastant intens.
1: Esperant qualque dia podeu fer qualque break, podeu anar a fer un cafico i fer qualque parèntesi.
0: Pots conformar amb això de moment.
1: Totalment.
0: Antònia Roca, vicepresidenta del Consell de Mallorca, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I bon estiu, sí, molt bé.
1: Igualment, bon estiu.

0: RTVE3 Ràdio és patrimoni.
1: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
0: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio.
3: Sí, sí, 27 minuts, continua un programa, poesia, música, art en diàleg, generacions diverses presents a Menorca com a contenidor, contingut poètic, musical de la resta de les illes i també de Barcelona. Avui a l'Aviador parlam d'una nova edició d'Illa en Vers.

0: i segons que commouen.
1: La cita és doble demà a Can Saura, Ciutadella, a partir de les 9 i també a partir de les 9 dissabte al Castella de Sant Antoni de Fornells. Parlam amb els organitzadors, Pere Gomila i Llucia Pellicer. Pere, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Llucia, com estàs?
3: Hola, què tal? Molt bé.
1: Tenc dubtes sobre si són 21 anys, Pere, com a pare de la criatura, o 22. Aquí hi ha una edició que me balla.
2: Bé, realment són 22.
1: Són 22, no?
2: Què passa? Que el llibre de Guillem Verge posen 21. I això és perquè hi va haver un any que no hi va haver llibre.
1: Clar.
2: I es va fer una edició especial, que va ser una antològica de tots aquells recitals que s'havien fet anteriorment. Això que va ser el 2015. I llavors van seguir, per una banda, la numeració, diguéssim, d'edicions de llibres, però enmig hi ha aquesta edició que també l'hem de comptar, perquè també va existir.
1: I de direm 22, i a més, te diria que és igual 21 o 22, perquè estem parlant d'una cita molt consolidada, Pere, i m'has de dir quin és l'èxit, perquè no és fàcil arribar en qualsevol fet cultural a 22 edicions. Com ho has fet? Com ho heu fet?
2: Sí, no és fàcil, però va ser una cosa que va sorgir pràcticament sense voler. La primera edició que vam fer va tenir molt d'èxit i ens va animar a continuar. I Llanvers s'ha consolidat com un recital esperat, i jo crec que la combinació que feien de poesia amb el diàleg que hi ha en la música i en l'art, i vestit d'aquesta manera, jo crec que té un atractiu especial. I ens fa molt contents que cada any acudeixi molta gent, bàsicament, a escoltar poesia, que és una cosa que no és fàcil, però que jo crec que hem aconseguit aquesta connexió amb el públic, no? I amb un públic que a vegades és fidel perquè ve cada any.
1: Llucia, conta'm la teva aproximació a Llanvers. Com van ser aquestes primeres edicions en les quals tu ja estàs present, i de quina manera?
3: Sí, jo me vaig incorporar perquè la persona que feia feina juntament amb en Pere, per motius familiars ho va haver de deixar. Llavors em vaig incorporar el 2016, i per jo la veritat és que gairebé podria dir que és una mena d'honor, perquè és un recital que no només et permet projectar poesia i que la gent la conegui, sinó que també et permet connectar amb moltes maneres diverses de fer poesia i amb gent d'arreu, no?, dels països catalans, cada vegada intentar obrir una miqueta més, altres veus, altres maneres de fer, i això em sembla, i sobretot, ho he de dir, i Pere, no em renyis gaire, col·laborar amb en Pere, que és superfàcil, que bueno, que ell té, no?,

0: Quin és el criteri? Supos que cada any és més difícil, diguem, seleccionar, no?
1: Bé, també, és a dir, podrien seleccionar molt. També hi ha una qüestió de pressupost, que no
0: Clar.
1: ens podem passar. I, per tant, hem d'ajustar, per una banda, la tria de poetes amb els pressupostos que disposam, perquè, esclar, podríem fer venir gent de més... Després valencià, n'ha vingut una vegada, però a vegades és difícil aconseguir allò que desitjaríem, no? Bé, la tria de poetes de Menorca, en 22 edicions ha passat molta gent, intentant que hi hagi noves veus quan no coneixem, i si no, anem incorporant poetes que ja hi han participat anteriorment, intentant que no siguin molt seguits, no? Però evidentment hem d'anar repetint poetes de Menorca, com és lògic. I, per altra banda, dins les possibilitats que tenim, sí que hem tingut sobretot poetes de les altres illes. Enguany no hi ha cap eivissenc, però n'hi ha hagut altres anys.
0: Sí, n'hi ha hagut, sí.
1: I, sí, i també intentant, ja dic, dins d'aquestes possibilitats, que vengui algú més d'altres territoris de parla catalana.
0: També un bon pretext, Llucia, per unir les illes i com tu deies, als Països Catalans. Enguany l'esperança és el fil conductor. Se m'ocorren moltes raons per posar l'esperança, diguem, en el radar, però vull que me les contis tu.
1: Bueno, sí, l'esperança davant la desesperança
0: Efectivament.
1: generalitzada, quasi, quasi, no?
0: Sí.
1: Per què van triar l'esperança? Perquè ens fa molta falta, realment, no? Jo comentàvem l'altre dia que bueno, qui hagi vist la imatge que il·lustra i que parla, que convoca el recital, veurà que és una persona arrapada a una mena de cercle de llum,
0: Sí.
1: i realment és molt simbòlica aquesta imatge. És aquesta necessitat que ara mateix tenim de trobar petits cercles de llum davant, doncs, aquesta, bueno, com recentment, no? La devastació, el calentament global, l'escalfament global, la situació política, molta crispació, així com a generalitzada, doncs anem a posar, no, un focus d'esperança, o tots els focus d'esperança que siguin possibles davant el nostre voltant, que certament no és gaire esperançador, no?
0: De qui és la imatge, per cert, Llucia, Pere?
1: Sí, la imatge és... Sí, perdona, Pere. No, digues, digues.
0: No,
1: La imatge és de Sònia Orfila.
0: De la mateixa Sònia Orfila, l'artista que estarà allà
1: Sí.
0: creant,
1: Correcte,
0: mentrestant.
1: sí. La imatge és d'ella, sí,
0: Mentre en Nick
1: correcte.
0: Artoset estarà a la guitarra, deien que hauran, dic colofó, supos que serà com a la darrera part del recital, na Rita Barber recitant a Josep Piera, que es va deixar fa uns mesos i que mereix no un homenatge, sinó molts.
1: Efectivament, Josep Piera és un dels grans de la poesia catalana, en llengua catalana, i realment es mereix aquest reconeixement. Ell, sobretot, va tenir molt de contacte amb Mallorca, però amb Menorca també, i hem volgut en aquesta ocasió que na Rita Barber, que estem molt contents de poder tenir enguany, recités un sol poema, que és Oda Amarga al Mediterrani, que recull molt bé tot l'esperit aquest de mediterranietat que tenia Josep Piera, tant en la seva vida com en la seva obra, no? I jo crec que pot ser un tancament brillant d'ell envers.
0: Segur que sí. Com t'imagines les pròximes edicions? No sé si te poses reptes, si aquest diàleg a tres bandes encara se podria complicar meravellosament més, o si ja està bé així. No sé si quan projectes mentalment a l'illa envers dels pròxims anys que se te passa pel cap.
1: Realment no hem, o no hem, jo personalment, i en Llucia tampoc n'hem parlat, d'altres tipus d'innovacions, però es podria... Havíem tingut en compte també alguna vegada posar qualque element de dansa,

0: però tot és una mica més complicat després i de moment hem conservat aquest format. Això no vol dir que no ens hi posem i que no meditem també algun tipus de alguna casta de renovació, no? Que també seria possible i segurament desitjable.
1: Mm-hmm. Hi ha cos... Josiel, volies afegir alguna cosa?
2: Sí, jo senzillament m'abasta en percebre l'esperança o en tenir l'esperança que continuarem fent-hi llenversos.
1: Tot despitjarem perquè això sigui així, ho saps?
2: Per això. Però sí, vam, si se'ns acudeix alguna cosa que pensem que pugui funcionar, evidentment que hi podríem afegir. De tota manera, que ja hi hagi tres maneres diverses d'art presents, clar, tampoc és qüestió de copsar massa a la gent que ve, però bueno, no estem tancats a res, evidentment que no.
1: Carles Minaixi, Maria Teresa Ferrer, Cèlia Nolla, Antoni Xumet, Sílvia Pons, Bartomeu Crespí, recitant, Rita Barber també ho farà, en homenatge a Josep Piera. I Cartoset estarà a la guitarra i Sonia Orfila posarà l'art. Tot això passarà a partir de les 9. No se m'acord res més guapo que ja quan ha caigut o que cau el sol, un poquet de poesia, de música, d'art, també a Can Saura, Ciutadella, demà, recordem, dissabte al castell de Sant Antoni de Fornells. Crec que aquestes cites, Pere, són més que necessàries i espero que el suport que teniu continuï, no només institucional, sinó sobretot del públic, que sempre respon, a més.
0: Sí, exacte. Esperem que sí. Jo estic il·lusionat sempre amb la resposta del públic, que sempre respon molt bé, i esperem, com deia, que el suport institucional, de fet, que el Departament de Cultura mantingui Llanvers com ha fet durant tots aquests anys. Esperem que sigui així.
1: Llucia, moltes gràcies també per empènyer. Tu des de 2016, en Pere des de fa ja 22 anys, i no afluixeu.
2: No, tenim... Anàvem prou empenta que no tenim intenció de afluixar per res.
1: Que bé, idò, una nova edició de Llanvers que és a tocar i que nosaltres ho celebrem, i ho celebrem també avui parlant amb els seus organitzadors, Pere Gomila, Llucia Pellicer. Moltes gràcies als dos. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Vinga, fins aviat.
2: Que vagi bé.
3: Hi ha la por del dia i segons que commouen. Hi ha llum que pertorba o avenç en l'aire fosc. Podràs tindre plaer i moments assequíssim. Alguns diagnostiquen, altres faran la pràctica. Voldràs terra i verema o èxtasi de genoll.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: En el corazón de Palma, en la calle de San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
1: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
8: Que no és una altra que na Cata Rosell quan són les 6:44 ja preparada avui en connexió telefònica. Cata, com estàs?
9: Molt bé, saludos des de Palmanyola.
8: Palmanyola, què tens, bolo?
9: Que anem a fer Teatre Barra, sí.
8: I quina, quina fas?
9: Sísif.
8: Sí.
9: Amb en Joan Manel Badell.
8: Molt bé. Sí. Mitologia i humor i moltes coses més que passen en 15 minuts. Saps que passen de coses
9: exacte.
8: En aquesta peça. Molt bé, idò. Quines sèries es dus avui? Vinga.
9: I pues mira, avui, Rafa, us duc un documental sobre el meu veí del meu poble, que no és un veí normal, ha guanyat 22 grans slam, i avui xerrarem de Rafa, la sèrie documental de Netflix sobre en Rafael Nadal.
8: En
9: i
8: Rafa
9: ja vos dic una cosa, eh?
8: Sí,
9: però no és el típic documental sobre un famós d'aquest que realment estan de moda, no.
8: No, sobre els seus negocis, no.
9: No, ja,
8: és ironia,
9: perquè està dirigida per en Zach Heinzerling, que és un documentalista molt prestigiós, sí. Nominat a l'Oscar amb un Premi a Sundance, i aquesta sèrie documental està nominada en els Emmys.
8: Ah.
9: I és una minissèrie de 4... Sí, és la primera vegada que nominen a una sèrie que no és de parla anglesa, un documental que no és de parla anglesa. Són 4 episodis que l'acompanyaven Nadal durant el tram final de la seva carrera i mentre seguim aquest últim intent de tornar a competir, la sèrie reconstrueix, amb imatges inèdites, pues, el camí en què l'ha convertit, pues, mira, una de les grans llegendes de l'esport.
8: Té un tom bastant èpic, ara escoltarem el tràiler, no? Crec que a nivell de realització la veritat és que està molt bé. Marta Pérez,
9: sí,
8: com estàs? Me deixes saludar a Marta?
9: Clar que sí.
8: Hola, Marta.
10: Hola, què tal? Molt bé.
8: A que no l'has vist encara?
10: Sí que l'he vist.
8: Sí,
10: vist
8: en sèrio?
10: Wow. Sí que l'he vist. Espera que digui una Cata, però jo tinc reserves, però no tant des documentals, sinó des mètodes per arribar a ser una superestrella.
8: Ostres.
10: Jo mai ho diré perquè no estic disposada a donar tant, probablement. I que no tinc talent, també.
8: No, ja. El talent perquè tens moltíssim de talent. Per jugar al tenis, dius. Per jugar al tenis, no importa. Bé, Cata, que t'hem interromput.
9: No, que això que me deies, que és vera que la fotografia està molt cuidada, hi ha imatges d'arxiu que estan retocades i estan perfectament integrades i visualment és potent. Podem sentir el tràiler, si vols.
8: Vinga, posa'm el tràiler de Rafa.
11: Mira, papa, que va fer un vídeo ara.
12: Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros algo que llevo tiempo imaginando y pensando. todo tiene un principio y un final.
11: Es difícil, ¿eh? Pero es el momento.
8: Aquest tot èpic que dèiem, Cata, que dius que se centra un poquet en el seu final, precisament, no? Com deia el tràiler de...
9: Sí, sí, i a més, bueno, a part de que fa després un recorregut, però se centra en el final, i durant el rodatge passa una cosa inesperada, que per mi és el més interessant, que arriba la recaiguda física d'ell. I és en aquest moment quan el documental fa un gir, saps? Ja no és com se construeix una llegenda, sinó perquè algú que ja ho ha guanyat absolutament tot és incapaç de deixar de competir. No? Això s'acaba convertint en l'autèntic cor de la sèrie. Se centra molt, el que deia Marta, és que se centra molt, molt, molt en el desgast físic d'ell. Tot el que s'infiltra per no tenir mal i seguir competint quan tothom li diu que no, que ha d'aturar. Jo crec que és la incertesa, no?, d'algú que comença a assumir que el seu cos ja no li permet fer allò que ha fet tota la vida. Després, pues, mira, apareixen entrevistes en Roger Federer, en Djokovic, en Toni Nadal. És veritat que des d'un punt periodístic no aprofundeix gaire en alguns aspectes així més incòmodes, no?, de la seva carrera, que és el que deies abans, no?, com les seves posicions o algun moment més de tensió amb en Djokovic, però sincerament tampoc trob que les he trobat a faltar. És una sèrie que a mi, que no sóc fan del tennis, l'he gaudida, m'he emocionat. I t'agradi o no els tennis, tots en els que em presumim, no?, que en Rafa duia el nom de major carrer del món. Aquest documental està molt bé, o sigui, passa pel cap d'algú que ha estat el millor del món, no?, i descobreix que ja no pot continuar sent.
8: Se pot veure on?
9: És molt emocionant. A Netflix són 4 capítols d'una horeta.
8: Molt bé, i després també has duit, en aquest cas, una sèrie de fora.
9: Sí, una sèrie britànica, un drama que se diu La vida en la sombra, i és una sèrie d'aquestes que molts demostren, no?, que no fa falta una explosió cada 10 minuts per mantenir-te enganxat a la pantalla, perquè és de presons, però no és un thriller carcerari de fugues, de motins. Està basada de Life Inside, un llibre de Andy West, que coneix molt de prop els mons de la presó, perquè el seu pare, el seu oncle, el seu germà varen passar per la presó, i ell creix en la sensació de que aquest destí se podia heretar, no? Això és l'eix central de la sèrie, la idea de vergonya heretada, de la por repetir la història familiar. I segueix un professor de filosofia obsessiu que té una família amb antecedents i comença a donar classes de filosofia a la presó. I aquesta feina, pues, se converteix en un viatge cap al seu propi pesat. Està plena de personatges complexos, de dilemes morals, ferides emocionals. O sigui, la presó és una excusa. Parla de presons invisibles, no?, que tots arrosseguen, com la culpa, la relació, i si estan condemnats pel nostre passat o poden decidir què volen ser. És molt bon guió i molt bona interpretació. Ara és ritmes, pausat.
8: Sopren en calma, tota ja tenim, sí, La vida, sí, en la sombra. El segon títol que ens ha duit a Nakata avui, si parlem de sèries...
9: Que se pot veure a Movistar i són 6 capítols de 45 minuts.
8: Vinga, anem al cinema.
13: L'escapada amb Marta Pérez.
8: Per na Marta, per jo, per na Cata, per tot el cinèfils, avui és un dia trist, amb doble motiu, a més, ens ha deixat Glenn Hansard, protagonista de Commitments, i més proper, més sentit, Manolo Solo. Marta.
10: Sí, la secció d'avui ja era com una barretja...
8: Manolo Solo, amor,
10: ah,
8: Cata.
10: T'acaba d'enterar.
8: Sí, t'acaben de donar la notícia, pensava que ho sabies. Sí.
9: No.
8: Sí. 62 anys.
10: Sí, jo ara no sabia de què, i ara he dit que tenia un càncer, sí. I ho he vist molt jove, i una cara que és impossible no sentir aquesta mort. De fet, jo ara fa una estona he arribat a casa amb mon pare i mon pare m'ha donat la notícia, com si fos una persona de la nostra família. Sí. Mon mare ha dit, no sé qui és, li han mostrat la foto i ha fet aquest... Ah, clar!
9: Ostres, és a dir, és sí. Pues mira, està... aprofitant perquè tothom vagi a veure ara mateix una quinta portuguesa.
10: Sí, i de fet, en Rafa i jo, cada de matí de dijous, xerram què dus avui. I avui li he dit, mira, Rafa, he de dur Mother Mary, però acabo de veure que s'ha mort en Manolo Solo i hem de fer una llista de lo imprescindible de Manolo Solo, que evidentment jo estic d'acord amb Nakata, que és una quinta portuguesa. De fet, va ser una de les meves pel·lícules preferides de l'any passat, sí. Dirigida per Nadalina Prat i Maria de Medeiros. És una pel·li esplèndida i, a més, que mos regala un protagonista de Manolo Solo, que no és una cosa habitual, perquè era un actor secundari, però d'aquests actors secundaris que t'aixequen una pel·lícula i te roben una escena. De fet, ell tenia un Goya per Tarde para la Ira,
8: sí,
10: que va guanyar el Goya amb un paper que a lo millor no arriba a un minut sencer, el que surt ell en escena, amb un paper en Triana memorable, i és que Manolo Solo era capaç de fer això, no? D'aixecar una pel·lícula
8: en 60
10: segons, minut i mig, és que no té més. Després també record aquesta pel·lícula que a lo millor són de les úniques que la defensa, de Víctor Erice, Cerrar los ojos, que a mi m'ha agradat, i ell també...
8: No, jo també, jo
10: sí,
8: no és el millor Erice, però...
10: No, clar, el millor Erice entre 3-4 pel·lícules, però a mi m'ha agradat. Després també l'hem vist fa molt poc, Dante, que també tenia un paper fonamental en aquella minissèrie, B, que feia de jutge, és una que notarem moltíssim, moltíssim la seva absència, i de fet, d'ençà que han sabut sa mort, han sortit a xerrar molt de companys periodistes alabant no tant la seva qualitat com a actor, que també, sinó que era una persona super generosa i que tothom estimava. I sí, avui estem tristos per
8: és
10: això.
8: És que té moltes pel·lis, ha participat en moltes pel·lis molt bones, Tarde para la Ira, ja l'ho he dit, Anatomía de un instante, la sèrie, però també El buen patrón, La flaqueza del bolchevique, El laberinto del fauno, Celda 211, Beautiful, La mar en tiempos revueltos, la pel·lícula en sé, és que era un...
10: És que, Rafa, a Film Affinity, que pel·lícula que té 109 pel·lícules acreditades.
8: Imagina't.
10: Clar, són molt, amb 62 anys són moltes pel·lícules i ja t'he dit,
8: I teatre que també va fer. No sé si bueno, sí que estàs seguint, perquè més te toca fer feina a l'Atlàntida, presentant diferents bueno, activitats relacionades amb grans com Annie Arnaud, per exemple, no?
10: Annie Arnaud, vaig presentar també la d'Astrid Lindgren, avui me toca, per això estic per telèfon, avui me toca la de Virginia Woolf, estic mirant coses, vaig veure Forastera i diumenge aniré a veure El ser querido. Jo avui volia dur una escapada, perquè demà s'estrena Cine Ciutat, que era la de Modern Mary, que jo no vaig poder veure l'Atlàntida, i tu sí.
8: Jo sí.
10: I jo no sé si te vull demanar la teva opinió, perquè crec que no és molt positiva. Però
8: no és positiva.
10: Dir que Modern Mary amb l'Atlàntida ha passat una cosa, i és que ha dividit totalment en el públic que va anar a veure aquesta pel·lícula.
8: Ostres.
10: A La Misericòrdia. He sentit coses com en Rafa, que m'ha dit que no t'ha agradat, tu, no he de ser jo abogada del diablo, crec que no te va agradar, i he sentit a gent que li ha agradat moltíssim, de fet, no molt, moltíssim. Així que, quina és la teva opinió?
8: No, jo és que me va semblar que comença d'una manera espectacular i després passen allà com a 20 minuts que són mals de país. I això ja me va allunyar definitivament, però bueno, potser tampoc tenia el dia. De totes maneres, tot queda compensat per la meravella d'ahir. I aquí, per favor, o sigui, ara posaria música de, no sé, música de violins. Estic parlant del Ciclo de l'Amor, de Cycle of Love. Estic parlant de la història d'amor més brutal que jo he vist a la ficció i que he sentit a la vida. I ara ja se pot contar, perquè després de...
10: sorpresa final, eh?
8: Des 98 minuts de metratge, on estàs allà amb el cor, amb un puny menys si aquest home arribarà o no, perquè contàvem així molt ràpidament de què va la cosa, una dona sueca, una jove sueca, va de viatge a l'Índia, coneix un dibuixant indi que és de Los Intocables, o sigui, la casta més baixa del país, viuen dues setmanes apassionants, s'enamoren i ell decideix anar a veure la Suècia com? En bici, perquè era l'únic mitjà. O sigui, travessar, imagineu-vos, la Índia, Pakistan, arribar a Iran, després Turquia, després ja Bulgària, l'Europa central i arribar a Suècia. I que t'estàs tot el temps allà empenyent la bici perquè aquell home arribi. I clar, te juga, la pel·li te juga, no la contaré del tot perquè bueno, per si de casa... Sí. Perquè hi ha molta gent que no l'ha vist encara. Però vos dic una cosa, els protes de la peli, que no vos diré si avui en dia estan junts o no, els protes de la peli varen comparèixer al Pati de la Misericòrdia ahir vespre. Després de...
10: Un moment absolutament
8: màgic. I va ser un moment que, va, no sé. Jo vaig pensar en tu, Marta, perquè vaig dir aquesta peli, aquest documental, perquè en realitat és un documental,
10: sí.
8: L'encantarà també a Marta Peret. I a tu també, Cata.
14: Segur, segur, segur.
10: Clar,
14: no, I de fet, ara l'Atlàntida també.
9: Mm-hmm. També ha donat un premi a una actriu danesa.
8: Boníssima, per favor, una actriu
9: que fa poc jo vaig dur està filmint, si la voleu veure, sí, La mujer danesa,
8: sí.
9: Que val molt la pena.
8: Netanya Dillhol, que és una de les grans. Total, i a més Reina de Corazones, té moltíssimes pel·lícules, a més, molt bones. I després he vist...
10: I encara falten Gael García Bernal, falten coses d'aquesta Atlàntida.
8: Molta, molta.
10: Això no acaba.
8: Jim Wilson, que jo no... No, sí. Jim, com se diu?
10: John Wilson.
8: No, John Wilson, que la història de Cemento, no, me referia sí. a la d'animació, la pel·lícula d'animació, que és Jim, ai, que també està molt bé, i moltes coses que estan passant efectivament. Jo he vist de coses de gent d'aquí boníssimes, Eixam de Oscar Bernaza, no té res a veure en Eixam d'Eugenia Sanpietro, que va guanyar el curtmetratge l'any passat. És un llargmetratge thriller rural que no vos podeu perdre. Amílcar, el documental sobre Amílcar Cabral d'en Miguel Ec, per favor. I La Car, que ja va guanyar Màlaga, que també s'ha exhibit
10: sí,
8: aquí.
10: La Car, sí, també, és una pel·li fantàstica, i se va estrenar la pel·lícula que li han fet a Ana Maria Solivelles. Estalem Balear se va reestrenar jo, d'en Rafa Cortés. Podem estar ben orgullosos, perquè a més són seccions superpotents, plenes de públic, i que, mira, jo vaig demanar, quant de temps, fa 20 anys que se va estrenar aquella pel·lícula, que jo record que vaig anar a veure a un cine.
9: Tres, jo vaig conèixer la Marga Grimalt, que s'anava el dia, o sigui, estàvem fent un curs que s'anava ella a l'estrena de la pel·li, que com ella és una de les actrius, anava sí. I estaven tot nerviosos. I ara m'has dit que fa 20 anys...
10: 20 anys, sí.
9: Algo.
10: Ja.
8: Sí, a més, que també val molt la pena revisitar jo, òbviament, no? I sí, és veritat que s'estan presentant coses de cineastes de les illes que valen molt, molt la pena, a part d'aquests grans títols. Jo estic... Jo no he vist encara El Ser Querido i tinc moltes ganes de veure-la.
10: Clar, mira, xerràvem fa unes setmanes. Què vols fer ganes? El Ser Querido? Al final, sí, el segle XX ho veurem, segur que ho disfrutem, però que l'Atlàntida és molt més, passen moltes coses i mira, només xerrant d'Estalent Balear ja hem xerrat 5 minuts.
8: Efectivament, tio, l'Atlàntida Filmfest que tindrà com a colofó aquesta projecció del Ser Querido, la presència de Rodrigo Sorogoyen, el director, també de Victoria Luengo, d'en Javier Bardem, i que serà el pròxim diumenge al Pati de la Misericòrdia, i que ja estarem, Marta, fins la... Bueno, te veuré diumenge, però en antena sí. fins la setmana que ve.
10: Ja.
8: Fins dijous. Adéu, Cata. Molta
9: gràcies,
8: merda, que vagi molt
9: adéu.
8: Bé.
9: Moltes gràcies, adéu.
8: Vinga, i en la música també que acompanya l'Atlàntida, concretament a Teo Planell, que actua avui a les voltes acabant per avui. Ja sabeu que res, en 40 segons arriben les notícies i que l'aviador torna demà a les 6.

0: Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Neus López.
0: La plataforma Menys Turisme, Més Vida denuncia una doble vara de mesurar en la gestió de ses voltes. Assegura que diumenge la Policia Nacional va barrar el pas a centenars de manifestants argumentant que s'havia arribat a l'aforament permès, mentre que ahir mateix el recinte va reunir més de 3.000 persones en un concert de l'Atlàntida Film Fest sense restriccions. La polèmica per l'operació policial, lluny de pagar-se, continua alimentant el debat polític. El delegat del govern, Alfonso Rodríguez, avui ha evitat donar explicacions. Això tot i el suport que va rebre ahir mateix del president del govern, Pedro Sánchez. Mentrestant, Més per Mallorca pressiona el govern perquè aprovi mesures urgents contra la saturació turística i el Consell de Mallorca acorda a les navilieres obtenir dades sobre el moviment de vehicles amb origen o destinació a l'illa per plantejar mesures reguladores per evitar la congestió. La congestió, però, no tot són polèmiques o turisme. Avui, dijous 30 de juliol, hi ha més titulars que ara vos avançam amb Alexandra Martínez. Calvià ret homenatge als dos guàrdies civils assassinats per ETA el 2009.
2: D'aquí a mitja hora, a les 7:30, se celebra una missa i avui matí s'ha inaugurat un pedestal coronat per un tricorni dissenyat per l'artista Carlos Terroba. La mare, Diego Salvà, Montse Lezaún, s'ha referit al dolor que reviu.
3: Un dolor esquivo que viene y va sin marcharse del todo. Un dolor que aparece cuando menos te lo esperas. Un dolor que pasa y pesa como lo más grande de las cargas. Un dolor que quiero compartir con vosotros porque es necesario. Es necesario recordar para no olvidar. No olvidar es la única manera de que la barbarie no se repita.
0: Les cooperatives agroalimentàries de les Balears preveuen pèrdues de fins al 40% a causa de les altes temperatures.
2: Els termòmetres per damunt dels 40 graus i les nits que no afluixen minven la producció i provoquen estrès tèrmic, una situació que també afecta el bestiar, segons ha explicat la presidenta de les cooperatives, Jerònima Bonafé.
4: I de manera especial en el me d'engreix, que és un me que està tancat i normalment pues, hi ha unes mermes d'un 2 o un 3% i estem estimant aquest mes que hi hagi pèrdues d'un 5%.
0: Els serveis de tren i metro dels serveis ferroviaris de Mallorca reduiran les seves freqüències durant el mes d'agost. Passarà a haver-hi un tren cada mitja hora i no cada 10 i 20 minuts com la resta de l'any.
2: El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern, José Luis Mateo, ha justificat aquesta decisió, diu, per les obres de Son Rullán.
5: Por lo tanto, en última instancia insistimos, con esta mejora de los talleres, mejora el mantenimiento, mejoramos en tiempo y lo que permitirá es un mantenimiento mucho más eficiente del material móvil y en última instancia, ¿en qué va a revertir? En un mejor servicio para los ciudadanos.
0: I a l'àmbit estatal, centenars de persones, majoritàriament joves, han creuat nedant la frontera en Ceuta i s'agreuja la crisi migratòria a la ciutat autònoma.
2: La presidenta del govern, Marga Proens, reclama una resposta urgent mentre Espanya i el Marroc han acordat reforçar la coordinació per accelerar el retorn dels migrants que han entrat de manera irregular.
0: I als esports, el Real Mallorca ha tancat l'estada de pretemporada a Marbella amb una victòria. Joan Gabriel Boussà, bon vespre.
6: Bon vespre, una victòria per 4-2 davant l'Al Ittihad en el segon amistós de l'estiu. Després del partit ha parlat el director esportiu del Mallorca, Pablo Ortells, que fa un balanç positiu de la pretemporada de l'equip, confia en la continuïtat de Jan Virgili i admet que la plantilla encara pot patir moviments abans del tancament de mercat. Per altra banda, l'U d'Eivissa incorpora el lateral esquerra Hugo San, mentre Raúl Llona continua preparant un equip que aspira a lluitar per l'ascens a la segona divisió. El Palma Futsal posa en marxa la pretemporada amb Antonio Vadillo al capdavant i Gemma Triay comença amb victòria al torneig P1 de Pretòria i es classifica per als quarts de final.
0: Gràcies, Joan Gabriel. Ho ampliem d'aquí mitja hora. I un dia més notam la pujada dels termòmetres. D'altra banda, hem de dir que som a les portes del mes d'agost, així que no ens ha de sorprendre. Però per saber quins indrets de les illes patiran més calor i fins quan, que sembla que anirà per llarg, connectam ara amb Dani Capó, el nostre expert meteoròleg. Bon vespre.
7: Bon vespre, companys. Sí, tenim calorada per estona. És vera que som estadísticament dins les setmanes més càlides de l'any, però també és vera que ens trobam en registres una miqueta més alts del que tocaria per l'època de l'any. Avui ha estat cap a l'interior de Mallorca, on més s'han enfilat els termòmetres, hem arribat a superar els 38 graus, i de fet, segurament en aquests registres ens mourem també demà. Mantindrem unes temperatures bastant prescudes, podem arribar als 38, puntualment 39 cap a l'interior de Mallorca, Pitiuses i Menorca, que ens poden moure entre els 32 i els 35, i quant a l'estat del cel mantindrem un ambient molt destapat, tindrem molt de sol demà. També important que no esperar molta pols en suspensió, ho hem comentat aquests dies, no serà una setmana tan calitjosa ni tan enterbolida com aquesta darrera, per tant veurem el cel una miqueta més blau. El vent per la seva part bufarà fluix, de xaloc, per tant a la mà hi trobarem molta tranquil·litat.
0: Gràcies, Dani Capó, ja ho heu sentit, manco pols en suspensió i un cel més blau. I a l'àmbit cultural, el programa de l'Atlàntida Mallorca Film Fest d'avui, destacam dues propostes. D'una banda, la recuperació d'un documental perdut, realitzat per Fernando Trueba a Sóller als anys 80, i d'altra, l'òpera prima de Judith Godrèche, el símbol del Me Too francès. Això serà 10 minuts abans d'arribar a les 8. Ara són les 7 i 6 minuts i Margalida Cifra és el control tècnic. Començam.
1: IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Un dia més, i ja en són un parell, el recinte de Ses Voltes a Palma torna a centrar la polèmica. El criteri per decidir-ne l'aforament, segons l'esdeveniment que s'ha de celebrar, és ara el centre de la controvèrsia.
1: La plataforma Menys Turisme, Més Vida denuncia una contradicció en la gestió d'aquest espai. Recorda que diumenge la Policia Nacional va impedir l'entrada de manifestants argumentant que s'havia assolit l'aforament màxim, mentre que només tres dies després, ahir mateix, durant la festa de l'Atlàntida Film Fest, el recinte va acollir 3.200 persones sense que registrés l'accés, com explica el portaveu de la plataforma, Dani Comas, en declaracions a IB3 Ràdio.
2: Ahir vàrem veure com pel Festival de Cine se varen permetre fins a 3.500 assistents a Ses Voltes, mentre que diumenge per la manifestació només se'n varen permetre 500. Això consideram que és una discriminació i segueix la línia de l'operació de criminalització de la Policia Nacional i els diferents governs.
1: La plataforma recorda que diumenge es va informar que Ses Voltes havia arribat al límit d'unes 3.000 persones, fet que va provocar tensió al final de la manifestació contra la massificació turística. Ara reclamen explicacions a les administracions sobre els criteris aplicats en cadascun dels dos esdeveniments i insisteixen que la seva denúncia no és contra el festival, sinó que demanen el mateix tracte per totes les concentracions, a la vegada que reiteren la petició de dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez.
2: I seguim exigint la dimissió del delegat de govern i explicacions per part dels caps de la Policia Nacional i de tots els que van estar implicats dins aquell operatiu.
0: No s'aturen les peticions de dimissió d'Alfonso Rodríguez, qui avui, en un acte públic, ha optat per guardar silenci, tot i el suport rebut ahir pel president espanyol Pedro Sánchez. El paper del delegat en la gestió del dispositiu policial ha motivat un nou encreuament dels retrets en el govern i el PSIP, mentre que Més per Mallorca demana la suspensió cautelar dels agents implicats en les càrregues policials que es varen produir al final de la manifestació del 26 de juliol.
1: La diputada socialista Mercedes Garrido ha reiterat el suport del partit i de l'executiu central al seu company de files, Alfonso Rodríguez, el protagonista involuntari de la setmana després de les càrregues policials durant la manifestació de diumenge. Garrido ha recordat que les actuacions de la policia són ordenades sempre pels alts comandaments del cos i, en cap cas, pel delegat.
3: Les ordres amb un operatiu d'aquest tipus surten directament dels mandos policials d'aquest operatiu, dels mandos que estan dirigint aquest operatiu en aquest moment. En cap moment, mai surten, ni han sortit, ni amb aquesta manifestació, ni amb altres, de la delegació de govern o del propi delegat del govern.
1: Malgrat aquesta explicació, la vicepresidenta segona i consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha considerat que encara no s'ha confirmat qui va donar l'ordre de carregar contra els manifestants i ha demanat que s'arribi al fons de la investigació.
4: Demanar que s'esclarisquin els fets i a veure que si s'ha hagut més força pues que s'agafin les mesures perquè aquests fets no se tornin a repetir.
1: En paral·lel, Més per Mallorca, que manté la petició de dimissió al delegat, reclama centrar-se en el debat turístic, un reclam que, segons el coordinador general, Lluís Apasteguia, la societat va fer clarament diumenge. Insta la presidenta a respondre amb mesures. Demà mateix, diu l'ecosobiranista.
5: Si no és capaç d'entendre que les 70.000 persones que sortien a Palma l'estaven interpel·lant directament, és que no només té una incapacitat d'escoltar la ciutadania, sinó que, a més, no en té cap tipus de voluntat, perquè el clam va ser claríssim.
0: I a les 7 i 10 minuts és moment d'acostar-vos novetats en les infraestructures, perquè hi ha una nova passa a la limitació d'entrada de vehicles a Mallorca. Les principals navilieres que operen a Mallorca, Baleària, Transmet i GNV, Espanya, lliuraran durant 2 anys dades al Consell per conèixer quants vehicles entren, surten o romanen a l'illa. Una vegada es disposi d'aquestes dades reals i contrastades, es concretarà la limitació d'entrada de l'any que ve a la futura llei. Les navilieres reconeixen que la situació actual a l'illa genera malestar.
1: Malestar, diuen, tant entre els residents com entre els visitants. És necessària una solució, asseguren de bon de veres. Som Miguel Pardo, delegat d'Assumptes Institucionals de Transmet, i Adolfo Autor, president de Baleària.
6: Somos muy conscientes de la sensación de saturación que hay, pero creemos que cualquier medida que no resuelva el problema no va a ser más que una cortina de humo.
7: Ja ho ha manifestat la nostra disposició a col·laborar i este conveni és un exemple per a poder prendre les mesures necessàries per a aconseguir aturar este malestar general que hi ha entre residents en les illes i també entre els mateixos turistes.
1: Des de GNB Espanya, igual que la resta, total col·laboració, però també una advertència. El servei, sigui com sigui, no s'ha de veure afectat. Mateo de Candies, delegat d'Espanya d'aquesta companyia.
8: Es importante que se encuentre el equilibrio de forma que esto no afecte a un servicio que efectivamente las navieras están ofreciendo desde hace siempre.
1: Les dades que es demanen són el nombre total de vehicles que entren a Mallorca, els que surten i la diferència neta diària. Es classificaran en turismes, motocicletes i caravanes des de l'any 2024. També s'haurà de diferenciar entre els vehicles que són de residents i els que no. El darrer estudi de càrrega, desenvolupant l'any 2024, va quantificar de vers 400.000 vehicles, el doble del que havia entrat a l'illa tan sols 6 anys abans. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha destacat la importància de tenir xifres actualitzades en el moment de prendre decisions.
9: Neix del diàleg i del consens en tots els agents implicats amb aquesta regulació. Amb aquest conveni, les navieres també aportaran una informació clau. Us permetrà prendre les millors decisions en base a millorar la qualitat de vida de tots els mallorquins.
1: La norma podria ser esmenada al Parlament per permetre que els residents de les Balears puguin desplaçar-se entre illes sense haver d'al·legar motius mèdics o laborals, tal i com estableix l'actual esborrany.
0: Això pel que fa als vehicles, però els serveis de tren i metro dels serveis ferroviaris de Mallorca reduiran les seves freqüències durant el mes d'agost. Atents, perquè passarà d'haver-hi un tren cada mitja hora i no cada 10 i 20 minuts, com la resta de l'any. Ho explica Neus Pericàs.
10: El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern, José Luis Mateo, ha justificat aquesta decisió per les obres de Son Rutland. Unes obres necessàries, ha dit, per l'augment del nombre de passatgers, l'increment de les freqüències i la incorporació de nous trens que fan necessari adaptar i ampliar els tallers i les vies de la barriada, com explica Mateo.
11: Por lo tanto, en última instancia insistimos, con esta mejora de los talleres, mejora el mantenimiento, mejoramos en tiempo y lo que permitirá es un mantenimiento mucho más eficiente del material móvil y en última instancia, ¿en qué va a revertir? En un mejor servicio para los ciudadanos.
10: Amb motiu d'aquestes obres i coincidint amb el període de menor demanda de viatgers, segons ha explicat el conseller, el servei adaptarà els horaris durant el mes d'agost que es podran consultar al web del TIP i de l'SFM.
11: La razón es que durante el mes de agosto, siendo conscientes de que el tren, fundamentalmente, quien más utiliza los servicios de SFM son nuestros residentes, es el momento en el que se produce una mayor reducción de ese uso por parte de los usuarios de tren.
10: Les obres suposaran la circulació per via única entre les estacions de Sant Fuster i el polígon de Marratxí i la previsió és que acabin durant el primer trimestre de 2027.
12: Informatiu Vestre. IB3 Ràdio.
13: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
12: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Set i quart d'aquest 30 de juliol esteu escoltant l'informatiu vespre de la Ràdio Pública de les Illes. I en aquest hora us acostem que les cooperatives agroalimentàries de les Balears preveuen pèrdues de fins al 40% a causa de les altes temperatures. Els termòmetres per damunt dels 40 graus i les nits que no afluixen fan davallar la producció, generen estrès tèrmic a les plantes i animals i disparen la necessitat d'aigua.
1: En el cas de les hortalisses, si les temperatures superen els 35 graus, per exemple, les flors es desprenen i el fruit no arriba a formar-se. Si a més durant la nit en cap moment es davallen els 25 graus, les plantes continuen consumint carbohidrats i, per tant, carboni i, per tant, no es poden recuperar adequadament, entrant així en una situació d'estrès tèrmic. També es dispara la presència de fongs i plagues. En una de les explotacions analitzades, la seva repercussió ha arribat al 40% de superfície de patata recol·lectada durant el mes de juliol. Una situació que afecta també el bestiar, que redueix el consum d'aliment i, com a conseqüència, també pot disminuir la producció de llet. Escoltem la presidenta de les cooperatives agroalimentàries, Geroni Bonafé.
14: i de manera especial en el ME d'Engreix, que és un ME que està tancat i normalment pues, hi ha unes mermes d'un 2 o un 3%, i estem estimant aquest mes que hi hagi pèrdues d'un 5%.
1: Tot plegat obliga el sector a replantejar-se els mètodes de producció. Segons Bonafé, la tendència en alça dels estudis calorosos fa que la sobirania de les produccions locals estigui en perill.
14: Si continuen aquests estius, la nostra sobirania alimentària i el producte local el mos hauran de replantejar produir-lo d'altres maneres.
1: És per això que el sector ja fa feina en trobar mètodes de producció que disminueixin les despeses.
0: Això quan avui és el primer dia d'un seguit de jornades amb avisos per calor. El Pla i el nord de Mallorca estan en avís groc per altes temperatures que poden fregar els 37 graus. I a la pujada del termòmetre, el mapa d'alertes per foc també canvia.
1: El color vermell, identificat amb el nivell màxim d'alerta, s'estén avui a bona part de Mallorca, des del centre fins a tota la costa nord i llevant i l'extrem sud de l'illa. També Menorca es divideix amb la meitat est en alerta vermella i la resta groga, és a dir, un nivell moderat de perill, mentre que les Pitiuses, Formentera, es manté en avís moderat i a Eivissa només la zona de Sant Joan de Labritja està en alerta vermella. Un mapa que de cara a demà variarà una altra vegada i sumarà nous municipis en alerta màxima per risc d'incendi. Al cap de setmana els termòmetres es podrien enfilar fins als 38 i 40 graus, principalment a Mallorca.
0: I amb aquest panorama de risc per incendi, Sant Josep de Sa Talaia i Eivissa finalment s'ha controlat l'incendi forestal declarat a aquesta hora baixa a la zona d'Escodolà, prop de l'aeroport de l'illa. El foc està considerat de gravetat potencial 1. Diversos efectius i medis terrestres continuen en les tasques d'extinció. Dani Manau, com ha afectat aquest incendi?
15: L'incendi s'ha declarat vers les 3 de la tarda en un terreny que és propietat d'Aena, però que es troba fora de les instal·lacions de l'aeroport. La ràpida actuació de mitjans aeris i també terrestres dels bombers d'Eivissa, de Libanat i de Protecció Civil han aconseguit contenir les flames, tot i que el vent i la sequedat de la vegetació han fet que evolucionessin ràpidament fins a amenaçar alguns habitatges del barri de Campalleu. De fet, el foc ha afectat la tanca exterior de dues cases annexes al terreny que ha cremat. Els veïnats, que s'han trobat amb el foc davant casa seua, han passat un bon ensurt fins que, vers les 5 de l'hora baixa, l'incendi s'ha donat per controlat.
16: Yo he salido de trabajar porque mi hermano es el que ha estado aquí, ha visto el fuego que se estaba propagando en una pequeña dimensión del terreno. Nosotros nos hemos alarmado tanto y de un momento a otro ya se ha esparcido con el viento, ha empezado a arder todo.
0: Deixem Eivissa, però no el foc, perquè Menorca posa en marxa una actuació de prevenció d'incendis forestals sense precedents en la creació i manteniment per primer cop de faixes perimetrals de protecció de 30 metres entre les zones urbanes i forestals. Les primeres feines, Excel Camarà, s'han començat a l'aeròdrom de Mou.
17: El projecte preveu actuar en total sobre més de 180 hectàrees de massa forestal als 8 municipis de Menorca amb una inversió de prop de 3 milions d'euros que es finançaran amb fons de l'impost de turisme sostenible. Sentim el president del Consell Insular, Dolfo Vilafranca.
18: Teníem plans forestals dins un calaix que no s'havien executat i per primera vegada el Consell Insular impulsa un pla que abarca tota l'illa i pensant que aquesta és la millor manera d'actuar davant d'un incendi, que és la prevenció, que és actuar antes, evidentment, que se produeixi l'incendi, evitant el que és més important, que és el combustible, no? que són els boscos, que és la matèria que es pot inflamar.
17: Les actuacions inclouen la creació i el manteniment de franges de fins a 30 metres entre les zones urbanes i forestals, així com treballs en camins, tallafocs i punts d'aigua. És el primer cop que tot això es fa en una actuació coordinada i dins un únic contracte per a tot Menorca. Sentim el tècnic de Libanat, Jorge Casado.
19: Lo que se está presentando hoy es una iniciativa que el Consejo Insular coge el problema a nivel global de toda la isla y dentro del mismo programa para cada municipio presenta un plan con las mismas características para, de manera global, proteger toda la interfase urbano-forestal de competencia municipal. Como sistema territorial cerrado no hay muchos precedentes de este tipo.
17: L'objectiu és reduir el risc d'incendi i facilitar la protecció dels nuclis habitats i del patrimoni natural de Menorca.
0: I en plena onada de calor, diversos incendis forestals continuen cremant arreu de la península. Ara totes les mirades estan posades a Castella i Lleó. Preocupa especialment el foc a la província de Zamora, que ha obligat a evacuar 12 municipis i una residència de gent gran pel perill imminent de les flames. També el que afecta 3 localitats de la província de Lleó, on centenars de veïns han estat desallotjats.
1: Pel que fa a l'incendi de Zamora, l'epicentre de l'emergència és ara mateix al municipi de Fermosella, al Parc Natural de Ribes del Duero, on els veïnats han hagut d'ajudar els bombers a defensar les cases amb poals d'aigua. El president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha assegurat que el foc es va originar per una imprudència i demana màxima precaució.
20: Pedir en esta cuarta ola de calor máxima prudencia a todas las personas. Y cuando hablo de prudencia, parece ser, todos los indicios indican que el incendio de ayer de Fermoselle fue, indica todo, que hubo algún tipo de imprudencia.
1: A Castelló, més de 400 efectius continuen fent feina contra el rellotge a la Vall d'Uixó per mirar d'estabilitzar un perímetre que ja ha arrasat 10.000 hectàrees.
0: L'única dada positiva de la jornada arriba de Madrid i d'Àvila, on el govern central ha donat per acabada l'emergència nacional en veure que l'incendi s'ha estabilitzat tècnicament.
1: I això ha permès que milers de desallotjats hagin pogut tornar a casa, a uns pobles marcats per la cendra. És el president Pedro Sánchez.
21: La emergència continua. Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y por tanto vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid de las zonas afectadas.
0: Els incendis d'enguany han arrasat ja 180.000 hectàrees. Es tracta d'una de les pitjors temporades de la darrera dècada.
1: La vicepresidenta del Govern i ministra per la Transició Ecològica, Sara Aguesen, xifra en 38 els grans incendis forestals d'enguany. Un escenari, diu, 6 vegades pitjor que el de l'any passat. Explica que és un any complicat i per això recorda que és necessari extremar la precaució.
22: Prudencia porque, como saben, desde ayer se ha iniciado una nueva ola de calor, la cuarta ola de calor desde que hemos iniciado la temporada de verano. Es verdad que esta mañana AEMET lanzaba un nuevo boletín donde esa ola de calor, en vez de terminar el próximo domingo, va a terminar el sábado. Tenemos un día menos de ola de calor, pero insisto, el riesgo de incendios es muy alto o extremo en gran parte del territorio. Por lo tanto, máxima precaución.
0: Avui fa 17 anys del darrer atemptat d'ETA en territori espanyol en el qual moriren 2 guàrdies civils a Palmanova, Diego Salvà i Carlos Sáenz de Tejada. A les 7:30, d'aquí 6 minuts, es farà una missa en record de Salvà a l'església de Santa Creu. A més, al matí s'ha celebrat un any més un homenatge als 2 joves agents. Al carrer on es va produir l'atac, en què han participat més d'un centenar de persones. Ens acosta aquesta informació Toni Sastre.
23: Com a novetat d'enguany, s'ha inaugurat l'escultura d'un tricorni de ferro damunt un marbre blanc amb el lema "O no". És obra de l'artista José Carlos Terroba. També aquesta obra disposa d'un sistema d'il·luminació verda que recorda l'uniforme dels agents de la Guàrdia Civil. Posteriorment, els pares de Diego Salvà Lezaun han col·locat una corona de flors en memòria d'ambdós agents. Durant el seu parlament, Montse Lezaun, la mare d'en Diego, ha dit que ja no té odi ni rancor, només dolor.
24: Un dolor esquivo que viene y va sin marcharse del todo. Un dolor que aparece cuando menos te lo esperas. Un dolor que pasa y pesa como lo más grande de las cargas. Un dolor que quiero compartir con vosotros porque es necesario. Es necesario recordar para no olvidar. No olvidar es la única manera de que la barbarie no se repita.
23: Per al batle de Calvià, Juan Antonio Amengual, avui és un dia trist que no s'ha d'oblidar.
25: És un dia que jo particularment m'angoixa moltíssim quan estic aquí i sents els nervis i la tensió que de la pròpia gent que recorden aquests moments tan crítics que van ser uns moments que ens van capgirar a Mallorca, a una illa on pensàvem que estàvem lliures de qualsevol amenaça d'ETA.
23: Per altra banda, el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, ha dit que recordar els agents en un dia com avui és un acte de justícia.
26: Es necesario recordarles, es necesario recordar a una banda de terror que intentó instaurar una manera de convivir a la fuerza y contra la que, afortunadamente, con mucho esfuerzo, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la política, la democracia en general, consiguió vencer.
23: Després de 17 anys, l'atemptat continua sota investigació policial.
12: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: En setà en plena de tribunals, perquè avui és notícia la condemna per agressió sexual de l'excap de traumatologia de l'Hospital de Son Espases. José Luis Suárez ha estat condemnat a 2 anys de presó i haurà d'indemnitzar a la víctima una auxiliar d'infermeria amb 25.000 euros.
1: La sentència del jutjat del penal número 2 de Palma considera provat que el metge es va aprofitar del seu càrrec i va mostrar els genitals a la dona, a qui també va tocar un pit. Ordena l'Ipsalut com a responsable civil a indemnitzar la sanitària i la sentència posa el focus en la diferència jeràrquica entre el condemnat i la víctima, que ha patit seqüeles emocionals. Els fets van succeir l'abril del 2024. En aquest sentit, l'advocat de la víctima, Pere Quetglas, ha considerat satisfactòria la sentència, però després de tant de temps ha reconegut que el cas ha passat factura a la salut de la seva clienta. Són declaracions al programa El Dia.
2: Ha estat totalment demacrada, és a dir, ha estat un procés. Des que jo la vaig conèixer l'any 2024 amb els fets, fins ara no és la mateixa persona, però jo crec que a poc a poc haurà d'anar remuntant i amb l'ajuda terapèutica i un poc de tot, jo crec que la cosa anirà endavant.
1: S'ha de recordar que el metge condemnat, a banda d'aquest cas, tenia diverses denúncies prèvies per assetjament. Per això l'Hospital de Son Espases va activar un protocol perquè no passes consulta mai tot sol per evitar una agressió a un pacient.
0: I condemnat a 6 anys i mig de presó per un delicte d'abús sexual, l'home de 36 anys que va violar una amiga quan dormia al sofà de casa seva.
1: Els fets van tenir lloc a Sant Antoni de Portmany l'any 2022. La sentència també li imposa la prohibició de comunicar-se amb la víctima i acostar-s'hi a manco de 300 metres durant 7 anys i mig. L'acusat haurà d'indemnitzar la jove amb 25.000 euros. El Tribunal de Justícia de les Illes també ha acordat que una vegada compleixi condemna quedi 11 anys en llibertat vigilada.
0: I en menys de 24 hores, a Menorca, hi ha hagut 2 ofegaments. Avui matí s'ha trobat un cadàver a Cal Enforcat. La policia ho investiga. Ahir, es mitjan gran, va morir un home de 51 anys a una piscina Excel Camarasa.
3: A les 7 i quart d'avui matí, la Guàrdia Civil ha rebut un avís per part de l'U2 que un vesí havia vist un cadàver a Cal Enforcat, a Ciutadella, molt a prop d'un penya-segat, on també hi ha un establiment hoteler. Segons informa la Guàrdia Civil, la persona que ha perdut la vida és de mitjana edat i un resident a la zona. S'haurà de fer ara una autòpsia per determinar-ne les causes de la mort. La comissió judicial s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i ja s'ha aixecat el cadàver. Ahir, al voltant de les 7 i mitja, un home de 51 anys va perdre la vida a una piscina d'esmitjorn. El van trobar flotant i els efectius de la policia local van ser els primers a atendre'ls fins que van arribar les ambulàncies. Tot i les tècniques de reanimació, que van durar més de 30 minuts, no se li va poder salvar la vida.
4: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Set i mitja d'aquest 30 de juliol, en què han sabut que les navilieres aportaran dades sobre el moviment de vehicles amb origen o destinació a Mallorca.
2: Han signat un conveni amb el Consell de Mallorca i es comprometen a oferir totes les dades des del 2024 perquè el Consell pugui plantejar mesures reguladores per evitar la congestió a l'illa. El president de Baleària és Adolfo Utor.
3: Ja ho ha manifestat la nostra disposició a col·laborar i este conveni és un exemple per a poder prendre les mesures necessàries per a aconseguir aturar este malestar general que hi ha entre residents en les illes i també entre els mateixos turistes.
1: I Calvià ret homenatge als dos guàrdies civils assassinats per ETA el 2009, Diego Salvà i Carlos Sáenz de Tejada.
2: En aquests moments està previst que comenci una missa en presència de la presidenta del govern, Marga Proens, i aquest matí s'ha inaugurat un pedestal coronat per un tricorni dissenyat per l'artista Carlos Terroba.
1: I també en aquesta hora comença una protesta davant la plaça de Bous de Palma, convocada per diversos col·lectius animalistes i antitaurins, coincidint a la temporada taurina que comença precisament avui a la ciutat. Allà hi és el nostre company Joan Sitges. Bon vespre.
4: Bon vespre. Com deies, està a punt de començar aquesta protesta. Ara mateix hi ha més d'una trentena de persones concentrades en aquest punt i s'han començat a desplegar les primeres pancartes. Han estat diversos col·lectius animalistes i antitaurins els convocants d'aquest acte de rebuig als espectacles de bous i la tauromàquia. Consideren més que els infants i adolescents no haurien de poder accedir com a públic a aquest tipus d'esdeveniments. Per això han criticat que l'empresa organitzadora ofereixi entrades en descompte als menors de 16 anys. Demanen a més el govern

0: de les cooperatives Geroni Bonafé.
1: I de manera especial en el me d'engreix, que és un me que està tancat i normalment pues, hi ha unes mermes d'un 2 o un 3% i estem estimant aquest mes que hi hagi pèrdues d'un 5%.
2: I els serveis de tren i metro dels serveis ferroviaris de Mallorca reduiran les freqüències durant el mes d'agost. Passarà a haver-hi un tren cada mitja hora i no cada 10 i 20 minuts, com la resta de l'any.
0: El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat de l'executiu, José Luis Mateo, ha justificat aquesta decisió per les obres als tallers de Sonrullant.
3: Por lo tanto, en última instancia insistimos con esta mejora de los talleres, mejora el mantenimiento, mejoramos en tiempo y lo que permitirá es un mantenimiento mucho más eficiente del material móvil y en última instancia ¿en qué va a revertir? En un mejor servicio para los ciudadanos.
2: A l'àmbit estatal, centenars de persones, majoritàriament joves, han travessat nedant la frontera en Ceuta i s'agreuja la crisi migratòria a la ciutat autònoma.
0: Sobre aquesta qüestió, la presidenta del govern, Marga Proens, reclama una resposta urgent mentre Espanya i el Marroc han acordat reforçar la coordinació per accelerar el retorn dels migrants que han entrat de manera irregular.
2: I en l'àmbit cultural del programa de l'Atlàntida Mallorca Film Fest d'avui, destacam dues propostes. D'una banda, la recuperació d'un documental perdut, fet per Fernando Trueba a Solla als anys 80, i d'altra banda, l'òpera prima de Judith Godrèche, el símbol del mito francès. Això serà, però, poc abans d'arribar a les 8, perquè ara és moment dels esports.
4: Informatiu vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzá.
2: I avui començam xerrant del Real Mallorca, que ha tancat l'estada de pretemporada a Marbella amb una victòria. No és així, Juan Gabriel Bauzá, bon vespre.
5: Bon vespre, així és, una victòria per 4-2 davant l'Al Ittihad en el segon amistós de l'estiu. Ara parlarem d'aquest partit, però abans hem de comentar que després de la victòria del Mallorca davant d'aquest equip, el director de futbol del club, Pablo Ortells, ha fet balanç de l'actualitat de l'equip des de Marbella. Ortells s'ha mostrat satisfet amb les sensacions que està deixant el conjunt de Luis García durant la pretemporada i ha reconegut que la plantilla encara pot patir moviments mentre el mercat de fitxatge continuï obert.
6: Bueno, yo creo que son partidos de pretemporada, es importante ganar para tener ya una mentalidad positiva y ganadora, pero sobre todo yo creo que lo mejor o lo que más llama la atención pues es que lo que vas trabajando en el día a día pues se va viendo en el terreno de juego, estamos intentando pues, jugar con nuestra idea, siendo protagonistas en el juego y pues los jugadores están asimilando muy bien.
7: Bé, en línies generals, algun jugador més arribarà. Estem en ple mercat, estem tractant de fer una plantilla competitiva, bueno, tindrem un bon equip i alguns jugadors pues, pot ser que arriben i uns altres eixiran. Sempre.
5: Pel que fa a les possibles sortides, el director de futbol ha parlat de la situació de Samu Costa, mentre que sobre Jan Virgili s'ha mostrat optimista i ha assegurat que el jugador està feliç al Mallorca i que el club compta amb ell.
7: No, a día de hoy todos los jugadores que están en contrato en Mallorca han de tornar. Mojica y Samu, pues, per el Mundial es tener unas vacaciones un poco más largas y durante la semana que va a ser componen. Yo creo que Jan está feliz aquí. Yo creo que, como decía el míster, ¿no? Pues, tener un año completo siendo importante, pues yo creo que para su progresión y su formación va a ser bueno. Y él está feliz aquí, entonces nosotros de momento es un jugador del Mallorca, contamos con él y esperamos tenerlo con nosotros.
6: Bueno, nosotros vivimos el día a día, como decía antes, para nosotros es un jugador muy importante y nosotros queremos que se quede, así se lo hemos transmitido y así esperamos que pase, pero es una situación que en el mercado veremos.
5: I com han comentat, el Real Mallorca ha tancat l'estada de pretemporada a Marbella amb una victòria per 4-2 davant l'Al Ittihad en el segon partit amistós de l'estiu. L'equip de Luis García Fernández s'ha avançat ben prest amb un gol de Sergi Darder, però el conjunt saudita ha empatat poc després, abans del descans. Sumaoro ha tornat a posar els mallorquinistes per davant amb una rematada de cap. A la segona, Maidà, Pablo Torre i Cito Lubumbo han ampliat l'avantatge fins al 4-1. L'Al-Ittihad ha retirat distàncies en el tram final aprofitant una errada del porter Nil Torreguitart, que ha establert el definitiu 4-2. El partit també ha servit perquè Luis García continués repartint minuts entre tota la plantilla. Després del partit, Alejandro

0: sala, ha passat pels micròfons d'Ivetres. El migcampista s'ha mostrat satisfet amb el treball que està fent l'equip durant aquesta pretemporada i ha assegurat que el principal objectiu és arribar a les millors condicions possibles al pròxim compromís dimecres vinent davant el Paris Saint-Germain, trofeu Ciutat de Palma.
1: Bien, bueno, al final creo que nos tenemos que ir conociendo, creo que también tenemos que ir todos cogiendo un poquito más de tono físico, pero bien, me he encontrado bien y poco a poco creo que mejor. Sí, al final muchas ganas, va a ser un partido bonito y nada, prepararlo ahora durante la semana, a seguir mejorando y esforzándonos para llegar lo mejor posible.
0: Per cert, el trofeu Ciutat de Palma el podreu viure aquí a la sintonia d'Ivetres Ràdio i qui també n'ha parlat ha estat el propi director esportiu, Pablo Ortells, que ha demanat a l'afició que vagi a Son Moix a la presentació de l'equip contra el Paris Saint-Germain.
2: Sí, jo sempre espero que Saint-Germain estigui amb l'equip. Jo crec que nosaltres som els primers que hem de donar passes per a que la gent s'enganxi a l'equip, però jo veig un bon ambient, jo crec que hem d'anar tots, jo crec que ja són més de 18.000 socis i jo crec que és molt important, necessitem de l'ajuda de la gent, necessitem que els punts a Son Moix es quedin i hem d'anar tots a una, i jo crec que l'afició de Mallorca segur que sempre està d'acord.
0: Hugo San, de 20 anys i procedent del Valladolid, és la darrera incorporació de la U d'Eivissa, ve per cobrir la posició de lateral esquerre, una de les més problemàtiques en la confecció de la plantilla. Té experiència amb el Valladolid, promeses a segona federació, però sobretot a segona divisió, amb una assistència amb el primer equip la temporada passada. I mentre arriben els fitxatges, la resta de la plantilla continua preparant la nova temporada amb la mirada posada en el primer partit amistós d'aquesta pretemporada. El conjunt que entrena Raúl Llona es troba immers en la segona setmana de feina. El tècnic ha reconegut que arriba a un club amb un alt nivell d'exigència. Informa Víctor Sancho.
3: Bon dia, Raúl Llona insisteix que és un tècnic que creu en el procés, però diu que no només en el debut en Lliga, en un mes, a Antequera s'ha de veure ja els trets del seu equip, sinó que també en el primer amistós de la setmana que ve.
4: No hay excusa para que ese primer día pues, se vea un equipo que quiere ser valiente, que quiere ser agresivo sin balón, que quiere jugar alto. Un equipo que con balón quiere tenerlo, quiere ser asociativo, quiere proponer, es innegociable desde el primer día. Sí. Otra cosa es que en qué punto podamos llegar de todo esto que estoy diciendo, ¿no? Pero lo que tengo claro que ese primer día se tiene que ver y te diría que incluso desde el primer amistoso.
3: Jona no s'ha tallat. Sap que arriba a un club amb poca paciència. Ho accepta, però no es conforma.
4: Porque sea habitual o porque sea lo que se hace, no deja, a mí no me sigue sin gustar. Quiero decir, claro. ¿No? Es que es lo habitual y ya parece que eso lo tenemos asumido. Bueno, hasta cierto punto.
3: Creo que la seva feina no decebrà.
4: No vamos a fallar, eso lo tengo muy claro porque tengo una confianza máxima tanto en el trabajo de mi cuerpo técnico como en el trabajo mío. Y en el que vamos a ser capaces de conseguir con la plantilla.
0: I a la segona federació, l'Atleti Balears continua presentant les noves incorporacions per a la temporada 2026-2027. Avui ha estat el torn del mallorquí Martí Paeres, amb passat al Poblense, i del defensa Pablo Hernández, que arriba procedent de l'UCAM Múrcia després de disputar el play-off d'ascens a la primera federació. Durant la seva presentació, Paeres s'ha mostrat il·lusionat i ambiciós amb el nou projecte.
5: Molt bé, jo estic molt il·lusionat. Sé que és un puesto que és per pujar, realment és l'objectiu que tenim i és per el que farem feina i jo estic amb moltes ganes d'aquesta temporada, estic segur que serà bona.
0: Mentre que Pablo Hernández ha destacat les ganes d'ajudar l'equip a aconseguir els objectius marcats.
6: Con muchas ganas, la verdad. Al final llego a un buen club, un club donde quiere estar a lo alto de la tabla y bueno, pues con muchas ganas e ilusión.
0: I continuem a la segona federació perquè la penya esportiva també ha iniciat avui la pretemporada sota les ordres de Ramiro González. El conjunt eivissenc ha començat els entrenaments amb només 14 jugadors de camp disponibles. La plantilla encara necessita reforços en pràcticament totes les línies excepte a la porteria i el club confia aprofitar el mes que resta de mercat per completar l'equip. Escoltam l'entrenador de l'equip Pitius, és Ramiro González.
7: Como he visto somos pocos, somos 14 más los tres porteros. Y bueno, pues al final la peña y la isla nos tenemos que amoldar un poco a cómo va el mercado, ¿no? O sea, al final traer un jugador aquí lleva ciertos condicionantes. que es que no tenga pareja, que no tenga hijos, que sabemos la situación de Baleares a nivel de piso, entonces nosotros estamos a segunda jugada en el mercado. En la zona de atrás tenemos que incorporar por lo menos dos futbolistas, uno y medio, y luego un poquito en la parte de extremos y un poquito arriba, pues que vengan también un par de chicos a aportar. El presupuesto dice que vamos a luchar por salvarnos, evidentemente estamos un grupo muy fuerte y sabiendo a la hora de montar un club en Ibiza, pues las condiciones que tienen, ¿no?
0: Per altra banda, en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha iniciat avui la pretemporada amb la primera sessió d'entrenament. La plantilla que dirigeix Antonio Vadillo s'ha exercitat al poliesportiu de la Indioteria, ja que el Palau Municipal d'Esports de Sant Moix continuen obres. Tots els jugadors han participat en aquesta primera presa de contacte. Ara comença un període de preparació en què l'equip cercarà posar-se a punt físicament i consolidar un bloc competitiu per afrontar una temporada exigent. És Antonio Vadillo.
8: A hacer equipo, ¿no? Que es lo que yo siempre digo en las pretemporadas. Creo que lo más importante y es el principal objetivo es hacernos equipo, hacernos fuerte, hacernos familia y a partir de ahí pues crecer y prepararnos bien para las competiciones que nos vienen.
0: Un Antonio Vadillo que també ha valorat molt positivament els fitxatges que han arribat com la circumstància de mantenir un bloc de futbolistes que van jugar la temporada passada.
8: Sí, al final después de las últimas temporadas pues son muchas temporadas con muchos cambios de jugadores. Este año hemos podido mantener el bloque, eso es importante. Hay un trabajo ya de meses anteriores, de toda temporada pasada, ¿no? Y con las incorporaciones que hemos tenido, que también hay dos jugadores como Carlos y Diego que ya nos conocen, que me conocen a mí personalmente, tanto a nivel de trabajo como a nivel personal, solo un poco la incorporación de Rodrigo en este caso y de Julio que evidentemente necesitarán su tiempo para entrar en el equipo, pero estamos contentos, ¿no? Estamos contentos con el equipo que tenemos y a partir de ahí pues lo que he dicho, ¿no? A trabajar con el principal objetivo de hacer equipo, que es lo más importante ahora.
0: I al marge de l'inici de la pretemporada, l'Illes Balears Palma Futsal també ha tancat una operació de mercat. El club mallorquí i l'Anderlecht han arribat a un acord per al traspàs del pivot brasiler Bruno Gómez. I un apunt més, en pàdel Gemma Triay ha començat amb bon peu la seva participació al torneig P1 de Pretòria. La Llorenca i la seva companya del Fibrea s'han classificat pels quarts de final després de superar Núria Rodríguez i Júlia del Pozzo. Fins aquí els esports.
9: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
10: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
9: El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
11: Set i 46 minuts a IB3 Ràdio. Us contem que Espanya i el Marroc han acordat l'entrega de les persones que han entrat de manera irregular a Ceuta. Milers de migrants han accedit a la ciutat autònoma nedant o travessant a peu l'espigó fronterer des del país africà. La presidenta del govern, Marga Proens, ha qualificat aquesta arribada de molt preocupant i ha reclamat a l'executiu central una resposta urgent per a protegir les fronteres.
12: El president de Ceuta ha demanat que s'activi l'emergència nacional després que en els darrers 10 dies hagin arribat unes 2.000 persones. Assegura que els centres de menors estan sobreocupats en un 2.400% i que s'han trobat 60 cadàvers a la mà el darrer mes. És Juan Jesús Vivas.
13: Para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana. Hemos transmitir al conjunto de la ciudadanía serenidad y calma.
12: El Ministeri de l'Interior ha rebutjat la petició perquè diu la llei no permet activar l'emergència nacional per una crisi migratòria. Sosté que aquest mecanisme està reservat a catàstrofes naturals o tecnològiques. El ministre Fernando Grande Marlaska viatjarà demà a primera hora a Ceuta per avaluar la situació sobre el terreny. Així tot, el govern central diu que ja reforça els mitjans humans i materials a la zona per garantir el control de la frontera i l'atenció humanitària.
11: De fet, acabam de saber ara mateix que el govern mobilitza l'exèrcit a Ceuta. Canviem de qüestió.

0: I avui també és notícia que quasi el 80% de les famílies de les Balears han escollit el català com a llengua quart curs d'educació infantil.
1: Dades facilitades per la Conselleria d'Educació del pròxim curs i que mostren que tan sols un 20% dels matriculats en centres públics tenen el castellà com a llengua de primer ensenyament a quart curs d'educació infantil. Per elles, les famílies de Menorca són les que més han optat pel català, seguides de Mallorca, Formentera i Eivissa.
0: I el que afecta a totes les famílies és l'encariment del cost de la vida, que manté la pressió sobre la butxaca de les famílies. L'IPC avançat ha pujat 3 dècimes aquest juliol fins al 3,5%, sobretot per l'augment dels preus dels combustibles i de l'electricitat. Tot i aquest context, les Balears encara són la comunitat on més aliments es consumeixen per habitant. Ho exposa l'informe de consum alimentari elaborat pel Ministeri d'Agricultura i Pesca. Concretament, durant el 2025, cada illenc ha consumit 682 quilos d'aliments, un centenar més que la mitjana espanyola.
1: Segons aquest informe, les Balears mengem més a casa per optimitzar temps i pressupost. Ara bé, som la quarta comunitat que més d'obres gastem en aquest concepte. Fins a 2.069 euros cada any, això són 194 més que la mitjana estatal i un 5% més que l'any anterior. Malgrat l'encariment de preus, els consumidors mantenen l'alimentació basada en productes frescos. Destaquen la fruita, les hortalisses i la carn, i sempre de proximitat.
2: Ara fruita, meló, cindri, obercós, tot ha pujat.
3: Sigo comprando menos cantidad porque no se puede tirar nada.
4: Fruita i verdura, però el tot no. Nostro, o sigui, tot això que de fora no menys res.
5: Jo només compti març, dijous i dissabtes a les pagelles que queden vius, que no s'ha carregat la societat de consum, aquests són els que jo comp.
6: Perquè si no consumim fresc, hem d'anar a consumir congelat, que no té gust de res.
1: Malgrat que baixa un 2,5% el consum fora de la llar, durant l'any passat la despesa mitjana fora de casa ha estat de gairebé 1.000 euros, molt similar a la de l'any passat.

0: 7 i 50 minuts i és moment d'encetar la plana cultural. Queden 4 dies de la 16a edició de l'Atlàntida i avui que la banda sonora de la jornada a ses voltes la posa Mainline Magic Orchestra, que escoltam ara de fons, ens han fixat en dues propostes ben especials. Per una banda, la recuperació d'un documental perdut realitzat per Fernando Trueba a Solla als anys 80. I per altra banda, l'òpera prima de Judith Godrej, el símbol del Me Too francès. Tot d'una, escoltarem la seva denúncia, però abans, com dèiem, deixem que Fernando Trueba ens acompanyi en un viatge a Alexandra Martínez en el temps i en l'espai.
1: Sí, un viatge cap a un Solla d'un altre temps, de fa 40 anys i tot plegat gràcies a la recuperació de Chicho, mientras el cuerpo aguante, una comèdia didàctica que és el títol del segon llargmetratge que va fer Fernando Trueba i que mostra la història del fill de l'escriptor falangista Rafael Sánchez Mazas. Chicho Sánchez es va dedicar a compondre cançons de resistència antifeixista com aquesta.
2: Es obsesivo saber que hay un ministro tan impulsivo.
1: Era un personatge lliure del qual, explica el director, on estava enamorat abans de conèixer-lo i que va transmetre la seva alegria i llibertat al rodatge.
3: Y era una película 100% improvisada. O sea, no había nada preparado ni nada escrito. O sea, esa era la idea de la película. Hagamos una película que no sepamos lo que vamos a hacer. Que cada día cuando llegamos a rodar no sabemos lo que vamos a hacer. Eso era lo que más me tentaba a mí, ¿sabes? Lo que me atraía de hacerla. Soy Chicho y su personalidad, lógicamente.
1: Després d'una accidentada estrena al Festival de Sant Sebastià, el film es va extraviar i no ha estat fins fa ben poc i gràcies al treball de l'Escola de Cinema de Madrid que s'ha recuperat la peça amb tot l'esplendor.
3: Apareció el negativo original de 35 con el formato entero, ¿no? Y entonces pudieron hacer la restauración que ahora se presenta aquí y que hoy se va a ver por primera vez la película como en realidad era, porque cuando se estrenó estaba cortada en la imagen por arriba y por abajo, hinchada, con lo cual se reventaba la fotografía. O sea que me hace mucha ilusión que además ocurra en Mallorca, puesto que se rodó aquí.
4: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens...
0: Però avui, com dèiem, també ens han fixat en la veu d'una dona, Judith Godrej, el símbol del Me Too francès. Després que fa 2 anys denunciés abusos i violacions de 2 dels directors de la Nouvelle Vague francesa i reclamar canvis a la legislació per garantir la protecció dels més vulnerables. Des d'aleshores no ha tornat a rebre cap oferta de feina de la indústria gala. Avui, a les 7, el Rivoli ha presentat el seu debut com a directora, l'adaptació de Memòria de Noia, la novel·la d'Annie Ernaux, que rememora la seva primera experiència sexual i les seves conseqüències.
1: Memòria de Chica és més que una pel·lícula, és un projecte que aposta per l'educació, per la sororitat, per ressorgir de les adversitats i seguir endavant. Ho va saber molt bé Ernaux i ho va tocar amb les mans també la directora quan va denunciar tant a l'Acadèmia de Cinema com al Festival de Cannes, de fet allà on se la volgués escoltar, el que li havia passat a ella i a moltes altres dones que no havien aixecat encara la veu a la indústria. Potser conscients que la societat encara no perdona els crits de les dones.
5: Most guys who are accused of rape, they keep working or they do their comeback. But women who speak out, they don't work anymore. In my case, it's a little bit spectacular when you think about it.
1: Ernaux, Premi Nobel, Premi Formentor, ha participat en el procés de desenvolupament d'aquesta història en una col·laboració que ha estat més que una simple entesa. La transformació d'una adolescent en escriptora, l'empoderament i la presa de consciència per defensar els dèbils i els oprimits, tot això, explica Godrej, és el que volia recollir en la seva història.
5: My story and the story that I wanted to tell, which was also how and why she became a writer and also how and why she spent her entire life fighting for minorities and fighting always on the side
1: La directora estava seguint el fenomen Adolescents, la sèrie, quan va confirmar que la història d'aquesta jove, d'aquesta nina que creu viure una història d'amor quan en veritat viu una història d'abús, ha existit abans i malauradament segueix plenament vigent.

0: I ha mort als 62 anys l'actor Manolo Solo, un imprescindible del bon cinema espanyol dels darrers anys, guanyador d'un Goya pel seu paper en Tarde para la Ira, i havia estat també nominat per la seva actuació El buen patrón, o bé la pel·lícula Cerrar los ojos i Una quinta portuguesa. I si l'heu vista, de ben segur recordareu una de les seves recents interpretacions, la del general Gutiérrez Mellado en la sèrie Anatomia de un instante.
1: Si recordareu aquesta adaptació de la novel·la de Javier Cerca sobre el 23F amb uns extraordinaris Álvaro Monte com Adolfo Suárez, Eduard Fernández com a Santiago Carrillo i, com dèiem, Manolo Solo com a general Gutiérrez Mellado.
2: Yo soy militar, no soy político.
3: ¿Y ese señor? ¡Franco! Es cómplice de su mentira.
2: Adolfo, si se enteran los militares, se acabó.
1: I aquest és només un exemple de la seva extensíssima filmografia. Va haver-hi anys que va fer feina en 15 produccions diferents, en tot això en 30 anys de carrera. Tarde para la ira, com dèiem, dirigida també per l'actor Raúl Arévalo, li va suposar el seu únic Goya a la interpretació d'una persona amb drogodependència i una veu molt especial.
4: No, no, no, siempre sí, no, siempre sí, no. Que tú aquí tienes un amigo para lo que tú quieras, que yo contigo voy a muerte.
1: Una veu que va néixer com una juguesca durant la prova del paper i que el director li va demanar que mantengués durant tota la interpretació, una aposta que li va suposar el reconeixement dels seus companys de professió i que agraïa d'aquesta manera en el seu discurs de recollida.
5: Y gracias por dirigirme y gracias por tirarme por el barranco, porque creías que yo iba a volar y efectivamente tenía alas para volar.
1: Celda 211, El laberinto del fauno, La flaqueza del bolchevique, La isla mínima, Beautiful, Siete vírgenes, són altres dels títols on va participar aquest actor sevillà que no rebutjava mai posicionar-se en qüestions polítiques o socials, com ara la monarquia i la república o la situació palestina.

0: Hi ha cançons que marquen una carrera, que fan passar a la història un nom. I malgrat l'èxit d'aquest Falling Slowly, que li va suposar un Òscar, Glenn Hansard, mort als 56, víctima d'un accident de motocicleta als afores de Dublín, la seva ciutat natal, va ser molt més que això.
1: Músic de carrera durant anys encara de carrer, durant anys encara lluïa la guitarra trotinada d'aquells temps en les seves actuacions. Va fundar The Frames, el grup que li va donar a conèixer i amb el qual va publicar 7 àlbums, àlbums referencials del rock irlandès, però va ser amb el duo format amb Marketa i Groba durant un temps la seva parella amb qui va tocar el cel amb aquest tema. I amb Once, la pel·lícula gairebé autobiogràfica de la seva relació, els faria triomfar a Hollywood.
2: So happy Christmas, I love you.
1: Són seves les versions prodigioses de Van Morrison, de Bruce Springsteen, de The Band, i també la interpretació que escoltem de A Fairy Tale a New York al funeral de Shane McGowan, el líder de The Pogues, en un moment de sensibilitat únic que les xarxes feren viral. Feia només un any que havia celebrat el 55 amb un nou disc, s'acabava de casar, tenia un infant de 3 anys, han estat nombrosos els comiats, els adeus del món de la música, dels seus seguidors, però ens quedem amb el del ministre de Cultura irlandès, que destacava com cadascuna de les seves notes estava impregnada de passió i vulnerabilitat. La seva empremta assegura per viure durant generacions a la música irlandesa.

0: Són les 8, moment per actualitzar les principals notícies d'aquest dijous 30 de juliol, en què desenes de persones es concentren davant la plaça de Bous de Palma per mostrar el seu rebuig a la celebració de corregudes de bous a les Balears. La temporada taurina comença avui a Ciutat, Clàudia Malia.
1: Bon vespre. La protesta està convocada per diversos col·lectius animalistes i antitaurins que també consideren que els infants i adolescents no haurien de poder accedir com a públic a aquest tipus d'espectacles, criticant que l'empresa organitzadora ofereixi entrades a preu reduït als menors de 16 anys.
0: I Calvià ret homenatge als dos guàrdies civils assassinats per ETA el 2009, Diego Salvà i Carlos Sáenz de Tejada.
1: Fa tot just mitja hora ha començat una missa en presència de la presidenta del govern, Marga Proens, i avui matí s'ha inaugurat un pedestal coronat per un tricorni dissenyat per l'artista Carlos Terroba.
0: I les navilieres aportaran dades sobre el moviment de vehicles amb origen o destinació a Mallorca.
1: Signen un conveni amb el Consell Insular i es comprometen a oferir totes les dades des de l'any 2024 per tal que el Consell pugui plantejar mesures reguladores per evitar la congestió a l'illa. El president de Baleària és Adolf Fautor.
2: Ja ho ha manifestat, la nostra disposició a col·laborar, i este conveni és un exemple per a poder prendre les mesures necessàries per a aconseguir aturar este malestar general que hi ha entre residents en les illes i també entre els mateixos turistes.
0: Encara sobre mobilitat, els serveis de tren i metro dels serveis ferroviaris de Mallorca reduiran les freqüències durant el mes d'agost. Passarà a haver-hi un tren cada mitja hora i no cada 10 i 20 minuts, com la resta de l'any.
1: El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern, José Luis Mateo, ha justificat aquesta decisió per les obres a Son Rotlán.
3: Por lo tanto, en última instancia insistimos, con esta mejora de los talleres, mejora el mantenimiento, mejoramos en tiempo y lo que permitirá es un mantenimiento mucho más eficiente del material móvil y en última instancia, ¿en qué va a revertir? En un mejor servicio para los ciudadanos.
0: I les cooperatives agroalimentàries de les Balears preveuen pèrdues de fins al 40%, tot a causa de les altes temperatures.
1: Els termòmetres per damunt dels 40 graus i les nits que no afluixen minven la producció i provoquen estrès tèrmic, una situació que també afecta el bestiar, segons ha explicat la presidenta de la cooperativa, Jerònima Bonafé.
4: I de manera especial en el me d'engreix, que és un me que està tancat i normalment pues, hi ha unes mermes d'un 2 o un 3%, i estem estimant aquest mes que hi hagi pèrdues d'un 5%.
0: I el govern mobilitzarà l'exèrcit a Ceuta per reforçar la seguretat i donar suport a les tasques de la Guàrdia Civil. Això quan centenars de persones, majoritàriament joves, han arribat avui a la ciutat autònoma nedant o travessant a peu l'espigó fronterer del Tarajal.
1: La presidenta del govern, Marga Proens, reclama una resposta urgent mentre Espanya i el Marroc han acordat reforçar la coordinació per accelerar el retorn dels migrants que han entrat de manera irregular. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha reclamat a l'Estat la declaració d'emergència nacional, una petició que ha rebutjat el Ministeri de l'Interior.
5: Para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana. Hemos transmitir al conjunto de la ciudadanía serenidad y calma.
0: I a l'àmbit cultural, Maria del Mar, bona tutu. Avui vespre al Teatre Principal de Maó, L'aigua no cansa, el seu darrer disc, amb el qual la cantautora celebra 60 anys de trajectòria artística. El concert, que comença d'aquí mitja hora, a les 8 i mitja, forma part de l'esplèndid Festival i de Sons de Nit. Us deixam ara amb el programa Xiu Xiu quan hem arribat a les 8 i 4 minuts.

0: ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez.
1: Molt bones, com
0: va? Bé?
2: Com va?
0: Com esteu?
2: Beníssim.
1: Contents?
0: Sí, avui sí.
2: Molt emocionats.
1: Avui sí, que vol dir?
0: Home, és que ara ho dic, que no anava unines.
1: Ah, clar, sí, no. Ja sí, sí. Va per èpoques.
0: Sí, Nora, ahir acabaràs dir que estàs molt entre testosterona.
2: Sí, sí, és que no tinc companyia femenina.
0: Bé, ja tornarà, nines, no passeu pena. Però, bueno, jo avui ho pensava, abans de fer feina a la ràdio, vosaltres, què feu? És a dir, on feu feina? O què estudiàveu?
1: Bona pregunta. Bona, jo vaig acabar la carrera i estic de monitor de temps lliure, una matinera, cuidant de nens.
2: Jo, mentre he estudiat, he fet feina i jo feia de professora d'anglès i feia feina a una cafeteria.
0: I jo fet mai qualque curs de SOIP? Heu anat mai de SOIP?
2: No. Mira, no he tingut el plaer. No.
1: Però tot això ve...
0: Perquè el SOIP ha fet una piulada X, que sentic Twitter, ha fet una mica estranya. És a dir... Clar, ho he hagut de mirar perquè en principi m'ha sobtat. Posava, el SOIP ha fet match a first dates. Clar, això gros, eh? I continuava, no cerquis només química, troba el teu futur amb els 500 cursos gratuïts que tenim per a tu.
2: No ho entenc.
0: Clar, jo tampoc. Però...
1: Mal d'entendre.
0: Mal d'entendre. Però bé, la qüestió és que una de les pretendentes d'aquest programa, de first dates, aquest programa de televisió, que és un programa de cites a cegues, que ja fa molt d'anys que és... va esmentar aquest cursos de SOIP i ho va fer d'aquesta manera. És a dir, en aquesta piulada l'acompanyava aquest vídeo.
3: Estoy haciendo un curso del SOIP y bueno, me está ayudando bastante a aprender cosas nuevas, que ya algunas las sé, otras no, pero bueno. Love is in the
1: air. Vale, i llavors els de premsa han dit,
0: exacte.
1: Aquí tenim el filo aquí. Exacte. I han aprofitat, no?
0: I han fet una piulada. Aquesta és una qüestió brillant. És a dir, això ens fa repensar la nostra feina. És a dir, que hem d'aprofitar totes les oportunitats.
1: Exacte.
0: Què vos sembla?
4: És que... Bravíssimo.
1: No ho sé. Tampoc es perdeix un programa que m'ha agradat mai molt.
0: Perquè és d'aquella gent?
1: Són d'aquella gent?
0: Clar, que... no ho sé.
2: Què vol dir aquella gent?
0: Aquella gent que pensa que és millor que la resta per no mirar first dates.
2: A mi m'encanta mirar first dates.
1: Sí?
2: És molt divertit.
1: Jo m'agradava molt veure la persona entrar i ja de primeres intentant adivinar de què feia feina.
0: Ai, no, sí que l'has mirat! Com l'ha intentat enganar, Jordi.
1: Que no ho he mirat molt.
0: A l'audiència no se l'engana mai.
1: Ja està, ja hipòcrita. Ja, no, tots ho som un poc, no passa res.
0: No passa res. Molt bé, avui tenim a Miguel Soler, el control tècnic.

0: Molt bé, i ara, això que ha dit en Jordi, que és molt interessant, que intentava esbrinar de què feia feina aquella persona, li ha sobtat molt i ha creat molta atenció a la nostra estimada Anna Gallardo. Bon vespre.
1: Hola, bon vespre.
0: Com estàs?
1: Pues molt bé, la veritat, amb moltes ganes d'aquest cap de setmana.
0: Ah, sí? Per què?
1: Pues no sé, per descansar un poc.
0: Ah. No descanses gaire.
1: Bueno, molta festa de l'Atlàntida.
0: Ah, ets d'aquella gent.
1: Soc d'aquella gent.
0: Molt bé, idò beníssim. Bona, anant cada setmana mos du festes sonades que passin arreu del món.
1: Sí, i per aprofitar el temps, perquè clar, qui no vol celebrar Cap d'Any tots els dies, aquesta festa de Cap d'Any que mos ho passam tan bé.
0: Com? És a dir, hi ha un lloc on celebren Cap d'Any cada dia?
1: No, el dissabte 1 d'agost. Dissabte 1 d'agost a Granada. Si voleu celebrar Cap d'Any, ja sabeu on anar.
0: Ah, dia 1 d'agost? Com és això?
2: Pues, però jo no sabia que Granada anava en un calendari diferent.
1: Sí. No, resulta que a Bertxules, el primer dissabte d'agost, bueno, pues fan els 12 raïns, fan aquesta passada, passada en sabor riqueta, una cavalcada dels Reis Mags, ho fan tot. Ells ho fan tot. I és perquè el Cap d'Any de 1993 en el 1994, pues, bé, es va apagar a llum.
3: Oh.
1: Va haver un apagón. Com us va passar a nosaltres, bueno, a nosaltres no, però a la península, aquells que estan allà.
0: Sí, per allà.
3: Sí, per allà.
1: Per allà, que no ens importa molt. I, clar, pues van fer una festa d'interès turístic a Andalusia per aquest fet. I ara, cada dissabte, bueno, cada 1 d'agost, fan aquesta festa.
2: Va, vols dir que els hi va fallar el llum el dia de Cap d'Any?
1: Sí.
2: I varen ajornar fins 1 d'agost?
1: Claro, sí.
3: Però ho fan cada 1 d'agost.
2: No, o sigui, no, però, sí, però vull dir, la primera vegada que va ser apagada, o sigui, perquè han decidit que dia 1 d'agost sigui on se
1: celebrarà l'any. Un granadí que vengui i mos ho expliqui, ja no sé.
0: Jo m'imagino intentant aprovar això en el ple municipal,
1: claro.
0: Dient dia 1 d'agost aquí a Bertxules, que de fet no ha vist.
2: Bertxules, no?
0: Bertxules, perdona. I de farem el Cap d'Any. Molt bé, jo te diria que jo votaria en contra, rotundament.
1: No, clar que no. Això, els nins acaben, pues, pues, l'escola d'estiu, la gent té més vacances en els gos, pues, s'aprofita, es comença ben bé les vacances, com ha de ser.
0: Però també celebren el Cap d'Any dia 31?
1: Sí, claro, fan dos Cap d'Any.
0: Molt bé.
3: Me pareix genial. Qualsevol excusa és bona per fer festa.
1: Ja, i fan els 12 raïms, ho fan tot.
3: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, molt
1: fan
0: bé.
1: Fan tot.
0: Molt bé.
1: Menos el Papa Noel, que això, bueno, això és estranger. Això és americà.
2: Però hi ha Reis Mags.
0: Clar, però almenys això, de Reis d'Orient.
2: És surrealista.
0: Quin dia venen? Dia 6 de...
1: No, fan tot el mateix, sí.
0: Bé, jo francament...
3: O sigui, venen els Reis i fan Cap d'Any el mateix dia.
2: Bé, ja que fiquin Pasco, no?
3: I hi ha regals.
1: Això ja no ho sé.
3: Si hi ha regals, me'n vaig a viure a Bertxules, oh?
2: No ho sé, no ho sé.
0: Molt bé.
1: I bé, també duc una notícia un poc trista, i és que aquest any, per primera vegada, han cancel·lat aquesta processó de taüts que es fa a Es Neves, a Pontevedra. Per primera vegada, perquè es cura, des de 2022, diu que això és de folklore i brujeria. Ah. I no li agrada.
0: Però un segon, anem per parts.
2: Sí,
0: vol dir que també hi ha una festa popular en què fan una desfilada de taüts?
1: Sí, i he duit fotos. Ho duc aquí, fotografiat tot, perquè ho puguem descriure
3: però
1: bé.
3: Però una pregunta, els taüts van plens o buits?
1: Van plens. Això es fa dia 20... Ai. Cada dia... Ai. Es fa cada dia 29, perquè són les festes de Santa Marta. Mm-hmm. I bé, pues, aquí a Pontevedra, pues, les persones que han patit alguna enfermetat propera a la mort, alguna cosa així com... Sí, com algo proper a la mort, pues es fiquen en aquest taüt i ho duen en processó els familiars.
3: Val, que no hi ha gent...
1: Sí, clar, viva. Però viva.
3: Gent viva, val.
2: Sí, gent que ha estat a prop de morir.
1: Sí, com a... Sí.
3: Com a... Quasi, però no.
1: Sí.
0: Vale.
2: No és com un poc ofensiu i tot.
3: Sí, és una mica...
1: No, bé, aquest cura diu que és com a bruixeria i no sé què.
0: Ah, sí?
1: Sí. Però els veïnats estan molt enfadats. I jo també estic molt enfadada.
2: O sigui, el capellà ha decidit que no se faci la festa enguany per temes de bruixes.
1: Sí, tu des de 2022 dient que aquesta festa no li agrada, que això no. Però els veïnats estan molt en contra d'aquesta decisió i, a més, The Guardian, aquest, pues, Anglaterra, van dir que és la segona festa més estranya. La va qualificar.
0: I la primera?
1: La primera és una que costa dos bes i bé.
0: Com?
1: Sí, una internacional que costa dos
0: bes... Antes que t'has de subscriure és de Guardian.
1: No. Costa dos bes anar a aquesta festa, que és de Corea, que també és ara, que la mencionaré, però jo les festes que costen dos bes no m'agraden.
0: Ah, molt bé, molt bé. Bé, en qualsevol cas, fan això d'Estaut o no ho fan, mos ho recordes?
1: As Neves, a Pontevedra.
0: As Neves, Pontevedra. Bueno, les imatges que mos ha, com es comparteix Nana, hi apareixen com a centenars de persones que transporten aquest taüt, un taüt que va amb una persona de dins, que se faça dormida, bé, se faça morta.
2: Jo no estic tan en desacord amb el capellà, perquè troc que té un punt ofensiu, és dir, t'has estat a punt de morir i ara te fiques dins un taüt i veuràs el que haguessis sentit. Sí, ja. Mort. No ho sé, no m'acaba de, no m'acaba de veure, però bé.
1: Les persones que han estat a dins diuen que és com una experiència sensorial, com algo molt espiritual,
3: sí.
1: Te connecta.
3: A mi m'apareix superbé.
2: Si ho fan voluntàriament.
3: I jo crec que aquest capellà no l'he sabe, o sigui, que s'adapti, que s'adapti.
1: Veus? Bueno. Les tradicions són les tradicions, per estranyes que siguin.
0: Sí, jo
1: per això estem aquí.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Man. Què més tenim?
1: Tenim la romeria vikinga a Catoira, Galícia. Uh-huh. Des dia 26 en el 3 d'agost. És superxulo. O sigui, es duen com unes barques, però decorades i tot, vikingo, vikingo. En plan, és molt fort. I des de les 10 del matí fan com actuacions de grups folklòrics, un mercat medieval, i bé, però amb músics i una lluita i tot, i es tiren vi, això, bueno, bueno. No, no, i la gent... No, no, i la gent se disfressa de veres, o sigui...
0: Sí, sí.
1: Com a...
3: De vikings.
1: De vikings, però molt heavy. O sigui, aquí hi ha dos bes.
3: Uau.
2: Aquí hi ha dos bes. És que Galícia no van de broma.
3: La gent s'ho pren en sèrio. Però els vaixells, clar, imagino que aquest poble que se diu Catoira és de costa.
1: Sí.
3: Val, llavors els vaixells van per la mà, no? No els duen en processó, jo que sé, a vegades...
1: No, no, no, no, no. Ho duen per la mà, tot molt bé. Des de 1960 aquesta tradició, és molt xulo. Hi ha un desembarcament viking i allà és quan comença la lluita.
0: I esperat... Com a moixos.
1: I esperat i un menjar.
3: Sí, simulen una batalla.
1: Sí, però una batalla heavy.
3: O sigui, entre vikings i...
1: I els veïnats.
3: I els veïnats. Perfecte, perfecte. O sigui, és com un moros i cristians, però la vikinga a Galícia.
1: Sí.
3: Val.
1: La setmana passada, bueno, fa un parell de setmanes, d'aquesta moros i cristians, que també es fa per Espanya, i ha començat, i ara també, les que vaig mencionar la setmana passada, que eren amb moltes bandes, ara són les lluites.
0: Molt bé, per tant, d'aquestes tres festes que has esmentat, aquestes tres festes populars, tenim el cap d'any, dia 1 d'agost, a Bèrxoles, a Granada, a la romeria vikinga, i després teníem el processó de taüts. Quina és la que més vos agrada? Ai, si poguéssim anar una només, quina hi aniríeu?
3: Jo, la festa vikinga.
2: Sí, jo crec que és la més espectacular.
3: Sí,
1: jo hagués fet la processó de taüts en aquella, no? Però ara és la romeria vikinga, m'avui veuré amb gent i amb vi.
0: Molt bé, sí, clar, se tiren vi, molt bé, ràpliques de vaixells vikings, del segle XI, és fantàstic, molt bé.
1: Sí, sí, sí. Uh-huh. I després ja passam a la plana internacional, per aquells que esteu en fora i voleu anar pues, a altres bandes fora d'Espanya. Bé, ara és el Hokkai Heso Matsuri, sí. Japó. Dia 28 i 29 de juliol.
2: I ja s'ha passat.
1: Bueno.
3: Per l'any que ve, per l'any que ve.
1: Bueno, és el festival del Llombrígol.
0: Déu-n'hi-do,
1: I això és que es celebra a la ciutat de Furano i és el Llombrígol, el centre de la illa on es celebra això, que és Hokkaido. Perdoneu si ho estic fent malament, però jo la pronunciació és regular.
3: No te poden jutjar perquè tampoc ho saben pronunciar, xico.
1: Perfecte. I els participants es pinten cares a la panxa i ballen fent que el Llombrígol com a que es mogui i sembli el nas.
0: Mira, ben bé, que t'apareix. I...
2: Originales, com a mínim.
1: Sí, i això és des de 1969, amb l'objectiu d'unir i animar els habitants d'aquesta comunitat.
0: M'imagina la cúpula política d'aleshores dient, va, hem de pensar una festa popular perquè la gent estigui contenta, que poden crear, i van dir... Van inventar això i mos ensenya una foto en què anem... Jordi, creus que ets capaç de descriure-la?
2: Crec que no sóc capaç de descriure-la. O sigui, se pinten una cara a sa panxa...
1: Sí. I... És molt fort, això. Ja m'ha pres superfort.
3: I sa guixa és...
1: És com es nas o sa boca, no?
2: A sa boca, sa boca, no?
1: És com una cosa estranya. No sé, però és com molt fort.
0: I ballen.
3: A mi no me... No me acaba d'agradar. No, no, no.
0: Home, tu pilles que vas al Japó de viatge i veus això.
3: És que és una part del cos curiosa. A mi això...
0: Seguixa?
3: Sí, no sé, és com... Ai, no sé, enamorada.
0: Ja ho veig, igual.
2: Cadascú?
0: Sí. Bé, està bé, no? Això
1: sí. Després, per als nostres amics alemanys, ara tenen per Múnich una festa que està dedicada a l'estofat tradicional Pinchestein. Que això és dia 24 en el 29 d'aquesta setmana, però bé, s'ha passat, però no passa res.
0: Per l'any que ve.
1: Sí, per l'any que ve. Aquesta festa té més de 150 anys, dedicada a un menjar. Això és molt fort. Hi ha processons de gent disfressada de cuiner i duen, pues, ses pastanagues i duen carn i fan una processó d'això. I després, pues, s'ho mongen.
0: Home, està bé.
2: Està bé.
3: A mi m'agrada aquestes Pichelstein Fest.
1: Sí.
3: Pichelsteiner Fest.
0: Molt bé, aquesta alemany.
3: És que jo vaig fer 2 anys d'alemany.
0: Ah, sí?
3: No vaig aprendre gaire, però... Pichelsteiner Fest.
0: Els orígens, quan se remunten? A quin any?
1: 1847.
3: Ah, mira.
0: I com va començar això?
1: I això va començar com una celebració popular, però en veres el festival va començar a 1874, quan 4 ciutadans d'aquest puesto de Múnich, de Regen, es van reunir a finals de juliol i varen fer com una celebrada que es va dir Dilluns Blau, i això va donar inici en aquesta tradició.
0: Molt bé, Dilluns Blau, m'agrada. Sí. I quant de dies dura, això?
1: Això dura 6 dies.
0: Entesos?
3: Oh, wow.
1: 6 dies. I mengen...
0: Home, i mengen 6 dies de menjar estofat, dic jo, perquè si no, no hi ha res més.
1: Claro, i fan una desfilada, i passeges en góndola, però en góndoles que treuen fum, eh?
3: Ah.
1: O sigui, aquesta gent també té d'on ves.
0: Sí, no, sí, home. Sí.
3: Home, ja per fer estofat durant 6 dies...
0: Han de tenir animals.
1: Sí, tenen, pues, il·luminacions nocturnes i tenen coses d'aquestes. Són molt divertits, ells.
0: Bé, aquesta no està malament, perquè si ja menjo. Amén, què més?
3: Xulo.
1: També tenim, en aquest que vos agradi, pues, l'aviació i tal, el Rush Harbour Festival a Dublín, del 31 de juliol en el 3 d'agost.
0: En aquest sí, Jordi, comença demà.
2: Aquest sí que arriba amb
3: l'aviació. S'està comprant un vol ara mateix a Dublín.
1: I bé, pues, a la platja de Dublín, pues, fan un espectacle d'exhibicions aèries, de Montirlanda, i la gent, pues, estira i fa com acrobàcies també, i fan moltes coses. Aquest festival té només 10 anys, però també hem de suportar les tradicions noves que es generen.
0: Clar.
1: No?
3: Per algun lloc s'ha de començar, oh?
1: Claro. Nosaltres podíem començar una tradició.
0: Quina t'agradaria, va?
1: Pues no
0: ho
1: sé.
0: Fem una pluja d'idees.
3: Vinga.
1: Una pluja d'idees. Ja m'agraden molt els crespells, no? Pues podíem menjar crespells.
0: Tenim un element gastronòmic, han de mestir una... No ho sé, un element simbòlic? Un animal?
3: Un element simbòlic. Vinga. Un dofí.
0: Bé,
2: dofins, crespells, i com els tenim?
0: I fem crespells en forma de dofí.
1: Vale, però algo més divertit, no?
0: Sí, perquè
3: podem tirar vi.
1: Vale, pues ya perfecto.
4: Y no, eso, un puro disfrute.
0: Exactamente. Miguel.
2: Y ficant tots per mig i ja hi som.
0: Exactamente, sí, un pot de tot. Podríem sortir d'aquesta secció.
1: I continuem un poc amb les coses gastronòmiques. I ara me'n anem a Amèrica, que aquesta gent ja sabem com és. I fan el Festival de la Llagosta, a Maine.
3: Ah.
0: Molt bé, això als Estats Units, eh?
1: Sí, i des de 1947 pues, fan un festival mariner i bé, pues, tot és llagosta. Tot és llagosta, caminen per llagosta. El primer cap de setmana d'agost es fa això i es fa una cursa internacional de caixes de llagosta i els participants han de travessar aigües com amb unes tables de fusta amb les caixes i no s'han de caure i jo que sé, i fan coses d'aquestes. Hi ha una coronació del rei reina del festival, que jo espero que li posin com una disfressa de llagosta.
3: Sí.
1: I fan degustacions de licors tradicionals, un concurs de cuina de marisc. Però jo crec que aquesta gent, com es fa aquí, no.
3: M'agrada...
2: Jo t'anava a dir això, la llagosta segur que no és tan bona.
0: Que va, jo ho pensava ara mateix.
2: Per favor.
3: Ni de prop.
1: Jo és superamericà perquè fins i tot li posen aquest com a babero amb la llagosta, que surt a les pel·lis.
2: Ah, sí, clar.
3: De mariscada.
2: Sí, hi ha una llagosta també enorme.
3: Ben radioactiva, aquesta llagosta. Té un color curiós.
1: Sí. I corren per les taules.
3: Però, val, corren per unes taules...
1: Sí.
3: I l'objectiu és no caure.
1: Sí.
2: Molt bé.
0: És a dir, perquè el sol gent ho entenguem. És a dir, hi ha com tot un seguit de pos damunt la mà i has de córrer sense enfonsar-les i has d'anar lo suficientment ràpid com per no caure.
1: Sí.
0: I bàsicament és això. I se juguen en això.
2: Coses
3: I guanya el qui arriba més enfora o...
0: No ho sé.
2: O és que creu el millor.
0: Suposo que sí.
3: Espero que el premi sigui una llagosta.
0: Podria ser. Sí, sí, no, no sé si van cotitzades.
2: És un bon premi, eh?
3: Home,
2: bé, a mi, que sí. Els Estats Units no sé si...
0: No, no, no fan gaire bona pinta, però bueno, mem, què més tenim?
1: Tenim que és la Fira de les Flors a Medellín, del 31 de juliol a les 9 d'agost. I fan més de 100 activitats gratuïtes, cosa que jo m'encanta, perquè jo considero que un festival ha de ser gratuït.
0: Hi ha 100 activitats, vull dir, pot triar moltíssim.
1: Sí, per això, les coses han de ser així, a l'abast del poble. Si és un festival, ha de ser així. I és la celebració cultural més important de Medellín i va néixer amb la desfilada de silleteros, que és com els agricultors que estan dedicats als productes orgànics. I és celebrada pues, el primer de maig de 19... des del 1 de maig de 1957. I bé, i des del 58 es va traslladar en agost per commemorar la independència d'Antioquia. I és una de les celebracions més importants de Colòmbia. I ja està, i és com
0: I què fan allà? Guai. Es diu que fan allà, silleteros?
1: Doncs pues hi ha més de 500 silleteros que carreguen com a la seva esquena estructures florals, però molt guapo, o sigui...
0: Clar, imagina't.
1: És com super, super guapo, he dut foto també, perquè les puc descriure. Jo duc foto de tot, per
0: sí,
1: si
0: sí.
1: de cas, no?
0: Home, per
1: però és molt xulo, i fan com una desfilada també amb aquestes flors, i clar, si hi ha més de 100 activitats, fan això. Hi ha moltíssima gent aquí a Colòmbia, i clar... Jo crec que això deu ser molt guapo.
0: Home, imagina't, una processó de centenars de persones amb un capell blanc, vestides de blanc, que carreguen 70 quilos de flors a l'esquena.
1: És molt fort.
0: És moltíssim, és molt guapo. Sí, sí.
1: També hi ha desfilada de cotxes antics, que hi haurà més de 200 vehicles.
2: Això agrada molt.
3: Això és veritat que és molt xulo.
1: I després també fan el Festival Nacional de la Trova, amb més de 400 trobadors, i allà pues, fan una competició de poesia.
3: Ah,
1: o sigui, no és això romàntic.
3: Que guapo.
1: Per la teva parella, una primera cita, una tradició així de poesia.
2: Sí, glosadors.
1: Sí.
0: Flors i poesia. Anna Gallardo, moltíssimes gràcies.
1: És que...
0: Per dur-nos aquest, il·lustrar-nos amb aquestes festes populars que hi ha arreu del món.
1: No, de res, ja m'encanta.
0: Clar que sí. Per mi això és la primera vegada que entren a IB3, ràdio, aquestes festes.
1: Pot ser, sí.
0: No, però està bé sortir una mica de cercle. Molt bé, Anna, moltíssimes gràcies.
1: No, de res,
0: que vagi
1: altres.
0: Bé.
5: Xiu, xiu.

0: la situació? A l'escola no, a l'escola.
1: No sé, ja si vols que t'aixerri més, me'l podem veure, o jo què sé, el que tu vulguis, vale?
2: La majoria de famílies de les Balears continuen triant el català com a primera llengua d'ensenyament per als infants que començaran quart d'infantil el curs que ve.
0: A Menorca són gairebé 9 de cada 10 famílies, el percentatge més alt de les illes. A Mallorca, el català ha estat l'opció del 82% de les gairebé 6.000 famílies que han formalitzat la matrícula. A Eivissa és on la diferència entre les dues llengües és més reduïda. El 53% de les famílies han triat el català. A Formentera, en canvi, ha estat l'opció de 47 de les 57 matriculades, amb un 83%.
2: En total, a les Balears, el 78% de les 7.600 famílies que han formalitzat la matrícula han triat el català com a primera llengua. Tot i això, el percentatge baixa per segon any consecutiu.
1: No sé, ja si vols que t'aixerri més, me'l podem veure, o jo què sé, el que tu vulguis, vale? Vinga.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
4: No sé si encara hi ha gent que la coneix, però a mi la cançó que me recordo totalment és l'estiu és la cançó de Queremos que vuelva Georgie Dan. És una cançó que quan era petita jo escoltava les cançons d'en Georgie Dan, no sé de per què, però jo crec que per aquells discos de Caribe 2003, i òbviament estava les d'en Georgie Dan i també estava aquesta que no l'ha fet en Georgie Dan, però la xerra d'ell. I bàsicament és una cançó que me recorda l'estiu, la meva germana, quan érem petites, era el poble, les festes d'estiu, les festes d'espuma, i encara així, tot i que ja no l'escolt, és una cançó que li té molta estima, molt graciosa i molt estiuenca.

0: Jordi Dan.
1: La coneixíeu, aquesta?
2: No.
1: Bé, jo tampoc.
3: No, però des que...
2: Ara ja la coneixem.
3: Ara ja la coneixem i completament fan.
1: Exactament, molt bé. Nora, ja frisàvem perquè una setmana més tornàvem amb els debats més quotidians al gabinet de les qüestions
2: de les
1: banals.
2: De les coses quotidianes. Quasi.
3: Qualque dia ho dirà bé.
2: Menci la setmana aquí.
1: El gabinet de les coses quotidianes. Molt bé, fantàstic.
2: No,
1: men. El comitè de les coses quotidianes. Nora, de què xerram avui, d'aquesta setmana?
2: I avui xerram de les qüestions que tenen la capacitat de provocar més d'una discussió familiar. De les normes no escrites de casa. Imagineu això. Arribeu a casa després d'un dia llarg, aneu cap al lloc que tant vos agrada del sofà i ja està ocupat. Ui. Ara bé, què diu la llei no escrita? Nothing ever slows her down and a mess is
1: not allowed. Our house. Home, qui mana, mana. Mana.
2: Però ara ho veurem.
1: Jo veig que avui en el comitè de les coses quotidianes xerram de les jerarquies que se generen a una casa, no? De manera automàtica, per ordre i dret natural, d'aquelles normes que no queden, clar, plasmades enlloc, no s'escriuen, però que tothom sap i coneix, és així.
2: Exactament, són aquelles normes, aquelles regles que ningú no ha explicat mai, però que tots acabam incorporant. Per exemple, una de les més habituals és el lloc que cadascú ocupa a taula, Jordi. Tu tens un lloc específic a casa teva, on seus?
3: Sí, no, a casa nostra s'ha de dinar sempre, cadascú s'ha assegut en el mateix lloc.
1: Sempre.
3: Però jo crec que és una cosa, diria que habitual.
2: Universal.
3: No sé si vos passa, jo crec que és completament universal.
2: Uh-huh.
3: O sigui,
2: exacte.
3: Això, que és això de canviar de lloc cada vegada que seus. Te desorientes.
1: Sí, sí.
3: A veure, després te seus a un altre lloc i dius, ui.
2: Que exacte, i no fa falta mai dir res perquè basta una mirada perquè aquella persona entengui que no s'ha assegut on tocava, especialment quan venen convidats, també.
3: Bueno, com venen convidats és més complicat, tal vegada. Però
2: ja, com has de recol·locar la taula. Bé, i d'avui volen comprovar si aquestes normes són universals, no? com estem comentant ara, o si cada casa és un món i a lo millor se roden ses cadires. Per tant, anirem xerrant de diferents normes escrites i comentarem si és així a casa vostra o no.

0: Molt bé.
1: Idò, començarem amb el sofà, que fins ara estaven comentant cadires i tal. Jo crec que la principal norma aquí és que qui arriba primer s'ho queda. M'estic referint en el lloc bo de sofà, en aquell que pots estirar les cames. Un sofà sempre és lloc bo. Jo crec que qui arriba primer s'ho queda.
2: No ho sé, eh? Ja m'ha pres curiós, que sempre hi ha un lloc bo, no ho sé.
0: Hi ha una jerarquia. A menys, lloc bo, no ho sé, però hi ha jerarquies.
1: Hi ha jerarquies.
0: Si qualcú te vol treure perquè està mal a ton pare, per mi has de sortir d'allà.
1: Però no teniu, per exemple, clar, és que hi ha diferents sofàs, però, per exemple, el sofà de ca nostra és el sofà normal, però llavors a un costat té com una part on tu te pots estirar, no?
2: Sí, és una L.
1: Exacte. I aquí...

0: li guanyes on para sa mare.
1: Val.
2: Clar, després, en el sofà hi ha un tema important, i és la televisió.
1: Mm-hmm.
2: Comandament. Uh-huh. Aquí és on...
0: Però m'agradaria incorporar en aquesta taula una persona que m'encantaria saber com era el sofà de casa seva.
3: El sofà de casa meva? Incòmode.
0: Jo em prens el Barceló. Bon vespre.
3: Com va? Com estàu?
0: Molt bé.
3: Jo millor aquí que en el sofà de casa meva.
0: És que aquí estem.
3: Malauradament.
0: Bastant bé, és a dir, no bonetja.
3: No, a més aquí amb aire condicionat, temperatura ideal.
0: Sí.
3: I a casa meva no tenc aquestes condicions.
0: Però jerarquies?
3: Venc aquí, bàsicament, per això. Perquè estic millor que casa meva.
0: Si no vendria.
3: Exacte.
0: Molt bé.
3: Jerarquies. Mana, jo crec que, com deia Xavi, normalment la persona més gran aquí també.
0: Sí.
3: Sobretot si hi ha un escenari familiar...
1: Mm.
3: Els pares,
1: clar.
3: En principi, sí, se mereixen, no? Sí. També.
1: Se mereixen, se mereixen.
3: Un millor lloc.
0: Ui, Nenora, no ho té molt clar, això, eh? Per
3: no?
0: Mi...
3: Ets... Clar, aquí depèn de com d'animat ets a casa.
1: Som tots iguals a casa nostra.
0: Pares de Nenora, per favor, 971-13-99-00.
3: M'agrada, perquè aquest tema de que som tots iguals a casa, això m'agradaria xerrar-ho amb ells directament. Ventura, nivell de responsabilitats, de qui ha tingut més cures durant menys anys.
1: Bé,
3: pensa,
1: sí,
3: que
1: tu
3: dones molt d'any d'avantatge,
1: sí,
3: de tenir cures respecte a tu. Que tu,
1: totalment,
3: m'imagino que
1: totalment
3: vells.
1: Sí, però el sofà. I després, sobre el comandament.
2: Comandament, clar.
1: Qui està assegut en el millor lloc de sofà és qui té el comandament.
3: Mm-hmm.
1: Sí, no n'hi ha d'altre. Clar, i després hi ha el tema de les mascotes.
3: Mm-hmm.
1: Perquè, clar, a casa nostra, nosaltres tenim un ca. I el nostre ca, ara ja no, però antes se podia seure en el sofà i tenia el seu puesto del sofà on ningú més se seia. I a vegades és com... Fa pena moure'l, saps? Encara que ocupi mig sofà, pobret.
0: Bé, escolta.
2: Els cans no pugen en el sofà.
0: I si pugen, el que és claríssim és que el can no te llevarà enlloc.
3: Estic perdent qualque cosa. És a dir, que de son pare i sa mare diu que són tots iguals, però veig que qui té privilegis és el can, claríssimament. Perquè en el can no el mourem, però mon pare i ma mare, aventura! Escolta, no?
1: Però segur que la teva cosa, Xavi, segur que pot ser en el sofà.
0: Sí.
1: Vols? Mira.
0: Sí, bé, no és meva, la cosa. Si fos meva, per ventura, no. Però, sí, però no seurà. Si seu un lloc i és un lloc on tu vols ocupar, evidentment la fas fora.
1: La fas fora.
0: Molt amablement.
3: Fris de xerrant ton pare i ta mare. No.
0: I jo serà...
3: Si mos estan escoltant...
0: Ens anem a cussa.
3: Clar, és la cosa...
1: Vinga, va, anem amb altres lleis no escrites a casa, com per exemple aquella capsa de galletes on hi ha fils i agulles i botons, o sigui, no hi ha galletes.
3: Mm-hmm.
1: Però bé, jo de lo que vull xerrar és de qui se dutxa primer a ca vostre.
3: Wow.
2: O se dutxava, bé, clar.
1: Bé, se dutxava, sí. Quan vivíeu a boca vostra.
0: No, quan, però d'acord.
3: Jo pensava que anava a dir quan mos dutxàvem.
1: No!
3: Quan, i se dutxava quan?
1: Quan vivíeu amb els pares i si teniu germans...
0: Jo amb un germà posava d'acord.
1: Val.
0: I no mai ha estat un motiu de discussió.
3: I però, idò, com ho resolíeu?
0: No ho sé, molt clar, d'acord. Bé, vas tu, vés-hi tu.
3: Qui va més suat?
0: No ho sé, no està motivat.
1: Qui va més brut?
0: Exacte. Qui és més brut?
3: Sí. Com que normalment són jo, me duig primer, no?
2: També t'he dit,
3: si
2: jo m'estic més...
3: Si no, brut expressament.
2: Si tenen pressa, no. Si he d'anar a qualque banda, no. Però si no, jo m'estic més dutxar-me el segon. Perquè el manco...
1: Perquè
2: el primer ha d'anar amb pressa, perquè vas altre.
3: Això és vera.
0: Home, el primer d'espera. I ja estàs dutxat allà, assegut en el rebador, esperant, també, cot.
3: Hi ha una pregunta clau, t'has de rentar els cabells, no tot has de rentar, sí, sobretot
1: totalment.
3: Si tens el cabell llarg.
1: Sí, com jo.
2: Matisos.
1: Bé, jo deia lo dels germans, perquè se dutxa. Bé, jo ho dic per experiència pròpia, jo tinc una germana que és més petita que jo i sempre mos ha generat conflicte el tema de se dutxa, perquè és com, almenys si estàs d'acord, però qui anuncia que se va dutxar, se va dutxar primer. És igual que hagin passat 20 minuts, perquè tu dius, per exemple, me'n vaig a dutxar i te quedes 20 minuts assegut mirant la tele o mirant el mòbil i després se t'adalanta el teu germà i se vol ficar a la dutxa. Exacte, i després just se fica quan tu t'anaves a ficar.
3: I diria, amb un tema més escatològic, també passa això.
2: Sí, sí, sí.
3: És a dir, quan tu tens ganes i necessitats, no sé què passa, jo m'acostumo a passar amb la meva parella, que també en té ganes.
0: I dius,
3: però què passa?
0: Perquè estàveu sincronitzats.

0: Tot, tot.
1: Menjau a l'hora i s'ha sincronitzat el bioritme.
0: Harmonia.
1: Exacte. Heu xerrat d'aquí i on s'asseu en el sofà i d'aquí se dutxa primer, però això me falten coses.
2: Com que?
1: El sistema per repartir les cadires de la taula, tothom a la família té un lloc assignat i permanent.
2: Val, val, efectivament, de nou i per sorpresa de ningú, l'ordre d'adjudicació torna a ser, efectivament, jeràrquic. Clar, va en funció de l'ordre d'arribada. Primer, els progenitors, no?, que trien la cadira on se volen seure.
0: Ara sí, ara
2: després,
0: sí.
2: Després, el germà gran i després els petits ja s'asseuen en els llocs dolents. Si teniu tele a la cuina, en el costat on no sabeu la tele. És així, per vosaltres.
1: Sí, home, jo és el que he dit sempre, ja és una jerarquia natural.
0: Jo crec que s'acusa, ha de seure o no s'acusa.
1: Exactament.
2: En el millor lloc.
1: Això és així. Nora, escolta, m'ha encantat aquesta secció i, de fet, demà, és a dir, perquè, clar, em queda encara un bon reguitzell de coses a xerrar, i sobretot, el tema, què en diuen els experts? Però jo recuperaríem aquest tros demà i demà l'acabam. T'ho sembla bé?
0: Perfecte. Que venia ja en qualitat d'expert. No, no és expert.
1: És que no. Jo crec que venís per una altra cosa avui.
0: Ah, sí?
1: Sí. Tema d'himne, no? Fem una cosa d'himne.
0: Ah, sí, vinga, vinga.
1: Sí, segur. Bé, Nora, demà ho recuperam.
2: Perfecte.
1: Genial, fins ara.
3: IB3 Ràdio és diversitat.
4: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
5: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
6: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les toca l'Andrés Coll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí, sí, sí.
5: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre o...?
9: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
10: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
11: Tèntol!
10: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: Bueno, aquí a micro tancat encara continuem discutint sobre les qüestions jeràrquiques de la família, però bueno, Nora, insisteix, demà ho recuperam. En aquest programa ens hem proposat aquest estiu fer un rànquing del millor himno, cançó icònica de les Balears, entre totes les cançons dels municipis, d'acord? Quines figures hem entrevistat ja i ens han dit la seva?
1: Jorra.
0: Ben Marquès, Tomeu Penya,
1: Vilafranca, també vam passar per Formentera.
0: Exactament.
1: També hem passat per... On més hem passat?
2: La Maria Jaume,
0: Lloret.
1: La Maria Jaume va... Sí, vam passar per Lloret, però amb Brocalet.
0: Exactament. En Pau Franc, de Sa Pobla, bueno, i molt més, El nostre objectiu final serà, i és, també crear un himne per a totes les Balears. I qui du la batuta d'aquest trulles, l'hem presentat abans, en Joan Francesc Barceló.
1: Quina emoció, mare meva. Ara sí, ara venc en qualitat d'expert.
0: Exactament, aquí, ara aquí ja sí. has de posar...
1: La veritat és que ja ho vaig dir la setmana passada, me ve gros aquest tema, però és un autèntic honor, i me ve gros en el moment que pareix que comença a tenir forma, no? Perquè aquest grapat d'artistes que em dic que m'ha anat entrevistant, molts d'ells mos han afirmat que se volen sumar de manera ben... participativa en aquest projecte.
0: Així que,
1: a veure com segueix la cosa.
0: Avui tenim un bon compositor d'himnes. Avui, on anem, Joan Francesc?
1: Anant cap a Nesplà.
0: A Nesplà, concretament, a Sant Joan.
1: Exactament.
0: I allà hi és, a l'altra línia telefònica, Julià Picornell, dels Ànimos Ferrer. Com va?
3: Molt bé, moltes gràcies per comptar amb jo.
0: Home, això sempre, ja sap que aquí xiu-xiu som fans i admiradors de la música que feis. Bueno, com dus l'estiu? Tot marxa?
3: Mira, te diria que fins que no hi ha vacances no hi ha estiu, quasi, així que a punt de començar-lo, que la setmana que ve me n'hi vaig de vacances.
1: Uh-huh. Idò, m'imagino que tens moltes ganes. A veure... Anant per feina, perquè ja saps que has vengut aquí. No sé com veus aquesta corolla que tenim entre mans d'intentar fer un himne de ses Balears, que és allò que principalment mos preocupa i mos ocupa, perquè no n'hi ha cap.
3: Bé, així com m'ho has comentat abans, quan m'has dit que en Tomeu Penya estava engrescat, ja m'he relaxat, dic que això ja està fet, ja està guanyat. Perquè si en Tomeu és, a part d'un tio generós com ningú i talentós, aglutina tots els sectors, totes les formes de pensar, no heu de passar ni pena. Ja pot posar el pilot automàtic, m'aparir que se farà tot
1: sol. Sí, funcionarà, just per això també me preocupa. Però bé, Julià, si me dius que confies que la cosa sortirà, jo posaré les vostres mans. A les vostres mans, que més a més són mans, en el teu cas també, que han tocat molta terra. A fer molta feina, m'imagino, també en el camp, perquè si anem a Sant Joan i també, com mencionaves, anant a Meu Penya, m'imagino que has perdut molt de temps sembrant i recollint, no?
3: Si te refereixes en el sentit pràctic de la sembra i de la cuita, no seria el meu cas, però sí que és veure que els cantautors, els autors, si vols, fem un altre tipus de sembra i cuita, i ja diria que la meva és més de caràcter observacional. Uh-huh. I sí que envoltats de molta gent que em diu d'això, de descendents de gent que ha fet feina i ha viscut del camp, i vulguis o no, més o manco sabem el tema que mos ocupa. Ara, no en seria un expert, si venguessis a fer un tutorial en jo, me pareix que haurien de cridar a qualque persona major.
1: És un tema que vos ocupa també a nivell de lletres i composicions, perquè en parlau molt, Ànimos Espàrrec.
3: Sí, a veure, ja sempre dic que el més bo de fer xerrar de lo que un coneix, de lo que un té a prop, que no d'una altra cosa, però...
1: Per exemple,
3: sí.
1: T'han demanat que mos facis això, una collita de cançons que consideraries que són pròpies del vostre territori, de Sant Joan, i mos has mencionat que ses fites netes ho seria.
3: Sí, per suposat, i ja quasi... Te diria que si hagués de triar una cançó representativa dels inicis del grup, sense dubte seria aquesta. És un cant a la terra, a la gent que l'ha cuidada i estimada, i llança una pregunta a diverses preguntes no gaire optimisme sobre el nostre futur més immediat.
0: Aquella pregunta aquesta cançó que se demana qui ho farà? Qui farà ses fites netes? Julià Picornell, nosaltres aquesta cançó bé, se postula per ser un dels himnes representatius a Manco de Sant Joan. Sentim ses fites netes dels Ànimos Parrec.

0: I d'ací, Julià, què t'assembla?
1: Bé...
2: Tens la resposta en aquesta pregunta. Qui? No serà en Julià.
0: No.
2: Ha dit que no ho ha fet mai.
0: No, que ho ha fet, però no.
2: És a dir, se la demana o demana sa gent?
0: No, ho ha fet amb humilitat.
1: No, no.
0: Perquè
1: amb... Efectivament, no, no seré jo. No seré
2: compartir jo, un sentiment de culpabilitat, però no practiques exemples. És a dir... No, no, no practiques en exemple.
1: No, ja, a veure, jo crec que la tasca de, del cantautor ha de ser més ser de plantejar aquestes preguntes i una pregunta en l'aire genera molta més tensió que no una sentència a una afirmació.
2: Vos ho demanau molt per Sant Joan, en qualsevol cas.
1: I tant, jo crec que, i no només per Sant Joan, jo crec que és una preocupació... evident de tots els mallorquins i mallorquines ja no han sentit literal aquestes preguntes que se fa la cançó, sinó que en farem nosaltres d'aquí 10, 20, 30 anys que en serà de Mallorca, de què viurem.
2: Bé, i de fet és una temàtica que també s'escolta altres temes importants del vostre grup d'Ànima Espàrrec, que és, per exemple, la Plata Roja,
0: sí,
2: no?
0: Un altre tema que el sentim.

0: Clar, Julià, ara vos varen sentir des de la setmana passada en el Movo Fest. Varen fer un molt bon espectacle.
1: No ho sé, això vol dir que la gent... Nosaltres varen passar molt de gust de tocar. Mm-hmm. I, per exemple, aquesta cançó, que justament no la varen fer dissabte, per jo seria una altra cara del Dau, si vols, on hi havia les fites netes. I és que sí que és una cançó, potser una mica més esperançada, on xerrant d'aquell espai emocional, no necessàriament en nostàlgia, sinó un espai on mos agrada habitar, amb la gent que estimem, aquella gent senzilla, aquella gent que valora més els fets que no els béns materials. I jo crec que quan en Joan Francesc me feia aquesta pregunta, home, jo crec que sí que és representativa de la gent mallorquina, perquè al final som una gent que venim de fa 100 anys a pobres, de no tenir res, i som gent molt, molt humil. Com a mínim, és qui se'n recorden de on venen.
0: Per tant, per a tu, un himne, una cançó icònica, el manco del teu poble, de Sant Joan, quins elements hauria de tenir?
1: Primer, hauria de cantar les virtuts de la gent que l'ha alçada i que l'habita. I dos, hauria de fer referència a la geografia en el territori. No importaria massa més cosa.
0: Te l'imagines una cançó instrumental, un rock and roll?
1: No, instrumental no. A veure, aquí hi ha hagut grans poetes de Sant Joan, que bé, veure que fa estona també la cançó popular quedava més en sonoritat. Els poetes que ho deixaven escriure molt de pits escrivien temàtica religiosa, però si m'ho haguessis de demanar jo te diria, sí, un rock and roll, perquè és el meu gènere i em vas quedar més incòmode.
0: Molt bé.
1: A més, he descobert que hi ha molt de rockeros per Sant Joan.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, aquella gent que potser sempre guarda un casset antic, un CD, un pòster... I la gent, són coses que l'han marcat molt i s'agraeix de vegades que això sigui espertet per iniciar una conversa amb qualcú.
2: Julià, has dit que un himne hauria de cantar ses virtuts, hauria de xerrar de sa gent, del lloc que representés, i nosaltres, des de Xiu Xiu, hem pensat que seria convenient que també en aquesta exposició de cançons d'Ànima Espàrrec que parlen de Sant Joan i de, diguem, aquesta Mallorca que reivindiques, hi havia, veniu en esplà, no?, que seria crucial també que se tingués en compte, perquè, de fet, va ser una cançó que, de manera molt evident, va servir per donar-vos a conèixer amb això, amb allò que exposaves i amb totes aquestes qüestions que comentes que s'han de reivindicar.
1: Sí, segurament, si jo no la t'havia mencionada, és perquè... seria l'altra cara de la moneda, així com aquestes dues són una mica més, potser, optimistes, esperançadores, nostàlgiques. Aquesta ja directament se tira cap a la crítica, cap a la ironia, que en el final no, és una de les millors formes de dir les coses, però entenia que com a un himne sí que havien de tendir més cap a la virtut i cap a la cosa... més positiva.
0: Ja ho diuen
1: de totes allò. Formes, sí, com bé deies, sí que és una cançó que tothom recorda, la cançó que la gent més escolta nostra i la primera que vàrem amollar.
2: L'autocrítica també és una virtut.
0: És una virtut. És una virtut. I tu saps allò que diuen de i si no teniu casa, ni tot vés per fer-la, i si no teniu feina, ni ganes de fer-ne, hi ha una terra, veniu en esplà.

0: És una crítica, era ironia, eh? Sàtira, mem. Què volíeu dir amb aquesta cançó, Julià?
1: Bé, jo crec que, com us comentava, de vegades l'humor és la millor manera d'assenyalar les falles o els defectes i amb els referents que han tingut, com després mencionarem, crec, l'humor sempre ha estat una de les armes que jo he vist que eren més efectives i a la vegada que un s'ho passa més bé cantant, perquè jo sempre he fet referència que en aquell cantautorisme de nova cançó i aquella història més dels anys 60-70 ja no s'estila, allò de cantar les penes de Mallorca amb una guitarreta i que se n'ha fet de la terra, això ja és una cosa que ja ho tenim, val? I ja ho sabem, per tant, ja que com a mínim estan fotuts, com el manco que em poden riure.
2: Estan fotuts perquè han fet un pecat, com és un pecat, com cantava en Tomeu Penya.
1: Sí, un a tots, un a tots.
0: Algunes altres cançons que proposa en Julià Pigornell com a proposta.

0: Julià, i què? Anirem a l'inferno o no?
1: Ja crec que si estones ja l'habitam, eh? El que passa és que de vegades...
0: Aquesta calor, coneixem... aquesta calor, sí, per exemple, no?
1: Sí. I a part amb la que s'ha convertit en Mallorca, però de vegades coneixem aquests passatges secrets que molt fan que en puguen sortir temporalment. Però sí, com deia un del meu penya, ja ho cantava fa 30 anys, que aquest paradís perdut ja s'havia perdut i no sé fins a quin punt en teníem bona part de culpa nosaltres.
0: Julià, idò, però si feim cimne que hem de cantar això, les virtuts, hem de tenir un punt d'autocrítica i d'humor, creus que seria pertinent també aquesta altra cara o no?
1: Sí, això sempre, vull dir, el problema sempre, jo intent afrontar-los de dins cap a de fora i no veure els altres que han fet malament.
0: Per tant, és important.
1: Sí.
0: Humor i l'amor, també, no?
1: Sí, això
0: perquè
1: també.
0: Perquè has posat una cançó també que cadascú traurà les seves pròpies conclusions.
2: El blues de l'esgarrofer, se robar el jazz mort.
3: Ja te'n paguies culant, tu tan gras i tan hermosa.
2: Proposa aquesta cançó també Julià Picornell, però tampoc se n'oblida de Josy Fars i el seu Deutschland in Mallorca.
3: Deutschland in Mallorca.
2: Deutschland, ell dit, però és Deutschland, clar, sí. Es pronuncia... és interessant. Bueno, proposa que se robar el jazz mort, Josy Fars, aquest dos últims...
0: Proposa fer l'amor,
2: sí?
0: Davall un garrofer. Uh-huh. I també molt d'humor.
2: Molt,
0: no?
2: D'humor. És a dir, amor, sí, i humor.
1: Crec que no són un mal centre sobre els quals fer orbitar una existència.
0: I tenint en compte aquest concepte, Julià, ara te fem la pregunta clau. Quina de les dues cançons trobes que podrien ser òptimes per que les xarxes del nostre programa votin com a himne de Sant Joan, i nosaltres consideram que ha de ser d'autoria pròpia, perquè mos has dit autors que no són de Sant Joan. Per tant, escull dues cançons d'Ànimo Espàrrec.
2: Ses fites netes, sa plata roja o veniu en esplà?
0: S'audiència en tria una.
1: Ja te diria, sí, ses fites netes, sí? O sa plata roja. Sí.
2: Molt bé. Idò, l'audiència hi decidirà. Amén, quina cançó és la guanyadora? El manco com a himne, evidentment, des d'aquest programa ho feim i guardant les distàncies de Sant Joan. De Mallorca, Julià Picornell, moltíssimes gràcies. Mos queda res un minut, però abans de fer la pregunta, ara fa 2025, vareu publicar Camí Florit. No sé si Ànimo Espàrrec que està preparant noves coses.
1: Sí, senyor. Sí? El quart disc, que ja quasi el tenim escrit, i un mos faltarà donar l'informe i enregistrar el mot.
2: Molt bé.
0: I Simna, de les Balears, també, poden comptar amb tu, o no?
1: No comptis en jo, Joan Francesc, perquè
2: no?
1: té molt poc carisma. I ja crec que si un dia feis aquest himne, ja seria com en Bob Dylan en aquell vídeo.
0: Ah, ja te vol, quin drama.
1: Que pareix...
0: El meu penya m'ha dit que si corre tan bé, tu no?
1: Hi ha massa carisma aquí.
0: Drama, me'n vaig.
1: Ja vendré fins als lots de guitarra.
2: Julià Picornell,
0: abandona això. Ets un, aquest vaixell.
2: Si en Julià no vol, ja me'n vaig. Tens un carisma que en aquest We Are The World Balear que farem, ha de ser tan xicot noi, sobretot. Mos ha dit que en quart disco d'Ànimo Espàrrec en marxa, per tant, si ho xiu el teu programa, qualsevol exclusiva, això és que teva, Julià Picornell, moltíssimes gràcies.
1: Vinga, gràcies a vosaltres.
2: Que vagi bé.
1: Continuau, una ferrada.
2: Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. El president del govern, Pedro Sánchez, es desplaçarà demà a Ceuta, juntament amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per valorar la situació després que milers de persones hagin arribat a la ciutat autònoma nedant o travessant el pas fronterer. 7 cossos han estat localitzats sense vida. També la Comissió Europea ofereix suport al govern espanyol per a controlar la situació migratòria i planteja desplegar agents de Frontex. Més temes. Desenes de persones s'han concentrat davant la plaça de Toros de Palma per mostrar el seu rebuig a la celebració de corregudes de bous a les Balears. La protesta ha estat convocada per diversos col·lectius animalistes i antitaurins que també consideren que els infants i adolescents no haurien de poder accedir a aquest tipus d'espectacles. La temporada taurina comença avui a Ciutat, on difereixen les opinions sobre aquests esdeveniments.
2: És tortura dels animals, això és una tortura.
3: M'apareix molt malament que hi hagi gent que disfruti veient com la gent d'estoro li cau en terra i se mengen un bocadillo i se beuen una cervesa.
4: Hombre, seria muy, muy, muy importante que hubiese corridas como había antiguamente cada domingo, porque toda la gente tiene derecho de expresarse y de tener la afición que tenga.
5: Sí, fa uns anys no tenien toros i l'any passat va tornar i la gent li agrada i bé.
1: Polèmica també al recinte de Ses Voltes, a Palma, pel criteri per decidir-ne l'aforament. La plataforma Menys Turisme, Més Vida assegura que diumenge la Policia Nacional va impedir l'entrada de manifestants, argumentant que s'havia assolit l'aforament, mentre que ahir mateix, durant la festa de l'Atlàntida Film Fest, el recinte va acollir unes 3.000 persones sense restriccions d'accés. Ho ha explicat a IB3 Ràdio el portaveu de la plataforma, Dani Comas.
6: Ahir vàrem veure com pel Festival de Cine se varen permetre fins a 3.500 assistents a Ses Voltes, mentre que diumenge per la manifestació només se'n varen permetre 500. Això consideram que és una discriminació i segueix la línia de l'operació de criminalització de la Policia Nacional i els diferents governs.
1: En surt avui prop de l'aeroport d'Eivissa, on a aquesta hora baixa s'ha declarat un incendi forestal a la zona d'Escodolà, a Sant Josep de Sa Talaia. El foc està considerat de gravetat potencial 1 i diversos efectius i medis terrestres han treballat a les tasques d'extinció. No hi ha habitatges afectats, tot i que els veïns han viscut moments de tensió.
7: Yo he salido de trabajar porque mi hermano es el que ha estado aquí. Ha visto el fuego que se estaba propagando en una pequeña dimensión del terreno. Nosotros no nos hemos alarmado tanto. Y de un momento a otro ya se ha esparcido con el viento, ha empezado a arder todo.
1: De fet, diversos incendis forestals continuen cremant arreu de la península. Preocupen especialment els de Castella i Lleó, però també a Castelló continuen fent feina a contrarrellotge a la Vall d'Uixó per estabilitzar el foc, que ja ha deixat més de 5.000 persones evacuades. Es calcula que el 70% del perímetre està consolidat, ho explica el cap del Centre de Comandament Avançat, Fernando Quindelán.
8: El flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar.
1: Tot això en plena onada de calor. A les Illes, l'AEMET ha activat demà l'avís groc per calor a l'interior i nord de Mallorca. Els termòmetres podran arribar fins als 38 graus durant les hores centrals del dia, uns avisos que es mantindran fins dissabte. Hem arribat a les 9:04. Més informació al butlletí de les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ens atans a una hora de xiu-xiu, ara amb Andrea Sánchez, el control tècnic. I avui toca fer l'entrevista xiu-xiu a una persona molt especial i el nom d'aquesta setmana és el de...
1: Montjoan Tiquat.
2: Li van posar un punt en el...

0: Com anem?
1: Molt bé, molt bé. Anem beníssim.
0: Sí, content?
1: Sí, sí, sí. No ho puc queixar. Molt content. Molta calor, molta feina, poc estiu.
0: L'estiu te tracta bé?
1: L'he romantitzat molt l'estiu perquè realment m'adono que estic igual de fent feina i anant de bòlit, però amb calor.
0: Home, cercant aires condicionats, imagino.
1: Un desastre, sí, sí, sí. I dorm amb aire condicionat de damunt perquè no... Bé, aquests dies han estat terribles, no? I clar, això per sabó també te passa factura i no m'agrada, ja dorms així, raro, raro. Però estic bé.
0: Joan, mon Joan Tiquat, aquesta pregunta imagino que és la primera que te la fan.
1: Sí, no me l'havien fet mai.
0: Que t'estimen més? Joan. Joan, eh?
1: Ses distàncies curtes, Joan, sí. És que al cap i la fi és com un nom d'un grup, no? El que se m'ha personalitzat molt amb jo, perquè també feia molta cosa com a individual i això, però amb els anys ho he queixat molt com a... El projecte se diu Mon Joan Tiquat, jo sóc en Joan.
0: Però és la mateixa persona, és
1: a dir... És la mateixa persona, sí. El meu Mon Joan Tiquat és més lliure que jo.
0: Per què?
1: Perquè puc fer el que vulgui damunt d'un escenari i ningú m'ajutjarà, no? I si ho faig aquí, ja... Bé, aquí encara. Però és guai quan tens, quan algú te mira, no? De sota dona com la possibilitat de fer un poc el que tu ets en potència.
0: Un alter ego, que li diuen.
1: Sí, sí, però no intent, no, per jo no és cap personatge, sinó és com una part de jo molt més lliure.
2: Monge Antiquat és el nom artístic de Joan Vila, músic, compositor, cantant, actor i dramaturg nascut a Marratxí l'any 1991. La seva trajectòria va començar en la percussió clàssica i amb el temps va incorporar-hi la música electrònica, el piano de jazz i la improvisació. També ha format part de projectes com Xanguito i Roger Pistola. L'any 2021 va publicar el seu primer disc en solitari, Estens i sa llavor, amb el qual va guanyar el certamen de creació musical Art Jove. El 2024 va presentar Sinònims de cosa, el seu segon àlbum, guardonat amb el Premi Ciutat de Palma Bonet de Sant Pere de Música.
0: Vols deixar res? Vaig anar a escola aquí.
1: Sí, clar, i avui he dinat macarrons, no ho has dit. Hi ha hagut molts projectes i victòries i fracassos, però en general crec que m'agrada molt aquesta introducció. Sempre és com que t'ensabonin i un poc de perspectiva històrica mola.
0: Has estat, ets i seràs, evidentment, moltes de coses, però quan eres petit, què volies ser de gran?
1: Uau, i de moltes coses, però... He de dir que una d'elles era torero, imagina't. Sí, aquesta no te l'esperaves. Era torero i actor de cine com en Tom Cruise per tirar-me de ses motos.
0: Sí,
1: i com actor de doblatge d'especialista, no? D'aquests, de stunt d'aquests que se tiren per ses escales.
0: Sí.
1: I jo anava practicant i m'anava tirant per ses escales i pels arbres i això. I de sota vaig dir, ostres, sa vida, no? És una i és molt curta i tenia com molta pena i vaig dir, vull ser moltes coses. També volia ser cuiner o fameter o després una part més cap a cine, una part... Bueno, i aquí se m'ha despertat un poc la vena de sector, de dir, ostres, els actors encarnen diferents professions, no? És que... Ni que sigui per uns mesos, han de com ficar-s'hi, estudiar-ho, viure i no sé, a mi va ser una excusa així de preadolescència.
0: I és que, clar, són totes feines, i manco de fameter i una altra cosa esmentada, que són feines que encara has de ser vist. És a dir, la gent te veu, t'admira allò que fas, de qualque manera. No sé si això es va mantenir a mesura que te vas fer gran. Quan era adolescent, per exemple, com eres?
1: Quan era adolescent era molt romàntic, també des del punt de vista artístic, no?, també. I molt cool inquiet, també, era molt apassionat. I m'acostava també estar a primer terme, no? He tardat molt d'anys a ser com a frontman de ses coses i Mon Joan Tiquat ve un poc d'aquí, me feia com a vergonya posar Joan Vila, no? Perquè sempre he tingut un poc síndrome d'impostor fent diverses coses i he jugat amb aquest nom, que era un nom també d'això de fa moltíssim d'anys, que era un joc de paraules que també com a me defineix i ja està, però... No ha estat el millor fins amb aquest projecte en si de música que m'he posat davant de tot i signant ses coses i donant sa cara. I m'està costant més del que me pensava. Em passa molt de gust d'estar darrere les coses, produint, dirigint, pensant, maquinant, treball de taula. En el moment que estàs davant, aquesta part d'extrovertit...
0: La vergonya encara, per aventura, te...
1: Sí, no sé si és vergonya, però molt de judici, no?
0: El síndrome de l'impostor, per aventura, has dit abans.
1: Sí, perquè faig moltes coses i no n'he estudiat cap.
2: I no sé si tal vegada, però premis com els Premis Ciutat de Palma són coses que t'ajuden, o també reconeixement del que te diuen.
1: Sí, sí, sí, clar, ajuden. Tot lo institucional, de sobte, però és que va en sèrio. No, però quan vaig dir una entrevista de fa poc, me vaig adonar que, clar, l'àlbum, el projecte i la qualitat d'aquest era el mateix abans que després de que me donessin el premi. Per tant, totes té un potencial de que donin un premi, realment, no? El premi no ha canviat, ha estat jutjat per un jurat que suposadament en sap, saps? I doncs, per tant, tot el que fessem podria ser premiat, i si premiat han d'estar més contents i més feliços, doncs, ok. Però ajuda, sobretot, a tirar endavant que veus que, bueno, que agrada i que hi ha un pot de foco i de sustent. Però cada disc, cada projecte, cada obra és començar de zero.
0: Fa 5 anys vas prendre la decisió de fer música en solitari. Abans estaves en Changuito, amb Roger Pistola. Com i per què?
1: Perquè veia que jo sempre deia, ai, jo això ho faria així. I sempre he estat com en segon terme i per darrere, però aportant moltes idees, donant molta energia, codirigint molt, no?, en la sombra, i m'encanta, i això, exacte. I qui estava davant era un altre. I no, i molta gent me deia, a mi quan fas un disco, a mi quan fas una cançó, no sé què. I com que currava molt també de fer bandes sonores i alguna cançó en particular, això va ser com un repte també que va venir la pandèmia, de quan vaig tenir temps, va dir, vinga, ara ets la meva, i va començar en pandèmia, però vaig estar un any gravant o intentant gravar el primer disc. I bàsicament sí, és un moment que puc fer jo, posar-me a prova i dir la meva, no?, a nivell musical i a nivell literari.
0: Un primer disc que vas a premiar, després també vas guanyar, ho esmentava en Jordi, amb Sinònims de Coses, Premi Ciutat de Palma, i t'han sentit dir qualque vegada que és un disc que no és per escoltar de fons, o sigui, que no has de mester, necessites un oient actiu i que de qualque manera és com un baròmetre social de com estem, de com estàs tu, del que sents, del que veus. No sé quina resposta t'ha donat aquest disc.
1: I doncs sí, me n'adon que a la gent li agrada lo arriscat, no? Que la millor pintura així titulars com allà, la música comercial, no?, impera, i volen coses bàsiques i que molt moguin, i de discursos senzills, però sé que t'arrisques i fas coses fora de lo normal, amb lletres peculiars, compassos irregulars, harmonies atrevides, canvis, jocs, dus a l'oient un lloc inestable que de sota va ullar una escletxa que dius, ostres, això també és possible, no? I li atrau. No sé, considero que no és una cosa 100% comercial, però he intentat, o sempre intent, procur tenir un peu a lo comercial i un peu un poc a l'avantguarda, no? O a lo que a mi m'agrada i jo faria així. Perquè també si te passes de frenada ningú t'escolta i són coses massa personals o complexes, no ho sé. Però, bueno, bona rebuda. Jo m'atreviria a dir que potser la gent no pot cantar una cançó meva, que potser és un somni de, estic a la dutxa i ara cantaré. O no ho sé, potser sí, perquè justament no són fàcils, o hi ha canvis, o les melodies, bueno, te les has de tenir com un altre tipus d'oïda. Tant de bo. Jo intento com a cada vegada fer coses més concretes, més senzilles, però amb la mateixa profunditat, m'explic, perquè el que volem és que la gent se'n recordi les cançons, les canti, les interioritzi i vagi pensant aquelles frases i les incorpori, sí. I això, saps? Però sense passar-te de bàsic ni de massa complexa.
0: He trobat un quin punt.
1: És l'equilibri.
2: Sí, perquè tampoc s'ha de caure en tampoc fer una cosa que no t'agradi, no? Que a lo millor tirar cap a voler agradar molt a la gent i deixar de fer el que t'agrada, que com a músic entenc que t'agraden les coses més complexes, no? Més músic format.
1: Sí, exacte, voler agradar a tothom i voler agradar sempre és un mal, no? I vols com, des d'en fora, com altres grups i projectes, vols que s'estan corrompent, que dius, val, està salvant el barco ja i ara se du això, doncs farem això, i dius, ja, però tu què, saps? A mi m'encanta veure l'evolució d'un grup quan de sobte passa d'aquí i allà, d'estils diversos, no se manté sempre fent lo mateix. Per molt que sigui un segell o una marca, això és una cosa que crec que amb les dècades ha anat com a canviant. Abans era com, esto es rock, i sempre he fet rock tota la meva vida. I ara a mi les preguntes, que espero que no me facis, és quin estil me defineix.
0: No. Hem llegit perquè ja una entrevista que odiaves aquesta pregunta, per tant, tranquil.
1: No, bueno, és que els músics no odiar, però és com, l'estàs despullant de sobte. És com, ara m'he de definir? Si lo guai és que me definiu vosaltres, perquè jo no sé què faig. Se sap si qui ho escolta, saps? I doncs, no mola encasillar-se en un estil, no? I anar provant i anar sent versàtil i agradar-se qui en aquell moment vibri la mateixa freqüència que tu.
0: I ara això de les preguntes que te fan, del mitjà de comunicació i el músic que en penses? I quan te fiquen en el carrusel mediàtic, quan hi entres?
1: No, sobretot Carrusel
2: Madrid... Que som Ivetra Ràdio.
0: Sí, però...
1: No, he de dir que estic supercontent des d'ençà que he començat aquest projecte. La cobertura que se m'ha donat, que o jo penso, o record que fa potser 10-15 anys se tenia molt més en, arraconada la part musical i cultural, i ara com sempre s'està atent, s'està preocupat, i ei, que tens, Joan, o vine a presentar això m'encanta. No, sobretot el carrusel mediàtic me referia sobretot a l'hora de promocionar-te i quan no tens res a promocionar i sobretot a nivell de xarxes,
0: sí,
1: que
0: això,
1: el que està passant és si tu estàs tot el dia que te vegin, tot el dia que te vegin, i d'on estàs tot el dia davant d'un instrument practicant, entrenant, assajant, fent música, i ostres, i avui en dia me sap greu, però val més quant de seguidors tens que el que fas.
0: Però també és vera...
1: M'ho he trobat a molts concursos, que la base final és realment votació popular. Votació popular és quant d'amics tens, barra, quant de seguidors tens, quin potencial tens tu d'enviar un missatge i que te voti moltíssima gent en un minut. I requereix un temps, el fet de crear seguidors i d'estar allà cada dia un poquet i fer la pilota aquí i allà. I, bueno, és una part de la professió, m'atreviria a dir, que, bueno, hem d'anar a aquesta entrevista, l'hem de fer. M'he de promocionar, m'he d'ensabonar. Vinga, va, però jo el que vull és fer música.
0: Clar.
1: Vull fer música, saps? I el meu somni és poder crear coses sabent que hi haurà algú allà que ho escoltarà algun dia i del maco donarà una oportunitat, com va fer en Joan Miquel Oliver fent un disco dodecafònic. Jo faig un disco dodecafònic, no l'escolta ni el Tato. En Joan Miquel Oliver ha arribat un estatus que pot fer proves, jugar, fer música perquè és un creador, i sabrà que el manco algo li compensarà.
0: Però també és vera, Joan, que el fet que hi hagi xarxes, aquest món d'internet digital en què hi convivim i conviuen tots els músics, o pràcticament tots, mos dona moments i espais meravellosos, com per exemple han trobat una felicitació que li vas fer a una tal Margalida, tu i en Pau de Bon, cantant M30.
1: Sí, sí.
0: I és meravellosa, francament, la cançó. És molt guapa. Escoltau, això penseu que està gravat amb un mòbil, etc, etc, etc, però és molt guapa.

0: Clar, Joan, és preciosa. Com te tracten la resta i com tractes tu? Com vols dir la resta de músics de les Balears?
1: Com me tracten?
0: Sí. O com vols dir? Quina relació, tens?
1: Molt bé, molt bé. Molt de respecte, clar. Som, cap i la fi, tots coincidim per una banda o per una altra, no? I és una família, és una família. Hi ha molt bon ambient i molt de respecte, és a dir, i si no hi ha respecte o no hi ha bon ambient, no mos coneixem. No sé si que el que busques, el mal que tens la sort amb la gent que faig feina o que conec, i d'això, dur-mos bé. No, ara pensava en això, perdona, aquest monjo antiquat fit Pau de Bon, imagina que sóc de pringat, que no he pogut ni... Això no està a xarxes, està a YouTube.
0: Uh-huh. Sí, i té, hem de dir, 378 visites.
1: Zero, o sigui, això és un res. Imagina, quanta gent té una cançó amb en Pau de Bon, saps? I no l'ha promocionada. I això va ser perquè era un regal per la meva companya, que feia 30 anys, i la carpeta on vaig guardar tot això era M de Margalida i 30, i ell és fan d'en Pau de Bon, no d'Antonio Font, d'en Pau de Bon. I aquesta cançó després la podeu trobar en el segon disco, però sense en Pau de Bon, perquè ell m'ha demanat que si per favor que no feia promo això, perquè estava com reenganxant amb Antonio Font en aquella època, i per contracte tenia que no podia fer altres versions, però a mi m'ha fet com un favor i l'estic super agraït i com a respecte no vaig treure enlloc, però em fa molta gràcia perquè tinc una cançó amb en Pau de Bon i no ho sap moltíssima gent, molt poca gent. Si la voleu estar a YouTube, ara suposo que ja passat els anys, la podeu mirar.
0: M30, sí. Monjo Antiquat. Cap on creus que vas, la música?
1: La música en general? S'expandeix 360 graus per tot. Cap on va, així, no? Quina pregunteta més.
0: No sé, món en què intel·ligència artificial. De fet, l'altre dia a mi meu me deia, per exemple, escolta, he trobat un grup fet amb intel·ligència artificial que m'agrada. I l'escoltava en el cotxe.
1: Super. I me pareix molt bé, també. És com a la qüestió... jo és que realment m'agrada fer música. M'agrada passar hores davant del piano, d'escoltant, decidint acords, no? Crear i tal. Que ho faci un altre per jo ja no tindria sentit, saps? I si algú necessita... Sí, és un temazo, perquè és com a... Algú, a lo millor, que no ha estudiat harmonia o que no ha tingut el temps d'aprendre un instrument, ara hi ha una intel·ligència artificial que li pot fer per ella. O igual que s'autotune, en el seu moment va ser això, algú que no s'atrevia tant a cantar perquè no afinava, doncs molta gent més se va atrevir, o per gravar havies d'anar a un super estudi que te costava una pasta i ara pot gravar a casa teva. Com són facilitats que democratitza o fa que molta més gent pugui fer música, no? Però clar, a més quantitat, manca qualitat, això sempre. I enhorabona aquesta gent que fa músiques amb intel·ligència artificial, i segurament se forrin, saps el que t'ho vull dir? Si el que volen és dobbers, enhorabona, han trobat aquest negoci, però està clar que nosaltres per dobbers no ho feim, perquè si no mos dedicaríem a la música.
0: 2024, Monjo Antiquat, en Joan Vila, va presentar Sinònims de Cosa, era el seu segon àlbum, guardonat amb el Premi Ciutat de Palma Bonet de Sant Pere de Música. Estàs preparant res ara? Tens res entre mans? Veure música de Monjo Antiquat?
1: Estic preparant cosetes i no estic fent la feina de promo que hauria, imagina't, perquè me pot tot la vida. Però si tot va bé, d'un dia per l'altre veureu que hi ha un nou disco penjat al somewhere. Però sí, setembre, octubre, que hi haurà un tercer àlbum que s'està cuinant, imagina't.
0: Títol?
1: Wow, primícia. Wow. Si tot va bé, se dirà, això és un títol.
0: Això és un títol?
1: Sí.
0: M'encanta.
1: Ja saps per on van els tirs.
0: Això és un títol. Monjo Antiquat, escolta, i el setembre, octubre, nova música. I ara descobrirem l'univers musical. I ara sí que anirem a les butzes de la creació de Monjo Antiquat, perquè li hem demanat que mos digui una sèrie de cançons mitjançant les quals explicaràs moltes de coses.
1: Home. Pot ser. M'ha costat aquest exercici de dia. Sí. No m'esperava.
0: I de res, Monjo Antiquat, ara mos sentim publicitat i tornem tot d'una.

0: 3 Ràdio és cultura. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
2: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
3: Calor?
4: Moscars?
3: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
5: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Li van posar un punt en el puig major i ara tothom... Xiu-xiu, el xiu-xiuig que arriba a tothom. Fora una bona base
4: americana coronant el cim més alt. I doncs sí, continuem aquí a Xiu-xiu, ara en la companyia de Monjo Antiquat. I, bueno, ja m'ho ha donat una primera exclusiva. Això és un títol, és el nou disc que sortirà a setembre, octubre. Però, bueno, que Xiu-xiu ja ho saps, és que teva per venir i mos ho expliques. Molt bé, han triat 3 cançons. En realitat en tenim 5, però per mi mos ha donat temps per escoltar-ne 3. Mitjançant les quals no l'explicaràs qualque cosa, eh? Hi ha nervis? Estàs preparat?
6: Sí, perquè ho he fet pensar molt i alhora sense pensar-ho gaire.
4: Però pensant en què pensaves, què vols explicar?
6: Mira, però tu m'has dit 5 cançons especials. I vaig estar pensant, especials, especials, especials. Perquè, clar, i de manera que jo no tenc cançons especials. Saps? O cançó preferida. Clar, això també per un músic és raro, crec. Saps? A més, per la gent que sí que li has de músic, però no sé. Jo m'agrada com a músics o... estils, o, i de dins aquí hi ha com una gamma, una cromàtica de colors i tal, i m'he anat més cap a cançons que vaig com a escoltar molts pits i que me recorden i m'adun molt a un lloc concret.
4: I de la primera és d'en Damien Rice, I Remember.

0: Bueno, primer tenim aquesta en Damien Rice.
1: I d'aquesta, sobretot, és la versió en directe. Perquè està a YouTube i segurament la meitat de les visualitzacions siguin meves. Val? Perquè me flipava tot, a part de la cançó, com evolucionava, pues, tot l'arranjament, l'orquestració, l'edició, que aquesta, potser aquesta cançó ja, aquest directe, deu tenir 15 anys, 20, i és una edició superacurada, amb canvis ràpids i l'energia que se respira allà, així com està en Damien i tal, me flipa, no? I té un subidonaco que potser en el disco no hi és. I m'ha pillat una... Això devia tenir jo 15-16 anys, no? Com aquesta adolescència romàntica, no? I en Damien Rice, com per excel·lència, aquest cantautor, sí, no? Com tota la bohèmia i això, i m'ha influenciat molt. Vaig descobrir Damien Rice i Muse el mateix any. I són com a dos extrems i per jo també són dos pilars. I no he posat res de Muse perquè no podia posar res tot. Però també no te sabria dir quina és la cançó especial de Muse, ja, com 15 o 20. I en Prandemien pues, m'ha ressonat per això, perquè sí que aquesta posada en escena, aquesta manera de ser, crec que m'ha influenciat. I resulta que fa un any el vaig conèixer personalment, m'ha escriu amb ell en el convent de Puntós, que jo vaig anar a fer un encuentro de raïz.
0: I un encuentro de raïz?
1: Bueno, això és un altre tema, sí. De música íbera, no, de música íbera, en panderos quadrats i això, no? I és un espai brutal, que dones a cosa que demà hi vaig a tocar un concert meu de Montjuïc 24 i retornar allà també fa especial il·lusió. I és un lloc que viuen en comunitat i fan residències artístiques, un convent que està adaptat i té una iglesieta, té una passada de lloc. No?
0: I on és això, perdó?
1: Això és a Catalunya. Sí, per de vora Vic. Al mig del no-res. I ell va venir de públic a veure el dia final de l'encuentre. I vaig creure... Quan vaig veure que estava per allà, vaig dir, Dios, en Damien Rice. Clar, també, el tio, pues, està envellat i no tothom el coneixia, però jo sí. I estava allà com a mi perdudet, allà és britant, bueno, irlandès, no? I me'l vaig creuar i li vaig dir, ostres, Damien, thank you for your music. Saps? I vaig començar a xerrar. Ell ha viscut a Mallorca molt d'anys, d'allà, i jo li vaig dir, jo som mallorquí, què fas aquí? I van començar a xerrar un poc. Però poder-li agrair a algú que has escoltat tant, que t'ha influenciat tant, és molt necessari.
2: Bé, doncs, la següent que tenim és de Brad Mehldau, When It Rains.

0: una cançó instrumental.
1: Sí, sí, sí, sí. De fet, m'agraden moltes cançons que són sense... Sí? Claro, claro. Sí, sí, sí, sí, se consideren cançons. Mm-hmm. Sí, amb Brad, bueno, clar, aquí me connecta molt amb tot l'univers jazzístic, no?, i més contemporani. I record molt aquesta cançó, que la vaig sobar moltíssim també perquè m'apassionava com te presentava el tema i com anava evolucionant, no? Ara ho posat a partir de la meitat, però si se posa des principi, te ven un tempo, te ven un compàs i de sota quan entres a la teoria t'està xerrant d'una altra cosa, vale? I després va evolucionant i va entrant tota una secció orquestral i se fa un solo que se'n va de mare, que aquí va dir, uau, tot això és possible, val? En Brad és algú que també te descobreix com a universos, no? I colors que no coneixies, i és una bèstia de músic, i tot i que també sóc com molt clàssic en jazz, en moltes coses, ell està allà com equilibri molt guai, i el té molt present en Brad, a l'hora de, també s'ha de composar jo, no?, i d'arriscar el que dèiem.
0: Molt sí. Bé, i de continuar amb aquesta travessa de cançons, ara és Lucía Fumero amb Dreamers Day. It's

0: Era qualque història d'amor en aquesta cançó?
1: Per res. Vaig descobrir aquest disc pintant una paret blanca. Imagina't. Però segur quan descobreixes un disc.
0: Sí.
1: I ho té molt aquesta història. I no fa tant. De fet, va ser... Clar, m'ha venit molta influència quan m'has dit les cançons. Per què m'influencia a mi, no? I vaig fer vaig posar coses de Ravel i coses més romàntiques, coses com Radiohead i tal. I dic, bueno, però què passa? Estic escoltant molta música d'aquí també, no? I volia com representar d'alguna manera, no? Perquè igual que m'apassiona Marco Mezquida, Ana Silvia Pérez Cruz, tota aquesta moguda de músics catalans increïbles, una d'elles, per exemple, era Lucía Fumero, i vaig descobrir aquest disc que és de Folklore 2 i m'ho va entrar per l'espina dorsal, no sé, d'una manera que m'ha generat un calfre constant de 40 minuts que duré el disc, no? I això és, crec que és l'últim tema que reposa tot, no? I és una tia també molt guai, és una música també jove, de piano clàssic, jazzístic, i té un univers molt particular, és molt guai. I aquest tema és que si l'escoltes res, 30 segons, ja te gela d'alguna manera, te canvia i te posiciona a un lloc diferent, no? I això, i volia com a... Això, com a representar com a tota aquesta música que escolta aquí amb aquest tema d'ella.
2: Bé, i tenim també Maurice Ravel, és concert per piano i orquestra en sol major.

0: Molt bé. Aquí ja tirant per una banda bastant diferent.
1: Exacte, exacte, exacte. Sí, però he de dir que és el segon moviment. I això
0: segon
1: és
0: moviment,
1: i això és primer.
0: Sí.
1: Jo he posat el primer.
0: Ah, mira.
2: Home, és que també m'has demanat cançons un poc complicades.
1: Però són no, cançons.
2: Sí, evidentment, sí, sí.
1: Sí, bueno, però també està bé tocar aquest balos. No, clar, el segon moviment és un adagio com molt més lent, que també recordo que el vaig descobrir, jo estava de viatge per Tailàndia i tenia com una playlist i m'havia descarregat les cançons i va dir, vinga, provaré en Ravel i m'aquest tal. I estava a una habitació d'aquestes de 20 persones amb lliteres i amb els auriculars i és aquest tema que t'entra i no te deixen endur mai més, no? I és això, jo, no sé, m'agrada molt les cançons com que pateixen una evolució molt dràstica dins ella, no? Que comencen com molt petites i va creixent i va sumant i se'n va cap a un extrem molt bèstid, però després torna com una onada, no? Crec, més que aquestes coses més serials, poperes, que així com comencen les dinàmiques aquestes, pues, això m'avorreix. I justament aquest tema d'aquest segon moviment de Ravel m'encanta, i damunt pareix molt senzill, i però després quan l'intentes tocar i tal, està plegat de detallets supercomplexes. I harmònicament és aquest punt, bueno, postimpressionisme, que m'encanta, cada cop escolt, descobert noves capes, que és el que m'agrada de la música clàssica, que quan més escoltes, més aprofundeixes, més capes, i mira que no hi ha lletra, no? Però hi ha allà l'harmonia, l'ànima, hi ha alguna cosa que vas descobrint cosetes que fa que estiguin vives, no?
2: Mm-hmm. I ara canviant de registre, sentim Radiohead, Paranoid Android.

0: Tengo presencia aquí, podría ser Bohemian Rhapsody, ¿no? Però, ja, però amb Radiohead té aquest temazo, no? Així com que passa per varis passatges, per varis tempos, tonalitats i no sé, m'encanta, perquè justament intenta no ser comercial i és un tema ultracomercial perquè és l'oient que ha fet l'esforç després.
1: I de res, Joan Vila, hem aquí, ha arribat en el final de l'Odissea d'aquesta entrevista.
0: Hem fet tots els temes, això és perquè xerrar ràpid és de pobres.
1: No, això ho diu Marc Giró.
0: Sí, i té
1: raó. Molt acertadament.
0: Té raó, mira, jo, perquè tu me dones aquests 20 minuts, jo t'ho dic tot.
1: Molt bé, molt bé. Joan Vila, frontman de Montjo Antiquat, moltíssimes de gràcies. Ja ho sabem, nova música que mos espera.
0: La duré aquí, encantadíssim.
1: Molt bé, i que s'aporti bé l'estiu amb tu.
0: Gràcies, igualment.
1: Que vagi bé. Nosaltres res, ara fem una aturada i ara tot d'una arriba na Marta Santpas, amb que per mi mos passarà la revista. Amb que diu. Que no entenc res de res, ni quan tot està en...

0: IB3 Ràdio és diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
7: Si te quieres divertir...
4: Des de la banqueta.

0: I doncs acaba d'entrar ara per s'estudi, per sa porta, sa persona que direm és més xula de sa ràdio.
1: Ah, ai, mare meva! Sí.
0: Home, escolta, és de vacances, la Marta Sampas, i ha aturat les seves vacances per venir xiu-xiu.
1: Bon vespre, bon vespre. Bé, però ja per sort que és, està bé, ja està, ja han complit el dia de platja, ben salada, eh?
0: Sí?
1: O sigui, no m'he dutxat, bé, he estat a la mà, i sí, efectivament, sóc de vacances, no sé si sóc la més xula, ma mare m'ho deia, quan era adolescent, perquè jo era molt fan de la Xenoa, i m'ho deia, ets més xula que la Xenoa.
0: Més xula que un
1: poc. Jo li deia, no se diu xix, se diu xula, però bé, i era la discussió, adolescència.
0: Ben,
1: d'estar molt relaxada a Cala Morlanda, he anat a veure una amiga i hem fet allà un cafico i això són les vacances. Poc esport, per això avui venc amb mood vacances i amb mood pretemporada, perquè ja un poc he de dir que fa, bé, des de dijous, que bé, just una setmana que no faig feina, i sóc d'aquestes que desconnecto. Ara els meus companys no ho diran, no, idò, ja que sé,
2: és almenys... perfecte.
1: Sí, no, Toni Fuster, que ell sí que està fent feina, ell vos està contant a tots el que està passant i tot això, però jo estic molt desconnectada. Dic pretemporada perquè o la gent és de vacances o ja han encetat pretemporades esportivament

0: Ferran, del Mallorca de pretemporada, és a Marbella, està fent partits. Avui ha guanyat, això és l'únic que m'he informat per venir aquí, que ha guanyat un amistós. I bé, doncs...
1: El Lugumbo està sent un espectacle, t'encantes.
0: El Lugumbo, no sé, mira, és que mira, estic tan desconnectada que l'únic que he dit del Mallorca era un vídeo molt graciós. Dit del Mallorca perquè és, ara aquí està la pretemporada i és el màxim representant xerrant de categories i de nivell, no?, l'Esport Balear. I m'ha sortit un vídeo de jugadors típics que els deixen una càmera i van passant i tal. I m'ha fet molta gràcia el Lugumbo perquè és bastant personatge, però no, o sigui, és tot el que sé. Que vos anava a dir, bé, això, que està no, de pretemporada de vacances, i qui està de vacances, que d'ençà que la darrera vegada que vaig venir no sabien qui havia guanyat el Mundial. Jo no vull xerrar del Mundial, però veig que va embafada, no sabeu quant. O sigui,
1: hem de xerrar del Mundial,
0: no,
1: perquè tenim una coseta, però en parlarem després,
0: sí,
1: si vols.
0: Sí, però bé, que d'ençà la darrera vegada que vaig venir sabíem els finalistes, no sabíem qui guanyaria. Són de vacances els jugadors d'Espanya que van guanyar el Mundial, per si algú encara no ho sabia. Jo vaig quedar embafada perquè la nostra feina mos encanta, i quan hi ha esdeveniments així, o quan el Mallorca va jugar a la Copa del Rei, o quan el Nadal guanyava tots els Roland Garros del món i més coses, acabes embafat de tant de dies xerrar de lo mateix.
2: Si se puede, se puede, y si no se puede, pues no se puede.
0: Exacte. Gràcies, sí, no, és que és així. Si se, puede, si se pot xerrar i tens força, pot xerrar. Si no se pot, no se pot. Jo als meus amics ja els diré, és que no me digueu res, el Mundial.
1: Exacte, no vull sentir parlar.
0: És que no vull saber res.
1: Bueno, molt d'aquests jugadors de l'Espanya són ara mateix per illes de les Balears, fent vacances merescudes.
0: Sí.
1: Com per exemple en...
3: En Ferran.
0: Ferran. Va fer gol, després hi tornem a xerrar del Mundial.
1: Sí, perquè duim una pregunta per tu.
0: D'acord, deixem per la rep. Però sí, ells són de vacances i ells segur que descansen. A lo millor el típic que agafa una motito d'aigua, aquestes coses que fan, no? Bé, estan els allà amb els superiates i bé, s'ho mereixen ballant. És un pot l'esport que d'un està fent com a molt, no? Però clar, merescudes vacances. Jo avui anem a la gent de carrer, a la gent com nosaltres, que en l'estiu encara fa més peresa, m'incloc, que sempre vos matxac tot l'any amb heu de fer esport, vos part revista, man, que heu fet, que no heu fet... No estic amb aquest... Ah, que no, no vos estic fent. Perquè...
1: No, estem esperant.
4: Fa setmanes, que no...
0: Per què? Perquè jo no estic fent res. Però és que vos juro que res, però vull dir, va, li donem una volta per incentivar la gent a que se mogui.
1: Però tu si vas a nedar a la mà, per exemple, estic convençut que d'aquella gent que va fins a la boa.
0: Sí, això no ho vaig xerrar. Això no ho vaig xerrar. Com sou vosaltres, en l'estiu, si feis esport o no, i si no en feis, si considerau esport, per exemple, això mateix, bussetjar, a mi m'encanta, jo soc de ficar-me l'aigua directament en la meva màscara, i, per exemple, ahir mateix, a Ocanada ho coneixeu, a Ocanada hi ha una petita illeta amb un far, que bé, és una distància, no sé, amb espada de surf tard 10 minuts, i nedant, crec que van ser 20 minuts i 20. Vaig fer això, nedar fins a silla, estar una estoneta, i tornar.
1: Ja és.
0: I ja és, però és perquè estàs tan tirat allà a la cadira, total, a la tovallola, a la maca, on sigui, que dius, he de moure'm-me.
1: Però amb aquesta calorada, també t'ho diré, Marta, és complicat.
0: Clar, per això, jo volia obrir aquí aquest meló, per això mateix, per si sou d'aquests que s'estiu vos deixa aplatanats, que mos deixa tots, ara, per sort, ja ha passat una micona, aquella onada famosa de calor, que vam patir tots moltíssim. Jo me sentia una persona ja major d'aquestes que diu, no m'agrada l'estiu. La primera vegada, la meva vida, que vaig dir... En sèrio, però ho deia de veres, que s'acabi l'estiu.
1: Jo fins que arribi setembre, i ho dic aquí, ho dic, hi ha gent que no li agrada que ho digui.
0: Però tu ets així, o sigui, ets així, tu sempre ho dius, això.
1: No tan intensament com enguany, jo m'agrada molt setembre, i jo l'estiu no m'agrada, hi ha molta gent, hi fa molta calor.
0: Jo soc amant de l'estiu, viuria tots anys en l'estiu, però no aquelles setmanes. Però aquelles setmanes estava per més no fer res, perquè és que si ja sues respirant, imagina't, fer esport.
1: Però anar a fer el gimnàs era condicionat.
0: No, i ara, clar, avui som dia 30, no?
3: No tots els gimnàs. Exacte,
0: anem un poc en això. En l'època que estem més que ara per l'estiu, a l'hora de fer esport, ara també, agost, ens atarà, i els gimnasos i la gent que s'hi dediquen a això té dret a descansar, i molts tanquen. Vull dir, seguir una rutina esportiva són molts factors, els destens. Ara veiem, no?, d'això que xerres destens, però és que és vera que pot ser una excusa, i no serò, és una realitat, i a París inclús, cops de calor i coses que no se pot fer esport a les hores que no se pot. Per tant, tanquen els gimnasos, aneu a la platja, per exemple, en Nora... Nenora, aquí fa relativament por. Nenora no ha hagut de patir et sabre quin esport fa. Jo, en Jordi, el primer dia tremolava, pobre. Mirava amb una cara que Jordi, sí, aquest lot, de fet, ara ja hi ha confiança, ja va bé. Però, Nora, tu ets esportista, tu fas esport durant l'any, dic.
3: Sí, sí, jo vaig en el gimnàs. M'agrada molt anar a fer classes dirigides o de hit o de circuit.
0: Ah, val.
3: Intento anar pues, lo màxim que puc entre setmana.
0: I ara què estàs fent?
3: Ara segueix que anant a anar al gimnàs, sí, és de matins.
4: No ha dit el punt important, que és el que m'acabes de repetir, és que hi va cada dia.
0: Què dius? Sí, bueno, cada dia una hora d'aquests funcionals, una mescla.
3: Ho intent.
0: Mare meva, quina pretemporada que fan.
3: Però a lo millor un dia que estic molt cansada i dic que m'aquest dormint, però intent anar de dilluns a divendres. O
0: sigui, sí que tens una rutina esportiva, no mos valen en hora, perquè clar, després tens tot el dret del món, està tiradíssim a la platja, a que té un aire condicionat o amb el que sigui. Jordi.
4: No, jo he seguit anant.
1: Ahir mateix, en aquesta hora, en aquesta emissora, va dir que s'havia desapuntat.
4: No, que hi no hi havia... O sigui, jo hi anava dos pit per setmana, començant dos vegades per setmana. No he dit que m'havia desapuntat.
1: No,
4: que he afluixat. He afluixat bastant, la cosa.
1: Ah, bé.
4: O sigui, anava dos pit per setmana, sí? Ara he baixat a un.
1: A un.
4: Però sí. No, de fet, la darrera vegada que hi vaig anar... No vaig poder fer l'hora completa perquè en els 45 minuts m'estava cubant. Ja. M'he de seure.
3: Vaig
4: començar a marejar i vaig dir... Ai.
0: Veus? És que abans ho he dit. Pot ser inclús perillós, però bé, més o manco ho feis.
4: Després de la platja, sí que intentes. Mon pare i mare s'han comprat una piraigua i jo els hi he robat.
0: Ah, molt bé. Aquí, ara anem.
4: Els hi he robat qualque vegada, cap de setmana.
3: Molt bé.
0: D'acord, apuntam. Snorkel, busseig, màscara, neda, que és boníssima, a més, zero lesiu. Piraigo, paddle surf, ja dic que també en pratiqui i n'he fet moltíssim. Ja,
1: però clar, paddle surf fa abdominals, fas bé, fas...
0: És una passada, tot, eh? És molt complet, en sèrio, i és, a més, és que...
3: I és molt divertit.
0: Sí,
3: molt
0: a mi m'encanta. Sí. I hi ha gent que només hi va si està molt pla. A mi m'agrada que hi hagi ones, perquè quan n'aprens... bé, és que és una altra tècnica quan hi ha ones i a mi m'agrada, inclús no moltes, perquè llavors sí que ja te passes en el surf, però hi ha diferents modalitats, o sigui, quan ets a la platja segut, veus tot tipus d'embarcacions diferents, hi ha la piraigua, ara hi ha també una modalitat que jo ho he vist moltíssim i precisament a Canada, que dic que hi vaig a un lloc on comptes amb un segon 10 taules de paddle surf, hi ha una cosa nova que veig a la gent que s'aplica una cadira, com una cadireta que s'adapta en el paddle surf i ho fan en doble rem, com si fos el rem de piraigua. Per tant, vull dir, qualsevol excusa és bona per moure's a la mà i això m'ha paret super, super vàlid. N'hi ha moltes més. No sé, Xavi, tu, si a la platja des que no fas res...
1: Jo amb nedar m'agrada. M'ho pedim i m'agranyava de tu no t'agrada nedar, tu t'agrades tant remull. Quan...
0: Clar, no és el mateix, no és el mateix.
1: Bueno, però si ja se poden, sí que hi vaig. I bussetjar m'encanta, va molt de gust.
0: No, i a part, si ho feis amb ulleres, és que tenim una meravella aquí.
1: Estup, secreta...
0: Sí, jo ara no vull fer d'aquestes que posen la ubicació, però també... Bé, és que soc de vacances, però de veres que no me sent malament de no fer esport perquè fer moltes coses. L'altre dia a Yucalcari, no sé si ho coneixeu.
1: Sí.
0: És espectacular, es busseig allà perquè és molt profund i va estar com a dues hores busseigant, clar, no ho notes, a més, i quan surts, dius, ostres, és quasi igual que un entrenament d'una hora de
3: però
0: hit.
3: Però per favor, que vos penseu d'aquí,
0: no,
3: que...
0: No, està super bé.
1: No, va venir l'altre dia i va dir, jo vull, el meu objectiu físic és tenir abdominals.
3: Sí.
1: Ho vas dir?
3: Sí.
0: I doncs saps que te fa molts abdominals? Que... Bé, des d'aquí sempre dèiem, i jo sempre afegeix, l'esport, no, nosaltres no cosificam, vull dir, és per estar en salut i estar content, però,
3: que sí! Que sí, que sí, que jo ho aconseguiré.
0: Sí, ja de passada.
3: Ja ho ensenyaré,
4: no, si és un objectiu, ja
0: està beníssim, vull dir, espectacular, un s'ha de sentir bé, sigui com sigui. Espai de surf em fa molt.
3: Sí.
0: Perquè, clar, ja és core, que se diu, no? Sí. És mantenir l'equilibri. Fa que facis aquest treball de força intern. Quin més se vos ocor? Xavi, jo sé que a tu t'agrades tenis.
1: Sí. Home, si no jugo...
0: Pales?
1: Pales, que saps què ha passat en guany?
0: Vos agrada o no vos emprenya?
1: Jo no, jo m'encanta, jo de pales som un més picat en les pales.
0: Buah, te guanyaria.
1: De què va?
0: Te guanyaria, no hi ha normes. No, és com, ostres, no jugues i no...
1: No, en faríem moltes.
0: Això és l'objectiu, és en equip, és en equip.
1: Sí, però sempre hi ha qualcú que se comença a picar i diu no, perquè tu l'has tirat alta i ja comença amb la competició.
0: Ai, mare.
1: Però les pales em passa un gustet, però és veritat que en guany no he pogut jugar encara.
0: I a més les pales tot un món també, perquè hi ha les típiques de Mallorca, Sunset, de plasticot, i n'hi ha de bones, hi ha gent motivadíssima que juga. Ara, vos agrada jugar-hi, però està tomba de serena i que hi hagi gent davant jugant...
1: Jo m'agrada, quin gos.
3: A mi m'és igual.
4: No, emprenya.
1: Te molesta?
3: A mi m'és igual. Mentre no me la tiguin a jo...
0: És que hi ha aquests perills.
4: Exacte, però sempre cau.
0: Sempre cau.
3: Sí, però jo tampoc me pos davant de... d'allà on juguen a les pales. Jo m'ho poso un poc més a darrere i ja està, però no m'ho molesta.
1: Quin és el millor terreny per jugar a pales? És a dir, que hi hagi un poquet d'aigua, fins a turmells...
4: Sí, un poc d'aigua.
3: Un poc d'aigua.
4: Un poc d'aigua.
0: Jo, si jugo, m'agrada també que tenis peus en remull i de passada ja tirar-te
4: d'aquestes
0: impossibles.
4: Exacte,
0: si se li va un poc. Això és guapo, però he dit abans que hi ha gent que s'ho pren super seriosament. Hi ha aquí per Platja Palma, Ciutat Jardí, arribant a Ciutat Jardí, sempre hi ha... però que són un grup, que jo no sé... Crec que sí, que se diu... Mira, hi ha tenis platja... que aquest se considera com una mescla de tenis, pàdel i vòlei, no és el mateix, però sí que deu haver una modalitat de competició de, amb aquestes pales més grosses, com s'allunyen més un de l'altre, i sempre n'hi ha un grup que ho practica, ja ha passat a punt d'arribar a Ciutat Jardí, jo aquest sempre sí que me'ls aquest mirant, perquè a més se posen un racó d'arena, planeta, vull dir que se munta com a la seva pròpia pista, i és una passada. Després, el que se veu molt a les platges, també sense emprenyar, sí que agafen el seu espai, és el vòlei platja. No sé si n'heu jugat.
1: Sí, això és molt divertit també.
4: És super divertit.
0: No jugava, vols o sí?
4: Sí.
3: Jo soc molt dolenta, jo això no... Els esports en equip no són lo meu.
0: Jo el que m'ha passat sempre amb el vòlei és que te pica...
1: La pilota?
0: Sí.
4: Clar, fa mal.
1: A veure, depèn de la pilota.
0: No ho sé, jo suposo que és qüestió de pràctica. Però bé, veig que no estàveu aturat del tot.
1: Bé, però ara ho penso, és a dir, abans jo ho feia moltíssim, anàvem a la platja, jugàvem a pales, anàvem a vòlei platja. Però ja en guany no he fet res d'això, no sé per què. Suposo que m'estic fent gran.
4: Bé, també hi ha un aquí, vens a xiu-xiu cada dia.
0: Bé, també heu de tenir
1: temps.
0: Jo això ho he encetat perquè jo soc de vacances i he tingut molt de temps. Després també he caminat, perquè baixar Llucarcar i pujar també és una excursioneta.
1: Sí, sí, sí.
0: Si la fas, no sé si sou d'aquest d'arribar a una platja que cal de tenir el cotxe a prop i caminar poc, o vos és igual fer un camí...
3: Jo, si en el final el que és guapo, jo, a mi m'estan...
0: Platges que necessiten el millor 30 minutes de caminada per anar i tornar, ja et s'excusa, ja has anat a la platja, està tot el dia tombat, però ja has fet aquesta activitat, no? Vull dir, la qüestió és moure't-se.
1: Sí.
0: I també hi ha una altra que això va fer gràcia, no sé, perquè super random, va sortir Sergio Ramos a Instagram, que recomanava és que vol descercar, amb un flotador. Digo, este flotador vale un euro. Te'l poses, eres a piscina. Digo, si no tienes piscina, en la playa. Bé, almenys, feia, no? Com adaptant-se un poc a tothom que no té la casa que hi té. Un flotador. Va fer dos, tres exercicis de cames i dic que està molt bé. O sigui, lo típic és que faig la xerradeta amb les amigues.
3: I te vas molt bé.
0: Un pot de cames, pim-pam, una munt, una avall i tal, com un pot d'aquagim, no?
1: Mentre xerres.
4: Això a casa pot fer moltes coses.
1: Hi ha gent de la meva família que fa aquagim i que tu te fiques dins aigua, comences a remenar la mà.
0: Cansa.
1: I escolta, i fas pit, pots fer esquena, pots fer bíceps, pots fer tríceps.
0: Però això, jo des d'aquí, el meu missatge, és que sou de vacances, no sou de vacances, vos fa peresa, fa calor, gimnàs tanca... No valen mai les excuses, aquí, des de la banqueta, aquesta secció esportiva. Sempre hi ha temps per moure't-se. Fer-ho inclús estant content i fresquet. No, Jordi, ara què faràs?
4: No, perquè jo he vist, ara anava a comentar una cosa que he vist per xarxes, i és un lot que mira, això ho podeu fer des de casa, que s'obri Strava, que és aquesta aplicació...
0: Sí, l'aplicació esportiva, n'han xerrat aquí moltes vegades.
4: Esportiva, que és per fer caminades, anar a córrer, i te comptes... I d'ell el que fa és, ho fa dins casa, i a la millor intenta fer 5 quilòmetres damunt d'una cadira.
0: Mare!
4: I se passa hores damunt la cadira fent pessetes fins que li compta el marcador 5 quilòmetres. I ho ha fet així, ho ha fet com a totes les parts de casa.
0: Què dius? No ho he vist. Mira que l'Strava, Strava és aquesta aplicació exacta d'enregistrar activitats, no?
3: Sabeu el que cansa molt, també? Fer clots.
0: Mira,
3: que pareix una tonteria, però a mi m'agrada molt fer castells d'arena i fer clots.
0: Molt bé.
3: I vos ho juro que cansa molt. O sigui, acabes amb els braços...
0: Mira, la pròxima vegada ajudaré el meu nebot, que sempre s'emplan, poseu-vos allà a fer, jo vos mir, i de fet, la darrera vegada va ser, jo vos puntuaré el clot i el castell que estigui millor. Jo no vaig participar, però a veure que si t'hi poses...
1: Ara veurem la platja on van a Marta habitualment, tot el plan de clots.
4: No, és veritat que si ho vols fer, si vols fer cosa i vols fer comoditat de casa, jo recordo la pandèmia també, per exemple, els escaladors, la gent que feia escalada feia el repte de passar per davall la taula. per exemple.
1: Ah, sí, és vera, sí.
4: Que això és supercomplicat, també.
0: No,
4: havies de fer.
0: No l'ho he vore,
4: jo. Havies de fer com a, sí, fora tocant terra, passar per davall la taula i fer tota la volta i sortir per l'altre costat.
3: Sí, però això feien... depèn de la taula que tinc.
4: Sí, clar, però ho feien...
0: Clar, jo m'estava imaginant la meva que fa un pam i que no hi pas.
4: I no, ho feien els escaladors, per exemple, no? Vull dir que al final tothom troba...
0: Sí.
4: Caminar molt una cadira.
0: Bé, i deies abans, lo de Strava, que és tot un món i està molt bé també, jo, un pic ho vaig xerrar, jo trob que de vegades, no, la pressió social, les xarxes, no, de pujar això, que jo estic out de xarxes, i ho recomano a tothom, només per feina, perquè potser sense voler o sense, inconscientment tens aquesta pressió de, estic a aquest concert, ho pujaré, perquè si no, no hi està, no, i es trobes un poc en aquest sentit de... Però en aquest sentit també per mi bo, perquè és, bé, mira, clar, tinc aquesta pressió de, he començat a córrer, vaig pujar un dia, ara que estaré, sí, tres dies sense pujar-ho, perquè és vera que no he anat, va. I lo millor, aquesta pressió bona de, es fa de que vagin això. Per tant, bé, tot el que sigui passar-s'ho bé i no tenir peresa, i si se té, que també és vàlida, se pot aturar un poquet, els esportistes han aturat aquest estiu, n'hi ha que arrenquen, si voleu estar informats, informatius, esports, els meus companys m'ho estan fent beníssim, jo no sé molt bé què està passant, sé que dimarts tot, ni dimecres hi ha el Mallorca jugues trofeu Ciutat de Palma, som molts contra el PSG, contra en Luis Enrique, i bé, i moltes més coses que anirem contant. Ja per acabar, vareu estar a l'Atlàntida i vos vaig sentir, i me'n recordava l'any passat que vaig fer les seccions d'allà i van xerrar de pel·lícules, docus, esportius. També ja tens les vacances per estar a casa tranquil·let en el sofà mirant un docu. Bon, educo una recomanació, és de Netflix, i se diu La respiració més profunda.
1: Molt bé.
0: Va d'apnea. No sé si això ho heu jugat a qualque vegada. Men, quan aguantes
3: sí,
0: a baix
3: sí, no, fa passar una pena d'això.
0: Mira, vos jur que mires el documental i estàs com a sense aire, però yeah, és una passada. O sigui, si vos agrada la mà, els fons de la mà, les activitats aquàtiques, la gent que assumeix un risc, que dius, per què fa això? Per què fa arriscant la seva vida? Però és superinteressant i està molt bé. I saps, i vos escoltàvem... tornant de la platja que era a l'Atlàntida i vaig dir, els he de recomanar alguna coseta que fa temps que no i és la respiració més profunda de Netflix, que és un esport, s'apnea.
1: Sí, s'apnea, sí, totalment.
0: Molt mental, molt mental.
1: Sí, sí, bueno, igual, i molt de tècnica també.
0: Sí.
1: Jo no em vaig de ball... 3-4 metres ja me piten sobres.
0: Sí, exacte. això, jo se'ls deia lluc el car i després de veure aquest documental, dic, va, vinga, vaig a... Que va.
1: I has de bufar,
0: Sí, infant,
1: sí, no,
0: horrorós.
1: Deixa't anar.
0: N'has de saber, anau alerta,
1: sí, exactament, sí, això, no vos passeu cara nou, no ho passeu.
0: No vos convido a fer-ne, podeu riure, menys si aguantau 20 segons o 30, però...
1: Si em fes a fer trampa, si respirau, ho heu de dir.
0: Ai, home, això ho feies de petit, eh?
1: Va, tren de set, idea, que dius, si he aguantat 100 minuts. Molt bé, Marta, hem de, per acabar, una qüestió fonamental, i és que, bueno, primer t'hem de dir, Ines, evidentment, des de vacances.
0: Ja, ja ho sé, i jo també hi no he quedat, Ines, què passa? No ho entenc.
1: Volem que puntuïs, li posis nota, a com ella canta els gols.
0: Mare,
1: d'acord?
3: I ara mateix està a punt de produir un penalti de l'Espanya, no?
5: Caramba!
3: O sigui, ha de marcar gol a l'Espanya.
5: No, i Arzabal, tiraràs penalti...
3: La gent està expectant, ara enfoquen el públic.
5: I podem celebrar amb pic nois de fons, no? Si hi fiquen gol.
3: Vinga, xuta i gol.
4: Gol
3: d'Espanya.
5: Gol
3: d'Espanya.
0: Però això, Florina, promem. Marcava Espanya o marcava Argentina? En el cas de, perquè ho diu.
1: Gol d'Espanya.
0: És que se canta més...
4: Espanya, França.
3: França, era la semifinal.
4: Penalti de Noyarzabal, no?
0: Sí. Però és que encanta un de rival. Sí. És perquè quan canten gols, els de rival no li fiques tant d'èmfasi ni tanta passió, però li fiques més que aquest de nines d'Espanya. O sigui,
1: s'ha produït un penal,
3: sí.
1: Xutes penal...
0: Ja sé qui no substituirà.
4: A favor de la pobra Inés, mos va agafar altres partits Espanya-França en directe.
0: Ah, dic, hauríem de com... això era en directe?
4: Clar, això era la semifinal a les 9.
3: Sí,
4: i mos va agafar en directe i era de comentar. Però clar, nosaltres, evidentment, no som un programa d'esports.
0: No, i tant. I aquí se demostra que no és fàcil la feina que fem.
1: No, home, evidentment que no.
0: Per això. Però bé...
1: Van passar més coses. I és que, bueno, et va produir un fet relativament curiós... Bé, curiós.
0: Ah, sí.
1: I és que se va fer una porra del Mundial en aquest programa.
4: Pulpo Jordi diu 3-1 a favor d'Espanya.
3: Jo dic 2-1 a favor d'Espanya, però el darrer gol és la pròrroga penaltis.
0: Si és la pròrroga no hi ha penaltis.
3: Vinga, la pròrroga.
0: Vale.
3: Jo dic 3-2.
0: Bé, ràpidament, jo no ho sé, l'improvisaré, anava a dir. És que un 1-0 no.
3: En Ferran. Ai, que guapo.
0: No, va, mira, heu volgut patir. Jo no vull patir tant perquè se farà llarg el programa també, però anirem a penals després d'un 1-1 en gol de Lamin i de Messi i a penals guanyarà
6: Espanya. Jo volia dir penals.
0: Mira, va pegar algo, si passa lo que jo vaig dir. Estic flipant perquè sí, jo dic 1-0, sí, sí, no passarà, i Nenora tot d'una diu a Ferran.
6: Sí, sí.
0: Va i va ser així.
1: Va dir això?
0: És que un 1-0 no.
6: En Ferran.
0: Molt fort.
1: Que guapo.
0: No, no. Però, sí, Pulpo, Pol, Jordi, has quedat en res.
4: Retratat totalment.
0: Ostres, i va ser així, sí, va ser així.
3: I va ser així, oh.
1: D'aquí de Xiu-Xiu van invocar, però Ventura tot va començar amb aquestes paraules.
0: Molt fort, totalment.
1: No sé, però bé, Marta Sampas torna cap a les teves vacances, que sabem que les interrompo per nosaltres.
0: Sí, ara vull ja a dutxar-me i a dormir.
1: Exacte, moltíssimes gràcies per venir. I mos veiem pres, si no la setmana que ve serà l'altra. Hem arribat en Xiu-Xiu número 441. Nora Oliver, moltes gràcies. Jordi Suárez.
4: Mos veiem demà.
1: Mos veiem demà, exacte. Si mos cercau aquí a Vetres Ràdio, mos trobareu. Moltes gràcies.
7: Nosaltres mos sentim representats per això, perquè ho hem viscut com a de tota Sevilla. Se acabó.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Demà a les portes del cap de setmana, l'EMET activa l'avís groc per calor a l'interior i nord de Mallorca. Els termòmetres podran arribar fins als 38 graus durant les hores centrals del dia, uns avisos que es mantindran fins dissabte. L'onada de calor complica la temporada d'incendis. A Eivissa, controlat el foc que s'ha declarat avui hora baixa a prop de l'aeroport a la zona d'Escodolà, a Sant Josep de Sa Talaia. El foc està considerat de gravetat potencial 1. No hi ha habitatges afectats, tot i que els veïns se n'han dut un ensurt.
2: Yo he salido de trabajar porque mi hermano es el que ha estado aquí. Ha visto el fuego que se estaba propagando en una pequeña dimensión del terreno. Nosotros no nos hemos alarmado tanto y de un momento a otro ya se ha esparcido con el viento, ha empezado a arder todo.
1: Aquesta nit també serà clau per a les tasques d'extinció dels incendis arreu de la península. A Castelló, a la Vall d'Uixó, continuen fent feina contra rellotge per estabilitzar el foc que ja ha deixat més de 5.000 persones evacuades. Es calcula que el 70% del perímetre està consolidat, ho explica el cap del centre de comandament avançat, Fernando Quindelán.
3: El flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar.
1: I avui fa 17 anys del darrer atemptat d'ETA en territori espanyol, en el qual moriren dos guàrdies civils a Palmanova, Diego Salvà i Carlos Sáenz de Tejada. Aquest vespre s'ha fet una missa en record en presència de la presidenta del govern, Marga Proens. A més, al matí s'ha celebrat un any més un homenatge als dos joves agents. La mare de Salvà ha dedicat aquestes paraules.
4: Un dolor esquivo que viene y va sin marcharse del todo. Un dolor que aparece cuando menos te lo esperas. Un dolor que pasa y pesa como lo más grande de las cargas. Un dolor que quiero compartir con vosotros porque es necesario. Es necesario recordar para no olvidar. No olvidar es la única manera de que la barbarie no se repita.
1: Més temes. Les navilieres han signat un conveni amb el Consell de Mallorca i es comprometen a oferir totes les dades de moviment de vehicles amb origen o destinació a l'illa des de l'any 2024 per tal que el Consell pugui plantejar mesures reguladores per evitar la congestió a l'illa. El president de Baleària és Adolfo Autor.
5: Ja ho ha manifestat la nostra disposició a col·laborar i este conveni és un exemple per a poder prendre les mesures necessàries per a aconseguir aturar este malestar general que hi ha entre residents en les illes i també entre els mateixos turistes.
1: I els serveis de tren i metro dels serveis ferroviaris de Mallorca reduiran les freqüències durant el mes d'agost. Passarà a haver-hi un tren cada mitja hora i no cada 10 i 20 minuts com la resta de l'any. El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, ha justificat aquesta decisió per les obres de Son Rutlán.
6: Por lo tanto, en última instancia, insistimos, con esta mejora de los talleres, mejora el mantenimiento, mejoramos en tiempo y lo que permitirá es un mantenimiento mucho más eficiente del material móvil y, en última instancia, ¿en qué va a revertir? En un mejor servicio para los ciudadanos.
1: I un dels temes de la jornada ha estat, sens dubte, l'arribada de milers de persones migrants a Ceuta nedant o travessant el pas fronterer. 7 cossos han estat localitzats sense vida. El president del govern, Pedro Sánchez, es desplaçarà demà a la ciutat autònoma juntament amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per valorar la situació. I a Andratx, Sarracó viu aquesta nit una nova edició de la Nit de l'Art amb més de 120 artistes als seus carrers. Es converteix així un any més en un gran espai d'expressió artística en un dels esdeveniments culturals més esperats de l'estiu. Hem arribat així a les 10 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Tenc un amic que en els inicis de la xarxa social Facebook es va donar d'alta, però amb dades falses. Me'n vaig adonar quan Facebook me va avisar que era el seu aniversari i jo sabia que no ho era. Ja intuïa el meu amic que quedi dit que no tenia res a amagar, però ell ja intuïa que estàvem exposats. Nosaltres, les nostres dades, les nostres amistats, en aquell moment no enteníem massa bé quin era l'objectiu de la xarxa. I mos demanaven, per això és gratuït, que bo, no? Jo m'he trobat una companya d'escola que no veia feia 30 anys. Tu i ells, els que fan servir les nostres dades personals per dir-nos què ens agrada, què volem comprar i a qui hem de votar, per posar un exemple. Avui estem tan exposats que ni ens salva mentir en el dia que vàrem néixer.

0: casa.
1: De totes les exposicions, n'hi ha una que ens toca la pell i podríem dir, a més, que literalment cada dia, que és l'exposició solar. El sol és vida, ens dona vitamina, vitamina D, ens posa, bueno, molt necessitant, però també pot ser un enemic de la nostra pell si no ens protegim bé. Quan també és enemiga, per cert, la informació falsa, i davant aquestes fake news que cada vegada n'hi ha més, hi hem de posar evidència científica i rigor. Tomàs Moret, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
2: Moltes gràcies. És un plaer poder xerrar d'un tema que ens afecta absolutament a tots.
1: Totalment.
2: Perquè tots tenim pell i tots estem exposats en els sols.
1: Totalment, totalment. I d'avui havíem de xerrar amb tu a partir d'aquesta paraula, exposició. En Tomàs és farmacèutic comunitari i és vocal nacional de Dermofarmàcia i del Consell General del Col·legi d'Oficials de Farmacèutics. Així que per lligar-ho amb la paraula d'avui, exposició, que és el que li passa a Tomàs a la nostra pell a nivell celular quan la sotmetem a una llarga exposició solar?
2: Mira, quan ens exposem en el sol, la pell no només se posa morena o vermella o si està molt de temps a crema, no? Pues tenim, a nivell celular, se produeix un procés degut a la radiació ultraviolada que travessa la pell i pot provocar danys a l'ADN de les nostres cèl·lules i generar unes molècules que es diuen radicals lliures que fan és acceleren l'envelliment de la pell, no? I el nostre organisme pues té mecanismes per, diguéssim, per reparar part d'aquest mal, no? Però quan l'exposició és intensa o repetida durant molts anys, aquests mecanismes poden no ser suficients. I és quan apareix el risc d'un envelliment prematur i també del càncer de pell.
1: Vale, això té a veure amb aquesta idea que deies que la pell té memòria, justament això que ara mos estàs contant?
2: Sí, clar. És una manera molt gràfica d'explicar quan deim que s'ha fet de memòria, que d'any solar s'acumula en el llarg dels anys, no? Pues perquè una cremada d'infància, pues, te peles i desapareix visualment en els pocs dies, no? No ha passat res. Però part d'aquest mal se queda enregistrat a les cèl·lules, no? I en sotens, tota aquesta acumulació pot manifestar-se en forma de taques, de rues, de queratosis actínica o fins i tot de càncer de pell. El que passa és que quan són joves, pues, només no es cremam, no es pelam i no veiem més allà l'efecte, no? I que tots aquests efectes solen començar a sortir a partir de 35, 40 anys, a partir d'aquesta època quan es veuen més. I a mesura que ens feim més majors, pues, hi ha més probabilitats d'aparèixer aquest càncer de pell. Ja. Hi ha unes estadístiques que són claríssimes, que són els infants que fins als 18 anys no s'han cremat mai, tenen un 95% menys de tenir càncer de pell que els que s'han cremat.
1: Sí, sí. I quan nosaltres, per exemple, mos posem vermells o mos posem morenos, d'alguna manera també la pell està avisant o s'està defensant o mos està dient ell alerta?
2: Exactament. El bronzejat no és un signe de salut, sinó que és un mecanisme de defensa. I això ho hem de tenir clar. No existeix el bronzejat saludable. Això que s'ha posat com a de moda, no existeix el bronzejat saludable. Me sap greu. Però quan la pell detecta aquesta radiació ultraviolada, que xerràvem abans, que ve de sol, la radiació solar, la pell pues, produeix un pigment que es diu melanina, que és aquest pigment que ens dona color, però que és un pigment que no és per que estiguem més guapos, sinó és un pigment que se produeix per protegir les cèl·lules dels efectes del sol, no? Per tant, quan tu estàs moreno, significa que la teva pell s'ha hagut de defensar. I el que hem d'intentar és protegir-nos abans de que la pell necessiti realitzar aquesta defensa, no? Aquesta resposta de defensa davant la radiació solar.
1: Val, per això, com dirien, per ombra, no? Aneu per ombra sempre que pugueu.
2: Hem de disfrutar del sol. Nosaltres, sí. Damunt, que vivim a les Illes Balears, tenim la gran sort de tenir moltíssim de dies de sol. L'hem de disfrutar, però l'hem de disfrutar en cura.
1: En cura, ja, per això feia ara un poquet la broma d'anar per ombra, no? Però també ens podem protegir amb un capell, amb una gorra, amb màniga llarga, etcètera, etcètera. Vull dir, no hem d'estar a les hores del dia. Jo crec que hi ha coses que sabem des de fa molt d'anys que hem de fer i que podem fer. I després tenim els protectors solars, que cada vegada també segurament, no sé si són millors, tu ara mos ho diràs, però que aquests protectors solars també tenen un nombre, un 30, un 50, un 50 més, que mos està dient alguna cosa. A mi a vegades me surten uns vídeos per Instagram que jo dic, hem de xerrar amb algú que mos pugui posar un pot de llum, perquè ens estan arribant unes informacions que fan un pot de por. Què són aquests nombres? Què són aquests números, Tomàs?
2: Mira, això multiplica els temps que la nostra pell tardaria a començar per la vermella. És a dir, quan nosaltres, si nosaltres, per exemple, estem tardant 10 minuts en posar-nos vermells, no? Pues, nos posem un fotoprotector 30 i podríem, diguéssim, estar protegits durant 300 minuts. Multiplicaríem 30 per aquest 10 minuts. No? Això és el que significa. Però què ocorre? Perquè tu podries dir, a veure, idò, si me poso un 50 puc estar 500 minuts i puc... Però no. No. Això és teòricament, si estiguessis dins una sala, que no passés ni aire ni passés res. No? Perquè la vida real, el que ens passa és que no ens banyem, no ens aixugam amb la tabeola, no es, ni ens arrosseguem per serena, van amb una colxoneta, amb un pàdel o el que sigui, no es tocam, perquè no ens donen compte, però no es tocam molt la cara, tots. I per això és superimportant replicar el fotoprotector cada dues hores o després de banyar-se o si hi ha una sudoració intensa, per exemple, si feim esport, no?
1: Val. Idò, important, i també no jugar amb això, el que ara tu deies, no? Són 30 amb aquest 300, són 50 amb aquest 500, no, anar amb alerta, no?
2: Jo aniria sempre a cercar, si la gent que té que és més de pell blanca, caucàssic, típic blanc, cançó moreno, diguéssim, jo, de blanc moreno fins a ros, jo aniria a cercar sempre fotoprotecció molt alta, de 50, 50 més. També depèn un poc de quina activitat vulguem fer,
1: clar,
2: no?
1: Sí.
2: Però la gent que potser té la pell més ja de naixement més bronzejada, saps, d'un color més marró, pot anar a cercar un SPF 30. Però inclús la gent que és de pell negra s'ha de protegir, perquè és veritat que no tindrà que té molt poques possibilitats de tenir càncer de pell, però el fotoenveïment existeix i també tenen més probabilitat de tenir taques.
1: Ja.
2: La qual tots ens hem de protegir d'una manera o una altra.
1: D'una manera o d'una altra, important. I darrerament sentim moltes coses. També sentim xerrar de tipus de filtres, minerals, orgànics. Què són aquests filtres?
2: Val, mira, els dos filtres ens protegeixen del sol i tots dos són segurs. I jo aquí sí que vull rompre una llança a favor, mirau. Els cosmètics a la Comunitat Econòmica Europea són productes segurs.
1: Va.
2: Els compris a l'establiment que els compris. Els compris a un supermercat, a una perfumeria, a una farmàcia, a un gran magatzem. Si estan a un centre normal autoritzat, si no els compres per mig del carrer, diguéssim, si tu compres un postó, són segurs. Una altra cosa és t'agradaran més, tindran ingredients que ho complementin o no els atendran, però seguretat els tenim. I després, dins els filtres, normalment, quasi tots els fotoprotectors combinen els dos filtres, tant els minerals o inorgànics, i els orgànics antigament eren coneguts com a químics. No? Utilitzen tots dos perquè són els que te donen més alta protecció, són mescles dels dos, i amb unes textures més agradables. Però per què utilitzem els minerals? A vegades que veiem molta gent que diu no, només minerals. Els minerals només tenim dos filtres a dia d'avui. Minerals, que són l'òxid de zinc i el diòxid de titani. No? I aquests se queden damunt la pell. Aquests no s'absorbeixen. El que fan és reflexar la llum del sol i són especialment útils pues, per les pells molt sensibles o els infants. Però per el resto de gent, el resto de pells, la mescla, la combinació dels dos és el millor, perquè és quan cobreixes més espectre.
1: Val. Idò, també molt important. I sempre ens hem de posar crema, sigui estiu, sigui hivern, anem a la platja. És recomanable posar-se una crema protectora, ja que estem exposats, o el manco si la gent està exposada en el sol?
2: Han de tenir un poc de seny en tot això, no? El missatge, sempre deien que la fotografia social són 365 dies de l'any, que són tots els dies de l'any, sobretot a les Illes Balears, que tenim molta radiació solar, i a part que estem dins un dels llocs amb més nivell en càncer de pell, no?
1: Sí, sí.
2: Per tant, quina és la cosa? Si estem per febrer, aquests dies de febrer, que plou, pues, hombre, pues, aquest dia tampoc farà falta. Tenen les coses clares d'aquests dies en què pot estar plovent tot el dia i amb una radiació ultraviolada molt baixa. Ara, quan tenim aquests estiuets que, per exemple, apareixen pel gener, que la gent torna a anar a vegades amb màniga curta, o a vegades que tenim per març, que ja comença a haver una primavera, pues, durant aquesta època ja no s'han de començar a posar el fotoprotector.
1: Vale.
2: I l'han d'utilitzar. Per això recomanem que no només s'utilitzi per l'estiu, sinó que també s'utilitzi durant el resta de... Tenguent un poc de seny.
1: Sí, sí, tenguent seny, que això també és important. Un ingredient que a vegades falta, però que és importantíssim.
2: Sí,
1: I l'After Sun té alguna propietat reparadora especial o simplement és que mos han d'hidratar la pell?
2: L'After Sun és un molt bon complement perquè hidrata, calma i també t'ajuda a recuperar la sensació de confort a la pell després de tot el dia o de passar molt de temps a la platja, no? O a la piscina o amb d'exposició solar, no? Però han de tenir clar que no pot reparar completament tot el dany de la radiació que la radiació solar ha provocat a l'ADN de les cèl·lules, no? Ajuda a que la pell se recuperi. A més, molt d'After Sun avui en dia duen molt d'antioxidants. Pues, ara, no substitueix mai una bona fotoprotecció.
1: Ja.
2: No? És un complement que anirà bé i ajudarà que tinguem la pell millor. Però no m'ho podem anar sense fotoprotector a la piscina i després pensar que posant-nos After Sun no el recuperarem.
1: Important. I escolta, Tomàs Moret, amb Marcos Llorente, millor xerrar de futbol, no? I ja.
2: Amem, en Marcos Llorente li donant l'enhorabona perquè és campió del món i no ha dit, ha donat la segona estrella, tots estan molt contents i com a jugador, excel·lent. Ara, quan obri la boca per xerrar de temes de salut, no en tenia idea. No, em sap greu. Però, i després descalifica, jo l'he sentit descalificar l'Acadèmia de Dermatologia, que té un pes important. Mira, jo te diré una cosa. Els científics discuteixen molt damunt una cosa, damunt una altra, però hi ha coses que són claríssimes. I tots els sanitaris ho tenim clar. Que és que el sol té una relació directa amb el fotoenvelliment i amb el càncer de pell. I això és claríssim. Hi ha unes dates que, a més, són abrumadores, que és el 80% dels melanomes, dels càncer de pell, tenen relació directa amb el sol. Directa. Així que més clar no ho poden deixar.
1: Com dirien a les sèries d'advocats, que a mi m'agrada molt, no hi ha més preguntes, senyoria. Jo crec que...
2: Exacte.
1: No hi ha més preguntes, senyoria, però aprofitem, i per això també volíem xerrar amb en Tomàs Moret, que és una veu que en sap molt, ja ho han dit en començar, vocal nacional de Dermofarmàcia del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics. Fem una crida a informar-se de fonts fiables i fem una crida que nosaltres ho defensem sempre, l'evidència científica, tot el que més és show. Així que, Tomàs Moret, moltíssimes gràcies per haver estat aquí. Sabem que és un tema des que parlem molt cada estiu. Ens dona sensació que ja ens ho sabem, però és molt important recordar-ho, sobretot en aquests temps d'informació ràpida i fàcil. Així que moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres, gràcies per comptar amb jo, i recordeu, gaudiu del sol, però sempre feu-ho en seny.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: Xerrant d'exposar-se al sol, alerta amb els ulls i l'eclipsi de dia 12 d'agost. Seguiu totes les indicacions i, si les teniu, poseu-vos les ulleres d'IB3.
3: Tens el gènere?
4: Es refereixes a les ulleres d'eclipsi, no?
3: Ah, sí, les ulleres de l'eclipsi.
4: On aniran aquestes? Què mires?
3: No, que sempre que intento explicar, sempre hi ha alguna distracció o alguna cosa que m'interromp, però veig que ara t'ho puc explicar bé. Per aconseguir aquestes ulleres, el que has de fer és seguir els perfils oficials d'IB3 i allà veuràs on anirem a repartir-les. Simplement has d'esperar el Ulleres on Tour.
4: El què?
3: Ulleres on Tour.
4: Què és això?
3: I doncs sigues atenta a les xarxes i sabràs què és Ulleres on Tour. Vinga, ara anem a carregar això.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: La paraula exposició ens ha dut avui fins al museu de la Fundació Joan Marc a Palma i segurament notareu un poquet aquesta reverberació perquè estem dins un museu i un museu hi ha moltes coses a veure i també moltes coses o molt de quadres i moltes explicacions penjades a la paret, però farem aquesta passejada i segurament notareu aquesta reverberació. Nosaltres ara mateix som davant d'una paret on està escrit en format de lletra majúscula un nom propi que és el de Yves Klein, que va ser un pintor nascut a Nice l'any 1928. Va morir molt aviat, en poquet més de 30 anys, 1962, i ha estat un referent, sobretot, entre altres coses, per el seu color, aquest blau Klein, que tant l'identifica. Nosaltres saludem ja tot d'una en Pablo Pérez d'Ors, que és el director de la Fundació Joan Marc a Palma. Com estàs?
1: Bon dia, encantat.
0: Que bé que mos convidis a fer aquesta passejada avui que parlem d'exposició. Però abans de ficar-nos dins aquesta exposició, què diries del concepte, de la paraula, de la idea? Tu que ets, a més, director d'un museu i ets comissari i ets curador d'altres exposicions, també d'aquesta, la paraula que t'evoca?
1: Bueno, és una paraula central per descriure allò que fem en els museus. Exposar vol dir posar fora, posar una cosa que estava de dins o que estava amagada, mostrar-la en el públic. I això és precisament el que fem sempre, no només en una exposició, sinó també en... Bueno, només obrint les portes d'un museu, fes públic o dones accés a objectes que normalment estarien amagats, estarien en col·leccions privades o en altres puestos que normalment no se podrien veure. Donar l'oportunitat de veure és exposar.
0: I aquí tenim aquesta exposició d'aquest pintor que dèiem, de Yves Klein, que, Pablo, per preparar una exposició, per on comença un?
1: Bueno, se comença amb una idea i comencem a pensar per contar una història amb objectes i donar una petita mostra de la trajectòria d'un artista. Per això, normalment, comptem amb un comissari, en aquest cas és la comissària convidada que nom Cristina Carrillo, i fem una selecció d'objectes que estan en diferents museus. En aquest cas, estan en els Arxius Klein a París, en la Reina Sofia a Madrid i hi vam a València.
0: I aquesta exposició se titula Un poco de infinito. Com ho feis per agafar un trosset d'infinit i ficar-lo dins les parets d'un museu?
1: Bueno, és una pregunta. Se pot agafar un poc d'infinit o no? I Yves Klein diria sí. Bueno, una de les coses que ell va intentar fer és capturar l'infinit en quadres i fins i tot quadres petits.
0: Que t'apareixi començar a caminar. Perfecte. I mos expliques i bueno, jo crec que acabarem entenent com captura aquest tros d'infinit i aquest infinit, aquest pintor, no? Que tenim aquí.
1: Bueno, aquesta és una primera peça que dona la benvinguda, és una camisa amb empremtes de mans i peus de Yves Klein. I aquí veiem una petita fotografia d'un superjove Klein amb sa camisa i un amic seu que era Armand, un altre artista conceptual. Se varen conèixer a Niza en una classe de judo. És un detall molt interessant que Yves Klein va començar sa seva vida adulta com judoka. Fins i tot va arribar a Espanya l'any 51, un aspecte menys conegut i molt interessant.
0: Que important conèixer qui és l'artista, no? Qui és el personatge, per entendre el que mos mostra, no? per acabar de connectar amb ell.
1: És un home que estava molt interessat en les filosofies orientals. En un moment molt conegut estava a la platja amb el seu amic Armand, un altre poeta, i se varen repartir el món. I van dir, jo triaria el mar. En Klein va dir, jo triaria el cel, perquè és els blaus, infinit, un gest molt poètic, però llavors era un judoka, o sigui, era un home interessat en aprendre judo per poder donar classe de judo, i així és com va arribar a Espanya l'any 51. La seva idea era venir a Espanya per comprar cavalls i anar a cavall fins a Japó.
0: Des d'Espanya fins a Japó se'n volia anar a cavall. Fantàstic, aquest home sí que tenia clar que podia abraçar tot l'infinit, no?
1: Infinit i bueno, molt ambiciós, molt aventurer. I bueno, per això el que va començar a fer va aprendre espanyol a França i quan arriba ja pues, sabia suficient per viure. Arriba a Madrid l'any 51, comença a donar classe a un gimnàs que es deia Bushido Kwai. Bueno, aquí coneix amics que seran amics seus per la resta de la seva vida. No va fer aquesta aventura dels cavalls, però sí que se'n va anar a Japó a un institut d'arts marcials on se va convertir en el primer europeu en aconseguir el grau més elevat de judo.
0: I això és el que veiem, per exemple, aquí on hi ha unes fotografies o com una plaqueta, no? Que posa Escuela de Judo i Jiu-Jitsu, Gimnasio Club Abascal, General Sanjurjo, 38 bajo izquierda, no? I aquí de què venir.
1: Això són reproduccions del seu diari, amb fotos, retalls de premsa, típic jornal de viatge.
0: M'encanta. I aquí tenim la seva habitació i aquí tenim un quadre del Greco, també, no? Vull dir que també se va, com és lògic, interessar per la pintura i l'art espanyol.
1: Una visita a Toledo, després pues, fa, per exemple, això és notes per anunci en el diari per donar classes de francès. I quan torna l'any 54 té aquesta idea que és la seva primera obra d'art.
0: Que mos l'ha d'explicar en Pablo Pérez perquè estem a davant 10 planxes de diferents colors, no? Com a 10 cartolines, podríem dir, que clar, s'ha d'explicar, això és una obra d'art.
1: Sí, llavors ens hem d'imaginar un home que és un aventurer, un judoka sobretot, va donar un pas molt important quan decideix crear la seva primera obra d'art per mostrar-la en el públic. Xerràvem d'exposició, això seria la seva primera exposició al públic.
0: Se va entendre aquesta obra, aquesta exposició?
1: Bueno, és un poc complexa. Això és un llibre d'artista i és com si fos un catàleg d'una exposició, però és molt més interessant perquè és una exposició que mai no ha tingut lloc. És un llibre d'artista, una obra conceptual on ell imagina com seria el catàleg d'una exposició futura, perquè tots aquests quadres no els ha pintat encara. Ell no és artista, ell és un judoka en aquest moment, però diu, jo vull ser artista, vull pintar quadres monòcroms, com sí. Són aquests, a cadascú li posa un títol d'una ciutat on ell va viure, pues bé, per exemple, Madrid, 1954, París, 1954, Niza, 51, i són tots quadres d'un sol color.
0: D'alguna manera està vivint i està compartint el seu procés, el seu desenvolupament com a artista, no?
1: Exactament, i una declaració d'intencions.
0: És el principi del que serà Yves Klein.
1: Això és com un ou de bon surt tota la resta, i el que veiem en aquestes sales són quadres monòcroms del principi de la seva trajectòria. Després de Madrid, el se'n va, torna a París, i és allà on comença a pintar quadres monòcroms.
0: Val, que això m'has de permetre, però és ara jo podria ser la típica visitant que me posaria davant aquest quadre monocrom de color vermell i diria, però a veure, Pablo, jo esto no entiendo, això no deixa de ser en color, això és art, això és un esforç, això que me vol explicar? T'ho demanen molt, això?
1: Sí, bueno, tu imagina, un artista que diu com se pot fer una obra d'art el més essencial possible. Què se pot treure d'una obra d'art i que segueixi sent una obra d'art? Ell va arribar a la conclusió de que allò més essencial és el color. Se pot treure la línia, se pot treure la figuració, la pincellada, però no se pot treure el color, segons ell. Per què? Pues perquè cada color té una associació simbòlica. Si te poses endavant d'un quadre taronja, no tens el mateix, la mateixa resposta, el mateix sentiment. Tu el processes d'una manera diferent a un quadre rosa com aquest.
0: Fantàstic. Que interessant escoltar en Pablo Pérez d'Ors, que és el director del museu i de la Fundació Joan Marc a Palma, perquè bueno, és la manera d'entendre, no? D'entendre l'artista, d'entendre el que veiem, de connectar amb tot allò que veiem i allà davant nostre

0: només apareix en llocs com Afganistan i bueno, durant segles d'història de l'art va ser un color extremadament car que només pocs pintors se podien permetre, pocs clients de pintors, i al segle XIX se va descobrir una manera de crear-lo sintèticament. En Klein va descobrir que si utilitzes com aglutinant una resina sintètica, aquest color preserva tota la intensitat mate del blau ultramarí. Malauradament, hem de mostrar totes aquestes obres amb una capsa de metacrilat que fa aquests reflexos que no són ideals, però s'ha de protegir l'obra perquè, bueno, imagina't, si tothom toqués, pues, és molt fràgil. Són totes elles peces molt, molt fràgils.
1: Però és vera que la tenim aquí davant. És vera que nosaltres mos veiem reflectits. Jo crec que després mos han de fer una foto, Pablo. Reflectits en aquest blau Klein. Però és vera el que deia en Pablo Pérez, que segons el color que mires, te sents d'una manera totalment diferent. Sí. I ara m'imaginava en Yves Klein, en aquella platja, assegut amb el seu amic i digue-li, sí, jo agafaré aquell blau del cel, fins que va arribar a aconseguir això.
0: Precisament com has dit, quan en Klein, com has vist que estava experimentant amb diferents colors, verd, taronja, daurat, blanc, groc, quan va arribar en aquest blau, per ell mateix va ser una descoberta increïble. Va dir com que, ara que ha arribat en aquest punt, ja no hem estat qualsevol altre color. Se va voler concentrar en el blau i després d'això ja no va tornar a fer obres monocromes d'altres colors.
1: Per tant, havia arribat en aquest procés, havia arribat on ell volia arribar, podríem dir. Escolta, ara seguim, però jo deia, anem a fer-nos una foto, Pablo. A veure com queda, si mos feim una foto reflectits en aquest blau meravellós, ja l'hem feta, de Klein. Però on seguim? Uau!
0: I és que, bueno, en la meva opinió, un dels aspectes més interessants d'en Klein és no només inventar, entre cometes, la pintura monocroma, sinó el que va fer més enllà. Per exemple, això és com se pot treure sobre d'art de la paret, treure el pigment, treure el blau infinit, crear amb aquest color un objecte que forma part del mateix espai que nosaltres trepitjam.
1: I és aquesta escultura que ho diu, és, no, en Pablo me posa cara i no sé si és una escultura.
0: Què és,
1: clar,
0: això?
1: Què és això?
0: Digues tu que sí, és una escultura, és una instal·lació.
1: He dubtat, mos està dient alguna cosa, aquest quadre gran, enorme, en terra, blau, perquè no ho hem explicat, amb unes línies rectes, que no sé si són circulars, són com a tubs, sí, no? Són com a tubs que estan col·locats de manera diferent, com si fossin un poquet, com dirien en aquella pel·lícula, les llàgrimes de la lluvia, no? Apareixen com unes llàgrimes o unes enormes gotes de pluja.
0: Bueno, això és, si te'n recordes, que vàrem dir què se pot treure d'una obra d'art i què sigui l'essenci d'una obra d'art. Això és una pitjada més enllà. Se pot treure el llençol, se pot deixar només el pigment blau. Això en Klein va anomenar pigment pur.
1: I quin nom li va posar en aquesta instal·lació en Klein?
0: Pluja blava.
1: Pluja blava, doncs no estàvem tan equivocats.
0: És un poc, bueno, és com una piscina de pigment, perquè s'imagini la gent que no s'escolta.
1: Tal qual, fantàstic, que bé, Pablo. Que ben contat i que ben filat, perquè anant d'una banda a una altra, entenent un poquet més aquest artista, aquest color, el perquè d'aquest color, com hi arriba, i aquí tenim una sala totalment diferent.
0: Això és una petita mostra d'altres investigacions que va fer en Klein després de desenvolupar el seu color internacional blau, i va fer, per exemple, esponges. Què t'imagines quan veus això?
1: Bé, jo primer m'ha vengut com una espècie de cervell, però podrien ser unes esponges marines precioses, podrien ser uns niguls, podrien ser tantes coses.
0: O podria ser com un arbre, pot ser una forma... És una forma natural d'una esponja coberta amb un color totalment artificial. Ell sempre està com qüestionant aquesta idea de que

0: l'artista ha l'idea tradicional de que l'artista deixa la seva empremta i és com si fos la seva escritura a mà. Ell diu que no vol fer això, vol fer una creació més conceptual, més intel·lectual, on no se troba cap empremta de la seva mà, no? De la seva acció.
1: Que no sé si aquest quadre està fet justament amb esponja, dona la sensació.
0: No, això és una de les seves creacions més conegudes, i és què passaria si tornàssim a una model. Bueno, la relació entre artista i model és una cosa molt interessant en bueno, tota la història de l'art, i especialment l'art del segle XX. I en Klein la va entendre d'una manera completament nova, i es convertia les seves models en pensells. Aquí veiem en aquesta foto com en una performance. Performance és un nou tipus de creació que en Klein també va desenvolupar, i és una model nua que se cobreix de pigment blau Klein i diguem, utilitza el seu cos com pensell o com si fos un gravat.
1: Se veu perfectíssimament aquí, efectivament. Jo primer, com que venien de les esponges, m'he pensat que estava fet amb esponja, però se veu perfectament el pit, la panxa, les cames, no? Se veu perfectament.
0: L'empremta d'un cos amb pigment blau. És com que no se limita a les categories tradicionals de pintura. Tu mateixa vas preguntar, això és pintura, és escultura, què és exactament? I aquestes com regions limítrofes o regions de grisos li interessaven molt.
1: I avui la paraula exposició mos ha duit fins aquí, fins a la Fundació Joan Marc, per conèixer més sobre Denis Klein i aquest blau infinit meravellós. Agraïment a en Pablo Pérez d'Ors per aquesta passejada. Agraïment també perquè has fet un esforç per xerrar en català, que ets de Pamplona, i ho has fet molt bé. Gràcies també. I no, gràcies també, i ho volia dir. I res, animar en els oients a gaudir d'aquesta exposició. Si l'han vist, podeu tornar després de sentir aquesta xerrada. Si no l'heu vist, jo crec que si veniu la veureu amb ulls diferents. Pablo, gràcies.
0: Moltes gràcies, i aquí teniu un poc d'infinit.
2: IB3 Ràdio és coneixement.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
4: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
1: Primera pregunta que feim sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
1: Si a tu te dic pinta,
7: mur,
1: portada.
7: Si a tu te dic gra,
1: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Arribem al final del programa exposats a les vostres crítiques, però esperam haver-vos acompanyat i entretingut, que després de l'exposició del director del Museu de la Fundació Joan Marc mirem el cel, el blaus i l'art conceptual d'una altra manera i que no ens exposem als perills del sol ni de l'eclipsi. L'evidència científica i la crema solar, en el cas del sol, ens protegeixen. Ara toca baixar barrera i hem demanat que ens ajudi un fotògraf de mirada ampla que sap controlar i molt l'exposició de la llum.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Isaac Buch, fotògraf, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Molt bé, escolta, si a tu te dic exposició, que és la paraula que entria per el dia d'avui, que te venes cap primer de tot.
2: A mi hi ha dues històries. La primera és l'exposició, és el temps que queda exposat un material sensible per fer una imatge, és el fenomen principal per una foto. I després també exposició és mostrar-se, és exposar-te a que es vegi la teva feina.
0: Sí, sí, tot això està molt relacionat amb la fotografia, amb la imatge. Exacte. Que just és el que fa en Isaac, que és graduat en fotografia per la Universitat Politècnica de Catalunya, és fotògraf de premsa, fotògraf institucional. No sé on te sents més còmode, Isaac, en premsa, dins un estudi, fent fotoperiodisme, fent de fotògraf institucional, en polítics, on te sents més còmode? O cada cosa té la seva, té lo seu.
2: Precisament la fotografia és el que m'agrada, no? Que cada cosa té el seu àmbit. Jo vaig començar, mentre estava estudiant, vaig començar fent moda per Barcelona i viatjant i fent catàlegs de moda i amb models i tota aquesta història, i és apassionant. I després m'he centrat més en el fotoperiodisme, i el fotoperiodisme és cada dia diferent, i per mi és la gràcia d'aquesta feina, no? Després també vaig passar una època a ser institucional, a estar en el govern, ara hi he tornat. També en aquesta faceta m'agrada introduir una mica el fotoperiodisme dins la foto institucional.
0: Clar, perquè ara tots anem amb un mòbil dins la butxaca, però és que tots podem fer una fotografia. Però entre fer una foto, fer una bona foto, tenir una mirada de fotògraf, jo crec que hi ha un bon tros.
2: Que és precisament això, vull dir, ara tothom és fotògraf, tothom és capaç de fer una foto. La gràcia de ser un fotoperiodista és saber anticipar-te el que pot passar, és saber per on t'anirà la llum que et pot donar una imatge més interessant. Bueno, és tenir moltes més coses al cap que no treure el mòbil i fer la foto.
0: Com és la teva mirada? Com és la mirada de Isaac Buch quan està en la càmera davant? Si els teus ulls van un poc més enllà, surten un poc dels focus per veure què passa al voltant d'aquesta imatge principal, com te col·loques tu?
2: Sí, jo normalment tinc els dos ulls oberts i un està mirant per l'objectiu, diríem, i l'altre el tinc una mica per controlar què està passant al voltant, no? I bueno, el que intentes és, més que mirar, pensar molt. Vull dir, funciona moltes vegades, està funcionant molt més al cap que a la vista, perquè estàs intentant, doncs, trobar una imatge que sigui diferent, trobar altres punts de vista, això, cercar la llum que sigui més propícia, i això moltes vegades està funcionant més al cap, molt més ràpid que la vista. La vista et va guiant, però el cap és trobar alguna cosa diferent.
0: Sí, sí. I tenim aquestes fotografies, sobretot fotos de portada, no? Quan els diaris eren, que ho són, importants, però quan el diari de paper era tan important, aquella foto de portada que se posava a la portada, podia dir moltíssimes coses. No sé, si agafaves un polític fent allò una carussa, ja deies, vaja mal rotllo aquest senyor. En canvi, si tenia un somriure així de bona persona, ja te donava una micona de més bon rotllo. La fotografia no és innocent, la que es coeixes.
2: No, evidentment que no. A més, és important estar informat. Vull dir, si ets fotoperiodista, és molt important estar al dia de tot, perquè tu te'n vas al Parlament i has de saber què ha passat aquesta setmana per saber a qui has d'anar a cercar i a quines cares i quines mirades i tot això, perquè això és el que et dona la foto en molts casos.
0: Uh-huh. I aquesta fotografia institucional que cerques?
2: Bé, faig fotos per la presidenta del govern, per tant, és que la presidenta quedi bé. Bé, intento aplicar una mica el fotoperiodisme dins la foto institucional, per tant, que sigui una cosa més amable, més curiosa, trobar fotos que siguin, bueno, que tinguin una altra mirada.
0: Estem en un moment, jo crec, de crisi o de replantejament de moltes coses. Segurament la feina dels periodistes, la feina del fotògraf, és una d'aquestes feines, pel que dèiem, perquè tots tenim una càmera dins la butxaca, perquè després ha vengut CIA, que també ens fa fotos, encara que no siguin reals i apareixen,
2: tal
0: no?
2: Qual. Sí,
0: vull
2: sí,
0: dir,
2: sí.
0: Aquí no sé quin és el repte, Isaac, no sé quin és el repte, per exemple, per un fotògraf.
2: És molt difícil perquè primer només estan les càmeres de carret, que ja era més difícil que la gent normal hi accedís. Després, amb les digitals, és més fàcil que la gent tingui més facilitat. El mòbil ha obert la finestra a tothom i la IA ja és increïble, perquè tu li escrius vull això i t'ho fa. I a més d'una manera que fa 2 anys no t'ho podies imaginar i ara no t'ho pots ni creure.
0: Ja.
2: I el repte és adaptar-te una mica. És a dir, el fotoperiodisme, jo crec que és més difícil que la IA ens mengi espai, perquè el que nosaltres fem és estar al carrer i plasmar el que està passant al carrer. I això és bastant més difícil que la IA ens ho pugui suplir. Perquè si te'n vas amb un incendi, doncs fas fotos d'un incendi. I si hi ha una torrentada, doncs has d'estar allà i la IA és difícil que et mostri exactament el que hi ha. Però així tot, crec que tant els fotoperiodistes com els fotògrafs en general és anar evolucionant amb el que va venint.
0: Sí, sí. No sé si tu quan vas pel carrer veus fotos directament.
2: Moltes.
0: Moltes, no?
2: Moltíssimes. Però no sóc molt de fer-ne. És a dir, a mi ja. no... Jo si mires el mòbil no tinc moltes fotos de coses que em trobo. És a dir, les estic veient. Moltes vegades és més la llum que trobes que dius, hòstia, això ara és un fotón. Però no sóc molt de treure el mòbil i fer-la. Però a la vista que sí. Cada dia estàs, hòstia, i a vegades que vas amb la moto i dius, mira, hòstia, això és fabulós.
0: I vas enquadrant mentalment, no?
2: A la càmera, per exemple, no n'hi ha moltes, però al disc dur del cervell n'hi ha moltíssimes.
0: Tal qual. I escolta, sí. Parlant d'exposició, no m'ha entrat a la tècnica de lo que vol dir l'exposició, ni si entra molt de llum, ni si n'entra poc i tal,
2: sí.
0: Però sabem que se basa també d'una bona fotografia, també sabem que l'edició pot arreglar moltes coses que de principi no han sortit bé, que això també és una feina i una
2: sí.
0: Professió, i de fet tu també t'hi has format. I
2: sí.
0: T'anava a demanar si no sé si has fet alguna exposició o tens alguna d'aquestes fotos que per una cosa o una altra triaries per fer una exposició.
2: Fa molt poc hem creat una associació de fotoperiodistes de les Illes Balears que no existia i que trobàvem que era bastant necessari tenir-la. Bueno, per dignificar una mica la nostra professió, per lluitar pels nostres drets, per donar valor als fotògrafs que estem a la illa. I l'associació hem fet una exposició que es deia Fotopress, precisament, a la galeria X-Fòrum, i on tots els associats que volien presentàvem una foto precisament d'això, de la nostra feina, el fotoperiodisme. És a dir, algú podia presentar un retrat, algú ha presentat un paisatge, d'altres coses que ens hem trobat pel carrer.
0: Quina vares presentar tu?
2: Jo vaig presentar una que va ser una mica polèmica. Perquè era una foto del 2017,
0: sí.
2: Era una imatge d'una turista passejant per un pas de peatons que posava Tourism Kills the City.
0: Mm.
2: És a dir, el turisme està matant la ciutat. Mm-hmm. Però clar, era una foto que ara està molt en auge, però era una foto del 2017.
0: I aquí hi ha la mirada, i aquí hi ha la mirada dels periodistes i dels fotoperiodistes, així que vos animant també a seguir aquesta associació de fotoperiodistes de les Illes Balears, que també s'unió fa la força i això és molt important.
2: Exacte.
0: I d'Isaac, a veure, t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. Que fa un home com tu abans d'anar a dormir? Algun costum que mos ajudi a dormir millor?
2: poca cosa. A veure, mirem una mica la tele després de sopar amb els nins i després el que sí que faig normalment és quan me'n vaig al llit sí que em poso auriculars i escolto música.
0: Idò, vinga, música. Necessitem una cançoneta per baixar barrera fins demà, que mos proposes.
2: Jo som molt d'en Bruce Springsteen, molt, però us diré un altre tema, que és el Sultans of Swing
0: Va.
2: de Dire Straits.
0: Molt bé.
2: Hi ha una versió extraordinària d'un concert que és Night in London del 1996, que hi ha un solo de guitarra del Mark Knopfler que és extraordinari i és una cançó que quan estic així mig mogut et poses i et deixa bé.
0: Idò, aquí a Sultan of Swing i aquesta guitarra fantàstica de Knopfler que sempre més l'identifica i mos connecta amb la seva música. Idò, Isaac Buch, moltíssimes gràcies i res,
2: a vosaltres.
0: Alerta amb l'exposició solar, val?
2: Sí, també.
0: Una abraçada.
2: Sí,
0: adéu,
2: sí.
0: Adéu.
2: Moltes gràcies. Bona abraçada.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts. Acabant de començar una nova sessió de l'Eclèctic, com sempre, fent-te companyia de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit. Imagina que tots hem lamentat l'acomiadament dels escenaris del senyor Phil Collins. Va ser el mes de març de l'any passat. Però no hi ha cap dubte de que el legat musical del que hem pogut gaudir des de finals dels 60 del segle passat ha estat realment extraordinari, des d'aquella banda, podríem dir, germinal de Flaming Youth fins als projectes en solitari, sense oblidar, evidentment, a Genesis. Idò, avui el tindrem tan acompanyat com mai.

A Hot Night in Paris. Així es titula l'àlbum que avui ens acompanyarà a l'Eclèctic. I és que aquell vespre del 21 de juliol del 1998 a la capital francesa va ser màgica. Phil Collins reunia tot un arsenal de grans músics i encara millors convidats per a destil·lar tota una sèrie de composicions, tant de l'època de Genesis com la posterior en solitari, i el sentirem en format Big Band. Bé, també qualque tema que ja sentirem d'autoria més jazzística. Han començat fa una estona sentint Susudio, una cançó del cantant i bateria originalment publicada com a senzill el 1985, i ara acaba de sonar That's All, tema que trobem a l'àlbum Genesis del 1983. Ara sentirem el clàssic de Miles Davis, Milestone.

0: Tots els estils a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
3: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Qui no coneix aquest I Don't Care Anymore, el tercer senzill que es ha publicat el segon àlbum en solitari de Collins, Hello, I Must Be Going, era el 1982. Això sí, aquí interpretada per Big Band, gràcies als arranjaments de John Clayton Jr. El solo de trombó que hem sentit el rubricava Arturo Velasco, el mateix que fa una estona sentíem a That's All. Anem a seguir ara en dos temes de forma consecutiva. Hold on my heart i Against All Odds.

Gerald Albright era el saxo alt convidat com a solista a aquest Against All Odds, una balada que es convertia en la cançó principal de la pel·lícula de títol homònim estrenada el 1984. I abans, un altre arranjament de John Clayton amb Kerry Kim al fliscorn. Com segur que esteu apreciant, una música molt ben arranjada i amb una execució d'autèntic luxe. A Hot Night in Paris, avui a la sessió de l'Eclèctic. Tanquem aquest segon bloc amb una composició de Gerald Albright, el que sentíem.

el solo de saxo alt, així com també a Brad Cole, el sentirem al piano, i Luis Conte, el solo de percussions. Això és Chips and Salsa.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
5: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
1: A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
9: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
9: Estimades i estimats, o estimats i estimades, l'ordre no té res a veure amb la intensitat del carinyo. Hem encetat la recta final del programa i amb el pròxim tema sí que serà el final final. Ens acomiadarem amb Pick Up the Pieces, composició en la que intervingué el saxofonista Molly Duncan, que tinguérem la sort de tenir durant una llarga temporada a les illes. Gerald Albright, el saxo alt, George Duke, el piano, James Carter, el tenor, es reparteixen els solos d'aquest Pick Up the Pieces. Eclèctic, a la realització tècnica i postproducció, Iker Hernández, direcció, presentació i selecció, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Bon dia, sí. Avui et Sant Abdon i Sant Saner, no, Sant Nin i Sant Non, dos sants ben misteriosos, considerats els sants de pedra, perquè protegeixen fora vila de pedregades i de tempestes. La devoció per aquests sants es va estendre per tota la Mediterrània, també a Mallorca, i és per això que aquests dos sants avui tenen, o varen tenir, altars a Campos, a Porreres, a Solla, a Sant Cervera i a Llucmajor, on encara es conserva una taula gòtica del segle XV de Sant Abdon i Sant Sanen. Dos sants, però molt coneguts perquè són els dos sants patrons d'Inca. La tradició diu que un dia 30 de juliol, a Inca, hi havia una gran tempesta i els inquers varen prometre declarar patró de la vila el sant del dia en què no hi hauria cap desgràcia. I va ser així com els dos màrtirs varen esdevenir patrons d'Inca. A començament, però, del segle XVIII, el jurat d'Inca demanaren a l'abat d'Arles autorització per dur a Inca una part de les relíquies d'aquests dos sants, cosa que sí que fou concedida. A partir d'aquell moment, les relíquies protegiren de les inclemències els camps de la vila i del reiguer, que anaren ben vius i ufanosos. Popularment els diuen Sant Nin i Sant Non, que és més breu i també més bo de dir que Sant Abdon i Sant Sanen. Però a Llucmajor també trobam les formes Sant No i Sant Ne. Curiosament, amb tanta devoció per aquests dos sants, no hi ha pràcticament ningú que no engui Abdon, bé, qualcú sí, per exemple, en Abdon Prats, esclar, o Senen, no sé si en coneixeu cap, tampoc Nin, ni No, ni No, ni Ne. Començam.

com esteu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui som dijous, som dia 30 de juliol i tenim totes les lletres. Qui les saben totes també són na Maria Pons, en Celestia Oliver i en Miquel Junch.

0: sí, ja hi som un dia més aquí a la taula de Tèntol. Com anem, Celestí Oliver, ben trobat.
1: Bon dia, bé.
0: Miquel Jun, com estàs?
2: Bon dia, va bé.
0: I Maria Pons, molt d'anys.
3: Per què?
0: Home, perquè avui és patró del teu poble.
3: Ah, jo dic que mem, però si avui no et sento Maria. No, sí que ho sabia, Miquel Jun, que ara tindrà nassos.
1: No, avui el món de Maria no, però anava a dir que mos hem perdut. Com és que no avises?
0: No se diu molt d'anys, també, quan el teu poble fa festes.
3: Sí, molt d'anys i bones festes, no?
1: I bones festes.
2: Quina festa fan avui? Hi ha qualque cosa?
3: Tomeu penya.
2: En tomeu penya.
3: Sí, sí.
2: Alerta, no volgom.
0: En quina hora? A plaça?
3: Bé, és a plaça Mallorca, però ara no sé si és a les 9 o a les 10, ara no me'n record.
0: Molt bé. I d'avui és el vostre patró.
3: Sí.
0: Molt d'anys a totes les persones d'Inca, inqueros i inqueres, que ja en vam parlar. Ja va venir a jugar Inca.
3: Inca sempre present.
1: Doncs?
3: Et dones en conec.
1: Sí?
3: Se nens no en conec.
1: No.
2: És més difícil de trobar.
3: Sí. Vosaltres en coneixeu?
1: No.
3: I et dones?
2: Et dones en el Don Prats.
1: Exacte.
3: I doncs sí. Jo no pensava en ell.
2: Coneixo, no el conec.
1: Però clar, no és Inquer.
3: De fet, no és ni de la mateixa comarca, mos pega un poc en fora.
1: Sí. I jo, doncs, te tens enrere, sí.
0: I d'obre, però fan festa avui.
1: Llevat d'en Prats, no.
0: Aquests dos sants fantàstics. Doncs, dit això, avui també hem preparat un bon reguitzell de continguts i, Maria, continuem amb tu, man, que tenim.
3: I doncs jugarem a la batussa de Tèntol, amb un poble de les Balears, repassarem l'actualitat del dia i parlarem del passaport de la ruta dels gegants de Llum per descobrir la dragonera que ha impulsat el Consell de Mallorca.

0: Aquesta iniciativa compta amb quatre segells exclusius, dissenyats especialment per representar quatre punts imprescindibles de la visita al Parc Natural de la Dragonera, i d'aquesta manera els visitants poden trobar i imprimir el segell de quatre espais: el Far de Tramuntana, el Far de Llebeig, el Far de Napòpia i el Centre d'Interpretació de Cala Lledó, i crear així un record de cada ruta.
1: Ara mateix seria allà.
0: Jo també.
1: Poder ser a la Dragonera.
2: Podríem anar. Sí, sí. Jo fa poquet hi vaig anar.
0: Poquet de cap pico.
2: Fa poc. Juny hi vaig anar, sí, en el Far de Tramuntana.
0: I què feies?
1: Ara, ja tindries un gomet.
2: Sí, me vaig embarcar. Me vaig embarcar.
0: Però vas anar en calla, perquè això està molt de moda.
2: No, en la barca, que fa viatges.
1: És que només s'hi pot anar en la barca oficial.
2: Bé, en caiac crec que hi pots anar,
0: pots fer excursions per allà. Sí.
1: Pots baixar, no sé, és un espai.
2: Bueno, jo vaig coincidir quan feien la volta en caiac, i per tant aquell dia sí, perquè estava permès.
1: Estava ple de caiacs.
2: Sí, exacte, perquè feien la cursa el cent demà. No ho sé si s'hi pot arribar lliurement en caiac. El que està clar és que només pot nedar allà en esport.
1: Sí.
2: O sigui, no pots fer estada per tot.
1: Clar. No. És un espai natural protegit, efectivament. Avui parlarem de la Dragonera, però també de cinema, perquè connectarem amb la nostra col·laboradora Eugenia San Pedro, perquè avui a la seva secció Pla Subjectiu parlarem, esclar, de l'Atlàntida Film Fest i de totes les pel·lícules, que són moltes, que ja ha vist Eugenia.
3: Avui a Pla Subjectiu tornem a tenir un programa ben especial i un que realment m'ha fet molta il·lusió preparar. Fa unes setmanes vos vaig dur una selecció de l'Atlàntida Mallorca Film Festival abans que comencés i quan encara no havia vist, en realitat, res. I doncs bé, aquest dia m'he passat mig festival dins d'una butaca i avui vos contaré ja amb les idees clares què és el que més m'ha agradat, què és el que he vist i per què. Fins després!

0: I va ser l'Atlàntida, que encara té moltíssima programació aquests dies, fins a diumenge, que acabarà molt de cinema. En Eugènia ens comentarà les pel·lícules que han vist i també parlarem amb el cineasta Miqui Duran, perquè Tèndol és protagonista d'un curtmetratge. Això ens han dit, jo no l'he vist, però sabeu que un programa especial que vàrem fer de Sant Antoni, Tèndol i Beta Ràdio Manacor, sortim i som part d'aquest curtmetratge, així que després haurem de connectar amb el director, amb en Miqui Duran, que ha fet aquesta peça, que està molt encuriosits i que se va estrenar just ahir, precisament en el marc de l'Atlàntida, en aquesta secció de curtmetratges d'autors de les Balears. I posaven Uineta, aquesta cantant catalana, perquè actuarà demà a Ses Voltes, com ahir ja hi va haver 3.500 persones, m'han dit, a Ses Voltes, en aquests concerts que se fan aquest dies en el marc de l'Atlàntida. Avui també hi ha concert. Avui toca Tristan. Sabeu qui és? No, Tristan no, Teo Planell toca avui.
1: D'ahir els ho coneixia, avui.
0: Sí, en Barry B.
1: En Barry B i en Teo Lucadamo tocaven ahir.
0: Exacte.
1: No hi vaig poder anar.
2: Una bona festa.
0: I tant, sí, sí, crec que sí que va ser festa grossa. Bé, parlarem de l'Atlàntida, però també tenim més temes.
1: Sí, avui la notícia del dia la dedicarem al jaciment arqueològic de Polèntia, perquè com cada any ja hi organitzen un curs d'arqueologia. Enguany hi han participat una cinquantena de persones a les excavacions, i han trobat coses molt interessants, com per exemple 15 cossos humans d'aquella època. Després parlarem amb en Miquel Àngel Cau, que és el director d'aquestes excavacions, i m'ho explicarà un poquet que han pogut descobrir.

0: Doncs ja parlarem de Palència, però també tenim altres temes, Celestí, a partir de les 5. Amb qui parlarem?
1: Sí, a partir de la tercera hora avui conversarem amb l'empresari de Rajoles, Biel Huguet, qui ha guanyat 4 premis FAT, és a dir, els Goya del disseny.

0: i tornes i em dediques al...
1: I de l'empresa mallorquina de rajoles hidràuliques UGAT ha guanyat 5 premis Delta d'enguany concedits per Adifat a l'excel·lència en el disseny. Un dels guardons, de fet, ha estat el de plata pels topalls de porta amb mànec dissenyats per l'arquitecte Lluís Clotet, i també ha guanyat 4 premis bronzes per altres rajoles i projectes propis de l'empresa de Campos, que també sumen un Premi Internacional d'Arquitectura per un projecte d'un museu d'arts visual de Kortrijk de Bèlgica.
2: De Bèlgica, sí, sí. Preciós també, doncs en parlarem de tots aquests premis i també d'aquesta empresa...
1: Clar, que no són els primers, FAT, no. Que guanyen. És a dir, que li poden demanar enviar...
2: No sé si, si du... Si té una estanteria...
1: Sí, si du els comptes de quant de premis FAT han guanyat.
2: I a més, en guany també els han dissenyat en els premis. Mm. Això me fa... Varen dissenyar tots els premis i n'han guanyat també.
1: Sí, s'estatua bé, no sé si és estatueta. Es trofeu, vaja.
2: Sí, és com una pedra.
1: Una rajola.
2: Sí.
1: O una pica. Bé, no ho sé, no ho sé, no ho he vist. No
2: sí,
1: sé si és una pica.
2: No, és una, com un monolitet petitet fet de ceràmica. Sí, molt guapo. Llavors parlarem amb en Biel Huguet i a partir de les 5:30 vendrà en Tomeu Mesquida. Hem de parlar un altre dia de la pagesia. I avui, fites netes per parlar de prevencions.
3: Bon dia, com anem? Com esteu? Amb els incendis que aquest dia es castiguen diferents punts de la península, m'he volgut demanar què podem fer nosaltres a casa nostra per tenir un territori més preparat davant el foc. I cercarem part de la resposta amb una protagonista ben nostrada, que és la vaca mallorquina. Una raça que en els anys 80 va estar a punt de desaparèixer i donar-se per extingida, però que a base de molta feina, com coneixerem avui, la podem tenir ajudant a controlar càrrecs i mantenir espais oberts a la serra. I, com sempre, les fites netes no vos ho contra nosaltres, sinó que tindrem veus d'experts i expertes que mos ajudaran a entendre aquesta situació. Tot això d'aquí una estoneta a les fites netes. Fins ara!

0: 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també, ja ho sabeu, podeu participar en directe a Tèntol a través del telèfon més famós d'aquí de les Illes Balears, que és el 971 13 99 00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @TentolIV3, al Facebook de Tèntol.
4: O bé el correu electrònic,
5: o sorpresa,
4: que no és altre que tento@ivetresradio.com.
0: Se l'està quina energia avui.
3: Ja són com una màquina.
4: Ja m'aixecava set ser i m'obria els ulls. Doncs sí, ha d'arribar el moment.
3: Esperava el moment.
1: Bona feina. Molt més esperat.
0: Miquel, fins aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar la nostra tècnica. Avui tenim a les vies de so una dona que ja també ha passat per aquests micròfons. La van a fer concurs amb Pollença. I aquest cap de setmana també són les festes del seu poble. La patrona és la Marga Cifra. Marga, moltes gràcies. Ja són les 3:23 i hem de conèixer quin és el poble amb el qual jugarem avui a Tèntol.
2: La rabiosa actualitat.

0: I doncs sí, ja sabeu que jugam amb els pobles de les Balears durant aquests mesos d'estiu i que tenim un rànquing fantàstic, una classificació que en tercera posició s'hi situa el poble de l'Aró, que van fer 75 punts. En segona posició tenim a Campos, 80 punts. Primera posició per Porreres, amb 85 punts. Aquesta setmana els pobles que han concursat no hi ha hagut sort i no s'han pogut posar en aquest pòdium, però bé, mai se sap, perquè a veure amb quin poble jugarem avui a Tèntol.
1: I avui dijous el poble que passa per la batussa de Tèntol és... Cap de Pere.

I doncs sí, avui jugam amb el poble de Capdepera. Capdepera, que és un municipi de la comarca del Llevant de Mallorca. Un municipi gros perquè té una població de 13.000 habitants, però també és perquè té molt de nuclis de població. El més poblat de tots és Cala Ratjada. Té més de 100.000 habitants. Llavors ve Capdepera Poble, en 3.800, però també hi ha Cala Lliteres, Canyamel, la Font de la Cala, Sant Moll, la Pedruscada, els Provençals, Cala Mesquida, Cala Gat o també el Carregador. I és que la vila de Capdepera presenta diverses àrees amb una denominació pròpia i amb un topònims fenomenals. Per exemple, són Poca Palla, Vilanova, Vilanova Roja. I a més, tenen un gentilici molt característic. Són gavellins i gavellines. En

0: I és que endavant el penyó, té cançó per tot. També avui en Biel de Cap de Pere. Bé, que vols de compte? Sí, de Cap de Pere. Que és que l'any 1300 ja, el rei Jaume II de Mallorca, mitjançant les seves ordinacions, va ordenar la creació de 12 pobles de Mallorca, un es trobava prop de Cap de la Pedra, que acabaria esdevenint el recinte emmurallat que coneixem tots com Cap de Pere. Al municipi s'hi troben les muntanyes de Setalaia de Sant Jaumell, es Puig de Sàguila, es Puig Seguer, Setalaia de Canyamel, a més, el massís de les muntanyes de Sant Sastre i que també limita amb el municipi d'Artà, proper al Parc Natural de la Península de Llevant. També trobam el Cap Vermell, de vora Canyamel, que és allà on hi ha les coves de l'ermità més conegudes com les coves d'Artà. Per què? Perquè aquestes varen pertanyentar fins que al segle XIX Cap de Pere es va constituir com a municipi independent. El patró de Cap de Pere és Sant Bartomeu i és, esclar, dia 24 d'agost. Però tenint refranys, avui n'hi ha molts de Cap de Pere, molts.
1: A veure.
0: M'agrada molt, és un poble que té molt de refranys. Aquest, que diré primer, molt simpàtic, diu: el lot és de Cap de Pere, si voleu anar a ciutat, passau per la Dragonera i hi sereu més aviat.
1: Ah, clar. Bé, doncs ja te'n diré una altra. Farà la de Cap de Pere, el mariner espera.
0: Farà la de Cap de Pere, el mariner espera.
1: Sí.
0: Clar, era perquè els navegants que eren a prop, que venien des de Mó o de qualsevol punt de Mallorca, el lluny del far de Cap de Pere indicava la proximitat de terra, no? I per això se diu Farà la de Cap de Pere, el mariner espera. Llavors també tenim Pegada d'Artà a Cap de Pere, que m'encanta, vull dir, a prop, Pegada d'Artà a Cap de Pere, o demanant-li d'endraig i sortir a Cap de Pere, és a dir, sortir amb evasives, no respondre allò que li demana, no? Li han demanat per endraig i ha sortit per Cap de Pere. Així que avui
1: n'han
0: tingut molts i bons, eh? Jugam en Cap de Pere. Pento!

0: Molt bé, avui hem de saber també els malnoms dels habitants de Cap de Peres. La pregunta del dia. Perquè ja sabeu que durant aquests mesos vos demanam per aquells malnoms, aquells noms que els posen a tots els ciutadans d'una comarca, d'un poble, en aquest cas de Cap de Pere. Què els hi diuen a la gent de Cap de Pere? Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: Sí, a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o també ens podeu telefonar al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Quin malnom tenen els habitants de Cap de Pere? Ara tornem.

0: Penta.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: Josep, com
3: Hola.
2: Estàs?
3: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
2: Fes calor, posa'ns aire.
3: No, ara estic bé aquí.
2: Fa calor psicològic.
3: No ho sé jo. Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
3: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
3: Ah, que bé.
2: Servei públic.
3: Servei públic total.
1: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
2: Les 3 i 33 minuts, som aquí en directe. Avui hem de saber mal nom de Cat de Pere i n'hi ha un que és un mal nom, també és un gentilici, i que de fet na Cati mos ha telefonat, gràcies Cati per telefonar-nos, i mos diu gavellins i gavellines, esclar. Mm-hmm. Aquest és el mal nom, però que també és un gentilici, o per tu és un gentilici, també un mal nom. Però així és com en diuen els habitants de Cap de Pere. Gavellins, a més, segons el Covemoll, podria venir de Jablí, que vol dir muntanyenc, o tal vegada derivat de gavella, gavellins. També han trobat que a Cap de Pere es deixen sos i ho diuen perquè es manlleven sos de porc per coure les mongetes. Aquesta no l'he entès molt bé, però això és el que també han trobat recuit de Cap de Pere. Gavellins diuen que entén de moros i pirates per evitar els atacs. Les persones de Cap de Pere reunien en gavelles, és a dir, en aplats de gent armada per defensar-se millor. I és per això que tal vegada podien tenir aquests noms de gavellins i gavellines. Avui han de conèixer qui defensarà. Crec que els coneixereu, els colors de Cap de Pere.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.
2: I abans de conèixer qui són les persones que avui jugaran amb el poble de Cap de Pere, les faran sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
4: Un qüestionari electrònic.
5: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
6: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
7: Sigueu benvinguts. Comencem.
8: Qui sou?
9: No m'heu dit el nom.
10: Noms i adreces.
11: Som en Toni Guiscafré i som de Cap de Pere.
12: Au, op, tant per mi el coneixem, eh?
2: No et sona.
13: Crec que sí.
14: Ja som el Paquita Rosselló, som la mare d'en Toni i ven de Cap de Pere.
15: Som parents? Som casats?
11: Parents.
2: I ben parents.
11: Ben
2: directe.
12: De prop.
2: Mos has duit a ta mare.
11: Sí,
2: de Cap de Pere.
11: Sí. L'enganxada.
12: Saps, no.
11: L'enganxada. Home.
13: Gràcies per aquest camí.
2: Sí.
14: No, de res. No se val.
2: Has travessat tot Mallorca.
11: Tot Mallorca, sí.
2: Per haver-hi veure mos i veure el teu fill allà on fa feina. Hi havies estat?
14: Sí.
2: Primer pic a la ràdio?
14: No, ja vengo fa anys de xerrar de Baez, però...
2: Ah, mira.
12: De Baez.
14: Sí. Va, no sé ni si era aquí tot.
12: Però en xerrar avui, també.
16: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
11: Tenc 23 anys, fa feina i veig a ràdio. I...
2: bé... Estat civil.
13: De moment no està casat, en Toni.
14: Bé, tenc 58 encara, punt de 59, i som apicultora, ara un poc amb stand-by, i com és la vida?
2: S'estat civil.
14: Em parella.
16: Ah, bon dia, com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
11: Per tot menor a Cap de Pere, és a dir... Vaig anar a Artà, l'institut fins a quart d'ESO, i després vaig fer batxiller a Manacor, artístic.
2: I ta mare?
14: Jo vaig anar a l'escola pública de Saldina, de Cap de Pere, i l'institut Llorenga Cies i Font d'Artà.
2: Ah, sí?
14: I un any passo i poca cosa.
2: Molt bé, Paquita.
6: Vull saber coses teves. On treballes?
2: Ja m'ho heu dit, sí, Toni, Vita Ràdio.
11: Aquí, les xarxes.
2: I què fas exactament?
12: Som veïnats.
13: Sí, de redacció. Eh?
11: Fem els vídeos que podeu veure per Iveta Ràdio, per xarxes, sí.
2: Entrau a Instagram,
11: Instagram.
2: Iveta Ràdio.
11: I si no m'ho seguiu, m'ho seguiu.
2: Per favor.
13: I si vos voleu escoltar, m'ho escoltau.
11: I si no...
12: Sí, va ser bo aquesta.
11: Va ser bo aquesta.
13: Un bon reel.
2: I una Paquita va de bus.
14: Sí, som un pop freelance i faig un pop de top per camp meva.
17: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
12: Ui, Toni,
11: no me puc
13: aprofita
11: queixar.
13: Aprofita per remuga, Toni.
12: Quin compromís, ara.
11: No me puc queixar, no me puc queixar.
2: I la Paquita?
14: Bueno, nosaltres anem empatant. Això de fara vila, ja sé. Ja. Mentre empatis ja va bé.
18: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
11: Tots dos, crec que som runners. Bé, runners. Ara sí. Corredors. Bueno.
13: Sí. De muntanya, de, no, corre... de peu pla, per bon correu.
11: Un poc per tot.
12: Plegats, però.
11: Sí.
12: Sí.
14: A vegades.
11: Sí, sí.
12: Però vos hi deu posar prest.
11: Clar, en aquestes hores...
14: Sí. No, jo a la calor no me fa res.
12: No? Oh, bé, és sort.
11: Jo sí, jo
12: Cal,
11: sí.
12: Cal, la calor, és sol.
13: Tanis de matinada i sucre.
11: Ja és de matí.
13: Dos seu.
14: Ja que he fet... des de sempre he fet atletisme i, clar, ara ho he reprès. I... me li posa amb gana.
12: I llavors, coneixent en Toni, deu que va amb una bona berenada.
14: Sí, ell sí.
13: Home.
12: Ah, ell. Ja. Clar, això ho sabem.
14: Ja no, ja no tinc gana quan que...
19: Sap algun acudit?
2: Home, bueno, cap a acudit.
12: En saps.
11: Em vau fer aquesta pregunta.
13: Jo pensava que el duries preparat.
12: En saps, en saps, no, no. Vinga.
11: Te juro que no em ve cap.
2: No, i Paquita?
14: No.
2: No. Qualcú que ho dit de bus?
12: De cap de pera? No, tampoc?
11: No, és que ara...
2: Qual cartanet?
14: M'ho agafat.
11: És que només me venen dites, no me venen un codit ara.
12: I da una dita.
13: Vinga.
12: També és bona.
11: Ah.
12: També és bona.
11: Bé, potser ser de... Ser muntanyes de Sant Sastres, com veu anomenat en el principi. És a dir, ser muntanyes de Sant Sastres són ser més altes del món. I de tan altes qui són, s'hi fan caragoles blanques.
12: Ah.
20: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
11: És d'un matí. Jo és que som matiner. T'hi diré d'un matí quan m'aixec i me prepares cafè.
2: I ta mare?
14: Sí, jo Paquita? També.
2: Sí, tu també.
14: I al migdia.
2: I ara, perfecte.
14: Sí.
2: Hora bona.
21: Una actuació extraordinària.
22: Deixem-ho per avui.
23: Moltes gràcies.

0: Després ens entén respondre el qüestionari electrònic i ja poden saludar Antoni Guiscafré i na Paquita Rosselló. Com estàu?
1: Molt bé,
0: benvinguts. Toni Guiscafré, Rosselló.
1: Exacte. Content d'estar aquí.
0: Llinatge de sa mare. Paquita, moltes gràcies per venir.
2: No.
0: Per fer el camí.
2: Tot sigui per...
0: T'agrada baixar palma?
2: No, gent.
3: Clar.
1: Quan t'han enganxat, en Toni?
2: No, ja fa una setmana.
0: Sí, que te va dir, has de venir.
2: Vam anar a Sabatú, se dic, bueno...
1: Com ho vareu dir, ja li vaig
3: dir. És a dir, jo vaig enganxar en Toni i després en Toni va tenir temps per convèncer la matriarca.
2: Sí, m'he pogut mentalitzar per fer el viatge.
3: No, és que és necessari, jo.
1: En Toni va pensar que la millor parella era sa mare.
3: Evidentment.
1: Sí, sí, sí. 100%.
0: I a més que ta mare és gavellina.
2: No.
1: Bueno.
0: Ah. Amem. Conta-ho. Va, perquè... Jo veies de Cap de Pere.
3: Per aventura.
0: I Cap la Ratjada.

0: menuda.
1: Clar, que a la ratllada no poden dir que
2: veiem. Llavors anàvem a escola a Cap de Pere, quan deixàrem les monges, i clar, quan arribàvem les cases ratlladeres a Cap de Pere, no era...
1: No eren molt benvingudes?
2: Sí, però... Mm. Hi havia això.
1: Sí.
2: Ai, ara ja no.
3: Estic
2: ja.
3: Pique. L'altre hi va venir Santa Margalida i xerraven que també en Can Picafort tampoc no hi havia molt no. De...
0: Clar, tenen la mà.
3: Harmonia.
4: Però sí. És com Pollença i Humor.
3: Clar, sí. Sí, sí.
2: Però bé, jo em sent molt... Vull dir, vinc a la terra de Cap de Pere.
1: Exacte.
2: I si se pot protegir, defensar un pot tot el que es proposa.
1: Clar, i tens abelles...
2: Tens abelles, el meu sogre em va ensenyar i mira, he agafat el relleu un poc.
0: Quantes en tens?
2: Sí, sí. No, poquetes.
0: Comptades?
2: No, 50.000 a cada caixa. Pues,
0: 50.000? Sí. Són poquetes.
2: Sí, més jo els té molt vaciades, molt... elles van un poc a la seva.
1: En Toni me'l va dur mel un dia vostre.
0: Sí, mel.
1: Sí, sí.
0: Mel.
1: El mel, mel. Mm.
0: Sí.
3: He de dir que jo l'he vist en acció en el web com anam, tant un com l'altre, que són uns bons foravilers, i la veritat és que... I confirmant que estàs en forma, perquè jo feies unes coses que deia Mare de Déu, si m'hagués de porar jo.
0: Què feia?
3: Coses tradicionals, com se deia allò que feies en les canyes?
2: Xapaven canyes i feien una caera, sí. Va, clar, jo vaig allà a peu per tot, i po alts, i venga, i po alades, i per amunt, i per avall.
0: Això cada dia?
2: Sí, això és part de l'entreno.
1: Clar, però això està tan en forma.
2: Surt natural, així.
0: Se'ls veus d'un feina cada dia, però...
2: No, no, no. Ara estan... Juliol se veu d'Udol.
0: D'Udol?
3: En l'estiu descansa un poc.
2: No, flor.
1: I d'avui, els escoltau, Toni Guiscafré i Paquita Rosselló, jugam amb ells en Cap de Pere.
5: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
1: I si sí, vos hem fet venir també per jugar, que hem travessat per Mallorca. I hem de jugar avui amb Cap de Pere. Això sí, vos sentiu de Cap de Pere, de municipi.
4: Sí, sí, sí.
1: Això sí, en Toni, molt.
4: Sí.
1: També
4: sí,
1: ho pot d'Hortà.
4: Sí. Vaig d'incertar, sí, però...
1: Però també ho pot de Cap de Pere.
2: Sí.
1: En aquesta primera prova haureu de filar paraules. Una paraula, Celestí, com anirà?
0: I d'ací, sí, Paquita i Toni, teniu... heu de fer, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior. Teniu, volien dir, un minut i obteniu un punt per cada paraula que faceu encadenada.
1: Preparats?
0: Sí.
1: I demanem amb quina paraula començarem. Avui mos ha tocat... Canyamel. Una L.
4: Làmina.
0: Ah, vida. Làmina.
3: Ara, vinga. Làmina.
2: Artèria.
0: Artèria.
4: Armènia.
2: Anàlisi.
4: Injecció.
2: Oli.
4: Inca.
3: Molt bé, gràcies.
2: Austràlia.
4: Albània.
2: Aritmètica.
4: Alemanya.
2: Àlgebra.
4: Àustria.
2: Arteriosclerosi.
3: Cas con sessió automàtica.
4: S'acaba amb via, amb S.
3: Amb vi, no?
4: Indústria.
2: Aliteració.
4: Os.
2: Serró.
4: Oftalmòleg.
2: Ginecòleg.
3: És boníssima, Paquita.
4: Ja, el meu. Xxxt, perdoneu.
0: No te despistis.
1: Ui... Molt bé, molt bé, molt bé.
4: Mira, mira com practicat.
1: M'encanten els països i els temes medicinals.
0: Heu començat molt bé, eh? Fals.
3: Està beníssim.
1: Mèdics.
0: Sí, sí, sí.
1: Mèdics i països.
3: Han estat molt originals en les paraules d'avui.
0: Sí, sí, sí.
3: No han dit aigua.
0: Vint.
3: Vint. Sí,
1: molt bé.
0: No han dit aigua, Herba. Crec que
3: és un
0: dels primers dies que no dèiem aigua.
1: Molt bé, aquesta equipa. Mare i fill. Tenim una altra prova i és aquesta.
5: D'on m'has dit que és?
1: Molt bé, i ara Paquita i Toni haureu de badar bé ses hores perquè haureu d'endivinar d'on ets les persones que sentiran xerrar, d'on és parlar. Són 10 punts, 5 punts si endevinau Silla i 5 punts si endevinau quin municipi se tracta. Preparats?
4: Preparats.
1: I doncs, d'on és aquest parlar?
6: El que encara sempre et somut pel tema de les formatjades. La gent, quan ve a comprar carn de formatjades, mos ho demana per humuts, encara. És de les poques coses que ho demanen.
1: Tento. És curtet.
0: Curtet, però...
1: Però diu coses, eh?
3: Sí. Diu cosetes.
4: Primer que hem de dir...
3: Silla.
4: Menorca.
2: Menorca.
0: Segur?
4: Sí. 100%.
0: Segur?
4: Sí.
0: A Mallorca també en fan de formatge.

0: Ah,
1: Menorca.
2: Menorca, segur.
0: Vosaltres ho teniu a prop, Menorca.
2: Per ser de xerrar.
0: Més a prop que Palma, segurament, sí. Si no fos per la mà.
1: Sí, ja crec que
2: també
1: sí.
2: Tenim... Bé, ja no s'utilitza, però xerrar acabat en segur també, cap de Pere se fa.
0: Ah, sí? I... Per influència de Menorca? O...
2: Crec que sí, però bé. Dir en Menorca.
1: Primer hi ha d'anar allà que de venir.
3: Com, per exemple, què deies amb vos?
2: Cotxo aigua.
3: Cotxo aigua.
0: Menorca. Sí. I
3: Menorca.
0: Ara haureu de dir un municipi de Menorca. A de la torna a escoltar.
2: Sí, men.
0: Vinga.
3: Audio. El que encara sempre et somut pel tema de les formatjades. La gent, quan ve a comprar carn de formatjades, mos ho demana per humuts, encara. És de les poques coses que ho demanen.
0: És a dir, van a la carnisseria a demanar humuts per fer formatjades.
1: Humuts. De l'o.
3: Mare i fill se miren molt, eh?
1: No és de l'o, que això no. No sé.
2: Hem xerrat molt...
1: Tancat. Bé.
2: Molt profund.
0: És vera.
3: Sou a Menorca, eh? Segur.
2: Aló, aló.
1: De l'O.
0: Sí?
4: Sí?
3: Segur?
2: Segur.
1: Així era el Vicenç.
0: No, no, el menorquí.
3: El menorquí, sí.
0: És de Menorca.
3: Sí, el menorquí.
0: Però més a prop de Can Copera. Més a prop, encara.
1: Ciutadella.
0: Ciutadella.
3: Ciutadella.
4: A vegades no ho vol dir perquè és com evident, no? Com si capital, però mira, en aquest cas.
3: No van arribant de formatjades?
1: No.
2: No, no.
3: De Ciutadella, no. No.
0: Són ben bones. I de si cal que digui una carnisseria a Ciutadella, podeu dir un humut per fer formatjades fantàstiques.
3: Sí. Bé, però sumam 5 punts,
0: bé,
3: eh?
0: 5 punts, de 10, clar que sí. Punts. Molt bé, molt bé. Família, tenim una altra prova i és aquesta.
5: L'embarbussament.
0: Sabeu que teniu un embarbussament, Antoni, si que ho sap. I d'ara l'haureu de reproduir sense interrupcions ni errades. El podeu dir tot dos, junts, separats, com vulgueu.
3: Són 10 punts si el deis fil per randa i si hi ha errades, una amarga xifra de pollença, baixarà puntuació, que allà hi fan formatjades per a unes altres.
0: Sí, exacte, que ho van descobrir l'altre dia, que amb a pollença també fan formatjades, però són dolces. Però atenció, perquè l'embarbussament que avui haureu de reproduir és aquest.
6: Bota, picota...
7: Bona picota, picotí de bota.
8: Bota, picota, picotí de bota.
9: Bota, picota, picotí de bota.
10: Qui no dirà bota...
7: Qui no dirà bota, picota, picotí de bota.
9: Qui no dirà bota, picota, picotí de bota.
8: Qui no dirà bota, picota, picotí de bota, no beurà el vi de la bota.
7: No beurà el vi de la bota.
10: No beurà el vi de la bota.
9: Bota, picota, picotí de bota. Qui no dirà bota, picota, picotí de bota, no beurà el vi de la bota.
11: Bota.
9: Bota.
7: Bota.
8: Bota.
3: Senta. És bona aquesta, no?
0: Que trobava aquesta per posament, sí.
4: No,
2: no l'havia sentit mai.
4: Veus?
2: No.
4: Jo tampoc.
0: Au, idò.
4: Com ho veus?
3: Aquí s'anima.
0: Paquita.
1: Bota, picota... No.
0: Sí, vas bé. Vas bé.
1: Bota, picota... Pi de la bota.
3: Au, Toni, proveu.
0: Qui...
2: No. Bota, picota, de vi de la bota... Va. Complicat.
0: És difícil.
1: Bota, picota... Pi de la bota, pica, bota... No.
0: Qui no dirà...
3: Bota picota, anant bé.
1: Bota picota, sí.
2: Bota picota, del vi de la bota...
1: No. Pica la bota, ja que sé, no, que bé. Bota picota, pica la bota...
2: No.
1: Qui no veurà vis qui no pica la bota.
2: Menos mal.
0: Si deus aquesta.
1: Alo, exacte. Bota, no.
0: Sí, no, crec que no veuríeu vi de la bota.
1: No.
3: Ni de bota ni de botella.
1: Ni de bata. Ni de tetràbric.
0: Quant de punts els hi donam?
4: S'ha intentat bé, eh?
0: Què trobes, Marga? L'intenció és bona.
3: Sabota és, eh?
0: No, pobre, no ho vol dir.
3: Sabota és.
0: Quin compromís.
3: Que partim bé.
4: Bota, picota.
3: Bota, picota.
2: No l'han dit bé, però...
4: Home, un 10 no les poden posar,
2: això està clar.
1: Però 0 no, tampoc.
4: No. 0 no.
3: Però un aprovat.
4: Un aprovat segur.
0: 5 o 6 punts.
3: Perquè han participat.
0: Un 5.
3: Un 5.
4: Això m'ho diu una mare,
0: Molt bé.
2: Sí. Massa bé.
0: 100 punts, clar que sí, molt bé. Era complicat, eh? Bota, sí. Picota, picotí de bota. Qui no dirà bota, picota, picotí de bota, no veurà el vi de la bota. Era difícil, era difícil.
3: No.
0: 100 punts més que tenim per Cap de Pere i tenim una altra prova i és aquesta.
11: Guanya qui la sap més llarga.
0: Vinga, un pot d'història de Cap de Pere, que sé que veniu ben preparats. Dues preguntes, tindreu dues opcions de resposta i dos punts per resposta encertada. Primera pregunta. Com que a Cap de Pere teniu tant de nuclis urbans, abans havent dit, n'hi ha, teniu moltes festes també, moltes festivitats. Per exemple, la Mare de Déu de l'Esperança, a Cala Rajada, també les festes del Carme, les festes de Sant Roc, el mes d'octubre, la mostra de la Llampuga. Això sí, també sí. És una fira gastronòmica molt important d'aquest peix tan venerat a les nostres illes. I aquí la primera pregunta. Llampuga, a banda d'aquest peix, té un altre significat. Sabeu quin d'aquests dos?
3: Menciula o paperina o llampó, llampec de colors.
2: Te mira tu, perquè...
1: Ja diria segon, el llampec.
0: I és clar que sí. Molt bé, Paquita. Així és, llampet de colors. Llampó, llampet de colors. De fet, diuen que seria llampuga.
1: Sí, que se pesquen per mort d'això. Quan hi ha ser llampetjada.
0: Per setembre. De moment no n'hem vistes, eh?
1: No.
0: Bé, no
1: espera't,
0: sé.
1: Espera't.
0: Tot arribarà.
3: T'agrada la llampuga, Toni?
2: No.
3: Ai.
4: Com així?
2: No m'agrada.
4: No va de peix,
3: no li agraden, en Toni. I la llampuga tampoc, però hi ha excepcions.
4: Va, la llampuga tampoc té algú tan fort.
3: Ah, la ratjada, clar.
2: Ah, la ratjada.
1: Però ve de família marinera.
0: Sí, sí. Ah, bé. Tu sí que t'agrada.
3: No ho podria tenir tot.
0: Sí. Menges...
1: Sí, de tot.
4: Un tombot de llampuga és un bon plat, sí.
0: Més preguntes, mem. Ara una història. Ja ho han dit, el 1300 Jaume II va dictar la construcció de 12 pobles de Mallorca, un d'ells va ser Cap de Pere, i la intenció era agrupar tota la població dispersa de la zona i fer-ho amb un localitzat, és a dir, localitzar la població dins una muralla emmurallada a prop de la torre de vigilància de Miquel Nunis. Així va néixer Cap de Pere, que justament estava a prop del Cap de la Pedra. Així mateix el poble va créixer, però sempre fortificat i armat, important per la seva proximitat a la mà. Passaren els anys i al segle XIV, XV s'hi va acollir la imatge d'un Crist i més endavant la imatge d'estil gòtic de la Verge de l'Esperança, que és la patrona de Cap de Pere d'ençà del segle XVI. Llavors, a partir de 1715, amb l'arribada dels Borbons, el poble va ser desproveït de les armes, es va nomenar un governador i un petit grup de dragons. La pregunta és, però, sabeu què eren els dragons?
3: Eren soldats professionals o eren canons, armes de foc pesades?
1: Soldats.
0: Clar que sí.
4: M'ha dubtat, oh? Ni una pregunta ni l'altra, els han adivinades totes.
3: Ha sumat 4 punts, eh?
4: Sí.
0: De cop. Tamara ho sap bé, oh?
4: Sí, has triat una bona concursant per venir, Toni. Sí, sí.
0: Molt clar, té molta història. Cap de Pere, bé, vas veure el poble, però s'ha emmurallat...
1: M'he deixat dibuixar i tot dels presoners, també.
0: Ah, sí? Sí. De quan...
1: Van quedar dins del castell. I n'hi ha que se dedicaven a dibuixar... les barques que venien, les coques, no sé quin nom tenia, coques, bé. I se va trobar aquest grafit, que són molt importants.
3: S'han trobat ara?
1: Sí, fa uns
3: grapat d'anys.
1: Sí. Fa un parell d'anys que se van iniciar excavacions i va ser una troballa molt interessant.
0: Preciós Cap de Pere, això sí que ho teniu, poble, no t'agrada?
1: Sí, però un poc et deixat de mans.
0: Ah, sí?
2: Això per...
1: Sí. Deu ser perquè hi ha tanta gent, igual és difícil, i doncs són nuclis tan potents que té turistes i tal.
3: Tampoc se fa poble.
0: No.
2: I mira que tu... una crida aquí,
3: que dius jove.
0: Tu dus una camiseta escaparruts.
1: Sí, t'ententant per no.
2: Tot i així costa fer coses a Cap de Pere.
0: Teniu de mal nom caparruts, que abans demanàvem el mal nom?
2: Ah, no, bé, caparruts...
1: No, és festival.
2: Té un pot de rodació en Cap de Pere, però...
3: Què vol dir que no se fa poble? No hi ha cosa, jo?
4: Home, hi ha la fira famosa medieval, no? Però més enllà no sé si hi ha qualque altra efemèride.
0: Home, Sant Bartomeu, és festa grossa.
2: Sí,
1: sí.
2: Van coses, però no sé. Troc que la gent del poble...
0: Falta un poc.
1: Sí.
2: Falta que són els qui més, troc jo.
4: Idò, mira, dic que edo. Reivindicació feta.
3: Bé, però a la banda.
1: No, a la banda sí.
3: Sí, clar, això sí.
1: Jo veig molt... Saps que puja?
3: La banda de música.
0: Que sí.
3: Per exemple.
0: Per exemple. Molt bé, doncs 4 punts més que sumen el vostre marcador i tenim una darrera prova, serà la definitiva. Endavant.
12: amb la paraula a la boca.
0: Molt bé, ara Toni i Paquita en aquesta paraula tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb el vostre poble. Menys que els de tocarà avui,
3: sí,
0: Celestí.
3: Que si mal nom, topònims, nom de carrers, personatges de cap de pera, nom de comerços o llinatges. Veurem.
0: Amem, amem.
13: Mal noms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Malnoms.
0: Malnoms. Sí, Antoni,
3: fa
0: sí.
3: És bona, aquesta.
4: Ah, sí. Això sí que t'ho havies preparat, oh?
0: Mm. Ha fet un sí com a, si hagués guanyat qualque cosa. Teniu un Venga. Minut per dir...
3: Heu de començar per
0: vostre,
3: oh?
2: Sí.
3: Oh, heu de acabar. Manco l'heu de dir.
0: Un minut per dir malnoms de cap de pera. Temps.
4: Vinga.
2: Derbaus, Cateal, Pruna, Bibi, Quec, Pantalí, Ruïssa, Penjons...
1: Guitarrons, Neus, Rinyons, Mecos, Corems, Verger, Blais, Xicos,
2: Barretes, Barraques, Barraquetes,
1: Caragals,
2: Bollós,
1: Maleters,
2: Coques,
1: Manyís, Mengos, Castos, Pere Andreus, Barones,
2: Blancos, Bombos,
1: Matgins, Pois,
2: Vedors, Beates,
1: Falanitxera, Morero, Pollancí, Carboneres,
2: Rebessons, Buc,
1: Geroniet, Pintors, Papaons,
2: Xatarrers,
1: Garrutxa,
2: Calafat, sí.
1: Pirlito, Pillo, Pantalí...
0: Crec que heu superat un rècord d'aquesta prova.
4: Crec que mai s'havien dit tant de mal nom mai.
0: Tant, perquè
3: clar,
0: no dic moltíssims.
4: Quants en tens, tu?
3: Jo 51.
0: Si per n'han repetit algun...
3: 52, clar, no ha entrat, però...
2: Sí.
3: Però n'han repetit pots, eh?
0: Pots, molt pots.
3: Un,
0: crec.
3: Crec
0: un només, sí. Sí.
2: Idoi,
4: 51.
3: 51.
4: Estan d'acord?
0: Mm-hmm.
4: Idoi, 51.
0: I avui, Cap de Pere, ha fet...
4: 85
0: punts!
3: 85
0: punts! I empatau amb Porreres en primera posició! Yeah, yeah.
4: Paquita, hauràs de tornar!
3: Empatats,
0: Paquita, que hauràs de tornar a Palma!
3: Sí, haureu de fer viatge, plegats.
0: Gràcies a tots dos!
4: Moltes gràcies, enhorabona!
3: Enhorabona, sí.
14: IB3 Ràdio és cultura. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: Heu de saber que s'han trobat una quinzena de restes humanes durant les excavacions que s'han fet al curs de l'arqueologia de Palència.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Moment per encetar aquesta segona hora de Tèntol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara mateix tenim un poble que s'ha classificat al capdavant de tot, juntament amb Porreres, empatats en aquesta batussa. Són Cap de Pere i Porreres, llavors també tenim Campos en tercera posició. És així que molt ajustat aquest concurs dels pobles aquí a l'estiu de Tèntol, però ara hem de parlar d'altres temes. Tenim en Miguel Salent, nosaltres aquí al control tècnic, i hem de conèixer quina és la notícia del dia.

0: Idò, sí, per conèixer la notícia del dia, saludarem Anna Maria Pons, un pit més.
1: Com va?
0: En Celestia Libé, molt bé.
2: Som aquí.
0: I també tenim en Miquel Junc.
3: Bon dia.
0: Miquel, com anem?
3: Va bé.
0: Avui hem de pegar un vot a Palència, al Cudim, perquè allà s'hi han fet unes excavacions i volen saber quines són les darreres noves. Hòstia.

0: Ja, sí, avui hem d'anar fins a la ciutat romana de Palència per parlar un poquet d'arqueologia, un tema ben interessant, i és que s'ha fet una altra important troballa de restes humanes durant aquestes excavacions.
1: I deixi, la ciutat romana de Palància va ser fundada per Quint Cecili Metel amb la conquesta de les Balears del 123 abans de Crist. La recerca arqueològica iniciada el 1923 ha permès descobrir, entre d'altres construccions, un teatre, àrees residencials, necròpolis i el fòrum de la ciutat.
2: I com cada estiu, a Palència s'hi du a terme el curs d'arqueologia Antoni Arribas, un curs institucionalitzat l'any 1996 gràcies a la iniciativa de la doctora Margarita Orfila.

0: En aquest curs, cada estiu s'hi apunten estudiants i graduats en arqueologia i en àrees de coneixement relacionades, un camp perfecte per aprendre sobre l'arqueologia romana i tardoantic.
1: Aquests estudiants reben una formació de camp sobre un jaciment arqueològic real i molt important, ja que Polèntia és una de les ciutats romanes més emblemàtiques que poden trobar.
2: Així és, enguany una cinquantena de persones excaven a Polèntia en el marc d'aquest curs que acaba just demà. S'estan fent tasques a les zones de la necròpolis, de les cases del governador i a la Portella. La Bàrbara Mascaró, una de les participants d'aquest curs, ens ha dit que és la primera vegada que fa feina aquí a Polèntia.
3: I ara just he acabat el màster d'estudis avançats en arqueologia allà a la Universitat de Barcelona i res, ara a punt per començar la tesi, el que és continuar, no?, en la carrera acadèmica. I de cara a Polèntia, bueno, és un jaciment increïble, espectacular, ben que dies enorme. Tot la primera vegada que venc a lo que és l'excavació i enguany, bueno, hem estat excavant a tres sectors diferents, no?, el que ens hem dividit en tres grups. Pràcticament estem incomunicats de lo gros que és. I, bueno, la veritat és que és una passada.
0: La Bàrbara Mascaró m'ha dit que és molt, molt gros, Polèntia, que s'han hagut de dividir en tres grups i quasi ni se veuen.
2: Ja m'ho diràs.
0: I m'ha volgut explicar quina zona li ha tocat a ella de Polèntia per fer aquestes tasques d'excavació. Escoltau-la.
3: Nosaltres, de fet, estem en el grup de la Basílica del Fòrum Romà. S'ha d'entendre, o s'havia d'entendre, com un edifici de funcions administratives, un lloc de reunió. I, de fet, va ser un edifici que, quan va caure en desús, després se va amortitzar i se va convertir en una necròpolis medieval, no? És a dir, en un puesto que, bàsicament, hi varen començar a excavar tombes per enterrar morts. I, com a curiositat, bueno, mos han sortit individus de totes les edats, fins i tot també adolescents, joves, bebès també, que de fet, bueno, un dels bebès era molt curiós, no?, perquè ja la tomba com a tal era molt petita, que estava coberta amb lloses de pedra, que és la coberta més típica que solen trobar, i després quan van veure l'individu com a tal, efectivament era un nounat, no?, pràcticament, i els ossos eren pràcticament pols, no?, és això, que està tan desintegrat i els ossos eren tan fràgils que pràcticament no estava conservat.

0: I com cada any a Polèntia hi han aparegut restes de ceràmica, monedes i fins i tot, com ara ens contava na Bàrbara, restes humanes. Una de les troballes més destacades són aquesta quinzena de cossos que ara s'hauran de classificar. Na Bàrbara ens ha contat que ha après moltes coses durant aquest curs i que l'any que ve li agradaria tornar-hi.
1: La veritat és que és una passada, vam dir, jo espero tornar l'any que ve. I el curs crec que ens ha ensenyat coses molt, molt xules, tant a nivell de ceràmica, classificació, ciclatge de materials. També s'han realitzat tota una sèrie de conferències, també fins i tot per aprendre molt més a nivell de digitalització i material informàtic, no? Model 3D, planimetries, vam dir que han tocat diferents coses i crec que en aquest sentit, doncs, te formes molt el que és a nivell d'arqueòleg o arqueòleg. I crec que això bueno, s'agraeix moltíssim, no? Moltes ganes de tornar l'any que ve i de poder disfrutar de la història de Mallorca, no? Que sobretot per aprendre i per comprendre d'allà on venim.
2: Que interessant aquest tema i moltes gràcies, na Bàrbara Mascaró, per les seves paraules. Nosaltres volem ampliar també el contingut amb en Miquel Àngel Cau, que és el codirector d'excavacions de Polèntia. Bon dia, Miquel Àngel, com estàs?
3: Bon dia, com estàs?
2: Molt bé, i tu? Ja ets a Cobro o no?
3: Sí, ara sí. Acabàvem de dinar, després de passar calor.
2: Clar, clar, clar. Deu ser feixuc ara que més haver fet excavacions amb aquest sol, no?
3: Sí, aquesta setmana ha afluixat un poc, però hem passat un dia molt dolent. Uh-huh. Però bueno, estem acostumats.
2: Clar.
3: I se fa amb gust i amb passió.
2: I tant. Quantes persones sou que participeu d'aquesta campanya enguany?
3: Enguany una cinquantena de persones, més o menys.
2: Uh-huh. És a dir, que sou bastanta gent, no? I ve gent de moltes universitats, molt diversa.
3: Sí, sí, sí. Tenim un... És curt arqueologia, hi ha plaça per 20 estudiants, però després hi ha col·laboradors que tenen nivell de màster o estan fent els seus doctorats. També hi ha alguns tècnics d'arqueòlegs que molt ajuden. En fi, és un grup relativament nombrós. Hem sigut més gent. A Polèntia ha arribat alguns anys a tenir un centenar de persones excavant. Uh-huh. I, per tant, és una de les excavacions més grans que hi ha ara mateix al Mediterrani Occidental i és un projecte molt consolidat en aquest sentit. I ve gent de per tot arreu. Tenim... Uh-huh. Gent d'universitats de Madrid, de tota la costa peninsular, tenim tres americans que venen de la Universitat de Brown. Ha sigut sempre un curs que ha tingut una projecció bastant internacional. I sobretot, que a diferència d'altres llocs, mai no hem fet diferències entre gent que tingui més o menys experiència i hem donat sempre oportunitats fins i tot a gent que comença a estudiar en el primer curs perquè pensam que tots tenen el dret de tenir oportunitat d'aprendre. No? Mm-hmm. O sigui que han seguit aquesta política.
2: I de fer treball de camp. Quin percentatge coneixem de Polèntia, aproximadament?
3: Aproximadament de Polèntia. Polèntia, com deia na Bàrbara, molt bé, és una ciutat molt gran. No? Mm-hmm. Deu tenir entre 9 i 21 hectàrees de ciutat, fixeu-vos, no? I coneixem, jo diria, que aproximadament un 15% de lo que és el solar de la ciutat.
2: Imagina't.
3: Més o menys.
2: És a dir, que hi ha molta feina encara per fer, no?
3: Hi ha molta feina per fer. Hi ha una curiositat a Polèntia, que la coneixeu, però l'explic també pels nostres oients, no? I és que les excavacions, com molt bé heu dit abans, van començar l'any 1923, però es feien en terrenys de propietat privada en s'acord amb els propietaris de que una vegada acabades les excavacions s'havien de tornar a tapar les restes, eh? Mm. I, per tant, totes aquestes restes que se van excavar en les dècades del 1920-1930 fins a la Guerra Civil, que van excavar molt a Polèntia, no són visibles perquè estan tornades a tapar. No? Mm. I, per tant, ho coneixem gràcies a que un d'aquests excavadors, que era en Rafael Isasi, no? Era molt bon dibuixant i va deixar tota una sèrie de croquis, de planos, de dibuixos, i ens ajuda a entendre el que hi havia i més o menys on estava. Però moltes vegades el que fem nosaltres també és reescavar, no, aquestes antigues excavacions.
0: Mm-hmm. Per tant, si no estàssim tapades, quin percentatge tindríem en total?
3: N'hi hauria bastant més. Sí, sí. N'hi hauria, a lo millor, al voltant d'un 25% de ciutat descoberta, mm-hmm, aproximadament.
2: Tot i així, ja coneixem el teatre, aquest fòrum que mos contava na Bàrbara, i enguany, quines dades han pogut ampliar, aportar?
3: Molt, molt interessant la campanya d'enguany. És una campanya de continuïtat. Han continuat, per exemple, en aquesta àrea residencial al nord de la ciutat, que nosaltres coneixem com la Portella, on hi ha una sèrie de domus o àrees també artesanals i tal. Aquí hem estat excavant amb unes d'aquestes habitacions, no? Sobretot per trobar els nivells més profunds d'aquestes habitacions, perquè Si recordeu, Polentia, en el fons, està assentada sobre un antic poblat talaiòtic, un poblat indígena. I hem arribat, en els nivells més profuns d'aquesta àrea, a trobar les estructures, fins i tot, del poblat talaiòtic, que ve arrasat per la conquesta, entorn a l'any 123, i que s'ocupa realment, se construeixen les cases romanes a partir de l'any 70 o així. No? I, per tant, ens està donant una visió de lo que hi havia abans de Polentia i de com va ser la urbanització d'aquesta part del nord de la ciutat, no cap al 70 abans de Crist. Polentia, són dades molt interessants.
2: Clar, clar, clar. I Polentia vendria a ser la Pompeia de les Balears, per fer un símil?
3: Mira, és un símil perfecte, i t'explicaré per què. Primer, perquè Roma, amb un territori que conqueria de nou, el que volia fer era plasmar d'alguna manera la URSS, no? La gran ciutat de Roma, en aquell territori. I Polentia és com una petita Roma, per dir-ho d'alguna manera, salvant les distàncies, efectivament, no? Posada a un lloc que acaben de conquerir, no? En el 123 abans de Crist. I lo de Pompeia té molt sentit, perquè us vull recordar que Polentia, a finals del segle III, entre l'any 270-280, pateix un incendi brutal que arrasa bona part de la ciutat. Això ho veiem molt bé, per exemple, a la ínsula de Tavernes, no? D'aquestes botigues i tallers del Fòrum, però també altres sectors de la ciutat. I jo sempre dic que una desgràcia del passat és un tresor per un arqueòleg, no? I, per tant, es va incendiar la ciutat, van caure les teulades, va quedar tot in situ, no? I tots els materials que hi havia en aquell moment van quedar esclafats per davall de l'incendi. I tu, quan excaves, trobes una imatge d'aquell moment de destrucció, no? És com una càpsula del temps, no? I, per tant, en aquest sentit, tot i que Pompeia va ser un volcà i aquí va ser un incendi, no? Tenim una petita Pompeia en aquest sentit i per tant és molt bo el símil que fas perquè realment és així.
2: Clar. I trobau restes encara de coses cremades i de materials.
3: Sí, ja sí, no, quan, sí. Excaves aquests, quan sí. Acabes aquests nivells, excaves aquests nivells del segle III és brutal perquè trobes totes les teulades caigudes, totes les teules que havien caigut damunt del pis i sobretot tots els objectes que hi havia en aquella habitació en el moment d'enfonsar-se, no?, per l'incendi. És realment espectacular. És això que deia, no?, és com trobar una petita Pompeia. No?
2: Total.
3: De totes maneres, és una ciutat tan gran que, vos deia, no?, estàvem excavant al nord, però també estem excavant al fòrum, que eren aquestes tombes que, a les que referien a Bàrbara, no?, en la seva intervenció, no? Això és una necròpolis molt extensa, no? En el fòrum vam iniciar les excavacions l'any 1980 i aquestes tombes es venen excavant des d'aquell moment. És a dir, quan el fòrum acaba la seva funció, es converteix en un cementeri, no? Aquestes 15 tombes formen part d'aquesta extensíssima necròpolis de la qual s'han excavat al llarg dels anys al voltant d'unes 500 tombes, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, no és que sigui res de nou, eh? Però no dur equivoc tampoc en la nostra gent. És a dir, és algo que ja coneixem i que anem excavant. Però és cert que en aquesta part de la basílica, en guany, no?, han sortit aquestes 15 tombes, que és el que s'ha estat fonamentalment excavant.
4: I què en sabeu ara, per ara, d'aquests cossos? Eren tots d'edat semblants? Na Bàrbara m'ho ha contat que fins i tot hi havia nadons. Què se'n sap?
3: Ni hi ha de tot, eh? És realment una població heterogènia. Hi ha homes, hi ha dones, hi ha gent més gran, gent més petita, adolescents, joves, neonats, és a dir, és realment una població. És molt, molt interessant, mireu, perquè aquesta necròpolis si havia pensat que era després de l'incendi, de la gent que havia mort a l'incendi, que s'havien enterrat per allà damunt. D'acord? Això era una interpretació que havien fet els nostres abans passats, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres, per aclarir la cronologia, vam fer unes datacions radiocarbòniques per tenir una cronologia absoluta d'aquests morts i la sorpresa és que són tots d'època islàmica, amb aquestes datacions. Però en la particularitat de que no estan enterrats com els islàmics. Els islàmics enterraven de costat, en decúbit lateral i mirant cap a la Meca. I aquests estan enterrats com si fossin cristians, en decúbit supí, és a dir, com amb la panxa a l'aire, per dir-ho d'alguna manera. No? Per tant, tenim una comunitat que enterra com cristians, però que està datada amb època islàmica. I la pregunta és qui eren aquesta gent, no?
4: Sí, sí, és
3: eren
4: curiós.
3: Societats que havien previscut o eren cristians que havien vingut de nou sota domini islàmic? I, per tant, és una qüestió molt, molt interessant.
2: Uau. Clar.
4: I a part d'aquestes troballes humanes, aquestes restes humanes, quines altres coses que s'hagin trobat durant aquest curs d'enguany destacaries? Supos que s'han trobat moltíssimes coses, també.
3: Sí, sí, sí. Mira, jo destacaria. En el sector del fòrum que estem a la basílica, per davall de la necròpolis està sortint tot l'edifici de la basílica. Que no vos podeu imaginar el programa decoratiu que té. És espectacular. O sigui, estan, a part de que hi ha un mosaic d'opus sectile que combina hexàgons de pissarra negra amb triangles de marbre blanc, estan sortint tots revestiments de la paret de marbre, no? Amb marbre que arriba de tot arreu de la Mediterrània, de Naxos, de Paros, del nord d'Àfrica. Estan sortint restes d'estàtues, fins i tot d'algun emperador, a dins dels rebliments d'enderroc d'aquest edifici. És realment brutal. Això és molt important. I després hem avançat també molt a la casa del governador, un poc més al sud de la ciutat. Aquest nom de la casa del governador els hi van donar els primers excavadors a l'any 1923. Té una forta component simbòlica perquè és el primer lloc que s'excava l'any 1923 a Polèntia. I a on surt aquesta estàtua del cap de bronze d'un cavall que està al Museu Arqueològic Nacional d'una estàtua equestre d'un emperador, es troba en aquest indret. El que hem fet nosaltres en aquests darrers anys és reexcavar tot aquest sector i estem trobant que això que es deia la casa del governador en realitat són les termes públiques de la ciutat, els banys, per dir-ho d'alguna manera. No? I per tant, això ens està donant també unes dades molt interessants per entendre la topografia de la ciutat.
2: I per quant un supermuseu que expliqui tot això?
0: Clar, anava a dir,
4: és interessant,
0: Miquel Àngel, després de tantes campanyes, el ciutadà coneix tota aquesta dimensió de Palència, que se mereix un museu, se mereix, no ho sé, una reconstrucció en pel·lícula, allò que sigui.
4: Qualque cosa, sí.
0: Sí.
3: Sens dubte, no podria estar més d'acord en tot vol, però no, jo, mira, això és una reivindicació històrica, no meva només, sinó d'Alcúdia com a municipi, que Polèntia pogués tenir el seu propi museu monogràfic. Mira, jo ho explico molt, sempre molt clarament, no? Si tinguéssim Polèntia amb alguna altra banda, vos diria Estats Units o Anglaterra, per exemple, el Regne Unit, aquí hauríem muntat una història al voltant de lo que és el jaciment espectacular.
0: Clar, enxerraríem aquí canvi, tot.
4: Sí, sí.
3: Exacte, o sigui, no tenim gairebé res, o sigui, tenim el jaciment, evidentment, un petit museu que depèn del Museu de Mallorca, una petita exposició, però que no fa justícia de lo que és la ciutat. Exacte. I el gran desig que tenim tots és precisament això, que es pugui crear un museu, no, com mereix Polèntia. És cert, perquè ho heu sentit, que el Consell de Mallorca planeja la creació d'un centre d'arqueologia de Mallorca que precisament estaria enclavat en els camps colindants a Polèntia, no? No per donar només servei a Polèntia, això s'ha d'aclarir, sinó seria com un gran dipòsit de materials arqueològics que donaria servei a tota la illa i a tots els professionals d'arqueologia, però que jo entenc i entenem tots, no?, que hauria de donar també servei a Polèntia, amb unes sales expositives en condicions, amb un audiovisuals que ens permetessin explicar la història i l'arqueologia de Polèntia, i donar al visitant que ve a Polèntia doncs, un producte molt més gran del que podem oferir fins ara. No? És que la potencialitat de la ciutat és enorme, no? I per tant, jo crec que això és un desig de tot. Esperem que sigui una realitat i que quan abans, millor abans que m'ajubili, com a mínim, que ho pugui veure.
0: Sí, que ho puguem veure.
2: Miquel Àngel, sí, moltíssimes gràcies per explicar-ho tan bé i també per fer-nos una idea de la importància a vegades que mos passa per alt a Polèntia en el moment històric com va ser aquesta ciutat romana que tenim a Alcúdia.
0: I sobretot perquè ens hi ha transportat, no? Amb les teves paraules.
2: Hem estat. Així és. Gràcies, Miquel Àngel.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Una parlada. Gràcies. Doncs hem conegut més detalls de Polèntia, però ara hem de fer un petit Tèntol i tornem tot o no.
5: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. Quin és el teu moment de Tèntol?
6: Hola, som la Margalida i el meu moment de Tèntol, de pausa o de relats és quan arribo a casa després d'un dia llarg i puc seure una estona davant la televisió.
5: I de tres ràdio és humor. I de tres ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada, Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
8: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
9: Font de misteris.
10: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
11: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
9: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
12: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: els menjars dels barets de platja o quiosquets. A l'estiu, de vegades ens fa vessa preparar menjar per endur-nos a la platja i ens acostam als barets o quiosquets que hi trobam, on solen oferir menjar ràpid i senzill. Fixeu-vos, barets o quiosquets, no xiringuito. Les hamburgueses i els frankfurts amb patates fregides són dos dels plats més habituals de la carta. Recordeu que perrito caliente és un castellanisme. En català n'han de dir frankfurt o entrepà de salsitxa de Frankfurt. En aquest darrer cas, entrepà de salsitxa de Frankfurt, Frankfurt s'escriu en majúscula perquè fa referència al nom de la ciutat. S'escriu F-R-A, amb accent. N-K-F-U-R-T. També hi sol haver, o hi hauria d'haver sempre, pa amb oli. Senzill, humil i versàtil. De fet, sovint es diu que el pa amb oli és una manera d'entendre la vida a les Illes Balears. I segurament hi ha molta varietat en aquesta idea. Pa amb oli. Pa amb oli. Separat. La forma pa amb olieria, tot junt, és d'ús comercial i col·loquial, no és estàndard. La forma estàndard seria local o restaurant de pa amb oli. Continuem. Els entrepans o panets, que de cap manera són bocadillo o bocata, també solen ser part essencial de la carta d'un quiosquet. Com el pa amb oli, tenen l'avantatge que es poden adaptar al gust de cadascú amb companatge, com sobrassada, camaiot, pernil o formatge. Per acabar, en alguns barets també trobam el variat, un plat molt popular que combina diferents preparacions en una sola ració. Pilotes, ensalada russa, xampinyons o pica-pica, entre d'altres. És una combinació curiosa, sovint sorprèn a qui no la coneix. En conjunt, la gastronomia dels quiosquets és pràctica, informal i molt lligada a l'estiu i a l'estada a la platja. I terme explicat, terme acabat.
1: La Subjectiu, amb Eugènia Sampedro.

0: Aquí hi ha una dona ocupada aquests dies, és Neugenia San Pedro. Com estàs?
1: Hola, estimada, què tal?
0: Molt bé, i tu?
2: T'entens?
0: T'he de dir...
1: No, hauríeu de veure on estic ara mateix. O sigui, estic a una sala completament de cine, completament a les fosques, sentint un renové que hi ha aquí darrere la porta, que ja s'estan fent cos i cos per les sessions que venen.
0: Perquè està ple, mos han dit, eh?
1: Sí.
0: Parlant de
1: sí,
0: l'Atlàntida, sí, sí. Mallorca Film Festival, parlant de Cine Ciutat, perquè avui s'hi projecten els curtmetratges balears, que són tres tongades de tants que n'hi ha. Ho han hagut de fer tres tongades, no?
1: Sí, n'hi ha moltíssims, és una barbaritat. Però bueno, això també mos indica que aquí se fa molt de cinema i que, bueno, pues que està molt bé també. I molt de curs, molt de curs, molt de tot.
2: Eugenia, i ho veus tot? A quin percentatge pot veure la programació de l'Atlàntida?
1: A veure, vos he de dir que enguany estic mirant bastantes cosetes i estic contenta, tot i que m'agradaria poder veure-ne moltes més, faig el que puc.
0: Sí, no poden ser per tot. Sí. T'he de dir que han coincidit molt d'allò, però no hem parlat, perquè hi ha tanta gent que no... Jo sé que ets, però no xerram, perquè no m'ho veiem.
1: Sí, la veritat és que això és un tema, és bastant agobiant perquè, bueno, perquè en el final l'Atlàntida, els festivals de cinema són un espai on a la fi te pots trobar pues, amb amistats, amb gent del sector, amb professionals, i a mi m'agradaria molt més poder dedicar-hi temps en aquestes converses, però que és impossible, i a vegades me'n vaig a casa meva dient ai, no li he dit res, no sé qui, saps? I, bueno, jo és que també som massa sociable.
0: Clar, i no hi que cap una pel·lícula i comença una altra, i moltes vegades l'altre dia que m'ho van trobar també amb en Celestina Rivoli, que quan va acabar una pel·lícula ja sortia de veure jo, i en Celestina trobava la següent, i clar, el col·loqui s'havia allargat un poc i ja anava un poc endarrerir, però és que és una cosa de res a l'altra.
2: Et seguit.
0: És un non-stop.
1: Sí. No, i després hi ha una altra dificultat, per dir-ho d'alguna manera, i és que hi ha sessions que acaben, pues això, una mica més tard i ja t'has d'anar corrents a una altra sede, que potser està a 20 minuts caminant, i bueno, o sigui, és complicat, però jo m'ho pas beníssim, i estic tan agraïda de que un festival com aquest se faci en aquesta època de l'any, on el que més necessita Mallorca precisament és cultura, que felicitats a tothom que faci aquest festival possible.
0: I també veure les sales tan plenes. No he anat a cap projecció que no estàs gairebé ple tot. És així.
1: Sí, total. A mi també m'està donant aquesta sensació. De fet, ahir ho parlàvem i jo no recordo que altres edicions fos així. Vull dir, estic xerrant de, evidentment, pel·lícules molt grosses que s'espera un públic molt gros, però també pel·lícules petites, com jo, per exemple, que vaig anar a veure una cara per l'Aram i, ostres, estava tot seu llup d'esvaluar ple. O sigui, fa un gust.
0: I demà. Repassem que ha vist Eugenia San Pedro i començam per Forestera, Eugenia. Què mos has de dir? Forestera és la pel·lícula que inaugurava el festival oficialment, perquè ja s'havia inaugurat, però bé.
1: Sí, aquesta és una de les pel·lícules que a mi honestament més il·lusió me feia, perquè a més la tindrem a Cine Ciutat i estem preparant una preestrena amb tot l'equip. I jo també havia vist el curt i tenia les expectatives molt altes, a sobre conec molta gent que ha participat en aquesta producció. Però, bueno, va haver algo, no sabia què dir-vos, que me va allunyar una mica. No sé, no vaig connectar del tot. Tot i així, crec que és una pel·lícula molt bona, crec que és una òpera prima digna d'aplaudir, i crec que aquesta directora arribarà molt en fora perquè al final té una mirada de cinema català, però també amb un punt de cinema més europeu, una mica més arriscat. De fet, xerrant amb David Lowery, que és el director de Mother Mary, d'una pel·lícula de la qual xerrarem ara també, vaig veure molt de David Lowery a Forestera, i 100% recomanable, clar que sí.
0: Sí, jo també la vaig veure a Forestera, i sí que era vera que per no vaig entrar del tot, perquè també és un poc lenta. Lenta no sé si seria la paraula, però que sí que és vera que com a molt d'autor, molt contemplativa i molt intimista de la protagonista, no? I hi ha qualque moment que se fa un poc feixuga, però és vera que està molt ben feta, el paisatge, el pollença, el port de pollença, preciós, fantàstic, una casa d'aquestes d'estiuet dels anys 70, aquesta cosa de passats estius amb els padrins, té tota aquesta cosa que està molt bé.
1: Sí,
0: Molt bé.
1: coincidim.
0: Una altra que han dit totes dues, tot i que tu no ho saps, jo també hi era,
1: Ah,
0: és
1: sí?
0: El Desencanto.
1: Ostres, que fort! Bueno, no te vaig veure, jolín, ja, és que això és terrible. Pues sí, a mi és veritat que anava amb les expectatives ja molt altes perquè el meu al·lot, en Jaume Carrió, me va dir que és el documental que més ha vist i que més li agrada i, de fet, en Álvaro Augusto, just abans de començar la projecció, va citar en Jaume perquè just abans de la projecció se'l va trobar i li va dir i la tornes a veure? I diu, sí, perquè és la pel·lícula que més m'agrada de cinema documental d'Espanya.
0: Clar,
1: I
0: parlam
1: sí.
0: d'una pel·lícula de l'any 1976, per
1: Sí.
0: orientar els oients, és a
2: No
0: dir,
2: havia nascut.
0: no,
1: No.
2: No,
0: cap de
2: cap de
0: nosaltres.
2: nosaltres, no.
1: No, no, no, no. Sí, se diu El desencanto i és d'en Jaime Chavarri, que per cert va venir a la
0: Sí.
1: projecció i és perquè jo no m'hi vaig poder quedar perquè començava una pel·li a la Misericòrdia i no m'ho va donar temps, però me va agradar molt perquè d'alguna manera i sense tenir res a veure, jo crec que té com a pinzellades de Muchos hijos, un mono y un castillo, que és
0: Ah,
1: un
0: sí?
1: altre
0: És vera.
1: documental. Sí, no?
0: Sí.
1: És un altre documental que a mi me fascina i supos que també me recorda una mica i que ho relaciona amb El desencanto, pues, fet de que els personatges siguin com a tant de l'Espanya profunda en tot el que això comporta.
0: Sí, també és una família d'aristòcrates intel·lectuals que ha
1: Sí.
0: mort son pare i sa mare i els fills són molt intensos, molt profuns, tenen una relació tòxica, autodestructiva, unes converses
1: Sí,
0: fantàstiques
1: sí,
0: que dius...
1: sí.
0: El veure que, clar, és una pel·lícula en blanc i negre, és un documental i... Però aconsegueix el director que facin unes declaracions d'una manera molt natural, que és realment una obra d'art, sí.
1: Sí, totalment, totalment d'acord.
0: Del cinema espanyol. Serà un com dels clàssics, ja ho és, dels clàssics del cinema espanyol. I
1: Sí.
0: en Jaime Chávarri, que va poder ser en aquesta presentació, que, per cert, és parent d'en Toni Maura, que jo això no ho sabia, però cercant un poc
1: Ostres!
0: a la seva biografia, ho vaig trobar. Sí, parent.
1: Ostres, que
0: Sí,
1: fort!
0: sí.
1: Pues mira, ara el veuré per aquí segur perquè sempre ve a les projeccions
0: Ah,
1: balears. Que
0: sí?
1: fort, no ho
0: Ell
1: sabia.
0: ve?
1: Sí. O sigui, en Joan Maura, dius.
0: Ah, no, jo dic... No, no, en Toni Maura, el polític.
1: Ah, vale! Havia entès Joan Maura.
0: No, no, no, jo estic parlant
1: Ostres!
0: de la figura d'en Toni
1: Sí, sí,
0: Maura,
1: sí. Sí,
0: que
1: sí,
0: vaig
1: sí, sí,
0: cercar i
1: sí,
0: segur
1: sí.
0: que són parents amb en Jaime Chávarri.
1: Ah, mira,
0: Sí,
1: que fort.
0: curiositats. I que parla d'Espanero, que són aquests poetes, que aquesta família, com dèiem, que la retraten molt bé. Doncs documental també txec. I ara una
1: Sí.
0: pel·lícula.
1: La
0: Si te
1: vas
0: va
1: veure.
0: agradar, sí.
1: Anem, jo és veritat que jo ja l'havia vista i sens dubte crec que, bueno, xerrant de Mother Mary, primer de tot, el director aquest en David Lowery, que ha fet una obra mestra que se diu A Ghost Story. Sobre Mother Mary, sens dubte crec que aquesta pel·lícula necessita dos visionats per saber el que estàs veient. Crec que la música és increïble, crec que elles dues estan increïbles, protagonitzen en Hathaway, que a mi m'encanta. Crec que també les cançons són brutals i, bueno, que en Hathaway, que tot ho fa bé i que, a més, pues, el director m'ha pres simpàtic, que me va signar la pel·lícula de Ghost Story. I, bueno, la pel·lícula me mostra una intensa relació entre la cantant de pop Mary, que la protagonitza en Hathaway, i Sam, que és una antiga amiga seva, que a sobre és la seva dissenyadora de moda, perquè ella, com bé hem dit, és una estrella del pop. I, bueno, la pel·lícula me mostra com una conversa, per jo, sincerament, un poc llarga, plena de retrets i conflictes, i, bueno, s'estrena, per cert, a Cine Ciutat divendres 31, és
0: Ah,
1: a dir,
0: sí?
1: demà.
0: Ah, ai, ja, mira. Teniu temps de fer cinema convencional, també? Sí. Bé,
1: Sí, sí,
0: convencional, vull
1: sí,
0: dir,
1: sí.
0: sense cartellera
1: Sí.
0: habitual. Sí.
1: Sí,
0: Clar.
1: no aturam aquí.
0: No, no. Clar, a mi m'ha costat per veure que és un gènere que a mi no m'interessa. Va, que no m'agrada o que no hi entro, però...
1: Sí.
0: Perquè és aquesta cosa entre fantàstic i... No sé, i com a pop, molt pop. No sé, a mi m'ha costat aquesta pel·lícula, Mother Mary.
1: Sí, té el seu públic. Jo crec que és un públic així com a molt a 24, que justament l'altre dia parlava amb un company de la Junta del Cinema, en Jesús Cortés, que ell me deia, però tot el que fa a 24 està bé, i jo li vaig dir, has de mirar perquè a 24 distribueix i produeix. Per jo, totes les que produeix a 24 estan molt bé. Les que distribueix també estan bé, però en el final no neixen completament de la productora, per tant, se nota una mica.
0: En tot
1: Però
0: cas,
1: bueno, està molt bé.
0: hi havia molta gent també, que Mother Mary se va projectar a la Misericòrdia, Tople, a més havia actuat també la Bianquerida, que també sempre és un reclam,
1: Ai, sí. Perfecte,
0: i molt
1: també.
0: bé. Ara una pel·lícula del director al qual vàrem poder entrevistar la setmana passada, que tothom diu que és boníssima, jo aquesta no l'he vista i té moltes ganes de veure-la, parlant d'Amílcar, del mallorquí Miguelec.
1: Sí, a mi aquesta pel·lícula jo trobo que s'allunya molt de lo que ha fet fins ara. És vera que tant la fotografia com el muntatge com el tractament són no, són digne d'estudi, vos ho dic de veres, jo vaig gaudir moltíssim d'aquest visionat. És un assaig documental poètic sobre en Amílcar Cabral, que va ser un home agrònom, poeta i revolucionari, que va liderar la lluita anticolonial a Guinea-Bissau i a Cabo Verde. La pel·lícula, el documental està narrada en les seves pròpies paraules i en el final la pel·lícula revela com a un visionari les idees sobre justícia, dignitat i, bueno, del qual continuen sent urgents avui en dia. Sí, o
0: A
1: sigui,
0: més que
1: jo encara l'estic veient,
0: sí, és una feina
1: sincerament.
0: de molt d'anys en Miguelet, que
2: Sí,
0: fa
2: sí.
0: més de 10
1: 10
0: anys,
1: anys,
0: sí,
2: a més,
0: que fa aquesta
2: en
0: pel·lícula.
2: pel·lícula d'assaig a 1.000 metres, molt poètica, no?
1: Sí.
0: Home,
1: Sí.
0: tot el que fa Miguelet és molt poètic.
2: Sí.
0: Ara
1: Sí, però
0: aquesta...
1: és vera que sí, és vera que Miguel i jo, que he vist pràcticament tot el que ha fet, estic 100% segura, hi ha un tipus de cinematografia que jo crec que miren els personatges un poc

0: vendrà
1: Sí.
0: la reina Letícia, també estan confirmats moltes estrelles del cinema, Sorogoyen, Bardem, etc, etc. Però bé, això serà diumenge, encara ens queden uns dies. Abans hem de comentar una altra pel·lícula que vàrem poder tornar a veure i que va ser un moment fantàstic parlant de Jo, de
1: Sí,
0: Rafa
1: sí. Que
0: Cortés.
1: també passava per aquí la
0: Sí,
1: setmana passada,
0: sí,
1: per Tèntol.
0: sí, sí. Total, eh? O sigui, a mi, o sigui, quina meravella de
1: Sí.
0: pel·lícula. Com pot ser que una pel·lícula com aquesta, no vull que soni malament, però no sembli ridícula. Vull dir, és molt difícil atracar-se a una trama així i que no sembli que t'estàs enrient dels pobles de Mallorca ni del nostre idioma. Vull dir, felicitats. Crec que també han veït superbé.
1: Molt.
0: I, no sé, me va encantar, de veres,
1: A
0: eh?
1: mi també. I troc que és una, ara ho diré i preocupa'ns, és un cinema de culte balear. És a dir, si tenim
0: Total.
1: una pel·lícula de culte és aquesta, és Jo, que té 20 anys i que encara la vàrem veure tots, que la sala també estava plena i tothom
0: Sí.
1: va tornar a connectar amb moltes coses d'aquell personatge. I bé,
0: Sí.
1: de tota la pel·lícula. I veus la Margalida Grimalt fa 20 anys, que això també fa molta
0: Ja.
1: gràcia.
0: És
1: Clar,
0: que jo
1: jo
0: és
1: és que
0: que
1: la
0: no,
1: vaig veure fa
0: no
1: 20 anys,
0: sé.
1: si ja ni me'n recordava d'anar a
0: I
1: Margalida
0: de
1: Grimalt.
0: surt, surt. Que fort.
1: Clar.
0: Sí,
1: Sí,
0: molt
1: sí,
0: bo.
1: sí, sí.
0: També en Rafel, que ja no
1: Sí.
0: és. Ai,
1: Rafael Ramis.
0: Bé, molt guapa, la pel·lícula, molt guapa. Molt
1: Sí.
0: bona proposta remasteritzar Jo i poder-la tornar a veure als cinemes. I darrera
1: Sí.
0: proposta que mos avui és Mala Bèstia. Quina és aquesta? Aquesta no sé quina és.
1: Sí, aquesta pel·lícula, vos he de dir que la vaig veure ahir i mentre la mirava vaig recordar lo difícil que és fer cinema. Aquesta pel·lícula té tots els ingredients per fer una molt bona pel·lícula, però és veritat que se m'ha de fer una mica llarga per aquesta necessitat que tenim, i dic tenim, perquè a mi també m'ha de passar quan he dirigit alguna cosa, i és que els cineastes que fan cinema en català, no sé per què, però tenim una mania d'allargar-ho tot. És vera que el tràiler me sembla increïble, la fotografia un altre pic i els tractaments sonors són dignes d'estudi. Aquesta lota, aquesta directora, sap el que està fent. Va, si no m'equivoc, o dirigir o produir Self Tape, la sèrie de filming de les germanes Vilapuig. També ha dirigit videoclips tant de la Rosalia com de la Maya. Per tant, té un ull, de veres. O sigui, si voleu, mirau el tràiler perquè ja veus allà que hi ha alguna cosa molt interessant. Però és vera que no me va encantar. Però tot i així, jo mai podré dir que una pel·lícula és dolenta. Per tant, és una bona pel·lícula, està molt ben feta, però jo no vaig connectar.
0: Vaja, mala bèstia que també s'ha projectat. Avui que veus, Eugènia.
1: Pues avui i ja per acabar, perquè, bueno, no, per acabar no, tinc moltes projeccions a partir de demà i tal, però avui veuré 6 hores de curtmetratges balears, que vos he de dir que me fan una il·lusió tremenda, perquè tinc moltes amigues i amics que ja han fet feina, que ja han dirigit, i a la fi podrem
0: Que
1: veure
0: bé.
1: a Cine Ciutat
0: Té moltes
1: el
0: ganes de
1: resultat.
0: veure en Javier Lerín, però clar, ara a les 5 i
1: Sí.
0: òbviament nosaltres fem feina i no, no sé,
1: Ja,
0: que va guanyar un
1: ja.
0: premi Màlaga i que crec que és un curtmetratge preciós que ha fet
1: Sí.
0: sobre ell i sa mare i bé, tot el que fa en Lerín m'encanta, però segur que també serà fantàstic. I
1: Sí.
0: també en Miqui Duran, que mira que quan t'hagis vist el curtmetratge ja mos contes, menys si te sorprèn qualque cosa, que ara volen parlar amb ell.
1: Vale, que bé, súper. Pues ara el veuré, ara
0: Sí.
1: el veuré.
0: I moltes coses més, no? Aquests dies els repassau perquè encara mos queda avui, demà, dissabte i diumenge. Encara queden 4 dies.
1: Sí. Jo ara estic mirant un poc el meu calendari perquè sé que demà tinc coses i dissabte també. Dissabte vaig a una taula, bueno, vaig a la presentació d'en Gael García, que és aquest actor de I tu mama también.
0: Sí.
1: I després hi ha una taula rodona de guionistes dones que també em fa moltes ganes i bueno, sense aturar.
0: Sense aturar.
1: Diumenge hi ha la presentació dels músics d'Esplat i bueno, sense aturar.
0: Idò, moltes gràcies per aquesta crònica. Eugènia, una abraçada.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies a
0: Que
1: vosaltres.
0: sé
1: Que
0: que
1: acabi
0: vagi bé.
1: bé.
0: Continuïn
1: Ja
0: anant bé
1: tens
0: aquesta
1: feina.
0: marató.
1: Sí.
0: Sí. De
1: Gràcies.
0: 6
1: Fin de
0: hores.
1: setmana que ve.
0: I
1: Gràcies.
0: parlàvem de Miqui Duran, que està a punt de presentar el seu curtmetratge i ho va fer al cinema Rivoli. Avui ho fan a Cine Ciutat i és una pel·lícula que es diu La Innocència i el volen saludar. Miqui Duran, com estàs?
1: Què tal, com estàs?
0: Molt bé, tu ja has arribat a Cine Ciutat.
1: Sí, he arribat. In extremis, però estic aquí de fora fent temps.
0: Que bé.
1: Bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, b

0: primer contacte en seu públic.
1: Voleu la meva opinió sincera?
2: Clar, sí.
1: Ahir van tenir un problema tècnic, no. Precisament amb el meu curtmetratge, quan deia 4 minuts de projecció, se va aturar el projector. Ai. I es van tornar a posar. No ho havia passat mai, però sempre era una primera vegada. Va passar ahir, però bueno.
0: No passa res.
1: La cosa és que se va poder veure, finalment, i és cool, pues, la gent que va venir-lo a veure me va dir que li havia agradat molt, i bueno, també és gent que ve que t'estima molt, eh? No sé si el vore tot el que te diuen després, però la sensació va ser bona.
0: Que bé. I què conta la innocència i que Tèntol també és present, m'ho han dit.
1: Sí, sí, sí, teniu un bon cameo.
2: Comes?
1: Sí, sí, bueno, és una road movie, una petita road movie per ser la tramuntana d'una dona amb un nen petit, i de fet van escoltar en Tèntol al principi, perquè coincideix el dia de... la ficció transcorre durant els dies de Sant Antoni i s'està posant pues, per la ràdio pues, que està allà a Manacor, a Transmetint, sí. Les festes i demés. I és una història que no vull contar molt perquè és un curtmetratge, al final pues, te fot tot, però es diu La innocència no només per la innocència del nin, del protagonista, sinó també per la innocència de l'espectador, perquè juga molt a que pensis una cosa quan ets l'altra, i en el final del curt és quan uneixes tots els cables i dius, vale, ara ho he entès.
0: Uh-huh. Uau, vale. I va, l'haurem de veure, Miqui.
2: I l'haurem d'escoltar també,
0: no? I escoltar també. Clar, ara sí. No ho podrem fer avui perquè, clar, la projectau les 5 i nosaltres encara som aquí a la ràdio fent feina, però qualque dia la podrem tornar a veure.
1: Sí, de fet, no sé si ara, si és dia 26 o dia 29 d'agost, se farà un passe de Cinema La Fresca a Palma, i és gratuït, o sigui que tota la gent que el vulgui anar a veure ho podrà veure.
0: I doncs queda superapuntat. La innocència, sí, sí, la darrera pel·lícula de Miqui Duran. Enhorabona, Miqui, moltes gràcies també per pensar en nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Per aquest detall.
0: Sí, que m'ha fet molta il·lusió, t'ho hem de dir.
1: M'ho fa ganes que ho veieu, m'ho fa ganes que ho veieu.
0: Nosaltres de veure-la, sí, sí, moltes ganes, Miqui, moltes gràcies, una ferrada forta.
1: Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
0: Doncs aquest és un dels curtmetratges que contem, aquesta marató de 6 hores de curtmetratge que està a punt de succeir ara mateix a Cine Ciutat, una de les pel·lícules d'aquesta de Miqui Duran, se diu La innocència, i ara hem de fer una petita pausa perquè tenim més coses.
3: IB3 Ràdio és informació. Comença el dia amb la informació més completa.
4: Són les 7.
3: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
4: Bon dia, matí complicat a les Balears.
3: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
4: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
3: Amb totes les veus i les reaccions.
4: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
3: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
7: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
7: En Joan Mimàs i Raül Valls. Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: Continuem i ara vos hem de contar que el Consell de Mallorca ha posat en marxa un passaport per descobrir l'illa de la Dragonera. Som

0: I d'aquest passaport de la Ruta dels Gegants de Llum és una nova iniciativa que convida els visitants a conèixer els espais més emblemàtics del Parc Natural de la Dragonera. Aquesta proposta, banda de turística, també és divulgativa i proposa col·leccionar segells commemoratius dels principals fars i punts d'interès de l'illa.
1: De la Dragonera. I nosaltres en volem parlar Pedro Bestart, que és el conseller de Medi Ambient del Consell de Mallorca. Pedro, com estàu?
2: Bones tardes, molt bé.
1: Benvingut. Com ho poden fer per tenir tots els cromos, tots els segells de la Dragonera?
2: Bueno, el segell és un tipus Camino Santiago, vull dir, n'hi ha cent d'interpretació, tota centrada,
1: sí.
2: I aquí pues, ja és el primer punt, i després hi ha els faros de Tramuntana i Llebeig, i es fa d'una pòpia. Tu vas fent les etapes, vull dir, no vol dir que ho hagi de fer tot en un dia, perquè si has d'anar a la Tramuntana i després d'anar a la pòpia, tant te farà bé.
1: Has de tenir bona feixuc. Cama. Sí, no.
2: Sí, perquè pujar farà una pòpia és feixuc. Uh-huh. I pues, vas un pic i vas a l'any de davant, així com vulguis, a cada faro hi ha una catseta amb un celler i tu te poses el teu celler a la teva carpeta, diguéssim. Cada celler és com a natiu de cada puesto, de cada faro i de cada centre de protecció, pues és una cosa més perquè la gent vagi a la Dragonera i se passegi per dins la Dragonera, que és un puesto espectacular, vull dir, és un puesto meravellós.
1: Totalment, increïble. Clar, les excursions s'han de fer en la barca, diguéssim, oficial, no?, que fa el viatge.
2: Sí, barques n'hi ha, hi ha la Margarita i Starfish, uh-huh. que acullen l'esport d'Andrade, Sentem,
1: sí.
2: I van fent viatges cap a la Dragonera, hi ha que són d'una hora, hi ha que poden estar tot el dia allà, sempre poden anar a la caleta a fer un cafico, vull dir, hi ha moltes de tirant per poder anar allà, i vull dir, un dia de gaudir d'estar a la Dragonera, un puesto, i dic, veure les sargantanes que són endèmiques d'allà, que quan arriba la gent en surten de per tot, perquè no n'hi ha, però en surten de per tot. És un puesto molt guapo. Vull dir, i jo convido, som el primer que convid a que hi vagin perquè quedes enlluernat.
0: És una manera de convidar els visitants que vagin a la Dragonera, però quins són aquells espais que pintura la gent no coneix tant?
2: Bueno, pues allà, es farà la Tramuntana, que són faros que antigament hi havia gent d'aquests faros, tant de Tramuntana com de Llebeig, com els d'una pòpia. A dalt, el que d'una pòpia està, s'ha de restaurar perquè està pues, no està en condicions en aquests moments, perquè ha passat molt de temps. És un faro que en el final no va funcionar, aquest faro, perquè aquest faro se va fer a la punta més alta de Dragonera, que està a 350 metres, i el que passava molt de pitjor és que estava per damunt de la boira i no servia. I pràcticament no va funcionar aquest faro. Però sí que hi havia gent allà, hi havia famílies que vivien allà, igual que els altres faros. I era una cosa per veure que a la Dragonera hi vivia gent, perquè hi havia el faro, el farés, hi vivia el guerriguer. Vull dir, era un lloc allà on hi havia gent i ha sigut de veure les marjades que hi ha. Vull dir, tot, és que no puc dir un puesto més guapo que l'altre de Dragonera, perquè és que tot de Dragonera és guapo.
1: Tots ho són. I, clar, hem d'estar un poc en forma, és a dir, hi ha organitzades excursions una vegada som a la Dragonera, o un pot tothom va per lliure i depèn del seu estat físic? Fa una cosa o una
2: bueno,
1: altra.
2: Allà hi ha educadors quan hi van a l'escola i quan hi van consultar, però si no, tu arribes allà i mentre no surtis del camí, vull dir, ja està tot, està molt ben senyalitzat per anar tant per anar tant el far d'una pòpia com l'altre. Vull dir, per tot està ben senyalitzat i te marques temps, vull dir, perquè veguis el que hi ha. Vull dir, anar a dos faros un de cada punta no és mal de fer. Ara, si ets d'una pòpia, has de pujar per amunt i és feixuc.
1: És amunt, sí.
0: Xerrava-ho des de res guerriguers que hi varen habitar, en Tomeu Trobat i en Antònia Salvà, que, de fet, des del Consell de Mallorca els hi vareu fer un homenatge i un documental.
1: Sí.
2: Sí, bueno, a més a més, en Tomeu se va retirar seguint guarda de cap o corp, de la finca que duia el Consell, vull dir, ha fet pràcticament després de sortir de la Dragonera, va entrar al Consell de Mallorca i era una persona molt estimada dins el món diguéssim, en món cinegètic de Mallorca, i en Antoni també, perquè en Antoni era espectacular i cap a cor feia els seus dinars i els seus lliçons. I sí, ho van convidar l'any passat, que era el 30 aniversari, però van tancar el 30 aniversari en la visita dels darrers, els que van posar clau a la Dragonera, perquè podem pensar que el darrer nin nascut a la Dragonera era el seu fill Antomeu, que no ha tornat d'ençà que se'n va a la Dragonera, que tenia 7 o 8 anys, no ha tornat. Vull dir, ni va venir.
1: No?
2: Perquè
1: no
0: ha tornat ni d'excursió.
2: No, perquè se va enfadar molt amb son pare i sa mare perquè se van anar a la Dragonera. Vull dir, se mos contava en Antònia, com ho he dit tota, que no ha tornat per això, perquè estava molt enfadat de nin i ja no li va fer s'enfado, perquè la Dragonera, clar, ell va néixer allà. Vull dir, ell estava allà i era... un aldat preixit tot sol, però estava disfrutada d'estar allà a la Dragonera.
1: Quina història, idò, també, aquesta. Clar, és que la Dragonera té totes aquestes històries fantàstiques d'aquest lloc increïble que ara podem visitar també gràcies a aquestes... Bé, fa anys que podem visitar, però també gràcies a aquesta iniciativa. Perquè abans mos demanàvem, Pedro, si un privat pot accedir en barca allà, a la Dragonera, o no se pot.
2: Sí, però clar, el moll és molt petit. És molt petit i no entre el que anava centrada, però és molt mal de fer, perquè sempre estan entrant golondrines, hi ha la barca del Consell i pràcticament no poden amarrar, o sigui, poden descarregar i anar-se'n, és a dir, però sí que no, perquè també no tenim un control de gent, vull dir, pot entrar una certa quantitat de gent. I el que s'aconsegueix és que sempre venguin en les golondrines, perquè així està més controlat la gent. I el moll dona el que dona. No podem donar particulars, perquè si no fossin particulars seria un caos.
1: Clar,
0: i en piraigos i caiacs s'hi pot arribar?
2: Sí, hi ha gent que hi arriba. Mm. Hi ha gent que hi arriba de dins, però dic, tampoc no és cap barbaritat de gent. Perquè dic, nosaltres hi ha control de persones allà a dins. Però l'únic que té és que la cinta sobre baixa ja no hi pot haver ningú. Mm. Vull dir, la cinta se tanca, perquè clar, allà a dins hi ha moltes espècies endèmiques, hi ha el virot que cria allà, vull dir, segui la peixetera, que enguany va fer cria allà. Vull dir, aposta que se mira de molestar el menys possible la fauna que hi hagi, aposta que està obert de matí i el cinturó baixa ja no hi pot haver ningú.
1: Sí, i tothom, exacte, i heu de contar a la gent que tothom entri dins la barca i cap a port. Idò, enhorabona per aquesta iniciativa que convida a conèixer el Parc Natural de la Dragonera i ara també col·leccionar aquests segells. Moltes gràcies, Pedro Bestar, conseller de Medi Ambient.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Idò, amb aquest apunt sobre la Dragonera arribarem als senyals horaris de les 5 del capvespre, però després tornem tot d'una. Fins ara mateix.

0: títol.
1: Heu de saber que l'empresa de rajoles Huguet ha de ser reconeguda amb més reconeixements internacionals per la seva feina.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: És l'hora d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb en Miguel Soler, que és aquí al control tècnic, i avui tenim la companyia d'un empresari mallorquí, rajoler, enviat a Huguet.

Es va agrimar el cantant Damià Huguet, son pare. Anem a pams. Huguet Mallorca ha estat guardonat en 5 Premis Delta 2026 de disseny industrial, també amb el Premi FAT Internacional d'Arquitectura. El primer per les seves rajoles de terra compactada en aquests premis estatals celebrats a Barcelona. Però el Premi FAT Internacional d'Arquitectura és per les peces, i també rajoles, que formen part de projectes com, per exemple, la reforma del Museu d'Arts